0: econòmic és ara més equilibrat i que estem assistint a un canvi qualitatiu.
1: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
0: La memòria de les cambres conclou, també amb dades de l'any passat, que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
2: A esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la prova del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista de Murciana, i han situat el definitiu 3-1.
0: El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita.
2: El Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E, Equador 2, Alemanya 1, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com a una de les millors terceres classificades. Ara juga l'última jornada del grup F. Al descans, els Països Baixos s'imposen a Tunísia per 2-0 i Suècia i el Japó empaten a 0.
0: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà el London City.
2: En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
0: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6.
3: Fins aquí les notícies.
4: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
5: No, te'n falta una.
4: Ah, clar, la del tot costa.
5: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora bien lo bonito, atacantes.
5: Marc Crosas.
4: Natàlia Arroyo.
5: Gemmarí Dongu.
4: Bruna Vilamala.
5: Damià Abella. Ion Vaquero.
4: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial.
4: Al tot costa.
6: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
8: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
9: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
10: ¡Hijo!
11: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
12: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
13: Sí.
12: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
8: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
5: És veritat que la cara estava rara.
8: Era Shakira o no era Shakira?
5: Jo estic segura que sí.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya
14: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
15: Aviam què passarà avui.
16: És un rènting, eh? A final d'any vas de tornar.
15: Sí?
16: De moto com a les peces i com tot.
15: Què dius ara?
16: Cada final d'any anem una setmana a la nau hòstia. A fer...
15: M'estàs dient que van amb un rènting els pilots de motos?
17: Jo em vaig comprar...
18: La Mercè, parla a Toni, sisplau.
17: És bo, en Jaume Carrau, és enginyer de MotoGP, eh? No és un grup. Ell no corre, però gràcies a ell...
5: Molta responsabilitat, eh?
15: Molta. Llavors hem de parlar d'allò, els llits aquells una sobre l'altre, sabeu com...
17: Llitera.
15: Això, la llitera.
17: No sabies com es deia?
15: Ara no me venia.
17: La llitera.
15: Déu vos guard.
19: I visca el Batlle!

0: la Renaixença.
1: La llitera no té un inventor concret, però el seu origen es remunta a l'edat mitjana.
2: Verge santa, sento la pudor des d'aquí.
1: Què vols dir?
2: L'edat mitjana.
1: Sí, la veritat és que a l'edat mitjana, amb la higiene que hi havia, gent dormint en lliteres devia ser una bona aventura, eh? Déu-n'hi-do, eh? Es van començar a instal·lar sobretot en vaixells, monestirs, hostals, llocs on es volia optimitzar l'espai, bàsicament.
3: Jo trobo que entre el llit...
1: Llocs on es volia optimitzar...

0: ho veu passar bé.
1: Oh, i tant.
0: Veu fer jocs de nit?
1: Molts.
0: Sí. Com jo, ara, què fèieu?
1: I el fèiem el joc de la guineu.
0: La guineu.
1: Bàsicament, la guineu s'aixecava la nit mentre els altres dormien i els putejàvem a tots.
0: Mira que maco.
1: Sí, llavors posàvem un eger amb la pasta de dents.
0: I... Veus que...
2: Però això és una evolució de lo del zorro?
0: No.
1: Sí, bàsicament.
0: Guineu. Però no et despisteu. Sí, no? Deia que la llitera...
1: El tard de Santa Pau.
0: Nosaltres, ja ho has dit, l'associem a la cosa de diversió, però és una cosa molt de pobresa, la llitera.
1: Sí, noi.
0: Una cosa sí. Que no vull comparar-les amb les dels camps de concentració nazis, però les d'algunes cases de colònies de Unidor també, eh? Aquelles que estan fetes simplement soldant tubs de ferro.
1: Ja sé què vols dir.
0: Hòstia, les escales d'allò, nano, a no ser que el nen sigui un fakir, et destrosses el peu pujant aquelles car dels esgraons una mica més gruixuts, mal parit, no? Ja tant per tant fes els esgraons amb fulles d'espasa que quan apoyis el peu se't parteixi per la mitjana.
3: Exacte.
4: Ah, sí, està ben pensat, això.
0: Car d'un mal, és dels mals més dolorosos, no?
4: És que la planta del peu, quan l'apretes...
0: Hòstia de Déu.
4: Hòstia, fot mal, eh?
0: Bueno, en fi, no sé ni què us deia, ja. Sí. Ah, éreu de llitera, vosaltres?
1: I tant.
0: Quan anaves de colònies aquí?
1: A baix.
0: A baix o a dalt?
1: A baix.
5: Jo començava a dalt i acabava a baix.
0: Què vols dir?
5: Sí, doncs que em queia sempre.
0: Queies.
5: Sí.
0: Bon hòstia, sí, caus de dalt la llitera.
4: Bueno, jo diria que hi ha massa distància entre llit i dalt, i doncs et pots fotre molt de mal. Sí. Massa distància.
0: Per això els nazis les feien anificar en més pisos, perquè si queia un jueu no es fes tan mal. Devien fer-ho per això.
2: Per això, exactament per això.
0: El nazi sempre és molt
1: sensible
0: amb aquests temes. Bé, realment a tots els nanos els hi fot gràcia dormir a la llitera de dalt, però objectivament és molt pitjor. A l'estiu fa molta més calor, pots caure i matar-te. Si has d'aixecar-te per anar a pixar, has d'anar pujant i baixant escales.
4: Bueno, pots pixar des de dalt al de baix.
0: Què dius?
4: Sí.
2: Això és una marranada, perdona,
4: bueno,
2: pèl.
4: Bueno, perdona, Mercè, però això
2: tu feies això?
4: Es feia l'Emili.
0: A l'Emili, però si tu no l'has fet, l'Emili.
4: No, bueno, m'ho ha dit en Xuriguera.
0: En Xuriguera tampoc l'ha fet, l'Emili.
4: Bueno, sé qui m'ho va dir, però m'ho van dir, això. Això m'ho va dir. Sí.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Leia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer i molt savi, perquè a les seves mans hi ha la vida dels pilots que corren el Mundial de Motos més conegut del món, MotoGP. Un enginyer mecànic que ha portat l'espectacle de motociclisme als circuits de tot el món. Sempre posem el focus sobre els pilots, però avui nosaltres el posem als que fan que tot funcioni.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Jaume Carrau!

0: Jaume, què has menjat avui per esmorzar?
1: Entrepà de llangonissa.
0: Entrepà de llangonissa.
1: Sí, és que fora d'aquí, quan sóc aquí a casa, és com que la trobo a faltar i...
0: Clar.
1: I llavors,
2: costa trobar-la fora de casa.
1: La llangonissa, el que més.
0: Ja. Clar.
1: Sí, uns ous ferrats o...
0: Això, sí, sí.
2: No tot arreu.
0: Sí, no, la cocaïna és internacional, també, per exemple. Sí, això tot arreu. Però... Què?
2: Que no esmorzes cocaïna.
0: No, no, no.
3: No ho saps, ho que esmorzen peio. No ho saps, ho que esmorzen peio.
0: Escolta, perquè clar, ara, no, dèiem la tonteria aquesta, però perquè tu viatges molt amb la teva feina, tu ets enginyer mecànic de MotoGP, i entenc que estàs voltant tot l'any, circuit amunt, circuits avall, per tot el món.
1: Més o menys la meitat dels dies de l'any.
0: Oh. La meitat de l'any te la passes viatjant.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? De fet, ens va enviar una captura d'una aplicació de mòbil on tens el registre de les hores de vol que has fet, diguéssim, voltant pel món. I aquest any has agafat 61 vols?
1: Bueno, això, aquest any, no ho sé. No veig.
0: Aquest això és
1: any...
0: 2025.
1: Ah, 2025.
0: L'any passat.
1: L'any passat.
0: 61 vols.
1: Semblen molts ja, pel que portem d'any, però...
0: El 2025, 61, i em portes un total d'acumulats de 300 i pico, crec que eren 363.
4: Uau!
1: Sí, sembla que són 3 vegades anar a la Lluna, una cosa així.
0: Mira.
2: Hòstia. 3 vegades, eh?
1: Sí.
2: 3 vegades anar i tornar o només anar?
1: Ostres, no ho sé. Poder només anar.
0: És anar, tornar i tornar.
2: Ara ets a la Lluna.
0: Ara ets a la Lluna. Aquí on el veus?
1: Tornant, mica en mica.
0: Explica'ns una mica, per la gent que no estem familiaritzats, quina és la teva feina exactament? Què fas?
1: Bueno, la meva feina és tot el que... Dir-li a la moto què ha de fer a cada punt del circuit.
0: Però això no ho ha de fer el pilot, això?
1: Però jo li dic quanta potència tindrà, quant de control de tracció tindrà, quan frenarà, quant de fre motor... O sigui, cada curva és diferent de l'altra.
0: Sí.
1: Està tan optimitzat que jo li puc dir aquí posa-li més cavalls, allà treu-n'hi perquè és massa per aquesta curva, perquè es fa massa angle.
0: Què dius ara?
2: Hòstia.
1: Sí, sí.
0: O sigui, representa que el pilot no té la mateixa moto en cada moment, llavors.
1: No.
0: Són motos diferents.
1: Té la moto

0: optimitzada per cada moment, però no és diferent.
1: I com ho sap, això, la moto?
2: És molt bèstia.
0: Pels metres, va comptant els metres que fa, sí. I cada X trossos hi ha un sensor que, per si s'ha perdut, li diu, bé, que no estàs aquí, estàs aquí. Però no es perd gaire.
2: I per què teniu pilots?
0: Bueno, se n'ha de saber molt, per arribar. Vull dir, jo em considero incapaç de... Jo vaig amb moto i em considero incapaç de... Bueno, no sé, que li posés un mapa de... Posa'm una quarta part dels cavalls o una cinquena o una desena part i...
3: Sí, sí, sí. Però tens una responsabilitat horrorosa.
0: Sí, a la meva feina és més fàcil fer-los la vida impossible que no... Ajudar-los costa més que no pas... O sigui, m'equivoco d'un número i si es pot...
3: I ells ho repassen després, el que tu has fet, o confien plenament i cegament amb el...
0: Bueno, tu els hi has d'explicar, perquè ells, a més, van triant els botons de... Això em dona més potència. Ara estan passant les voltes, treu-me'n, que ja el pneumàtic no aguanta. Llavors, ells han de saber què tenen a cada mapa i com ho han d'anar gestionant.
4: Mare meva.
1: I també n'hi deuen haver que no s'enteren pas de res.
5: No.
1: Vull dir que això, per exemple, amb els actors ens passa, no? Que puja'm el monitor que no em sento. I el tècnic de so fa veure que el puja, i no el puja, i dius...
3: Ara bé, ara bé.
1: Llavors et diu, et sents més bé? I tu, sí, més bé. I no ha fet res.
3: El placebo de tota la vida.
0: Sobretot en categories petites, però ja arribant a MotoGP solen, els hi toca 2 o 3 mil·límetres més alt o més
1: baix. I ho noten, eh?
0: I ho noten.
1: Ho troben, eh? Hòstia de Déu. O sigui, dels que hi ha al box, quan enfoquen la imatge aquella, no?, de quan para la moto al box o quan estan a punt de sortir, que hi ha un tio que connecta la moto amb un ordinador, ets tu, aquell tio.
0: És un company meu, perquè en aquest cas hi ha un que connecta la moto i es mira que no falli res de la moto.
1: D'acord.
0: I jo sóc el que li diu a la moto què ha de fer i què ha de deixar de fer. És a dir, som dos fent la feina. En categories més petites sí que és un sol, que ho fa tot. I aquí hi ha un noi que comprova tot això i mira la volta amb el pilot i ho compara amb els altres pilots. I jo em dedico més a la posta a punt de l'electrònica.
1: I això es veu amb unes gràfiques. Tenim un exemple d'una de les gràfiques del que tu veus quan connectes l'ordinador a la moto. I no sé si ens pots explicar una mica. Jo m'ha semblat un electrocardiograma.
4: És això? Totalment. És això?
1: Dic, bueno, el pilot està bé, el cor li funciona, no?
3: Els 10.000 cors que hi ha aquí.
0: Això és una volta sencera al circuit de Catalunya. I, bueno, a dalt hi ha les revolucions, la velocitat de les rodes, i llavors pots anar veient on te talla el gas, on te'l torna a obrir, com s'inclina, com es deixa d'inclinar, si li derrapa més la moto o menys, i a partir d'aquí, pues, vas traient. Perquè canals, és a dir, jo les matemàtiques, que no tornaràs a fer integrals, no tornaràs a fer derivades, aquí te'n fas un far.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè les línies, o sigui, tens la velocitat, si la derives tens l'acceleració...
1: O sigui, per la canalla que no els agradi fer matemàtiques i vulguin dedicar-se al món de l'enginyeria mecànica, no les deixeu.
0: No les deixeu, exacte. I si volen fer carreres, tampoc, perquè et passes el dia allà programant i fent canals nous. I
1: en quin moment tu vas dir això, de dir, hòstia, va, m'agrada aquest món?
0: No sé, estava estudiant enginyeria i tenia molts amics i vam començar a veure carreres i ho trobava que m'agradava i mira... Al final vaig estudiar un màster de competició i aquí estic.
1: Però clar, estàs al més alt nivell, estàs a... I fa molts anys que ho fas, això.
0: Ara mateix a MotoGP des del 2019.
4: Hòstia, però se'n veu molt jove.
1: Ja l'hi he dit jo abans. Saps quants anys té, eh?
4: Quants anys té?
1: Digue-li quants anys tens.
0: 45.
1: 45.
3: Tio, va,
4: parit, tio.
1: Com ha de ser més jove aquest tio? O sigui, jo com he de ser més jove?
3: Perquè és com a...
5: No.
3: És que no em quadra res. És com el Superman. Ha fet tantes voltes a la Terra que ha rejuvenit.
1: Es reprograma, se connecta ell amb un ordinador i es reprograma.
5: Mirat per la tele, semblarà el teu fill.
1: Clar,
4: Estàs entrevistant el teu fill, enginyer.
1: Sí, sembla molt... Home, vaja, té 6 anys més que jo.
5: No.
1: O sigui, que es veu més jove que vosaltres, sí.
4: Home, sí.
5: Ara ja ens ataques. Quan repartim merda cap amb ell, ja engega el ventilador.
4: És que tinc un dubte des que ha començat l'entrevista.
1: Digues.
4: En Cribiller ens va dir que encara no estava prohibida la telemetria a la MotoGP. I ara... Això és telemetria, no?
0: No ben bé. Jo descarrego les dades de la moto i quan la moto les puc veure descarregades. Però telemetria és que mentre es gira les puc veure en temps real. I això està prohibit.
4: Ah, amigo!
3: O sigui, durant la carrera no es pot fer res. És tot abans, diguéssim.
0: El màxim que podem fer és enviar-li missatges al pilot, que li surten a la pantalla i ho veu.
1: I ja està.
0: I ara volen fer que puguem parlar amb ell. Però, de moment...
5: Acabareu conduint vosaltres, eh?
0: No, perquè si podem parlar i està allà a la curva i s'ha de vigilar. O sigui, una cosa és que li surti escrit a la pantalla. Posa el mapa 2. I el pilot, doncs, vale, posa el mapa 2.
1: Quin és el moment més caòtic que has viscut dins d'un box?
0: Uf, molts. Des de que em van rapar per culpa d'una aposta i de mentre m'estava entrevistant un periodista...
1: Aviam, tornem-hi, això, a poc a poc.
0: L'Àlex Rins, un cap de setmana, em va dir, va, si guanyo aquest dissabte la carrera del dissabte, t'afaito el cap.
4: Home!
0: I li vaig dir, home, no, ha de ser una carrera com a mínim de diumenge, les que donen més punts, no sé què, però pensant-me que portàvem tota la temporada no fent res. Pensant-me que no faríem res. I l'home es va motivar i va guanyar el diumenge.
1: Mira, i et va rapar el cap.
0: Com un mossèn, tot això d'aquí i fora.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: I de mentres de la televisió italiana em anaven entrevistant.
1: Mira que maco, mentre ell et rapava el cap.
0: Sí, sí.
1: Preciós, preciós. Actualment, les graelles de totes les categories de motos es fan amb només mil·lèsimes de distància entre una posició i l'altra. Vull dir que, hòstia, la diferència entre un pilot i l'altre és ajustadíssim.
0: Ja.
1: Hi ha molta pressió aquí.
0: És que a mi tothom diu, oh, aquests pilots que van a 300, que estan bojos, ja, però és que frenen cada curva, cada cop al mateix... No, i al mateix... O sigui, saben perfectament on te frenen i són capaços de repetir-ho. Vull dir que han d'estar molt... Han de tenir un punt de locura per posar-se.
1: Sí, home, no, un punt no, han d'estar beneïts.
4: Jo sempre he pensat, o són molt intel·ligents o són molt curts. Vull dir, has d'anar a l'extrem, per això, és clar.
0: Sí. Bueno, a les carreres, tots ho diuen, tots els pilots i no pilots hem d'estar en un punt així, perquè també passar-te tants dies fora de casa. T'ha d'agradar tot.
1: Bueno, una cosa de les que em va sorprendre quan vam tenir aquí l'Àlex Cribillé és que ell deia que abans de començar tenia por. Clar, diu, hòstia, jo surto i, home, una mica collonit sé que surts perquè fots a 300 per hora.
0: Sí. Home, jo me'n recordo un pilot que li vaig dir, va, surt i passa-t'ho bé. I va dir, no, si m'ho passo bé, vaig a poc.
1: Clar. Tu condueixes moto, també?
0: Jo vaig amb moto, sí.
1: I quin tipus de conducció?
0: Normal.
1: Tranquil·la.
0: Normal. I conforme em vaig fent més gran...
1: Més a poc, cada vegada més a poc, fins que agafis el cotxe per tot.
0: Bueno, ara cada cop agafo més el cotxe i menys la moto.
1: Escolta, quan els veus que van a sobre una moto que has preparat tu i es foten a 300 per hora, tu estàs tranquil en aquell moment, què estàs fent, què penses?
0: Bueno, has de tenir en compte que un pilot d'aquest, sempre i quan ho sàpiga, seria capaç de portar-la sense control de tracció, per exemple, o... Vull dir, has de partir d'aquesta base. El que ells confien que el que els hi fas tu els ajudarà a anar més ràpid, però ells serien capaços de portar-la ja a la moto sense cap mena de control, vull dir, perquè tenen moltes mans i tenen molta pràctica. Llavors, sí, hi ha un cert risc, però és més perquè falli alguna cosa de la moto que no per alguna cosa... Ho has d'haver fet molt gros i hi ha més gent, o sigui... Jo cada nit abans de sortir, per exemple, envio els mapes a la fàbrica, se'ls miren els japonesos i em diuen l'endemà al dematí, vale, està tot ok perquè sortiu demà així.
1: Així mateix, en català, t'ho diuen. Està tot ok, nano.
0: Bueno, dintre del meu box, tot s'ha de dir que és un equip italià, però són 8 catalans.
1: 8 catalans?
0: Sí.
4: I parleu català?
0: Parlem, sí. Jo crec que, en general, el paddock de MotoGP, l'italià i el català són els dos idiomes més...
4: Fixa't.
0: Perquè és del que hi ha més i voltant pel món.
1: Veus? Escolta, tu has treballat amb Fabio Quartararo, Àlex Márquez, Àlex Rins, Aaron Canet, Johan Zarco... Si els somnis es poguessin complir, amb quin pilot t'hagués agradat treballar?
0: Uf, no ho sé.
4: Digues un de cas.
1: Com si els que hagués dit no fossin prou importants, diguéssim.
5: Ah. Ángel Nieto.
1: També es xerrava català al box de l'Àngel Nieto.
5: Som beneit, amb un accent d'Osona.
1: Sí.
0: No ho sé, no continuar treballant pels que bueno, ara estic amb el Zarco, que poder continuar amb ell l'any que ve, per exemple,
1: sí.
0: Que s'ha fet molt de mal ara amb la carrera que es va fer aquí a Montmeló i tal, a veure si...
4: És culpa teva?
0: És culpa meva, no. Ah. És culpa de que se li va quedar la cama enganxada...
1: Què dius?
0: Entre la roda i el darrere de la moto i...
4: Ja m'he marejat.
1: Ah! Hòstia, quin mal ha de fer això.
0: Ben bé que juguen la vida allà, ho veus.
4: Quan la moto fa allò de... Jazz, i surt ell volant, allò és culpa teva?
0: Depèn, sí, pot ser culpa meva.
5: Deixa estar de fotre
1: l'on. Exacte.
3: Sí, pobra.
0: Intento que no sigui culpa meva, però pot ser culpa meva. Però a vegades, si estan allà a 60 i pico de graus i obren, jo ja li puc posar compte al de tracció.
1: Com el veu viure aquest moment? Perquè això, ara fem broma i tal, però vull dir que en aquell moment jo recordo que, hòstia, moments de tensió al box perquè es patia per la seva vida, es va fotre un lletot important.
0: I no repeteixen res, perquè no repeteixen cap imatge fins que no saben que el pilot està bé, i tu estàs allà esperant, i és espera i nervis. I...
4: En el box hi ha família, també, no?, algunes vegades?
0: A vegades, sí.
4: Clar, això ha de ser terrible.
1: I escolta'm, si tu eres el mecànic, si ara ell no corre, què fas ara? Estàs de vacances?
0: Tinc un pilot substitut.
1: Pilot substitut.
0: Sí. Ha tornat a vindre el Cal Crutchlow, que vaig treballar ja amb ell el 2019 i el 2020, un pilot anglès. Sí. Llavors, amb aquests pilots t'adones que no saps anglès. Perquè, clar, quan el box ningú és anglès, tothom parla molt bé l'anglès i tots ens entenem molt bé, però arriba algú que realment parla anglès.
4: Això és veritat.
1: Llavors, allò que xerrava amb un anglès...
4: Què collons era?
1: Escolta, a vegades en Palmeu, vull dir que és una feina... No sé si tens previst jubilar-te o canviar de feina, perquè és molt sacrificat en el sentit de que en Palmeu dos caps de setmana, curses seguides... com es viu, això?
0: No ho sé, de moment no m'ho plantejo. Es viu... Torno cada diumenge... Bueno, si les carreres són a Europa, el diumenge a la nit hi ha un charter que va directe de l'aeroport de més a prop del circuit cap a Barcelona. Llavors, ja dormir a casa el diumenge ja és un gran què, i ja me n'aniré el dimecres. Però sí, que quan som més lluny, cap a final de temporada, que volem Indonèsia, i d'Indonèsia cap a Japó, i llavors tornem una setmana a casa, i cada
1: ara
0: cop...
1: Ara que deia això d'empalmar curses, us l'han liat mai a algun avió amb equipatges i...
0: Bueno, equipatges és el de menys. Jo recordo un cop a Argentina que, bueno, l'avió arribarà... Sortirem el diumenge a la nit, i el diumenge al dematí ens diuen no, que la pista és massa curta perquè aterri un avió tan gros, volarem dilluns al dematí des d'un altre aeroport. I el dilluns al dematí estem anant cap allà i ens diuen no, ara serà a la tarda, perquè hi han previstes tormentes. I quan arribem a la tarda, no, no pot volar, ara hem d'agafar autobusos fins a Buenos Aires, que són 15 o 100 hores amb autobús. I amb tot això, a mig camí ens deixen, anem a agafar un altre vol... I no, ara hi ha overbooking, s'ha de quedar algú amb els pilots aquí, que anireu via un altre lloc i m'envien a mi.
4: Carreres i carreres amb els mateixos calçotets.
1: Pensava que només passava la gent pobra, això. Vull dir que la gent de...
0: Hòstia. Són pobres igual.
1: Quin desastre, tu. T'ha passat alguna vegada d'estar tota la setmana preparant una cursa i que el dia de la cursa el teu pilot caigui la primera curva? I dius, no, hòstia, he estat fent una feina jo aquí, eh?
0: Pot caure la primera curva, però que ja no correm, no. El que a l'altre cantó del box l'any passat els hi va passar que el pilot s'havia fet mal i el pilot que havia de vindre substitut es va fer mal el dia abans de sortir a pista.
1: Deixem-ho estar.
0: Sí. I sí, se'n van tornar cap a casa. El divendres van agafar un avió, no van arribar ni a sortir a pista. Tot preparat, el boc muntat i cap a casa.
5: I no, Xuriguera, no va ser culpa seva.
1: Bueno, fa gràcia, però aquí deuen haver molts cèntims.
4: Home,
1: que...
4: Home, i tant.
1: Perquè una cosa... Hòstia, no... Hòstia el MotoGP mou calés, això.
5: I tu com veus aquelles motos... Jo recordo...
1: Què val una moto d'aquestes? Què val?
0: Buf. No et sabria dir.
1: No, pas, però... no la compres pas tu.
0: No, no. És un renting, eh? A final d'any vas de tornar tot
1: sí?
0: La moto, com les peces i com tot.
1: Què dius ara?
0: Cada final d'any anem una setmana a la nau a fer...
1: M'estàs dient que van amb un renting els pilots de motos?
5: Jo em vaig comprar una Puc Condor i la vaig pagar...
4: Trinco, eh?
5: Tenia 14 anys i la vaig pagar tota. No vaig pas anar...
0: Pues sí, sí,
4: un clar. Renting.
1: Els deu anar, així s'ho desgraven.
4: Sí, clar, però com
0: fins i tot el material de recanvi, va tornar tot a final d'any.
1: Hòstia.
0: I el crash pad, o sigui, una... caixes plenes de peces que s'han trencat amb caigudes, però tot ha de tornar cap al Japó.
5: Hòstia.
1: Escolta, qui són els vostres rivals ara mateix amb LCR Honda? Hi ha algun equip que, bueno, sigui la rivalitat amb Barça-Madrid? Amb Honda, qui seria?
0: Yamaha. Per excel·lència,
1: Honda i Yamaha.
0: Però jo diria que com jo estic a l'equip que no és l'oficial... La nostra principal de llonces és aconseguir guanyar l'equip oficial.
4: Com... La mateixa Honda.
1: La Honda.
0: Que tenen la mateixa moto
1: sí.
0: I ells són com la fàbrica
1: sí.
0: I nosaltres som un equip privat. Llavors sempre hi ha el... Hem d'aconseguir quedar per davant de...
4: Hem fotut.
5: Allà hi deu haver més pasta, no?
0: Bastanta.
1: Volia preguntar què cobres, però no sé si es pot preguntar.
5: Sí, que es pot preguntar.
1: Què pot cobrar un enginyer mecànic? No has pas de ser tu en concret, però...
0: Ja... És que és molt...
1: La forquilla és ampla.
0: És molt, molt
1: però
0: ampla.
1: Però si estàs en un equip, per exemple...
4: Oficial.
1: Al top, diguéssim...
5: Déu-n'hi-do el que es cobra.
0: Entre 30.000 i 200.000 euros pot arribar a cobrar la gent.
5: Si és que fins cobres 200.000, tu, 200.000 eh?
0: 200.000. Sí, però la, o sigui, hi ha molta profitat de que, oh, la passió de les carreres, i no paguen. O sigui, hi ha les dues les dues vertents.
1: Vols dir que hi ha gent que els diuen, no, vine aquí, que ja t'ho passaràs bé, ja que t'agraden les motos.
5: Ja tenirem visibilitat.
1: Ja està.
0: I tots autònoms.
1: Bé, endavant.
2: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Jaume, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa arral de vinyó, gentilesa de...
6: Vella!
1: La paraula d'avui és... Oldre. Oldre. A. Oldre. Disciplina japonesa que teoritza sobre la disposició de mobles i objectes per generar bones energies a la llar.
4: A casa hem posat el llit mirant a l'est i ho tenim tot col·locat segons l'oldre japonès.
1: B. Oldre. Aspirar pel nas per sentir l'aroma, sinònim d'olorar.
5: Pot semblar una mania estranya, però quan coneixo algú, en comptes de fer-li dos petons, a mi m'agrada oldre la seva aixella ben fort.
1: O C. Oldre. Sentir-se ofès, dolgut per algun comentari o alguna acció.
3: Quan enterro, a l'enterro de l'avi va pujar la iaia al faristol, li va dir que l'avi era un putero, eh? A mi em va oldre, què vols que et digui?
1: A, B o C?
0: Hòstia, no sé.
1: És complex, eh?
0: Poder la B?
1: Poder la B, eh?
3: Correcte! Bravo!
1: Oldre. Sinònim d'olorar, no ho havia sentit mai.
4: No.
3: Jo tampoc.
1: Vaig a oldre una mica de camamilla, a veure si em destapo.
3: Millor la camamilla que l'aixella que ha dit el
1: Ferri. Sí, sí, sí. Mercè, avui parlàvem de la llitera.
3: Va, coneixeu el concepte de llitera calenta?
0: No. Ui, Mercè, no sé si és aquest programa per parlar d'aquestes coses.
3: Llitera calenta, hot banking. Això és una pràctica militar, Ali.
4: Ui, ha de ser una pràctica sexual molt bèstia, eh, perquè li diguin militar.
3: És que de veritat, gent, no és res sexual.
4: Llàstima.
3: En llocs on l'espai és molt limitat, com per exemple els submarins, els vaixells de guerra, a vegades hi ha més membres de la tripulació que no pas a llocs on dormir.
1: Mm. Llavors, no? on dormen la gent? Falten llits aquí?
3: No, doncs ho fan per torns.
1: Mira.
3: O sigui, sempre són lliteres per optimitzar l'espai, així necessites menys espai, però a cada matalàs hi poden dormir tres soldats, no? Per exemple, un fa el torn des de les 8 del matí fins... Ara no em feu comptar.
1: No, de 8 hores.
3: 8 hores,
1: hores. Si el dia en té 24, 3 per 8, 24.
3: Exacte. Tres torns de 8 hores.
4: Però llavors t'has de ficar al llit on ja hi ha dormit un altre, per tant...
3: Exacte. Clar, per això se'n diu llitera calenta.
4: Ara ho he entès.
3: A l'hivern va bé, això.
5: Sí, un militar, eh?
1: On no anava a dir a menjar, a preguntar-li on dormiu vosaltres quan volteu pel món?
0: Amb hotels.
1: Hotels, eh?
3: No, però aquells camions
1: que es veuen,
3: eh?
1: Aquells camions de les diferents marques de motos i tal, que veus a vegades als circuits, allà no hi dorm ningú, allò no...
0: Alguns
1: hi ha com uns motorhomes, no?
0: Bueno, hi ha una zona on els pilots dormen.
1: D'acord.
0: Que són, sí, que tenen les 6 habitacions i van de lloc a lloc. Però de la majoria de mecànics i això, en campionats inferiors sí que es fa molt de dormir als circuits, però al Mundial lo normal és dormir en hotels al voltant del circuit.
1: Molt bé, molt bé. Sí. Volies dir alguna cosa, Fel, t'he tallat.
5: Els militars que foten això de dormir als llits.
1: Sí.
4: Però, hòstia, foten una pudor als militars.
5: Foten molta pudor als militars.
3: Sí. Jo un dia, no, jo un dia vaig anar amb avió.
4: Sí. Un dia vas anar amb avió?
3: No, que vaig trobar un militar.
1: 365.
3: Un militar indonesi, no sé si t'hi has trobat mai, de coincidir amb un militar al costat. Fotia una catipent... Que de veritat, no es podia aguantar.
5: Els indonesis suen molt.
1: Sí, dels nervis.
3: Per què?
4: Has vomitat.
3: Suen més.
1: Has trobat algú que fes molta pudor a l'avió, Jaume? Això sí.
0: Més d'un cop.
5: Bueno, això està algun bus a Barcelona.
1: Sí.
5: Has d'anar amb avió.
1: Jo, tornant de Namíbia, em vaig enganxar un que s'anava cardant pets tota l'estona.
3: Ai, ai.
1: A dins l'avió.
3: Ai, ai.
1: 11 hores de vol, nano.
4: No. Hòstia, 11 hores, home, devia tenir un problema, aquest home.
1: Sí, no sé. O jo sí que vaig tenir el problema. Jaume, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.
4: Hola, Jaume.
2: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Ja li pagarem unes hores de teràpia al nano que s'ha de llegir tots els correus.
1: Àlex Vila, què ens expliques avui?
6: Avui porto una nova faula. Avui us porto la faula de la llitera que parla.
1: Sí.
6: Agafeu-vos ben fluix, perquè no és una història molt emocionant.
1: La llitera que parla?
6: Sí, és la faula de la llitera que parla.
1: Ah, d'acord.
6: Okay.
1: O sigui, la humanitzarem una mica, la llitera.
6: Sí, és la idea.
1: Molt bé.
6: La llitera, en principi, és una cosa que quan ets infant fa molta gràcia,
4: sí.
6: Però a mesura que passa el temps és com una idea que va perdent una mica de força.
1: Sí.
6: No, allò de dormir apilats en una habitació.
1: No hi ha matrimonis que dormin amb llitera.
6: No. Us faria gràcia fer unes colònies de la Renaixença, per exemple, i anar a dormir tots junts? No.
5: Jo tinc una edat, eh?
1: No? A mi no els agrada?
5: Aneu vosaltres a casa de colònies,
1: sí.
5: I a mi em foteu habitació d'hotel.
1: Va.
6: És que tu veus una llitera, jo veig una llitera i penso, quina necessitat hi ha d'apilar llits, no? La mateixa que la de portar rellotges GPS que comptin les passes que fas, no? Cap ni una.
1: Cap.
6: Ei, però allà estem, no? Dormint en lliteres i tots penjant els quilòmetres que correm cada dia.
1: Sí.
6: Bueno, la llitera és una mica... Això és violència, d'alguna manera, no? Oh. És...
1: Violència?
6: Sí, la llitera és, és convivència forçada, no?
1: Sí.
6: Sí, és una estructura basada en la confiança, i la confiança són quatre gargols d'aien, que és confiança... dubtosa, no?
1: Sí, perquè fa patir una mica, sí, quan estàs a baix, penses, si això cedeix, nano... Hòstia.
6: I aquelles que grinyolen a vegades...
1: Hòstia, sí.
6: Confiança dubtosa.
1: Sí.
6: És la llitera, és els de dalt i els de baix, no? Patint, perquè tot pot caure en qualsevol moment.
1: Sí.
6: No? Confiança dubtosa, ho he dit.
1: Sí, sí.
6: La llitera és una mica com el capitalisme, al final.
1: Tot és com sí, el capitalisme, no? Em dóna la sensació.
6: Tot és capitalisme en aquesta vida, però la llitera és capitalisme, no és els de dalt que tenen por als de baix i els de baix que també tenen por als de dalt i tots estem patint perquè tenim la sensació de que s'aguanta tot una mica pels pèls.
1: Sí, que és veritat.
6: Aquesta metàfora ha estat bé.
1: Ha estat bé, aquí.
3: Aquí s'ha estat molt bé, sí.
1: Aquí sí.
6: He connectat neurones avui, eh?
1: Molt bé.
6: Avui, a vegades...
1: A vegades es troben.
6: Sí.
1: Les neurones, ja. Sí.
6: Sí, és possible que estigueu pensant, bueno, això era la faula de la llitera que parla.
1: Sí.
6: On està la part... On
1: no ha parlat, no ha parlat, la llitera.
6: Si la llitera pogués parlar, segurament diria... Vaig a llegir-ho, perquè no m'agradaria...
4: És literal,
1: no,
4: el és literal. Que va dir la llitera.
6: Sí, la llitera diria, hola, sóc una llitera. Això que les lliteres som una representació del capitalisme i la barbàrie, us ho heu tret una mica de la màniga. Em dóna la sensació que un humà em fa servir per projectar idees a través de mi.
1: Sí.
6: Mira com reflexiona la
1: llitera.
6: La llitera, eh?
1: Semblava un tros de ferro, eh?
6: I està viva, està viva. I continua dient, les lliteres tenim prou pena sent un Frankenstein de llit que vosaltres, els humans, només utilitzeu quan no teniu cap altra alternativa. Deixeu-nos en pau i no ens poseu en les vostres històries. No volem formar part del vostre puto programa. Ha dit puto, la llitera.
1: Hòstia.
4: Bueno,
6: ja ho veieu. Les lliteres pues, són simplement lliteres, a vegades pues, no hi ha res més a la seva manera de ser, no sé. Deixem de desviar l'atenció cap a metàfores absurdes i divagar, no? I preocupem-nos del que realment importa.
1: Què és?
6: Això ja no ho sé, Pello, no?
1: No puc estar per tot. Ara s'han modernitat algunes lliteres
4: sí.
1: I n'hi ha, hi ha unes bestieses increïbles.
4: Bueno,
1: eh?
4: No ho he vist, això.
1: Bueno, n'hi ha que tenen un escriptori sota, en comptes d'un llit, llavors el llit queda dalt.
6: Però no deixa ser una manera de romantitzar la precarietat. D'alguna... Si has de tenir com, no, tot junt al llit, la llitera, com, no?
4: Sí. Limites l'espai, sí. Clar, sí, sí. Arriba un punt que la llitera la desmuntes perquè els nens ja creixen i llavors ja volen tenir habitacions separades, etc.
1: Jo a casa...
4: Capitalisme.
1: Tenia aquell llit, tenia un llit que baixava jo a casa.
5: Ah, sí,
1: quedava plegat a la paret, sí. Llavors el baixaves.
4: Sí. Bo.
1: I a dintre tenia tot d'adhesius enganxats. Feia una col·lecció d'adhesius.
6: Que xulo.
3: Ara us diré una cosa forta, ai. Però el meu pare dorm en una llitera.
1: No, Mercè, quants anys té el teu pare?
3: 79, 80.
1: A dalt?
3: Sí, sí.
5: No.
1: Però,
3: papa, que ens mires.
1: Escolta,
3: sisplau, on és la meva cabra?
1: Però, de veritat,
3: deixa
1: Mercè,
3: de la llitera.
1: Busquem una residència que s'hagi una mica
3: que
1: més
3: no,
1: careta.
3: Que no, necessita anar en una residència.
1: Ah, no està en una residència.
3: No, està a casa. Ah, i dorm en una llitera perquè vol dormir en una llitera.
4: Cuida't amb el teu, Peyu, cuida't
1: amb el teu. He pensat, hòstia,
3: no necessita
1: bona
3: anar en una residència.
1: Bona residència que els fan dormir en llitera, pobra
3: que
1: gent.
3: Que és atlètic.
1: I per què dorm en una llitera?
3: Ah, jo què sé. Papa, en sèrio, de veritat, deixem-ho córrer ja, la llitera.
5: A baix hi dorm...
1: Qui dorm a baix?
3: No, ningú. Ah.
1: Que hi té trastos, a baix?
3: No, hi té l'escriptori, això, que
4: això,
3: dèiem.
4: Això que dèiem.
3: Home, fot tot un llit més estret, més petit, saps?
4: Però cada dia puja dalt.
3: Sí.
6: Una víctima del capitalisme, al final.
1: Sí, sí, sí. De veritat no. Que tinc ganes de convidar el pare de la Mercè i entrevistar-lo aquí.
3: No, saps el que et dius, papa.
1: Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és el grup de metalcore melòdic galès Bullet for My Valentine. Ens interpreten Tears Don't Fall, una peça publicada l'any 2005. Les gires llargues poden ocasionar molts problemes de convivència, especialment si has de fer vida en un autobús, com és el cas de la nostra banda d'avui. Per evitar conflictes durant la gira, van establir un codi vinculat a les lliteres. Les lliteres que eren el bus mateix, eh?
0: Autobús amb lliteres, eh?
1: Sí,
0: que ja és ben parit.
1: Això és habitual en grups que fan gires importants.
0: Mira.
1: Doncs bé, van establir aquest codi que determinava que si la cortina de la llitera estava tancada, allò era territori sagrat.
0: Sí.
1: No es podia molestar. Però si algú treia una mà fora de la cortina, allò que t'has adormit i t'ha quedat la mà fora, doncs la resta de la banda estava autoritzada a dibuixar-li el que volgués.
0: Mira que maco.
1: I encara pitjor, si algú treia una cama, li podien afaitar.
0: Hòstia!
2: Fem-ho això, el Renaixent.
0: Ja ho farem, ja ho farem. A les colònies aquestes que mostrarem. Doncs escoltem Ballet for My Valentine i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.
1: Avui us porto amb Blacky.
2: Blacky.
1: Que és, especifico, és un mascle.
2: Sí.
1: Perquè després la raça se'ns complica una mica.
2: Què?
1: Em posa que és de raça alien.
2: Bueno, perquè ha de ser una barreja difícil de descriure.
1: Difícil d'explicar. Mm. Bé, doncs això. És de Terrassa, això també és complicat, i és de la Sònia.
2: De la Sònia.
1: Veiem-lo.
2: A veure quin gos. Oh, que maco! Jo...
1: Vale.
2: Oh,
1: és alien.
3: Home, és radioactiu.
1: És bioluminescent, també, aquest.
2: Heu de treure el flash quan els hi feu les fotos als gossos, perquè
1: bueno,
2: si no...
1: Té una explicació.
3: Això és molt lletja.
1: Home, té una explicació, perquè...
2: Ara, aquest terra, als 80, es va posar molt.
3: El tenia a casa.
4: A casa meva el teníem,
1: però,
4: també.
1: Ara el gres ha tornat. Bueno, ara ja fa potser...
2: El que trobo que
4: el sòcol és molt raro.
2: El sòcol no els hi lliga amb la rajola.
3: És una bona merda de foto, eh?
2: Sí.
1: A veure...
3: De foto, de terra, de gos, de tot,
1: Ai, deixeu-lo, deixeu-lo, que té una explicació. Que és mig cec i és sord, per això deu tenir les pupil·les dilatades i per això li entra tant el flash.
2: El flash, això...
1: La foto no li fa justícia.
2: Es veu així pel tapetum lupidum. Tapetum lucidum.
1: Què diu? T'estàs marcant aquí un farol.
3: Comencem a anar molt sobrats en aquest programa.
4: Tapetum lucidum?
1: Què és això?
2: És la particularitat que tenen alguns mamífers que poden veure si de nit. Quan tu enfoques un guineu, per exemple, amb els llums del cotxe i veus que reflecteix.
3: Sí.
2: Això és el tapetum lucidum.
4: Jo tenia un amic...
1: Però en Blacky no té tapetum lucidum.
2: Sí que té.
1: És ben sec.
2: És un gos.
1: És sec.
2: És igual, però el té, encara que no li vagi. El té. És igual que hi ha gent que té coses que no li van, però les tenen.
3: Sí, sí.
1: Bueno, a en Blacky li encanta banyar-se a qualsevol mena de llac o pantà.
2: Mira.
3: Molt bé.
5: Després de tota la temporada explicant-vos catàstrofes, desastres naturals, accidents i tragèdies, avui, per fi, ens toca una passejada tranquil·la.
2: Molt bé.
5: Ens situem a l'Austràlia dels anys 90. Què podria anar malament?
2: Avui passegem el gos per Canberra, 13 de juliol de 1997.
4: Hòstia, 97.
3: Sempre m'ha fet gràcia, sempre.
2: El què?
3: El nom de...
2: Canberra.
1: I també.
2: Sí, perquè tenen un cop de masia.
3: És un
1: de
3: nom
1: Canberra.
3: Que no n'hauria de fer, però...
2: Bueno.
1: És una tonteria.
2: Heu estat mai a Canberra?
3: Canberra, no.
4: D'on te ve aquest nom?
2: Canberra. Bueno, sí, hi havia una senyora que era molt porcassassa.
3: No.
2: Canberra.
3: No, no.
2: No sé, no sé, no sé.
3: No.
2: Avui en Blacky passejarà pel llac Burley Griffin, un llac que l'únic que té en comú amb el llac petit de Terrassa és que tots dos són artificials. El llac Burley Griffin és enorme i parteix la ciutat de Canberra en dos. A primera línia hi trobem l'antic Hospital General, que ara està en desús. Avui seria un dia completament normal si no fos perquè aquest edifici està a punt de ser demolit. La posada en funcionament d'un nou hospital ha fet que aquesta edificació hagi quedat abandonada. La decisió ha provocat una certa polèmica, ja que molts veïns de Canberra volen conservar l'edifici. Aquell hospital els ha acompanyat tota la vida. Molta gent hi ha nascut,
3: clar,
2: se l'estimen. No?
3: Ja,
2: és una llàstima que s'enderroqui.
1: Sí, és molt trist que enderroquin l'edifici on vas néixer. Sí,
3: home, mira,
1: i m'hi faria molta pena.
4: Arbúcia és l'hospital on jo vaig néixer.
2: Sí.
4: Ara és un geriàtric.
2: Mira,
4: jo sempre espero anar-m'hi a Morilla.
2: Veus que maco? I tancareu el cercle.
1: Que
3: maco. Es quedarà molt orgànic.
1: Sí. Sí. Tens ganes d'anar-te a Morilla, de veritat?
4: Bueno, que em portin un buguin, però em fotria gràcia a mi.
2: És un edifici construït l'any 1947 i s'ha de dir que és bastant lleig. És lletxot, la veritat.
3: Doncs a terra.
2: A terra.
3: A terra, tu.
2: A terra.
3: Ara no és un edifici històric.
2: No, és lleig, és
3: ja
2: lleig.
3: Ja està.
2: De res. A més, la demolició del vell hospital permetrà construir el Museu Nacional d'Austràlia, un recinte arquitectònic de primer nivell. El més curiós és que molts canberrencs i canberrenques s'han aplegat al voltant del llac per acomiadar-se de l'edifici.
4: Es diuen així, canberrencs i canberrenques?
2: O canberrinesos, ara no sé.
3: Canberrencs i canberrenques, ja
2: la gent fins i tot ha llogat barques per veure l'enderroc des de l'aigua.
4: Que maco.
2: Com les havaneres de Calella.
3: Calella per la Frugell.
2: Mira, agafes una barca i vas a veure...
4: Cantaran el meu avi?
2: No ho sé.
4: Saps que hi havia la polèmica aquella? Canberra la cantaran?
2: Canberra poder sí.
3: El meu avi va anar a Canberra...
1: Va, seguim.
2: No, era per si seguies cantant, estava esperant. En Blacky està encantat que el passeig sigui al costat del llac. Resulta que l'Ajuntament de Canberra ha fet que una simple demolició d'un edifici s'hagi convertit en un circ. En aquest moment, l'alcaldessa de Canberra, l'honorable Kate Carnell, està acabant de fer el seu discurs.
6: Conciutadans i conciutadanes de Canberra, estem a punt de dir-li adeu al vell Royal Hospital, un edifici que ens ha vist néixer. i ens ha vist créixer.
2: I morir amb algun, també.
6: Sí, sí, també, també. Ara, però, és moment de mirar cap al futur i pensar en el fantàstic museu que s'inaugurarà d'aquí poc.
3: Bravo! Molt bé. Bravo, fantàstic!
2: L'alcaldessa ha fet una crida per venir a veure l'enderroc. Només faltava posar-hi cadires de plàstic. Tu, poca broma, eh? 100.000 persones.
3: Dius, ja,
2: t'ho prometo.
4: Que les trobes
2: 100.000 persones s'han reunit per viure l'enderrocament en directe. L'alcaldessa diu que és l'acte més multitudinari que ha viscut mai la ciutat.
3: Home, però és que 100.000 persones... És ben bé que no. Deu ser molt avorrit viure a Canberra, eh?
2: Noi, no,
3: no hi ha res millor per anar a fotre?
2: A Austràlia, fill meu, quan has vist passar el mateix canguro dues vegades...
1: Això és tot un èxit. 100.000 persones han vingut a veure la demolició. Sí. Penseu que som una població de 300.000 habitants, eh?
2: Això és així, eh?
1: 1.990. Home, és molt, eh?
3: És més que Sabadell, no?
4: El 33,3%, eh?
2: Sí? Ho has calculat així?
4: No, soc 33,3% periòdic, eh?
2: Sí, sí, sí.
4: Soc ràpid, eh?
1: Sí, sí.
3: Periòdic vol dir que no s'acaba.
4: Un periòdic és que és de cada dia.
1: 3, 3, 3, 3, 3, 3.
7: L'avantguàrdia.
2: En fi, heu de saber que per la demolició faran servir una voladura controlada. S'han col·locat uns explosius a la base de l'edifici que el faran col·lapsar. En principi, l'edifici ha de caure de manera vertical.
5: Com les Torres Bessones?
2: Sí.
5: Saps que van ser els ovnis, en realitat?
2: Ah, sí?
5: Sí.
2: Això... El de les Torres Bessones sí, també van ser...
5: Hi ha tota una teoria.
2: Els mateixos que veieu a Montserrat o uns altres?
5: Uns altres. No tenen res a veure. De fet, ni es coneixen entre ells.
2: Ah.
5: Sí, sí.
2: Que ells parlen anglès.
5: No. Parlen australià.
2: Hi ha una teoria que diu que les Torres Bessones la van fer caure als ovnis.
5: Dic teoria per dir-ne així, però és un fet contrastat.
2: Sí, sí, sí.
1: A veure, Arnau, has de canviar d'amics, eh? Sí, seriosament t'ho dic.
4: I de medicament.
5: Si els meus amics sou vosaltres.
2: Jo crec que...
1: Hòstia, noi.
2: Que hauríem...
1: Algú li pot explicar?
2: Hauríem de buscar-li activitats per fer els dies 11 de cada mes. Buscar-li una altra cosa.
3: Teniu raó.
1: Una agenda. Hem de portar-li l'agenda, aquest nano.
2: En fi, encara que l'edifici no caigués de manera vertical, no passaria res, perquè si alguna cosa falla, les autoritats han posat un perímetre de seguretat de 200 metres. Per tant...
8: A veure, sisplau, me sentiu?
2: Sí.
3: Sí, home, bastant, massa fort.
8: A veure, tothom a 200 metres d'aquí, sisplau. Sí. Estem a punt de demolir aquest edifici. Senyora! Apartis, m'acaba... Sortir d'aquí, hòstia! Sempre la mateixa. Senyora, no té res a fotre'm tot el dia. Cada dia fem coses a l'Ajuntament i les tens aquí. Tres que hi hagi sardanes, com que fotem un enderroc.
3: Els sardanes de Canberra.
8: La punyetera, senyora, aquí plantada, hòstia. Posa els nervis a mi, aquesta dona.
2: Qui és aquesta dona?
8: Eh?
2: És la Montse.
8: A la Montse, eh? Ah, ah. És la parenta d'aquella de Canberra. Tot el puto dia.
2: Ara mateix els carrers dels voltants del llac estan col·lapsats de gent que ha agafat el cotxe per venir fins aquí. Els qui tindran les millors vistes són la gent que són a la barca, al mig del llac. Eh? Però ells també han de respectar els 200 metres de distància. Un cop fetes les comprovacions, arriba l'hora de la veritat. Vinga.
8: Vinga, senyora alcaldessa, faci el compte enrere i quan arribi zero, jo activo la càrrega.
1: Ai, quin honor, quin Vinga. Honor. No, però no, va, fem-ho tots,
2: sí.
1: Eh? Perquè això és una cosa
2: Vinga.
1: De tots, de tot Canberra, eh?
2: Vinga, va.
1: Vinga. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!
2: Però va tard l'explosió, sembla que va tard.
1: Però peta o no peta?
2: Ara petarà.
1: Ara petarà.
3: Que comenci! Que comenci!
2: Un moment. Què passa?
7: Espera.
2: Què fas?
7: No, és que no va aquest...
2: El mando.
7: El mando aquest, no.
3: Bueno, apreta el botó.
7: Ja ho faig.
3: Apreta el botó.
7: Jo ho faig.
1: Però vols dir que és aquest mando?
7: No, és que no... Vull dir...
2: Vols dir que no has agafat el mando del cotxe?
1: No,
2: que...
1: però, sí,
7: provo
1: no?
7: tu, provo tu.
3: El collons hi diu Fiat aquí.
7: Eh?
2: Fiat, és una marca d'explosius molt ben parida.
3: Aviam si explotarà el cotxe d'aquí fora. Aviam. No va.
2: De moment, els experts estan quedant fatal. Tota la ciutat està esperant el gran show i el control remot s'ha espatllat.
8: Ja està. Era aquest cable, s'havia desconnectat. Ara sí, alcaldessa, perdó.
2: Tornem-hi.
1: Doncs vinga, va, tornem-hi. Vinga, tots, va.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
1: Oh! Ara sí, eh?
2: Ara sí. Les càrregues han explotat i han fet desplomar l'edifici. Almenys això ens pensem. Perquè quan la pols desapareix, es pot comprovar que l'edifici continua intacte. Les càrregues estaven mal col·locades o eren poc potents.
1: Nois.
2: No queda més remei que esperar una estona més perquè els tècnics col·loquin nous explosius. Oi. Mentrestant, en Blackie està gaudint d'un banyet a dins el llac. Com que és mig sort, no ha sentit ni la primera explosió.
8: No, a veure, perdoneu, no, ara sí que el sentirà.
2: Ara sí, eh?
8: I ha guardat una càrrega aquí.
2: Aquí has fotut...
8: L'alcaldessa, vull dir, ara li patim.
2: Aquí has fotut fatua.
1: Va, doncs som-hi. Tercera mala vençuda, eh?
8: I una oferta, que l'he fotut tota l'oferta aquí, eh?
1: Molt bé, vinga, si us sembla, ara comptarem des de 5, eh? Per no fer-nos pesat, ja, perquè vinga, va. 5, 4, 3, 2, 1...
2: Hòstia! Ara sí.
3: Ah, sí?
2: Ara sí, eh?
4: Ara sí,
2: ara ha patat fort.
4: M'he assegurat, ara.
2: De fet, ha patat tan fort que una part de l'edifici, en lloc d'implosionar, ha explotat cap enfora.
3: No.
2: I ha provocat una pluja de pedres i metalls. Primer cauen petits fragments i després venen les parts grosses. La gent que té la sort de ser a terra ferma intenta amagar-se. La pobra gent de les barques no hi poden fer res. El millor que podrien fer és tirar-se a l'aigua, però no hi són a temps, tot passa en qüestió de segons. Els fragments cauen per tot arreu com meteorits.
8: Hòstia, em sembla que ens hem passat una mica amb la càrrega.
2: Doncs una mica,
8: una mica sí, eh?
2: Sí. Algunes runes de l'edifici volen per sobre el llac i cauen a mig quilòmetre de distància.
3: És bastant. Noi.
2: Com que la zona estava col·lapsada amb 100.000 curiosos, les emergències tarden més del compte a accedir al lloc dels fets. Hi ha gent ferida per tot arreu. El resultat final és de 9 ferits greus.
1: Encara? No, hem estat prou de sort.
2: Sí, bueno, i una nena de 12 anys que ha mort d'un cop de roc.
1: Ja farem un dia de dol.
2: Home,
1: eh?
2: Sí, com a mínim un dia.
3: Pot tenir tres.
2: Malgrat que s'obrís una investigació i es posés en dubte si la idea de l'alcaldessa d'ajuntar 100.000 persones era bona, ningú va anar a la presó i tampoc va dimitir cap càrrec. La demolició de l'Hospital de Canberra de l'any 1997 és un manual de com no s'han de fer les coses. Us recomano el vídeo perquè està gravat, perquè clar, estaven gravant com demoliria l'edifici. Aneu a YouTube i fiqueu Hospital Canberra, demolició.
3: Es veu la pluja de meteorits.
2: Es veu com van caient unes hòsties a l'aigua, nano, que és maco de veure. És molt maco. És més maco que els focs de blanc. Més impressionant.
3: Sí, segur.
2: Tenim un gos que no sabem si ha sobreviscut o no ha sobreviscut a la demolició d'aquest antic hospital de Canberra, i això ho decidirà una persona del públic. Qui ho decidirà, Mercè?
1: Això ho decidirà la...
10: Montse.
2: La Montse.
3: Ah, mira, la parenta.
2: Anem a veure si en Blackie sobreviu o no. Montse, ni Sydney ni Melbourne són la capital d'Austràlia. De fet, van escollir Canberra per acabar amb la rivalitat entre aquestes dues ciutats. Però què vol dir Canberra en idioma aborigen? A. Lloc de trobada. B. Gent de pau, o C, ni un paper a terra.
10: La B?
2: La B, gent de pau. En Blackie és...

0: Canberra, en l'idioma aborigen, vol dir lloc de trobada. Va ser una ciutat construïda el 1913 just entre Sydney i Melbourne. I el nostre gos, el pobre Blacky, mig sec i mig sord, no ha pogut superar la passejada. Evidentment, una de les pedres li ha caigut sobre el cap i s'ha mort, tu. Tenim el consol que s'hagi mort fent el que més li agradava, banyar-se en un llac. La demolició del vell hospital de Canberra és una desgràcia i una pífia de les grosses. Que et caigués un totxo al cap era una loteria. Era qüestió de... Bueno, es veia venir. I fins aquí la... Ui, merda, el Pep, telèfon. Oi. Perdoneu, ja l'agafo.
1: Sí, sí, agafa, agafes tranquil.
0: Oh, moment, moment. Ja vinc. Bueno. Sí?
2: Nen?
0: Ei, mama,
2: escolta,
0: què tal?
2: Escolta, saps que ja has obert la piscina d'aquí Vic?
0: Bueno, la de Vic i la de tot Catalunya. Normalment, després de Sant Joan, ja les obren, les piscines, no? Totes?
2: Mira, volia anar-hi, però he passat pel costat. Sí. Va. He sentit tot de gent xerrant castellà, soroll de flotadors...
0: Bueno, és una piscina, també, que t'esperaves, mare.
2: No es poden portar flotadors a la piscina.
0: Bueno, hi ha gent que no sap nedar.
2: Doncs que no hi vagin, eh? Que hi vaig jo a esquiar, a la muntanya.
0: No, no hi vas, no hi vas.
2: Perquè no sé esquiar, bueno, claro. Vull dir, si no saps nedar, no hi has d'anar a fer res, a la piscina.
0: Bueno, però la canalla petita, mama...
2: Tu mateix, que no hi vagin, tu. A més, si pixen, aquests.
0: No ho saps, si es pixen, els nens.
2: Anda que no. Si les meves amigues de 70 anys s'hi pixen, com no s'hi ha de pixar la canalla?
0: Mama, sisplau...
2: I que no torni la moda aquella de l'any passat, que la gent s'hi cagava, eh?
0: Oh, és veritat que es va posar de moda, això, l'any passat.
2: Tant discutida de si la gent pot fer toples o no a la piscina, oh, o que si es poden banyar amb el burca o jo què coi sé, jo faria banyar tothom despullat, eh? Que si un es pixa, que es vegi.
0: Tampoc ho veuries, mama.
2: O que hi fiquin el líquid aquell que es torna vermell.
0: Això és un mite, no existeix.
2: Doncs un mosso d'esquadra a cada piscina. Escolta, els que volien posar als col·legis, que els posin a la piscina a controlar a veure qui pixa i qui no pixa.
0: Bueno, escolta, mama, volies alguna cosa en concret o no vols res?
2: Ah, bueno, avisar-te que estiguis al tanto, que el dia 30 cobren la renda.
0: Ah, sí, bueno, ja estic al cas, ja. Ja
2: aquest
0: estic.
2: Any em fan pagar a mi, ah, una sí? senyora de 70 anys, noi. Cobres una misèria i encara em fan pagar, colla de fills de puta.
0: Mama, mama, penjo, va, que vagi
2: adiós,
0: bé.
2: Adiós.
0: Adéu, adéu, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li ha vulnerat el dret a defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. S'han fet públics aspectes com cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga, un suposat tracte de favor perquè l'aerolínia Plus Ultra rebés ajudes públiques. Des del govern espanyol, el ministre de Transports, Óscar Puente, ho considera greu.
2: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección... Nos parece de una extrema gravedad.
1: El jutge Calama vol saber qui ho ha filtrat. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular com a representants de les acusacions populars tindran accés a la informació del cas. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi ha enviat també equips.
3: Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona.
1: El dolor que es traspassa de generació en generació és una de les temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran a la Guerra Civil, la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92. El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+.
3: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
4: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
3: La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox, i 137 abstencions del Partit Popular. La modificació de llei ha de passar ara pel Congrés, que podria canviar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació.
1: Esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el definitiu 3-1.
3: El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita.
1: El Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com una de les millors terceres classificades. Ara s'ha acabat l'última jornada del grup F. Els Països Baixos s'han imposat a Tunísia per 3-1 i passa a 700 com a primera de grup, mentre que Suècia i el Japó han empatat a 1. Suècia passa com a segona i el Japó probablement també passarà com una de les millors terceres.
3: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà el London City.
0: Fins aquí les notícies.
5: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
6: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
7: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
5: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
8: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
5: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. Avui en rigorós directe, com sempre, ja ho sabeu, a La Solució. En un món de respostes simples, nosaltres us portem aquesta solució. I com sempre, a part de La Solució, Ferran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs? No obris molt la porta, que entra l'onada de calor.
0: Mare de Déu, no?
1: Han baixat les temperatures, estem entre 30 i 35, però clar...
0: Catalunya Ràdio, refugi climàtic,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, correcte. Sí, sí.
0: Mare tot de Déu.
1: Tot persones aquí esperant a veure si poden entrar.
0: A la porta.
2: Que podem entrar, sisplau, que tenim
0: home,
2: calor.
0: Home, tècnicament és la ràdio pública, tu demana-ho, a veure què passa.
1: No
0: estic fent una crida, eh?
1: No facis cap crida. Home, seria una solució, en tot cas, no?
0: Exacte.
1: Per la calor.
0: Seria una gran solució.
1: La solució, refugi climàtic.
0: A tots els oients que ens estiguin escoltant. Avui, en rigorós directe, molts esteu ja amb olor de vacances al cos, teniu ganes de vacances i espereu perquè encara farem una última estocada fins al dia 3 de juliol, us acompanyarem. Deixeu-me fer, em salto una mica el protocol. Raül Balam, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs?
4: Va, feliç d'estar aquí.
1: Està feliç el Raül perquè a més l'hem vist aquest matí a les xarxes. L'heu de seguir a les xarxes perquè és tota una aventura seguir la vida de Raül Balam. Escolta, amb tu a quarts de vuit estaves corrent ja avui.
4: A les set i... quarts de vuit. A les set i cinc ens hi hem posat.
1: Què dius?
4: Avui ha costat, eh?
0: Mare de Déu. Escolta, per baixar la coca, això?
4: Pues clar, s'ha de
0: baixar. La coca pot sonar una mica rara.
4: Bueno, la coca de fruita de Sant Joan.
0: Tu ets de coca de fruita?
4: Jo de fruita, però molts colorets.
0: Ui, un moment.
4: Jo sí.
0: Que hi hagi tensió en aquest estudi. A veure, m'està trucant algú.
4: Aquell color de químicament perfecte,
1: sí.
4: Aquest color sóc jo.
1: Hi ha gent trucant a l'Hisenda Carot, que no sé
0: qui és, de veritat.
1: Si és una urgència, doncs
0: no sé si és una urgència, però m'han trucat que no sé qui és, de veritat.

0: fruita, hi ha gent que diu... Aparta-la, no passa res. Allò verd...
1: El meló.
0: Molt natural no és, no?
1: Bueno, és químicament perfecte, fa festa.
0: És químicament perfecte.
1: Fa festa, fa xerinola, fa Sant Joan.
0: Però allò què és? És artificial?
1: No, allò és meló, és un meló confitat, però esclar, tu has confitat una vegada un meló?
0: No.
1: És la cosa més lletja que et pugui ser a la cara.
0: Per tant, no, ho has de fer una miqueta...
1: Perquè queda un marró lleig. I clar, volem una coca que sigui estiu.
2: També trobo que fer ara la polèmica.
0: No, no, és una mica tard.
2: No, un cop ha passat.
1: Però ara ve Sant Pere.
2: A 25 de juny.
1: Ve Sant Pere.
0: Ara sembla que això estigui gravat i que nosaltres dient aquí, no, en directe. Mireu, ara mateix estem en rigorós directe. Són la 1 i quasi 11 minuts. I avui no parlarem de coques de Sant Joan. Avui parlarem de cuina, per això tenim en Raül Balam aquí. Però abans, deixeu-me dir-vos que el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Raül Balam presentat, i això vol dir, si en Raül és a l'estudi de Catalunya Ràdio, vol dir que us portem una altra solució gastronòmica. Avui torna el puntet de sal, família!
3: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium us ofereix el puntet de sal.
0: I avui ens endinsem, alerta, en aquest puntet de sal, en l'univers dels, ojo, ojo, ojo, esmorzars de forquilla. Per què estan tan arrelats a la cultura catalana? Quan i per què es comencen a popularitzar a casa nostra aquests esmorzars de forquilla? Quins són els plats estrella d'aquests esmorzars de forquilla? Hi ha grans diferències entre comarques? Hi ha algun altre lloc, a part de Catalunya, que siguin famosos aquests esmorzars de forquilla? Els plats dels esmorzars de forquilla han evolucionat o es mantenen fidels als orígens? Raül, en els últims anys vivim, tu creus, en un ressorgiment dels esmorzars de forquilla? És una percepció real o és una moda puntual?
1: Jo crec que sí, i a mi això em fa molt feliç, perquè comencem a apartar els branys.
0: Hi ha prou del branys.
1: Ara, ja s'acaba.
0: Ja s'acaba. Prou del branys.
1: Ja s'acaba. Com de punt. Sí, sí.
2: Estan aquí entre nosaltres.
1: Eh? Bueno, estan, conviuen, però... Bueno, hi havia una cosa que estava allà dormideta, que comencen a...
0: Heu de decidir, oients, a quin equip esteu. Si el nostre o el dels expats.
1: El nostre, sí.
2: És informació, no opinió.
1: No, és això.
0: Sí. Que cadascú tri.
2: I tant, i tant.
0: Tu sabràs de quina banda de la història et vols convocar.
2: Correcte, estem rebent tot de fotos de coques de llardons i de crema, també, dels oients.
1: Avui l'he preguntat a la senyora Ruscalleda.
0: I què diu la Carme?
1: L'he preguntat de tema d'esmorzar de forquilla. I em diu, l'esmorzar de forquilla, a pagès o els que treballaven al camp, es feia tots els dies. Tots els esmorzars de cada dia eren esmorzar de forquilla. En què consistia? En calentar-lo del dia anterior. Si tenies, doncs, hi havia algun fesol que havies cuit fesols.
0: Una mica de recapte,
1: si tenia alguna una carn, saltejaves amb una mica de cansalada i en allà ja feies l'esmorzar.
0: Ara us ho explicarem en profunditat, perquè avui en Raül no ve sol. Avui l'hem empatat amb l'autora d'Esmorzars de Forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Un aplaudiment per la Laia Frixinet.
1: Bravo.
0: Hola, Laia.
4: Hola.
0: Com estàs?
4: Pues bueno, aquí.
0: Bueno, aquí.
1: Bueno, aquí, eh?
0: Pues bueno, aquí. Escolta, ja es podria dedicar a ser cap de policia, eh?
1: Cap de marketing.
0: La Laia Freixinet Amenós, ella és cuinera, és dietista, nutricionista, que a més ha escrit aquest llibre que us deia, Esmorzars de forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Què entenem exactament, Laia, si jo et demano un esmorzar de forquilla?
4: Aviam, és que és el que deia una mica el Raül, que esmorzars de forquilla al final és un calaix de sastre on hi caben moltes coses. No és una cosa premeditada, és una cosa que sorgeix del dia a dia, del camp, de pagès, del mar, dels pescadors, de totes aquelles feines que requereixen esforç, que la gent es lleva d'hora i que hi ha un moment que tenen gana i han de parar.
0: Ara no em digueu que... No, jo també faig esmorzar forquilla, perquè ho punxo amb una forquilla, l'alvocat, l'avena i els fruits vermells. No, això és un branch.
4: Això és un branch.
0: Gràcies, Albert, per acompanyar-me en aquesta història. Això és un branch.
4: No, perquè l'esmorzar de forquilla, al final, quan parlem del nostre esmorzar de forquilla, hem de parlar de territori, hem de parlar de temporada, hem de parlar dels nostres productes i hem de parlar allò que tenim de tot allò que tenim a l'abast i que no és... carn i exòtic, és el nostre dia a dia, perquè no estem celebrant el Nadal, estem treballant. I llavors hem d'anar a buscar allò que la terra ens ofereix o que el rebost a les masies o d'on sigui digués.
0: Escolti'm una cosa, Raül, quina història personal vinculada a esmorzars de forquilla i el fet que perdessis alguns dilluns a un autobús ens pots explicar?
1: Mira, jo me'n recordo, jo era un bon minyó i per això em van ficar en un internat.
2: Molt bé.
1: Entre Olot i Banyoles, i jo me'n recordo que a mi m'encantava perdre l'autobús cada dilluns. Clar, jo pujava el dilluns i baixava el divendres. Ah. I clar, si jo perdia l'autobús el dilluns, qui em tenia que acompanyar?
0: Ta mare.
1: El meu senyor pare. I esclar, el pare jo crec que ja s'hi esperava, perquè fèiem paradeta a mig camí, i me'n recordo que esmorzàvem. Paràvem a esmorzar, fesols saltejats, botifarra, amb un cacaulat.
0: Tu craquejaves el sistema per poder fer esmorzar a Forquilla amb el teu pare.
1: Una mica sí.
0: Oh, i que entranyable, no?
1: Una mica sí.
2: Botifarra amb cacaulat, dic, que no passi desapercebut, això.
1: Bueno, perquè era petit, si no m'hagués pres un bon cafè.
2: Molt bé, a favor d'aquest crossover.
0: Era una tieta àvia que fotia puré de patates amb Colacao, eh?
2: Sí, correcte.
0: I fotia per sobre el Colacao.
2: I Colacao i escopinyes, també hi ha molta gent que no menja.
1: Ara vam parlar de llavors.
0: Un dia hem de fer, de la temporada vinent, ja. Hem de fer un dia de combinacions que sembla que no funcionen, sí, que funcionen.
1: Però que funcionen sempre. Ho farem.
0: Escopinyes, que has dit, i cacaulat, i colacao.
1: Sí, i olives farcides d'anxova.
0: Home.
1: Amb mantequilla, i les olives, i colacao per sobre.
0: Ai, mare.
1: És?
0: Avui no us demanem marranades, tot i que si voleu dir marranades de parents que el sabor funciona, ho podeu fer. La Laia va dient que sí.
4: Bueno, és que hi ha coses bastant divertides que quan comences a experimentar et sorprenen.
0: T'ha vingut algun al cap?
4: Home, jo sempre posava un exemple amb els alumnes de l'escola d'uns bombons de xoriço amb xocolata.
0: Sí.
4: Que sempre em sorprenien, i cada any quan ho trec a classe em surt algun alumne dient-me del bon record que tenen dels entrepans de pa Bimbo amb nocilla i fuet.
0: Què?
4: Jo no ho he tastat, però
0: pa Bimbo?
4: He de dir que ha de funcionar perquè cada any surt algun nano que me'n parla.
0: Pa Bimbo, nocilla i fuet, i després deies un entrepà de xoriço i xocolata.
4: Uns bombons que feien bombons, a França de xoriço picant banyat amb xocolata.
0: A veure, perdona, quantes vegades posem mel i sobrassada?
4: Per exemple, és que al final són combinacions que culturalment no les entenem, però que això no vol dir que no funcioni.
1: S'ha de dir, tu has estat, sí o no?
0: A tot això us demanem, com sempre, que ens feu salivar, Fran.
2: Sí, avui es poden fer salivar al 93207474, al telèfon del directe, o al WhatsApp del programa, que no és que tregui fum, és que ara mateix
1: ja crema.
2: Hi ha tot un seguit d'incendis al WhatsApp del programa, entre les coques, els esmorzars de Forquilla, etc.
0: Mireu, clar, jo et vaig fotent un poti-poti aquí,
2: no,
0: i després recull això.
2: No passa res, perquè aquí hi ha diverses mans per poder atendre tots els focs. Avui us demanem que ens recomaneu un lloc on fer un bon esmorzar de Forquilla. Volem fer el nostre mapa, que mira, fins i tot el podríem enviar després, el nostre mapa col·laboratiu entre tots els oients de la solució. Quin és el lloc on recomaneu anar a fer un bon esmorzar de Forquilla?
1: Començo jo,
0: Vinga, maravilla. Va,
2: fot-li, maravilla.
1: A Collsacreu. Arenys amunt, cap amunt. A on s'acaba i comences a baixar i ja entres al Vallès.
0: Sí.
1: Allò és Collsacreu. I el restaurant, Collsacreu. Allà obren a les 9. I allà pots ja anar a esmorzar.
2: És tard, a vegades, les 9.
1: Bueno, però esclar, pugim bici allà dalt. Pugim bici.
0: Collsacreu. Restaurant Collsacreu.
1: Collsacreu. Té unes vistes de tot Arenys, tot el mar i tot. És una meravella. I allà, bueno, a part de no us perdeu anar-hi a dinar, però els esmorzars de Forquilla, molt recomanable.
0: Doncs estic fent llista nova, esmorzars de Forquilla, jo vaig guardant i així després ho enviarem als oients de la solució, us sembla?
2: Sí, tant, em sembla.
0: Fins volem fer moltes coses a la vegada,
2: L'Anna ens diu... L'Anna ens recomana un restaurant que es diu Fusimanya.
0: Home, el Fusimanya...
2: De Tavernoles, l'heu de conèixer sí o sí.
0: Uns embotits, nen.
2: I allà fan grans esmorzars de Forquilla. Ens ha escrit la companya del Lof, Gala Castelltor, que ens està sentint avui des de comarca d'Osona, i diu, us recomano el Mas Blanc a Centelles, un hostal fantàstic, diu, a més té una mica de jardinet preciós, i són simpatiquíssims.
0: Sant Martí de Centelles, és un hostal, oi?
2: Sí, és un hostal, correcte.
0: D'acord, apuntat, ara m'ho miro tot, Esmorzars de Forquilla.
2: Mira, l'Anna recomana una altra Anna, el Gelida, a la ciutat de Barcelona.
0: Home, el Gelida és un clàssic,
2: És un clàssic, sí, aquest seria el Leo Messi del restaurant de Forquilla.
0: El meu pare, no? Li trobes allà. Laia, vigila. Es diu Laia, oi?
2: No, Anna.
0: Anna. Doncs ara vigila que no trobis un senyor que t'expliqui coses.
2: Ara hi és?
0: Ara mateix crec que no. O te'l pots trobar al Gelida. Escolta'm, Laia, el llibre, ara insistim, aquest llibre, Esmorzars de Forquilla, ja podeu anar a les vostres llibreries de confiança. Laia Freixinet, Esmorzars de Forquilla, a més a més, és que fins i tot la portada de tapa dura, manegable, ja recorda unes estovalles ben parides, Esmorzars de Forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Aquest llibre que ha fet la Laia és un recull separat per categories de tot de plats d'esmorzars de Forquilla. Aquest àpat Es pot fer igual a les 8 del matí que a 11:45? Teòricament no, però sí.
4: És això, teòricament no. La gent, els que són així com molt estrictes, dirien que a 11:45 ja és massa tard. A 11:45, si la gent que feia esmorzars de forquilla...
0: Has de llevar a les 4.
4: S'havia llevat més d'hora.
1: Ja fas la mañana, llavors.
4: Exacte. Ara, és veritat que els temps han canviat. No és el mateix les necessitats d'una esmorzar de forquilla del segle XVIII que de la revolució industrial, que d'ara, que ja... Sí que encara hi ha col·lectius que fan els esmorzars de forquilla. Pues tota la gent que treballa sobretot en polígons, en fàbriques, els pescadors... Sí que hi ha tot de col·lectius que segueixen fent-ho dintre de la seva jornada i dintre dels seus horaris habituals, però és veritat que aquest boom que està vivint ara els esmorzars de forquilla el disfrutem moltíssim els que hi anem a disfrutar.
0: A disfrutar.
4: No ens hem guanyat el...
1: Exacte.
4: No, encara no ens l'hem guanyat. Bueno, per als ciclistes,
0: I camino quatre passes, no?, abans de fer l'esmorzar de forquilla, no ens ho guanyem.
4: Per dissimular.
0: A tot això, avui cremen telèfons, eh? Josep, Josep, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Què ens recomanes?
5: Bueno, per aquí la zona que estic jo hi ha diferents llocs,
0: Fot-li.
2: Molt bé.
5: Aquí al Bar Manel, a Igualada, que fan uns pops a la planxa molt bons, i bueno, hi ha altres menjars amb forquilla. Després també hi ha Cal Andorrà, que és a Castellfull del Boix, que és anant cap a Maians. I també la Cruïlla, aquí a Òdena, o Cal Vileu.
0: Cruïlla, Òdena o Cal Vileu. Ho dic perquè, o sigui, repetint amb volta, nen, que ho anem apuntant tot i vas molt ràpid. I no m'ha donat temps.
5: Digues. Ho deia per si havia de participar més gent en el programa aquest. Bueno, que ho deia que aquí, aquesta zona que estic jo, hi ha bastants llocs que es menja bé amb forquilla i ganivet.
0: Per tant, a la Vall d'Òdena, Hem d'anar cap a Igualada.
5: Sí.
0: I
5: cap
0: a
5: la Conca d'Òdena.
0: La Conca, perdona'm. La Conca d'Òdena, ja sabeu que hi ha bons esmorzes de forquilla, el Bar Manel, entre de molts altres que ens ha dit en Josep. Josep, t'agraeixo molt aquesta trucada, estimat.
5: Molt bé.
0: Avui has esmorzat de forquilla?
5: No, avui no.
0: No encara.
5: Avui tenia d'anar al metge i no he menjat. Però vaja, l'altre dia sí que vaig anar amb un company i vam estar molt bé.
0: A què et dediques tu?
5: Soc l'instal·lador.
0: Instal·lador, mira, una mica de la part del col·lectiu que ha d'esmorzar fort, A quina hora esmorzes habitualment?
5: Entre les 9 i mitja a les 10.
0: Clar. Bueno, Déu-n'hi-do, pots fotre't un bon esmorzar de forquilla i després dinar cap al tard. Josep, gràcies. Exacte. Per trucar-nos. Una abraçada, bonic.
5: Molt bé.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Montse, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Quin recomanes, estimada?
6: Mira, us recomano molt el restaurant Alarcón, que està al carrer Roca Umbert, de Hospitalet.
0: Roca Umbert, això és a prop de Sant Ramon Nonat?
6: No. Això està a la zona centre, de l'Hospitalet Centre, al costat de la zona industrial.
0: Doncs apuntem, Bar Alarcón, a l'Hospitalet.
6: Sí, i té la característica que fan l'esmorzar de Sant... Espera, de Sant Fermín.
0: De Sant Fermín.
6: I això... fan esmorzar típic d'allà, amb xistorreta, molt bo.
0: I el fan tot l'any o només hi pots anar al juliol a buscar l'esmorzar de Sant Fermín?
6: Per les dates de... fan tot l'any, però per aquestes dates fan el de Sant Fermín.
0: Epa, doncs apuntem, ho apuntem. Gràcies per trucar, Montse, bonica, una abraçada.
6: Gràcies.
0: Fins ara, adéu. Va, acabem la primera ronda de trucades amb en Xavi. Xavi, bon dia.
7: Hola, bon dia, Elisenda, bon dia.
0: Bon dia, estimat. Quin restaurant de forquilla ens recomanes? Esmorzes de forquilla on?
7: Mira, és que és brutal, eh? Jo sóc de menjar, però és que allò és un espectacle. Es diu Cal Miguelín, està al Pla del Penedès.
0: Epa, Cal Miguelín.
7: Cal Miguelín, és un espectacle. Peus de porc, cua de bou, callos... Bueno, és que allò, aquest xicot, fent entrepans, ha guanyat premis aquí a Espanya... Últimament ha guanyat el primer de Catalunya i fins i tot per als Estats Units. Em sembla que va quedar 14è.
0: Colló. La tasqueta de Cal Miguelín, ara l'he trobat, eh?
7: La tasqueta de Cal Miguelín, si ho llegeixes tot, és que, de veritat, és un espectacle. Ara, això sí, si heu d'anar-hi, reserveu-ho amb antelació. Jo vaig anar-hi dissabte la setmana passada i vaig reservar amb un mes i mig d'antelació.
0: Conxo, tu. Reserveu. Que la cosa va que vola.
7: I és que allò està boníssim, jo de veritat que us ho dic, no és per res del món, però és...
0: Hem de fer la guia de la solució. Ho estem apuntant tots, no patiu, perquè si formeu part del Club de la Solució, al llarg del dia, o potser demà, us enviarem aquest enllaç amb tots aquests restaurants que han anat dient els nostres oients, tant a WhatsApp com a telèfon. Us els indexarem en un mapa i us els passarem. Ara bé, heu de formar part del Club de la Solució. I com entreu al Club de la Solució?
2: Ara,
0: fàcil.
2: A veure.
0: Escriviu un WhatsApp, vull formar part del club, al 677-3877-19. 677-3877-19. Us retornem un link, formeu part del Club de la Solució i aquests mapes en exclusiva, tota aquesta informació, la tindreu al llarg del dia d'avui o màxim demà. Una abraçada, Xavi.
7: moltes gràcies a vosaltres.
0: Ara, bonic, adéu, adéu.
7: Adéu, bon dia.
2: És que estic pensant que la temporada vinent potser podríem fer un esmorzar de forquilla amb tots els oients de La Solució. Un esmorzar de forquilla amb tots els oients.
0: Cuina el balam.
1: Cap problema. Esmorzar de forquilla és fer una gran cassola, eh? Sí. I llavors que vagi passant els plats, eh?
0: En aquest llibre de la Laia també hi ha recomanacions de llocs i receptes per fer els plats. És un llibre 100% vivencial?
4: Bastant, sí. Pues va ser una mica, aquest llibre va sorgir perquè va ser un encàrrec, o sigui, de fet, jo no tenia previst escriure un llibre, però bueno, jo a casa meva sempre el dels esmorzars de forquilla ha sigut algú que ho hem tingut com molt nostre. I me'l van encarregar i una de les coses que em van dir és això, ostres, no, diu, ens interessa aquesta part més vivencial de la teva experiència o del que pugui haver. Llavors, bueno, sí que ho he anat dividint una mica per diferents tipus d'esmorzars de forquilla, posant el que jo he anat viscut, al llarg dels anys.
0: Mira, dius, ara que deies això, el llibre destria per tipus tot un seguit de diferents esmorzars de forquilla. Quins tipus d'esmorzars de forquilla hi trobem al llibre, Laia?
4: Aviam, jo vaig fer així una divisió una mica territorial, que no té res a veure el que dèiem abans, no? Al final, els esmorzars de forquilla estan molt vinculats amb el producte i amb la temporada, i Catalunya és molt rica en clima i en producte. No té res a veure què trobem a la zona de Tarragona que el que trobem a l'Alt Pirineu. El clima-producte és totalment diferent. Llavors sí que vaig fer una mica els esmorzars de pagès, els esmorzars de muntanya, els esmorzars de costa. Vaig posar també els esmorzars de ciutat i aquests més burgesos.
0: Els esmorgesos, eh?
4: Aquests més burgesos, sí, perquè al final els esmorzars de forquilla a ciutat sí que apareixen amb aquesta industrialització i la gent que marxa del camp i se'n va cap a la ciutat, però ara a vegades la gent pensa en ciutat com la gran metròpolis, les grans capitals, però aquests esmorzars de ciutat o més burgesos també passen a les petites capitals, en els pobles on hi ha els menestrals que estan esmorzant perquè venen de treballar, però també hi ha les forces vives dels ajuntaments, l'advocat, l'arquitecte, aquests negocis, al final s'acaben fent al voltant d'una taula. Llavors, aquí hi ha certes diferències en quant a producte, clar, en quant a protocol.
0: Tu que ets home de mar, t'encaixa l'esmorzar de pescadors, no?
1: Home, clar, però sempre s'arrela molt. El Maresme és tan ric de mar i muntanya, clar, que es barreja una sípia amb pèsol, una sípia amb mandonguilles, aquí tendre, o una sípia amb pèsols, molta horta.
4: Tota la part de l'horta, és que és molt important,
1: clar,
4: el Maresme,
1: és
4: la
1: molt,
4: part de l'horta.
1: Són més de barreja. El Maresme ho té tot.
0: I el pèsol del Maresme, nen?
1: Home, aquest caviar verd, que no té ningú més.
0: Caviar verd, eh? Laia, el llibre parles de l'escalivada amb anxoves o bacallà. L'escalivada és un clàssic del receptari català?
4: Sí, està clar. La gent pensa en el pa amb tomàquet, la paella, l'escalivada, i aquí també podríem parlar-ne, perquè llavors aquí també se'ns barreja una mica en aquests conceptes de tradició, territori, coses autòctones, i penses, pues, el tomàquet no és tan...
0: Exacte, anava a dir.
4: La patata no ho és. Home,
0: la patata llavors... i el tomàquet arriben al segle XVIII, no?
4: Clar, arriben tard, arriben després de l'arribada de Colón a Amèrica.
1: I reflexa, suposo, molt bé l'estacionalitat d'on ets.
4: Exacte.
1: No et trobaràs, suposo que no et trobaves, potser quan ja va arribar el tomàquet no et trobaves tomàquet a l'hivern perquè era un fruit més d'estiu.
4: Exacte.
1: Totes les escalivades eren coses més d'estiu. Sí. I a l'hivern, doncs, et trobaves altres coses, els bolets, les carbasses...
4: Tots els trinxats,
1: les cols, totes les carxofes...
4: Exacte.
1: Clar, reflexa molt l'estació.
4: L'estació i la temporada, sí.
0: És que és fort, perquè jo crec que s'hauria de reivindicar encara més a l'esmorzar de forquilla, quan em diuen, no, és que és com el branjo és com entre dinar i esmorzar, i penso, però si això ho hem tingut tota la vida a casa nostra, no? I així també descobriríem, ara estàveu dient molts productes que potser no formen part de la meva dieta habitual, i penso, però si tota la vida a casa de la meva iaia això s'havia fet, el meu avi treballava en Torfabril, per tant, ell esmorzava de forquilla, no? I ho hauríem de reivindicar més?
4: Home, és el nostre, al final és la nostra cultura, és el nostre llegat i és el que produeix la nostra terra. Al final, els productes, quan millor estan i on millor creixen, és en el seu lloc autòcton i a la seva temporada.
0: I a més em fa gràcia, perquè tot ple de branys, però després ens diu el Xavi que a Cal Miguelín, al Pla del Penedès, després hi ha un mes i mig de cua. Per tant, el producte triomfa i funciona. Potser hauríem de també socialment apostar més, no?
4: Jo crec que sí. A mi em fa pena. O sigui, aviam, tampoc puc... No vull aquí criticar el branch, al final crec que hi hauria...
0: Ja ho faig jo, nena.
4: Sí, no, però és una mica políticament correcta, no? També, però al final crec que hi ha d'haver espai per tothom. El problema és quan una cosa nouvinguda desplaça algú que és molt nostre. I aquí el que no pot ser és que ens desplacin. També que hi ha una part nostra a reivindicar-ho i creure'ns-ho. Mm-hmm. Si nosaltres no anem als llocs d'esmorzar de forquilla, si la gent deixa de cuinar a casa seva els plats tradicionals i deixa de conèixer aquesta cultura, tampoc la demanarà.
0: I parlo també de la meva generació, que hauríem de tastar tots els plats de forquilla, perquè després ho tastem i diem, si això és collonut, perfecte, jo aquí amb l'alvocat i l'ou escalfat i no sé què.
1: Mira, estem tots bojos a vegades per un ramen i ens tornem l'elus, però l'escudella... No hi ha ramen més ramen que una escudella.
4: Aquí està.
0: Absolutament. 93.
4: És una qüestió de màrqueting.
0: Mira, ens hauríem de posar una mica les piles en el màrqueting,
4: eh? Jo crec que sí.
0: Perquè això sempre ho diu Ferran Adrià i diu mira que bé hem fet algunes coses i que malament hem fet algunes altres, eh?
4: No ens ho creiem.
1: És que ens ho hem de creure. Jo crec que ens ho comencem a creure i hem de presumir més dels nostres plats.
4: Sí.
0: 93-201-7474. Avui volem fer una guia arreu de Catalunya dels millors llocs on menjar esmorzar de forquilla. Feu-nos les vostres recomanacions al 93-201-7474 i per WhatsApp al 677-38-77-19. Insisteixo, tindreu tot aquest mapa, que us el configurarem al llarg del dia d'avui, però heu de formar part del Club de la Solució per rebre aquest mapa. A través del WhatsApp també, el 677-38-77-19. Vull formar part del club, us remetem un enllaç i allà tindreu tota aquesta informació.
2: Mira, anem a repassar tots els llocs que ens estan dient els oients del programa, per tot Catalunya, tot arreu del territori. La Mònica, us recomano Can Ros de Manresa.
0: Can Ros de Manresa.
2: L'Anna recomana Casa Cacau de Girona.
0: Home, la Casa Cacau.
2: La Teresa diu, el millor esmorzar de forquilla el trobareu a Molins de Rei. Concretament,
0: a Cal Mingú.
2: A Cal Mingú.
0: Oh, sí,
2: ha dit a
0: Cal Mingú.
2: Sí.
0: És bogeria.
2: Llavors, la Montserrat diu, a Barcelona preneu nota. Bo de Bernat, el Jordi també el recomana, i diu que és el germà del Gelida. El germà, diguem-ne,
0: no
2: oficial, simbòlic, exacte.
0: Però el Gelida, ara, que la gent de Barcelona m'il·lustri, crec que el Gelida va obrir un altre local, o m'estic inventant, digueu-m'ho. Digue-m'ho ja.
2: Que ens ho diguin.
1: Ara, volem saber.
2: Ara. La Fina recomana la braseria l'Alzina de Sant Guim de Freixenet. I l'Eva de Can Salvatà a Cornellà de Terri. I a Lleida, el Jordi diu que heu d'anar al bar Fèlix, que Fèlix és una fantasia. La Carla ens envia una fotografia. Diu, el meu tiet és de La Rioja i allà és molt típic l'esmorzar de forquilla. El seu esmorzar estrella, quan enjuntem tota la família, són... les sardines a la brasa o les patates a la Riojana. Ens envia una fotografia de la família entaulada.
0: Les patates a la Riojana, què porten?
1: Doncs les patates, pebre roig i un all fregit. És una cosa, una meravella.
0: La Riojana, mare meva.
1: Una meravella.
0: A veure, que tenim molta gent al telèfon, eh? Cris, molt bon dia.
8: Bones.
0: Hola, rei, què ens recomanes?
8: Doncs mira, jo et recomano a Tarragona, al vell mig de la catedral, del barri antic, el Bar Tòfol.
0: Bar Tòfol, ara el busco.
8: Sí.
0: I el centre, eh?
8: Bueno, és el clàssic de sempre, porta obert des de l'any, sembla que 1950 o 1952, una cosa així, és a dir, porten...
1: Aquests són els bons.
8: Aquests són els de tota la vida, peus de porc, callos, mandonguilles amb sèpia, com ha dit abans, mar i muntanya, i sobretot, si aneu... no deixeu passar, provar els tigres.
0: Tigres?
8: Els musclos tigres o les croquetes de musclo tigre, allò és bocato di cardenale.
0: Bocato di cardenale. Busqueu Restaurante Tòfol, perquè si poseu Bar Tòfol us envia a Barcelona. En canvi, el Restaurante Tòfol la trobeu al Pla de les Peixaderies Velles número 15, a Tarragona. I a més molt bé de preu, que posa aquí a partir de 10 euros, tu. Compte.
8: Sí, no. Estem parlant d'un bar del poble i per al poble. És a dir, preus zero abusius, zero turístics, zero... És a dir, que tu pots anar a dinar, a fotre't una esmorzar de forquilla i vas amb 10-15 euros a la butxaca i surts donant voltes fins a baix al Serrallo rodant.
0: Aquesta és la manera com volem arribar al Serrallo, rodolant, fins a arribar a l'aigua. Escolta'm, exacte. Moltíssimes gràcies per trucar-nos, Cris. Una abraçada, bonic.
8: Adéu.
0: Fins ara, adéu. Jaume, bon dia.
9: Bon dia.
0: Com estàs?
9: Bé.
0: Avui estic fent com una quedada amb els meus amics virtuals. Clar. Jaume, què? On podem anar a dinar? On podem... Ai, perdona, esmorzar.
9: Pues mira, pots anar a Can Tià, Calonge.
0: Can Tià, Calonge, què hi trobem allà?
9: Pues mira, allà pots trobar-hi des de rostit, pots trobar-hi pot i tripa, o si has temps de cacera pots trobar des de cabirol amb bolets o senglar amb bolets, pots trobar-hi fregida de peix, sèpia a la planxa, carn a la brasa, totes les carns a la brasa...
0: Poncho, nen, o hi has anat moltes vegades o tens el menú davant, eh?
2: I de postres...
9: He anat moltes vegades.
1: Un bon flan.
0: Boníssim.
1: Un bon flan.
0: Boníssim. Jaume, apunto, Can Tià, Calonge, una abraçada, guapo.
9: Vinga, un altre per tu.
0: Adéu, adéu. Constantí, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: A veure, on m'envies?
10: Sí, bueno, som aquí de Cambrils i treballem al carrer i som bons mostradors. I en Cambrils jo penso que avui en dia és la meca del mostrador de Turquia.
0: Epa, i aquí, a quin lloc m'envies, però?
10: A Sant Jordi, mira, per exemple, avui has mostrat un bacallà a la Riojana en Sant Jordi, 9 euros, menú complet.
0: Epa, 9 euros, menú complet. Això no es veu des de l'any 99, nen.
10: I bona calidad, mira.
0: Doncs apuntadíssim.
10: Can Alberto, també aquí són 10 euros, també bona caridad i cuiner de tota la vida.
0: M'agrada molt que siguin Can Jordi, Can Alberto, eh? Tots són noms propis. Algun altre?
10: Sí, el Tito More també 9 euros. Tito More. Amb brasa per 12, menú complet.
0: Conxutó.
10: Espectacular, però espectacular.
0: Constantí, doncs apuntadíssim. Gràcies per trucar-nos, bonic, una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu. Vaja, acabem aquesta segona ronda amb una reclamació. Josep Maria, que vol reivindicar una cosa. Josep Maria, molt bon dia.
11: Molt bon dia, Elisenda.
0: Què reclames, rei?
11: Doncs mira, jo vull reclamar a l'ús del porró a tots els restaurants de Forquilla, que fan excel·lent dit, i que el porró té la mateixa categoria, que la mateixa naturalesa dels esmorzars, perquè realment és tradició, és cultura, és el nostre territori, és fer país. El porró ha quedat abandonat perquè des de que s'ha fet doncs, les ampolles de vi envasat amb ampolles i tal, doncs la gent va amb la copa. Per favor, el porró dona caliu, dona tribu, dona comunitat. És higiènicament fantàstic perquè no et poses a la boca cap copa que si està ben rentada o mal rentada. En època del Covid, encara més, el porró és natuït català, inventat per nosaltres, i que realment està caient amb desús. I vull reivindicar l'ús del porró a tots els restaurants que estan fent aquests meravellosos restaurants.
0: Bravo!
12: Bravo!
0: Josep Maria, president, et dic una cosa. Estic per treure aquest tall i enviar-lo a la Gene perquè sigui mandat tenir un porró a qualsevol restaurant d'esmorzars de Forquilla. Josep Maria, t'agraeixo moltíssim aquesta defensa aferrissada de l'ús del porró i, a més, amb arguments d'aquells sòlids que ens agraden ben bé a Catalunya Ràdio. Una abraçada, Josep Maria.
10: Gràcies, Elisenda.
0: Fins ara, guapo. Adéu, adéu. Ai, per favor, hem d'anar a la publicitat. És que m'encanten els oients.
2: I amb aquella naturalitat.
0: Diu, gràcies, Elisenda. Vinga, adiós.
2: Director general de porrons.
0: Ara tornem. Podeu seguir trucant 93-201-7474 o al 677-3877-19. Recomana'ns un restaurant per anar-hi a fer un d'aquests esmorzars de Forquilla. Avui estem parlant amb el nostre xef de capçalera, en Raül Balam, i amb la Laia Freixinet, que ha fet aquest llibre, ja us el podeu apuntar, eh? Esmorzars de Forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Pausa, tornem. Recordo que si formeu part del Club de la Solució us enviarem aquest mapa. Ara us explico com.
13: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 20 minutets i seran les dues del migdia. Avui se'n fotrà cura, això, eh?
1: Sí, a més m'està passant això volant, eh?
0: Esmorzars de Forquilla, podeu dir la vostra al 677-3877-19 o al 93-201-7474. Avui estem intentant fer un recull dels millors llocs per fer-hi esmorzars de Forquilla. Si voleu el llistat complet, ens envieu un WhatsApp al nostre número de WhatsApp. Vull formar part del Club de la Solució. Entreu al club i allà trobareu el llistat que en breu us passarem. Raül, què deies? Has aixecat la mà.
1: No, diu, estem intentant... No, estem.
0: Estem.
1: Estem fent. No, no estem intentant-lo, estem
0: fent. Tota la raó. Tota la raó. Va, de seguida anem al 677. Abans, però, Laia, jo et volia preguntar una cosa que dius en el llibre. Dius que el capipota no és un plat apte per tothom. Per què no és apte per tothom?
4: Aviam, és un plat... Jo crec que els que estem aquí... sembla que a tothom li deu agradar. No? Hem parlat dels peus de porc, hem parlat... Ostres, és un plat que és bo per naturalesa. La textura és agradable, és tova, però té el punt de llafiscós just. El sabor és bo, però tenim aquesta frenada.
0: Aquesta barrera, no?
1: Ens frena el nom. El nom és com dir quan menjar llengua.
4: Exacte. Tot el frena que sigui el les despulles, ja han hagut molt temps
1: però
4: que...
1: Però molt sa pel molt. Cos. Molt de col·làgen.
4: Molt, molt
1: col·làgen. I ens interessa, quan més gran i tot, menjar molt de col·làgen.
4: Mira, molt col·làgen, jo he fet
0: la prova, el cap i pota, tu li dius a algú que no sap què és, ho tasta, meravellós, fantàstic. Quan li dius el que és.
4: Aquí està, per això. Però és una barrera com cultural, d'aquestes com una mica noves, perquè culturalment aquí s'ha menjat molta despulla.
1: Ho hem de dir en anglès, com a... Sí, exacte. I queda bé.
4: I queda bé. Jo crec que la gent s'hi està reenganxant cada vegada en els mercats, i han gairebé desaparegut les parades de menuts, i ara
0: el menú torna a estar valorat.
4: Torna a estar valorat. Llavors jo crec que tot és anar-ho fent pas a pas.
1: És que el menut és molt gran, eh?
0: Ai, el menut és molt gran. Mira que bonica aquesta frase. Hauríem de fer una samarreta. Els menuts són molt grans.
1: Els menuts són molt grans.
0: El 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
2: Doncs mira, d'entrada ens diuen diversos oients que ens confirmen que allò que dèiem del restaurant Gelida, que ha obert un altre restaurant, doncs sí, a l'altra banda, diguem.
0: Epa.
2: A l'altra banda de la ciutat de Barcelona ha obert un altre restaurant. La Núria recomana el Pirineu de Lleida, direcció a la Seu d'Urgell. Si sou esquiadors o no, podeu prendre alguna cosa al restaurant L'Estanc d'Adrall, per exemple. Què podeu prendre?
0: L'Estanc d'Adrall.
2: Trinxat de cansalada, callos, botifarra amb seques, etcètera, etcètera. La Dolors, per cert, també diu que aquests dies de revetlla i de festa, ahir, han begut amb porró tots aquests dies, aprofitant la reivindicació.
0: Més divertit.
2: Clar que sí. El Víctor recomana Cammet a Mieres. La Mila recomana la Masia Cansous, a l'Ametlla del Vallès. Patates amb ous i pernil. Tot espectacular. I l'Anna diu esmorzars de forquilla excel·lents. Els trobareu al Centre Cívic de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
0: A Garrigàs, al Centre Cívic.
2: Sí.
0: També m'agradaria, avui que ens recomaneu les amistats, no les amistats persones, els casals, els de les amistats, aquells, els casinets, també si hi ha casals populars, feu-nos-ho saber, el 93-201-7474 i el 677-38-77-19.
2: I crec que mai havíem rebut tantes peticions per formar part del club.
0: A tothom
2: vol amar. La gent està salivant. A veure si fem aquest Google Maps. En lloc de Google Maps, aquest Google Maps amb tots els restaurants que estan recomanant. Per exemple, la Maria Àngel, el restaurant Can Font, els hostalets d'en Bas, o el Jaume, el restaurant Cala Bona, a la Cala Sant Francesc de Blanes.
0: Oh, a la Cala Sant Francesc, i tant! I tant! Passa que he de dir que si aneu a la Cala Sant Francesc de Blanes, aneu-hi aviadet al matí, perquè si no es peta, no podreu deixar el cotxe, ni la moto, ni la bicicleta, ni anar-hi caminant.
1: És que al mar l'has d'anar a posar. No te'l pots trobar posat. Has d'anar a posar al mar.
0: L'has d'anar a posar. El 677-38-77-19. També ens podeu trucar. 93-201-7474. Us demano que tingueu paciència. Us passarem el mapa al llarg del dia d'avui. Vull dir, som les persones que sentiu aquí en antena, més les quatre persones que tenim a fora. Vull dir,
1: i complidors.
0: I ho fem.
1: I complidors.
0: I no ho fa la IA, no?
1: Nosaltres.
0: Ho fa la Libi. Ah, que és una altra cosa. No és la IA, és la Libi. Ja. Va, tot això. Laia, us recomanem aquest llibre, per cert, si us acabeu d'enganxar a la solució, esmorzars de forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina, editat per Rosa dels Vents, de la Laia Freixinet, que avui ens acompanya. Laia, crec que és una evidència, però hi ha diferències, no?, entre comarques a l'hora de fer esmorzars de forquilla. Quins àpats de forquilla, per exemple, són més habituals a les comarques del Pirineu?
4: Home, el Pirineu, pues, el que dèiem, no? El Pirineu és més fred, no hi ha olives, amb la qual tampoc l'oli d'oliva no era el principal. I aquí sí que hi ha molt, molt tocino, tot el que són les patates emmascarades, tot el que vingui de... El trinxat de Cerdanya. Tothom el té com molt present, però de trinxats n'hi ha molts. I jo sempre reivindico molt la patata emmascarada del Berguedà, que té la part de la botifarra de Perol, els bolets en temporada, tota aquesta part del que quedaven els topins a les cases, les cansalades, les sacallones, etc. Això és molt, molt típic del Pirineu.
0: Ara estava pensant que els ciclistes, que a molta gent no li agraden els ciclistes són uns grans consumidors d'esmorzar de forquilla, oi?
1: Aquests sí que es tenen al mapa.
4: Sí.
0: Home.
4: Al final, pues, ells han fet un gran esforç per arribar allà on sigui, és la guinda del pastís, no? Clar, és el premi.
1: Potser gràcies a ells ara s'està ficant tan de moda.
4: Sí.
1: O sigui que, que a vegades els odiem una mica, no. Gràcies, ciclistes.
4: Sí, en aquest sentit han sigut uns grans impulsors, I ha fet també que canviï una mica el públic que va en els llocs, perquè és veritat que...
0: Es rejuveneix, no?
4: Es rejuveneix, han aparegut moltes més dones, que també tenim aquí una part important.
0: Mira, això és una altra, perquè llegint el teu llibre també veiem, clar, això sí té el seu origen en la pagesia, sempre parlem de senyors, no?, que anaven al camp, però també hi havia senyores.
4: I tant, clar, bueno, però és que Al final, si tu et mires com la part teòrica, sempre els senyors estaven fent les feines de camp i les senyores estaven fent les feines més de la casa i eren les que cuinaven, però si tu et mires qualsevol il·lustració, quadre d'èpoques de barema, d'èpoques de sega...
0: Senyores arreu.
4: Les senyores estaven allà fent el mateix que els homes.
1: És que una casa de pagès és un Fuenteovejuna totes a una.
4: Sí, sí, exacte.
1: El que passa que depèn de la força de cadascú. Uns feien una cosa i una altra, però
4: la feina la feien igual.
1: Home, clar que sí, desgranar, segar, totes aquestes coses, allà hi entrava tothom.
4: És que, bueno, és aquesta com...
0: Compartimentació, no?
4: Sí, sí, sí, que ens hem anat expulsant una miqueta de...
1: No.
4: I no.
0: Mireu, l'investigador i especialista en la matèria, Jaume Fàbrega, sempre diu que els esmorzars de Forquilla són un element de reivindicació de la cuina catalana. Des de fa uns anys, també, les xarxes socials han popularitzat aquesta mena d'esmorzars. Hi trobem un compte, per exemple, @esmorzarsdeforquilla.cat, amb prop de 60.000 seguidors. I l'Albert Molins també ha fet un mapa col·laboratiu, eh? Nosaltres us passarem el nostre. Però creieu que ara són àpats que corren el risc de convertir-se en experiència turística, també?
1: Si es converteix en experiència turística, això vol dir que els mantindrem.
4: Sí,
1: i no serà només una moda. Jo crec que
4: és bo.
1: Jo crec que és bo.
4: Sempre quan es respecti. El problema és quan acabes convertint una... quan només acabes fent allò pel turista i acabes baixant la qualitat i acabes perdent l'identitat. Això seria tremendo. Però...
1: I que es respecti el que és una esmorzada Forquilla. No entris a quarts de quatre que queres...
4: No, llavors vens a passar...
1: Vens a dinar, ja és berenar.
4: Podríem reivindicar els berenars sopars.
0: També m'agrada.
1: Berenar sopar.
0: Reivindiquem els esmorzars de Forquilla i obrim nova tanda de trucades. Insisteixo, últimes trucades, el 93-201-7474. Miquel, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Què recomanes?
12: Jo recomano diversos. Mira, Can Dorca, Sant Hipòlit de Voltregà, fa molt bé.
0: Can Dorca, d'acord.
12: Sí. Després, la cabanya del Mir, entre Vidrà i Santa Maria de Besora.
0: Val, apuntem.
12: Molt bé, Ugassa, Can Costa.
0: Ah, Ugassa, i tant, a Can Costa. Ugassa, Can Costa, apunteu, el conec.
12: Molt bé. Després també tinc el Perelló, perquè nosaltres tenim una casa del Perelló, els Censals i a Subirats. La Font de Subirats, ho fan molt bé, els esmorzars de Forquilla, de conya, eh?
0: Hosti, tu, amb la veu d'en Miquel ja saps que és de bon menjar, eh?
1: Sí, sí.
0: Algun altre, Miquel? Hem de fer el Miquel Advisor, eh?
1: Però sense vici, eh?
0: Hosti, tu, sense vici.
12: I hem parlat de Fusimanya, 10, eh?
0: Home, 10. Sí, Fusimanya sí, és un 10 sí. I un clàssic, eh? Sí. Fot anys,
1: deu tenir una bona quadrilla, aquest senyor, eh? Sí.
0: Miquel.
12: I cada setmana anem a un puesto altre,
0: En català correcte, acabàrem-vos.
1: Quin bandido.
2: Bandido.
0: Miquel, quantes persones us ajunteu a fer aquests esmorzars de Forquilla?
12: Quatre. Bueno, a vegades...
1: Els bons.
12: Aquí baix el Perelló anem tota la família, vull dir, a vegades un 5 o 6.
0: Mare meva. I qui paga, nen? Qui paga?
12: No, entre tots.
0: Ara, així m'agrada.
12: Cadascú el seu com els de Manlleu.
0: Ara, com els de Manlleu, cadascú el seu. Miquel, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada. Fins ara.
12: Gràcies a tu.
0: Adéu. Esteve, bon dia.
14: Bon dia.
0: A veure, què recomanes tu?
14: Jo recomano la Font de Can Guàrdia.
0: La Font de Can Guàrdia.
14: Sí, això està entre la carretera de Sant, diguem, de Sant Celoni, direcció Sant de Montseny.
0: Sant Celoni, direcció? Que se'ns ha tallat.
14: Santa Fe del Montseny.
0: D'acord.
14: És un restaurant molt popular, amb molts anys d'allò.
0: Sí.
14: Sempre està ple. Els esmorzars tenen preu únic i pots triar carn, peix, cuinats, de tot. Molt bon servei, està molt bé.
0: M'encanta perquè portes el teu bitlletet de 10 euros o de 20 euros i allà preu únic tot el que tu triïs. Qualsevol cosa que triïs, mateix preu.
14: Sí, és a dir, sí. El preu inclou el menjar, el beure i el cafè.
0: Oh, m'encanta, tu. Bravo. Esteve, apuntat.
14: Sí.
0: Gràcies, bonic, una abraçada. Fins ara.
14: Vinga, gràcies.
0: Adéu. Valgú del barri de Sant. Xavier, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Com està, Xavi?
15: Bé, gràcies.
0: És que ara en diràs dos que conec, perquè jo vivia molt a prop del carrer Vallespir i anem cap allà, oi?
15: Sí. El carrer Vallespir fins i tot fa rodolí, eh? És a Can Bartolí, el carrer Vallespir.
0: Uau, boníssim,
1: Can Bartolí, top, eh?
0: Can Bartolí, top.
15: Aquí a Catalunya Ràdio se n'ha parlat més d'una vegada, però bé, com que jo sóc de Sants, el reivindico, és un lloc...
1: Clar que sí.
15: Que es pot menjar de tot, vull dir que la llista seria llarga, vull dir, el que prefereixi cargols o el que prefereixi... Bueno, hi ha una llista llarga, Can Bartolí. És de solvència contrastada.
0: Em diuen, m'apunten aquí, que no deixi d'esmentar el fricandó que fan al Bartolí. que està tremendo.
15: Doncs mira, doncs també, vull dir que la llista és llarga i de confiança.
0: I quin altre?
15: I l'altre és la bodega Montferri, que abans estava a la plaça de Can Mantega, i ja la van traslladar farà uns 2 o 3 anys, ara no recordo exactament, al carrer Serra i Arola,
0: no?
15: El passatge Serra i Arola.
0: Ah, d'acord.
15: I allà, doncs, allà la curiositat del Montferri és que tu pots menjar amb entrepà.
0: Ah.
15: O sigui, per exemple, et pots fer un entrepà de cap i pota.
0: Hòstia, o sigui, lleuger.
15: De tot el que heu anat anomenant, bueno, de tot no, però hi ha molta variació de cap i pota, de vedella, de coses així, però que tu pots menjar amb un entrepà, que el fan calentet, vull dir, queda molt bé, a banda de que també pots fer un entrepà, jo què sé, un biquini, oi? Però, però aquest tipus de variacions del cap i pota, etcètera, de l'esmorzar de forquilla, doncs seria un lloc bo, i la bodega Montferri també és un històric.
0: Me l'apunto, la bodega Montferri. Espera, en tens un altre, Xavi, fot-li.
15: No, només una recomanació. Vull dir, perquè a l'esmorzar de forquilla és pel qui ha fet un esforç.
0: No per nosaltres.
15: No pots fer, penso jo, llevar-te al dematí, anar al Montferri a tiborrar-te de cap i pota, o anar al Bartolí, penso jo. Home, has d'haver fet una mica de... ara, avui és mal dia, perquè amb aquesta calor millor no fer exercici físic, però has d'haver anat a córrer una mica, o has d'haver fet una caminadeta, alguna cosa, i després t'has guanyat el cap i pota. Però no com aquell que es lleva i fa un cafè llet amb una torrada, no és el mateix.
0: Si no acabem tots al clínic, nano, amb les artèries embossades.
15: Això és el que volia dir.
0: Doncs crec que queda clar, Xavier, gràcies, Sanseng, una abraçada, fins ara.
15: Adéu.
1: Moviment abans de l'entaulament.
0: Una miqueta, aneu al gimnàs, feu una miqueta d'elíptica, aquestes coses,
1: sí.
0: No? Moure... Oh, escolta'm...
1: Dissimuleu.
0: Per les senyores, us he de dir que el vostre dia, senyores, ja és prou atrafegat, Que tenim...
1: Això és veritat.
0: Les càrregues mentals que tenim a vegades les senyores ja ja han d'estar premiades per anar a fer un bon esmorzar a la bodega Montferri.
2: És curiós perquè abans parlàvem dels ciclistes i la Núria diu, a banda dels ciclistes, es manteu també els motoristes. El meu fill...
0: Però aquests no fan esforç,
2: No, però diu, des de que van... No, però el seu fill, el fill de la Núria, diu, des de que va amb moto els diumenges, es coneix els millors restaurants de forquilla de Catalunya. Doncs que truqui, que escrigui, que en recomani uns quants, com estan fent els oients de la solució, com la Gemma, que recomana el restaurant Llavall a Anglesola, o la Mònica, que ens escriu des de Palma, diu, no podeu... Si algun dia passeu per Palma, diu la Mònica, heu d'anar al Bar Bosch, perquè allà es fan uns grans esmorzars de forquilla. L'Enric recomana el Bar Casi, a la ciutat de Barcelona, i el Pep Calboter, també a Barcelona. Els dos, de fet, estan al mateix barri, estan al barri de Gràcia. I la Sònia en recomana el restaurant del Santuari del Coll, a Osor. Cal trucar, això sí, per assegurar que estigui obert.
0: Ah.
2: Que estigui obert, no que hi hagi lloc o no. Que estigui obert.
0: Anireu fins amunt.
2: Potser diuen, no, avui no obro, tu.
1: Avui no, però això està...
0: Avui passo.
1: Això és una fantasia, no?
0: Fantasia.
1: Com estàs avui? Obrim o no obrim?
0: Vinga, ara decidim.
1: Jo aspiro això algun dia.
0: Va, 5 minutets i seran les 2 del migdia. Anirem a la publicitat de la tornada. En Raül Balam ens vol explicar el ritual de l'esmorzar de forquilla per si ho voleu fer a casa. De seguida ens ho explica en Balam. Últimes trucades i últimes propostes. 93-201-7474, 677-3877-19. Avui volem fer aquell mapa dels esmorzars de forquilla, els millors de Catalunya. Ara tornem.
13: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 3 minutets i posarem punt i final a les recomanacions d'avui. Ja ho sabeu, avui estem fent un mapa que us passarem a tots els que formeu part del Club de la Solució, un mapa amb els millors restaurants que ofereixen esmorzar de forquilla. De seguida llegim les últimes recomanacions. Abans, però, Balam, a veure, vols explicar el ritual de l'esmorzar de forquilla per si ho voleu fer a casa?
1: Te l'has de planificar. No pots fer... Ah, què faig per esmorzar? Obres el calaix del paiqui i fas 4 coses. No, tu has de planificar.
0: Hem de planificar.
1: Tu has de planificar al 100% com si fessis un àpat molt important, que ho serà un àpat molt important.
0: Cuidar-se.
1: Sí, et pots fer una cassola el dia abans.
0: Mm-hmm.
1: Un fricandó, uns peus de porc, unes galtes de vedella. Pots fer això, una bona amanida ara, que és moment de tomaca, una bona amanida de tomaca, un bon saltejat d'unes mongetes amb una miqueta de llet i una miqueta de cansalada. Pots ficar-hi embotits, pots ficar-hi formatges, pots vestir-ho tot, una gerra de cafè, una bona gerra amb la llet perquè es vulgui fer...
0: Bones estovalles.
1: Estovalles sempre.
0: Tovalló de tela, per favor.
1: De tela.
0: Per favor, la mano.
1: Feu-ho bé, dic, organitzeu com si fos Nadal.
0: Ara. en un mateix.
1: Has de fer això, i ho fas i ho disfrutes moltíssim.
0: I vols sumar alguna... Perdona.
1: Planificació, sempre.
0: Planificació. Laia, vols sumar-hi algun comentari?
4: Bueno, jo, després d'aquest convidat que hem tingut, el porro no hi podria
0: ara,
4: faltar.
0: Ara,
4: el porro no hi podria
1: faltar. Dolç.
4: Hi ha algú dolç?
1: Sempre, per sí. acompanyar una mica de coca de llardons, una coca amb quatre pinyons, sí. una de llavaneres...
4: No, i no oblidem de lo que has dit, una mica d'amanida. O sigui, que és, normalment els esmorzars de Forquilla són contundents, perquè és el que demana, però...
0: Rebaixar el greix, eh?
4: Rebaixar una miqueta el greix. Una bona ceba, allò, el cop de puny, amb un bon oli, un bon tomàquet, quatre fulles d'enciam. Algo que ajudi a baixar una miqueta.
0: Doncs avui hem parlat d'esmorzars de Forquilla. Els que formeu part del Club de la Solució, si no, al 677-38-77-19, vull formar part del Club de la Solució, us retornem un enllaç i tot el mapa de tots els restaurants que han anat sortint avui. Acabem amb aquest comentari, Fran? Amb aquests comentaris, aquestes
2: sí,
0: recomanacions?
2: Sí, mira, la Montserrat recomana el bar dels Omellons, els Omellons, concretament, a les Garrigues, l'Àlex Casa Pepe, a la ciutat de Barcelona, i completem aquest trident amb el Pere, que recomana Ca l'Esteve, a Castellbisbal.
0: Apuntarem també tots els que esteu enviant i no s'han dit en antena, sí. Per tant, el mapa encara més complet us el farem arribar a través del Club de la Solució, al 677-38-77-19. Avui hem parlat d'esmorzars de Forquilla, ho hem fet, com sempre, amb en Raül Balam. Gràcies, estimat, i bon estiu.
1: A vosaltres, igualment.
0: I amb la Laia Freixinet, esmorzars de Forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina, aquest llibre que ja podeu trobar a les llibreries. Moltes gràcies, Laia.
4: Gràcies.
0: Nosaltres tornem demà amb en David Bajona, expert en seguretat. Parlarem de què cal tenir en cas de drama.
16: Culinàrium us ha ofert el puntet de sal. Català.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol de la matinada de dijous. Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits en Alfonso.
2: Unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explica el Catalunya Nit, Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
3: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
2: Hi ha centenars d'edificis totalment esfondrats i zones absolutament devastades, sobretot l'estat de La Guaira. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària mentre intenta trobar supervivents sota la runa. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona.
2: José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge instructor del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol alega que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i que s'han incorporat proves al marge de la llei. El magistrat ha ordenat que s'investiguin les filtracions relacionades amb Zapatero.
1: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
2: 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General de l'organització.
1: Llibertat vigilada per al menor acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet.
2: Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan, en camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Segons la investigació, el menor conduïa un cotxe sense carnet quan va atropellar un home de 35 anys que circulava en patinet i que va fugir del lloc de l'accident. Els Mossos el van detenir hores després a la ciutat de Lleida. El jutge que li ha pres declaració el deixa en llibertat vigilada i li ha imposat un tractament terapèutic mentre continua la investigació pels presumptes delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.
1: Esports, el Mundial de Futbol acaba d'arrencar l'última jornada del grup D. Estats Units ja guanya per 1-0 a Turquia i Paraguai i Austràlia empaten a 0. Aquest dijous s'ha resolt ja la primera fase del grup E. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com una de les millors terceres classificades. El grup F, Països Baixos, s'ha imposat a Tunísia per 3-1 i passa a 700 com a primera de grup, mentre que Suècia i el Japó han empatat a 1. Suècia passa com a segona i el Japó probablement també passarà com una de les millors terceres.
2: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final el segon a la pista murciana i han situat el 3-1 definitiu.
1: I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol. I l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
5: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
4: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
5: Des de Menorca arriba Cris Joanico, que té molt clar amb qui es canviaria de vida.
6: Jo, amb el Trump, i deixaria de fer les tonteries que està fent. Veus?
7: Aquesta no me l'esperava.
6: Per això sí que em sacrificaria.
0: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.
8: Tothom parla de la Rodoreda, però qui la llegeix?

0: Pot ser que ens agradin més les samarretes i les bosses de roba de la llibreria de moda que la literatura? Pot ser. Per això hi ha escriptores com l'Edna Miró, que en temps de consum de productes culturals, de fotos Instagrams, de fer veure, ens ha escrit una paròdia o una sàtira o tota la vegada del món intel·lectual català, que diu que li agrada la Rodoreda, però l'ha llegida. I si l'ha llegida, què és el que més li agrada d'ella? L'Amèlia de les Camèlies és una novel·la amb la que riureu i per això tenim ganes de convidar-la.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio, a les dones i els dies, i jo tinc una veu una mica, com us ho diria, difícil, eh? Però ara hi haurà algú que dirà que és sexy, oi que sí? Raül, el nostre tècnic nou avui, que l'estrenem, ja li he entaforat pel mig. Doncs comencem aquí amb aquesta cançó de Glo Maria, aquesta cantant italiana que ens agrada moltíssim i que ha tret un disc que es diu Instrumento di Indugio, i aquesta cançó, Il Teatro de l'Anima.

0: Aquesta nit sabrem si els personatges de l'Amèlia, de les Camèlies, tenen ànima o és un instrumento, eh? Ja en parlarem d'això. I com dèiem, tenim aquesta novel·la de l'Edna Miró que ens presenta a Les dones i els dies, la seva òpera prima, Amèlia de les Camèlies, d'edicions Cap de Brot, una sàtira de la joventut intel·lectual barcelonina. Bona nit, Edna, com estàs?
1: Bona nit, Montse. Molt bé, molt
0: Mira,
1: contenta.
0: La veu no m'acompanya, però he començat forta dient, què passa? Parlem més de Rodoreda que no pas la llegim?
1: Ha acompanyat molt la veu amb el que estàvem
0: parlant.
1: Sí,
0: perquè és una mica mortuori, però hi ha alguna cosa d'això en aquest inici de la novel·la? En pensar, estem en un món que tot el dia parla de la Rodoreda, que l'ha convertit en un patum, però en volem fer més samarretes que no pas llegir-la? És això el que hi havia darrere?
1: Sí, o sigui, hi havia tota una miríada de coses, però evidentment la crítica que faig és a una certa recepció de Rodoreda, i aquesta certa recepció consisteix precisament en preocupar-nos més d'aparentar haver llegit Rodoreda, no? Convertir-la en un accessori de personalitat, que no pas en fer una lectura que sigui crítica, forta, conseqüent, coherent, no? Vull dir, va per aquí, evidentment.
0: T'ho esperes?
1: Que

0: en el que opinen de nosaltres, com ens construïm, com ens donen les coses capital social, per exemple, tenir parella, o llegir llibres, o fer veure que els llegeixes, en un món de les aparences.
1: Sí, m'agrada molt que hagis entrat per aquí, precisament perquè s'ha fet molt èmfasi en tot el que seria la recepció de la sàtira del món cultural, no?, que evidentment hi és, però penso que la cosa és molt més fonda, no? O sigui, com que el que hi ha, com tu dius, és una crítica més sistèmica, més general, a la manera com funciona tot, no pas només al món cultural, no? O sigui, diguem-ne que vivim en un món on en qualsevol àmbit el que predomina són aquestes aparences, és aquest teatre, no? Et moguis en el món cultural, en el món polític, en qualsevol d'aquests àmbits, no? Al final el que prima és aquesta performativitat i aquesta alienació, més el que...
0: I clar, amb aquesta protagonista, que l'Amèlia de les Camèlies, clar, en noucentista, diríem que li ha agafat un cobriment, potser, o que té un daltabaix emocional. Ara, segurament, estaríem parlant de salut mental, per exemple. Estaríem pensant que... Estaríem parlant amb aquests termes.
1: Sí, el que passa és que, diguem-ne, que una de la, diguem-ne, part de la sàtira o de l'efectivitat de la sàtira és que justament aquests termes, no, de salut mental, no, hi ha certs discursos que ja s'han convertit ells mateixos en aquesta patum, no? Llavors, quan l'Amèlia està parlant d'una crisi espiritual, en el fons, que està volent dir, no? És només una pàtina que recobreix la seva buidor. Llavors, clar, al final tot forma part d'aquesta construcció, fins i tot els discursos que comencen des d'una preocupació, doncs, com la salut mental que hi ha.
0: En aquesta novel·la, en l'Amèlia de les Camèlies, Barcelona és aquest rus d'abelles, d'entrada, que ens recorda l'Eixample, que és una imatge molt interessant, i d'entrada diria que és una ciutat, tot i que fa la sensació de gran, asfixiant, i que en un moment donat es pot caure, es pot fondre.
1: Exacte.
0: Que aquí sí que m'imagino que et volies deixar una mica anar a parlar de política, o parlar del moment en el que estem com a societat, o com a capital cultural, també.
1: Sí, hi ha com aquesta consciència de que tot és molt precari, vull dir que sembla molt robust des de fora, però en realitat el rusc, en una ventada, no?, oscil·la i cau de la branca, i de fet, com, sense spoilers, no?, però al final de la novel·la, en aquest sentit, és com s'esfondre el rusc fins a ser punt, no? I m'interessa això precisament perquè en aquest món de les aparences, no?, projectem una grandiloqüència i com una colossalitat i una fortalesa, quan en realitat és això, com els vincles autèntics, o sigui, l'argamassa que realment sosté aquest món, és una cosa molt prima, és una cosa molt precària en qualsevol moment.
0: Clar, parles d'una societat molt, molt jove, estem parlant de gent de 20 anys, més o menys, que són superegoistes, que es miren molt al melic, estan tota l'estona preocupats del que els hi passa una vida bastant petita, dels bars on van, de qui els veurà, d'aquells centres plens de colilles, etcètera, no? Estem parlant d'una mica allò...
1: La pregunta és pel sentit, no?, de tot plegat, és a dir, vull dir, com estem performant, estem en aquest gran teatre, i a l'hora de la veritat, què és allò que estem cercant, no? Un nom, una reputació, un lloc, una posició, com parlaves abans, no es tracta ni tan sols ja de diners directament, no?, sinó que allò que es busca és aquest capital simbòlic, que és una cosa tan intangible, no?, que deriven a aquest ridícul, que és el que fan els personatges.
0: En aquest capital intangible, que és la cultura, em donarà un lloc en aquest món, Clar, algú ens sentirà i diu, escolta, nen, o sigui, el que et convé és una bona cartera, no? Sí o no?
1: Sí, clar. Perquè, evidentment, al final...
0: Qui s'ho creu, això? És a dir, perquè em sembla que aquí els únics que guanyen són els que hi han guanyat, que són, podríem dir, els que venen de la burgesia, i que són els fills dels intel·lectuals, i són aquests els únics que poden guanyar la partida, perquè en la Barcelona en què vivim, que no pots anar a viure de lloguer, que no et paguen bé per als articles de premsa i que costa molt publicar una novel·la i et paguen poc, com ho fem, això?
1: Clar, o sigui, evidentment el que hi ha de la sàtira, no?, també en el fons és el fet de no parlar de diners o no parlar d'aquest matalàs econòmic que evidentment sosté aquest món, precisament ja és aquest punt sec o aquest punt, no?, que ens diu que el fet de no parlar-ne ja és un posicionament, perdona.
0: Doncs escolta, parlant d'Amèlia de les Camèlies, amb l'Edna Miró, aquesta novel·la editada per Capdebrot, que ens ha fet pensar molt i que ens diverteix. Ara parlarem de l'Amèlia, que aquí ens hem posat molt seriosos, hem parlat de política, però l'Amèlia també, hem de parlar de l'Amèlia.

0: aquesta cançó ens va molt bé perquè es diu Beehive, que justament és això, un ros d'abelles. I parlem d'aquest llibre de l'Edna Miró, de l'Amèlia de les Camèlies. En aquest món, en aquesta Barcelona, la cultura és producte, però també és prestigi, i és un lloc on en aquest rus s'han d'omplir, és la manera com s'omplen les cel·les de poder. Clar, jo sé que tu ets una persona molt llegida, que estàs fent un doctorat sobre Proust, que no és mocar-se en mitja màniga, precisely. Però jo tota l'estona estava pensant que això podria ser una novel·la de Balzac, com aquella, una dona de 30 anys, doncs una dona de 20 anys, totalment, a Barcelona. Vestits de flors, m'agrada la rodoreda, porto carpetetes i porto tote bags, però en realitat el que he vingut al món, perdona, ara jo aquí t'estic desfent un mite, és a trobar un nòvio, una mica. O sigui, ella, jo crec que li interessa més l'amor romàntic, la cosa aquesta de la novel·la de Tassetes, que parlen de Jane Austen, que també es queden amb l'envoltori, que no pas tot l'altre.
1: Sí, evidentment, el que hi ha és això, però alhora això és com paradoxal, perquè xoca amb la incapacitat que tenen tots aquests personatges d'estimar, no? Vull dir, com que quan parles de busquen, diguem-ne, un amor romàntic, allò que en realitat és busquen una parella que emulsioni la seva imatge. Llavors, clar...
0: Emulsioni. És molt fort, això.
1: Sí, realment, o sigui, però la idea és aquesta, no? O sigui, com que més que buscar, per dir-ho així, com una estimació, una comprensió, un afecte en una altra persona, no? Que això implicaria haver de despullar-se davant d'algú, no? O sigui, haver de tenir com aquesta intimitat compartida amb algú. Clar, aquesta intimitat és un risc en aquest món d'aparences i, clar, tallem absolutament qualsevol intimitat i, clar, busquem tot el que seria aquest amor, però som incapaços d'estimar. Llavors, com cas això?
0: Clar, m'ho expliques així. O sigui, tot són aparences. Internet, xarxes, aquesta gent que no llegeix la rodoreda. Què fem? No? Em poso a plorar. És a dir, estem parlant d'una...
1: On escrivim una sàtira.
0: Clar, n'escrivim una sàtira, però realment és tan així. Hi havia un punt com de... No sé si diria de fer justícia. Fins i tot dir... amb aquesta gent ara el retrataré i així doncs crearem un nou món on no hi hagi tots aquests personatges, o estem una mica allò vinclats al desastre?
1: Evidentment hi ha un punt de la sàtira, no?, que és grotesc en el sentit que és passat de voltes, no? O sigui, no, evidentment tothom té una intimitat, encara que sigui una intimitat altament codificada, etc. Però sí que és veritat que m'agrada pensar que al final la literatura, l'escriptura i també com la lectura i la recepció formen part d'un procés de presa de consciència, no? Llavors el fet que aquesta novel·la s'hagi escrit i sobretot s'hagi llegit implica fins a cert punt un toc d'atenció en el sentit de potser hauríem de plantejar-nos les coses d'una altra manera, o potser hauríem de tenir aquest debat com a cultura, o hauríem de pensar sobre aquesta mena de qüestions. Llavors, no sé, m'agrada pensar que d'alguna manera el fet que l'Amèlia existeixi i que les coses que fa l'Amèlia ara puguin ser qualificades de malistes, doncs d'alguna manera pot exaurir-les, saps?
0: O sigui, que escrivint o potser desapareixerà.
1: És la meva esperança.
0: Estàs fent aquí un Harry Potter.
1: Estic intentant... Bé, no jo, no? Però vull dir, com espero que la recepció de la novel·la, i crec que en aquest sentit n'estic força orgullosa, hi ha hagut un punt de purga, o hi ha hagut un punt d'això, de presa de consciència en aquest sentit, de ara que tenim un nom, ara que podem dir que una peça rodoreja, ara que tenim aquests termes, crec que és una bona manera de plantejar-nos què fem a partir d'ara, no? I amb una presència d'esperit, no? Vull dir que tampoc cal que ens enfonsem.
0: Clar, algú que no et conegui, Edna, dirà, home, és la seva primera novel·la, ella tot això ho ha explicat perquè se n'ha fet un fart en aquestes festes de la Filmoteca i d'aquests pisos de l'Eixample, o tot és d'oïdes, o t'ho ha explicat algú que hi ha anat i t'ho has copsat rapidíssimament. Bueno, què hi ha hagut de tot això? I també m'imagino tota la gent que et deu venir et diu, ja sé qui és aquest personatge.
1: Això és increïble perquè quan passa, la majoria de vegades m'esmenten persones que jo no conec. I això a mi em fa molta gràcia, perquè crec que és molt simptomàtic al final del que és...
0: Vol dir que ho has fet bé.
1: Exacte. És la potència de la ficció, no? Al final, si escrivim ficció, no és perquè vulguem escapar-nos del nostre món, sinó perquè precisament el volem comprendre en tota la seva profunditat, no? Llavors, el fet que jo hagi escrit aquí sobre uns personatges i hi hagi gent que hi reconeixi, això, persones que ni jo conec, no? Vull dir, com el que m'indica és que realment la literatura té aquesta potencialitat de cobrir una experiència, fins i tot quan no és la pròpia.
0: No te m'escapis, que t'he preguntat si tenies alguna cosa a veure amb tot això. Si resulta que són tots els teus amics i ara et van amb destrals per darrere.
1: Sí, jo sóc totalment l'Amèlia, ara ja ho puc dir.
0: Sí.
1: No, absolut. El que sempre dic, no? O sigui, com que evidentment jo he estat posada en aquest món i el fet mateix d'haver-lo escrit, d'alguna manera, m'hi lliga més de mans i peus aquest món cultural. Vull dir, com és el meu món, és el meu rusc, sí que hi he estat. El que passa és que crec que la mirada me'n distancia i crec que la mirada de qualsevol persona que la llegeixi també en distància, i crec que és aquesta ambigüetat entre ser-hi i alhora ser conscient d'aquestes hipocresies.
0: Amèlia de les Camèlies, eh? Estem aquí amb aquesta... jo diria, és una novel·la, però també és una pel·lícula la que ens estàs venent.

0: havien de posar aquesta cançó, els snobs de Guillermina Mota. Clar, aquesta cançó és de fa uns anys, però llegint la Meli de les Camèlies, una hi pensa una miqueta.
1: Tot retorna, tot retorna. Sí, clar, igual que retorna Balzac, també retorna.
0: Exacte.
1: Està molt bé.
0: Estava davant de sonora de la teva escriptura o què?
1: Jo no utilitzo bandes sonores, però és veritat que, bueno, no sé, o sigui, de fet la vaig descobrir arran de la novel·la, no? Que també m'agrada perquè hi ha moltes coses que he descobert just després d'haver escrit la novel·la.
0: Escolta, estàs a Les dones i els dies i jo t'he de preguntar coses sobre les dones.
1: I els dies?
0: I els dies després, els dies després, perquè els dies en aquest món no sé si vull que corrin molt els dies, però bé, en qualsevol cas, de les dones sí que tinc ganes de... Clar, tu ets una dona escrivint sobre una dona que d'entrada, home... és una mica bajoca, una mica figaflor, una mica apagallums, una mica que li fumaríem unes quantes bufes.
1: Bledes solellades,
0: exacte,
1: fleuma...
0: Podríem,
1: sí, fem
0: saps? El... Llavors, clar, dic, ostres, què és això? Com, per què havia de ser una dona, la protagonista, i a més que tingués aquestes característiques?
1: Bueno, diguem-ne que el que hi ha...
0: Per què ser més dolenta amb les dones?
1: No considero que sigui més dolenta amb les dones.
0: No, els homes són imparables en aquesta novel·la.
1: Sí, vull dir, com realment qualsevol persona que hagi llegit aquesta novel·la i...
0: Són pitjors ells, està claríssim.
1: Són absolutament pitjors. Diguem-ne que el que hi ha és una realitat, no? O sigui, com tot el que estem parlant d'aquest esnobisme, d'aquesta hipocresia, al final són unes aparences que fins a cert punt per qüestió de rols socials penetren més en les dones, o les dones són com més sensibles o en el sentit de més poroses aquestes influències. Llavors, diguem-ne que hi ha una codificació cultural específica femenina, però també n'hi ha una de
0: però
1: masculina.
0: Però més poroses a què et refereixes? Més poroses a què?
1: Vull dir que aquesta alienació de la qual parlem, no? En la qual projectem imatges tota l'estona i tot això, diguem-ne que està declinada, diguem-ne, en les dones d'una manera molt concreta.
0: Ara et refereixes, per exemple, a que es troben en aquest cercle rodoreda.
1: Exacte,
0: no?
1: Diguem-ne que hi ha una codificació cultural específicament dirigida a les dones, com a, fins i tot, interès, no? D'indústria,
0: sí,
1: no? Que les dones són consumidores, de cultura, vull dir, com que hi ha una demografia molt específica a la qual es dirigeix com aquests productes i aquesta fetichització. Diguem-ne que hi ha això, però també hi ha una codificació cultural pels homes. Llavors, a mi el que m'interessava precisament era com quan aterres a la realitat, no? I veus aquestes relacions, com plasmar-ho a través de la ficció. Llavors, per dir-ho així, el que reflecteix la novel·la és una realitat, no? I crec que el que hem de fer és qüestionar la realitat, no pas el reflex. No?
0: És una realitat, aquí podríem dir que el patriarcat els travessa tots de mala manera, perquè ells també han de fer aquell paper d'entremenadors, etcètera, i de fet hi ha alguns moments de rebel·lió en la granja també en aquesta novel·la, perquè es veu, o sigui, és a dir, parles de rèptils, parles de... Els expliques una mica en termes d'animals.
1: Sí. I, o sigui,
0: precisament parles dels carnívors i dels herbívors.
1: I precisament la metàfora mateixa del rus, no? O sigui, hi ha molta metàfora d'animals. I la metàfora del rus que em servia molt, perquè al final, quan tu parles d'abelles, en realitat el que estàs parlant és d'una lògica col·lectiva o d'una intel·ligència col·lectiva. Diguem-ne que les abelles tenen una responsabilitat molt limitada respecte al que fan individualment i ho fan per les lògiques del rus o per l'interès del rus, no? Llavors, clar, aquí parlar de codificació cultural no importa tant si són dones, si són homes, sinó com totes aquestes lògiques el que fan és encaixar en aquesta, diguem, en aquest eix que els travessa tots, que és el patriarcat.
0: Hi ha una crítica també a l'Star System literari, és obvi, però llavors què fem? Si tenim tot el Star System literari sent així, llavors qui està escrivint de veritat? L'Aniol, un dels personatges que és mig normal, diguéssim.
1: L'Aniol és un personatge que em convoca molta tendresa.
0: Exacte, vull dir que és un pobre noi, però de la resta què en fem? És a dir, aquí ara et pregunto ja fora de la novel·la, si aquest Star System literari de Barcelona, perquè és la capital, està tan perdut, llavors no hi ha esperança en aquest segle XXI que perquè Instagram no el farem desaparèixer.
1: No el farem desaparèixer, però diguem-ne que la intenció, no, com he dit abans, és el fet mateix, clar que hi ha esperança, vull dir, com jo sóc una persona profundament, em considero profundament optimista, no? Vull dir, i no crec en aquestes històries tanatològiques de s'ha acabat la literatura, s'ha acabat una manera de fer literatura, no, el que hi ha en realitat és la literatura de sempre, i la literatura conserva el seu potencial d'interpel·lar el món i d'interpel·lar el lector i de prendre consciència, llavors... Crec que el que ha d'haver-hi és una reflexió profunda, o sigui, el que ha d'haver-hi és una manera de nova replantejar-se, no només políticament coses, no? Sinó literàriament, i potser literàriament és una primera passa. Llavors, considero que hi ha aquest optimisme, hi ha aquesta esperança. El que passa és que hem de començar una mica de nou.
0: Dius que l'Amèlia de les Camèlies estudia literatura estudiada, que sí, ens fa molta gràcia, perquè imagino que és una broma per dir estudis literaris, però també hi ha una crítica al sistema de la universitat, aquí, de dir estem estudiant d'una manera que no hauríem d'estudiar literatura, o potser l'estem estudiant massa i el que hauríem de fer és llegir més.
1: Bueno, el que hi ha és una crítica, per dir-ho així, a tot un sistema que el que fa és, per dir-ho així, alienar com les lectures. Parlem de lectures i en realitat, diguem-ne que... A mi, el món universitari, diguem-ne que estic posada, estic fent el doctorat, és una cosa que m'alimenta molt, és una cosa que m'agrada molt, però el que hem de fer és puntar, no? O sigui, posar en relació, al final, la nostra realitat literària amb allò que fem a les aules i amb allò que estudiem, i crec que és una cosa que és important.
0: Però està per fer, això?
1: S'està fent, vull dir, com s'està fent en el sentit de... Jo he tingut grandíssims professors a la universitat, tinc un privilegi, no?, d'estar on estic fent la tesi que estic fent. Considero que és un privilegi poder-se dedicar a fer un doctorat i més sobre Proust, però sí que és veritat, no?, que el que hem de fer és fer les coses amb presència, amb força i amb embranzida. I clar, hi ha molta feina a fer, però sempre tenim molta feina.
0: Com les abelles, treballadores.
1: Exacte.

0: Tractem Camp en un minut i estarem a 9:15 a Les Dones i els Dies, a Catalunya Ràdio, parlant de la Mel i de les Camèlies d'Edna Miró, editada per Capdebrot, que estan fent coses molt xules en aquesta editorial i treballen molt bé. El llibre és molt xulo, està molt ben editat. Els felicitem des d'aquí.
1: Em dono fe, que són entusiastes.
0: I tant.
1: Meravellosos.
0: Jo també m'agradaria parlar de la Festa Major per algú que li agrada tant la literatura noucentista, de parlar de com has escrit el llibre, que has triat escriure-ho amb llenguatge noucentista en alguns moments, en el sentit de fer servir el pretèrit perfecte. Has fet unes tries, no? I també doncs, hi ha hagut antubis i cars i... Sí. T'ho has passat bé. O sigui, aquí has dit, jo faré un desplegament.
2: Clar, jo el que he fet ha estat tenir, al final, cura amb el llenguatge. I considero que això és la tasca principal de l'escriptor. O sigui, l'escriptor el que ha de fer és responsabilitzar-se del llenguatge que utilitza. I sí que és veritat
0: però
2: que...
0: Però aquí hi havia una mica de broma, també. Hi havia una mica de...
2: Hi ha una part de joc, diguem-ne, evident, amb l'ampulositat,
0: sí.
2: L'artificiositat...
0: Tu no parles així.
2: No, bueno, no ho sé, parlo així.
0: No.
2: Vale. Hi havia una part de joc, per dir-ho així, però fins a cert punt, per exemple, el fet de les subordinades, no? O sigui, com que hi ha una altra part que no és pas, diguem-ne, una artificiositat, no? Que al contrari, és el llenguatge ell mateix sent generatiu, és ell mateix treballant-se. I considero que és la tasca de l'escriptor cuidar-ho d'aquesta manera.
0: Però hi ha una diversió, jo crec, a l'hora de
2: clar,
0: fer servir,
2: clar, clar.
0: De com has fet servir, perquè jo crec que sí que hi ha molt de novel·la noucentista aquí, encara que sigui que passi aquí a Barcelona en el dia d'avui. O sigui, que passi en els carrers de Barcelona.
2: Sí, el que hi ha és això, sí, un coneixement, si vols, de la tradició, un fer-se responsable d'aquesta tradició i un veure com aquesta tradició pues, pot interactuar doncs, diguem-ne, amb la nostra realitat. I clar, aquí hi ha humor, hi ha diversió i sobretot hi ha goig amb el llenguatge. Jo sóc una persona que gaudeix escrivint i que gaudeix apregonant les paraules, apregonant les idees i clar, al final tot forma part del mateix.
0: Els personatges d'aquesta novel·la són còmics, patètics, esnobs, hi ha de tot, no? Però clar, jo em preguntava, fent aquesta sàtira, escrivint d'aquesta manera, quan els lectors ho han llegit, què hi han trobat? Com s'hi han encarat, això? Perquè no és un tipus de literatura, no és de la manera que s'escriu avui en dia. Jo crec que no hi ha aquesta responsabilitat que deies i no s'escriu amb aquest tipus de llenguatge i també m'agradaria saber quina és la recepció que has tingut, no? Si la gent hi entra bé o també hi ha d'haver un lector que treballi i que s'esforci.
2: Jo crec que, o sigui, part de la recepció tan bona que hem tingut amb la novel·la es deu precisament al que tu has dit, no? Que no hi ha aquest treball amb el llenguatge actualment, no? I jo crec que com a lectors, quan som uns lectors consumats, quan som uns lectors que ens interessa autènticament la literatura, allò que busquem és aquest treball, encara que ens faci, per dir-ho així, com pensar una mica, no? Que justament és el que volem, és alguna cosa que ens tregui dels nostres topants habituals i que ens demostri coses noves, que ens faci veure d'una altra manera, que ens doni uns altres ulls, no? Llavors, crec que la recepció positiva ha anat una mica justament per aquestes qüestions, o sigui, una sàtira al final es pot fer de moltes maneres, però la cura amb el llenguatge, els temes de fons, de l'egoisme, tot això, la manera com està codificat, crec que és una cosa que no s'havia fet i crec que és una cosa que, bueno, que jo crec que és agraïda com a lector, o com a mínim a mi és una cosa que m'agradaria llegir i crec que si la recepció ha estat bona, també ha estat per això.
0: I també hi ha una defensa de Barcelona, que jo crec que durant molts anys l'hem...
2: Sí, hi ha hagut.
0: O sigui, encara que evidentment estàs explicant que no és ideal aquesta ciutat, perquè
2: no,
0: passa tot el que passa, hi ha tot aquest egoisme, tota aquesta pèrdua, no, de valors, etc. Sí que hi ha unes ganes de tornar a Barcelona, que en els últims anys hem fet una novel·la molt rural i hi ha unes ganes de reivindicar
2: sí,
0: Barcelona.
2: Sí, abans parlaves d'una lectura així com més política i, evidentment, també es pot llegir en clau política. O sigui, el que estem defensant quan estem defensant Barcelona, estem defensant un bastió d'identitat i estem defensant la nostra Barcelona. O sigui, estem defensant una Barcelona...
0: Quina és la nostra Barcelona?
2: Una Barcelona...
0: Que ara m'has fet una mica de pot, he de dir.
2: Bé, clar, potser és un moment. És una Barcelona que no es posa guapa. O sigui, és una Barcelona que allò que fa és defensar una identitat catalana, no? Pròpiament, no? Que no es plega, per dir-ho així, a lògiques doncs, estrangeres, per plaure el turisme, no? Per plaure, com, diguem-ne, altres coses.
0: Aquí els que tampoc plauen gaire o que no estan gaire contents amb el que passa són homes i dones. Hi ha molta incomunicació.
2: Sí.
0: Jo crec que és un de temes de la novel·la. És
2: sí.
0: Cadascú està parlant el seu llenguatge, però diguéssim que si fossin espècies...
2: És que és un dels temes de la vida, no?
0: Un seria cocodril i les altres abelles, o sigui, no hi ha possible connexió.
2: Sí, sí, sí. Sí, no hi ha connexió, però precisament per això, perquè són personatges... O sigui, al final... estimar algú, i no hi estimar algú, no? Sinó com comprendre algú, sigui un home o una dona, no? El que implica és aquesta empatia, aquest acte de generositat, de caritat, no? De pensar que algú pot ser una altra persona autònom, no? O sigui, que té aquesta llibertat i que té potser aquestes estructures diferents, i això són, aquests personatges no són capaços de fer-ho, no? Com diu en un moment de la novel·la, només algú tan egoista com ella li podia semblar tan terrible l'egoisme dels altres, no? O sigui, que en el moment en què estem tan concentrats en com les nostres presons, som incapaços, no, d'entendre qualsevol altra persona, i més, evidentment, si pensa d'una altra manera o si és d'una altra, diguem, una espècie.
0: D'una altra espècie. Tu sí que ets d'una altra espècie, perquè, a veure, 25 anys fent aquest llibre amb aquest nivell de català, que això ja és gairebé, o sigui, és a dir, trencar la màquina, podríem dir.
2: Una rara avis.
0: Exacte. I és veritat que segur has llegit molt i fent el doctorat de Proust, però jo també em preguntava, el cànon literari encara continua sent el de sempre, molt masculí, molt, és a dir, estem parlant dels grans autors, encara doncs es consideren allò, els grans noms són homes. Tu, si haguessis de posar dones en aquesta llista, qui hi posaries?
2: Estic, per exemple, ara llegint, bueno, una autora que jo crec que està al cànon. Clar, o sigui, hi ha hagut molta revisió del cànon, vull dir, com jo
0: sí,
2: crec que...
0: Sí, mil vegades, sí,
2: diguem-ne,
0: sí.
2: Que això en els darrers anys, afortunadament, no, són coses que s'estan posant sobre la taula, que ja s'han posat, de fet, sobre la taula. Per exemple, ara mateix estic llegint una autora meravellosa, Iris Murdoch. Vull dir, que té unes novel·les increïbles, també parlant d'incomunicació, parlant d'espècies, parlant de tot això. Per mi és una autora increïble perquè, a més, diguem-ne que vehicula a través de la literatura la filosofia, i a mi això m'interessa molt també, com es pot veure. Llavors, bueno, és una recomanació que faig.
0: I, escolta'm, la Rodoreda l'hem de posar a dalt de tot del cànon o n'hem abusat una mica massa? Com ho fem amb això?
2: La Rodoreda... està bé on està, el que passa és que hem de replantejar-nos les lectures que en fem o la manera com en parlem, perquè precisament si està on està és perquè la lectura que se'n pot fer de Rodoreda és una lectura profundament literària, és una lectura també fins a cert punt política, no? Llavors, simplement no l'hem de treure d'on està, el que hem de fer és llegir-la d'una manera que sigui productiva per la nostra realitat.
0: I quan, per exemple, vas a les exposicions del CCB, o quina és la teva... És a dir, creus que ho estem agafant al bon camí, o encara tenim una mica allò de síndrome dels impostors i no ens creiem gaire la nostra literatura?
2: Bueno, l'exposició del CCB, en aquest sentit, vull dir, a mi em va sorprendre per, diguem-ne, la sintonia i la simultaneïtat, no? Evidentment no és una cosa que es planegi o que es pensi, però que al final la lectura que estava fent aquesta exposició de l'obra de Rodoreda era una lectura que precisament buscava alliberar aquest potencial revolucionari fins a cert punt de les lectures de Rodoreda, i crec que la meva sàtira va per aquí també.
0: L'haureu de llegir per saber-ho. Amèlia de les Camèlies, Edna Miró, moltíssimes gràcies. Nosaltres, vaja, ens ha encantat aquest llibre. És una festa major de literatura, de llengua i, sobretot, de mirar-se el melic, també, que jo crec que és important també ser conscients de en qui estem deixant la literatura.
2: Mirar-se el melic per al seu cap.
0: Exacte. Doncs, Edna, moltíssimes gràcies i felicitats.
2: Merci, Montse.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.

0: avui no sóc jo, amigues, no sóc jo, no tinc veu. Falten 20 minuts per les 9 de la nit, per les 10 de la nit. És que veieu que no sóc jo. No sóc jo, no sé ni quin dia he vist ni com em dic, però tenim a Olga Ábalos aquí i això em fa molt feliç. Com estàs?
1: Hola, Montse.
0: Què tal?
1: Mira, avui tinc una veu més sencera que la teva, eh?
0: Doncs no cal córrer gaire, també t'ho diré. A més, et vam tenir la setmana passada parlant,
1: sí,
0: de bicicletes, que vas venir de... O sigui, a parlar de
1: podríem dir, cosa.
0: De lo teu, sí. Perquè ets la reina de bicicleta, directora de la revista Volata, que és una revista de ciclisme xulíssima, i que ho recomanem molt aquí a Les Dones i els Dies, però avui tornes amb l'abric i amb el... millor que no portis abric, però amb la jaqueta de senyora de la música.
1: Sí, avui tornem a parlar de música i no sé si et sona això que estem escoltant ara mateix.
0: No sé, però m'està fent por, però em sona una mica Taronja Mecànica.
1: Efectivament, això és la banda sonora de Taronja Mecànica. I per què estem escoltant això? No perquè...
0: Perquè tens ganes de vacances i vols matar tothom? Com va això?
1: Mira, no volia dir-ho, però potser hi ha
0: però
1: aquí...
0: Però ja ho has dit tu.
1: Sí, sí, potser aquí hi ha un missatge subliminal.
0: Hi ha algun metge a la sala? Ai, demà.
1: El tema és que parlarem... Estem escoltant de la Taronja Mecànica, no per la pel·lícula, sinó per la compositora o per l'intèrpret d'aquesta peça, que és Wendy Carlos, que és una de les grans pioneres de la música electrònica, i és precisament el que parlarem avui. No parlarem de Wendy Carlos, però sí que farem uns passos més enrere per entendre com va sorgir Wendy Carlos i d'on ve i totes aquestes pioneres de la música electrònica.
0: Exacte, parlàvem ara de novel·les que tenen un regust noucentista, doncs nosaltres també anem enrere, perquè la música electrònica sembla una cosa molt moderna, però en realitat ja va començar bastant abans, perquè això, que és dels 70...
1: Això és de...
0: Més o menys.
1: És dels anys 60, és de finals dels anys
0: 60. Imagina't.
1: Perquè aquí és quan Wendy Carlos va començar a utilitzar els primers sintetitzadors Moog, i llavors ella doncs, va reinterpretar peces de Beethoven, de Bach, i les va portar a un altre nivell i va fer connectar la música clàssica amb una nova audiència.
0: Escolta, meravella. Avui no parlarem de moltes coses, però hi ha un documental que, si teniu ganes de entrar més en tot això que estem explicant, es diu Sisters with Transistors. Crec que està a la caixa, en aquesta aplicació que tenen per veure pel·lícules, però està en altres llocs, si no, és fàcil de trobar.
1: Correcte.
0: I crec que val la pena per si ens volem endinsar en tot aquest món.
1: Sí, de fet, algunes de les pioneres aquestes músiques d'electrònica que surten en aquest documental, Sisters with Transistors, en parlarem ara. I una de les que surt en aquest documental és Daphne Oram.
0: Explica'm a veure qui és aquesta senyora, perquè això sembla el Planeta Imaginari, ara. M'ha recordat una mica la sintonia del Planeta Imaginari.
1: És que, fixa't, aquests sons van crear tot un marc mental i us relacionem ja amb una era, amb una època així de l'espai, de coses futuristes, i estem parlant dels anys 60. Això és l'any 67. Això és un tema que es diu Rotolock i és una de les composicions que va fer Daphne Oram. Però anem una mica enrere. Ens hem de situar a Londres, l'any 1958. A la BBC acaben de crear una nova unitat, que és la Radiophonic Workshop, que és un laboratori de so experimental, i allà és on comencen a fabricar-se molts dels efectes sonors que durant dècades després es van utilitzar a la ràdio. El que passa és que, clar, perquè crear aquests efectes sonors, no hi havia ordinadors.
0: Clar.
1: Sinó que s'havia de fer tot de forma analògica.
0: I m'estàs dient que això era gent fent sorollets, o què?
1: Això... Això, bàsicament, està fet amb cintes magnètiques, que era el que hi havia en aquella època.
0: No, eren senyors fent sorollets.
1: No.
0: Això és més antic, eh?
1: Sí.
0: Segle XIX.
1: Cintes magnètiques. És el que dèiem, no hi havia sintetitzadors, però sí que hi havia cinta magnètica, tisores i cinta adhesiva. I amb això es podia... I osciladors de so, i amb això es podien fer
0: meravelles. Miracles.
1: Sí.
0: Com aquests que va fer la Daphne Oram. I quants anys tenia aquesta noia quan estava fent tot això a la BBC?
1: Doncs tenia 30 anys. Ella portava una dècada ja treballant com a tècnic de so, que és un dels pocs llocs que permetien a les dones treballar dintre del que és l'àmbit del so, de la tècnica i dels equips d'enregistrament, i ella, diguem que...
0: Per què no els deixaven a les dones?
1: Doncs perquè
0: no les valutessin el galliner, no?
1: O perquè no les consideraven aptes per estar als controls, bàsicament. Cosa que és un bastant... Bé, sí. Costa de creure, però és així. I llavors, quan es va crear aquest taller, aquest laboratori, el Radiophonic Workshop, ella ho va veure com la gran oportunitat de fer tot allò que no podia fer, i allà tenia magnetòfons, totes les cintes magnètiques que volia, i allà va començar a experimentar i a començar a crear aquesta llibreria de sons i treballar amb tècniques que avui en dia ja estan molt estandarditzades, com el loop. Mm-hmm. No? Allò que se sol dir molt, no? Dintre de l'àmbit de la música electrònica, farem un loop o loopejarem això.
0: Exacte, que és la repetició.
1: La repetició d'un so. Doncs ella ho feia gravant un so determinat amb un tros de cinta magnètica i creant una mena de cercle que es anava repetint constantment.
0: Sí, com si fes
1: dintre.
0: Quasi gairebé muntatge de cine.
1: Efectivament.
0: Vull dir, com les muntadores de cine moltes vegades eren dones, perquè entenien que muntar pel·lícules era com cosir, atenció, sí, apedaçar pel·lícules. Doncs aquí estàvem igual.
1: Doncs
0: amb el so, igual.
1: Exactament el mateix.
0: Escolta, vols que sentim alguna cosa més de la Daphne Oram?
1: Sí.
0: Fent, retallant i enganxant coses? Està una mica com jo amb la veu avui,
1: ho
0: això.
1: Ho trobo una...
0: Sí, és una mica delirant, però endavant.
1: Però meravellós, eh? Això sí. És l'any 62 i dins de tot l'arxiu de la BBC hi han moltes llibreries de sons d'aquest tipus, basades en experiments que feia la Daphne Oram com aquesta, però també ella es va dedicar a fer altres composicions.
0: Perdona, però jo això ho vull de sintonia de l'any que ve. Una mica d'aigüeta, una mica en remull, ara va molt bé per l'estiu, aquí dins la meva piscina de plàstic.
1: Jo et preguntaria, aquest so?
0: A mi aigua.
1: Aigua.
0: Sí, bueno, la banyera.
1: A banyera, per exemple. Doncs això, aquests sons estaven pensats per acompanyar un anunci de rentadores.
0: Oh, que mono.
1: Doncs, clar, llavors calia una gran imaginació, no?, per fer tots aquests sons. I Daphne Oram, sobretot el que va fer dintre del Radiophonic Workshop, va arribar com al seu límit de creació, per dir-ho així, i va marxar després d'estar tots aquests anys a la BBC i va crear el seu propi estudi al comtat de Kent, i allà va crear un sistema propi que es diu Oramix. Abans has parlat del cel·luloide, no?, de com es muntaven. Doncs ell el que feia era agafar una cinta de cel·luloide, pintava a sobre i llavors va idear una màquina que llegia en format, traduïa en format so aquells dibuixos que ella feia sobre la cinta de cel·luloide, i aquest sistema es diu Oramix, i amb això va crear moltíssimes composicions i va crear un sistema que després va derivar en el que serien molts tipus de sintetitzadors. Fixa-t'hi, eh?
0: Meravella, quantes coses estem aprenent avui. Apunteu-vos tots aquests noms, perquè això és una enciclopèdia avui. Daphne Oram.
1: Daphne Oram, sí.
0: Sí, estan totes a la Wikipèdia. No ens ho inventem res aquí, les dones i els dies.

0: I això què és? És un violí, una persona humana, algú no. queixant-se perquè li ha entrepitjat l'ull de poll?
1: Saps què és això? És un ceremín.
0: Sisplau.
1: Jo diria que sí que ets tu, Montse.
0: Sí, sí, sóc jo, sóc jo. És que quan, no us passa que quan no teniu veu sembla que no us funciona el cervell? Doncs pues a mi em passa. Ens passa més vegades, però avui en més quantitat. A veure, un ceremín meravellós.
1: Un ceremín, que és un altre element
0: sí,
1: indispensable.
0: Aquell instrument que és com una nena de vareta de metall.
1: Sí, i és com una antena. Sí,
0: exacte.
1: És un instrument que és com una peça de fusta que té una antena vertical i una antena horitzontal.
0: Mm-hmm.
1: I llavors, en funció de la distància que tu posis les mans a aquestes dues antenes, doncs es va creant tot tipus de sons. Doncs hi va haver un artista, una músic, una violinista, més pròpiament dit, que es deia Clara Reisenberg, que va néixer a Sant Petersburg a principis del segle XX, i després el món la va conèixer com Clara Rockmore, que es va convertir en una de les grans intèrprets del theremin, que és un instrument també que associem a la música, a les pel·lícules, no? Bandes sonores...
0: Exacte, és una mica Star Trek.
1: Star Trek o pel·lícules de ciència-ficció dels anys 50, no? Doncs ella ho va col·locar el theremin en un context molt més noble i va reinterpretar música clàssica.
0: Com aquesta que estem sentint,
1: sí.
0: Que és un clàssic, és el Carnaval dels Animals del Camille Saint-Saëns,
1: uh-huh.
0: I ara estem sentint en versió theremin. Però
1: sí.
0: Vols que sentim una altra? Que
1: també sentim una altra,
0: és que aquesta la coneixereu, eh? No us falta ser noucentistes per descobrir-la.

0: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
1: Això jo no ho toco, eh? Això ho toca la Clara Rockmore.
2: Ara.
1: No em facis cantar avui, no em facis cantar. Que plorarem tots. Ara algú va amb cotxe i diu, qui és aquesta senyora que no té veu? I aquesta música tan estranya que fan a Catalunya Ràdio.
2: Música de Ceremina.
1: Doncs mireu, la vida és complexa, saps?
2: Però és un molt bon exemple de com les dones que van intentar experimentar no ho van tenir del tot fàcil, perquè, de fet, a la Clara Rockmore no se la va mai acabar de prendre massa seriosament. De fet, es va morir als 88 anys sense haver... només havent enregistrat un sol disc, i el disc el va enregistrar als 77 anys. Mm-hmm. I llavors, quan es va morir, es va descobrir que hi havia una gravació dels anys 50, que és precisament aquestes peces que estem sentint, que mai havia sortit a la llum, i ara sí que es poden trobar en diferents plataformes. Però va ser una pionera d'utilitzar elements electrònics a la música, però no va tenir una trajectòria molt, molt reeixida, almenys a nivell popular.
1: Clar, però és que imagina't, en aquell moment, la gent que era concertista, doncs hi havia tota aquella cosa del piano, els vestits i tal, i veus una senyora abraçant l'espai amb les mans, perquè clar, si heu vist mai com està con Theremin, la veritat és que no toques pràcticament res.
2: No, és que no toques res, toques l'aire.
1: Es toques l'aire.
2: És com màgic.
1: Clar, sembla que estiguis allà abraçant el nòvio que mai has tingut, m'explico?
2: Sí, sí, sí.
1: I clar, en aquell moment devien dir, què fa aquella senyora abraçant l'aire?
2: Doncs ella va crear un precedent i mm-hmm. va intentar jugar dintre de la lliga de la música seriosa, però utilitzant elements electrònics. I ara això ja no seria discutible, no? Perquè música electrònica podem considerar, doncs, que determinades propostes són d'alta cultura, música avançada, no? Que el sonar ens ha ensenyat molt, no? Això, música avançada, dècades enrere hi havia una senyora que ho va intentar, també.
1: En aquest cas, eren dones que feien música avançada, però s'havien passat de frenada per l'època en la que vivien.

0: Aquesta també és molt probable que la conegueu. És la sintonia de The Who, de Doctor Who.
1: Gran sèrie. Tu la veies, aquesta sèrie, als anys 80?
0: M'encantava.
1: Va ser una de les primeres sèries que es van traduir al català, a TV3.
0: Sí.
1: I jo era addicta a Doctor Who.
0: I era molt curiós perquè tenia una barreja de sentiments. És a dir, em feia por i al mateix temps la mirava. Saps? És com...
1: Feia com por. Hi havia escenes que feien por,
0: sí.
1: Eh?
0: A mi em feien por perquè devia tindre 8 anys o 5 o no sé. Molt, molt pocs. I sí, però hi havia aquesta barreja de... Em fa molta por, però ho vull mirar, no?
1: Sí, sí,
0: com,
1: sí, sí.
0: Estava pensant com The Cure, aquella cançó que parla de l'aranya, el vídeo aquell.
1: Que sí, també que està Robert Smith en un racó ple de xarxa de tela d'aranya, no?
0: Doncs era el mateix, o sigui, la cançó de Disintegration dels The Cure. I em passava el mateix. Tenia la mateixa atracció i la mateixa por per aquesta cançó.
1: És que tenia un punt gòtic,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí.
1: El que passa és que quan érem petits no sabíem que darrere de la sintonia de Doctor Who hi havia una compositora que es deia Delia Derbyshire, que va portar a un altre nivell una partitura prèvia d'un compositor que es diu Ron Greiner, i llavors el Ron Greiner li va, que treballa, bueno, estava dintre del sector de la BBC, perquè també estem dintre d'aquest entorn, no, del Radiophonic Workshop de la BBC, l'any 63 li va dir, mira, he escrit aquestes quatre notes en un pentagrama, a veure què pots fer. I llavors Delia Derbyshire, que era una noia superjove que estava en aquest laboratori sonor, es va passar setmanes reinterpretant aquesta partitura, i aquí sí que ella va estar tallant, enganxant cintes magnètiques, processant ones sonores per aconseguir aquesta
0: meravella,
1: aquesta sonoritat. I de fet Ron Greiner, quan va escoltar la gravació final, va dir, ostres, jo he escrit tot això? I ella va dir, bueno, jo ho he reinterpretat. I el que va intentar Ron Greiner és que ella pogués ser constés com a
0: coautora, no?
1: Coautora de la cançó, però mai ho va aconseguir, i per tant Delia Derbyshire no va veure mai un duro de drets d'autor d'aquesta peça.
0: És terrible, això, eh?
1: Increïble.
0: Quina ràbia que ens fa això a les dones i els dies. Pobre Delia. Sentim un altre tema?
1: Sí, sentim un altre.
0: Aquí la Delia, com ja veieu, estava més enfadada. Va dir, això no em torna a passar.
1: Diguem que va durar poc a la BBC, perquè ella volia anar una mica més enllà i havia vist altres casos de dones precedents, no? com hem vist abans el cas de la Daphne Oram, i ella volia fer més coses i va deixar la BBC bastant aviat, també, i va fundar el seu propi estudi i es va dedicar, doncs, a composar i experimentar, i aquest tema del 68
0: és fortet,
1: és una molt bona mostra. Hi ha documentals molt xulos, de la Delia Derbyshire, on se la veu vestida, això, amb un vestidet, amb sabates de taló, tocant totes les cintes magnètiques, tallant, enganxant, és bastant espectacular.
0: Clar, és que no tenim la imatge, l'imaginari, no?, de pensar que les dones que feien música electrònica la feien des dels anys 50-60. Avui, sí, escolta, hem fet aquest viatge per els noms de totes aquestes dones, de la Delia Derbyshire, de la Daphne Oram, de la Clara Rockmore, si teniu ganes, doncs, de buscar-les, estan a Spotify i tot, eh?
1: Tot està a Spotify.
0: Sí, no ens ho estem inventant. I no és que ara... jo faci propaganda de Spotify, però ja m'enteneu.
1: I ara amb la digitalització, sí, de tots els arxius, és fantàstic poder descobrir tot això.
0: Això no és Clara Rockmore, eh? Ens esteu enganyant. Ho deixem aquí. Olga Ábalos, moltíssimes gràcies per la paciència.
1: Un
0: aquesta
1: plaer.
0: Veu que no arriba, avui has fet molt bé de...
1: Ara anirem a tocar el Ceremina.
0: Exacte,
1: ara
0: anirem a prendre una aspirina, ja t'ho dic. Vinga. Ara. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, amb Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Raül Orgales avui, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 9 de la nit, després de prendre molta farigola, espero tenir millor veu demà a les 9 de la nit, i ens esperarà la poeta i crítica literària Marta Pessa Rodona amb una entrevista d'una hora, ja sabeu que és divendres, i ens agrada saber, doncs, com ella va conèixer l'autor que aquest programa es digui com es diu. O sigui, ella era molt amiga de Gabriel Ferrater i aquest programa es diu així per per el poemari de Gabriel Ferrater, Les dones i els dies. Demà ho sabrem, això, a les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol de la matinada de dijous. Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explica el Catalunya Net Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp on estic jo mateix exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
1: Hi ha centenars d'edificis totalment esfondrats i zones absolutament devastades, sobretot a l'estat de La Guaira. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària mentre intenta trobar supervivents sota la runa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les tasques d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers i efectius de la Unitat Militar d'Emergències.
1: El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del Partit Popular. Núñez Feijó diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
3: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
1: El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron el setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. Lloret de Mar impulsa el servei taxi segur que per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes.
3: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir «Quan arribis a destinació, m'espero a ella». Juan Antonio Torres, president de l'associació Radioteletaxi Lloret, que plega una quarantena d'instal·lacions de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
4: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent en normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat a això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
3: Arrenca durant la campanya d'estiu i s'afegeix a iniciatives similars que ja es donen a terme en altres municipis catalans.
1: Esports, el Mundial de Futbol en marxa a l'última jornada del grup D. Partits al descans. Turquia guanya per 2-1 a l'anfitriona als Estats Units amb remuntada inclosa. I Paraguai i Austràlia empaten a 0. Jugats aquest dijous, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com una de les millors terceres classificades. El grup F, Països Baixos 3, Tunísia 1 i Països Baixos passa setzens com a primera de grup, mentre que Suècia i el Japó han empatat a 1. Suècia passa com a segona i el Japó probablement també passarà com una de les millors terceres.
3: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per vuitena vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. el segon a la pista murciana i han situat el 3-1 definitiu.
1: I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 26 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que el temps serà estable, amb poc vent i bona mar. Sol generalitzat, tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Platja d'Aro, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 6:14 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, perquè és divendres i perquè en una estona parlarem d'ella, toca obrir amb una cita de Mònica Naranjo, que diu: l'adversitat és el que més ens fa créixer si estem disposats a aprendre'n.
0: Mònica Naranjo ha estat un de les veus contundents en el seu discurs al Dia de l'Orgull. També ho ha fet, per cert, en les darreres hores, Maria Pelae, dues dones empoderades. Recordarem el que va dir Mònica Naranjo d'aquí uns moments. I per arrencar el penúltim divendres d'aquesta temporada, us proposo un brindis en forma de cançó. Perquè sí, perquè com molt bé sabeu, en aquest programa sempre som de celebrar, i més si ens acompanya la música de Brahms.

0: És una de les cançons més mítiques de la música del nostre país. Evidentment, són Brahms amb Brindis. Al capdavant de la banda hi ha el músic berguedà Francesc Ribera i Toneu, conegut popularment com a Titot, una de les figures més destacades de la música en català i que, a més, ha tingut una influència destacada en els moviments de defensa de la llengua, la cultura i la identitat catalana. I és que, a través de les seves cançons, ha convertit la música en una eina de reflexió i compromís. Titot, però, també ha publicat diversos llibres i articles on analitza qüestions relacionades amb la història, la política i la societat catalanes. No cal ni dir que la figura del Francesc Ribera és molt admirada per la seva coherència ideològica i pel seu compromís amb les seves conviccions. I és que en Titot és el clar exemple d'artista compromès que ha fet servir la música, l'escriptura i l'activisme per promoure la cultura catalana i fomentar la reflexió crítica sobre la societat contemporània. Avui engeguem amb ell i el felicitem, perquè avui en Titot bufarà 59 espelmes. Hem superat amb èxit una altra setmana i us hem de confessar que estem en temps de descompte. Divendres 3 posarem el punt final a una temporada apassionant i, mentrestant, brindem, perquè sempre hi ha motius per fer-ho. Aixequeu les tasses de cafè i que la cafeïna faci el seu efecte.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Escolta'm, que tenim partit en marxa, ara mateix estic veient, eh?
2: Sí, un Turquia contra Estats Units. Turquia ja no té res a fer, si no em surten malament els comptes. Però mira, Estats Units sumaria la primera derrota d'aquest Mundial.
0: Doncs vinga, de moment anirem seguint el partit en directe, com sempre, els matiners,
2: que ens fan molt bé. I també hi ha una Austràlia-Paraguai, que potser l'Àlex sap dir com a 0-0.

0: Cat. També estarem molt intens, molt atents a l'incendi a la Franja. I a les 9 i 20 saludarem a la Rosa Romà, la jefa, perquè a Catalunya Ràdio 3Cat ha entrat a la UER, és una gran notícia, com a membre auxiliari, per tant, que ens ajudi a il·lustrar-ho. I després anirem a Collserola, on ja segueixen els efectes de la pesta porcina i els restaurants estan una mica queixosos. A un quart d'onze el dilema, Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda
1: Pineda.
0: A veure,
1: sorprèn-me.
0: Ja t'ho diré després, perquè necessitem una mica de temps. Després, espina de l'actualitat.
1: M'han dit que el tema d'avui és molt sucós.
0: Ja, bueno, quan no ho és. Després, espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo i a les 11, Andrea Motis. Una mica d'Andrea Motis. Taula de recomanacions del cap de setmana, ja saps, la millor secció d'aquest programa.
1: Per favor.
0: La playlist de Lluís Gavaldà i una mica d'humor i el concurs pendent, que és la penúltima oportunitat
1: de l'endut del Sergi Urgol. Espera, que l'Oriol està pendent de tot i m'acaba de dir
0: gol.
1: Gol dels Estats Units, sí senyor, ara mateix. Gràcies, Oriol.
0: Han empatat i ha marcat.
1: Estic aquí pendent. Molt bé,
0: pues vinga.
1: Doncs escolta'm, ja tindrem el divendres fet i aquest final de setmana també. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
1: Adéu. Amb només 3 minuts, un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, que el món de la tele i la intel·ligència artificial ens porta una d'aquelles històries que, com a mínim, ens fan aixecar una cella.
1: A veure.
2: Resulta que a Los Angeles s'ha encès el debat perquè nous contractes vinculats a la sèrie infantil Peppa Pig demanen que les veus dels actors i actrius infantils es puguin cedir a la intel·ligència artificial.
1: Cedir?
2: Cedir.
1: Gratuït?
2: És a dir, si el teu fill té la sort, o la teva filla té la sort de ser posar la veu a la Peppa Pig, l'empresa que els contracta demana que aquella veu es pugui digitalitzar o remasteritzar o que la intel·ligència artificial la pugui fer servir. La idea és, de fet, clonar.
1: Clar.
2: La paraula és clonar les veus d'aquests nens per utilitzar-la en diferents continguts posteriorment. La proposta ha fet saltar totes les alarmes de la indústria. Més de 1.000 professionals, entre actors, agents i representants, ja han signat una carta oberta dient que això, res de res, que demanaran normes més clares i protecció, sobretot, dels menors.
1: Escolta'm, això és només la punta de l'iceberg aquest que comentem moltes vegades, d'aquest control de la intel·ligència artificial. Molts artistes de la música s'han queixat que els hi havien clonat la veu. Aquest precedent ha obert una via a legalitzar el tema de les veus.
2: I a més aquí hi ha un matís,
1: que
2: estem parlant de menors.
1: Clar.
2: Que els menors en aquest moment no estan cedint el seu consentiment, sinó que ho fan a través dels pares. La companyia implicada assegura que vol transparència i responsabilitat, però el debat ja està servit. Fins on pot arribar la intel·ligència artificial quan parlem sobretot d'això, de menors d'edat.
1: Veurem què és el que passa, que segur que porta cua. Gràcies, Àlex.
2: Bon cap de setmana.
1: Fent camí cap a un quart de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, i entre intel·ligències artificials i com està el planeta, avui també tenim una escletxa de llum perquè volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si tota la indignació i el rebuig expressats arran de l'atac LGTBI-fòbic contra el grup Fades a Vilassar fes possible que episodis com aquest no es tornessin a viure. Ja són 3 els atacs que el grup ha patit en els últims mesos, però, per sort, cada vegada han recollit nombroses mostres de suport a títol individual o en nom d'entitats. El pròxim pas, sens dubte, és que no torni a passar.
1: Condemnem fermament també des dels matiners aquesta agressió a Fades la nit de Sant Joan a Vilassar de Mar. Van rebre més d'una ocasió glaçons de gel del públic. Finalment van haver de cancel·lar el concert. Esperem, doncs, que aquestes històries no es repeteixin ni menys el 2026. Mentrestant, Marta, de què parlarem poc?
4: Doncs mireu que ja ha reobert la piscina d'aigua salada més gran de Barcelona. Veus? És la que es troba al Fòrum. Es molt diu, bé, de fet, el nom aquest, els banys del Fòrum. Aquest any, a més, li han fet un rentat complet, s'ha renovat amb l'objectiu de renovar la fauna local i la biodiversitat
1: de la gent que hi va,
4: Marina,
1: o dels
4: Barcelona,
1: animals?
4: No, dels animalets. De moment, dels animals. També s'hi ha instal·lat una rampa d'accés. Hi ha dutxes adaptades, també s'hi ha posat un bar, que sempre és una bona notícia, que s'hi posa un bar. I això s'hi pot anar de manera gratuïta, per tant, no cal que pagueu res. Hi ha servei de socorrisme, arribar-hi és facilíssim, L4 o tram directe.
5: Ella forma part de la fauna.
4: 100%.
1: Diu que m'ha arribat, diu.
4: M'han vingut ganes.
1: De què ha d'anar-hi?
5: L4 i aneu al bar.
1: El que t'ha cridat l'atenció és el bar, Marta, digues la veritat. Que sí, també sí. Dic que a vegades és una platja i no hi ha bar i et talla el rotllo.
4: És que m'ha recordat una mica aquestes piscines d'aigua salada de Canàries o així.
1: Sí, sí, està molt bé.
4: Igual, doncs mira, guai, això.
1: Quan agafem vacances hi anem.
4: I tant.
1: Mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
4: Doncs mira, que a Sant Cugat del Vallès s'ha creat un casal d'estiu d'avis i nets. La residència Amavir ofereix a les famílies dels seus usuaris convertir les vacances en una oportunitat perquè els menuts de la casa passin temps amb els seus avis que estan a la residència.
1: Doncs m'agrada molt.
4: Sí, és una gran iniciativa. Sí. Per tant, comparteixen aquest casal i fan àpats junts, activitats i intercanvis d'històries.
6: Doncs el que més m'agrada és jugar i ajudar-los a la gent gran. Ens van explicant coses que feien de petits o aprenentatges que van fer. Llavors jo aprenc i a la vegada també aprenen de nosaltres.
7: Doncs pues m'aporta alegria, perquè això canvia la monotonia de cada dia. Lo normal de cada dia venen els nens i tots són per aquí, per allà, i riuen, i salten, i ballen, i tot això a nosaltres. Pues, és un extraordinari, clar, ens agrada molt. Ens encarinyem amb alguns, que els petitons i les nenes, que són molt simpàtiques, perquè ells disfruten i nosaltres també.
1: M'encanta l'unió de nens amb gent gran, perquè és un win-win absolut. Sí. Els nens encantats en escoltar a la gent gran, imagina't. Felicitat a Dojo de tenir a gent jove per allà.
4: És molt bona idea, realment.
1: Molt bona, bona idea. Molt bona idea. Per tant, felicitats a la gent de Sant Cugat del Vallès, que si no vaig errat, estan en portes ja de la festa major. Mm-hmm. I mentrestant, volem saber també quin motiu tenim per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és col·laborar amb la Fundació Zoo del Pirineu. Aprofitant que celebra el seu 12è aniversari, fa una crida a la ciutadania a donar un cop de mà en la seva missió de preservar la fauna silvestre. Aquesta entitat es dedica a ajudar els animals salvatges que es troben ferits, desorientats o en situació de vulnerabilitat.
9: Aquests cabirols no haurien d'estar aquí. Haurien d'estar seguint la seva mare, aprenent què menjar, on amagar-se i com sobreviure al bosc. Quan una cria perd la seva mare, perd molt més que protecció. Perd la seva primera mestra.
8: L'objectiu últim és deixar d'existir, perquè voldria dir que aquests animals poden viure en llibertat. La Fundació també fa una tasca de sensibilització ambiental perquè tinguem una convivència més harmoniosa amb la natura.
1: Ha arribat el moment quan passen ja 3 minuts d'un quart de 6 del matí d'obrir la revista del cor dels matiners. I alerta, perquè avui amb qui comencem parlant?
4: Doncs
1: o d'aquí?
4: Amb Mònica Naranjo.
1: Tan dolent, pobre, que va fer. És que va ser... No, perquè a més ella ho explica. Chicas Malas va ser un disc pràcticament obligat per la discogràfica. Tenia poques ganes, sí, Mònica Naranjo, de publicar Chicas Malas, que a més també va fer com la versió Spanglish i no va quedar gens contenta.
4: No.
1: Per tant, no ho dic jo, ho ha dit prèviament Mònica Naranjo, però bueno, és horrorós.
4: Ho sento, Mònica Naranjo, per haver posat aquesta cançó.
1: Mònica Naranjo, ens encanta, t'ho dic.
4: No està tan malament, aquesta cançó. Això sona a qualsevol lloc i tots la ballem. Total.
1: Sí, sí, però... No va ser el seu millor disc. Per què parlem de Mònica Naranjo?
4: Doncs perquè ha sigut una de les convidades a Sevilla a la Festa de l'Orgull, que va vendre totes les entrades de seguida. Entre els artistes convidats també hi havia Rebeca i Raúl, però Naranjo va ser la clara protagonista quan va fer aquest discurs.
10: En estos años me han llamado lesbiana, boyera, bisexual, trans, travesti, marica... Y al final, lo único que han hecho estas personas ha sido ensalzar lo que soy yo. Recordad, chicos, nadie nunca más van a meternos en un puto armario. En estos años...
1: Contundíssima la veu de Mònica Naranjo en aquest discurs. Vaja, de fet... Poc més podem afegir. Vinga, va, que seguim, que en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. El cor també batega. Ah, menja el Llàcer!
4: Sí, que ha passat pel programa de l'Hormiguero amb Pablo Motos per presentar el nou programa que farà la Sexta, que es diu El Congelador. Doncs Pablo Motos ha estat, es veu, molt interessat per diverses coses, sobretot per les festes temàtiques d'aniversari que munté l'Àngel, i li ha tret també el tema dels diners.
1: Val.
4: I Llàcer ha contestat això.
11: Y es que tú haces cumpleaños y haces grandes fiestas,
1: ¿sí?
11: Porque por lo visto eres millonario.
12: Es que de verdad. O sea, no soy millonario. La única cosa es que no tengo hijos. Y esto es una cosa que la gente tiene que entender. Yo todo lo que cobro es para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo que pagar ni extraescolares, ni autobuses, ni vacaciones de los niños.
13: Claro, pañales.
12: Ni los libros, ni nada de los...
14: Judo.
13: La nani.
12: Judo.
14: Inglés.
12: Inglés.
14: Música.
12: Natación.
13: La guardería.
12: Socorrismo.
14: Nada.
12: Nada, tengo que pagar nada. Porque no tengo niños, no tengo que pagar nada.
14: Sí.
12: Solo tengo que pagar el pienso de Montse, que es la perra que tengo.
14: Ah, vale.
1: He de dir que últimament les meves festes d'aniversari són peces de súper les de Llàcer, eh?
4: Sí, segurament que sí.
1: He de dir que l'he adaptat per la dreta, eh? Tota la raó, tota la raó. Podeu recuperar l'entrevista perquè val la pena, com sempre, escoltar Llàcer
4: explicar... Feien molta gràcia els dos.
1: Sí, sí, estava molt bé. Vides i miracles. Sí. Vull preguntar què tal Pablo Motos a la distància curta, eh? Allà,
4: sí.
1: Cert, ho dic,
4: a més, me la vaig estar mirant per treure aquest tall i hi havia algun moment que no sé si s'acabaven d'enganxar o no. M'agradarà saber-ho, m'agradarà investigar.
1: Però ja veurem a l'Àngel que ens faci una noteta de veu perquè ens expliqui, sí, què tal el cara a cara amb el super...
4: Ai,
1: sisplau, Pablo Motos.
4: Sí.
1: Motos, jo també.
4: Motos.
1: Pablo Motos. Quins sons deixa la ràdio, Lara?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Lluís Riera, director de Seguretat Alimentària i de l'Aigua, químic i expert en seguretat alimentària, ens va explicar per què no es pot descongelar i tornar a congelar el menjar.
15: És per dues raons. Una, pel canvi d'estructura del producte, o sigui, una carn crua que la descongelo i la torno a congelar, fa uns cristalls de gel que cada vegada fa que tingui més aigua lliure, que és el que fa que es contamini i que es multipliquin les bactèries. Si jo la cuino pel mig, si és una carn que l'he cuinat pel mig, sí que la podria tornar a congelar perquè he canviat l'estructura del producte.
1: Caramba, noi. Quants canvis estructurals, un tros de pollastre.
4: Pots descongelar el bistec, cuinar-lo i tornar-lo a congelar.
1: Això no ho sabia,
4: sí,
1: veus? Això està bé. Bé, doncs
4: és
1: ja ho
4: molt
1: sabem.
4: Interessant.
1: Molt bé, clar que sí.
4: I el dermatòleg Ramon Grimal, que ens va deixar clar que prendre el sol no és bo en cap moment del dia.
16: Els laboratoris que es foten les botes venint litros de crema han aconseguit colar un gol en el món mèdic, que és vostè despullis per protegir-se amb crema. Això és un disbarat. El pagès de tota la vida treballava tot l'estiu amb màniga llarga, amb pantalons i amb un gran barret de palla, no? I no necessitava gastar ni un duro en cremes de protecció solar. Vull dir que el tema de la protecció 50, si tu portes màniga llarga i un barret, no et cal per res.
1: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. I seguim els matiners perquè volem saber... Ara sí, què passava tal dia com avui? Escoltem una mica la cançoneta.

0: tenia grans cançons Elvis Presley. Quina veu, és que segur que ho heu detectat, oients dels matiners.
1: I tant, un 26 de juny del 77 feia Elvis Presley l'últim concert en directe. Ho feia al Market Square Arena d'Indianapolis davant unes 18.000 persones i Elvis moriria de menys de dos mesos després. L'any 2001 es veu que l'edifici de concerts on va fer l'últim concert precisament es va enderrocar i al seu lloc doncs, hi van col·locar una placa que hi deia Elvis has left the building. L'Elvis ha abandonat l'edifici, que és una frase que es veu que deien molt els locutors de ràdio després dels concerts que feia Presley, amb l'objectiu de dissuadir la gent, de fer fora tota aquella gent que esperava el cantant a la sortida i esperava doncs, tenir un contacte amb ell.

0: recordant Elvis Presley aquest matí de divendres, del divendres 26 de juny, des dels matiners de Catalunya Ràdio. Hem passat una de les nits més màgiques de l'any, però anem a veure com estem astrològicament parlant, perquè hem de connectar-nos amb els astres. Què ens expliquen? Vanessa Carrion està amb els cascos, però no sé si està escoltant... No, està escoltant altres coses. Ella que li interessa tot el tema energètic, avui que la tenim
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, està...
0: Mira, mira-la. Arriba el moment de sentir els astres, Vanessa. No et posis els cascos, a veure què et diuen. Prepara't energicament. Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 26 de juny, la lluna entrarà al signe de Sagitari i encén la curiositat, les ganes de moviment i la necessitat de mirar més enllà de la rutina. Amb el cap de setmana ja a tocar, és una energia ideal per fer plans, sortir, aprendre alguna cosa nova o recuperar una mica d'esperit aventurer. Mou-te, obre horitzons i deixa que la vida et tregui una mica de casa. Bon cap de setmana!
0: Ah, molt bé, molt bé. Ja estem tot de remuntada, perquè portem uns dies amb Astrocat. De tranquil·litat. Ara ja és que Sagitari sempre porta coses bones.
1: Molt bé, com ha costat, que arribés.
0: Sí, però ha arribat, tot arriba, i espera la setmana que ve.
1: Ja ho veuràs. Ui.
0: Mentrestant, Lara García, qui bufarà espelmes?
3: Doncs avui felicitem la meravellosa Ariana Grande, la mega estrella de la música. Avui en fa 33. Espereu, perquè estic a punt d'hiperventilar, perquè també fa anys un dels actors més guapos del moment. Digue-ho tu mateix.
0: Jacob Elordi, per favor, per molts anys, vine a casa a celebrar-ho.
3: Bufarà 29 espelmes.
0: Olé,
3: Jacob, guapo. Si 29? Fas una festa, avisa'ns.
0: Jacob, convida'ns.
3: Home, si avisa'ns que vindrem segur.
0: Home, ja t'ho dic ara. Com si hem de servir copes.
3: Va, això em feia una mica de mandra.
0: Que sí, Lara, que sí, que t'hi posem tu i jo.
3: I acabem felicitant un dels grans cantants i músics del país. En suma un mes, en Francesc Rivera, el Titot, sense fer cap bram, celebra el 59. Per molts anys a tots, i insistim, Elordi, recorda que si vas a una festa, nosaltres vindrem encantades.
4: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami, yo me voy a dormir con Els Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos.
5: Els Matinés.
0: Bueno, no podem ser més meridianament clars en aquest programa. 4 minuts, arribem a 6:15 del matí. D'aquí uns moments, com sempre, ens actualitzem, repassem els titulars d'aquest divendres, 26 de juny. Abans per això, de fet ho estava comentant la Lara fa pocs moments, fa anys Ariana Grande, i amb ella arribarem pràcticament a 6:15, amb aquesta que es diu Break Free.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem molt pendents dels efectes del terratrèmol de la matinada passada a Veneçuela. A les 11, entrevistarem la cantant i trompetista Andrea Motis. Francesc Garriga continua buscant el poble més feliç de Catalunya. Avui, la tarda, visita Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres. I a més, visitem a casa seva a l'Empordà el famós Canyut, el personatge d'un anunci estrella de cervesa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 26 de juny. Ana Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol.
3: Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explicava el Catalunya Nit Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
4: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
2: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
3: Des de tot el món s'ha ofert ajuda a Veneçuela. Molts països els estenen la mà i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Sentim la portaveu de la comissió.
5: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
3: Espanya ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i material de primers auxilis. El doble terratrèmol servirà també per avaluar les noves relacions entre els Estats Units i Veneçuela després que Donald Trump derroqués Nicolás Maduro i assumís de facto el control del país.
2: Pendents també de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
3: Afecta una superfície de més de 4.000 hectàrees, majoritàriament de camps de conreu. El foc, que es va iniciar entre Tamarit de Llitera i el Campell, es va estendre ràpidament atiat pel vent. Es van haver de desallotjar unes 250 persones de 3 municipis i ara es continua treballant intensament, aprofitant la davallada de temperatures i també l'augment de la humitat durant la matinada. Jorge Azcón es el president del govern aragonès.
6: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
3: Tot apunta que el foc el va provocar una màquina que treballava a la zona.
2: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. L'expresident espanyol ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell i des del govern espanyol ho consideren greu. Sentim al ministro de Transportes, Óscar Puente.
7: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección. Nos parece de una extrema gravedad.
2: La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei Felip han segellat la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
3: Tots dos s'han reunit al Palau Nacional, a la capital mexicana, després que el monarca espanyol admetés que hi va haver molt d'abús per part dels espanyols en la conquesta d'Amèrica. La trobada d'aquesta matinada obre una nova etapa de cooperació entre els dos estats.
2: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman.
3: L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
2: El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+.
3: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
8: Estamos avanzando en contra contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
2: A veure si posem fil a l'agulla amb aquests temes. Com sempre, en Alfonso, bon cap de setmana.
3: Que vagi molt bé.
2: Hem arribat a 6:45, Marc Jurado, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Molt bon dia.
2: En aquest punt horari, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les portades. Ahir havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui sí, fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixarem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. 2 terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periòdico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País, concís, titula Devastació a Veneçuela, i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment: rescatem la gent amb les ungles, aquí no ha arribat ningú.
5: I pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena entre la runa. A La Vanguardia veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat. I al periòdico, una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant-hi pel damunt per mirar de rescatar algú.
9: Altres temes de portada: el PP, Vox i Junts aproven el Congrés, demana la dimissió de Sánchez, diu El País.
5: I l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
2: 6:05, els articles dels diaris. Avui diversos editorials i articles d'opinió, evidentment sobre el terratrèmol de Veneçuela.
5: El País titula l'editorial Veneçuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
9: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
5: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
9: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el chavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
5: A l'ABC, la líder opositora Maria Corina Machado signa un article a tota pàgina.
9: Diu que la xarxa ciutadana que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer les urnes és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
5: A l'Ara, el periodista Antoni Bassas escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el propi sisme.
9: Bassas diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
5: L'editorial de La Vanguardia, canviant de tema, es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids dobla aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior segle.
9: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i en polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
5: I també, altre cop, canviant de tema, el periodista Juan Cañete Baile fa una anàlisi al periòdico sobre la selectivitat.
9: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en totes les assignatures i les notes mitjanes.
2: 6:07, en aquest punt horari, com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
10: Bon dia, què tal?
2: I amb la Sílvia repassem la premsa digital. Què llegeixen les preses?
10: Doncs mira, hi ha llibres de 4 estils. El primer, amb protagonistes femenines, com per exemple Como agua para chocolate o El temps entre costures. El segon tipus, assaig, com educant el feminisme. En el tercer bloc, els d'autoajuda, com per exemple El monje que vendió su Ferrari. I el quart bloc seria de bestsellers, com 100 anys de soledat o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. En els últims 8 anys han entregat 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, ho recorda el País.
2: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
10: Doncs perquè es va gravar un vídeo de TikTok mentre treballava i en aquest vídeo va difondre missatges del sistema de cobrament i crítiques sobre els salaris, sobre els que cobraven. Això ha passat a Eivissa, uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
2: Caramba. No et pots queixar.
10: Depèn on.
2: Mare meva. Un conductor d'autobús exigent.
10: Ha fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X, va passar en un autobús d'alça que feia la línia Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure-les al darrere i davant la incredulitat li va preguntar per què. I li va dir que això, que el portàtil al seu clatell emetia irradiacions, li va dir. Exactament.
2: La gent necessita vacances, ja. Ja estem en aquell moment de veure les vacances. I si trobeu a faltar el fred...
10: el mercat de Nadal d'Edimburg ja anuncia les seves dates.
2: Home, que bé, però si jo ja sóc feliç, per favor. Ja hi podem anar, Solanes.
10: Mira, del 17 de novembre fins al 3 de gener. Ja, no? Això de...
2: Si hem penjat uns de Nadal i aquí la Diagonal ja hi som.
10: Saps per què ho han tret ja aquestes dates? Ho van treure ahir? Perquè ahir quin dia era? 25 de juny.
2: Sí, clar. Estem arreu de l'esport de mig any,
10: clavat,
2: mig any de Nadal.
10: Mig any
2: sí, sí.
10: Va. Bon dia.
2: I bon Nadal.
10: Això.
2: Bon any nou també per tu, Marc Jurado.
9: Gràcies, gràcies, moltes gràcies. Que tinguin tots molt bon any.
2: Es nota aquesta baixada de temperatures, neu al Pirineu, glaçades, obre les estacions d'esquí, comencem la temporada d'hivern. Quin temps ens espera?
9: La Solana es parlava de fred, jo malauradament encara us he parlat de calor, però de no tanta calor, per tant d'una miqueta de fred, o com a mínim de no tanta calor. Sí, la calor tornarà a ser avui forta aquest divendres, amb màximes de 32 a 35 graus a l'interior, també 37 graus al Pla de Lleida, el Pla de Baixes també a alguns punts de l'est de Girona, a la costa uns 30 graus, però a més xafogó. Si us pregunteu pel cap de setmana, sapigueu que demà dia molt tranquil i estable, pràcticament com el dia d'avui, calcadíssim. Diumenge, això sí, tornen alguns ruixats del Pirineu, Prepirineu, i la temperatura podria començar ja a baixar una mica més.
2: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres, fent els matiners de Catalunya Ràdio. També moment d'obrir la nostra particular agenda cultural amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
11: Doncs mira, avui amb dues estrenes musicals, la primera dels Tiets.

0: necessitem poc.
1: Trobo que publiquen una mica tard per si es volen convertir en la cançó de l'estiu, a una sí. de les propostes de l'estiu. M'estranya que el 26 de juny... Vaja, publiquin sí. nova cançó.
2: Sí, sí, de fet és la primera cançó d'aquest 2026 i com bé dius, una mica tard, a lo sí. millor, per convertir-se en aquesta cançó. Es diu Era això i el que vol és això, convertir-se en cançó de l'estiu. Ha estat produïda per Pep Saula, que és el de Sexeni, i veurem si realment acaba passant o no.
1: Estava pensant que alguns dels èxits de Tigers inclús ha sigut quan s'ha acabat l'estiu.
2: Sí,
1: per tant,
2: amb això tens raó.
1: També veurem si és una bona estratègia, encara això no tens, ens queda tot l'estiu per endavant,
2: sí.
1: per seguir gaudint de Era això, la nova música dels maresmencs.
2: Més música, en aquest cas, una altra cançó que es vol convertir també en cançó d'estiu és de Banda Neon.

0: Compta amb Sexeni. Fa temps que presenten bones cançons. Perdoneu, Sexeni,
1: davant de Neon.
0: Fa temps que estan presentant bones cançons.
1: Molt bones cançons.
0: Els haurem de tenir... Bueno, Sexeni també t'ho dic,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i tant.
0: Estem aquí, tenim a les terres lleidatanes...
1: Sí. Jo ja saps que sóc una gran defensora de Sexeni. I a la mínima que puc...
0: Pam! Com es diu aquesta cançó de Banda Neon?
1: El Ventilador, és aquest nou tema de Banda Neon. M'agrada molt Banda Neon,
0: sí,
1: últimament.
0: També.
1: Col·laboració, en aquest cas, cançó amb Bus i Mon DJ. Per tant, veurem quina de les dues acaba guanyant com a cançó de l'estiu.
0: Quina es corona com la cançó més escoltada aquest estiu.
1: Exacte, a veure quina sona més a la ràdio. Més propostes musicals. En aquest cas, hem de parlar d'alguns festivals. El primer, el festival de Nits d'Occident.
2: Tantes mentides encara dormides, perdudes en el teu sofà.
1: Avui comença els Jardins de Pedralbes, el concert inaugural és d'aquest que sentim, Cesc Sant Salvador, avui a les 9 del vespre, però pel festival també hi passaran altres artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona, que m'agrada molt. I acabem amb un altre festival, en aquest cas a Tarragona. Des d'avui i fins al dia 14 d'agost comença el festival Camp de Mart amb un munt de propostes musicals de gran i petit format. També hi ha circ, dansa en diversos espais de la ciutat de Tarragona i concerts, com per exemple d'artistes de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, que sentim ara, Yael Cortés, Maika Makovski o la companyia de teatre Malpelo.
0: I alerta, perquè avui movem el dial fins al 2007 a la secció del Club Zampa Zampa, de l'On vols anar a parar. Visitaven un restaurant vegetarià. Fixeu-vos, alerta, com un restaurant vegetarià era una cosa estranya en aquell moment i en el preu del menú.
3: Hi havia un menú a 9,15.
4: Bé, preu bé.
3: Què podem trobar? Potatge de cigrons, que és el que menja tu. No miris amb aquesta cara.
4: No, és la cara que...
3: Amanida. Dius, sí, home, lògic. Sí. Amanida grega amb formatge feta.
5: Bueno.
3: I sopa de sèmol.
6: Formatge feta.
3: I el pa també de...
6: La sèmola és boníssima.
4: Sèmola.
7: Però això s'ho mengen els malalts i la gent de...
4: Senyor Mauri, vostè ja se li ha acabat el temps.
3: Malalts no, un respecte.
4: Senyor Mauri.
3: De segon, pots trobar un paella d'arròs...
4: Paella?
3: Paella d'arròs integral.
6: Acabó.
3: Amb verduretes.
5: Bueno.
3: És a dir, pebre...
4: Una mica de carn?
3: Sí, una mica...
4: Ah, no, clar.
5: Bueno.
3: Faves, una miqueta de...
6: Catxofa.
3: Cal dir que l'arròs integral és integral.
4: O sigui que és més aviat un arròs negre.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí a Tailàndia, falten 16 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
8: Sausa dimatiners, al nord del país, tocant a Laos, se celebra a finals de juny el Fitacon, un dels festivals més pintorescos de la zona i amb el que demanen un bon any de pluges als déus. Durant 3 dies, moltíssima gent surt al carrer disfressada amb màscares i vestits molt colorits i molt originals que simulen que són fantasmes. Amb grans processons, ballen, resen i presenten els seus respectes als temples de les diferents deïtats. És un ritual més de tots els que es fan durant aquesta època i que relacionen agricultura i supersticions, ja que creuen fermament que d'aquesta festa en depenen els cultius. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, Maiol, Roger, seguint aquest partit de Turquia-Estats Units, de moment empat 2-2.
9: Empat 2-2, sí, segueix igual.
0: Que no es mouen.
9: Al principi de matiners.
0: A veure si al llarg d'aquests minuts que ens queden de programa encara podem fer una mica de fanfàrria. Mentrestant, què passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio?
9: Doncs mira, molt atents a les tasques de rescat a Veneçuela i anirem des de les 6 en directe per parlar amb gent que està allà i que ho està vivint de primera mà, també molt pendents de l'incendi que crema la franja, també en parlarem perquè segueix sense novetats d'aquesta nit. A l'Àgora tornarem a fer Veneçuela i parlarem amb el responsable del grup d'estructures col·lapsades per saber què és el més important en aquestes 24 primeres hores que han passat des del terratrèmol, des dels dos terratrèmols. També parlarem amb el Jordi Celles perquè hi ha una particularitat amb els telèfons que va ajudar molta gent a adonar-se'n abans d'hora, abans que la resta, que venia un terratrèmol. I després a les 9:20 saludarem la Rosa Romà, la presidenta de 3CAT, perquè ahir 3CAT va ser acceptada a la UER a la Unió Europea de Radiodifusió. És una gran notícia, sí, per la tele i la ràdio públiques, i per tant en parlarem a les 9:20 per dimensionar d'aquest tracte. Després el dilema. Recuperem fred i calor, que en vam parlar la setmana passada. Bé, de fet no en vam parlar perquè l'Àngel Llàcer va tenir un petit incident amb un taxi, no sé si ho recordes. Home. I vam dedicar la secció a això.
5: Sí, sí, a l'història del taxi del Portacua.
9: Amb Tito Álvarez, amb qui, per cert, tornarem a parlar avui, perquè estava a Venezuela quan va passar tot el tema del terratrèmol. Després, la frase de la setmana amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. Andrea Motis, en aquest programa a les 11 del matí, la taula de recomanacions del cap de setmana i ja la festa final amb la playlist del Gavaldà, els temes pendents i el concurs pendent.
0: Tot això a partir de res, mira, d'aquí 13 minuts al matí de Catalunya Ràdio, abans per això, Dada Mayol. A veure, avui no tenim l'equip Sara Lías, per tant tenim Vanessa Lías. Vanessa, estigues alerta que tu i jo fem equip sempre amb la Dada Mayol.
9: O Canessa.
0: O Canessa, m'encanta.
9: Canessa està millor.
0: Carme, no? Canessa. Com a nom d'actriu?
9: Va. Un cop superat Sant Joan, arriba Sant Pere, també tant, Terra Vella, tant. Per tant, una dada sobre peres.
0: Pedro. La gent que s'està despertant ara, bon dia, amb aquest cafetonet.
9: I en
0: no
9: concret,
0: us preocupeu.
9: Quants peres hi ha a Catalunya? No ho busquis.
0: A veure, jo que sóc un expert a Midescat, diria que 20.000. No més. 20.000, jo dic 20.000.
9: 20.000.
0: No, més. 40.000.
9: 40.000.
1: Oh.
0: Va, noies.
1: 15.000.
9: 15.000.
1: 25.000.
9: 25.000.
0: Més.
9: Doncs Marta Viana és qui s'emporta. Anem aclarint-ho.
1: Perquè no n'hi ha tants.
9: Aviam, espereu, perquè també... Qui ha dit 50.000?
0: Jo, doncs no, 40.000.
9: Aviam, hi ha 12.270 peres a Catalunya. Mira, persones que es diuen Pere.
0: Sí.
9: Ara, hi ha 53 varietats de noms compostos en Pere que en sumen 1.409 més. Ara bé, hi ha 27.496 persones que es diuen Pedro.
0: Ah.
9: Hi ha 244 varietats en Pedro que en sumen 13.307 persones més. Per tant, si sumes Peres, Pedros, Pere Joans i Pedro Luis, en sumen 54.482. Però que es diguin Pere, que tu diguis Pere i et giris, n'hi ha 12.270.
0: Marta, ens ho podem repartir com a bones germanes.
1: Sí, perquè s'acaba ja matiners, que si no, si fóssim principi de temporada, això no passaria, guapa.
0: Gràcies, Mayol.
9: A disposar.
0: 932-0-7-4-7-4. A partir d'ara mateix podeu començar a trucar, a parlar amb la Vanessa, que us atendrà tan bé, d'una manera tan estupenda, perquè us portem al teatre, a la Sala Villarroel de Barcelona, a veure Primera Llei de Newton. Teniu ganes d'anar-hi? 932-0-7-4-7-4, perquè si no teniu res a fer el 28 de juny, els matiners us envia al teatre. Marqueu rapidet que les entrades volen. 932017474.
10: Tot fa la mateixa olor de sempre.
11: Cinema.
12: Estem en una situació crítica.
11: Sèries.
13: This is the most dangerous period I've ever seen.
11: Documentals, plataformes.
14: Vinga, va, selfie i marxem.
11: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
15: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
16: Memoritzeu la cara del nostre home.
11: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
15: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
17: Jo em quedo aquí. No tira res. Però em quedo aquí.
18: Les dones i els dies.
19: Amb Montse Virgili.
20: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
18: Per orelles fines i cors oberts.
20: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
18: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
20: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
19: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
20: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: Doncs vinga, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. Com cada dia de dilluns a divendres estem fent els matiners de Catalunya Ràdio. 932017474, el telèfon per participar i per poder emportar-vos aquestes entrades de la Primera Llei de Newton, que podreu veure el 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. Una obra que tracta sobre si és lícit fer trampes quan el sistema és injust, protagonitzada, entre d'altres, per l'Anna Saún i el Daphnis Baldut. Qui tinc per aquí, Vanessa? Vicenta, ho dic bé? Vicenta, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs mira, de camí a la feina.
0: I d'on vens i cap on vas?
2: Vinc de Molins i me'n vaig cap a Anglesola.
0: Hosti, déu-n'hi-do, deus tenir una estoneta en un cotxe.
2: Una horeta.
0: Una horeta. I això ho fas cada dia, Vicenta?
2: Cada dia, no he tornat.
0: Diu cada dia. A què et dediques per treballar tan lluny de casa?
2: Pues soc responsable financera.
0: Epa!
1: Això és sèrio, eh?
0: Això és sèrio, diu la Marta.
21: No com lo nostre, eh?
0: Cadascú té el seu amb el seu mèrit, eh? També t'ho dic, eh? Vicenta, escolta'm, t'enviem al teatre a veure primera llei de Newton. Gràcies per participar i que tinguis un fantàstic divendres.
2: Igualment. Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, Vicenta, que vagi bé.
2: Igualment.
0: Adéu. Vinga, va, que anem a saludar la Maria. Maria, bon dia.
22: Bon dia, Xavi.
0: Com estàs, Maria?
22: Doncs mira, una mica dormida en aquest moment.
0: T'entenc perfectament.
1: Ja som quatre.
22: No, no, però veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Em poso els auriculars. I tu, bon enxar, dic, perquè és que estic ja desesperada.
0: Maria, el teu marit acostuma a roncar o és depèn del que menja? Com funciona el tema? Que segur que ho tens controlat.
22: Sí, jo crec que va ser que es van botifar per ahir la nit. Han fet un doble efecte.
0: És a dir, que el tio es va fotre botifarra amb seques per sopar, eh?
22: Sí, rei meu, sí. Estem a Caldes d'avui i mira.
0: Maria, tens algun sistema perquè deixi de roncar o no?
22: Mira, li vaig fer no, però no.
0: Algun cop de colze? Algun cop de colze o no?
22: Una patadeta, alguna coseta així, però... Normalment el que em funciona és això de... Però avui no hi ha manera.
0: Segueix roncant en aquesta... Quan falten 7 minuts per les 6, podem confirmar que el marit segueix roncant?
22: A veure... Sí.
0: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
22: A veure, espera.
0: Deixa'm-ho provar, això.
22: Espera.
0: A veure. Estic intrigadíssim.
22: Espera.
0: Sí, sí.
22: Sí.
0: Ho sentim? Sí, però a més a fondo, Maria. A fondo. Ai, tixo! Maria, escolta.
1: No li diguis.
0: Maria, evidentment t'emportes aquestes entrades. Jo vull que et posin al palco principal de la Villarroel. Ja t'ho dic ara.
1: Fortíssim.
0: Gràcies per participar, Maria.
22: Gràcies, Rei.
0: Una abraçada forta, que vagi bé. Adéu, adéu. I de la Maria, la Mercè. Mercè, molt bon dia.
23: Bon dia.
0: Mercè, també tens el marit roncant, tu, o no?
23: Però jo dormo a un altre quarto.
0: Ja el tenim entès, això també, que dius, mira, escolta... Ja
23: és el més fàcil.
1: És
23: el més fàcil per als dos.
0: Mercè, quan vau decidir separar les habitacions? Quan vau decidir separar-vos i dormir cadascú de manera individual?
23: Bueno, no. Hi ha dies que sí, hi ha dies que no.
0: Hi ha dies que dius, escolta...
23: Perquè ja som grans, eh?
0: Clar, i a vegades és molt més còmode, no, Mercè, que dius, mira, deixem-ho clar, hem de descansar, sí. Si dormim plegats no descansem, per tant, molt millor fer-ho separats, no?
23: Sí.
0: Doncs escolta'm, Mercè, també t'envio cap a la Villarroel per anar a veure aquesta fantàstica obra que es diu Primera Llei de Newton i gràcies també per passar pels matiners.
23: Vale, moltes gràcies.
0: Una abraçada, gràcies, Mercè.
23: Adéu, bon dia. Adéu.
0: Per cert, noies, una cosa important. No sé si recordeu que al programa, aquesta setmana, vam estar parlant amb un oient que ens va explicar això.
24: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament,
3: i me'n vaig a la feina.
0: Ah, un aplaudiment sí, per a les mares de Catalunya, que s'ha de fer les mares. Maribel, quan fa que fas això?
3: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
1: Ah, ara, això és el que em pregunta. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
0: Sí.
3: Això espero, perquè si no a mi em mata.
0: Ha arribat el moment, avui és divendres, ahir tenia l'examen. Maribel, molt bon dia.
3: Bon dia, matiner.
0: A veure, un moment, pel to de veu, jo crec que això és positiu.
3: És positiu, molt bé.
0: Maribel, que s'ha tret el carnet.
1: Tu ja ets lliure.
3: Ai, sí, sembla mentida, ja he crescut.
0: El nen se'ns ha fet gran, Maribel.
3: Sí, ja està, ja és gran.
0: Escolta'm, com va rebre la notícia? Explica'm això.
3: Però, bueno, em va trucar i el primer que m'ha dit, mama, m'ha suspès.
0: Oh.
3: Dic, no fotis, dic, què ha passat, no pateixis, el món no s'acaba, tornaràs a pujar el setembre, octubre, novembre, quan hi hagi plaça, tu tranquil, i diu que no, que he aprovat.
0: Oh.
1: Molt bé.
0: Maribel, a partir de quin moment ell començarà a agafar el cotxe i ja no t'hauràs de llevar tan aviat?
3: Bueno, en un principi, com que sóc una mare molt controladora, li he dit que jo la setmana que ve l'acompanyaré amb el cotxe.
0: Bé.
3: Perquè ell vagi enviant el camí i tot. I que clar, són les 5 de la matinada i no deixa de ser un nano que té una son molt profunda i anirà mig grogui.
0: Val.
3: Llavors, jo, al costat amb ell, controlant-lo. I quan arribem allà a la feina, agafo el cotxe i me'n torno.
0: Molt bé, em sembla una bona estratègia.
1: Molt bé.
0: Perquè, a més, quan et treus el carnet de conduir, no en tens ni idea de conduir.
1: No.
3: Ah, exacte, és que és això. I a més la por que em fa, no? I més,
0: sí.
3: a veure, que no hi ha molt tràfic per on anem nosaltres. Però no treu que anirà mig adormit i prefereixo que es vagi habituant de mica en mica.
0: Però donem-li ja dues setmanes, Maribel, ja prou de matinar tant pel fill,
3: No, jo me'n vaig a vacances el dia 20 de juliol
0: sí.
3: I abans del dia 20 ja d'agafar el cotxe, perquè jo de vacances m'empreso a aixecar a les 5.
0: Perfecte, això és el tema. Escolta'm, jo ho celebro molt, Maribel, estem molt contents l'equip dels matiners, que s'ha agitat el carnet de conduir, que no és un examen senzill,
1: no.
0: I que ja
1: no.
0: Tingui la seva pròpia independència.
1: Sí. I que tu molta siguis lliure.
0: I que tu siguis lliure.
3: Sí, això és el que més mola.
1: Ah, això mola molt. Mola molt.
0: Maribel, una abraçada ben forta.
3: Merci.
0: Felicitats. Adéu. Alerta, perquè avui arriba els matiners de Catalunya Ràdio. Tomàs Molina!
4: Bon dia.
0: Com estàs, Tomàs?
4: Molt bon dia. Em sentiu o no?
0: Sí, perfectament.
4: Ah, molt bé.
0: Perfectament. I tu, et sents?
4: La veritat és que no us sento gaire, si us és sincer.
0: Què et passa? Per què no us sents?
4: Això no és humà. Això no és bo per ningú.
0: Escolta, jo estic encantat de que passis pels matiners i que ens expliquis quin temps ens espera avui, Tomàs.
4: Doncs avui serà un dia encara de sol, encara de caloreta, però va a la baixa, això, perquè diumenge ja hi haurà els primers ruixats al Pirineu i començarà a entrar aire més fresquet.
0: Sí.
4: I dilluns i dimarts baixa bastant la temperatura, es normalitza, i per tant, a qui no li agradi la calor, la setmana vinent, home, tindrem calor típica de finals de juny, però de temperatures normals, amb una calor força més moderada.
0: Hi haurà un petit respir, que això sempre va bé, com estaves dient, per aquells que no els agrada tant la calor.
4: Correcte.
0: Tomàs, doncs escolta'm, ens escoltem cada dia fins divendres que ve, que estic molt content.
4: Ah, jo també.
0: T'envio una abraçada, Tomàs, bon cap de setmana, fins ara.
4: Bon dia.
0: Adéu. Frederic Vincent, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Escolta'm, això t'hem deixat avui.
9: Va. Us agraeixo.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio i diu Frederic Vincent, bon cap de setmana, fins dilluns.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon divendres, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 18 graus a Tremp, 22 graus a Mas de Barberans i 25 a Malgrat de Mar. Per tant, les temperatures, com ara deia el Tomàs Molina, han baixat una micona, com a mínim en comparació amb el que teníem dies enrere. De tota manera, la notícia continua estant a Veneçuela a aquesta hora. Continuem amb la mirada posada en els efectes dels dos terratrèmols que ahir vam tenir en aquell país.
1: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
2: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
3: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vida.
0: A Veneçuela continuen, doncs, les feines de recerca. El balanç oficial ha pujat aquesta matinada. 235 persones mortes. 235, segons el balanç oficial, i més de 4.000 persones ferides. Ara bé, aquesta xifra, la xifra de persones ferides, de persones mortes, s'afegeix a que una pàgina web, que és veritat que no és oficial, però una pàgina web que intenta trobar persones desaparegudes, assegura que hi ha 40.000 persones de qui les seves famílies no en tenen notícies des que va haver-hi el terratrèmol. 40.000 persones. Per tant, són persones que consten com a desaparegudes. Recordem que ahir a aquesta hora, quan començàvem el matí de Catalunya Ràdio, ja ens fèiem ressò que el Servei Geològic dels Estats Units calculava, feia una primera estimació, que la xifra de víctimes podria ser com a mínim de 10.000.
4: En el trayecto y dentro del carro ya que se movía, incluso esta mañana, y todavía tengo esa sensación de que se mueve el piso, ¿no?
0: Així ho explicava al matí de Catalunya Ràdio des de Veneçuela a la Lisa, a qui el terratrèmol va enganxar a casa amb la seva parella i el seu fill de 10 anys. Han passat la nit en un parc davant de la recomanació que els van fer que no tornessin a casa, almenys com a mínim de moment. Els han dit que de moment no tornessin a casa. A aquesta hora val la pena que anem fins a Veneçuela. Podem saludar l'Oriol Humbert. Oriol, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, què tal?
0: Oriol, tu vius a Caracas. Com estàs?
5: Sí, ja fa temps, estic a Caracas.
0: Com estàs ara mateix? Esteu bé?
5: La meva família, nosaltres bé, molts amics que no apareixen encara, però bueno, aquí a Caracas bé, de moment bé.
0: Hi ha hagut rèpliques del terratrèmol des d'ahir?
5: Sí, moltes i bueno, no tan fortes com la que van patir ahir, però sí, n'hi ha. N'hi ha, i esperem que n'hi hagi més.
0: Sí, no? Perquè sou una zona, o esteu en una zona en què és bastant propensa a aquest tipus de terratrèmols.
5: Bueno, feia molt de temps que no, o vull dir, a Veneçuela no, pràcticament no teníem aquest tipus de situació, però bueno, sempre s'espera que després d'un terratrèmol de 7.5, més o menys, o 2, que van passar, perquè no va ser un, van ser dos, és normal que les rèpliques siguin, no?
0: On et va enganxar, tu, el terratrèmol o els terratrèmols?
5: Jo estava treballava... aquí era dia de festa, perquè se commemorava la batalla de Carabobo, la batalla d'independència, i estava a un centre comercial fent un treball de degustació de productes en el que treballo, i estaven transmitint el partit de futbol de Brasil-Escòcia i ens va agafar ahir. I, bueno, va ser molt, molt fort perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Mm. I, bueno, buscar de trucar a la família, que no estava amb mi, i bueno, al final vaig arribar a casa 2 o 3 hores després, sense llum, i aunque no estic cerca de o a prop d'on va ser a Caracas la pitjor part, estic a uns, no sé, 6-8 quilòmetres. Mm-hmm. Bueno, aquí estaven sense llum i el meu edifici està complet, no va passar res.
0: Pel que has vist pels carrers, com estan? Perquè estan veient imatges, evidentment, dels serveis d'emergència, fent totes les feines de rescat contra rellotge. Com està la situació avui a Caracas, als carrers?
5: Bueno, la gent del municipi on van caure 3 edificis, es demanen que no hi siguem allí si no tenim res a fer. Mm. Jo no vaig transitar per aquesta via, però n'hi ha molts edificis que estan afectats, no? Que tenen, no sé, grietes o que van caure cornises, etc. Està molt, molt difícil la situació, la veritat.
0: L'Oriol Humbert és català, és viu a Caracas. Oriol, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho al Matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada ben forta.
5: De res, una abraçada. Adéu.
0: Un altre tràmol de Veneçuela, que continua sent malauradament un dels temes del dia. Avui al Matí de Catalunya Ràdio anirem en directe a Caracas diverses vegades. De fet, parlarem amb el president del Centre Català a la capital veneçolana, el Carlos Prieto. Ahir a aquesta hora al Matí de Catalunya Ràdio parlàvem amb el conseller d'Exteriors, que ens deia que no els hi consta de moment catalans ni entre les víctimes mortals ni entre les persones que han quedat ferides. A les últimes hores el Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors sí que ha comentat que els hi consta que hi ha com a mínim dues persones espanyoles que estarien entre les víctimes mortals. Avui al Matí de Catalunya Ràdio també tractarem com s'afronten aquestes tragèdies. Ho farem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que com el seu nom indica és el que intervé en situacions on s'han esfondrat edificis. Però tornem a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, com estàs? Molt bon dia.
6: Molt bon dia, com esteu?
0: Com van aquestes feines de rescat? Ahir ens les explicaves en directe quan tot just començaven, ja portem 24 hores, com estan anant?
6: Doncs a 24 hores, que sembla que faci una eternitat, la gent està abocada als carrers a ajudar-se els uns als altres. És impressionant veure com els veneçolans i les veneçolanes s'aboquen a ajudar a recollir les runes, a intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir. I vaja, el que estem veient és per alguns edificis, per exemple, el municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents. També estan 3 persones que malauradament no han sobreviscut, però vaja, hem de dir que el poble veneçolà, quan s'ajuda, és un poble, és una experiència molt bona de veure. Lamentablement, a pesar de tot, el que està sent més dramàtic és a l'estat de La Guaira, que és al front del mar. Estem parlant de més de 100 edificis que han sigut derruïts, que s'han enfonsat un darrere l'altre, han caigut com si fossin paper, i més de 70.000 famílies han sigut afectades allà, segons el govern. Ara mateix, aquest matí, ja després d'unes hores i de passar el primer impacte, hi ha hagut un desplegament cívico-militar comandat per el ministre de l'Interior, Justícia i Pau, des de la Cabello, que a través d'unes inversions estatals i privades, un conjunt d'això, ha aconseguit desplegar una sèrie d'empreses i de serveis d'emergència i de la policia i de l'exèrcit per començar a ajudar en aquestes més de 100 edificis i 70.000 famílies que es troben afectades a La Guaira. La Guaira, estem parlant de que molta gent que feia vacances, que venia de Caracas, sobretot a la ciutat de Cádiz a la mar, es trobava ja pel dia de Sant Joan, el dia després, el dia 24, i que malauradament es trobava en aquells edificis. Hem vist molta gent de Caracas que ha pujat fins allà, que estava cridant pels carrers els noms dels seus familiars, amics, mig plorant. Ha sigut escenes molt fortes, molt esfereïdores, i vaja, la Creu Roja i la Lluna Roja estan parlant de que el primer que s'ha de fer són les eines de rescat, les primeres 72 hores, intentar treure el màxim de supervivents, i després, llançaments d'emergència. Estem veient moltíssima gent dormint als carrers, dormint a camps de futbol, dormint a llocs improvisats a les places o a les autopistes, i que se'ls està començant a donar la primera atenció sanitària. Avui estan arribant ja els primers equips de Mèxic, Brasil, Qatar, El Salvador i Xile, d'ajuda internacional, i vaja, anirem fent aquest acompanyament d'aquesta situació tan urgent. Segons la ONU, ja hi havia 8 milions de persones a Veneçuela amb una situació de falta d'accés a l'aliment i a les necessitats bàsiques d'higiene. Aquestes xifres s'acceleraran i empitjoraran durant aquest doble terratrèmol.
0: Bernat, anem parlant durant aquest matí. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
6: Una abraçada.
0: El Bernat Lautaro en directe des de Caracas pel Matí de Catalunya Ràdio, explicant com va fer ahir durant aquestes primeres hores del terratrèmol. Insistim que el balanç oficial d'aquesta nit és de 235 mortes, com a mínim, perquè n'hi ha d'entrada 4.000 de ferides i després, segons fonts no oficials, n'hi ha 40.000 més de desaparegudes. En fi, el terratrèmol de Veneçuela, insistim, que avui serà un dels temes claus aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Sent solidar l'incendi a la Franja de Ponent, que ara mateix continua sense control. Són 4.000 hectàrees cremades, 3 municipis que han estat desallotjats i un altre que ha estat confinat.
7: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas.

0: pueriles al momento que vivimos.
1: És el portaveu del Partit Popular, Jorge Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya... Borja Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'espina de l'actualitat i la frase de la setmana, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo, ens fixarem en dos dels conceptes que han estat molt relacionats amb tota aquesta situació que envolta el Partit Socialista, com són els conceptes delatar i penedir-se. Abans, ens plantejarem un nou dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i l'Elisenda Pineda. Ens preguntarem si són més de fred o de calor, ara que sembla que ja hem passat la primera onada de calor de l'estiu. I a les 11... Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Parlem amb l'Andrea Motis, que aquest diumenge farà un concert d'homenatge a Amy Winehouse al Palau de la Música. Després, les recomanacions del cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, i deixeu-nos dir que del Mundial ara mateix continua aquest empat a dos, o s'ha acabat ja igual, no? El compartit entre Turquia i els Estats Units. Espera, que tinc el Maiol aquí, que m'ho actualitzarà.
2: Ha guanyat Turquia amb un gol al minut 90. Sí.
1: Turquia 3, Estats Units 2. Avui a les 9 del vespre hi ha un dels partits de la jornada. La França de Kylian Mbappé, la Noruega de Haaland s'enfronten avui. Així comença aquest divendres. Benvinguts, molt bon dia a tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Doncs com duia la matinada. Amb el Maiol Roger, gràcies per aquesta actualització de Mundial.
2: Un petit
1: apunt,
2: que just quan estàvem baixant he vist que havia marcat Turquia, però ja està.
1: A banda d'això, amb què ens despertem aquest matí, Maiol?
2: Doncs mira, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Pel que ha transcendit, ha estat un any en què s'han registrat 353 incidències. És la xifra més alta des que l'entitat pren registre d'aquest tipus de discriminacions.
1: I a Brussel·les?
2: Amb un avís des de Roma. El cap de l'empresa d'aeroports de la capital italiana ha advertit que els aeroports de la ciutat es veuran obligats a suspendre el nou sistema de fronteres biomètriques de la Unió. Segons diu, és l'única manera d'evitar el que qualifiquen de desastre i de caos en l'arribada de turistes.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Doncs amb pujada de preus. Apple ha anunciat que augmentarà un 20% el preu dels MacBooks i dels iPads. És una de les pujades més àmplies de la seva història que el fabricant de l'iPhone ha atribuït a l'escassetat de xips causada pel boom de la intel·ligència artificial.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: L'exèrcit taiwanès culmina avui 5 dies de maniobres militars. Segons diu, els exercicis tenen com a objectiu verificar la capacitat de les forces armades davant la creixent pressió militar de la Xina.
4: Avui és divendres 26 de juny i ara mateix temperatures altes. A Barcelona 27 graus, a Lleida 20, a la Seu 17 graus de temperatura. Avui un dia encara assolellat a tot arreu, potser a la tarda amb alguna nuvolada al Pirineu sense precipitacions i amb temperatura que es manté alta, però no tanta calor com a principis de setmana. El cap de setmana es presenta assolellat dissabte, ja amb alguns primers ruixats. Diumenge els ruixats guanyaran terreny en l'àrea del Pirineu.
1: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, falta un minut per arribar a un quart de set. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
5: Bon dia.
1: I el que dèiem ara mateix, a Veneçuela continua buscant entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol de la matinada d'ahir. Els familiars de les víctimes parlen de mínim 40.000 persones que continuen desaparegudes.
6: Ho han fet en una plataforma en línia, mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla ja de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes si tenim en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat, ho dèiem ahir, els Estats Units.
7: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
8: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
7: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants, també governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
1: Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
9: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les, per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
10: Estem preparats per intervenir.

0: Mediterrani. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
1: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. Des de Brussel·les, Bruno Fortevemiras, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Per cert, que les associacions catalano-veneçolanes avui han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari. Maria Costa.
3: Una quinzena d'entitats es van reunir ahir a la tarda a Barcelona per començar a articular el dispositiu. Funcionarà a través de punts de recollida per enviar principalment material sanitari de primers auxilis. José Luis Acuña és el president de l'Associació Catalano-Veneçolana a Socavent.
4: Hi haurà punts de recollida. No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha ofert efectius dels bombers de la ciutat i una línia de subvencions de 300.000 euros per ONGs amb seu a Barcelona i que estiguin treballant a Veneçuela. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Passen 2 minuts ara mateix d'un quart de set. L'altra notícia de la nit és que els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que de moment porta cremades més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
5: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. La hipòtesi principal és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
2: Anem al Campell, Júlia Albacar.
6: Durant la nit han continuat treballant les brigades terrestres i efectius de la UME a l'espera de recuperar durant la jornada d'avui l'activitat de tots els mitjans desplegats ahir. Tot plegat per intentar contenir les flames que han arrasat majoritàriament conreus i camps de cereal. 240 veïns dels nuclis de Sanaüi, Alins i Calassans han passat la nit fora després que els desallotgessin ahir al migdia per la proximitat de les flames. El president aragonès, Jorge Azcón, ha remarcat que la prioritat és protegir la població, però celebra que no hi ha víctimes humanes.
7: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados.
6: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega. Des del Campell, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I després, en l'actualitat política, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura, el ple del Congrés, amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i a plegar.
8: Pel PSOE no ha canviat res, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol.
2: Madrid, Àngels Lafuente.
9: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
10: La càmera s'ha manifestat doblement. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimissió. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
9: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
2: Ara mateix són les 6 i 20 minuts. Altres notícies també de l'actualitat i una que ens afecta de prop. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió. La Unió Europea de Radiodifusió, la coneguda com la UE, és la principal associació de mitjans públics del continent.
5: Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UE, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar.
2: Praga, Jordi Regàs.
11: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns votada aquest dijous que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
12: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
2: Des de Praga, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Jordi. I notícia que us avança al matí. matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors a causa d'una situació d'impagament del lloguer. És una empresa que es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit. És la que es coneix com a coallotjament.
8: El desnonament va ser al maig a l'Eixample i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba amb sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
13: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí, i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment, per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
8: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Anna Olesi n'és la portaveu.
14: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marxi sense un euro de beneficis. L'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
2: I és una de les novetats del matí. Catalunya rebrà 567 milions extres en els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència.
5: Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
2: Més detalls, Xavier Forment.
15: Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència. En aquest cas, augmentarà la quantia un 128%. A les que tenen grau 2, l'augment multiplicarà la xifra per 2. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i de cara a l'any que ve, 378 milions més. Segons el govern espanyol i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament. Si ho farà augmentant les prestacions o bé millorant les condicions laborals del sector. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I de les últimes hores, el Congrés ha aprovat castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+.
8: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, qualifica de tortures.
16: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
8: La reforma del Codi Penal impulsada pel PSOE ha tirat endavant amb 178 vots a favor. El PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de la llei ha de passar ara pel Senat, que podria canviar-la i retornar-la al Congrés per sotmetre-la a una segona votació.
2: 6 minuts i arribarem a 6:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar 3 titulars de cultura en 3 cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
17: Què tal? Bon dia.
2: La primera. Ha sido una...

0: Fittipaldis anuncia 42 concerts a Espanya per tancar la seva gira Aullidos Tour fins al maig del 2027. Al febrer, els dies 11 i 12, actuarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i al desembre també passarà per Tarragona. Les entrades es poden comprar a partir de la setmana que ve, dia 30 de juny.
1: La segona.

0: Avui comença el Festival Nits d'Occident als Jardins de Pedralbes. El concert inaugural és de Cesc Sant Salvador a les 9 del vespre i pel festival també hi passaran artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona.
1: I la tercera.

0: fàcil.
1: 5 minuts i arribarem a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: De seguida anem al Mundial, però abans, important, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
2: Victòria a la pista del Pozo de Múrcia, 4-6 a la pròrroga, 4-4 al final del partit. Primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, 8ª de la història del Barça.
3: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, he guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
2: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després, ha derrotat per 15ª vegada en una final el Pozo de les 15 en què s'han enfrontat entre totes les competicions. I el Club Blaugrana, que encareix el preu dels abonaments a l'Spotify Camp Nou en un 30%.
1: Canvis al Barça de bàsquet, després de la tercera temporada consecutiva sense títols.
2: Xavi Pujol, director esportiu, Paolo Galvia té la banqueta, els dos amb què treballa el club ara mateix, tots dos arribarien del Baskonia, el futur de Clyburn és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. Adam Hanga deixa el Joventut i el Manresa fitxa el pivot Eric Vila del Gran Canària. Alemanya, que perd 2-1 amb l'Equador al Mundial de Futbol, tot i que acaba primera de grup, Curaçao 0, Costa d'Ivory 2, Tunísia 1, Països Baixos 3, Països Baixos classificats, jugaran contra el Marroc als 16ens, Japó 1, Suècia 1, les dues classificades, Turquia 3, Estats Units 2, els nord-americans acaben com a primers de grup i Paraguai 0, Austràlia 0, els australians classificats. A la jornada d'avui destaquem Noruega-França a les 9 de la nit i l'Uruguai-Espanya a les 2 de la matinada. Alexia Putellas, que fitxa pel London City, i mentrestant a Igualada, celebracions pel títol a l'Hockey Lliga. Parlaments a l'Ajuntament, rua pels carrers de la ciutat, ofrena la Basílica de Santa Maria.
1: Avui, a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'Andrea Motis, cantant, trompetista, bàsicament perquè aquest diumenge fa un concert al Palau de la Música, que es diu To Amy, amb el Barcelona Gospel Messengers, que és un homenatge a l'Amy Winehouse. Avui ens vindrà a veure l'Andrea Motis a partir de les 11, aquí al matí de Catalunya Ràdio. De moment, ens acostem a 6:45. Val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
4: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és recordar que estem a l'anomenat mes de l'orgull LGTBIQ+, concretament, el mes de juny. I mireu, jo d'entrada, això de dedicar dies i mesos a les coses, doncs em sembla una mica absurd, però en aquest cas concret, què voleu que us digui, crec que sí que cal. El dia de l'orgull en concret és el diumenge que ve, el dia de les desfilades i les festes i els parlaments, però durant tot el mes de juny la comunitat LGTBIQ+, doncs es dedica bàsicament a això, a mostrar orgull. Orgull contra la vergonya i contra la discriminació social i legislativa. I també contra la violència, perquè, amics i amigues, la gent LGTBIQ+, segueixen rebent violència. No fa gaire, les membres del grup Fades van haver de cancel·lar un concert a Vilassar de Mar per culpa de la violència física i verbal que els arribava des del públic. És una autèntica vergonya que a aquestes alçades la gent encara hagi d'aguantar agressions per la seva orientació sexual i identitat de gènere. I la prova que, encara que a priori sembli ja del tot normalitzat, el discurs de l'orgull segueix sent molt necessari.

I per arribar a dos quarts, aquesta cançó dels Goo Goo Dolls, Iris, que per cert s'ha posat una altra vegada de moda en els últims anys, tot i que és dels anys 90, bàsicament per vídeos a les xarxes socials. Una mica pel que deia ara el Joel, la cançó diu: només vull que sàpigues qui sóc, només vull poder ser qui sóc. Avui, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Recordem que, pel que ha transcendit, parlen de 353 incidències, la xifra més alta des que registren aquestes dades.

0: Són 6:45. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, que passen, evidentment, per Veneçuela. El balanç oficial de víctimes del doble terratrèmol ja puja a 235 morts i 4.300 ferits.
1: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven.
2: Unes xifres que podrien quedar molt curtes perquè el nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
0: Ara fa uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem en directe amb el periodista Bernat Lautaro, en directe des de Caracas.
3: Intentar treure, en aquestes hores tan vitals, a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: També hem parlat només començar amb l'Oriol Humbert, que viu a la capital veneçolana.
4: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: A Veneçuela continuen les feines de rescat. Són diversos els governs internacionals que estan plantejant ajudes i també les entitats. Avui, de fet, les associacions catalano-veneçolanes han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari a Catalunya per enviar-lo a Veneçuela.
5: Ho explica a Catalunya Ràdio el president de l'associació Asocaven, José Luis Acuña.
6: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios.
0: I dedicarem avui l'atenció de bona part del matí de Catalunya Ràdio a la situació de Veneçuela. Tornarem a Caracas, tornarem a Veneçuela i sentirem, entre d'altres, el testimoni del Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de la capital veneçolana, o del Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao, una de les més afectades. També parlarem amb l'Ivan Bagan, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que es dediquen, com el seu nom indica, a situacions en què un immoble s'ha esfondrat del tot o parcialment, perquè ens expliqui com s'organitzen les tasques de rescat. Parlant dels bombers, aquí. Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que ahir es va declarar a la Franja de Ponent.
2: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Campell ha cremat ja més de 40.000 hectàrees, 4.000 hectàrees de conreu. Jorge Azcón, president aragonès.
7: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
0: I mentrestant, el Congrés dels Diputats demana a Pedro Sánchez que plegui o se sotmeti una qüestió de confiança. Junts ha votat aquesta proposta del PP.
5: Sentim el ministre Félix Bolaños i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
8: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
9: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
5: Junts es continua desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
0: I una de les fotos de les últimes hores és la que s'han fet la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei, Felip VI, amb la qual, segons diuen les dues bandes, segellen la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
2: S'han reunit al Palau Nacional de Mèxic, on han parlat sobre la importància dels pobles originaris, tot plegat després que el monarca espanyol admetés que durant la conquesta hi va haver molts abusos.
0: I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
5: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisions, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Rosa Romà, presidenta de 3CAT, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona obre un expedient amb una empresa que es diu New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors per una situació d'impagament del lloguer.
5: Fons municipals apunten que si l'expedient acaba amb sanció podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
11: Políticament estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: I el Congrés ha aprovat penalitzant fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+.
2: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
12: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent, pioner, diuen, per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions.
5: Gràcies a uns sensors que passaran al vehicle, llegiran la matrícula i obtindran dades de tacògraf. En cas que calgui, els farà desviar els antics peatges de Martorell. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
13: Això ens ha d'ajudar molt, també, a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: I repassem les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
14: Què tal, bon dia.
0: Avui sí que el terratrèmol de Veneçuela apareix a tot arreu, eh?
14: Exacte, i havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula El Periódico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País Concís, titula Devastació a Veneçuela. I El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment, rescatem la gent amb les ungles. Aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena, això sí, entre la runa, a La Vanguardia, i veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat, i El Periódico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant i pel damunt per mirar de rescatar algú. Altres temes de portada, ara ho dèiem, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet número i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
0: I avui a Organyà, a l'Alt Urgell, es desperten amb 18 graus. Al migdia arribaran els 34. A Badalona, al Barcelonès, ara mateix n'hi ha 25. La màxima prevista, disculpeu, és de 32. Avui molt de sol, però hi ha menys calor. Tomàs Molina.
15: Sí, baixada de temperatura a partir de diumenge i sobretot la setmana vinent. De moment, avui un dia de sol, encara amb calor, amb temperatures que però quedaran per sota dels 37 graus a la major part del país. Dissabte, sol, temperatura sense canvis. Diumenge, ja més nuvolades al Pirineu a la tarda, fins i tot amb algun ruixat. I ja ho diem, dilluns, dimarts de la setmana vinent, guanyen terreny els ruixats i, sobretot, baixen les temperatures.
0: I després que el Departament d'Educació s'hagi fet enrere en l'obligatorietat que en els nous mestres i professors tinguin el nivell C2 de català a partir del curs vinent, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. El Departament d'Educació s'ha fet enrere i ha tornat a ajornar l'obligatorietat del nivell C2 de català pels docents. Els responsables polítics del RAM de l'escola justifiquen la mesura adduint que no hi ha prou docents per cobrir la demanda i que els mestres hauran de comprometre's a obtenir el títol durant el curs 2026-2027. Aquesta és una excusa de mal pagador i de nefastes conseqüències polítiques, perquè el govern deixa entendre que la nostra llengua no és un incentiu laboral, sinó un impediment per tenir feina. Per altra banda, i dit d'una forma molt clara, si no obliguem els nostres docents a tenir un bon nivell de llengua, com coi es pensa l'administració que podem normalitzar l'ús del català a les aules i als carrers? Quina diferència hi haurà, en definitiva, entre un mestre que ensenyi dins i fora de Catalunya? Consellera, govern, avui esteu suspesos.

0: Aviam, Robert. Aviam. D'entrada, és Espanya.
1: Sí.
0: És el Mundial del 82.
1: Sí.
0: I els oients més joves no els hi dirà res, els més granadets sí. Les germanes Hurtado són les que canten aquesta cançó.
1: Sí, com que la melodia oficial, un pas doble insults que interpreta Plácido Domingo, no té grapa, doncs les germanes Hurtado fan aquest Viva España, vamos a ganar, que posa un punt alegre davant la melodia avorrida del Mundial d'Espanya del 1982. La lletra de les Hurtado té clàstics masclistes. Home. Diu que les dones es queden a casa babejant amb els buenos futbolistes del Mundial, mentre els seus marits només tenen ulls pel futbol. El tema s'acaba adoptant com la cançó del Mundial.

0: Itàlia va guanyar el Mundial en una final al Bernabéu davant Alemanya Federal, Paolo Rossi davant Rummenigge, un Mundial que ens va deixar un Brasil-Itàlia històric al camp de la carretera de Sarrià.
1: Sí, senyor. En fi, no tinc paraules.
2: Jo tampoc. Estic totalment...
1: Que ha passat els matiners avui de Catalunya Ràdio, Canalies?
2: Doncs mira, hem pogut confirmar que tenim els oients més optimistes de la ràdio. Hem parlat amb la Maria aquest matí, gràcies a ella. Doncs això, podem confirmar que de 5 a 6 del matí passen coses com aquesta.
3: Veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu m'ho enxar, dic, perquè és que estic ja desesperada.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
3: Sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
3: A veure...
2: Sí, sí. Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
1: El dilluns el marit a matinés,
2: Home, sí, dilluns truquem
1: al... Li hem de donar dret a rèplica al pobre.
2: És que sabeu que havia sopat botifarra amb seques.
1: Ah, clar.
2: Clar, a veure, no? I una cremeta lleugereta, perquè la botifarra amb seques, tot allò t'acaba pujant per nassos.
1: Oi, amb aquesta calor, això encara...
2: Fot un fermentat a la panxa.
1: Una bomba de rellotgeria. On són festes avui?
2: Avui arrenca la festa major de Sant Pere al Masnou a les 6 de la tarda i a la plaça d'Ocata. Hi haurà subhasta cantada de peix a les 8, cercaviles, terra, mar i foc des de diferents barris i fins a la platja d'Ocata. A les 10 també a la platja d'Ocata hi haurà el paregó de festa major i a 11:15, a on? A la platja d'Ocata, concert amb Always Drinking Merchant Band, Sabor de Gràcia i Didi DJ.
1: No m'ha quedat clar on és la festa?
2: Ui, ara t'ho diré, no ho diries mai, a la platja d'Ocata.
1: Oh. Gràcies, Carles. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet
2: viral. Platja d'Ocata.
4: No, en aquest cas, és el partit de Turquia als Estats Units i les fotografies d'alguns actors que han assistit de matinada al partit. Entre el públic, Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, Scottie Pippen, Ashton Kutcher i una imatge que ja ha fet definitivament la volta al món, com és Brad Pitt i Edward Norton celebrant un dels gols, tots dos actors, companys de repartiment de la pel·lícula El Club de la Lluita del 1999.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Maria Àries, responsable del bar del Parc del Laberint d'Horta, un establiment que funciona per concessió pública. Des de l'inici del brot de pesta porcina africana, el bar està obert, però el parc tancat. L'Anna Maria diu que en aquesta situació el negoci és insostenible i lamenta que, mentrestant, al Palau del Laberint d'Horta s'hi hagi inaugurat una exposició i que a la zona zero del brot s'hi estigui rodant una pel·lícula.
7: Portem 4 mesos amb el joc dels nens que està dintre del parc tancat perquè no es pot trepitjar, el parc del laberinto que està a darrere del meu bar no es pot ni trepitjar ni caminar.
6: L'Ajuntament respon que podrà deixar sense efecte el pagament del cànon a la guingueta si es presenta la sol·licitud corresponent. D'altra banda, la Generalitat justifica el rodatge de la pel·lícula perquè les restriccions sí que permeten l'activitat econòmica.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
9: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
10: Catalunya Ràdio.
4: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han reprès els avanços gràcies a la caiguda del preu del petroli i a la millora de la intel·ligència artificial pels bons resultats de Micron Technology. L'IBEX va remuntar ahir un 0,64% fins als 19.500 punts. Avui el preu del barril de Brent continua a la baixa, se situa en $73, nivells d'abans de la guerra. El DAX d'Alemanya va sumar un 1% i el CAC de França un 0,55%. Pel que fa als parquets asiàtics, el principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop de més d'un 4%, perdoneu, aquest matí, per la recollida de beneficis després de les xifres històriques que va marcar ahir. A Hong Kong, el Hang Seng baixa també un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
11: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
12: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: I ho fem pendents de Veneçuela, que busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que ahir a la matinada va sacsejar bona part del país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen ara mateix desaparegudes.
15: Ho han fet a través d'una plataforma en línia, mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que encara podrien quedar curtes si es té en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela són els Estats Units.
15: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any de deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a reconstruir el país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
16: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: Els sismòlegs alerten que en les pròximes hores i dies són probables les rèpliques del doble terratrèmol.
15: Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada generen aquests sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
17: Veneçuela està en un límit de plaques, i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop, i a Veneçuela passa això.
1: Els bombers han treballat aquí tota la matinada en les feines d'extinció de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
15: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confirmar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del Govern d'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Les hipòtesis principals és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
1: El Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o es sotmeti a una qüestió de confiança per l'acumulació de casos de corrupció.
15: Pel govern, la votació no té cap efecte polític, mentre que el PP diu que es pren seriosament el resultat. Sentim el ministre Félix Bolaños i el diputat i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
18: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
19: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
15: Junts insisteix, però, en la seva proposta que Pedro Sánchez aparti i que el Congrés voti un nou president per acabar la legislatura.
1: I notícia destacada també de les últimes hores, 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent.
15: Compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General, que dona llum verda a una modificació dels seus estatuts. Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal, i la corporació catalana s'hi integrarà com a membre auxiliar. Rosa Romà, presidenta de 3CAT.
20: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
15: Amb aquesta decisió reforça la presència del 3CAT en l'escena audiovisual europea i sobre la porta una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música ja en forma part des del 2009. De moment, això sí, 3CAT no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
1: Més notícies. Catalunya estrenarà l'any que ve un sistema intel·ligent pioner per enxampar els camions que infringeixen les normes sense haver-los d'aturar. Roger Santaló.
0: Aquest nou sistema pesarà els vehicles en moviment amb uns sensors, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
21: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: La tecnologia té un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any. Roger Santalop, a Matí de Catalunya Ràdio.
22: I a finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
15: Se n'obrirà un que ja quedarà com un dels definitius per la banda Mar, la del Parc d'Espanya Industrial.
22: Barcelona, Joan Garcia.
23: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel Matí de Catalunya Ràdio.
22: I llibertat vigilada per al menor acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet.
15: Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Segons la investigació, el menor conduïa un cotxe sense carnet quan va atropellar un home de 35 anys que circulava en patinet i va fugir del lloc de l'accident. Els Mossos el van detenir hores després a la ciutat de Lleida. El jutge que li ha pres declaració el deixa en llibertat vigilada i li ha imposat un tractament terapèutic mentre continua la investigació pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.
22: La crònica cultural d'avui la comencem parlant de teatre.
24: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
25: L'Albada de Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Broggi s'ha estrenat al Teatre La Biblioteca Barcelona dins del Festival Grec. És una tragicomèdia contemporània que fa salts al passat des de la Barcelona dels Jocs Olímpics a moments clau de la història de l'estat espanyol com la Guerra Civil, la postguerra i la transició.
22: Montse Pujol.
26: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. Oriol Broggi, el director, destaca la força del text de Jaume Vinyes.
27: L'autor explica que és un homenatge de les seves àvies, el director hi col·loca unes fotos dels seus avis o de les seves àvies. Sí que és veritat que... I l'espectador, perdó, seguint el raonament, l'espectador hi veu les seves àvies i els seus avis, la seva història.
26: L'Albada s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
22: I atenció a això, perquè si us vau quedar sense poder veure Fito i Fitipaldis, tindreu una nova oportunitat.
28: Ha sido una maldita suerte conocer tu ritmo y tu manera de mover los pies. Dos gotas de agua resbalando.
25: 42 concerts d'Espanya per tancar la seva gira Ullidos Tour fins al maig del 2027. A Barcelona actuarà el mes de febrer els dies 11 i 12 al Gran Teatre del Liceu i al desembre també passarà per Tarragona. Segons ha explicat Fito Cabrales en un vídeo que ha penjat ell mateix a les xarxes, la gira per teatres era una idea que ja li rondava feia temps.
29: Tenemos un poco menos de pena porque sabíamos que yo quería hacer una gira después de esta increíble gira de pabellones. Yo tenía la cabeza, todos teníamos la cabeza que queremos hacer una gira de teatro.
25: Les entrades es posen a la venda dimarts vinent, dia 30 de juny.
22: I els esports, Robert Prat.
30: El Barça canvia de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaurana, que vol incorporar del Bascón i a Xavi Pujol com a director esportiu i Paulo Galbiate com a entrenador. El Mundial Països Baixos guanya Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als setzens. A Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega França a les 9, Uruguai Espanya a les 2 de la matinada.
22: Ara el comentari esportiu amb Marta Garcia.
31: És el club de gà del rugbi català i espanyol i seguirà una temporada més disputant la divisió d'honor, la màxima categoria estatal. I això que enguany ha costat certificar la permanència. Però la Unió Esportiva Santboiana segueix sent un dels dos únics equips que mai ha perdut la categoria. Valdiria Lewi Torres, que ara dona nom al camp, va estar estudiant en Tolosa de Llenguadoc i va aprendre este esport de fama noble per introduir-lo així en tornar a casa. Fundada en 1921, la Santboiana suma 8 títols de Lliga en el palmarès. Esta temporada ha fregat el descens i lluitar per la continuïtat no era l'objectiu. Però en l'esport com en la vida no sempre és tot com ho planifiques. I així l'adaptació és clau, sobretot per a un esport que no compta amb els recursos dels més mediàtics i sobretot per a un club modest però històric. Ferro i força.
22: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Benvinguts a la millora del dia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
2: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
4: Hola.
2: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
4: Suposo que ve mare. Hola, mami.
5: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
4: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc tot gràcies a tu.
3: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
2: Anem a repartir berenar.
3: A la tarda de Catalunya Ràdio.
6: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix tenim 17 graus a Arties, 22 a Batea, 23 a Portbou. Avui les temperatures s'enfilaran fins als 35-37 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre i quedaran en conjunt entre els 30 i els 33, 34, 35 en alguns punts de la resta del país, sobretot a la zona interior de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. També serà un lloc on les temperatures seran una mica més altes. Un dia avui de sol, amb algunes nuvolades a la tarda, en principi sense precipitació. El cap de setmana, dissabte, tornarà a tenir temperatures molt similars a les d'avui, amb sol en conjunt a la tarda amb nuvolades a la nit. Ja podria aparèixer algun primer ruixat en àrees del Pirineu diumenge. El dia tornarà a ser de matí assolellat, però a la tarda serà de ruixats que afectaran sobretot l'àrea del Pirineu, localment amb alguna tronada, i temperatura ja amb una tendència de baixa. De fet, dilluns, dimarts de la setmana vinent, canvi de temps, amb una entrada d'aire més fresquet que portarà un descens de les temperatures, però també un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que poden ser forts, sobretot al nord del país.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
7: A dos quarts de nou, obrirem l'Àgora connectant amb Veneçuela per saber quina és l'última hora de les conseqüències del terratrèmol, mentre continua augmentant el balanç de morts i ferits.
8: A un quart de deu entrevistarem la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, després que s'hagi oficialitzat que 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
7: A un quart d'onze rebrem Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda per plantejar-los un nou dilema. Són més de fred o de calor?
8: I a les 11, entrevista la cantant i trompetista Andrea Motis, que diumenge actuarà al Palau de la Música amb el concert To Amy, en homenatge a Amy Winehouse.
7: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
22: I quin tema pendent vam tancar jo al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
9: Ahir al matí vam estar explicant com s'havien de conservar correctament els aliments a la nevera, cosa que va aprofitar en Sergi per explicar-nos un problema que té amb les llaunes de beguda que hi guarda.
10: Que a mi m'agraden les Fantes.
11: Sí, ja ho hem detectat.
10: I després, quan arriba el súper, m'agrada molt anar a rebre a la mama a la porta de casa, molt content.
11: Sí.
10: Pensa que només senti que treu les claus de la porta, jo ja la sento i surto disparat cap a la porta.
9: Sí, talment com faria un gos, Sergi.
10: I només que entra...
9: movent la cua.
10: Busco a dintre les bosses per veure el que porta i quan trobo el pack de Fantes el porto corrents a la nevera i m'espero davant de la porta de la nevera a que es refredi.
11: Ostres, Sergi, però això pot passar hores.
9: La imatge aquesta és absurdíssima.
10: M'és igual, perquè m'agrada molt la Fanta, que no puc dir la marca, però ja s'entén.
11: No la diguis, sobretot no diguis la marca de la Fanta.
10: I, bueno, estic allà esperant a que es refredi, vale? Cada minut obro la nevera...
11: Clar, cada vegada que l'obres torna a pujar la temperatura de la nevera...
10: Toco la llauna, vale, encara no, tal, tanco...
11: Sí. Sergi, una cosa, Sergi, mira'm.
9: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
22: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
12: És un bon dia per no sobrerepresentar l'apatia. Quan m'angoixo pensant com les tendències egocèntriques del nostre sistema ens arrosseguen a l'abisme social i climàtic, respiro un moment i recordo el que diu l'antropòloga ecofeminista Yayo Herrero. Si tothom fos tan individualista com creiem, cap de nosaltres seguiria aquí. La gent se segueix cuidant, diu Herrero, perquè la vida no prospera si no és cuidada. I cooperem perquè, en el fons, sabem que ens necessitem mútuament. Això sí, jo crec que l'esperança rau en ser el més coherents possibles amb aquesta realitat, és a dir, que som interdependents.
22: I el segon, la Maria Nicolau.
13: És època de campanyes promocionals de festivals de música i de periodistes de mitjans generalistes preparant continguts estiuencs, coses lleugeretes i fresques, tipus... quines 10 cançons poses de fons per cuinar? Avui és un bon dia per reivindicar la playlist que més triomfa a les cuines del país, Monòleg Interior i L'Extractor. Una combinació experimental de pensaments recurrents, llistes d'anar a comprar, e-mails pendents, discussions imaginàries i el brunzit constant de la campana extractora. Monòleg interior i l'extractor, el duet més escoltat a totes les cuines del país.

0: Molt bon dia, molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. En l'últim dia d'una setmana de calor, sembla que el cap de setmana encara assolellat i calorós, però hi podria haver canvis en el temps de cara a la setmana vinent amb unes temperatures que faran calor, diguem-ne, seran altes, però seran més normals per aquestes alçades de l'any. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Avui serà un dia assolellat en conjunt, amb nuvolades al Pirineu i encara amb calor, amb temperatures que s'enfilaran fins als 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de les comarques de l'Alt Baix Empordà i al voltant dels 30-33 graus a la resta del país.
0: Gràcies, Tomàs. Per tant, així tenim la perspectiva pel que fa al temps. La onada de calor, com a mínim a Catalunya, comença a aparcar-se. Insistim que de calor en continuarà fent, eh? Però en principi les previsions apunten a una calor més habitual per aquestes alçades de l'any. A banda d'això, el tema continua sent, evidentment, Veneçuela. Continuem pendents de les feines de rescat en aquell país després del doble terratrèmol d'ahir.
2: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
3: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
4: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vidas.
0: Són les veus que ens arriben des de Veneçuela en una matinada en què el balanç oficial de víctimes ha pujat a 235. 235 persones mortes, entre les quals dues d'espanyoles, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Ara bé, insistim, i fa 24 hores que ho diem, que aquest balanç molt probablement pujarà, o pràcticament segur que pujarà. Hi ha, de fet, una pàgina web, és veritat que no és oficial, però hi ha una pàgina web a Veneçuela que s'organitza per buscar persones desaparegudes, que parla de 40.000 persones de qui les seves famílies no tenen notícies, de 40.000 persones desaparegudes quan ja fa més de 24 hores d'aquest doble terratrèmol. Ara fa uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el periodista Bernat Lautaro, de Caracas.
5: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Al matí de Catalunya Ràdio també parlàvem amb l'Oriol Humbert. Ell fa anys que viu a Caracas, a la capital veneçolana, i ens explicava això.
6: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: Avui veurem com les associacions catalano-veneçolanes acabaran d'organitzar i diran com funcionaran els punts de recollida per enviar ajuda humanitària de Catalunya a Veneçuela. Avui ho seguirem al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb el president del Centre Català a Caracas, a la capital veneçolana, amb el Carlos Prieto. I, per exemple, també volem veure com s'afronten aquestes tragèdies i aquestes feines de rescat. Parlarem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat que, com el seu nom indica, intervenen en situacions on s'han ensorrat edificis de manera total o de manera parcial per veure com s'estan fent o com es poden fer aquestes feines de rescat que continuen literalment contrarrellotge a Veneçuela, a Caracas i a diversos punts del país. Però ja que parlem dels bombers...
7: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego.
0: És el que deia el president aragonès aquesta nit arran de l'incendi de la franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell, un incendi on els bombers ja han treballat tota la matinada, un incendi que ara per ara continua sense estar controlat, afecta una àrea de més de 4.000 hectàrees i va fer desallotjar tres poblacions i confirmar-ne una altra. Anem cap allà en directe. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sentíem el president aragonès i es confirma aquí al centre de comandament del Campell. Ens ho diuen que la baixada de temperatures durant la nit i que el fet que el vent hagi afluixat ha contribuït a facilitar les tasques dels mitjans d'extinció. Han treballat tota la nit per terra i aquest matí s'hi han de sumar els mitjans aeris. La previsió són 8 avions i 5 helicòpters que s'afegiran a brigades i camions del govern d'Aragó, del Ministeri de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. No volen parlar encara d'incendi estabilitzat o controlat, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, ens deia fa uns minuts que la nit ha anat bé.
9: No han anat als mitjans aeris perquè de la nit no poden anar, però les quadrilles han fet una labor encomiable. Ha sigut una nit tranquil·la, de molta feina, però tranquil·la, que no ha anat a més. Però ara s'està esperant en la sortida del sol. Els mitjans aeris faran un reconeixement i s'atacaran els flancos que més feina donen.
8: Recordem les principals dades d'aquest incendi. Hi ha 240 persones desallotjades, veïns dels pobles de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reallotjat a altres localitats de la zona, Peralta de la Sal i Monzó, també confinats els 900 habitants de Fons. Precisament estava previst que aquesta nit els esforços se centressin a frenar el flanc més pròxim a aquest municipi amb l'objectiu de poder-lo desconfinar el més aviat possible. També a l'espera que es confirmi la superfície cremada. S'ha parlat d'un perímetre de 4.000 hectàrees afectades. Veurem quines finalment estan calcinades, i el que sí que sembla clara és la causa, l'espurna d'una màquina que treballava en la sega del cereal ahir al migdia. De fet, aquest foc ha cremat sobretot camps de cultiu i una petita part de massa forestal.
0: Gràcies, Estela Busoms. Gràcies també, Ramon Dalmau. Tornarem en directe, evidentment, durant tot aquest matí al matí de Catalunya Ràdio en aquest incendi. Ara mateix també, de fet, podem saludar l'alcaldessa de Tamarit, Sandra González. Alcaldessa, com estem? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació aquest matí? Ara ens ho explicaven una mica, però sembla que hi ha un cert molta prudència, però també un cert optimisme?
10: Sí, la verdad que, bueno, más o menos las informaciones que manejamos sobre los alcaldes son las mismas. Juan, el alcalde de Alcampel, ya lo ha dicho, pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo. Pero bueno, estamos también un poco a la espera del tema de durante el día, a ver qué se ve. Ahora a las 7 voy a acercarme, que tenemos aquí en Tamarite alojados a la UME y también pilotos de los helicópteros. Ahora a las 7 los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. Y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar, se ha desplegado del gobierno de Aragón, de todas partes del ministerio, y la verdad que la coordinación, una vez se puso el puesto de mando en Alcampel, la coordinación fue rápida, Guardia Civil, la verdad que agradecer a todos ellos, pero bueno, aún estamos en pleno viendo un poco, ¿no?, el trabajo, a ver si ya tiene sus resultados, y sobre todo también las personas afectadas que han sido desplazadas. He estado también en contacto con el alcalde de Sanui, que ha sido una de las poblaciones, Sanui y Alins, que ha sido una de las poblaciones que han sido desalojadas, bien que han pasado buena noche, que muchos se realojaron con familiares, otros tantos fueron acogidos por el alcalde de Monzón en las instalaciones municipales, y la verdad que han pasado buena noche, asustados lógicamente, y también esperando información sobre cómo ha quedado el pueblo, ¿no?, si ha afectado mucho, si no ha llegado. La última conversación que estuve preguntando, me dijeron a la 1 de la mañana que en verdad, pues bueno, que se había podido controlar, que no, pero tampoco me dieron mucha información a las 2 de la noche, ¿no? Porque a veces se espera un poco al día, ¿no?, que se pueda ver, y ahora que los helicópteros puedan sobrevolar y ver todo lo afectado y cómo están en estos momentos los puntos.
0: ¿Y els seus veïns, els veïns de Tamarit, estan tots bé?
10: Sí, en Tamarite la verdad que y se inició aquí, estuvimos ahí en la zona del secano donde se inició, y enseguida se veía como el aire hacía que arrastrara, es como una especie de sierra, que como justo son 3 términos municipales, donde empieza Tamarite, pero a pocos metros ya está la zona de Alcampel y zona de San Esteban. Entonces ya se veía como el aire arrastraba todo el fuego hacia un lado, que era lo que estaba allá, que fue lo que hizo, ¿no? Ha sido afectado muy perimetralmente todas estas hectáreas quemadas, y entonces esto da una línea que ha ido cogiendo pues varios términos municipales. Entonces, el inicio de Tamarite, la verdad, que ha sido pues algo, lógicamente, alguna finca de cosecha y demás, pero no ha habido ni daños personales, que es lo más importante, ni luego al final hectáreas y demás tampoco han sido muy afectadas en Tamarite.
0: Alcaldessa, la deixem estar, que diu que té aquesta reunió. Li agraïm moltíssim, sí, que hagi atès al matí de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Hasta luego.
0: A les 7 i 9 minuts. Per tant, tenim aquestes dues notícies amb les quals comença aquest matí de divendres. Per descomptat, les feines de rescat a Veneçuela, les feines dels bombers en l'incendi de la franja de Ponent. I encara hi ha alguna cosa més. Per exemple, en l'àmbit polític, demà hi ha Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez perquè plegui. I a Junts es va afegir a una moció que es va aprovar al Congrés on li demana justament això.
11: La corrupció s'està normalizando. La cultura de la corrupción se está normalizando y esto trasciende a las siglas de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar són altres formacions polítiques que...
0: Així ens ho deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu del Partit Popular, Borja Semper. Avui en parlarem a l'Àgora. També parlarem de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, on hi ha la BBC, per exemple.
12: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim. per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: Rosa Romà, presidenta del Trescat, en declaracions a Catalunya Ràdio. I pel que fa al Mundial, avui, en el menú del dia, França-Noruega, Mbappé contra Haaland a partir de les 9 i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya. Partits d'aquesta nit, Turquia ha guanyat sobre la campana als Estats Units 3-2, el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Tot això en un dia que al Masnou, al Maresme, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 i a Sitges el Garraf es pondrà quan en falti un de minut per dos quarts de 10 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
13: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja mal comptada, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, però de moment... Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García, molt bon dia.
14: Bon dia.
0: Recerca.
8: De possibles supervivents del doble terratrèmol a Veneçuela, el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat a la matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que estan desaparegudes. Ho han fet a través d'una plataforma en línia.
15: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. El país espera amb urgència l'arribada de...

0: Xile, El Salvador, a l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
1: Punts de recollida.
2: A Catalunya, les associacions catalano-veneçolanes estan organitzant per enviar urgentment material humanitari a Veneçuela. Encara no s'han concretat els punts a l'espera que el govern veneçolà especifiqui què necessita. D'entrada, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. José Luis Acuña, president de l'associació Asocaven.
3: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá, cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias.
1: Qüestió de confiança.
4: El ple del Congrés, amb els vots del PP, Vox i Junts, ha instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i dimitir.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
5: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
6: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
5: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
1: Qui ha sigut?
0: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident ha reclamat que s'anuli tota la investigació contra ell, precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei.
2: S'han fet públics aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. Des del govern espanyol, el ministre de Transports, Óscar Puente, ho considera greu.
7: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección. Nos parece de una extrema gravedad.
1: 3CAT.
4: S'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga, la seva assemblea general de la UER.
1: Anem a Praga, doncs, Jordi Regàs.
8: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
9: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
8: Des de Praga, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Expedient sancionador.
0: De l'Ajuntament de Barcelona, l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors per una situació d'impagament del lloguer. L'empresa es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament.
2: Us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. El desnonament va ser al maig i l'empresa no va oferir un lloguer social a la família que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Si l'expedient acaba en sanció, la multa podria arribar als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
10: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
1: Injecció milionària.
4: Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. El traspàs es farà efectiu a partir de l'1 de juliol. Aquest any rebran 189 milions i l'any que ve 378 milions més.
0: Els principals increments seran per a les persones amb un grau 3 de dependència, més del doble del que reben ara, i les que tenen el grau 2. Segons el govern espanyol, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes.
1: I en esport, Robert Prat, bon dia.
11: Bon dia.
1: Campions.
11: De la Lliga de Futbol Sala, el Barça guanya la pista del Pozo de Múrcia 4-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
12: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
11: Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiate com a tècnic, els dos del Baskonia són els reforços que prepara el bàsquet blaugrana al Mundial de Futbol. Els Països Baixos guanyen Tunísia 1-3, jugaran contra el Marroc als 16 de final, a les 9 França-Noruega, a les 2 de la matinada Uruguai-Espanya.
1: I a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Àfrica, amb 2 quilos 545 grams. L'Àfrica ha nascut a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. També ha nascut l'Oriol, amb 3 quilos 130 grams.

0: Rams, en aquest cas a l'Hospital Universitari de Vic. Com diem sempre aquí al matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a tots dos i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passen dos minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador. Tenim 16 graus a Berga, 17 a Igualada i 25 a Mataró. Carreteres Clàudia Serra.
3: A aquesta hora, tallada la C32 a Sitges en sentit Tarragona a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp per un vehicle avariat.
2: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, a finals de setembre es tancarà a Barcelona el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
4: Se n'obrirà un que ja serà definitiu per la banda mar, la del Parc de l'Espanya Industrial.
2: Barcelona, Joan Garcia.
5: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, Pol Matí, de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies. Es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques.
6: El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial del municipi.
2: Marta Vallès.
7: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Des de Martorelles, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: El Bages, el govern estudiarà una alternativa perquè la carretera C55 deixi de travessar el centre de Monistrol de Montserrat.
4: Amb l'objectiu de reduir el trànsit i millorar la qualitat de vida al municipi, la proposta s'emmarca en la voluntat de trobar una solució consensuada a un problema històric de mobilitat.
6: El Departament de Territori ha encarregat un estudi que analitzarà les opcions tècniques i la viabilitat d'un nou traçat abans de prendre cap decisió.
2: El Garraf, 9 detinguts a Sitges.
4: Acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions.
6: L'operatiu policial intervé 4 vehicles d'alta gamma, 2 motos aquàtiques, lingots d'or i rellotges de luxe.
2: I cultura, comencem a Osona. Per al Boi al Comboi, Sidoní i The Crab Apples actuen aquest vespre a les Masies de Voltregà a partir de 8:45 als Jardins de Despujol en el marc de la Cel Obert. I a Barcelona? La Dilla Russa a la plaça de la Catedral també a 8:45 i a les 10, Saxeni. També a la plaça de la Catedral de Barcelona. Són les 7:20. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
6: Quan són les 7:20, repassem les portades de la premsa des del quiosc amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les capçaleres. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periòdico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País concís, titula devastació a Veneçuela, i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu rescatem la gent amb les ungles, aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena Barcelona entre la runa. A l'avantguàrdia hi veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat, i el periòdico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones que hi caminen pel damunt. Altres temes de portada: el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
11: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
12: El 26 d'abril del 1958.
11: I el número de la sort, el...
12: 6.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Vinga, i avui a les històries del Mundial. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia.
0: El partit de la vergonya.
1: Sí, la matinada de dissabte a diumenge es juga un Àustria-Argèlia. Què passa? Un fet curiós. L'equip que perdi s'enfrontarà a Espanya i el que guanyi tindrà un enfrontament aparentment més accessible. Això pot portar a un partit poc edificant, però molts han recordat el dia en què Àustria i Argèlia es van veure involucrades en el pitjor partit de la història dels Mundials, el partit de la vergonya. Cançó oficial aquesta sí del Mundial d'Espanya del 1982. El 21 de juny, Àustria i Argèlia s'enfronten i guanyen els austríacs 2-0. Abans, els algerians havien sorprès guanyant la tot poderosa Alemanya Occidental. L'últim partit del grup era una Alemanya Occidental-Àustria. Els austríacs tenien 4 punts, empatats amb Algèria, i Alemanya en tenia 2. Un empat i una victòria d'Àustria els classificava i deixava fora els alemanys. Una victòria d'Alemanya per més d'un gol eliminava Àustria i feia avançar Algèria. Per tant, amb l'1-0, tots dos es classificaven. I al minut 10...
2: Molina Rubic! 1-0! Horst Rubic!
1: Horst Rubic va marcar l'1-0 i a partir d'aleshores el partit es va convertir en una successió de passades enrere, tocs entre defenses, cap pressió i molt poques arribades. Perquè us feu una idea, és la segona part amb menys xuts des de que registren estadístiques al Mundial. 2 xuts i cap a porta. El públic del Molinón, estadi que ja va néixer el crit a Sigan al Madrid, per tant gent que en sap, va reaccionar d'aquesta manera. Fuera, fuera. I la premsa de seguida va batejar el partit com el partit de la vergonya.
3: Este lamentable espectáculo en un partido que ha concitado la atención. Vemos que muchas personas están abandonando el terreno de juego.
0: Que bo, no me'n recordava d'aquest. I hi va haver alguna conseqüència, Maiol?
1: Doncs mira, Algèria va presentar una protesta formant davant la FIFA, però la FIFA la va rebutjar dient que no existia cap prova que s'hagués vulnerat el reglament, per molt evident que semblés la falta d'esperit competitiu. Això sí, l'escàndol va ser tan gran que es va introduir un canvi que, de fet, avui ja estem notant. Els últims partits de cada grup s'han de disputar simultàniament. Per això, l'Àustria-Argèlia de demà coincideix amb un Jordània-Argentina. Tot i que la revenja de 1982 serà estranya, perquè si tot segueix igual, els dos potser jugaran a perdre.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dijous, la peça d'un pany que et pot deixar afònic era gorja. Una gorja és la peça mòbil que hi ha a l'interior d'un pany que, accionada per la clau, permet córrer el pastell. I també... la gorja és la nostra gola. La nit de Sant Joan vam acabar la Lliga puntuable. Aquest dilluns, que és Sant Pere, farem la gran final del 26. Mentrestant, enigmes sense punts, però amb premi. Fa patir gana per accedir a la popularitat. De 5 lletres. Fa patir gana per accedir a la popularitat. 5 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
0: I avui amb la Mariola Cubells, en moments més destacats de la televisió, dos moments de la sessió d'ahir del Congrés que tenen a veure amb el PP i l'homosexualitat.
7: Dos moments televisius boníssims d'ahir. El primer, la intervenció del diputat del PP, Jaime de los Santos, al Congrés, dient «Yo soy del PP». Y soy maricón y estoy muy orgulloso de las dos cosas, per suposadament demostrar la homofobia del PSOE. La segona, poc després, quan es va aprovar el projecte de llei per tipificar les anomenades teràpies de conversió com a delictes. Per ser el PP, el partit del diputat Jaime, ha votat en contra, igual que Vox, per descomptat.
0: I a la recomanació del dia a les portes del Pride Barcelona, la Cristina Bordas ens aconsella la pel·lícula Te estoy amando locamente.
8: Un drama emotiu que ens porta a la Sevilla dels anys 70 amb una mare que s'involucra en els inicis del moviment LGTBIQ+, per fer costat als seus fills, en una època on l'homosexualitat encara era delicte. Amb una gran ambientació i unes interpretacions protagonistes magnífiques, és un homenatge a les mares i als primers activistes a l'Espanya de la transició. Te estoy amando locamente és a Netflix.
0: Tres minuts i arribarem a dos quarts. I el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
9: Bon dia. Kylian Mbappé.
10: Home.
5: El Mundial.
10: I no m'agrada. Aquesta festa especialment no m'agrada.
0: Vale.
9: El Mundial és a prop d'acabar la fase de grups. Avui al vespre podrem veure un bon partit entre Noruega i França, la Noruega de Haaland contra la França d'Mbappé.
0: Sí, senyor. Tots dos equips aspiren a acabar la primera posició del seu grup del Mundial.
11: Sí, como he dicho, pero tenemos que ser atentos, sí. Y parece que Noruega... Un gran equipo, va a ver, ¿no?
0: Home, Kylian Mbappé, ¿cómo estás? Buen día.
11: Bonjour, Frédéric. Como digo, primero todo, expresa mi felicitación por el hecho que 3K está clasificado para la UER, que es un grande noticia, ¿eh?
0: Aquesta sí que no me l'esperava, Kylian.
11: No, som todo muy atento.
9: Sí, no, però té raó, el 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, és molt estrany estar parlant d'això
0: amb
9: Kylian Mbappé.
11: Sí, sí, claro, pero pienso... Som aquí en Concentración de Francia, somos comentado hoy el tema...
9: La concentració de...
11: Sí, nos hemos comentado el tema. Otros jugadores de países del Mundial son comentando este.
0: Amb Dembélé, no? N'heu parlat.
11: Sí, con Dembélé, però hemos hablado con otro también. Es por eso, de felicitación a vos por la clasificación. Bueno, especialmente Kylian Sebrià, que trabaja ahí, se llama como yo, ¿no?
0: Moltes gràcies, Kylian.
9: Farem arribar la salutació.
0: Farem arribar la felicitació. Gràcies, Kylian Mbappé. Escolta, si et sembla, parlem d'aquest partit d'avui, d'aquest Barça... Ai, Barça. D'aquest França-Noruega.
11: Sí, bien sûr.
9: No, hi ha molta expectació per veure l'enfrontament aquest que dèiem, Mbappé-Haaland.
11: Sí, yo pienso que será muy interesante la enfrentación después de un season de foot complicado. Pas que ha sido operado de mi rodilla al revés.
0: És veritat, passa molt bollo.
9: Jo se'm van equivocar el genoll.
11: Tengo dos rodillas repetido. Pero luego ha pasado la polémica por la vacación con mi chica y con este depósito. Un momento importante de la Liga, pero yo aquí con mi compañero bien normal, ¿no?
9: Bueno, quin detall, no?
0: Sí, exacte.
9: Que no estiguis amb la nòvia.
0: Sí, está molt bé.
11: No podria ser en un barco y no soy en un barco.
0: Sí.
11: Después también luego Mister Abeloa ha dicho soy cuarto delantero de Madrid, no sé pas. Sí. Yo creo Haaland es primer delantero, yo cuarto, veremos.
9: Para fijarte en Arbeloa, sí, ya es historia, ya lo han facturado.
11: Sí. Sobre todo intentaremos ser aislados de noticias de 3CAT clasificado para la UEFA.
0: No entenc res.
11: Es una noticia muy importante, somos muy atentos en el Mundial.
0: Va, gracias, Kylian.
11: Hola.
0: 8:15.

0: Una hora en què continuem molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els bombers han treballat tota la matinada en les feines d'extinció del foc, que continua actiu i que afecta, com sabeu, una zona de moment calculada en més de 4.000 hectàrees, bàsicament de camps de conreu. Tornem a la zona. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia de nou.
1: Avions i helicòpters que s'afegiran al dispositiu terrestre la nit sense vent i amb temperatures més baixes ha anat bé, però ara cal accelerar les tasques d'extinció abans no arribin les hores de més calor. A la tarda també es preveu que el vent es reactivi. De moment segueixen desallotjats més de 200 veïns de 3 poblacions, a Sanui, Alins i Calassanç, i confinada una quarta al municipi de Fons.
0: 200 veïns desallotjats, gràcies Estela, en aquest incendi que avui seguirem aquí en directe com evoluciona i si realment amb aquestes condicions meteorològiques i a mesura que vagi sortint el sol i s'incorporen els mitjans aèris es pot rematar. Mentrestant, tot continua també pendent de Venezuela.
2: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa acá, ven. Vente pa acá, papá.
0: Poc més de 24 hores després dels dos grans terratrèmols pràcticament seguits que van sacsejar el país, les autoritats continuen centrades a localitzar supervivents sota la runa. El balanç de víctimes a Venezuela ja és de 235 persones mortes, però es dona per fet que això augmentarà. Així ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
3: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Aquest és el retrat que ens feia el Bernat Lautaro. Per cert, que el Ministeri d'Afers Exteriors del govern de Pedro Sánchez ha informat que hi ha 2 víctimes mortals espanyoles i també 80 de desapareguts. A quarts de 9 tornarem a contactar amb el Bernat Lautaro i sentirem també el Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de Caracas, o el Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao. També parlarem amb l'Ivan Bagan, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat. Mentrestant, demà comença el Comitè Federal del PSOE, després que el ple del Congrés, amb els vots del PP, Vox i Junts, hagi instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança o a pla.
4: Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimissió. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
0: És el que deia Alberto Núñez Feijóo, pel PSOE diuen, però no ha canviat res. I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, campió de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaugrana, vol incorporar del Baskonia Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiati com a entrenador. El Mundial, Països Baixos, guanya a Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als 16. Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega, França a les 9, Uruguai, Espanya a les 2 de la matinada.
0: I continua sent en notícia la calor a França, per exemple, al nord d'Europa, però com a mínim a Catalunya sembla que les temperatures es normalitzen per l'època de l'any, bàsicament a partir de dilluns, dimarts de la setmana que ve. Tomàs Molina, bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs sí, encara avui serà un dia de sol, un dia estiuenc, un dia amb temperatures que poden arribar als 37 a les comarques de Ponent. Dissabte, més o menys igual, però diumenge ja alguns primers ruixats en àrees del Pirineu i la setmana vinent, dilluns i dimarts, ruixats, tempestes i una normalització de les temperatures.
0: I tenim una incidència que provoca retards a la línia 1 de Rodalies i també a la 4. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, a retards de 20 minuts o més a l'R1, la línia del Maresme, i també a l'R4, la que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa a causa d'una incidència a la senyalització que hi ha hagut entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De fet, hi ha alguns usuaris que expliquen que el seu tren s'ha quedat completament aturat una bona estona a Plaça Catalunya. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència. D'altra banda, al metro de Barcelona, recordem que les línies L9 i L10 Nord no tenen servei des d'ahir entre Sagrera i 11 de setembre a causa d'unes obres que s'allargaran 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres tenim un parell d'incidències als túnels del Garraf. Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada d'aquest túnel en sentit Barcelona per un accident i en sentit Tarragona per un vehicle avariat dins del túnel. Precaució en aquest punt. Un altre accident provoca cua també a la P7 a Martorell en sentit Lleida a l'alçada de l'accés amb l'A2. Aquí hi ha un carril tallat.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una estona, d'aquí una horeta ben bé. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Passen 4 minuts a 2 quarts. Cop d'ull a les opinions des de la redacció del matí. Maiol Roger, Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui diversos editorials i articles d'opinió sobre el terratrèmol de Veneçuela.
10: El País titula l'editorial Veneçuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
11: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
10: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
11: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el xavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
10: A l'ABC trobem un article a tota pàgina de la líder opositora Maria Corina Machado.
11: Diu que la xarxa ciutadana, que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer-la a les urnes, és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
10: I a l'Ara, la reflexió del periodista Antoni Bassas, que escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el sisme.
11: Diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
10: Canviant de tema, l'editorial de La Vanguardia es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids dobla aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior.
11: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i amb polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
10: I a El Periódico, anàlisi del periodista Joan Canyeta Bail sobre la selectivitat.
11: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en les notes mitjanes.
0: Seguim amb el repàs a la premsa, sabent què hi ha llegit l'escriptora Llucia Ramis.
12: Llegesc a La Vanguardia que el director Ferran Romeu ha rodat el documental Guia Paranormal de la Costa Brava, un viatge a través dels seus llocs maleïts amb l'escriptora argentina Mariana Enríquez. Junts recorren una geografia de supersticions i històries de por mentre es pregunten què ens espanta quan ja no creiem en fantasmes. El resultat no és només una investigació sobre llocs amb presències estranyes, sinó també un retrat íntim del procés creatiu d'una de les autores més influents de la literatura contemporània de terror. El projecte neix de la Fundació Finestres i la residència literària que té la Casa Sanià, on Truman Capote passa temporades i on es diu que encara hi ha el seu esperit. Catalunya
13: Ràdio. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
14: Quan vulgui.
13: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
14: Tot el temps que vulgui.
13: I totes les bombolles que vulgui?
14: Totes les bombolles que vulgui.
13: I tot el relax que vulgui?
14: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
18: Troba el teu lloc amb ParkClick.
19: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
20: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
22: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
23: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
24: Doncs millor.
22: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
25: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Apark & Go?
26: Viatge sense estrès. Amb Apark & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Apark & Go. Fes el teu viatge rodó.
27: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Com tu, hi ha altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què llegeixen les preses?
1: Doncs mira, hi ha llibres de quatre estils. El primer amb protagonistes femenines, com Oga para el chocolate o El temps entre costures. El segon, tipus assaig, com per exemple Com educar en el feminisme. I en tercer lloc, els d'autoajuda, com El monje que vendió su Ferrari, i el quart, bestsellers, com 100 años de soledad o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. Els últims 8 anys han entregat més de 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, ho recull El País.
0: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
2: Doncs per gravar un vídeo de TikTok mentre treballava. Passat a Eivissa, va difondre imatges del sistema de cobrament de local i crítiques sobre el sou que cobraven. Uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari, segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
0: Un conductor d'autobús exigent.
1: Sí, en fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X, va passar en un autobús d'Alsa que feia la ruta Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure's al darrere i després li va dir que el portàtil, el seu clatell, emetia radiacions. Ho recull El Nació.
0: Qui és la nova Santutza de Palerm?
2: Rosalia. Un mural mostra la cantant sobre un fons daurat, un halo i el cabell decorat simulant una corona. És un recurs que va utilitzar durant la promoció justament del seu últim disc. Ho llegim al periódico, que detalla que l'han titulat com el nom de d'Èxtasi. L'obra és de l'artista de carrer italià Igor Scalisi Palminteri.
0: I un any després d'aquest fenomen.
1: La pel·lícula K-pop ha estat 52 setmanes en el top 10 amb 20.500 minuts de visualitzacions només als Estats Units i amb una banda sonora que acumula 15.000 milions de reproduccions de tot el món. Unes dades que recull El Periódico.
0: I si trobeu a faltar el fred?
2: El mercat de Nadal d'Edimburg s'ha anunciat les dates pel seu mercat de Nadal. L'obertura serà el 17 de novembre, s'allargarà fins al 3 de gener. Ho treu la premsa escocesa perquè falta just mig any per Nadal.
0: Ahir vaig dir que a Edimburg estan a 23 graus, 23, i no se'n saben a venir, eh? És a dir, no saben bé què és el que està passant. Sí, exacte. A aquesta hora, els destacats en internacional i economia amb Mayol Roger i Lara García.
3: La premsa de Veneçuela es fa ressò de l'ajuda internacional que està rebent el país pel terratrèmol. Rescatistes de diversos països comencen a arribar a Veneçuela. Llegim a la portada de paper del Nacional, que en un racó també ens explica que les clíniques privades s'han mobilitzat per ajudar els ferits. Les tasques de rescat també ocupen les pàgines de l'Universal, que destaca les 138 rèpliques registrades des del doble sisme que va sacsejar el país ahir. En els dos diaris trobem molta activitat de la presidenta Delcy Rodríguez per fer a veure els llocs més afectats pel terratrèmol. En canvi, a tal qual, més allunyat del relat oficial, hi llegim un reportatge dels hospitals amb un titular molt eloqüent: salvar-se pels seus propis mitjans. I un reportatge també a La Guaira, un dels llocs més afectats, on els veïns expliquen que no ha arribat la maquinària de rescat.
4: En plan econòmic, a 5 dies, avui publica que el sòl de Barcelona i Madrid s'ha encarit un 30% des del 2019. Assegura que la falta de terreny edificable està tensionant els preus i provocant que el cost de l'habitatge continuï a l'alça. Expansión avui parla dels fraus relacionats amb el Mundial de Futbol, explica que proliferen les falsificacions de samarretes de les diferents seleccions i que també ha crescut el nombre de ciberdelinqüents que aprofiten la situació per fer tot tipus d'estafes. Les més comunes són les vendes d'entrades falses, però també l'obertura de pàgines fraudulentes que es fan passar per hotels o agències de viatges. I l'economista afirma que reviu la febre per la intel·ligència artificial a Wall Street. Quan semblava que la IA entrava en fase de correcció, els resultats de l'empresa de semiconductors Micron Technology ha superat expectatives. Les accions de la companyia, diu El Diari, s'han disparat un 11% gràcies a una nova onada de FOMO dels inversors.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
5: A Espanya, que juga a l'estat mexicà de Jalisco, a Guadalajara. El periódico diu que Espanya es coronarà a Jalisco contra l'Uruguai, on fa 40 anys va perdre contra el Brasil. El diari Esports, Joan Bail, remarca que si Espanya vol guanyar el Mundial, està obligada a guanyar l'Uruguai.

El Mundo Deportivo parla d'un partit enverinat amb l'Uruguai, al límit, obligada a guanyar. Espanya vol ser primera contra un rival desesperat, destaca La Vanguardia. El periòdico afegeix que els uruguaians, amb urgències, desafiaran l'alçada i la calor per poder-se classificar.

0: El diari Marca avisa que no s'adormi a Espanya. El diari AS llança una alerta. O Espanya acaba com a líder. O haurà de jugar contra Messi. El País diu que el seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa va acollir durant uns mesos De La Fuente, el seleccionador espanyol, quan aquest estava a l'atur i es va impregnar dels seus mètodes d'entrenament. Ter Stegen a punt de fitxar per l'Ajax de Mitchell, publica l'Esport. El Mundo Deportivo destaca que Alexia Putellas va a London i que descarta una superoferta de Mèxic i de l'Aràbia Saudita. L'Esportiu sentencia. La Lliga de Futbol Sala pel Barça. Ja està al sac.
1: I a la premsa del cor, la família reial fa reformes, Pineda.
2: El Palau de Marivent, residència d'estiu de la família reial espanyola a Mallorca, està immers en unes obres de reforma valorades en 500.000 euros. Els treballs van començar a l'abril i s'allargaran 6 mesos amb l'objectiu de reparar unes humitats lletges que els han sortit a les façanes. Una sort de cares de Belmez que fan esgarrifar. Això vol dir que la família reial haurà de prendre el sol entre sacs de Portland i senyors ensenyant Guardiola. Un enredo que no t'hi vulguis trobar. Esperem que els dos hàbitats puguin conviure amb tolerància mútua i que els Borbons ofereixin un quintet a l'hora del vermut, que aquesta gent tindrà més set que un bacallà.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Doncs mira, el meu futur marit, encara que ell no ho sap, Jacob Elordi!
4: És que és molt guapo.
3: Guapíssim aquest noi, per favor, que no pot ser. També et dic que sé parella de Jacob Elordi, tela, perquè jo vaig amb ell pel carrer i allà, mirar, jo estaria allà amb els ganivets, pum.
1: No, vaig descol·locat de quants anys deu tenir, 29?
3: Doncs mira, 29 clavats, que
1: mira,
3: em fa.
1: 29. Vinga.
3: Truca'm, Ari... Jacob, truca'm.
1: Vinga, allà, happy birthday.
3: No sé si em vol trucar o no, Ariana Grande.
1: Sí.
3: Quants anys deu fer, Ariana Grande?
1: Que em truqui a mi, si vol. Què anava a dir? No, però és molt joveneta, també. 27?
3: És que ara estava mirant...
1: Ai.
3: Vanessa, m'ho pots mirar? Perquè he posat 42,
1: home,
3: però
1: no.
3: Em sembla que no té 42 anys. Ja, em dec haver equivocat, però escolta'm un moment. El temps passa molt ràpid.
1: No, això és... Quants?
3: 33.
4: Sense saber què en qualsevol.
1: O sigui, vull 34. Quants hi havien posat a la Ariana Grande?
3: Perdoneu-me, si estic ja de vacances. Vinga. I acabem amb Francesc Rivera Titot, líder de Brahms.
1: Hola, aquest mite. 60.
3: Mira, gairebé 50 tots. Avui en fa 59.
1: Vinga. I el Santoral?
3: Avui a Sant Pelai va ser un adolescent que amb només 14 anys va ser martiritzat. Va ser per desmembrament mitjançant tenalles de ferro. Després va ser trossejat i les seves restes llançades al Guadalquivir. Això va passar el 26 de juny de l'any 925. A Catalunya hi ha 15 persones que es diuen Pelai.
1: I un carrer, perquè aquest és un altre tema.
3: Deixa'ns, va.
1: El quios vintage i l'Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 26 de juny de 1976, els diaris encara parlen d'un fet històric, el primer míting polític massiu a Barcelona des dels temps de la República. 13.000 persones van omplir de gom a gom el Palau Blaugrana la nit del 22 de juny de 1976. Les cròniques descriuen una intensitat emocional semblant a dels concerts de Llach o de Raimon. Guanyem la llibertat, era el lema d'un acte que va reunir els grans noms del socialisme català. La frase més recordada d'aquell dia no és la més significativa, però sí que és la que descriu més bé l'ambient tòrrid que hi havia dins del Palau Blaugrana. Estem suant socialisme, va dir Joan Colomines. L'acte es va acabar amb la Internacional i els Segadors. I ara fa 50 anys el president Tarradellas encara vivia a l'exili des de Sant Martin-le-Beau, demana lluitar pel restabliment de la Generalitat i fa una crida a la unitat amb aquesta frase. Catalunya és massa petita per deixar-se perdre cap dels seus fills. I és prou gran com perquè tots hi càpiguen.
1: Avui és el 177è dia del calendari. Falten 23 dies per la final del Mundial, 8 per la sortida del Tour de Barcelona, també pel Canet Rod, i així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Ajuda a sacar escombro porque mío está en... Ay, por favor.
8: No sirven les autoritats. No sirven.
9: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat.
10: No sé què començar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros y las compañeras que están allí.
11: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución.
12: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega.
13: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una qüestió de confianza, presenta usted su dimissió.
14: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res.
1: Rosa Romà ha celebrat la notícia.
15: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Rèplica.
16: Si mirem el leccionari, hem de llegir la definició a poc a poc. Algú dia en resposta d'allò que li ha estat contestat, d'allò que sembla no admetre contestació. Si anem a les a dir, potser s'entén millor. La primera excepció respon d'oposant-se al que s'afirma i la segona, la que fem servir avui per parlar dels terratrèmols. Copiar alguna cosa exactament.
1: Radiodifusió.
16: Difusió mitjançant ones radioelèctriques d'informació sonora, especialment veu o música destinada al públic. La Unió Europea de Radiodifusió va fundar-se el 1950 com a aliança d'emissores públiques de ràdio i televisió. La coneixem per Eurovisió, però també coordina l'intercanvi de senyals, coordina drets de transmissió i altres coses de les que 3CAT, com a membre auxiliar, se'n beneficiarà.
1: Nulitat.
16: Qualitat de nul. Nul té algunes excepcions. Per exemple, quan Zapatero demana la nulitat de la seva causa, demana que no tingui validesa legal o jurídica. Però si parlem de la seva caiguda, l'ha convertit en una nulitat dins el partit, perquè nul també és que val zero o que és res o inexistent.
1: Ara tres xifres amb la Lara García. 178.
17: Són els vots a favor que ha obtingut el Congrés la reforma del Codi Penal per castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+. Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions.
1: 142.000.
17: És el dèficit d'habitatges que ha acumulat Catalunya en els darrers 5 anys. És el resultat d'un creixement de la població molt superior a l'oferta residencial. Entre el 2021 i el 2025 a Catalunya s'han creat més de 200.000 llars, mentre que s'han construït poc més de 60.000 pisos i cases. Són dades de la Cambra de Comerç de Barcelona.
1: 567 milions d'euros.
17: Són els fons extres que Catalunya rebrà en els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
1: I tres imatges amb el Francesc Soler. A la primera hi veiem un grup de 4 persones d'uniforme, que poden ser policies, poden ser equips de rescat, i entre tots porten el que tot indica que és un cadàver embolicat amb un llençol.
18: Sí, la notícia d'aquesta imatge no són tant aquestes figures com el context de destrucció total. La fotografia mostra la devastació provocada pel doble terratrèmol d'ahir a Veneçuela. L'equip de rescat camina sobre una muntanya de runa i ferralla, que és el que queda d'un edifici ensorrat pel doble sisme. Porten una de les més de 200 víctimes mortals que ja ha provocat el desastre.
1: A la segona imatge hi veiem el rei d'Espanya i la presidenta de Mèxic somrient. La notícia és aquesta foto. Foto conjunta i aquesta voluntat, com a mínim de portes en fora, de manifestar la reconciliació i l'entesa entre els caps d'estat dels dos països.
18: Sí, una foto i una encaixada de mans entre Felip VI i Claude Sheinbaum per posar fi a la crisi oberta entre els dos estats pel llegat de la conquesta. Els mexicans exigien a Espanya que demanés perdó pels abusos durant la colonització de Mèxic. Al març, el rei espanyol va fer un gest de reconeixement d'abusos i controvèrsies. La mandatària mexicana va correspondre-li convidant-lo al Mundial. I ara ha arribat la imatge que significa la reconciliació.
1: Tercera imatge ens arriba des de Brussel·les. Una dona que parla davant d'un micròfon. Sembla un acte polític, però la sorpresa és que ella porta un nadó als braços. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea-Mires. Qui és aquesta dona?
19: Doncs és la ministra sueca de Medi Ambient i Clima, Romina Pourmokhtari, que ahir va anar a treballar amb el seu nadó de 3 mesos lligat a la panxa amb una motxilla porta-bebès. Tenia una reunió oficial amb tots els ministres de Medi Ambient de la Unió Europea i diu que endur-se el seu fill a la trobada era l'única manera de compatibilitzar la maternitat amb la feina. Segur que a porta tancada la criatura va ser la gran protagonista del dia.
20: La Universitat CEU a Batoliva us ofereix la notícia educativa.
21: Per accedir als graus en educació infantil i educació primària, cal superar la prova d'aptitud personal. Un requisit imprescindible per als futurs docents. Amb l'objectiu d'acompanyar els estudiants en aquesta preparació, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un curs intensiu de llengua catalana i de lògica i matemàtiques. La formació es desenvoluparà del 29 de juny al 10 de juliol i oferirà 36 hores de preparació específica per afrontar la prova amb més confiança.
20: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
1: En 6 minuts arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i el Francesc Soler. El balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja ha estat 235 morts i 4.300 ferits.
18: El nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Les associacions catalano-veneçolanes concretaran avui els punts de recollida de material humanitari.
1: Aquí els bombers treballen en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
23: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Campell
17: ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Sara González, alcaldessa de Tamarit, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
0: Pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. Y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar.
1: És el que ens deia l'alcaldessa Sandra González. El Congrés, mentrestant, demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança.
18: Junts ha votat la proposta del PP, però es continua desmarcant d'una eventual moció de censura.
1: I Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
17: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC. Rosa Romà, presidenta de Trescat.
15: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
1: I us avança al matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors.
18: Si l'expedient acaba amb sanció, podria arribar als 90.000 euros.
1: I el Mundial de Futbol?
17: Aquesta nit Turquia ha guanyat 3-2 als Estats Units i el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Avui a les 9 del vespre, França-Noruega i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya.
2: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: Pel que fa al temps d'avui, divendres 26 de juny, a Canet de Mar, ara mateix 25 graus, a Odena 16, a Prades 13 graus, en un dia que tornarà a ser calorós, amb màximes que arribaran als 37 a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-35 a la resta del país, amb força sol, alguna nuvolada a la tarda, cap de setmana, dissabte amb sol, diumenge apareixen els primers ruixats al Pirineu.
2: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: Al trànsit tenim retencions als túnels del Garraf per un accident, Clàudia Serra.
23: Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp en sentit Barcelona per aquest accident. Encara trams amb densitat també a la P7 a Martorell, sentit a Lleida, a l'alçada de l'accés amb l'A2, i retencions a l'A2 a Riudellots de la Selva, sentit Girona, per una avaria, i també a l'A2 a Lleida, en sentit Barcelona. En aquest punt, la via està tallada per un accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 470.
1: Tenim també una incidència a Rodalies que provoca retards a l'R1 i a l'R4, Maria Fernández Noguera.
24: Doncs sí, endarreriments de 20 minuts o més a l'R1 i a l'R4 a causa d'un problema a la senyalització entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència.
25: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
26: Aquest estiu, la gran pregunta és...
27: híbrid o elèctric?
26: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
28: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
29: Manu! Bon dia, xiripipis!
30: Què tal?
29: Com esteu, xiripipis del meu cor?
30: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Aquí truc. Perdó, digues-ho.
30: El divendres sempre és un bon dia.
1: Home, sempre és un molt bon dia.
30: Ja t'ho dic ara, ja t'ho dic ara.
1: Aquí truquem, Jacob Elordi.
30: Anem a trucar l'Aina, l'Aina.
1: Ah, pensava, trucaríem a Jacob Elordi.
30: Home, Jacob Elordi, aquí s'es for you.
1: Anem a trucar l'Aina.
30: Aina, va. Podríem tocar el Jacob, la veritat.
1: Sí.
30: Qui és el Jacob? Jacob Elordi, Mardo, per favor. Mardo.
31: Currupipi.
1: Currupipi no ben bé, però ho donem per bo, Aina.
30: Aina, els teus germans, el Marc i el Pau, i els teus pares, l'Alba i en Toni, et volen dir que quan somrius tot va bé i que amb l'esforç i les ganes que li poses a tot seràs una de les millors amb el que et proposis. És per això que Manu i ja et tocarà en directe aquesta cançó de la Fúmiga que es diu Ja dormiré.
1: Vinga!

0: ve l'estiu. Mira, quina meravella.
1: Oh, Manu.
2: Ai,
0: no, un petonet des de la ràdio. Bon cap de setmana.
2: Moltes gràcies, igualment.
0: Que vagi bé. Adéu. Manu, bon cap de setmana.
3: Adéu, preciosos.
0: Adéu, corro pipi.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres, un dia en què, com ahir, continuem amb la mirada posada a Veneçuela després del doble terratrèmol. Recordeu aquestes dos sismes que van haver-hi en pocs segons de diferència i segons l'últim balanç oficial que hem conegut aquesta matinada ha deixat 235 persones mortes de moment. Perquè des d'ahir estem explicant que hi ha, per exemple, aquesta pàgina web, que és veritat que no és oficial, però és una pàgina web amb la qual les persones de Veneçuela s'estan organitzant per mirar de trobar persones desaparegudes, i aquí la xifra de persones de les quals els familiars o els amics no en saben res, puja fins als 40.000. 40.000 persones de qui les seves famílies no en saben res. Per això que es dona per fet que la xifra de víctimes mortals anirà a més, a banda de les destrosses materials dels edificis en algunes zones de Veneçuela que han quedat absolutament destruïts i que o que han quedat molt malmesos i que impedeixen que la gent hi pugui tornar a viure. De fet, avui algunes autoritats han anunciat aquesta matinada que la gent encara no pot tornar als seus edificis i els hi han recomanat que s'esperin, que s'estiguin a casa de familiars o que s'estiguin allà on puguin. Aquesta és una de les notícies del matí. De seguida connectarem amb Caracas per veure com funciona aquestes feines de rescat, aquestes feines dels equips d'emergència, i també pendents de l'incendi de la Franja de Ponent, entre Tamarit de Llitera i el Campell. De moment és un incendi que està actiu, és un incendi que l'últim balanç que s'ha fet parla de 4.000 hectàrees cremades, i a més ja sabeu que s'ha fet desallotjar aproximadament uns 200 veïns. Això està directament relacionat amb el risc d'incendis i, per tant, amb la calor, amb les altes temperatures, i amb això tenim una raonable bona notícia, perquè sembla que la calor comença a fluixar com a mínim una mica. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, la veritat és que avui encara farà aquesta calor, màximes que arribaran fins als 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de les terres a l'interior de l'Alt Empordà o també de les Terres de l'Ebre, i en conjunt entre els 30 i els 33 a la major part del país, amb un dia de sol. El cap de setmana, dissabte, serà molt similar a avui. Diumenge ja hi haurà els primers ruixats, les primeres tornades al Pirineu, i dilluns, dimarts, serà quan arribi aquest canvi, amb una entrada d'aire més fresquet, que a més portarà tempestes, que a veure com siguin, però podrien descarregar amb intensitat entre dilluns i dimarts.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Aquestes són les previsions per les pròximes hores, per aquests pròxims dies. En principi, hauríem de tenir, per tant, un temps més habitual per aquesta època de l'any. Per tant, calor, sí, però no la calorada que hem tingut en aquests últims dies, pendents d'aquestes tempestes que ens deia el Tomàs Molina. Així comença aquest divendres, així comença aquestes portes del cap de setmana, on, com dèiem, només començar, hem de mirar cap a Veneçuela.
2: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: Així ens ho explicava ara fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio l'Oriol Humbert, que fa anys que viu a Caracas. Ell està bé, la seva família també, però ens ha explicat que han tingut diverses rèpliques d'aquest doble terratrèmol d'ahir. Recordem, 7,2 i 7,5 de magnitud, separats per 39 segons de diferència. El propi Oriol ens deia no només que han tingut rèpliques, sinó que se n'esperen més.
3: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
4: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí, ayudando a los venezolanos.
5: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vidas.
0: Aquestes són les veus de la nit. Aquestes són les veus de les feines de rescat que estan continuant ara mateix a Veneçuela. Si mirem les xifres parlen d'entrada d'aquestes 235 persones que ja s'ha confirmat que han mort en aquest doble terratrèmol, segons el balanç oficial. 235 víctimes mortals, més de 4.000 que estan ferides i que estan sent ateses, per tant, en els hospitals de la zona. Però encara hi ha més xifres, segons les que dona de manera oficial el govern veneçolà. 250 estructures o afectades o directament perdudes. Estem parlant d'edificis que o estan molt malmesos o ja es donen absolutament per enderrocats. I també, segons el govern, més de 2.000 famílies damnificades en aquesta situació.
6: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Això ens ho explicava Bernat Lautaro, periodista desplaçat a Caracas, que està ara mateix a la capital veneçolana. Ens ho explicava pel matí de Catalunya Ràdio ara fa tot just uns minuts. De seguida hi tornarem a parlar per veure l'última hora. Aquestes feines de rescat que continuen ara mateix a diversos punts de Veneçuela. Avui són diversos els mitjans que es fan ressò d'una de les frases més cridaneres que ha donat una de les persones que participava en aquestes feines de rescat, que diu que estan rescatant persones literalment amb les ungles, que literalment no tenen. Sovint sentíem abans les queixes d'algunes de les persones, alguns dels veïns de Veneçuela, que no tenen l'ajuda que voldrien tenir i que no tenen ni tan sols eines i que en alguns casos estan, doncs això, rescatant literalment amb les ungles. Hi ha també aquesta pàgina web a la qual fèiem referència ahir, que no és oficial, és important dir que no és oficial, però sí que hi ha una certa organització al voltant de la comunitat veneçolana en aquesta pàgina web i que parla de 40.000 persones, de les quals les seves famílies n'han denunciat o n'han notificat la desaparició i de qui no en saben res. És per això que es dona per fet que el balanç de víctimes mortals d'aquest terratrèmol, malauradament, anirà a més. A més, aquestes últimes hores, el Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors ha informat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts, tots de nacionalitat espanyola. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: Segona nit al ras la que passen milers de veneçolans cap als terratrèmols. S'han quedat sense casa. Alguns s'han animat a buscar entre les runes el que han aconseguit salvar. D'altres ni s'han volgut apropar als edificis col·lapsats per por i dormiran en espais públics habilitats com a instal·lacions municipals refugi. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior de Veneçuela.
8: Tenemos equipamiento de retroexcavadora, de payloader, de jumbo, de esta grúa, por ejemplo, que es de 100 toneladas, porque uno de los problemas donde se derrumbó el edificio completo es que las placas están una sobre la otra, entonces hay que comenzar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí.
7: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. En aquestes últimes hores, evidentment, és important sentir els testimonis. N'hem sentit uns quants al matí de Catalunya Ràdio i avui ho continuarem fent. Però que en aquest programa hem pogut parlar amb l'Elisa. L'Elisa estava a casa en el moment del terratrèmol, amb la seva parella, el seu home i el seu fill de 10 anys. Estaven a casa, com dèiem, quan tot va començar a tremolar. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. Així ens ho explicava al matí de Catalunya Ràdio.
10: La puerta de l'edificio no abrió, tuvimos que forzarlo entre varios vecinos para poder salir y escapar de aquello. Ya afuera, bueno, mucha gente, por supuesto, el shock, niños llorando, personas mayores desconcertadas, varios en sillas de ruedas. Muy desesperante la situación.
9: La Lisa és de Los Palos Grandes, una zona de Caracas on alguns edificis van col·lapsar. Les autoritats van recomanar als veïns que no dormissin a casa. I la Lisa amb la seva família van agafar el cotxe i van passar la nit en un parc.
10: En el trayecto y dentro del carro ya que se movía, incluso esta mañana. Y todavía tengo esa sensación de que se mueve el piso, ¿no?
9: I tot i que s'han detectat alguns casos de saqueig, la Lisa destacava la solidaritat de diversos veïns.
0: Sí, això dels saquejos també és una cosa important. També s'han vist imatges, per exemple, a La Guaira, una ciutat on també hi ha aquestes exemples de solidaritat, que ens deia la Lisa, però on també hi ha aquests casos de persones que estan saquejant, que estan aprofitant la situació per saquejar alguns comerços. També hem pogut parlar aquí al programa amb Gustavo Duque. Gustavo Duque és alcalde de Chacao, que està al districte financer de Caracas.
9: Aquesta zona compta amb uns 80.000 residents i uns 700 edificis, dels quals 4 han col·lapsat i una 80 han patit desperfectes.
11: Si su familiar no estaba en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos 3 edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
9: Com que els danys estan molt localitzats, no hi ha desapareguts, però sí que hi ha hagut 12 víctimes mortals.
0: Són alguns dels testimonis que hem recollit al matí de Catalunya Ràdio. Avui els continuarem sentint, aquí al programa, a l'Àgora. També parlarem amb el Carlos Prieto, que presideix el Centre Català a Caracas. I també parlarem amb l'Ivan Bagant, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que, com el seu nom indica, és el grup que s'encarrega d'aquestes feines de rescat quan un edifici s'ha ensorrat del tot o de manera parcial. Insistim que van ser 2 els terratrèmols, 7,2 i 7,5 de magnitud, separat en molt pocs segons de diferència. Això és raonablement poc habitual en una zona que sí és propensa a terratrèmols, bàsicament perquè està envoltada de diverses plaques tectòniques, com ens deia ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana.
12: Aquests límits de placa fan això, és a dir, actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I sí, i a Veneçuela passa això, és una zona propensa.
0: És el que ens deia Eulàlia Massana, catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona. Tot això, el que ha desencadenat, evidentment, és l'ajuda humanitària. Són diversos els països que han ofert ajuda a Veneçuela. Paradoxalment o no, els Estats Units, ara amb bones relacions amb el govern veneçolà, després de la captura de Nicolás Maduro, ha estat el primer en oferir-se, però també la Xina, l'Índia o alguns dels membres de la Unió Europea. Brussel·les, Bruno Forteamires.
13: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les, per part de la Comissió Europea. Eva Hernčižová n'és la portaveu.
14: We are ready to step in.
15: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
13: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També s'activa ajuda humanitària des de Catalunya. Avui hi ha prevista una reunió entre el govern i representants d'entitats veneçolanes, i també avui les associacions catalano-veneçolanes han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari. Maria Costa.
16: Una quinzena d'entitats es van reunir ahir a la tarda a Barcelona per començar a articular el dispositiu. Funcionarà a través de punts de recollida per enviar principalment material sanitari de primers auxilis. José Luis Acuña és el president de l'associació catalano-veneçolana Asocavent.
17: Hi haurà punts de recollida. No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela.

0: General de Metges Sense Fronteres i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Rafael Vilasant Juan.
1: El doble terratrèmol ha estat devastador. És d'hora per establir el número de víctimes. Ciutat com La Guaira, per exemple, on està l'aeroport internacional, estan completament soterrades i, per tant, parlem de milers de víctimes que han perdut la seva casa. En tot cas, ara estem a l'urgència i el que cal és treure el màxim de vides possibles de la runa. El que fan falta ara són helicòpters que encara no han arribat, són excavadores, són també gossos, però la tragèdia va molt més enllà. Un país que està molt mal preparat i que ve ja d'una crisi permanent de fa més de 2 dècades no pot donar resposta al dia a dia, però ara amb la crisi encara molt menys. Farà falta molta ajuda internacional.
0: Gràcies, Rafael Vilasant Juan. El comentari pel Matí de Catalunya Ràdio. Falten 2 minuts per arribar a 8:15. Parlem també de l'incendi que tenim encara actiu a la Franja de Ponent.

0: En concret, entre Tamarit de Llitera i el Campell, el foc continua, insistim, actiu, sense control. Els bombers hi han treballat tota la matinada. Hi ha una zona de 4.000 hectàrees de camps de conreu afectada i, a més, ja sabeu que han fet desallotjar uns 200 veïns de la zona. Anem cap allà en directe per conèixer l'última hora. Ramon Dalmau, Estela Bosoms, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Sí, a aquesta hora està previst que comenci una reunió del CECOPI, el Centre de Coordinació Operativa, en connexió entre Saragossa i aquí, al Campell, on hi ha muntat el centre de comandament. Serà el moment de posar en comú tot el que ha passat durant la nit i matinada. Sabem que el foc no ha anat a més, gràcies a la baixada de temperatures i l'absència de vent, però ara el que preocupa és poder tenir-lo al màxim de perimetrat possible abans que torni la calor i el vent es reactivi. Aquest matí se sumen helicòpters i avions a les tasques d'extinció i veurem si es podrà desconfinar el municipi de Fonz i què passa amb els 200 veïns que segueixen desallotjats, els de Sanui, Alins i Calassanç. Ara mateix ens acompanya aquí al nostre costat Juan Aurín, és l'alcalde del Campell. I Freddy, el tens a la teva disposició.
0: L'alcalde, bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Freddy.
0: Com està la situació avui? Com estan els seus veïns, abans que res?
2: Bueno, al poble ja hi ha una mica més de tranquil·litat, perquè ahir va ser bastant fort, el tema. Hi ha més tranquil·litat, sobretot perquè ara, afortunadament, el foc s'està allunyant de la població del Campell i està afectant més a la zona de Sanui, Fonz, Calassanç, que són territoris veïns, però que està bastant afectats. Com aquí anat, la gent tranquil·la.
0: Com ha anat la coordinació amb les feines d'emergències? Perquè això amb un incendi sempre és un dels punts més sensibles.
2: Bueno, per lo que jo he pogut apreciar, la coordinació és total. Aquí estan tots els mitjans, tant sigui aragonesos, estatals, com a inclús hi ha mitjans també de la Generalitat de Catalunya i els mitjans aeris. Aquí està muntat el centre avançat de vigilància i de control i crec que, pel que jo he pogut apreciar, la coordinació és total.
0: Pel que ens explicava ara l'Estela, avui, i creuem els dits, s'ha de ser molt prudent, però podem ser raonablement optimistes en aquest incendi?
2: Això és la sensació que ens estan donant els caps de control que estan aquí parlant entre ells. Ens donen alguna informació. De moment no està totalment controlat, però fa pinta de que durant el matí es podrà controlar, perquè a la tarda les condicions meteorològiques poden canviar i poden complicar-se una altra vegada.
0: Estaven en alerta vermella a la zona ahir, vostès?
2: Totalment. Fa 4 o 5 dies que estàvem en alerta vermella. Inclús les tasques de collita, de cosechar, no es poden efectuar des de la 1 fins a les 6 de la tarda, però l'incendi va començar per una avaria que va tindre una màquina cosechadora i va començar 11 i quart, 11 i mitja del dematí. O sigui, estava dintre del marge d'hores que podia treballar.
0: Ah, per això li anava a demanar. Això és important, eh? És a dir, la guspira aquesta va ser en el marge, en l'estona que sí que estava autoritzada per fer feina.
2: Totalment. Va començar el terme municipal de Tamarit i ràpidament se va estendre cap al terme municipal del Campell i també de Sant Esteban de Llitera. I després s'ha anat allunyant perquè el vent que està fent ha allunyat el vent de la població del Campell i l'ha cercat a les altres poblacions que ara estan confinades o que estan en la població, ha tingut que marxar de la població, les 240 persones.
0: El Juan Aurín és l'alcalde del Campell. Alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Estela, deies que hi ha una reunió ara, per tant hauríem de saber una mica més de detalls d'aquestes feines d'extinció, si es pot confirmar aquest optimisme que ara ens deia l'alcalde.
3: Perdoneu.
0: Dic, Estela, deia...
1: Perdoneu, que se'm cauen els auriculars no us sento.
0: No t'amoïnis.
1: Doncs sí, ha d'estar... Sí, està a punt de començar, això que em dèiem, en connexió també amb Saragossa, on hi ha els dirigents també del govern aragonès. Ens diuen que es desplaçarà fins aquí el conseller d'Interior d'aquí unes hores.
0: Ho anirem resseguint. Estela Bosom, Ramon Dalmà, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara, gràcies.
0: És important destacar això que deia l'alcalde, eh? És a dir, hi havia alerta vermella, per tant hi havia una limitació molt concreta.

0: a fer determinades activitats, però aquesta guspira d'aquesta màquina va ser en la franja de les hores en què en principi sí que s'hi podria actuar. Diem això perquè ahir tot just sabíem que 9 parcs naturals de Catalunya arribaran aquest estiu, quan arriben aquest estiu, sense pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori. Des de fa pràcticament 40 anys. Entre aquests espais sabíem que n'hi ha diversos del Pirineu, com el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí-Moixeró. Tot això en un incendi que s'anticipa, en un estiu, disculpeu, que s'anticipa complicat per aquestes altes temperatures a l'espera de com evolucioni. En fi, hem arribat i superem ja, de fet, un quart de nou. Passen 2 minuts d'un quart de nou. Repassem de seguida els bàsics del matí.
1: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
2: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
3: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
4: Quan vulgui.
3: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Marc Jurado, Marta Viana, Francesc Soler i Lara Garcia. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Notícia també del dia. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. S'ha aprovat això a l'Assemblea General que s'ha fet a Praga, Jordi Regàs.
9: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
10: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
9: Des de Praga, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio avui en parlarem amb la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, per saber què suposa entrar en aquesta entitat. De moment el que sabem és que el conseller Albert Dalmau, conseller de Presidència, ho celebrava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio.
11: Dalmau va destacar la col·laboració amb la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola i va destacar la rellevància de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió.
12: És un pas molt important des del punt de vista de la pròpia televisió, però pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, des del punt de vista d'un país que vol expressar-se al món doncs, amb la seva llengua, amb la seva identitat i amb la seva cultura. No? I en aquest sentit, doncs, donar l'enhorabona a TV3, a Catalunya Ràdio, a tota la corporació que ha estat treballant amb aquest projecte de fa temps i per part doncs, del govern doncs, contents.
11: Aquesta fita forma part dels acords d'investidura firmats entre el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, destaca que ara 3CAT serà allà on es prenen decisions que afecten la producció audiovisual d'arreu del continent.
13: És molt important que els mitjans de comunicació públics de Catalunya, els mitjans de la corporació d'audiovisual, tinguin presència en els òrgans en els quals es discuteixen i es decideixen moltes qüestions rellevants respecte a drets, a programes, etc. I és el lloc que li correspon en els mitjans públics d'un país com Catalunya. De fet, estem en el màxim òrgan internacional i, per tant, escolti, és una bona notícia per Catalunya.
0: Un quart i mig de nou. Notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers. El motiu és haver desnonat una família amb 3 menors per una situació d'impagament del lloguer.
14: El desnonament va ser al maig, a l'Eixample, i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fonts municipals confirmen que si l'expedient acaba en sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
15: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí, i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment, per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
14: L'empresa New Amsterdam Developers es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament.
0: I una altra novetat d'aquest mateix matí. Hem sabut que Catalunya rebrà 567 milions d'euros de la llei de dependència, és a dir, són diners destinades a les ajudes a les persones dependents, Cèlia Forment.
8: Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència. En aquest cas, augmentarà la quantia un 128%. A les que tenen grau 2, l'augment multiplicarà la xifra per 2. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i de cara a l'any que ve, 378 milions més. Segons el govern espanyol i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament. Si ho farà augmentant les prestacions o bé millorant les condicions laborals del sector. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8 i 23 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Si ho recordeu, l'altre dia parlàvem d'una plaga de mosques a Hostalric, doncs aquesta està més o menys resolta, on tenim una altra. A Martorelles, al Vallès Oriental, Marta Vallès.
16: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Aquest dijous s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi i les mosques hagin desaparegut.
0: I després tenim l'agenda política, que continua molt pendent de la situació al PSOE. Demà, de fet, hi ha comitè federal, el Partit Socialista, enmig de la pressió a Pedro Sánchez perquè plegui. Madrid, Dani Sáenz de Aja, com estàs? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: Una pressió que ahir es va veure reforçada perquè Junts va votar a favor d'una moció del Partit Popular demanant això, que Pedro Sánchez plegui.
17: Sí, va passar l'últim ple ordinari del curs, Junts es va sumar al PP i Vox i per primera vegada una majoria del Congrés va reclamar a Pedro Sánchez que se sotmeta a una moció de confiança o que dimitisca pels escàndols de corrupció. La votació, però, no és vinculant. Des de la Moncloa li resta en valor, té efectes polítics zero, diuen. Feijóo, en canvi, sosté que Sánchez hauria d'acatar el que va dir la cambra.
18: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presente usted una cuestión de confianza, presente usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
17: Però per frustració del PP, Junts continua rebutjant una moció de censura. Els de Puigdemont insisteixen en la seva via Starmer, que Sánchez faça un pas al costat i deixa pas a un altre candidat, una opció que tampoc té recorregut perquè el PSOE mantenen que l'únic candidat és Sánchez, malgrat que alguns militants crítics ja comencen a escalfar el Comitè Federal de demà amb peticions d'eleccions abans del 2027.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
17: Adéu, bon dia.
0: Ara que en Dani parlava del Partit Popular, demà comença el Congrés dels Populars Catalans, que està pendent des del 2022. Si no hi ha una sorpresa majúscula, Alejandro Fernández serà reelegit líder del partit sense oposició. I encara un últim detall relacionat amb tota aquesta història. El jutge Calama reclama investigar la filtració de l'agenda de Zapatero.
11: L'expresident ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li han vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. S'han fet públics aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga.
0: També és notícia de les últimes hores. Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla per evacuar milers de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després de l'atac, del qual no se'n sap gran cosa, a un vaixell davant de la costa d'Oman.
19: L'operació no es reprendrà fins que hi hagi garanties de seguretat per a les desenes de vaixells i tripulacions atrapats a la ruta. L'embarcació afectada, que no formava part d'aquest dispositiu, va rebre l'impacte d'un projectil d'origen desconegut, tot després que l'Iran advertís que només considera segures les rutes que ha autoritzat.
0: Això mentre el Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians de Hezbollah al sud del país.
19: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
20: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
0: I és important el que ha passat als Estats Units, on el Suprem li ha autoritzat al govern de Donald Trump retirar la protecció temporal contra la deportació d'immigrants d'Haití i de Síria.
19: La majoria conservadora dona llum verd a la Casa Blanca perquè posi fi a l'anomenat estatus de protecció temporal que permetia viure i treballar legalment als Estats Units a persones procedents de països afectats per guerres o desastres naturals. La decisió afecta de manera immediata uns 350.000 haitians i més de 6.000 sirians, però també pot obrir la porta a retirar aquesta protecció a immigrants de 17
20: 7 països més.
0: Una de les imatges de les últimes hores també ha estat la foto que s'han fet el rei d'Espanya amb la presidenta mexicana, diuen, per restablir relacions. I parlant de cases reials, el Regne Unit, Carles III ha fet públiques les seves obligacions fiscals. Assegura que ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron, Quim Olivares.
1: Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava, però el seu fill sí ho ha fet en un intent de transparència. De fet, els més escèptics consideren que ha donat el pas forçat pels escàndols del seu germà, l'ex-príncep Andreu, que, entre d'altres, va rellogar cases de la residència reial prop de Windsor, on vivia sense pagar lloguer. També s'ha publicat per primera vegada els impostos que ha pagat el príncep Guillem, hereu al tron. Més de 20 milions de lliures des de setembre del 2022, quan es va convertir en príncep de Gales. Finalment, la Casa Reial també ha anunciat que Carles III i la reina Camila no viuran al Palau de Buckingham una vegada s'acabin les obres de rehabilitació el 2027, sinó que continuaran a Clarence House, molt a prop de Buckingham Palace. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic ha citat a declarar els primers testimonis la setmana que ve.
21: Sí, en seran una desena els principals, la terapeuta familiar, que declararà dimarts, les dues filles Isaac Andic, germanes del principal sospitós, i els agents dels Mossos, que van participar en la inspecció de la zona on van passar els fets.
0: Ens acostem a dos quarts, hem de parlar d'una estrena, també.
22: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
23: Sóc el sergent...
24: Això és l'Alba del nou muntatge d'Oriol Broix, escrit per Jaume Vinyes, que es pot veure ja al Teatre La Biblioteca Barcelona.
0: Montse Pujol.
25: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. Oriol Broix, el director, destaca la força del text de Jaume Vinyes.
26: L'autor explica que és un homenatge de les seves àvies, el director hi col·loca unes fotos dels seus avis o de les seves àvies. Sí que és veritat que... I l'espectador, perdó, seguint el raonament, l'espectador hi veu les seves àvies i els seus avis, la seva història.
25: L'Albada s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlem de música, també. Don't drink coffee, I take tea, my dear.
24: I like my toast on one side. Perquè avui comença el festival Nits d'Occident als Jardins de Pedralbes, un concert inaugural a càrrec de Cesc Sant Salvador avui a les 9 del vespre, i pel festival també hi passaran artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona. A Tarragona, en canvi, arrenca el festival Camp de Mart amb Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Down, Gerai Cortés, Maika Makovski o la companyia Malpelo.

0: Gràcies.
1: Per què, mama?
0: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
1: Gràcies a tu.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
3: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
4: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
6: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França i vostè és la meva única esperança.
7: Pierce Brosnan.
8: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
9: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
7: L'últim soldat és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Dos quarts i dos minuts de nou, anem als esports.

0: Robert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça ja és campió de la Lliga de Futbol Sala després de 3 anys de sequera.
1: Victòria a la pista del Pozo de Múrcia, 4-6 a la pròrroga, 4-4 al final del partit. Un partit emocionant en què vam viure moments com aquest, Esport 3, amb el nostre company Xavi Lorente, entusiasmat, narrant el campionat.
2: Joao, al matí cafè, a la tarda rock, el Barça és el nou campió.
1: És el nostre Bad Bunny del futbol sala que va narrar la primera lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, la 8ª de la història del Barça.
3: Els dos millors equips de la lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
1: Modèstia. El Barça torna a guanyar una lliga 3 anys després i derrota per 15ª vegada en una final el Pozo de les 15. De les 15 en què s'han enfrontat, entre totes les competicions, tots els partits els ha guanyat el Barça.

0: I si parlem del Barça de bàsquet, Robert, hem de parlar de canvis després de la tercera temporada seguida sense cap títol.
1: Gairebé no queda ningú amb la neteja que està fent el Barça de bàsquet. Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiati a la banqueta, són els dos noms en què treballa ara mateix el club. Tots dos arribarien del Baskonia. El futur de Claiborne és incert, Miles Cale, Miles Norris marxaran, Adam Hanga deixa el Joventut en aquest cas, i el Manresa fitxa el pivot, Eric Vila del Gran Canària.

0: I ja tenim el primer partit important del Mundial a Caixa Faixa, eh? Un, Països Baixos, Marroc.
1: Ja n'estem tips d'eliminatòries prèvies. Arriben els setzens de final amb la victòria dels Països Baixos, 1-3 davant Tunísia. L'eliminatòria de setzens la jugaran Països Baixos i el Marroc. No està gens malament. Alemanya, que perd 2-1 amb l'Equador, tot i que acaba primera de grup. Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Japó 1, Suècia 1, les dues classificades. Turquia 3, Estats Units 2. Els nord-americans acaben com a primers de grup. I Paraguai 0, Austràlia 0, els australians classificats. Avui, Noruega-França a partir de les 9, partides Haaland davant Mbappé i Uruguai-Espanya a les 2 de la matinada. I celebracions també a Igualada pel títol de l'Hockey Lliga. Parlaments a l'Ajuntament, rua pels carrers de la ciutat amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria per aquest títol merescut de la Lliga d'Hockey Patins per l'Igualada.
0: 2:05, un matí que arrenca pendent de... Per descomptat Veneçuela, per descomptat l'incendi a la franja, que continua sense control però amb perspectives que ho pugui estar aviat, creuem els dits, però també comença el dia pendent de la calor que afecta encara i molt França. París prohibirà consumir alcohol al carrer, Marc Jurado.
2: Sí, una prohibició que es farà efectiva aquest migdia amb la idea de frenar els problemes de salut derivats de la calor. També en prohibiran la venda de les 6 de la tarda a les 7 del matí. Així ho ha anunciat el prefecte de la policia de París, una mesura que entrarà en vigor tot el cap de setmana. Dimarts van arribar a superar els 44 graus. La policia assegura que els hospitals estan al límit i fins i tot estudien cancel·lar la marxa de l'orgull prevista per aquest cap de setmana.
0: I a Madrid, el president argentí Javier Milei avui fa una visita a la capital espanyola. De fet, inaugura els cursos d'estiu del Centre d'Estudis Universitaris. En la seva arribada, ahir, es va reunir amb Santiago Abascal. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bon dia.
3: Serà com a mínim la sisena visita de Javier Milei a Espanya des que és president de l'Argentina i, com en les anteriors, no serà una visita d'estat, no hi haurà reunions ni amb el rei ni amb Pedro Sánchez, amb qui manté una relació hostil. A l'última vegada que va venir a Madrid li va dir impresentable. Milei repeteix el guió d'anteriors viatges, foto amb el seu amic Santiago Abascal, conferència convidat per una entitat conservadora, ara la Universitat Ceu San Pablo, i un nou reconeixement. El 2024 Ayuso li va lliurar la medalla internacional i esta vegada la universitat privada li dona la seva medalla d'honor.
0: I d'aquí una hora mal comptada, el govern explicarà l'impacte de les ajudes dels fons europeus Next Generation a les empreses catalanes. Redacció d'Informatius, Albert Prat.
4: Per fer balanç d'aquestes ajudes que han anat arribant d'Europa arran de la pandèmia i que s'acaben a finals d'any, el president de la Generalitat donarà la xifra definitiva dels diners que ha rebut Catalunya d'aquests fons, i la Generalitat els ha anat repartint des del 2020 en diverses convocatòries, per exemple, per rehabilitar habitatges, instal·lar punts de càrrega de cotxes elèctrics, per construir espais verds o ajudar a centres de recerca. Durant tot el matí desfilaran pel Palau de Pedralbes empresaris, investigadors i alcaldes per explicar què han fet amb aquests diners.
0: I quan falta una setmana pel Grand Départ, la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest matí es presenta el dispositiu de mobilitat i de seguretat, Lara García.
5: De moment, hola, se sap que a Tarragona, des d'on sortirà l'etapa diumenge 5, es col·locaran fons una trentena de lavabos portàtils, aparcaments per bicicletes i 6 autocars que estaran aturats i faran la funció de refugi climàtic. A Granollers, d'on sortirà l'etapa el dilluns dia 6, hi haurà restriccions de mobilitat des del divendres. Divendres previ es bloquejaran guals, s'eliminarà aparcaments i es tallaran carrers. Per contra, s'ha creat una zona de pàrquing al circuit de Barcelona-Catalunya amb busos llançadora.
0: Gràcies, Lara. Ara sentirem a les Solanes, però abans, mobilitat. Maria Fernández Noguera, que ens expliques? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs, matí, amb molts problemes a l'R1 i a l'R4, on hi ha retards de 20 minuts o més a causa d'una incidència a la senyalització que hi ha hagut entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De fet, hi ha alguns usuaris que expliquen que el seu tren s'ha quedat aturat una bona estona en alguna de les estacions del recorregut. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència. I pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, hi ha els retards habituals, com els de 10 minuts a l'R11, l'R15 o l'R16.
0: Anem a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
7: Doncs mira, aquesta hora ni punts vermells ni punts taronges. La veritat és que molta tranquil·litat a les carreteres, però sí que val la pena fer un apunt perquè l'A2 a Lleida s'acaba de reobrir. Estava tallada en sentit Barcelona per l'accident d'un camió que hi ha hagut de matinada i que transportava uns 200 porcs. Aquest camió ha bolcat, el conductor n'ha sortit il·lès. Ara, doncs, ja aquest punt reobert.
0: Gràcies, Clàudia Serra. Solanes, encara ets aquí, no?
8: aquí.
0: Sí, doncs sí. Escolta, de seguida parlem de Veneçuela, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio?
8: Doncs parlarem de la incorporació de 3CAT a la UER, en parlarem amb la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, també de les restriccions que encara segueixen a Collserola per la pesta porcina, i com cada divendres, el dilema. Avui preguntem, som més de fred o de calor? A les 11 entrevistem Andrea Motis, cantant i trompetista, i per acabar, taula de recomanacions del cap de setmana.
0: Gràcies, Sílvia. I avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí res, d'aquí uns minuts, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
9: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Calor, però ja la normal per aquesta època de l'any, ben aviat, no?
10: De mica en mica, sí. Avui encara serà un dia de calor, un dia en què arribarem a les 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de l'Empordà, també 35 a les Terres de l'Ebre, i entre 30 i 33 a la resta del país, amb sol en conjunt. També dissabte, un tipus de temps molt similar al d'avui. Diumenge comencen els primers ruixats a la tarda en àrees del Pirineu, i serà el canvi dilluns-dimarts, amb un augment de la inestabilitat, amb tempestes que poden ser fortes, però sobretot amb una davallada allà de les temperatures que les portarà a valors normals per l'època de l'any.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
11: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir, la peça d'un pany que et pot deixar fònic era Gorja. Avui, enigmes sense punts, però amb premi a l'espera de la gran final que farem aquest dilluns, dia de Sant Pere. Fa patir gana per accedir a la popularitat. De 5 lletres. Fa patir gana per accedir a la popularitat. 5 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
14: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
15: Catalunya Ràdio.
16: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietor. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
17: Troba el teu lloc amb Parklink.
18: Plutó! Ganímedes!
19: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
18: Gratis!
19: Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
18: Ho veieu?
19: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
20: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
23: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi. la suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui a l'Agora del Matí amb tres periodistes, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva i el periodista del diari.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat del Parlament Jordi Cuminal.
0: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Agora?
1: Doncs mira, els tenim tullits. Hi ha gent que ve amb dolors físics, però ja ho explicaran si ho volen. No vull desvetllar dades que no toquen, però estan contents, han demostrat que hi ha una unió entre catalans, perquè quan regalen una cosa tots hi van a buscar-la. Avui a la porta de Catalunya Ràdio s'estan regalant ulleres per veure l'eclipsi.
0: Sí.
1: Són gent previsora, perquè falten dies.
0: Ai,
1: i
0: sí.
1: Quan ho han sapigut... Arturo Puente els ha dit, jo n'he agafat, no diré quantes, jo n'he agafat, i tots han dit, ostres, doncs jo en vull una també, i aquí els tens tots amb les ulleres.
3: Amb ulleres.
1: Aquí
0: de l'eclipsi, eh?
4: Dius que són gent previsora, però en el meu cas és just el contrari. És a dir, jo, si no hagués trobat aquesta oportunitat
1: no
4: aquí, el dia abans de l'eclipsi hagués anat por ahí, però ja no buscant, n'hi hauria, no? Buscant ulleres.
1: Va dir que 3cat, que són previsors, que ja els tenen aquí a la porta.
0: Estan aquí a la porta,
1: no sabia. Molt bé, molt bé. Vaig agafar les meves, si
0: vinga,
1: no
0: fins ara. Fins ara, Maiol. Ara mateix són 9:15. Hem de parlar, evidentment, de Veneçuela. Continuem molt pendents del que està passant al país, de les feines de rescat, de les xifres que es donen. Aquesta matinada han aparegut noves dades oficials de recompte de víctimes, però tot apunta que això anirà a més, perquè són per milers, es compten per milers les persones desaparegudes. Tornem a connectar amb Caracas, tornem a connectar amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia, com esteu?
0: Com està la situació ara mateix?
5: Bé, ara ens trobem, ha sigut doncs, algunes xifres estimatives, estan parlant de 35.000 persones desaparegudes, reportades que s'estaven buscant, encara no sabem quin tipus de xifra és, si era l'inici que la gent estava buscant, però sí que s'han creat desenes de pàgines web perquè la gent pugui contactar-se per trobar els seus desapareguts. El que sí us puc dir és que aquest matí del passat dia, perquè ja estem entrant al següent, he estat a La Guaira. La Guaira és l'estat, un dels llocs més afectats. He estat al municipi de Caravalleda, que és un dels que es veuen les imatges aèries en què es pot veure tot arrasat. Edificis i edificis, un darrere l'altre, que han caigut com si fossin edificis de paper, s'han esfondrat un darrere l'altre, i he pogut estar durant el matí d'ahir, i vaja, un mirés, no sabia exactament què gravar o cap a qui dirigir-se, perquè tot era una història per explicar particular de catàstrofe i de destrucció, no? Hem vist fins i tot la carretera estava trencada i partida en diversos trossos, i moltes zones que podríem veure com cases de vacances, com les que podem veure a Platja d'Aro o a la Costa Brava, dels mateixos tipus d'edificacions, estaven completament esfondrades. Hem entrat a aquestes edificacions i a les ruïnes, i hem vist moltes persones que venien de Caracas a veure els seus familiars que havien vingut a passar el dia 24, el dia de Sant Joan, que era festiu aquí, mentre la gent estava estan a la platja i en els seus apartaments de vacances. Els va agafar aquest doble terratrèmol. Hem pogut parlar amb un senyor que estava buscant el seu fill i que ja s'havia resignat a no trobar-lo perquè l'edifici on l'estava buscant es trobava en una situació en què ja no hi havia possibilitats de que algú romangués en vida, perquè s'havia aixafat molt, diguem, entre un pis i els altres. Hem parlat amb dones que estaven buscant les seves filles o les seves nebodes, cridant els seus noms enmig de les ruïnes de diferents edificis, enmig dels plors, imatges esfereïdores. També hem pogut parlar amb una familiar de persones que havien mort a sota, o que estaven desaparegudes a sota d'un hotel, en què hi havia tots els familiars de dos equips sencers de béisbol que estaven celebrant un partit amistós allà a La Guaira, i tots els seus familiars que havien vingut a veure'ls estan o atrapats o ja sense vida a sota de les ruïnes d'un hotel juntament amb el personal que treballava a l'hotel. Moltíssimes històries, miris on miris, quan vas a la Guaira és impossible trobar-se en una, i un gran desplegament de gent que està pujant des de Caracas, tant familiars de gent que estava passant les vacances allà, com gent també vinculada més al govern o als moviments bolivarians, o gent de qualsevol mena que ve voluntàriament a intentar ajudar. Les primeres ajudes humanitàries s'estan portant cap allà, aigua i menjar bàsic, i també els primers abrics per a la gent que està desabrigada, amb tendes de campanya i carpes que està desplegant les forces armades i la Policia Nacional.
3: Mm. Bernat, els equips d'emergència donen a l'abast? Ho dic perquè hem vist imatges de fins i tot persones aquí, veïns de Venezuela, dient que ens hem d'organitzar nosaltres perquè aquí no està venint l'exèrcit, per exemple.
5: Exactament. Exactament, no. Evidentment no donen a l'abast, també perquè qualsevol estat amb una situació de catàstrofe tan alta, amb centenars d'edificis completament destruïts, qualsevol país és molt poc probable que donés a l'abast. El que sí us he de dir és que és gràcies al poble veneçolà, i aquí es demostra la resiliència i la capacitat de resolver, com diuen ells, per enfrontar un tipus de situació com aquesta. Qualsevol lloc on vagis que hi hagi un esfondrament o gent al carrer, sempre hi ha gent que està intentant portar menjar, portar cafè, portar begudes, i també centenars de joves i centenars de persones grans i d'homes i dones que estan ajudant en les tasques de treure les runes i intentar accelerar la cerca i salvament de les possibles supervivents que estiguin sota dels edificis. Per això us estic explicant el desplegament de gent que està pujant a la Guaira a intentar ajudar en aquella zona, perquè és la zona més afectada, molt més que Caracas.
3: Bernat Lautaro, des de Caracas, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
5: Una abraçada, bon dia.
3: El Bernat, que ens va explicant des d'ahir, des de primeríssima hora, ens va explicant l'última hora d'aquest terratrèmol a Veneçuela. Aquí al matí de Catalunya Ràdio també hem pogut parlar amb l'Elisa. Ella estava a casa en el moment del terratrèmol, amb el seu home i el seu fill de 10 anys.
6: La puerta del edificio no abrió, tuvimos que forzarlo entre varios vecinos para poder salir y escapar de aquello. Ya afuera, bueno, mucha gente, por supuesto, el shock, niños llorando, personas mayores desconcertadas, varios en sillas de ruedas. Muy desesperante la situación.
3: També hem pogut parlar amb el Gustavo Duque. Ell és alcalde de Chacao, que està al districte financer de Caracas. És una zona amb uns 80.000 residents, uns 700 edificis. D'aquests ens consta, i ens ho deia ell, que 4 han col·lapsat.
7: Si su familiar no estaba en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos 3 edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
3: I aquí també podem parlar ara mateix, és amb Tito Álvarez, el portaveu de l'Elite Taxi, que està a Veneçuela. Tito, com estàs? Bon dia.
8: Hola, ¿qué tal?
3: ¿Estás bé, tú? ¿Tú estás bé?
8: Bueno, yo estoy bien de milagro, porque yo llegué el martes por la noche, tarde-noche, aquí a Caracas, y hice noche en un hotel que hoy no existe. O sea, me parece increíble. Y justo a la mañana siguiente, pues cogí el vuelo aquí a Margarita, que es donde yo vivo ahora. Y pues imagínate, a las 8:30 estaba cogiendo el vuelo y a las 6 de la tarde fue cuando pasó todo, ¿no? No sé, muy impactado y todavía en shock. Bueno, imagínate. Ya lo recuerdo que estaba hablando con la chica que de la agencia de viajes, de cuándo me vuelvo, si el lunes, el martes, el miércoles. Y bueno, son esas cosas que piensas después de, coño, ¿qué hubiera pasado si me hubiera pillado allí, no? Y justo hay un vídeo que del aeropuerto, que se ve como el aeropuerto se ven abajo. Y coño, y es que yo estaba ahí justo pues 10 horas antes de que pasara. Justo estaba ahí sentado, entonces, bueno, yo qué sé, se te pasa de todo por la cabeza.
3: ¿Cómo estás veient el país? ¿Cómo estás veient com respon Venezuela en aquesta catástrofe?
8: Bueno, yo creo que igual que en otros sitios del mundo, o ha pasado en Cataluña cuando los atentados, o cuando pasan catástrofes de este tipo, o parecidas, al final es la gente. La gente es la que siempre responde, y bueno, muy triste, emocionado también porque como la respuesta de la gente al final y el pueblo es el que siempre va a estar ahí, ¿no? Y pero bueno, preocupado, la verdad. y viendo también pues los vecinos de aquí, como muchos no encuentran sus familiares, otros que sí que los encuentran, que ya están bien, los grupos que tenemos aquí en común, pues ya están, hay centros de acopio por aquí, por toda la isla, donde la gente no tiene nada y lo da todo. Hace falta muchos medicamentos, sobre todo medicamentos. Y nada, bueno, no sé, todavía sinceramente en estado estoy como en shock, ¿sabes? O sea, asimilando todo esto, porque cada vez que veo las imágenes intento no mirar mucho porque, no sé, te da como, te falta el aire, de verdad. Es algo que nunca, nadie está preparado para vivir algo así. Y yo, mira, afortunadamente, pues mira, por pocas horas, pues me he liberado de estar ahí.
3: Tito, t'agraïm moltíssim que ens ho hagis explicat. T'enviem una abraçada ben forta. Cuida't molt. El Tito Álvarez, el portaveu de Vita Taxi, que és jove a Venezuela i, com deia, doncs, l'hi ha enganxat de ben poquet, o no l'ha enganxat de ben poc. En fi, aquestes catàstrofes, aquestes tragèdies sempre tenen totes aquestes dimensions i aquest terratrèmol, Ferran, no n'és una excepció.
9: No. Són tragèdies d'una dimensió absolutament brutal, no? Que l'únic que ens aporta és la cara positiva del que deia el Tito, no? De la solidaritat que desferma entre els ciutadans, entre la població, i després una cosa molt important, també la solidaritat en termes internacionals, perquè ara mateix la màxima urgència davant d'aquesta situació són els rescats, i els rescats només es poden fer amb el trasllat dels equips d'emergència que la majoria de països tenen preparats i que funcionen de forma bastant efectiva, i que sembla que ja estan, si no sobre el terreny, estan arribant, perquè les hores apremien i és molt necessari que els rescats es facin en les primeres hores. Després vindrà la gestió complicada de tot el que significa tenir una gran quantitat de persones mortes amb tot el que això comporta i la reconstrucció, que serà la part més difícil per Venezuela.
4: La terra tremola allà on hi ha falles, sí. I va tremolar dos vegades.
9: Era relativament
4: moment.
9: Previsible.
4: Va tremolar dos vegades a Venezuela i una al Japó.
9: Sí, sí.
4: Amb un terratrèmol de 6,8, els de Venezuela van ser de 7,2 i 7,5 de magnitud, i al Japó no va haver-hi cap víctima. I a Venezuela el número de víctimes, és una mica paradoxal veure aquestes xifres i comparar-les amb les imatges, perquè 300 morts, més o menys, que deu d'haver-hi ara comptabilitzats oficialment, quan veus les imatges de centenars d'edificis caiguts sencers, doncs ja es veu que la tragèdia està sota les runes en aquest moment, que encara no ha emergit i que en alguns casos mai no emergirà, perquè els cadàvers serà molt difícil rescatar-los, aquests edificis alts que han caigut, tots s'han desplomat, el que trobin sota ja no quan hi arribin serà impressionant, no? Llavors aquí la gran reflexió és com la natura és dura moltes vegades, aquesta és una catàstrofe natural molt dura, però depèn on t'agafi o depèn on esdevingui, les conseqüències són més o menys. I en aquest cas tenim dos exemples extrems de màxima vulnerabilitat i de mínima vulnerabilitat, i això ens ha de fer reflexionar.
10: Jo crec que les dues intervencions fan allò, el timing que ara viurem, no? És a dir, primer trobes la solidaritat, també amb els testimonis que tu trucaves, és a dir, d'entrada la gent, etc, com es reacciona. En segon lloc, hi haurà el tema de les emergències, tant a nivell veneçolà, a veure com funciona, com la solidaritat a nivell internacional i a veure què es pot fer. I llavors hi ha una tercera fase, que és molt més freda i que costa de fer quan estan traient tot just encara gent supervivent de sota les runes. Però és a dir, per què ha passat? No? És evident que és un fenomen natural i que hi ha territoris que es mouen més, etc. Però clar, això et passa a Japó i és una ciutat preparada, els edificis supermoderns a l'hora de poder aguantar si la terra es belluga, no? I en una altra part, doncs, un país que també té recursos naturals de primer ordre, que els permetrien ser una ciutat molt avançada, rica, etc, i que la pobresa els condemna, que quan hi ha un accident d'aquests, doncs a morir, no? I això és molt penós.
3: Arturo.
11: No, sí, gasten molts de diners al Japó. Me recordava que fa molt poc un expert en transició energètica i tal, deia, el problema d'adaptar-se pel canvi climàtic, que no té res a veure, però el problema d'adaptar-se pel canvi climàtic no és que no es puguem adaptar, sinó que és molt car, no? Yeah. I una mica el que suposo que passa a Venezuela. Venezuela és un país que porta en crisi pràcticament dues dècades, en una crisi molt important, econòmica, per diverses raons, i ara també en una crisi política des de fa poc més d'un any. Veurem quines conseqüències té aquest moment també de molt de desencís polític. Jo crec que ara mateix no està gaire clar qui controla el govern, quines prioritats té aquest govern i quina és la cadena de comandament, no?, que segueix. Per tant, ara el primer impacte, evidentment, parla del sector de rescat i tot això. Després, la segona etapa aquesta que tots senyalaven de la reconstrucció, jo crec que serà un moment on el règim de Venezuela pot tornar a tremolar. Dit això, cap consideració política és gaire pertinent ara.
9: Ja, un parell de matisos, només, sí. Sense fer una esmena a la totalitat ni de bon tros de tot el que s'ha dit, però és evident que el Japó està molt més preparat i ha invertit molt més que Venezuela, però en el top 10 dels terratrèmols dels últims 10 anys, 15 anys, el 2011, em sembla que va ser, o sigui, el 8è terratrèmol amb més morts dels últims 10, 15, 20 anys, està al Japó, 20.000 morts. Vull dir, això no està exempt. Vull dir, les falles estan on estan.
12: No, no,
9: i sí, també, sí. Vull dir, si això s'hagués produït en una zona més selvàtica, per exemple, de Venezuela, ara les conseqüències serien unes altres.
11: A Caracas, ha passat a l'àrea metropolitana.
4: No, però ha donat aquesta casualitat, que s'han produït dos terratrèmols simultanis.
9: Sí, sí, sí.
4: Vull
9: dir, les falles, jo per això deia, era previsible sense poder saber mai quan i com passarà, no? Però és una zona on és previsible. I una segona esmena, Venezuela no porta 20 anys en crisi, porta més de 100. I, de fet, l'accés del chavisme al poder va venir de la extrema pobresa a què els règims anteriors, diguéssim, els règims capitalistes anteriors, Carlos Andrés Pérez, etcètera, etcètera, van portar al país. Vull dir que aquest terratrèmol podria haver passat fa 50 anys i hagués estat igual.
11: És totalment cert. Jo només volia assenyalar les dues dècades perquè crec que el chavisme en una primera onada, els primers 20, també diria, o 15 anys, va ser un règim que va ser un sistema polític que va treure moltíssima gent de la pobresa, moltíssima, que jo crec que a més va col·locar Venezuela en un índex de desenvolupament humà que no havia conegut el país mai i que després, per raons de tot tipus en què podem parlar...
9: Hem de parlar d'embargaments,
11: d'errors
9: garrafals del règim.
11: Evidentment. Això mateix podem dir de Cuba en aquest moment. És a dir, Cuba ha tingut moments... O sigui, Cuba no ha estat en cap moment, no, en el darrer segle, un país en el que, no, que hagi estat flors i violes. Però és veritat que durant la història recent cubana hi ha hagut moments on la gent podia viure, on la gent ha viscut amb dignitat, hi ha moments on no tant, i aquí hi ha una multiplicitat de factors. No,
9: els terratrèmols no tenen color ideològic, els terratrèmols el que s'asseuen és amb la pobresa. I en la llista que jo feia esment, doncs el terratrèmol més greu de la història dels últims 20 anys doncs és el d'Haití. Amb 360.000 i 220.000 morts, no? Que no seria precisament un règim comunista.
11: Dit això, a mi m'agradarà veure, és una forma de... Vull dir, que serà interessant veure una mica com, què passa, no?, si aquest règim, si aquesta... Això que ha quedat, perquè ha quedat com una mena de... No sabem exactament què ha quedat allà.
9: Bueno, jo crec que ara, després de lo de Maduro, després del segrest de Maduro, crec que els Estats Units...
11: Tenen el mando en plaça. Sí, jo també tinc aquesta sensació. Si són capaços, no?, si són capaços de fer un post, no?, una post-tragèdia que sigui acceptable per la població, que al final no deixa de ser això.
3: Mila.
4: No, jo, una de les coses que em suscitava llegir totes les notícies aquests dies és una mica... la loteria en la que vivim permanentment, no? Perquè és una societat que tenim una informació científica i tècnica tan ajustada i tan bona en molts aspectes, fins als límits que podem conèixer, òbviament, que en el cas dels terratrèmols és que en determinades falles i en determinades plaques d'aquestes que estan fregant constantment, sabem que s'allibera l'energia cada X anys de temps. Sí. A Venezuela tocava. Tocava ja de fa 25 o 30 anys, perquè si la cadència era 500 anys, doncs San Francisco i la zona de Califòrnia està esperant des de fa dècades...
3: The Big One.
4: I llavors jo em pregunto, bueno, quan tu llegeixes aquestes coses científiques que, a més, es compleixen inexorablement, el que no saben és el dia exacte, perquè si ho sabessin ja estaria tot resolt, no? Ens n'anem aquell dia i ja està. No, no ho sabem. Llavors, què fa la gent? No se'n van de Califòrnia. Yeah. no se'n van de Califòrnia, tampoc se'n van de Venezuela. El màxim que poden fer és com fan al Japó, que efectivament també Japó ha patit, però per la quantitat de terratrèmols que ha tingut Japó, el nombre de víctimes és, des d'aquest punt de vista, impressionantment baix per la quantitat de terratrèmols i la intensitat dels que ha tingut, diríem, no? Clar, va tenir el tsunami, va tenir Fukushima, va tenir tot el problema nuclear. Però com ens hem acostumat els humans a conviure amb el coneixement de la tragèdia, esperant la tragèdia, però sense poder fer gaire cosa.
3: Passen 4 minuts ara mateix de les 9. De seguida continuem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
14: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
15: Quan vulgui.
14: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
15: Tot el temps que vulgui.
14: I totes les bombolles que vulgui?
15: Totes les bombolles que vulgui.
14: I tot el relax que vulgui?
15: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
24: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica, el grec es revela. Grec 50 anys.
27: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
29: Aquest estiu, la gran pregunta és...
30: híbrid o elèctric?
29: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
31: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
32: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
31: De veritat?
32: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
33: L'Angians!
34: Ho veus?
33: Okay.
34: L'Angians. Això és molt nostre.
33: Molt.
34: Tant nostre com dir... posarem llum?
33: A la foscor.
34: O com dir... aventureres, aventurers.
33: Ens hi apuntem o què?
34: Què dius?
33: Saps que és molt nostre, també?
35: Sou molt bona gent!
34: Xxt, silenci.
33: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
34: O el Catalunya Ràdio.
36: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
34: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
33: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
34: Molt nostre.
37: Que puja la temperatura? Doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
38: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
39: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
12: El Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: 9 o 8 minuts, seguim a l'hora del matí de Catalunya Ràdio parlant de Veneçuela. Recordem que les xifres oficials són de 235 persones mortes, en un balanç que tothom apunta que anirà a més, entre altres coses perquè hi ha 4.300 de ferides i també hi ha milers de desapareguts. Però també volem parlar d'una altra qüestió relacionada amb el doble terratrèmol de Veneçuela, que és que els telèfons Android van avisar amb alertes del sisme 10 segons abans que passés. Per entendre-ho millor, volem saludar el nostre expert digital, el Jordi Selles, el director de l'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona. Jordi, com estàs? Bon dia.
0: Bon dia, Freddy, com esteu?
3: Jordi, que per cert, tu tens família a Veneçuela, estan tots bé?
0: Sí, afortunadament estan tots bé, una part doncs, important de la meva família política, diguem-ne, som d'allà, i realment va ser molt, molt xocant, especialment ahir, quan ens vam llevar aquí, no? Que va ser quan vam començar a veure què és el que estava passant, i sobretot perquè són zones molt populars les que s'han vist, són molt conegudes, o sigui, totes les zones que apareixen de Caracas o fins i tot de la zona de la costa de l'aeroport, no? I de totes les poblacions aquestes que explicaven ara que estan a la costa, que estan separades de Caracas per una mena de serralada de muntanyes molt gran, no? Hi ha la costa, aquestes ciutats vacacionals, l'aeroport, una serralada molt gran, i just darrere la serralada hi ha Caracas, que és una ciutat immensa, no? Aleshores, no ha passat en un lloc, diguem-ne, allunyat, sinó que ha passat possiblement en una de les concentracions més grans de població d'aquella zona del Carib. Per tant, és molt, molt impactant, sobretot per la proximitat dels llocs que es veuen.
3: Parlàvem amb el Jordi Selles a banda d'aquesta referència a la família Catellà, que afortunadament estan tots bé. Jordi, això que deien dels telèfons Android, que van avisar amb alertes uns 10 segons abans que passés, com funciona això? Com ho detecten els mòbils?
0: És un sistema que diuen Google pot predir els terratrèmols. No és exactament una predicció. Una predicció seria anticipar una cosa abans que estigui passant. De fet, Google el que fa a través dels telèfons mòbils Android, que són la majoria de telèfons mòbils que hi ha al món, són Android, el que fa és detectar de manera molt precoç els primers moviments d'un terratrèmol. D'aquesta manera, amb aquests sistemes que nosaltres tots tenim, els nostres telèfons mòbils, que són els acceleròmetres, que són aquest sistema que permet fer coses com, per exemple, quan girem la pantalla, detecta que la gires i llavors la pel·lícula es posa en format horitzontal, una cosa que fem servir cada dia, o que fem servir, per exemple, quan mirem el trànsit a Google Maps i ens diu que hi ha una retenció, no?, a l'entrada del Nus de la Trinitat. Doncs ho sap bàsicament perquè hi ha molts telèfons allà aturats, no?, amb l'acceleròmetre. És informació a temps real dels nostres telèfons. Doncs d'una manera encara més subtil, quan un telèfon està quiet, està doncs això sobre una taula, està en repòs, està carregant, l'acceleròmetre sap que aquell telèfon està quiet, i de cop i volta doncs aquest mateix sensor, aquest acceleròmetre, pot captar aquesta vibració compatible amb una ona sísmica, no? Aleshores, el que fa és que quan molts d'aquests telèfons mòbils en una mateixa zona detecten vibracions semblants, el que fan és desencadenar aquesta alerta. En diuen EEB baixa, no?, que és com una mena de... En anglès seria Early Earthquake Warning, com una alerta de terratrèmol, i el precoç, no?, i el que fa doncs és enviar-la a tots els usuaris que tenen telèfon mòbil amb el sistema Android. Què vol dir això? Que no és una predicció, sinó que és una alerta mentre allò ja està passant. Per tant, estem parlant de pocs segons de temps que tens des de que t'arriba l'alerta fins que el terratrèmol arriba. Però són segons que, com s'ha demostrat, i segurament és un dels continguts més sorprenents del que s'ha pogut veure a xarxes aquestes últimes hores, és molt

0: ahir, te n'adones dels milers de vides que s'han pogut salvar gràcies a aquesta alerta, te n'adones que és un sistema positiu, és un sistema que va bé, és un sistema que ha aportat la capacitat de poder salvar vides. També és veritat que ha despertat un altre tipus d'alerta entre sobretot els professionals de la gestió de dades, no? I tot el món de tot el món, diguem-ne, que es dedica a l'àmbit d'allò digital i de la informació digital, que és dir, nosaltres, sense saber-ho, estem donant dades a Google constantment, ja ho sabem, no? Tots diem, escolta'm, avui he parlat de, no ho sé, d'un cafè de Brasil i de com m'estan sortint anuncis de cafè de Brasil, no? I jo no he buscat cafè de Brasil, no? Doncs el mateix, els micròfons, els acceleròmetres, els nostres aparells fan coses que nosaltres no sabem i això, fins a cert punt, és inquietant.
1: Clar, és el que t'anava a preguntar, eh? És a dir, aquestes noves tecnologies amb les que parlem tu, amb les quals parlem de tu, ara, jo diré bé, una vegada de tant en tant, té aquesta cosa, és a dir, si es fa servir bé, doncs pot servir molt, però segons qui mani, segons qui n'estigui a càrrec, doncs home, fa una mica de coseta.
0: És exactament això. De fet, gràcies a aquest sistema de Google, hi ha una publicació molt, molt interessant a la pròpia pàgina web de Google Research, on hi ha tots els investigadors a Google que publiquen els seus estudis de tot el que fan. Des de l'abril del 21, aquest sistema de Google, que va començar a Nova Zelanda, ha pogut detectar 18.000 terratrèmols. 18.000, eh? I per tant augmenta la capacitat de poder detectar dels sistemes estàndard que tenen els governs, els que en tenen, de detecció de terratrèmols. Per exemple, a Venezuela no, ni s'imaginen que tenir un sistema de detecció de terratrèmols, perquè pràcticament no n'hi ha. O sigui, els més veterans de casa, de la família, el que recorden és un terratrèmol dels anys 60, no? Però és l'últim que recorden allà, no? Aleshores, clar, molts països que no ho tenen, doncs de cop i volta hi ha un sistema que et permet detectar això. De fet, estem parlant de 2.500 milions de telèfons mòbils del món que tenen aquest sistema instal·lat. 2.500 milions de telèfons, eh? Sí, sí. És una animalada. Per tant, clar, és el sistema més gran del planeta, de detecció de qualsevol tipus de cosa. També és veritat, no, que aquí no és per veure la cosa negativa, en aquest cas és positiu, i ahir és clarament positiu, i això va servir de molt, no? Però és veritat que també fa donar-te, repeteixo, del nivell de precisió, no?, i de control que corporacions tenen sobre on som, què fem, no?, i com ens movem.
1: Perquè aquests 10 segons, hi ha manera d'ampliar-los o no? Perquè és ben bé a la mínima que detecta, és a dir, això s'activa a la mínima que es detecta un tremolor.
0: Clar. O sigui, si... Exacte, o sigui, no és una predicció. Clar, per tant, ha d'haver començat el tremolor. Aleshores, i és un tremolor, fixa't que és molt subtil.
1: L'únic que el telèfon el nota abans que jo, diguem-ne.
0: Clar, perquè l'acceleròmetre és molt sensible, sobretot com millor són i com més nous són els telèfons mòbils, avui pràcticament tots és més sensible, i sobretot detecta quan el telèfon està aturat. Si algú tingués el telèfon a la mà, aquell acceleròmetre no serveix. L'acceleròmetre serveix en aquells telèfons mòbils dels quals el sistema Android és conscient que estan a sobre una taula, que s'estan carregant, que estan quiets. Perquè si s'està movent, doncs no. Aleshores, és molt impactant. Hi ha vídeos d'ahir que es veu... clar, tothom... Avui tenim la nostra vida a les xarxes i molta gent, sobretot generació millennial i sobretot Z, viuen, doncs, amb aquesta connexió en directe de, doncs, estic fent un live a través de TikTok o a través d'Instagram, i es veu com hi ha moltes persones que estan, doncs, parlant a la càmera perquè s'estan maquillant o estan preparant el menjar o el que sigui, i de cop els hi salta l'alarma mentre estan fent això, la llegeixen i diuen... Què és això, no? És una cosa raríssima, no ho han vist mai, i de cop i volta entenen el que és i surten corrents. I comença el terratrèmol amb el mòbil allà, no?, que s'estaven gravant, no?, i es veu l'habitació com es sacseja. Aleshores, realment ha estat molt útil, o sigui, realment ha salvat moltes vides, no? Vull insistir en això, o sigui, no vull posar, diguem-ne, una visió pessimista a la tecnologia, ja sabeu que jo sóc més aviat optimista amb tot això, no? Però també és veritat que hem de tenir seny perquè, per un costat, no, la visió, diguem-ne, de potencial global és meravellosa i fantàstica, però també hi ha una visió de seny que dius, ep, alerta, no? O sigui, perquè no ho hem activat, o sigui, en teoria es diu que ho has d'activar, això, no? Per poder-ho tenir, tu tens a la configuració del teu mòbil, la configuració, pots activar l'alerta, però la majoria d'aquesta gent d'ahir no eren conscients en absolut, i a Venezuela menys, que havien d'activar la seva previsió d'alerta. Per tant, ja la tenien activada per defecte i el seu telèfon mòbil per defecte donava aquestes dades.
1: Jordi, mil gràcies una vegada més. Abraçada forta.
0: A vosaltres.
1: El Jordi Celles d'aquesta part tecnològica del terratrèmol.
2: El que plantejava era realment suggerent, eh? Era molt suggerent, perquè ens revela l'ambivalència de la tecnologia en el

0: nostre món, però primer, tota la humanitat durant tota la vida ha buscat sistemes d'alerta preventives i sistemes per poder reaccionar a temps. Això és el que feien les campanes als pobles. També podia pujar un brètol a fer una alerta de campanes sense que hi hagués ningú.
1: La campana
0: també podia utilitzar-se malament, no? I mentrestant, pues, un altre brètol anar robant a les cases, suposadament, no?
2: Sí.
0: Ara, fixa't una cosa. El desig més important de la tecnologia és guanyar temps a la catàstrofe.
2: Clar.
0: I guanyar temps a la catàstrofe, en l'alerta organitzada, que és les alertes és alert que rebem pel mòbil, requereixen una autoritat que doni una ordre i requereixen un mecanisme que es posi en marge. Això és un temps. Tenir un sistema que pogués ser automàtic, que no requereix d'una intervenció humana i, per tant, l'endarreriment que representa aquesta intervenció, és interessant. Clar, hem de veure que els telèfons no s'utilitzin per altres finalitats, però aquesta possibilitat que tenen en benefici de la gent és important.
3: Faig tres apunts molt, molt ràpids, perquè a mi em sembla que és molt interessant. D'entrada, és a dir, la potència que tenen les empreses tecnològiques respecte als governs, no? És a dir, la capacitat d'alertar directament d'una manera automàtica a la població quan el govern ni tan sols està recollint aquest tipus de dades, jo crec que això és un tema molt important, molt important.
0: Tampoc són les companyies tecnològiques, és...
3: Bueno, no deixa de ser un
0: sistema.
3: És el sistema, però...
0: Ells tampoc donen l'ordre, eh?
3: No, però sí que ho han generat.
0: Ja, ho han generat.
3: Sí que ho han generat.
0: Sí, sí.
3: Per això, una banda. Per l'altra, el contrapès de dir el control que ens sotmet aquest sistema versus les vides que ha salvat en aquest cas, no? Jo crec que el Jordi deia moltes, si es pogués posar número, a vegades dius, ostres, jo que sóc molt celós de la intimitat o de la llibertat, però en canvi cedir-ne una mica a canvi de que això pugui passar, no? I l'altre és que l'altre em parlava d'un sistema que es diu Argos, que et detecta, també amb intel·ligència artificial, no on plourà, sinó... Us recordeu el cas de la Dana que deia, és que on més es va inundar no va ploure ni una gota.
1: Vale? Sí.
3: És a dir, que et detecta de dir, com que està plovent allà, és molt probable que d'aquí 3 hores se t'inundi just allà on torna a plou. Clar, a mi això em sembla espectacular. El dubte, fins a quin punt es pot començar a fer obligatori que, en lloc de que un ajuntament es gasti diners amb no sé què, és dir, escolti, aquestes tecnologies que estan salvant vides, que són imprescindibles per avançar-nos, vostè abans de fer un parc per no sé què, vostè ha d'invertir aquí. No? Crec que és un d'aquests debats que també es començaran a plantejar.
1: Són les 9 i 20 minuts, som al matí de Catalunya Ràdio. I a les últimes hores hem explicat que 3CAT entra a la Unió Europea de Radiodifusió, que agrupa els mitjans públics de fins a 56 països d'Europa i 31 d'altres continents. És el primer cas que no té un estat al darrere, el de 3CAT, i és per això que ara en podem parlar amb la presidenta Rosa Romà. Senyora Romà, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: I enhorabona.
4: Igualment.
1: Què significa l'adhesió a la UER, a la Unió Europea de Radiodifusió? Què pot significar?
4: Bé, doncs jo diria que per Catalunya és importantíssim. Ens situa a l'alçada de la resta de corporacions, grans corporacions europees de mitjans de comunicació, i per tant ens permet parlar de tu a tu, intercanviar notícies, treballar conjuntament davant dels reptes que tenim per davant, transformació digital, intel·ligència artificial, compartir continguts de ficció, etcètera. No? Realment crec que la ciutadania ho percebrà amb una corporació més musculada, més imatges i més projectes i projecció fins i tot, no?, de Catalunya, Europa i el món.
1: És a dir, ara estarà a un nivell de la televisió d'un estat?
4: Sí, efectivament, estarà al mateix nivell que la resta de televisions pel que fa a la compartició de continguts, pel que fa als projectes de transformació tecnològica i digital i tantes altres coses que són els serveis que proveix l'EBU als seus membres associats.
1: Li demanava perquè 3CAT hi entra com a membre auxiliar, no sé si hi ha alguna diferència respecte a la resta.
4: Sí, de fet, som el primer membre de l'EBU que no és un estat i, per tant, doncs, també s'ha hagut de discutir i modificar estatuts perquè ens poguessin incorporar. S'ha creat aquesta figura específica perquè, de fet, nosaltres no complíem els requisits que permetia incorporar-nos a l'EBU, malgrat portàvem molts anys treballant per incorporar-nos-hi, i, per tant, doncs, també això significa que la nostra incorporació a l'EBU és complementària al paper que juguen, doncs, la resta de mitjans que sí que tenen darrere un estat. Per tant, en el cas, diguem-ne, de Radio Televisió Espanyola, les seves competències, els seus drets a vot, a participació d'Eurovisió com a estat, etc., es mantenen intactes.
1: Per tant, si ho entenc bé, un dels temes amb els quals es notarà més és amb l'intercanvi, diguem-ne, de material informatiu, és a dir, el contingut que es faci aquí el podrem enviar a d'altres televisions, en aquest cas estatals, i al revés, és a dir, tindrem accés a doncs, imatges de França o de Portugal, per exemple, i d'informacions.
4: Sí, efectivament, i després també quan els nostres periodistes van doncs, a missions doncs, a països en guerra, etc., doncs tenim un suport d'una xarxa doncs, potent i solvent com és l'EBU, que també doncs, pels professionals és molt important i ens permet doncs, també que puguin viatjar molta més seguretat.
1: I a l'hora de crear nous continguts, és a dir, hi ha algun tipus de mecanisme previst, de coordinació entre els membres de la Unió per generar continguts nous?
4: Sí, de fet, és que estarem parlant de tu a tu amb els grans mitjans europeus i, per tant, des d'aquest punt de vista, serà més fàcil la col·laboració amb ells a l'hora de produir continguts de ficció o altres tipus de continguts. En realitat, per ells, l'EBU és una xarxa molt important, els dona seguretat, et marca un estàndard de qualitat i, per tant, el fet mateix d'incorporar-nos vol dir que complim amb aquests requisits i, per tant, que ells ens reconeixen a nosaltres com un grup de comunicació que pot aportar valor i contribuir en aquesta associació doncs, de tant prestigi.
1: Clar, senyora Romà, quan es parla de la Unió Europea de Radiodifusió, a banda de la part més informativa, es pensa en Eurovisió, molt sovint. Uh-huh. Catalunya podrà enviar candidat a Eurovisió?
4: Doncs actualment a Eurovisió només hi participen els estats i, per tant, mentre sigui així, i nosaltres doncs, no hi podem participar a dia d'avui. Tant de bo en un futur hi puguem participar, però ara mateix és una competició d'estats.
1: Dit això, això és una qüestió que fa molts anys que s'ha arrossegat. Per què ha trigat tant?
4: Bé, com deia, no complíem amb els requisits que marcaven els estatuts i, per tant, s'ha hagut de treballar amb un canvi d'estatuts i també amb una voluntat per part de la Televisió Espanyola que ens hi poguéssim incorporar. I, per tant, portàvem doncs, molts mesos, si no els darrers dos anys, treballant tant amb la Televisió Espanyola com amb la resta de mitjans de la resta de països que formen part de l'EBU. Els hem hagut de convèncer que quin és el valor que nosaltres podíem aportar a aquest grup tan selecte i alhora després doncs, també que estiguessin disposats a modificar els estatuts, entenent que cada casuística de cada estat feia que tinguessin també les seves reticències a l'hora que s'incorporessin alguns altres membres que no eren estats pels precedents que podia generar. Finalment s'ha trobat l'encaix i realment doncs, ahir es va aprovar pràcticament per majoria absoluta.
1: Pràcticament vol dir que hi va haver algú que va votar en contra?
4: Sí, va haver-hi crec que un parell d'abstencions i una votació en contra, però realment és una fita històrica i per tant, des d'aquest punt de vista va ser celebrat unànimament per tothom.
1: Espanya, qui hi ha votat? Podem saber?
4: Nosaltres no hi érem dins de la sala, però per suposat Radio Televisió Espanyola ha hagut de fer aquests darrers mesos defensa explícita de la nostra incorporació i, per tant, ha votat a favor.
1: Hi ha una altra qüestió, que és la desinformació. La Unió també es presenta, la UER, es presenta com una eina per combatre la desinformació. De quina manera?
4: Sí, de fet, ja estàvem col·laborant en els darrers mesos amb l'EBU, precisament amb un grup de treball que tenen de desinformació a través d'alguns dels nostres professionals especialistes, com és el cas, per exemple, del Carlos Baraíbar, que és un dels membres doncs, que en aquests moments està participant més activament i per part d'ells doncs, així ens ho reconeixen i ara doncs, formalitzarem aquestes relacions que s'estaven produint d'una forma, diguem-ne, molt més extraoficial i que ara doncs, es podran formalitzar adequadament.
1: I ara parlàvem d'Eurovisió, una altra qüestió relacionada amb la música, perquè ens ha trucat un oient, senyora Romà, dient que seria interessant saber si podrem veure el concert de cap d'any de Viena per TV3, el 3CAT.
4: doncs és molt d'hora, no hem començat a parlar exactament d'aquestes qüestions, però sí que nosaltres ja formàvem part de l'EBU d'una manera, diguem-ne, més testimonial, més petita, a través de Catalunya Música, que porta 15 anys vinculada a la UER, i ara doncs, ho ampliarem a tota la resta de músiques, i també s'hi afegirà, evidentment, la televisió. Per tant, és un dels temes que es poden posar sobre la taula i que es poden parlar, i tant.
1: Perquè els telespectadors, per tant, ho aniran notant cada vegada més? Serà gradual, com ho notaran els espectadors del 3CAT, aquesta adhesió a la UER?
4: Sí, pel fet de formar part de la UER ens anirem incorporant a tots els grups de treball que hi ha i els diferents projectes haurem de valorar, diguem-ne, en quins tenim interès en participar i en quins no, el dia a dia, com sabeu, és intens i, per tant, s'haurà d'anar marcant prioritats, interessos que creguem doncs, dins la corporació, que són prioritaris també pel benefici de la ciutadania. No? I per tant, com deia, en el fons, per exemple, l'àmbit de la música o la projecció de la nostra cultura a Europa és realment importantíssim, les oportunitats que generen a partir d'ara.
1: La Rosa Romà és la presidenta del 3CAT. Senyora Romà, enhorabona de nou i moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres i a celebrar-ho.
1: 3 minuts i arribarem a 9:45. Parlàvem un dia, em sembla, d'Eurovisió, no? Érem tu, Jordi, que parlàvem d'Eurovisió un dia?
3: Érem mi, perquè el Ricard va tenir l'amabilitat de citar-me en un article que jo havia fet. Però que bàsicament ve a dir això, és a dir, en un moment en què Espanya diu, doncs ara, com que Israel no vull estar a Eurovisió, era dir, escolta, si uns se'n van, l'espai s'ocupa, no? I era un bon moment per fer-ho. Jo felicito la senyora Romà. Jo, com a diputat, en el seu moment, de la comissió de control de la Corpo, i era un dels temes en què realment m'havien arribat a dir, ets molt pesat. És una feina de fa molts anys, això, que implica dues coses. Una, que si no fas les coses bé, no t'hi volen, i per tant aquí hi ha un reconeixement als professionals de la corporació, és a dir, perquè si tu no ho fas bé no et volen a la taula dels grans. I dos, has de poder aprofitar els moments en els quals els que durant molts anys diuen que no pot ser, de cop i volta, sí que et volen, modifiquen els estatuts i t'aproven, no? Llavors, clar, aquí jo crec que evidentment han sigut molt polaits políticament. Però és a dir, aquí què ha canviat? Doncs que Espanya ha deixat de vetar-nos, no? És aquest, allò de dir, fins ara la televisió espanyola deia que no, ara ha dit que sí. Doncs benvingut sigui. Hi ha hagut feina política? Sí. Les dues coses. Una feina tècnica durant molts anys de la corporació que li permet ser a la taula on les grans fan les coses, i dos, s'ha aprofitat una oportunitat política perquè un element que ens posiciona com a país, potser el públic se li escapa la importància que té de formar part d'aquí, però és a dir, més enllà de... I ara parlaré això d'Eurovisió, però més enllà d'això, és a dir, el dia a dia, quan tu parles amb la BBC o quan tu parles amb les corporacions franceses o no sé què, no, aquests professionals no tenen en compte si ets un estat o no, però interactuen amb tu com a tal. Aquest element de relació a nivell internacional pel país és molt important, no? I per l'altra cosa és dir, escolta, de moment diuen que no Eurovisió. Bé, de moment estem en una taula on ens deien que no hi podríem ser mai. Un cop aquí, ara comença la feina, i per tant, com deia el senyor Romà, no només el concert de cap d'any, sinó que jo crec que sí que a la llarga s'haurà d'intentar...
0: Sí, Jordi, no? si l'obstacle és que fins ara, o en fases anteriors, el govern espanyol no volia aquesta... explicitació de la plurinacionalitat. Això és irreversible o si vingués un govern PP-Vox,
3: no, què passaria? Jo crec que amb el canvi d'estatuts...
0: Sí.
3: És a dir, no hi podíem ser perquè no hi havia la voluntat de canviar els estatuts.
0: Ja.
3: Ara no han dit ara sí perquè sí. És a dir,
0: però el que t'admeten te poden...
3: Jo crec que és molt difícil en un organisme internacional dir, com que s'ha canviat un govern, aneu a modificar uns estatuts.
0: És
3: un avenç real i tangible. Jo crec que en aquest sentit seria molt difícil tornar enrere.
2: No, això ha vingut per quedar-se. El que hem de fer és com deia el Jordi, treballar i ampliar-ho i anar més. No, jo crec que, primer de tot, s'ha de felicitar, com feia el Jordi, doncs, a la presidenta de la corporació i a tot el seu equip, que després de molts intents infructuosos els dos últims anys, doncs s'ha treballat bé, s'ha treballat discretament, com se fan bé les coses, s'ha treballat en molts àmbits i molts fronts, i finalment s'ha aconseguit, gràcies a l'equip directiu i gràcies també a molts professionals de la casa, de la corporació, que s'hi han deixat la pell i que han estat treballant, alguns que encara que hi són i altres que ja no hi són, i que han tingut un paper molt important des de tots els fronts de la corporació, TV3, Catalunya Ràdio, etc. Per tant, felicitar i ressaltar que això no és una qüestió només de mitjà de comunicació, eh? No és una qüestió purament comunicativa ni associativa. Vull dir, jo crec que això és un reconeixement també a un fet nacional, a un fet cultural, al fet català, que és molt, molt important, i que és veritat que fins ara s'havia vetat, però la política té aquestes coses, i la política... I quan diem tots són iguals, etcètera, no hi ha res a fer, bueno, sí que hi ha coses a fer, vull dir, això va ser un acord, això arrenca en aquesta última etapa que afortunadament ha sigut fructífera en els acords d'investidura de Salvador Illa, els acords que van mantenir Esquerra amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa, i és evident que això ha tingut una translació en l'àmbit governamental, doncs, a nivell d'Estat, a nivell del govern espanyol, i que això ha tingut els seus efectes també en desbloquejar la situació. però també perquè s'ha fet la feina interna. Si no, difícilment ens haguessin acceptat.
1: Arturo.
5: Sí, jo crec que ningú no dubta que la corporació catalana està en la, està a l'alçada perfectament per estar en aquesta unió, i que l'única raó per la que no estava fins ara era això, eren qüestions polítiques. Crec que s'ha d'aprofitar totes les finestres d'oportunitat. Me n'alegro molt que se n'hagi aprofitat aquesta, que també estic molt d'acord amb el Ferran, que té a veure amb un context polític determinat, on hi han participat segurament molts actors, però que té molt a veure amb un context polític determinat, i jo crec que això és bastant irreversible, no sé si irreversible del tot.
0: Ja,
5: no sé,
0: jo...
5: Ja, no.
1: A mi l'està escèptica, ja tremola.
0: Mira, no, ahir mateix el director general de Ràdio Televisió Espanyola es queixava de que hi ha una cacera contra l'actual per part del PP.
5: Totalment. No, és molt evident que passarà, que si passa això que estem parlant d'un canvi de govern...
2: S'ha expulsat d'Eurovisió a un estat tan important com Rússia. Vull
0: exacte.
2: Dir que,
5: evidentment. Que... No, però jo crec que, sobretot...
2: Però esperem que no.
0: No, a veure, jo no vull ser... No. Però...
1: Agorera.
0: No, però...
1: Primer digues, Artur.
5: No, que estaries... Vull dir que només podem esperar, o jo el que més espero és que això redundi en una millora dels continguts de la casa. O sigui, que informativament tinguis, no, puguis tenir més recursos, que tinguis més capacitat de fer una feina internacional. Crec que fins ara, no, aquesta casa ha demostrat que està, que cobres informació internacional com els millors, que té aquesta capacitat de fer-ho, i que és això també el que es premia, no?
0: Bueno, i que és una, a veure, és una peça importantíssima d'un engranatge que en els darrers anys tot el tema de l'audiovisual a Catalunya està pujant molt, no?
5: Sí,
0: crea unes sinergies i crea indústria. I la creació d'indústria porta creativitat i, en fi... No,
2: només una frase. Que està molt bé que ens hagin acceptat, però que si ens han acceptat és perquè ells creuen que el 3CAT i que la corporació, que Catalunya els hi pot aportar coses.
0: Home, clar. Sí,
5: que suposat,
0: però també implica una projecció.
2: Vull dir, que mica pit també de dir, bueno, és que no és que ens hagin perdonat la vida...
1: No.
2: És que es pot aportar molt de contingut i molt bo.
0: No, per això dic que és un sector, que el tema és crear sinergies.
1: 4 minuts passen de 2 quarts. Ara que parlàvem una mica així indirectament del context polític, abans d'ahir Pedro Sánchez va dir que té més motius que mai per acabar la legislatura, i després ha tingut una votació que no té efectes pràctics al Congrés, però que vaja, que és destacada. PP i Junts, juntament amb Vox, van demanar que plegui, entre d'altres coses, pels casos d'Avalos o el cas Lucas Zapatero. Madrid, Dani Sánchez de Aja, bon dia de nou.
6: Hola, Freddy, bon dia.
1: I ara que parlem de Zapatero, també hem sabut que l'expresident ha demanat la nul·litat de la causa.
6: Sí, ha demanat anul·lar el seu procediment. La defensa considera que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa, però la redundància, perquè s'han incorporat proves a la causa que s'haurien obtingut al marge de la llei. Ja van qüestionar una d'elles, que ja n'hem parlat, que és aquells whatsapps que es van obtenir del mòbil d'un empresari de Plus Ultra a partir d'una intervenció de la policia aduanera dels Estats Units, però ara posen en qüestió una altra dotzena de resolucions judicials. A banda, hi ha la qüestió de les proves que s'han filtrat als mitjans, com són les agendes de Zapatero i els xats de la seva secretària, i on hem pogut veure des de cites mèdiques a trobades amb Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites amb la perruqueria que no tenen res a veure amb la causa, i per això el jutge ha ordenat també ordenar esta filtració d'on ha sortit i ha limitat qui pot accedir a la causa. Farà el mateix jutge, la Fiscalia i l'acusació popular del PP, que recordem que és la principal, la que agrupa la resta, i s'impedeix a la resta d'acusacions, com són Vox i altres entitats d'extrema dreta, tenir accés al sumari.
1: I de mig de tot això, per si fos poc, aquest cap de setmana, Comitè Federal del PSOE.
6: Un comitè federal que l'any passat, per aquestes mateixes dates, es produïa enmig del cas Cerdán i ara també enmig del cas Zapatero o del cas Leire. I com llavors, la direcció del PSOE presentarà un informe sobre transparència i bona gestió, mesures anticorrupció, que presentarà la secretària d'Organització, Rebeca Torró, i s'abordarà també el calendari per escollir candidats a les municipals i les autonòmiques del 2027. Recordem que Sánchez ja ha descartat el superdiumenge electoral, és a dir, fer coincidir les eleccions generals amb les municipals i autonòmiques. Esta era la principal petició del sector crític que lidera el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, però també hi ha un grup de militants, que és minoritari i és crític a Sánchez, que ja han demanat via carta la seva dimissió, la dimissió de Pedro Sánchez com a secretari general del PSOE i l'avançament d'eleccions per este 2026.
1: Gràcies, Dani. Fins ara.
6: Adéu, bon dia.
1: Hi ha embolica que fa fort, Arturo.
5: Sí, sí, sí. Jo crec que sortim d'aquesta setmana, una setmana complicadíssima, la setmana que quedarà marcada al calendari, perquè és la setmana on s'ha conegut la sentència contra un ministre de Foment, secretaria d'Organització, duríssima, amb uns fets provats duríssims, i on jo crec que sortim d'una sessió al Congrés. Si algú esperava alguna cosa del govern, crec que no l'ha trobada, perquè no ha dit gaire cosa. Vull dir, no tenia gaire cosa a dir, més enllà de dir, en fi, les coses de carril, no? Perdó per la corrupció, i que no tenia res a veure amb ell, i totes aquestes coses. Jo crec que més enllà d'això, el govern no té gaire cosa a dir, i jo sí que una constatació que a mi em va sorprendre, diguem-ne. Jo entenc perfectament que Pedro Sánchez no vulgui convocar eleccions, o no vulgui dimitir, o no. Està en tot el seu dret, em sembla bastant raonable, que és el que ha de defensar. Ara, aquesta idea tan rara de dir com no hem de mantenir, hem de continuar, a mi m'ha sobtat. Aquesta, ho diré suau, aquesta mena, aquest posat tan de, no?, tan de xuleria. No? Crec que, a lo millor, era una sessió parlamentària en la que sobrava. Dit això, Sánchez ho fa perquè sap que no té res davant. Sánchez ho fa perquè sap perfectament que tot el que pot fer l'oposició, i ja s'ha vist, fins i tot els socis que serien més crítics, és no res. Absolutament no res. Aquesta moció sense cap mena de valor, que per tant les coses que no tenen cap mena de valor, jo crec que se podrien estalviar. Les coses que tenen zero valor són sobreres, i en un moment tan greu, precisament, potser són sobreres. Aquesta mena de moció que li diu sotmete't a una qüestió de confiança, i si no pots aprovar-la, convoca eleccions, no? Crec que és una fotografia a la que s'ha sumat Junts, més PP, més Vox, que la veritat és que no li fa cap favor a ningú. Dit això, he de dir una cosa que jo crec que no sorprendrà a qui m'ha seguit. A mi m'ha semblat molt estrany o molt curiós que l'única persona que posava sobre la taula una sortida que jo crec que té sentit polític fos Miriam Nogueras. No ho comparteixo, no sol està habitualment en la meva línia, però és curiós perquè Miriam Nogueras deia una cosa que jo crec que té molt de sentit per un soci del govern, que jo crec que, a més a més, que Miriam Nogueras parlava com una persona que ha estat sòcia del govern i que li interessa que el govern segueixi, que és l'única forma no de mantenir la legislatura, sinó d'estar en condicions de guanyar les següents eleccions, és fer punt i seguit. És dir, aquesta etapa amb un govern atacat per la corrupció no pot seguir, i hem de buscar una forma nova en la que sigui més fàcil governar, sigui més fàcil guanyar les eleccions a l'extrema dreta. Perquè aquesta idea de que hem d'anar a un combat, al combat del segle, el combat de la història, contra l'extrema dreta a Espanya, que passaran les properes eleccions, la idea de que hem d'anar de la mà de gent que ha tingut condemnes per corrupció en el seu govern, no està escrit enlloc, és una decisió, és una elecció dolenta.
0: Però, de totes maneres, la posició de Miriam Nogueras jo la interpreto més com que està guanyant temps i està fent una estratègia de mantenir l'atenció i mantenir un cert paper protagonista que d'altra manera no el tindria. I el que hem vist en el Congrés dels Diputats aquesta setmana és un xoc de dues debilitats. Claríssimament. La debilitat de Pedro Sánchez, òbviament, perquè els socis es distancien cada vegada més d'ell, i ell, a la sentència d'Àvalos, és una taca molt més gran que el que puguem especular sobre Zapatero, que està per veure tot el tema de Zapatero. Ara bé, el que vam veure és aquestes dues impotències i una paradoxa tremenda. És a dir, es va formar una majoria en una votació alternativa, que és la de PP, Junts i Vox, per demanar al president que dimiteixi o que presenti una moció de confiança, que és una prerrogativa del president, i aquesta mateixa majoria és incapaç d'articular el mecanisme que preveu la Constitució perquè el president dimiteixi, que és presentar una moció de censura. Era un brindis al sol. Totalment. Ells ho sabien, tothom ho sabia, i per tant, Pedro Sánchez va fer molt bé des del meu punt de vista de dir, escolteu, què estem fent? Un brindis al sol? Pues jo, xulo, surto al brindis.
1: Jordi.
0: Ja està.
3: Jo crec que
0: la moció de censura.
5: Sí, però és que més enllà del que faci l'oposició, jo crec que el govern té una responsabilitat. O sigui,
0: el govern ja està acorralat. El govern està acorralat.
3: Més enllà que el govern...
0: I per tant, s'ha de defensar.
3: Mira, més enllà que el govern sigui del PSOE i d'Esquerres, i això agradi molta gent, crec que no es pot acceptar la corrupció.
0: No, clar, això
3: vale,
0: ningú.
3: Llavors,
0: clar.
3: Vale. Bueno, ningú no. Jo el que deia de l'Arturo. Els únics que han fet alguna cosa en aquest sentit és Junts. És a dir, perquè està... D'aquí un any, quan pugi l'extrema dreta...
0: Votant amb el PP.
3: O quan, perdona, ara anirem cap aquí. O quan hi hagi una abstenció brutal que farà que l'extrema dreta ho tingui molt fàcil... Tots ens preguntarem, fa un any enrere, què estàvem fent? I tu analitzes el PSOE i els socis del PSOE, Esquerra, Sumar, i estan dient, sí, sí, és corrupte, però és que ve Vox. Bueno, escolti, a mi això... Ja no m'ho digui més. Què està fent per canviar-ho? Per altra banda, PP i Vox estan fent res. Esperar que això es podreixi per agafar ells el relleu. Molt bé. Quan tu tens els nassos d'acceptar aquest escenari polític, de dir, durant un any deixarem que tot això es vagi podrint, això és molt perillós. És una gran irresponsabilitat. I ahir se li oferia a Pedro Sánchez una sortida digna. Que era dir, escolti, li aguantarem durant un any tota la gent que vostè té col·locada, tot el seu sistema de govern, el farem sortir amb una certa dignitat.
0: Sí, però quina escolti, fiabilitat és dir, aquesta moguis, posició moguis, de Junts, que moguis. És una posició que és un partit que canvia cada dos dies.
3: No és veritat. Mm. No és veritat. Tots els acords que s'han anat fent en aquest d'això d'investidura, qui els ha incomplert és el PSOE. I respecte a la reflexió que fèieu de aquesta votació d'ahir no té cap importància, jo també discrepo. És a dir, quan comences a dir que el que es vota en el Congrés dels Diputats no importa, és perillós. Quan comences a dir, com a president del govern, que tu estàs 3 anys governant sense pressupostos perquè no importa, és perillós. És a dir, la democràcia són formes. I tu no pots defensar la corrupció en cap terme. Ni que vingui la bruixa del tren de la bruixa, ni que vingui Vox. No la pots defensar absolutament mai.
0: És que no defensa ningú la corrupció.
3: I llavors, en una votació que s'ajunta fins i tot PP i Junts, que vosaltres dieu, mira quina connivència, jo en canvi dic... Imagina't fins a quin punt s'ha arribat, no es pot dir que no té valor democràtic perquè és una majoria del Congrés dels Diputats que li està dient al president, vostè ha de prendre decisions dràstiques.
1: Ferran. Perdó, bueno, llavors pensava que havies acabat.
3: Cap problema. Sí, era, crec que el més rellevant...
2: No. A veure, a mi em sembla que les posicions que estan tenint els partits en aquesta qüestió tenen molt a veure amb les estratègies que cada formació ha agafat. L'estratègia... gairebé un ànime de l'independentisme sempre ha sigut la de no ens podem fiar dels socialistes, però en la seva debilitat podem aconseguir coses que probablement amb la dreta no es poden aconseguir. Aquesta ha sigut l'estratègia marcada per l'independentisme, jo diria que en els últims 8 anys, però especialment en les dues últimes legislatures, però especialment en aquesta legislatura, on Junts i Esquerra, diguéssim, han fet aquesta mateixa posició fins a un determinat moment. No? Mm. De fet, Junts ho ha explicitat més d'una vegada i més de dos, en el sentit de dir hem d'aprofitar la debilitat del PSOE per aconseguir coses per Catalunya, coses bones per Catalunya, o les coses que aquests partits consideren que són bones per Catalunya, que ja es veu que cadascú pensa diferent en això, perquè no s'han posat d'acord per fer ni una iniciativa conjunta. Aquí el que ha canviat és que hi ha un partit que és Junts que ha tirat la tovallola en relació amb aquesta estratègia i un partit que és Esquerra que manté l'estratègia, que no ha tirat la tovallola, que considera que si consideràvem que la debilitat del PSOE era l'oportunitat que l'independentisme tenia per aconseguir coses, per arrossegar l'Estat a cedir en moltes coses, aquesta és una oportunitat doncs magnífica, perquè més feble que ara el Partit Socialista no ho estarà mai. Ho pot aconseguir o no ho pot aconseguir Esquerra mantenint aquesta estratègia? No ho sé, hi ha coses importants com el model de finançament, com el FLA, com tota una sèrie de coses que són prou importants. Junts ha canviat d'estratègia, ha tirat la tovallola, no vol continuar? Pues també és lícit, no? El que passa que un dia proposa l'opció Starmer, no? I l'endemà se suma al PP demanant eleccions, cosa que... No, o sigui,
3: no, perquè la rebutgen d'entrada, no volen ni parlar.
2: No acaba ser de ser molt coherent, però bueno, ja dic que és legítim. El que passa que això no és a Gran Bretanya i el sistema és absolutament diferent. I el Partit Socialista difícilment es pot permetre posar cremar un candidat a pocs mesos.
0: És que no té alternativa.
7: Això és molt interessant, eh? Això és molt interessant, Ferran.
2: A pocs mesos
7: Ferran,
2: les eleccions.
0: És que l'estàs demanant que s'involi.
7: Qualsevol... Això és molt interessant, dir, perquè hi ha
2: partits... El que volen és que el seu líder es cremi en unes eleccions. Clar. Per després fer foc nou i posar el relleu bé després d'unes eleccions.
7: Això és molt interessant.
2: No cremes
3: no, no sé si ho heu notat últimament.
7: Perquè jo crec que hi ha dues visions. Hi ha visions que consideren que Sánchez no està cremat,
5: que consideren que això seria cremar-lo, per tant, i hi ha d'altres que consideren que està absolutament cremat i que bueno, ja no es pot cremar més. El que cal és posar
8: doncs, al febrer, al març o així, ja ho sabrem.
5: Exacte. No, clar,
3: no sé si
5: sabrem,
3: ho notat.
5: Però ho sabrem, jugant-nos, però ho sabrem, jugant, és a dir, sortirem a veure si està lesionat o no el jugador en la final.
1: Durant el partit.
5: Jo això...
3: Ara aquí hi ha un tema. Aquí hi ha un tema.
8: És que fem fins al febrer o al març. O sigui, sí. Què pensa fer? A mi, la gran decepció, i ho vam comentar-ho a TV3, sí. L'Artur i jo vam coincidir, i jo ho vaig comentar-ho, se'ns deia, què espereu d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez? Jo deia que doni explicacions i que expliqui el full de ruta fins a les pròximes eleccions.
5: I
8: no
5: hi va
8: ser.
1: Ni l'un ni l'altre.
5: Res de res.
8: És el greu problema.
1: Jo anar a publicitat, però Jordi, ràpid.
3: Mira, doncs, molt ràpid. Jo crec que estan començant a notar que hi ha hagut un clic a la nivell de la societat. Nosaltres aquí analitzem sobre les estratègies dels partits, que jo crec que és el que més ens toca i el que més ens agrada. Crec que algunes enquestes comencen a dir que hi ha hagut un clic del tots són iguals. I això és perillosíssim.
8: Ser,
3: jo
8: sí,
3: crec
8: sí.
3: Que part de la reacció d'alguns partits en aquests moments és perquè sí que han detectat el... Tots, és més, jo proposava que Junts fes una consulta, de dir, escolta, realment la gent em compra que jo aguanti un partit corrupte perquè almenys és d'esquerres, o realment m'estan dient que peti tot? Crec que val la pena començar a parlar amb la gent perquè s'està veient un clic general de tots a fer punyetes.
1: Tres quarts, perillós. Tres quarts i tres minuts adeu.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Connectem ara amb el Cort Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
10: Bon dia. Ja han començat les rebaixes del Cort Inglés. Amb el bo i millor perquè posis a punt casa teva aquest estiu. Hi ha fins a un 20% de descompte en sofàs, sofàs llit i butaques, mobles de dormitori i una selecció de bany i de ventiladors de sostre. I també tens fins a un 30% en mobles de jardí, perquè gaudeixis de les llargues tardes d'estiu i mobles de sala d'estar i menjador per fer bones sobretaules en família. Complementa el teu nou mobiliari amb una selecció de productes de parament de taula, decoració i il·luminació de la marca El Cort Inglés amb un 30% de descompte. I un gran dia d'estiu s'acaba amb un son reparador. Per això tens una selecció al 40% de matalassos flex i picolín. No hi ha res que superi el plaer d'embolicar-te amb una tovallola després d'una dutxa ben fresca i estirar-te al llit acabat de fer. Tens una selecció de tovalloles i jocs de llençols al 30%. Les rebaixes del Cort Inglés fins al 31 d'agost a la botiga web i app. I aquest estiu, les botigues del Cort Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Doncs, res més per avui. Bon cap de setmana.
9: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
11: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs, perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
9: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
13: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
14: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
15: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
16: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
19: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
20: Un informatiu sense presses.
21: Per donar context als grans titulars.
19: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. A Catalunya Ràdio... Postdates.
22: L'amic va preguntar al seu amat si havia quedat en ell cap racó per estimar. I l'amat va respondre que si l'amor de l'amic podia créixer, era per estimar. Del llibre d'Amic i Amat, edició de Lluís Busquets i Grabolosa, de Ramon Llull.
19: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
23: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Va, que volem anar fins a Collserola, perquè els negocis de la serra, els negocis que hi ha en aquella serra, denuncien que estan al límit, parlen de pèrdues que van del 30% al 50% des del tancament del parc natural al mes de març pel brot de pesta porcina africana. Els ingressos dels establiments de la zona han caigut en picat, evidentment, perquè amb aquest tancament doncs, no hi ha excursionistes, no hi ha esportistes i tot això que perden. Som allà, som a Collserola, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio per veure com ho estan vivint un dels principals serveis de la zona, que són els restaurants. Lara García, què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia, doncs, tot i que els negocis continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, bona part de la població ha deixat de freqüentar la zona arran del tancament dels accessos. Nosaltres ara mateix som al restaurant Masia Can Gené, al cor de Collserola. És la zona de la serra que pertany a Sant Cugat i podem parlar ara mateix amb el seu propietari, l'Isidre Gené. Bon dia, Isidre.
25: Bon dia.
24: Constateu aquesta davallada d'ingressos que comentàvem, aquesta xifra d'una pèrdua d'entre un 30 i un 40% econòmica?
25: Sí, sí, constatem, sí, estem perdent un 40% ara mateix, vull dir, i és complicat, perquè al final gastos pràcticament són els mateixos, però ingressos pues, baixen molt.
24: Clar, quins clients teníeu habitualment que ja no venen? No sé si potser eren perfils més excursionistes.
25: Sí, sí, sobretot al matí, fins l'hora de dinar, tot el que venien eren excursionistes i ciclistes, i venien pues, molta gent, hi havia molta afluència, no? I ara, doncs aquests no venen. Venen algun amb cotxe, però... molt poca gent. Cada cap de setmana, més o menys, teníem uns 150 esmorzars. Ara, com a molla, una vintena o així. 20.
24: I entre setmana?
25: Entre setmana obrim divendres, dissabte i diumenge. Llavors, doncs, el divendres esmorzar s'ha notat una mica, però poc, és més tranquil.
24: Poca cosa. Sí. Entenc també que si perdeu un 40% dels ingressos, heu hagut de prendre mesures per mitigar aquests efectes.
25: Sí, sí, clar. Algun treballador menys som. Vull dir, no són gaires perquè intentem aguantar tot el personal, perquè esperem que això s'acabi aviat i ens faci falta tot, no?
24: Però sí que heu hagut de fer aquestes retallades de plantilla. I fins quan creieu que podeu aguantar amb aquesta situació?
25: Doncs no gaire, la veritat. Espero que s'arregli aviat, perquè no... Som negoci familiar i, bueno, la família entre uns i altres, però vull dir, espero que s'acabi aviat, perquè no ens queda gaire, no?
24: Teniu, però, alguna pista de quan es pot acabar? No sé si esteu en contacte directe amb ajuntaments o administracions que us van orientant.
25: Sí. No, ningú ens diu res. Nosaltres ens entenem per la informació que donen, no, per la ràdio, per la televisió, però ningú t'ha trucat, de fet, ningú ens ha dit que està tancat. Vull dir, ens entenem tot per informació com qualsevol es pot entrar. Vull dir, no ens truquen per res.
24: Haureu vist també, però, que aquesta pel·lícula que està rodant Russell Crowe aquí a Collserola ha tirat endavant. No sé què us ha semblat, això, si ja és com la gota que fa vas al got.
25: Bueno, sí, realment, jolín, que les ho arreglen tot.
24: I què reclameu a les administracions? No sé si teniu alguna demanda.
25: Bueno, sí, que és que no, ja, no ens han dit ni opcions d'ajudes ni res. Vull dir, ens han deixat aquí desemparats. Vull dir, no sé, que deixin passar la gent, vull dir, que un control o algo i no sé, un tipus d'ajut, almenys que s'ofereixin algo, que els ingressos baixen però els gastos no. I llavors, doncs això, no, que ens ajuden, que cobrin ja, perquè al final, no sé, portem 7 mesos. Crec que dura massa.
24: Que es posin en contacte amb vosaltres.
25: Sí, exacte, a veure que fa falta o algo, no? Una mica, és que ningú ens ha dit res.
24: Us plantegeu tancar o heu arribat a estudiar aquest escenari?
25: No, vull dir, és allò que dius, espero que no, però, hòstia, de moment no tenim pensat, però, clar, mai se sap, si dura gaire, doncs al final, doncs, ja vam d'anar a ràdio més personal i anar passant com es pugui. Moments molt complicats, la veritat.
24: Isidre, moltes gràcies per atendre'ns i molts ànims. Esperem que canviï aviat la situació.
25: Això esperem.
1: Gràcies.
25: Moltes gràcies.
1: Gràcies a Lara García amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio. El que viu en el restaurant de Can Janer no és un cas aïllat, perquè aquest programa ha parlat també amb altres establiments, per exemple, l'Hípica Pado Cactivo Collserola, Molins de Rei. El seu propietari, que és el Fernand Martín, reclama al govern o una de dues, o que aixequi restriccions o que plantegi ajudes.
0: Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials. Per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
1: Sí, és veritat que això obre un meló quan hi ha aquestes mesures restrictives, doncs els efectes col·laterals, sobretot els econòmics, no?
8: Un meló més que previsible, no?
1: Sí.
8: Vull dir, ni la pesta porcina és d'avui, ni sabem des de abans d'ahir com s'afronta una pesta porcina. Sabem que hi ha uns perímetres que provoca unes afectacions. Escolta'm, jo és que aquestes coses les entenc malament. No Catalunya. Catalunya, tot l'Estat i bona part del món, diguéssim, va afrontar una pandèmia fa 4 dies en què no una zona com els municipis limítrofs de l'entorn de Collserola, sinó tot Catalunya va quedar aïllada amb unes afectacions a tots els establiments, no uns pocs, a tots els establiments de restauració, absolutament de tot tipus d'indústria, etcètera, etcètera. I, home, la gent ho va passar molt malament, però hem d'acceptar que es van prendre iniciatives prou interessants i prou importants i que la cosa es va afrontar d'una forma bastant eficient, en aquest sentit. En tema d'ERTEs, en tema d'ajudes, en tema de molts mecanismes que hi ha, que no acabo d'entendre perquè no es posen en marxa automàticament en una situació sanitària doncs, no equiparable ni de bon tros a la Covid, però que també afecta a uns comerciants i a uns restauradors i a una sèrie de gent que té negocis i que han de veure com... És solidaritat el que fan aquesta gent. Vull dir, per poder afrontar... Perquè els ramaders no rebin l'afectació de la pesta porcina o intentar evitar-ho, ells perden negoci, doncs se'ls ha d'ajudar.
3: Estic totalment d'acord. Hauria de formar part de la situació de crisi l'ajudar els negocis que es veuen afectats. En aquest sentit, recordar allò de dir, costa molt poc que es tanqui un negoci i un cop es tanca gairebé és impossible que es torni a obrir. Per tant, en aquest sentit, la màxima sensibilitat per aquesta gent que estan patint per un element, com deia Ferran, de solidaritat amb el sector.
2: Sí, tant, ho penso, que haurien de ser automàtiques. És a dir, és estrany que no hi s'hagin posat en marxa perquè s'hauria de ser automàtica. A més, és la forma de justificar, no?, i de poder també ser una mica coercitiu contra la gent que entra, perquè hem vist fotografies, moltes fotografies de gent respectant molt poc, per no dir res, aquestes restriccions, sí. que no són capricioses, eh? Vull dir, estem parlant d'una cosa en la que ens juguem, en la que es juguen molts diners, en la que es juguem una indústria, en la que pot fer molt de mal, i per tant, per ser dur a l'hora de restringir, has de ser també generós i solidari a l'hora de repartir ajudes a la gent que viu d'això, bé, si no...
4: No, perquè aquí el que hem de tenir en compte és que aquestes mesures es prenen, justament com deia el Ferran, per protegir a un sector, llavors no pots deixar desprotegit a l'altre, al que està més afectat. Ara, jo em pregunto, s'estan fent bé exactament les coses? Perquè està trigant molt tot això, no?
2: Ja ens ho van dir, eh? Però...
4: Sí,
1: van dir que trigaria.
4: Però no sé si està del tot controlat.
2: Ja s'ha marxat una mica.
4: No sé.
2: Jo he de dir que és veritat que en els primers briefings ja que ens feien...
4: Sí.
2: Bueno, al principi, sí. Ja ens deien que no ens pensessin que això...
4: Sí,
2: no,
4: sí, però les últimes notícies són que no està del tot controlat el tema dels ports senglars a Collserola.
1: Hem arribat a les 10. De fet, ens passem d'un minut a les 10.

0: Vinga, l'hora de tancar l'hora amb el matí de Catalunya Ràdio, avui amb Jordi Cominal, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente. Però abans, Marisa Gil, Maiol Roger, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Més continguts d'ara endavant aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: De seguida, Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda ens explicaran si prefereixen l'estiu o l'hivern, la calor o el fred. També podeu dir la vostra trucant al 93-201-7474. Suporteu millor la calor asfixiant de l'estiu que el fred intens de l'hivern?
3: Després, Sílvia Coppolo i Oriol Ferrés, de tota l'actualitat de la setmana han escollit dos conceptes, delació i penediment, després de la sentència del Tribunal Suprem a Ábalos, Koldo i Aldama.
2: A partir de les 11, conversa amb la cantant i trompetista Andrea Motis. Aquest diumenge fa un concert d'homenatge a Amy Winehouse al Palau de la Música. També ens presenta el seu darrer disc, Intimate, un compendi d'estàndards de jazz, cançons populars, bossa nova i chanson francesa.
3: I humor, per tancar el programa d'avui, a partir de les 12 repassarem els temes que ens han quedat pendents amb Gerard Jovany, Xavi Espinosa i Carles Roig, i a 1:15, la gran final del concurs pendent amb Joel Dià.
0: Tot això d'ara endavant al matí de Catalunya Ràdio, però a les 10:03, arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Dià, hola!
4: Hola, Freddy!
0: Què han dit?
4: Doncs mira, que està bé que Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, ara membre de la UER... Doncs abandoni el barcelonacentrisme, que de vegades pateix, de vegades, ja intentem que no passi així, però de vegades ens passa, però tampoc seria bo que ara ens passéssim a l'ocatacentrisme.
5: Avui arrenca la festa major de Sant Pere al Masnou a les 6 de la tarda i a la plaça d'Ocata. Cercaviles, terra, mar i foc des de diferents barris i fins a la platja d'Ocata. A les 10 també a la platja d'Ocata hi haurà el paregó de festa major i a 11:15, a on? A la platja d'Ocata. Concert amb Always Drinking Merchant Band, Sabor de Gràcia i DJ.
2: No m'ha quedat clar on és la festa.
6: Demà pel cul.
5: A la platja d'Ocata.
4: Gràcies, carai. No tenen res més al Masnou que a la platja d'Ocata. Viuen tots a la platja d'Ocata. Després també tenim gent de l'equip que peca una mica d'egocentrisme, i que vol acaparar tot el protagonisme en antena, com li passa a la Sílvia Solanes.
0: Aquest matí es presenta el dispositiu de mobilitat i de seguretat, Lara García.
7: De moment, hola, Solanes aquí.
8: Hola, Solanes aquí.
4: Ara hem sentit la Rosalia cantant hola. Hi ha molta gent de l'equip del matí de Catalunya Ràdio que no es treu Rosalia del cap. Un exemple és l'equip present, Joel Díaz.
9: Hola, Rodalies. Tu em sabries dir com puc anar diumenge, això és verídic, com puc anar diumenge de Granollers a Manlleu? D'acord, aquest és el tuit de la senyora i ara atenció a la resposta de Rosalia. Ai, de Rosalita, mare de Déu. Ja està, a la merda la pregunta ja, no? Ara anem a veure els números...

Aquesta setmana hem conegut les noves normes de circulació que entraran en vigor a partir de l'octubre i que afectaran especialment els patinets elèctrics, les bicicletes i altres formes de mobilitat que cada vegada més doncs, són presents als nostres carrers. Entre les mesures més destacades hi ha l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir un patinet elèctric, l'obligació de portar casc i elements reflectants en determinades situacions i també noves normes pensades per protegir els usuaris més vulnerables de la via. La veritat és que aquest debat fa temps que està sobre de la taula. També aquí, a Sant Just Desvern, hem vist com els patinets doncs, han passat de ser una novetat a formar part del paisatge quotidià. Els veiem a la sortida dels instituts, als carrers del centre i en molts desplaçaments diaris. Però, al mateix temps, també hem vist situacions de risc, dubte sobre per on poden circular i conflictes de convivència amb vianants i conductors. Per això, probablement, ha arribat el moment de posar ordre a una realitat que ha evolucionat molt ràpidament. Regular no significa anar en contra de ningú. Al contrari, significa establir unes regles clares perquè tothom sàpiga quins són els seus drets i les seves responsabilitats. És evident que les noves formes de mobilitat formen part del futur. Són sostenibles, pràctiques i ajuden a reduir el trànsit i la contaminació. Però també és evident que la seguretat ha d'anar per davant. Un casc pot semblar doncs, una molèstia fins que arriba doncs, una lesió greu que potser s'evita gràcies a l'ús del casc. Una norma pot semblar excessiva fins que evita un accident. Això és una realitat com un temple. Ara bé, aquestes mesures només funcionaran si van acompanyades d'informació i pedagogia. No es tracta només de multar, es tracta d'educar, especialment els més joves. En una cultura doncs, de la mobilitat basada en el respecte i la convivència. Les ciutats canvien, sí, les formes de moure's també, i les normes han d'evolucionar doncs, al mateix ritme. El repte és trobar l'equilibri entre la llibertat de moviment i la seguretat de tothom. I en aquest sentit, les noves mesures semblen, i dic semblen, perquè això és el que podem atisbar, que van en la direcció correcta. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. Bon dia. I arrenquem, com sempre, amb la lectura del sumari. Avui, divendres 26 de juny, arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius. També avui tindrem les efemèrides i el temps amb en Carles Rius. Tot seguit, després dels butlletins de les 11, entrevista del dia avui a Gina Clavijo, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Just. Seguirem avançant, parlarem d'actualitat política, ho farem amb en Joel Raguant, ja amb una mirada una mica més nacional i internacional. I tot seguit, quan tornem dels butlletins de les 12, tindrem l'Arantxa Limón per parlar d'astrologia i en David Fernández per parlar de psicologia. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més a Ràdio Desvern, al 98.1 FM. És un plaer estar amb vosaltres aquí, a la casa de tothom, a la casa dels santjustencs i santjustenques i de la gent doncs, que vulgui escoltar bona música, bones tertúlies i també les notícies més fresques i, sobretot, les notícies de Sant Just. Comencem amb una mica de música. Us deixo amb Gypsy Kings i amb el seu Bamboleo. Bon dia!

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon roig.

divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí. Però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Jo Sardanes. Us hi espero.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Tots els marroquins roben.
2: Els treuen treballs.
3: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat. La gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Parassi, marimatxo.
9: Estic solo.
10: Terroristes.
11: Parassi, matant.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
14: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

0: Doncs comencem el nostre magazín quan li queden 3 segons a les 10 i 15. Ara ja són les 10 i 16 del matí. Saludem a Mariona Sales, cap d'Informatius. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa.
1: Gràcies.
0: I comencem, com sempre, amb les 3 notícies de la jornada. Comencem parlant del ple que dona llum verda inicial a la zona de baixes emissions de Sant Just. També parlarem de l'AMB, que impulsa una nova edició del programa Bici Empresa, i tancarem amb la matrícula del curs intensiu de català inicial, que s'obrirà el 30 de juny a Sant Just d'Esvern. Mariona, donem tret de sortida a aquest espai de notícies amb clau política.
1: Sí, comencem a parlar de política, en concret del ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament, que es va celebrar ahir i que ha aprovat inicialment el projecte de zona de baixes emissions i la nova ordenança reguladora de l'accés, la circulació i l'estacionament de determinats vehicles al municipi. La proposta ha rebut els vots favorables del PSC, Sant Just en Comú i Esquerra. Endavant Sant Just, Junts i PP s'han abstingut, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant la sessió també s'han aprovat per la via d'urgència l'ordenança fiscal del recàrrec sobre l'impost de les estades en establiments turístics i el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per regular la transferència d'aquest recàrrec municipal. I a més també es va fer la lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, abans del torn de pregs i preguntes de la corporació. Abans de cloure el ple, membres del grup de suport a una jove de Sant Just i un jove d'Esplugues encausats pels fets de les festes de tardor va demanar la paraula per reclamar que l'Ajuntament es personi com a acusació popular en defensa dels dos joves. La petició es va produir després que, durant el torn de pregs i preguntes de la ciutadania previ al ple, les famílies dels acusats també demanessin suport al consistori. L'alcalde va respondre en les dues situacions que el govern municipal necessita temps per estudiar les possibles vies d'actuació abans de prendre una decisió.
0: I seguim avançant amb més qüestions. Parlem ara de mobilitat, Mariona.
1: Parlem de l'àrea metropolitana de Barcelona, que ha obert la convocatòria 2026 del programa Bici Empresa, que és una línia d'ajuts que permet a empreses, persones empresàries i professionals de l'àmbit metropolità disposar temporalment de bicicletes per fomentar els desplaçaments sostenibles a la feina. El termini per presentar sol·licituds acaba el 30 d'octubre del 2026, o abans si s'esgota el pressupost, i els ajuts consisteixen en la cessió d'entre una i cinc bicicletes durant un màxim de 6 mesos, amb models elèctrics o mecànics, plegables, de passeig o long tail, i l'objectiu és afavorir el canvi del vehicle privat cap a la bicicleta o la combinació amb el transport públic. Les bicicletes s'han de destinar a desplaçaments laborals, tant entre el domicili i el lloc de treball, com per serveis vinculats a l'activitat econòmica. I poden optar empreses, professionals i altres entitats ubicades en municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Molt bé, doncs agafem la bicicleta i marxem directament a parlar d'educació, perquè ja comencem a engegar motors, oi, d'aquesta matrícula per al curs vinent i també per algunes formacions que s'estan duent a terme durant l'any, no? Perquè recordem que a Sant Just d'Esvern tenim el CFA, el Centre de Formació de Persones Adultes, i també tenim el Servei Local de Català.
1: Sí, en concret parlem del Servei Local de Català de Sant Just, que obrirà la matrícula del curs intensiu de català inicial a 1.1 els dies 30 de juny i 1 de juliol de 2026, adreçat a persones que no tenen cap coneixement de la llengua catalana. La inscripció es farà al despatx del Centre del Servei Local de Català a les escoles i és necessari demanar cita prèvia. L'horari de matrícula serà de 9 a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre, i el primer dia d'inscripció començarà el 30 de juny a les 9 del matí i acabarà a les 8 del vespre.
0: Molt bé, doncs gràcies, Mariona. Fem un repàs una mica més ampliat d'aquestes 3 notícies, d'aquests 3 titulars. Avui hem parlat del ple que dona llum verda inicial a la zona de baixes emissions de Sant Just. La sessió també aprova el recàrrec de la taxa turística i el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya, mentre que un grup de joves de suport reclama que l'Ajuntament es personi en la causa de dos joves investigats. També hem parlat de l'AMB, que impulsa una nova edició del programa Bici Empresa. La convocatòria 2026 ofereix la cessió temporal de bicicletes a empreses i professionals per fomentar la mobilitat sostenible en desplaçaments laborals. I hem tancat amb la matrícula del curs intensiu de català, que en aquest cas català inicial, que s'obrirà el 30 de juny a Sant Just. Les inscripcions es podran formalitzar entre el 30 de juny i l'1 de juliol al Servei Local de Català, amb cita prèvia per a persones sense coneixements previs de català. Petita pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
3: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: I ara, portades de diaris. I arrenquem el repàs a la premsa escrita al nostre país amb la portada del diari Ara, Mariona, que avui, doncs, obre amb terratrèmols.
1: Exacte, parlem de la catàstrofe a Veneçuela, balanç provisional que gairebé 200 morts i milers de desapareguts, entre els quals hi ha 68 espanyols. I veiem en fotografia principal, doncs, un edifici a Veneçuela que està completament inclinat i pel que es veu a dins bastant destrossat, doncs per culpa d'aquests terratrèmols que hi ha hagut, si no m'equivoco, per sobre dels 7 graus de l'escala Richter, que són terratrèmols molt forts i que doncs ara doncs estan en aquest procés doncs de salvar els supervivents que hi hagi. De moment doncs això, el balanç que ja diuen el diari Ara que és provisional, és de gairebé 200 morts i milers de desapareguts.
0: Totalment, sí, sí. Recordem que els terratrèmols van ser de 7,2 i de 7,5, aquests graus a l'escala Richter, i que bé, doncs, van estar separats per només 39 segons.
1: Sí, sí, una catàstrofe, esperem doncs, que puguin trobar tota la gent que estigui desapareguda i que aquest balanç provisional doncs, pugi el nombre de morts al mínim possible.
0: Desgraciadament ja es parlava d'altres balanços que no tenien res a veure amb les xifres que hem citat a continuació, però bé, veurem, estarem molt pendents d'aquesta notícia que, bé, és sens dubte una de les tragèdies de la setmana. Marxem a parlar també de política, ara a nivell doncs, nacional, Mariona.
1: Sí, parlem de Junts, el PP i Vox, que voten que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. El partit d'Abascal ja prepara el terreny per qüestionar els futurs resultats electorals. Passem a parlar d'habitatge. Veiem un número, 142.000, que són els pisos que falten a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge. Passem a parlar també de català. El C2 de català pels nous docents és un altre cop posposat. No hi ha prou titulars per cobrir vacants i baixes. I tanquem portar avui el diari Ara amb una notícia que diu que precinten dues clíniques dentals fraudulentes. Operaven sense títol i amb estris rovellats.
0: Sis minuts per dos quarts d'onze del matí. Marxem al periòdico en català que obre amb BTS, que visita Madrid. En aquest cas, doncs, diuen llums i ombres de l'imparable fenomen, que doncs, recordem és un fenomen global del K-pop. Parlem ara també de l'hospital que posa doncs, en marxa un programa pioner d'investigació. Estem parlant de Bellvitge, que lidera un estudi de 390 malalties rares. El Centre Sanitari Català descobreix i posa nom a una patologia minoritària que havia afectat una família després de dècades de diagnòstics erronis. I en imatge principal, dos terratrèmols sacsegen Veneçuela. Els sismes de 7,2 i 7,5 graus deixen almenys 188 morts i milers de persones desaparegudes, entre elles 68 d'espanyoles. Marxem a parlar del Congrés, que exigeix doncs, a Sánchez una qüestió de confiança amb els vots del PP, Vox i Junts. El Consell de Ministres aprovarà al juliol el pla anticorrupció que el president va presentar fa un any. Parlem ara de Memòria 2025. La cambra adverteix que l'habitatge frena els beneficis de l'economia catalana. També, pel que fa doncs, a la relació bilateral, la negociació amb l'Iran posa en tensió l'aliança entre Trump i Netanyahu. I tanquen portada amb un parell de notícies. Obres de reforma, l'estació de Sants tancarà al setembre l'accés principal durant 2 anys i, en seguretat, el Raval tindrà tot l'estiu un desplegament permanent de policia. De la vermella marxem a la blava, La Vanguardia, Mariona.
1: La Vanguardia obre també amb la catàstrofe natural al Carib, el doble terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació a Venezuela. En fotografia principal, de fet, veiem una dona passant davant d'un edifici destruït pel sisme la localitat de La Guaira, que s'està portant, està amb una cara de desolació completa, amb les mans al cap, i a darrere, doncs, això, com diu, veiem un edifici destruït. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes dels sismes de magnitud 7,2 i 7,5 superi amb escreix la xifra oficial de 188 morts. També fan una petita peça de veneçolans a Espanya, diu La Diàspora, entre l'angoixa i el rebuig de les dades oficials. Altres notícies d'avui de La Vanguardia. Veiem que PP, Vox i Junts demanen la dimissió de Sánchez o una qüestió de confiança. L'executiu salva 3 votacions i en perd 2 a l'últim ple del Congrés. També veiem que el jutge ofereix a l'advocacia de l'Estat reclamar per les joies de Zapatero i que l'Audiència de Barcelona sol·licita ajuda pel col·lapse de casos pendents. Avui, La Vanguardia fa una entrevista a Mick Jagger, Keith Richards i Ron Wood, els famosíssims Rolling Stones, que parlen del seu nou disc, que es diu Foreign Tongues, que sortirà a la venda el 10 de juliol, i posen una cita seva que diu: "El nostre productor sap com cal treure uns vells del sofà." I els veiem, doncs, els tres en fotografia avui a la portada de La Vanguardia. I per tancar ja la portada avui, parlem de futbol sala. El Barça conquereix la 8a Lliga a Múrcia.
0: I tanquem aquest espai de repàs de portades de diaris, com ho fem sempre, amb El Punt Avui. A la portada d'avui llegim una entrevista a Joan Mateu i Bagària, que és doncs artista, i en una cita seva, l'art és assumir reptes, navegar en la incertesa i experimentar. A les estrenes de la setmana, Emma Vilarasau torna als cinemes en viatge al País dels Blancs, adapta la història real del jove ghanès Osman Umar, que en aquest cas, doncs, recordem que és una pel·lícula que s'estrena avui i que podeu veure als cinemes catalans. També parlem d'Animat i amb ànima. El cinema animació català multiplica per 4 la producció de llargmetratges després d'anys de moltes dificultats. I veiem, doncs, tires de cinema de 35 mil·límetres on podem veure fotogrames de diverses pel·lícules que s'han animat aquí a Catalunya, entre elles Tadeo Jones. I bé, doncs, com dèiem, l'animació a Catalunya, perquè no és el mateix que l'animació en català, recordem que hi ha molta d'aquesta animació, doncs, que es fa per altres països i inclús també per Hollywood, i en aquest sentit, doncs, Animat i amb ànima és el titular que dona nom a aquest reportatge que podeu llegir a les planes 2 a la 4 i també a l'editorial. Marxem a parlar del d'ahir, de Saúl Gordillo, que diu: "Junts, colla Sánchez. Esquerra no li segueix el joc al Congrés mentre hi ha 51 morts per la onada de calor. A les cròniques, Zapatero és la meva segona decepció i tornem a salvar Estrenc." Ara sí, en aquest cas, doncs, una crònica d'Aina Vives. Marxant, doncs, directament a l'esportiu, amb el Barça, campió de Lliga de Futbol Sala Múrcia, derrota el Pozo per 4-6 en la pròrroga i s'endú el títol per 3-1. Doncs ja ho tenim, Mariona. T'escoltem, com sempre, els butlletins i l'informatiu d'edició migdia.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Els divendres, dia complet, perquè hem de fer molta feina aquí, sí, a la redacció, però endavant, que queda poc pel cap de setmana.
1: Exacte.
0: Fins ara, cuida't.
1: Fins ara.
0: Molt bé, doncs nosaltres fem una petita pausa musical. Tornem de seguida, com sempre, amb les efemèrides i amb el temps. Fins ara.

0: T'he dit que no em venia de gust.
1: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
2: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
3: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
0: Deixa'm estar pesat.
3: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
4: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
5: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
6: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.

Passen 5 minuts de 2:15 del matí, ara, efemèrides. I què va passar tal dia com avui, un 26 de juny? Doncs l'any 1541 va ser assassinat Francisco Pizarro, conqueridor del Perú. També a l'any 1890 s'estableix a Espanya la llei del sufragi universal masculí. Trobem també els representants de 50 països que signen la Carta de les Nacions Unides, l'ONU, per al manteniment de la pau internacional a l'any 1945, i el boxejador espanyol José Legra recupera el títol de campió d'Europa del pes ploma a l'any 70. El general Pinochet a l'any 74 assumeix els poders presidencials a Xile, i a l'any 77, últim concert del cantant Elvis Presley al Market Square Arena d'Indianapolis, als Estats Units. També llegim que tal dia com avui, del 87, Jesús Gil es converteix en el president del Club de Futbol Atlètic de Madrid, i també a l'any 2000, uns anys més tard, els científics nord-americans Craig Venter i Francis Collins anuncien el primer esborrany de la seqüència del genoma humà. El 2011, dos militars espanyols moren i tres més resulten ferits en un atac contra el seu vehicle blindat a Kala i Nau, a Afganistan. I també, doncs, per anar tancant ja aquest bloc, el 2015, el 2020, el 15, els Estats Units legalitzen el matrimoni entre persones del mateix sexe a tot el país, i el 2020 la popular sèrie The Simpsons anuncia que els seus personatges seran doblats per actors de la mateixa raça que els personatges que interpreten. Vinga, va, naixements. Un dia 26 de juny, és a dir, tal dia com avui, va néixer a l'any 1892 Pearl S. Buck, escriptora nord-americana i Premi Nobel de Literatura. També Salvador Allende, president de Xile, al any 1908, i Eleanor Parker, actriu nord-americana, a l'any 1922. Trobem també el 28 Yoshiro Nakamatsu, inventor japonès, i Luis Miguel Arconada, futbolista espanyol, al 54. Chris Isaak naixia també al 56, músic de rock nord-americà, i Massimiliano Biaggi, pilot italià de motociclisme, l'any 1971. I ens queda una altra, però ens la deixem, ens la reservem per l'efemèride musical. En defuncions, tal dia com avui, ens va deixar l'any 1810 Joseph Montgolfier, inventor francès, Mariano Lagasca, naturalista espanyol, a l'any 1838, al 1878 ens deixava Maria de las Mercedes, reina d'Espanya i esposa d'Alfons XII, i marxem també a destacar la defunció anys més tard, al 1986, d'Ignacio Coca, banquer espanyol. El 2013, Bert Stern, fotògraf nord-americà, Edith Skoff, el 2019, actriu francesa, i tanquem el 2024 amb la defunció de Caroline Richmond, hispanista nord-americana i viuda de l'escriptor Francisco Ayala. Tanquem amb la celebració d'avui. Avui es celebra el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. I ara sí, efemèride musical, avui us deixem a Mariana Grande, perquè tal dia com avui, el 26 de juny de 1993, va néixer la cantant, compositora i actriu nord-americana Ariana Grande, amb la qual, doncs, avui recordem amb Into You, aquesta cançó que, bé, doncs, a Spotify té més de 2 milions de visualitzacions. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, perquè aquesta cantant, doncs, sabem que agrada molt i agrada molt a tothom. Into You, aquí, aquest single d'Ariana Grande, que sona a Ràdio Desvern.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla amb la dislèxia numèrica. Ja veia que alguna cosa no anava bé, no són 2 milions de visualitzacions, són 2.000 milions de visualitzacions. És que això és una burrada, el que acaba de passar aquí és que és magnífic. Doncs això, que adonar-se'n que un té problema amb llegir els números. S'han d'acceptar, aquestes coses s'han d'acceptar. Vinga, seguim aquí a Ràdio Desvern, al 98.1 FM, fem una petita pausa per publicitat i tornem amb què? Doncs farem una mica de ramblejant avui per descobrir l'agenda del cap de setmana i també parlarem amb en Carles Rius per veure com va el temps i a veure si les temperatures baixen una mica, però sembla que la cosa ha vingut per quedar-se. Vinga, petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
1: Smooth Jazz Club.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
1: Smooth Jazz Club.
2: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
4: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
5: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Passa un minut de 11:15, marxem a ramblejar. Vinga, va, avui ramblegem per l'agenda del cap de setmana. Comencem amb el concert de primavera, divendres 26 de juny a les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre al Centre Social del Mil·lenari. Una activitat, doncs, organitzada per Acció Social i Gent Gran. Un concert de primavera de la Coral Harmonia i també acte de reconeixement a les persones associades que compleixen 25 anys com a sòcies de l'Associació de Gent Gran de Sant Just. En acabar, s'oferirà un petit refrigeri a les persones assistents. També trobem avui el divendres de joc amb Ciudadeles al casal de joves a partir de les 5 i fins les 8 del vespre. Aquesta activitat lúdica gratuïta en la que, doncs, en cada ocasió us ensenyen, doncs, un joc diferent. En aquest cas és Ciudadeles, un joc de cartes on cada jugador construeix la seva ciutat mentre assumeix rols secrets amb poders especials. Està molt bé aquest joc. Jo el tinc a casa i la veritat és que ens fem un fart de riure amb els amics i també, doncs, gaudeixes d'aquest joc una mica més de rol, que també està bé. Parlem de terrasses musicals, perquè ha arribat l'estiu i això és que es nota moltíssim. Estem gaudint del bon temps, de la bona música, als establiments de restauració de Sant Just. Divendres, avui, tenim música en viu al Vinar, al Mas Lluí i també, si marxem a destacar altres terrasses musicals, les trobarem al Bar Los Pisos, demà dissabte a les 12, pel Vermut, i també terrasses musicals al Sant Boran a les 8 del vespre i a les 7, però ara sí diumenge, al Bar de Can Ginestar. Molt bé, doncs seguim comentant altres qüestions perquè tenim la Revetlla de Sant Pere. Avui, 26 de juny, al Parc de les Basses de Sant Pere celebra aquesta revetlla a casa nostra i és que a les 9 del vespre tindrem la Botifarrada amb preu de 6 euros, després l'orquestra Orga de Gats a les 10 i de 12 a 1 i mitja, dos quarts de dues, DJ Smoket, amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i Veïnes de les Basses de Sant Pere. Amb aquesta programació, doncs ja sabeu, us podeu passar a partir de les 9 fins a les 3 de la matinada per les Basses de Sant Pere i gaudir de la festa. I si sou joves i voleu gaudir de les activitats que ofereix el casal, el que us recomanem és que marxeu cap a la nit oberta del casal de joves, que és avui de 10 a 2 de la matinada. Un cop al trimestre doncs, s'obren les portes del casal fora de l'horari habitual per oferir doncs, una nit plena de diversió, activitats i sorpreses. I aquest cap de setmana també celebrem amb orgull. Celebrem el Dia de l'Orgull LGTBI+. I és que diumenge 28 de juny es celebra aquesta activitat, un matí de celebració del Dia de l'Orgull en classe de zumba familiar i actuació de banda d'andarà amb repartiment de globus amb els colors del col·lectiu i també amb un bon esmorzar. I amb això tanquem l'agenda del cap de setmana, farem una breu pausa, tornarem de seguida amb el temps, amb en Carles Rius, aviam què ens ha de dir avui, però, com dèiem abans, sembla que la cosa es manté una mica igual. Nosaltres fem una petita pausa musical, tornarem de seguida, com dèiem, per parlar del temps. Us deixem avui amb una cançó doncs, que és molt especial per aquest programa, que ens agrada molt. És una cançó que, bé, es diu Mr. Blue Sky i és de l'Electric Light Orchestra. Tota per vosaltres. Fins ara.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
1: Smooth Jazz Club.
0: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Temps pel temps, quan queden 5 minuts per les 11 del matí, saludem el Carles Rius. Carles, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Benvingut al programa. Veig que t'estàs aquí fent una lectura en diagonal dels mapes. Estàs aquí examinant...
3: Bueno, bàsicament, t'ho dic,
2: sí.
3: El que estic mirant és quina temperatura teníem ahir, a aquesta hora, perquè he rebut una trucada dient això és infernal.
2: Sí,
3: ara estem aquí dins i no ho notem, però ahir a aquesta hora, més o menys, falten 5 minuts per les 11, teníem una màxima de 29,8 i ara estem a 30,9, o sigui, un grau més. Ahir vam arribar a tocar els 33 graus i avui més o menys estarem igual. Però clar, o sigui, el que ens està passant aquests dies és que aquesta influència africana tan seca doncs, ens estava afectant i ens estava portant temperatures molt altes. Recordem que dissabte vam arribar... Quina mania, un dissabte!
2: Clar,
3: a mi m'ha desmuntat, això
2: la setmana...
3: del dimecres festiu.
2: Jo ahir estava en dilluns, ara no, ara estic a divendres,
3: sí.
2: però ahir estava en dilluns.
3: Que dilluns vam arribar als 35 graus...
2: Dilluns, no ahir.
3: Dilluns.
2: Dilluns, no el dilluns que va ser ahir. Ahir va ser com un dilluns. Perdó.
3: Ahir va ser com un dilluns per a dijous. Sí,
2: exacte. Dit això,
3: jo crec que
2: 22...
3: hi ha molta gent que no està situada i no sap quin dia viu, eh? No. I quan li diguem que demà és cap de setmana, estarà molt contenta.
2: Sí, s'alegraran.
3: Sí.
2: Dilluns 22, què va passar dilluns 22?
3: Dilluns 22 va passar que teníem la humitat molt baixa, perquè teníem aquests aires africans i això permetia doncs, que la humitat no fos massa alta. Com que això s'ha retirat i s'han anat cap al nord, o sigui que és flipant, o sigui, estem veient temperatures al·lucinants. Londres va arribar als 40 graus, a París també s'ha arribat als 40 graus, però és que ja tires amunt cap a Irlanda i a Escòcia, hi ha llocs amb 36 i 38 graus.
2: Carai.
3: Són autèntiques animalades el que està passant. Ja avisem fins i tot Suïssa, o sigui que és tot el que és el centre i oest d'Europa estan patint aquesta onada de calor, aquesta situació, aquesta bombolla que no els acaba de marxar i que nosaltres doncs, se'ns ha retirat una miqueta. Clar, si parlem del dilluns, de veritat, que teníem uns 35 graus i ahir baixàvem a 33, ha baixat un parell de graus. Però la humitat ha pujat i això està provocant que la sensació de calor a la costa, sobretot, sigui molt més acusada. Si estàs a l'interior, estàs a Lleida i fa uns quants dies arribaven als 42 graus i ara tenen màximes de 36-37, clar, han notat una petita diferència i no se'ls ha mogut la humitat. Però, en canvi, aquí sí que la humitat ens està fotent la guitza. I amb aquesta temperatura de l'aigua del mar que ha estat disparadíssima, ahir a la tarda agafaven registres de la Costa Daurada, estava a 27-28 graus, o sigui, aquesta pujada de temperatura tan bèstia, penseu que de mitjana hauríem d'estar a 22-23 graus a aquesta època, a les portes del mes de juliol, i que estem superant els 24, 25 i 26 graus, que això acostuma a passar a finals d'agost, primers de setembre, o sigui que realment l'aigua del mar està molt calenta, i ja sabeu que quan l'aigua del mar està tan calenta i en superfície ens entra algun solc, alguna bosseta d'aire fred, alguna xurrada que pot passar durant el juliol i l'agost, aquestes tempestes tan violentes que estan acostumades a sorgir entre el setembre i l'octubre amb el procés del canvi d'estació podrien arribar en qualsevol moment a Catalunya i portar precipitacions fortes o molt fortes. Què és el que podria passar a partir de diumenge? De moment no. Avui divendres 33 graus, demà dissabte baixa un palet la màxima, 32, diumenge tornaríem a pujar 33 i passaríem als 33, o sigui que estem en 3 dies encara, tant avui com dissabte com diumenge, amb moltíssima calor. No és una dada de calor, però estem en valors caniculars totals, o sigui que són valors que normalment els patim per festa major o més endavant i que els estem patint ara a finals del mes de juny. I a partir de diumenge comencen a créixer nuvolades i tempestes. Diumenge, dilluns, dimarts i dimecres són 4 dies on recula una mica la temperatura, poden créixer tempestes de mitja tarda i aquestes tempestes cada dia que passi poden ser més grans, es poden desenvolupar més i poden afectar més territori. I això és el que estem seguint i que dilluns acabarem d'aclarir una miqueta. O sigui que divendres, dissabte, diumenge, calor a dojo, amb unes temperatures màximes a tocar dels 33 i unes mínimes que seran entre els 22 i els 23, però al tanto amb la humitat, perquè realment seran nits que costaran de pair. I a partir de diumenge comencen a créixer tempestes, només al Pirineu, dilluns Pirineu i la part del Prepirineu, dimarts aparcarien una miqueta més i podrien arribar a la costa catalana el dimarts a la nit i dimecres al matí, que és el canvi de mes. Ho anirem seguint, però vaja, Dani, sembla que podríem respirar una miqueta just amb l'entrada del mes de juliol. Respirar una mica vol dir no tindrem 33, però potser en tenim 30, que això ja el mes de juliol és una mica més normal.
2: Doncs esperem que qui t'hagi d'escoltar t'escolti i així sigui, perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do
3: sí,
2: les temperatures.
3: Tres dies difícils. Venen.
2: Tres dies complicats i aviam si amb l'obertura d'aquest nou mes tenim també un descens a les temperatures i una mica més de pau al termòmetre. Carles, una abraçada, cuida't i bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
2: Us deixem amb els butlletins de les 11. Tornem de seguida amb més Rambla. Fins ara.
4: De casa. Estaven confinats des d'ahir al vespre. Tot i això, es manté el desallotjament preventiu de tres nuclis més. Al Campell, Ramon Dalmau i Estela Busoms, bon dia.
5: Bon dia. Encara no poden tornar a casa els 240 veïns desallotjats dels pobles de Sanuí, Alins i Calassans, en aquest cas a la comarca de la Llitera, però sí que hi podran passar a recollir pertinences i medicaments en combois organitzats per la Guàrdia Civil. En el cas de Fons, que es va confinar per evitar afectacions pel fum als seus habitants, la situació es normalitza i s'aixeca, per tant, el confinament. Mentrestant, tot el dispositiu d'extinció està en marxa per intentar perimetrar el foc com més aviat millor abans que el temps es compliqui. També és un no parar de tractors que marxen a fer tallafocs. Hem parlat amb l'Ivan, que ha perdut part de la collita per aquest incendi.
6: Va començar a bufar molt vent, ja es va descontrolar, va saltar a la serra i llavors ja no vam poder fer res. Vam estar tot el dia, fins a les 11 de la nit, però bueno, ara hi tornem a fer més tallafocs i bueno, farem el que podrem.
5: Ramon Dalmau, Estela Busoms, Catalunya Ràdio, al Campell.
4: Més notícies, Albert Manyà.
7: Continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que les xifres preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts arriba als 35.000. Gustavo Duque és alcalde de Chacao, el districte financer de Caracas, i apunta que hi ha tres edificis residencials que s'han ensorrat.
8: Si su familiar no estava en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos tres edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
4: I la Generalitat enviarà 15 bombers especialitzats en actuacions en estructures col·lapsades i també 10 forenses per donar suport a les tasques de rescat a Veneçuela. Es tracta d'un grup especialitzat en estructures col·lapsades dels bombers encarregats d'avaluar la seguretat per fer les maniobres d'extracció d'aquelles persones que hagin pogut quedar atrapades. Oriol Corbella és el cap de l'expedició de bombers de la Generalitat a Veneçuela.
9: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
7: Sobre el terreny, les ONGs internacionals s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades. Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona, tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres a Veneçuela.
10: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
4: Brussel·les vol que els homes ucraïnesos en edat militar no puguin accedir a permisos de residència i de treball a la Unió Europea com han fet fins ara. La comissió proposa excloure'ls de l'estatus de protecció temporal perquè així Ucraïna tingui prou soldats per lluitar contra Rússia. La mesura afectarà els que arribin a partir d'ara. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
11: Hola, bon dia. Per a tots els homes ucraïnesos que ara mateix ja estiguin dins de la Unió Europea, se'ls mantindrà l'estatus de protecció temporal. El veto afectarà els homes, només els homes, d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara i entrarà en vigor tan bon punt ho aprovin els països de la Unió Europea, cosa que pot passar en els propers dies o setmanes. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
7: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
11: Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
4: La Generalitat commemora el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. En l'acte institucional, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat la necessitat de mantenir i visibilitzar el suport de les institucions públiques davant l'augment dels discursos d'odi. Barcelona, Sara Cañete, bon dia.
12: Hola, bon dia. Sí, en aquest context, la consellera Eva Menor ha posat en valor l'aprovació ahir al Congrés dels Diputats d'una llei que penalitzarà les anomenades teràpies de conversió i també ha reivindicat la darrera llei catalana que reforça aquests drets del col·lectiu LGTBI+, i actua contra la LGTBI-fòbia.
13: Davant dels intolerants, dels que no estimen, Catalunya està preparada per continuar sent un espai de llibertat, de respecte i de dignitat per a tothom. Per això avui celebrem, commemorem i reivindiquem, perquè sabem d'on venim, perquè tenim molt clar on som i, sobretot, sabem molt bé cap a on volem anar. Volem anar a construir una Catalunya on totes les persones puguin viure amb la mateixa llibertat, la mateixa dignitat i els mateixos drets.
12: David Mendoza i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: I els esports, el del Serra.
14: El Barça de futbol sala torna a guanyar la Lliga 3 anys després. Els blaugrana superen el Pozo de Múrcia a domicili per 4-6 a la pròrroga i s'adjudiquen la final per 3 victòries a 1. Aquest és el 8è títol de Lliga que aconsegueix la secció de futbol sala blaugrana. El Mundial de Futbol. En les últimes hores s'han jugat els últims partits dels grups D, E i F. Equador 2, Alemanya 1, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, Japó 1, Suècia 1, Tunísia 1, Països Baixos 3, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. Els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó passen als setzens de final. Això fa que ja hi hagin alguns aparellaments de setzens de final definits, com ara el Països Baixos, Marroc, el Brasil, Japó, el Sud-àfrica, Canadà i l'Estats Units, Bòsnia. Per la jornada d'avui hi ha previstos 6 partits més que tancaran la primera fase dels grups G, H i I. Destaca l'Espanya-Uruguai, que jugarà a partir de les 2 de la matinada. L'equip espanyol, guanyant o fins i tot empatant, pot acabar primer de grup. I per les 9 del vespre destaquem el Noruega-França amb el duel entre Mbappé i Haaland. A banda del Mundial, excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà en els pròxims dies de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà a London City.
15: Fins aquí les notícies.
16: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 8 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. El ple ordinari de juny de l'Ajuntament de Sant Just ha aprovat inicialment el projecte de zona de baixes emissions i la nova ordenança reguladora de l'accés, la circulació i l'estacionament de determinats vehicles al municipi. La proposta ha rebut els vots favorables del PSC, Sant Just en Comú i Esquerra. Endavant Sant Just, Junts i PP s'han abstingut, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant la sessió també s'han aprovat per la via d'urgència l'ordenança fiscal del recàrrec sobre l'impost de les estades en establiments turístics i el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per regular la transferència d'aquest recàrrec municipal. A més, s'ha fet la lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, abans del torn de pregs i preguntes de la corporació. Abans de cloure el ple, membres del grup de suport a una jove de Sant Just i un jove d'Esplugues encausats pels fets de les festes de tardor ha demanat la paraula per reclamar que l'Ajuntament es personi com a acusació popular en defensa dels dos joves. La petició s'ha produït després que, durant el torn de pregs i preguntes de la ciutadania prèvia al ple, les famílies dels acusats també demanessin el suport del consistori. L'alcalde va respondre que el govern municipal necessita temps per estudiar les possibles vies d'actuació abans de prendre una decisió. Pel que fa a mobilitat, l'àrea metropolitana de Barcelona ha obert la convocatòria del programa Bici Empresa, una línia d'ajuts que permet a empreses, persones empresàries i professionals de l'àmbit metropolità disposar temporalment de bicicletes per fomentar els desplaçaments sostenibles a la feina. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 d'octubre o abans si s'esgota el pressupost. Els ajuts consisteixen en la cessió d'entre una i cinc bicicletes durant un màxim de 6 mesos, amb models elèctrics o mecànics, plegables, de passeig o long tail. L'objectiu és afavorir el canvi del vehicle privat cap a la bicicleta o la combinació amb el transport públic. Les bicicletes s'han de destinar a desplaçaments laborals, tant entre el domicili i el lloc de treball com per serveis vinculats a l'activitat econòmica. Hi poden optar empreses professionals i altres entitats ubicades en municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. I pel que fa a educació, el Servei Local de Català de Sant Just obrirà la matrícula del curs intensiu de català inicial els dies 30 de juny i 1 de juliol, adreçat a persones que no tenen cap coneixement de la llengua catalana. La inscripció es farà al despatx del Servei Local de Català a les escoles i és necessari demanar cita prèvia. L'horari de matrícula serà de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Tots els marroquins roben.
2: Els treuen treballs.
3: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràcid, marimatge. Estic
9: solo.
10: Terroristes.
11: Paràcid,
12: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
14: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
13: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, passen 2 minuts d'un quart de 12 del matí, continuem doncs el magazín de matins d'aquesta casa. Avui ens acompanya al telèfon Gina Clavijo, portaveu del grup municipal Vox a l'Ajuntament de Sant Just. Amb ella analitzarem els principals acords del ple celebrat ahir dijous, així com altres qüestions d'actualitat municipal. Gina, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Benvinguda al programa. Comencem amb el balanç del ple municipal del mes de juny. Aquest dijous es va celebrar doncs, el ple ordinari d'aquest mes amb diversos punts destacats relacionats amb la mobilitat, el medi ambient i també amb la gestió municipal. Comencem parlant del balanç que fa Vox d'aquest ple del mes de juny i també quins punts considereu més importants i que creieu doncs, que si el grau de satisfacció doncs, és el que vosaltres volíeu amb aquests acords adoptats.
1: Bueno, pues muchas gracias. Mira, ha sido un pleno con decisiones importantes para el futuro del municipio. Desde Vox hemos mantenido una posición responsable analizando cada punto, pensando exclusivamente en el interés de los vecinos de San Just. Creemos que el ayuntamiento debe centrarse mucho más en resolver los problemas cotidianos de seguridad, limpieza, movilidad, vivienda y apoyo al comercio local, que esa sigue siendo siempre nuestra prioridad, que es lo que siempre echamos en falta. Sí se tomaron otros temas, pues que ya iremos hablando, ¿no? En el transcurso de la entrevista. En general fue un pleno corto, agradable, cada vez hay más, es más agradable compartir con los compañeros estos plenos.

0: Doncs vinga, seguim amb la nostra programació d'avui divendres. Marxem a parlar d'actualitat política. Joel Reguant, bon dia.
1: Molt bon dia, Sant Just, com esteu?
0: Doncs molt bé, amb ganes de posar fil a l'agulla, perquè avui tenim diversos temes. Parlarem del terratrèmol de Veneçuela, l'onada de calor, també el cas Zapatero, entre d'altres, perquè la veritat és que déu-n'hi-do la d'actualitat que n'hi ha. I bé, doncs comencem, si et sembla, amb el terratrèmol de Veneçuela, que ens vam assabentar ahir al matí d'aquest terratrèmol. De fet, dos, un de 7,2 a l'escala de Richter, un altre de 7,5, si no vaig errat, i amb 39 segons de diferència, és a dir...
1: No, la veritat que va ser una tragèdia, perquè a més fins i tot els sismògrafs catalans ho van detectar. O sigui, imagina't com havia de ser la intensitat perquè arribés fins aquí, a la distància que hi ha d'aquí a Veneçuela. Evidentment, la situació a Veneçuela és caòtica, però caòtica absolutament. Edificis esfondrats, porten més de 200 morts. El problema és que no saben ara mateix quants desapareguts hi haurà. Això és evidentment que és una tragèdia humanitària. Molts països estan volcant en l'ajuda. La presidenta Delcy Rodríguez també està intentant capejar una miqueta el temporal com pot, perquè aquí hi ha, evidentment, primer de tot, vides humanes en joc. Això és el més important, però és que a partir d'aquí també toca una reconstrucció molt, molt important d'unes infraestructures que estaven ja molt envellides, també són molts anys d'aquest règim i, per tant, tot això també acaba influint. Un dels grans dubtes és no es va poder preveure, això és una cosa que potser s'haurà d'aclarir, i al final també han tingut en aquest cas la mala sort. Ha anat a caure, o sigui, el centre, el punt neuràlgic on s'ha donat aquest terratrèmol ha estat molt a prop de les ciutats, que a vegades pots dir, mira, ha passat a 300 quilòmetres, ha passat, no ho sé. També et dic, ara jo puc dir, ojalà hagués passat al mar, sí, bueno, potser ara estaríem lamentant un tsunami, no ho sabem. Uh-huh. És una zona amb moltes plaques tectòniques, que a més freguen entre elles, i per tant aquests moviments sísmics poden passar. És una cosa contra la qual la humanitat no pot competir, però evidentment hem d'intentar mitigar i limitar-la molt. Ara mateix, el primer és el que toca, atendre els ferits i buscar desapareguts que puguin estar sota la runa i en vida. I a partir d'aquí tocarà una onada de solidaritat, que és la que ja està arribant, una reconstrucció que serà lenta, i veurem també cap on anirà també un país que ja estava en dubtes, no? Després de l'intervenció dels Estats Units, vivia en una època de canvi, de diferències, que no estava molt clar cap on aniria, i ara això posa més incertesa. Per cert, ha enviat un missatge a Nicolás Maduro, que està a Nova York.
0: Sí.
1: I enviava un missatge de fraternitat al poble i d'ànims, igual que estan fent-ho molts països. Per exemple, el govern espanyol també ha fet arribar les seves condolences i ajuda, la Unió Europea també ha fet arribar ajuda, són molts els països que s'estan volcant en Veneçuela, i aquí ho deixo així, però a vegades aquest fons de cooperació internacional és quan tindria sentit, no? Té sentit que es creï un fons de cooperació internacional, o hem d'esperar que sempre passi una tragèdia perquè comencem aquestes onades de solidaritat internacional en què tot el món participa i en què absolutament tot està ara mateix girant al voltant de Veneçuela. Bé, són coses que s'han d'anar analitzant. Jo sempre dic que s'han de fer en fred. Ara estem en clet. Ara és reactiva, política reactiva. No estem fent política preventiva. Ara estem reaccionant a la tragèdia. Però quan acabi aquesta crisi tocarà fer una reflexió internacional, no és una reflexió d'un únic país. Evidentment, Veneçuela ha de fer la seva pròpia reflexió, què podia haver fet millor, què podia haver fet diferent, que ara no toca. I ja quan arribi el moment, que es faci i a veure què és el que acaba passant. Com tu has dit, vivim també un moment de molta calor internacionalment parlant. Sí, França, sí. París, ha arribat a xifres de rècord, no? Estan arribant als 40 graus a París. Quin és el problema? Que no estan preparats per això. És més, moltes façanes no poden tenir aires acondicionats perquè estan protegides, igual que moltes teulades. Per tant, en una ciutat amb restriccions, perquè està pensada per un clima que ja no s'està arribant, és a dir, el clima actual no és el de fa, ja no et dic 50 anys, 20. Llavors aquí això obliga a prendre mesures. La onada de calor està fent estralls, sobretot a França, perquè és un país que estava poc preparat per això, i evidentment hi ha gent que pensa que s'està tirant el Sena, el riu Sena. Jo no m'hi tiraria ni que m'empenguessin ni que em donessin diners, t'ho dic, perquè a més és brut aquest riu. Recordem que en els Jocs Olímpics hi van haver gastroenteritis i problemes digestius perquè aquest riu no està pensat per al bany, no? Sí, també que jo tinc talassofòbia, no m'hi tiraria ni la broma, però ara mateix els únics llocs una mica acceptables doncs, són els rius i els mars, els llacs i zones amb aigua. I això també ens convida a reflexionar i ens convida a que fem mesures preventives, és el que et deia. Ara estàs en una onada de calor, doncs això és política reactiva. Uh-huh. Un cop passi aquest estiu, França ha de fer política preventiva, però a més l'ha de fer ràpid, perquè està veient que les normatives que té no funcionen al segle XXI, no funcionen al 2026, que estan limitant i estan provocant més crisi que la que ja hi ha. Això no vol dir que aquí no tinguem calor, aquí tenim molta calor. Però fixa't que, per exemple, et poso una població, vale? Sí. Sevilla ho afronta d'una altra manera. Per què? Perquè estan acostumats, i com que estan acostumats, saben com afrontar-ho, perquè ja estaven preparats per fer-ho. És com el terratrèmol. Hagués aguantat millor Japó? Sí, evidentment, amb aquesta magnitud haguessin tingut problemes. Però estan pensats per això. Llavors, toca fer aquesta prevenció, toca fer aquestes actuacions de caràcter previ per intentar assegurar que quan arribin aquests moments, és evident que tu no podràs fer que en lloc de 40 graus estigui de 30, però has d'intentar limitar-ne els efectes. I sobretot, seguim les normatives que estan, no? Intentar hidratar-se, intentar esquivar les hores de màxima calor. Carreteres, correcte, senyors. Uh-huh. Si podem no conduir a les 4 de la tarda, no conduïm a les 4 de la tarda. Perquè llavors passa que hi ha vehicles que anem amb l'aire condicionat a tope i acaben petant. També un petit consell, és absurd, però quan aneu amb vehicles, mireu quants queden aturats al voral i feu-vos la següent reflexió. Quants d'aquests han tingut revisions periòdiques? No, no fa falta. Sí, fa falta. Sí, fa falta. Quedar-te parat a les 4 de la tarda a la P7 és molt perillós. Per tant, intentem limitar-ho, intentem posar traves, intentem també que els nens i la gent gran estiguin atesos quan tenim aquestes situacions de grans onades de calor. És evident que no es pot anar al parc a ple sol a les 3 del migdia, eh que no? De la mateixa manera que no pots estar a la platja prenent el sol a la 1 o a les 2 del migdia, no. Igual que les persones grans, si les podem ajudar, doncs també és una cosa que s'ha de fer i que també és la nostra obligació humana, et diria, perquè també ha de ser així. Coses importants.
0: Què més?
1: Zapatero.
0: I tant.
1: Ai, el senyor Zapatero, eh? Com hem acabat. A veure, el tema de les joies porta cua és el més vistós, el més pintoresc. Felipe González li va dir que tornés les joies si eren un regal. Recordem que ara ja estem en la teoria de que és un regal, ja no és una herència familiar. És un regal d'un magnat, un jeque, un rei saudí. Veurem què hi ha de tot això. Fiscalia, el jutge, ha sol·licitat la intervenció de l'Advocacia General de l'Estat a veure si es persona o no en la causa de Zapatero, que també estan imputades les seves filles amb l'empresa que tenen.
0: Correcte, sí.
1: I això està començant a agafar una dimensió important. Fixa't-hi les derivades que això està tenint per l'actual president del govern, el senyor Pedro Sánchez, que aquesta setmana al Congrés, per cert, el dia de Sant Joan. Dic perquè, mirem, Nogueres va fer una reflexió de que lo dolent es crema la foguera a Catalunya, en referència doncs, a Pedro Sánchez. Va perdre la votació Sánchez i, per tant, hi ha una resolució que és veritat que no és executiva, en el qual li demana la dissolució. No li demana ben bé una dissolució de les cambres i convocatòria electoral, sinó que més aviat li ve dir que han perdut la confiança de la cambra. Quin és el tema? Perquè he llegit... No, és que si ha perdut la confiança ha de convocar eleccions. A veure, jo crec que confonem conceptes. Confonem una proposta de resolució que ha estat aprovada i que, per tant, és un posicionament polític que no té efecte pràctic, és això que dic que no és executiva.
0: Correcte.
1: La confonem amb una moció de confiança, amb una qüestió de confiança. Crec que s'estan confonent els dos conceptes. Una cosa és que una proposta de resolució li digui al president del govern que no té la confiança en la cambra, i una altra és que ell, i només ell, pot convocar una moció de confiança, una qüestió de confiança, i que és veritat que si la convoca i la perd, està obligat, llavors sí, a una convocatòria electoral. Però això no és el que ha passat, no estem en una qüestió de confiança, estem en una resolució que no té res a veure. Llavors, important també, quin és el mecanisme que provocaria una convocatòria electoral? Ja us he dit que en aquesta resolució no és executiva, que l'única persona que pot convocar una confiança és el propi president, en aquest cas Pedro Sánchez. Per tant, descartades aquestes dues vies per forçar un avançament electoral, només en queda una, que tampoc portaria exactament a una convocatòria d'eleccions, sinó que és la moció de censura. Quin és el problema o la virtut? La moció de censura està constituïda com un efecte constructiu, no és destructiu, és a dir, no és president, vostè perd la convocatòria, perd la moció de censura i això comporta una convocatòria electoral. No és així. És, si el president perd la moció de censura, és perquè el candidat alternatiu la guanya. I com que el candidat alternatiu guanya la moció de censura, el candidat alternatiu passa a ser president del govern i forma govern. Aquí està la diferència. Llavors, què vol dir? Que si es presenta una moció de censura, vol dir que hi ha un candidat alternatiu que seria president del govern. I aquí ve aquest famós nom de la moció de censura instrumental. Això em sembla sublim. Instrumental perquè la volen fer amb un candidat que tingui per objectiu convocar eleccions. Vale. Això és un posicionament polític. És a dir, jo et puc dir, mira, Daniel, jo em presento com a candidat a la moció de censura i convocaré eleccions. Vale? Voteu-me a mi. Sí. Molt bé. Un cop jo arribo a la presidència, jo només tinc un compromís polític per fer això. Què vol dir? Algú pot obligar a complir-ho? Bé, t'ho poso diferent. Quants cops no s'ha complert Rodalies amb Catalunya i hi ha hagut governs de tots els colors? Va, portem 300 anys amb les Rodalies o així. Llavors, quin és el tema? Sí, sí, molt bé, és instrumental. Sí, sí, convocaré eleccions. Sí, sí, ho posaré per escrit. Vale, però llavors és potestat del president del govern, sigui qui sigui aquest candidat, posa-li Alberto Núñez Feijóo, convocar o no aquestes eleccions. No, doncs, que sigui un altre. Vale, qui? De quin partit? De quin posicionament? Amb quin full de ruta? M'entens per on vaig? És a dir,
0: correcte.
1: No és un guanyo la moció i es convoquen eleccions. És, no, guanyo la moció, tinc la presidència del govern i després he de convocar eleccions. I sempre hi ha aquest punt de dubte en el qual ens estem movent. I, per tant, aquí ve, entenc, el gran problema i hem de veure què és el que fem i què deixa de fer. Guanyaria una moció de censura? No està gens clar, perquè la presència de Vox fa que PNB i Junts no hi vulguin anar. I si no hi volen anar, no sumen. I si no sumen, doncs se'n va al riu la moció de censura. Veurem què és el que passa o el que deixa de passar. Evidentment, aquests crits de dimissió, no, aquesta ovació atronadora, o fins i tot el que està dient Òscar Puente. Recordo, que per cert, no ho he posat en els teus temes, Ábalos, l'exministre, ha estat condemnat a 24 anys. 24, Coldo, 19. És un carro d'anys, eh? Estem parlant de molts anys per corrupció, on, per cert, Víctor d'Aldama, empresari corrupte, i no ho dic jo, ho diu una sentència, empresari corrupte. I ha caigut 4 anys i no ha de tornar ni els diners robats. No, és que ha col·laborat amb la justícia. No et dic jo que no, no et dic jo que no, i està clar que ho hem de fomentar. Però això vol dir que es quedi la part robada? Home, doncs, permeteu-me la reflexió. No faré com Óscar Puente, no faré com el ministre Puente, de que tot el món lo ve que és injusto. Jo, mira, si tenim dos corruptes en el govern i ara estan a la presó, benvinguts siguin en el centre penitenciari. Jo, en tot cas, demano més duresa per als altres, però no faré aquest discurs que fa el ministre Puente, que em sembla molt perillós el discurs que està fent un ministre del govern. D'igual, tampoc penso fer el discurs de Patxi López. No sé si des d'aquí tinc autoritat per demanar-li una reflexió interna. Però, sincerament, escoltar algunes coses de les que diu que és un clamor, que todos con Begoña... Està imputada, també. Una miqueta d'autocrítica crec que no ens aniria malament a tots plegats. Principalment, la corrupció està apretant molt fort el govern de l'Estat. Està rodejat el president d'actes corruptes i d'investigacions judicials i, evidentment, això no és bo. I mira, si et parlo d'autocrítica, me'n vaig a fer una a mi mateix.
0: Vinga.
1: Setmana passada, Daniel, em faltaria un retratado aquí. Vaig dir que Starmer estava una mica acorralat, que un opositor dintre del seu partit havia aconseguit escó i que, per tant, això li podria fer perdre, però vaig dir que això ve a curt termini, que no estava previst. Bé, doncs ha quedat retratadíssim, perquè en una setmana Starmer ha anunciat una dimissió en diferit, és a dir, no és que hagi dit dimiteixo i me'n vaig, sinó que, de moment, obre a un nou lideratge dintre del seu partit, els laboristes, i, per tant, quan hi hagi aquest nou lideratge que sigui triat per als diputats, ell farà aquest pas al costat. Per tant, quedo retratadíssim com a visionari de la política britànica. Mira, altres vegades tu, Daniel, te'n recordes, em deies, aquí has encertat,
0: aquí doncs aquest cop no he encertat. Aquest cop
1: he fallat. He fet futurologia i com la Trelawney de Harry Potter. Patacada monumental. Vaig dir que no estava prevista a curt termini, ni una setmana m'han aguantat les paraules. Keir Starmer dimiteix com a... Bé, dic dimiteix perquè és el que ha dit, però realment no és una dimissió perquè no està feta efectiva. Però dimitirà en breu i, evidentment, tindrem un nou premier. Tenc com una cosa, feu una búsqueda, busqueu quants premiers britànics han acabat caient de la mateixa manera, des de Margaret Thatcher fins a Keir Starmer. Són un bon carro. Si voleu, un altre dia els farem repassada d'això.
0: Molt bé, doncs, Joel, ens queda mig minut per les 12. Desitjar-te molt bon cap de setmana i anar tancant una mica l'espai d'avui. I la setmana vinent, doncs, seguim amb més actualitat política, perquè segur que estarà candent i tindrem molta notícia i molta informació que acostar als nostres oients.
1: Molt bé, bon cap de setmana a tothom. Una abraçada.
0: Una abraçada, cuida't.
1: Adéu.
0: I nosaltres fem una petita pausa en el camí, marxem als bulletins de les 12 del migdia, tornem de seguida amb l'última hora del programa, avui amb Arantxa Limón per parlar d'astrologia i amb David Fernández per fer doncs, petar la xerrada en el món de la psicologia. Tornem de seguida, fins ara.
2: Notícies de les 12. Bon dia, us informa Natàlia Ramon. 15 dotacions dels bombers i 6 mitjans aeris treballen hores d'ara en un incendi forestal entre Tiana i Montgat, al Maresme. Hi ha 3 focus i els bombers treballen per evitar que les flames saltin un barranc i creuin a l'altre vessant de la muntanya. Segons han informat des de l'Ajuntament, la zona de la deixalleria, que és a prop de diversos equipaments esportius, com ara el camp de futbol, la piscina municipal i un gimnàs, i de manera preventiva s'han desallotjat també totes aquestes instal·lacions on es feien campus i casals d'estiu. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 250 trucades sobre aquest foc que genera una columna de fum molt visible des de tot el Maresme. Més notícies, Albert Manyà.
3: La Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa, al Baix Ebre, per haver adjudicat obres després d'haver inaugurat un equipament a la ciutat i està analitzant si es van fragmentar contractes. Junts per Tortosa nega les acusacions. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Bon dia. El cas fa referència a l'Espai Moreira, un equipament sociocultural ubicat a l'espai de l'antiga fàbrica Samo. La Fiscalia ha començat a investigar-ho després que l'actual equip de govern els portés al cas. El 30 de març del 2023 es va inaugurar aquest espai i un dia més tard va ser quan la Junta de Govern va adjudicar les obres. 3 dies després, a més, es va formalitzar un contracte per a la reparació de la coberta i també la neteja de l'espai. Segons l'ACN, a més, el Ministeri Públic també estaria investigant si hi ha hagut casos de fraccionament de contractes. L'exalcaldessa i cap de l'oposició, Meritxell Roger, ho nega tot.
5: Que anirien a Fiscalia, ho van anunciar fa pràcticament 2 anys. No ho han presentat fins fa 2 dies perquè saben que així s'asseguren que no es resoldrà abans d'eleccions. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament. No hi ha cap fraccionament.
4: Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
2: Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation, les ajudes de Brussel·les, que van posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons al país. Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
6: Bon dia. Aquests 10.200 milions són diners que han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric, posar plaques o aïllar el seu habitatge, com per modernitzar les administracions, impulsar la investigació o descarbonitzar i transformar la indústria de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
7: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
6: Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Una operació policial contra el Top Manta culmina amb la detenció de 28 persones i el comís de més de 25.000 articles falsificats. L'operatiu es va dur a terme principalment a Salou i Reus i ha permès desarticular una organització dedicada a la falsificació i distribució de productes. Tarragona, Clara Echevarria i Domingo.
8: Bon dia. El macrooperatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional que es va dur a terme fa 10 dies no se centrava tant en els venedors finals, sinó en desarticular l'estructura criminal que subministrava el material i completava la falsificació en el punt de distribució. Els investigats aconseguien els productes sense marca a Badalona i després es traslladaven a la demarcació de Tarragona per completar la falsificació, principalment a Salou i Reus, on es van comissar uns 25.000 articles. Dels 28 detinguts, 2 han passat a disposició judicial. A tots se'ls investiga com a presumptes autors dels delictes de pertinença a organització criminal i contra la propietat industrial. Clara Echevarria, Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: La Comissió de la Dignitat demana a la Generalitat que exigeixi al Ministeri de Cultura el retorn a Catalunya dels anomenats papers de Salamanca, que encara reté l'Estat 20 anys després que se n'ordenés la devolució. Barcelona, Pilar García.
9: Hola, bon dia. Hi ha més de 30.000 documents de Salamanca que 21 anys després de la llei de retorn encara no han arribat a Catalunya. La Comissió de la Dignitat reclama al govern que faci passes perquè hi hagi una reunió de la comissió mixta entre la Conselleria i el Ministeri de Cultura, que és el mecanisme per reactivar el retorn dels documents. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
10: Demanem que el president de la Generalitat tingui aquesta qüestió com una qüestió en aquest sentit preferent del govern, cosa que no hem sentit mai parlar ni una vegada de la seva boca sobre aquesta qüestió.
9: Pilar García, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: I als esports, Montserrat Raya.
11: El Barça d'handbol s'enfrontarà amb Montpellier francès, a l'Horus danès i al Dinamo de Bucarest a la fase de grups de la Champions de la pròxima temporada, que jugarà al setembre. El sorteig s'ha fet fa només uns minuts a Viena, en una Champions que canvia de format perquè tindrà 24 equips en lloc dels 16 actuals. Caiguda sense conseqüències de Marc Márquez al primer entrenament lliure del Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme que ha liderat Marco Bezzecchi. El campió ha fet una sessió conservadora. Àlex Márquez mirarà de completar el cap de setmana, cosa que no va poder fer a la República Txeca. I pel que fa a Maverick Viñales, també baix de forma física, espera millorar el rendiment. Al Mundial de Futbol, els resultats de les últimes hores han confirmat ja 4 eliminatòries de 16ens de final. La primera, Sud-Àfrica-Canadà, que jugarà el diumenge al vespre. Brasil-Japó, Països Baixos-Marroc i Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. Avui es jugaran 6 partits més del Mundial amb l'Espanya-Uruguai com a destacat a les 2 de la matinada. L'equip espanyol guanyant o fins i tot empatant pot acabar primer de grup. A les 9 del vespre destaquem el Noruega-França amb el duel entre Mbappé i Holland. El Girona de futbol ha confirmat 2 amistosos més de pretemporada, el 22 de juliol al camp de l'Olot i el 29 de juliol reben el Castelló. L'1 d'agost jugaran contra l'Arsenal a Montilivi i acabem amb bàsquet. El Força Lleida renova el jugador Miquel Sanz fins al 2028. L'Ale Bas, de 27 anys, va arribar a l'equip Bordeus fa una mica més d'un any.
12: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. El ple ordinari de juny de l'Ajuntament de Sant Just ha aprovat inicialment el projecte de zona de baixes emissions i la nova ordenança reguladora de l'accés, la circulació i l'estacionament de determinats vehicles al municipi. La proposta ha rebut els vots favorables de PSC, Sant Just en Comú i Esquerra. Endavant Sant Just, Junts i PP s'han abstingut, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant la sessió també s'han aprovat per la via d'urgència l'ordenança fiscal del recàrrec sobre l'impost de les estades en establiments turístics i el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per regular la transferència d'aquest recàrrec municipal. A més, s'ha fet la lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de l'Alliberament LGTBIQ+, abans del torn de pregs i preguntes de la corporació. Abans de cloure el ple, membres del grup de suport a una jove de Sant Just i un jove d'Esplugues encausats pels fets de les festes de tardor ha demanat la paraula per reclamar que l'Ajuntament es personi com a acusació popular en defensa dels dos joves. La petició s'ha produït després que, durant el torn de pregs i preguntes de la ciutadania previ al ple, les famílies dels acusats també demanessin el suport del consistori. L'alcalde va respondre que el govern municipal necessita temps per estudiar les possibles vies d'actuació abans de prendre una decisió. Pel que fa a mobilitat, l'àrea metropolitana de Barcelona ha obert la convocatòria del programa Bici Empresa, una línia d'ajuts que permet a empreses, persones empresàries i professionals a l'àmbit metropolità disposar temporalment de bicicletes per fomentar els desplaçaments sostenibles a la feina. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 d'octubre o abans, si s'esgota el pressupost. Els ajuts consisteixen en la cessió d'entre una i cinc bicicletes durant un màxim de 6 mesos amb models elèctrics o mecànics, plegables, de passeig o long tail. L'objectiu és afavorir el canvi del vehicle privat cap a la bicicleta o la combinació amb el transport públic. Les bicicletes s'han de destinar a desplaçaments laborals, tant entre el domicili i el lloc de treball, com per serveis vinculats a l'activitat econòmica. I poden optar empreses, professionals i altres entitats ubicades en municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. I pel que fa a educació, el Servei Local de Català de Sant Just obrirà la matrícula del curs intensiu de català inicial A1.1 els dies 30 de juny i 1 de juliol, adreçat a persones que no tenen cap coneixement de la llengua catalana. La inscripció es farà al despatx del Servei Local de Català a les escoles i és necessari demanar cita prèvia. L'horari de matrícula serà de 9 a 1 i de 5 a 8 del vespre. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

0: I així sona els matins al 98.1 FM, així sona els matins a les Rambles. Estem escoltant The Four Seasons aquí a Ràdio d'Esvern, però hem pogut escoltar grans temacles de tots els temps en aquests minuts, en els quals esperàvem doncs a la nostra col·laboradora, que a continuació doncs ens parlava dels astres i de molt més, perquè ara toca secció d'astrologia amb l'Arantxa Limón. Good morning in the morning. Arantxa Limón, bon dia.
1: Good morning, Vietnam. Bon dia.

0: T'has estat bé?
1: Sí, sí, sí. Estem ja tots, em sembla, una mica cansadets, no? Quan, sí. Quan fem vacances?
0: No ho sé. Ah, quan fem vacances? Sí. I jo no ho sé. No ho sé perquè ja... Jo crec que he perdut la percepció del temps. A l'agost.
1: Vale.
0: L'agost sí. Xapem.
1: Molt bé.
0: Però el juliol estem aquí.
1: Com ha de ser.
0: Sí, sí. Jo compto amb tu, el juliol.
1: Home, i tant.
0: Perquè sé comptar. I com que sé comptar, compto amb tu. Però et dic una cosa. Més de juliol es farà cuesta arriba, que se'n diu.
1: Sí,
0: ens costarà
1: no?
0: Una mica. Ens costarà
1: estem
0: una mica.
1: Tirant una miqueta de reserva, potser.
0: No perquè no ens agradi venir. Ens encanta venir, però clar, ara ve el Mercuri retrògrad, el no sé què, el no sé quantos. Comences a veure ja... Ara ja és un moment que comences a veure els stories de la gent que se'n va de vacances.
1: Això sí que fa mal.
0: I això fa mal, saps?
1: Això
0: en plan,
1: ja està, penalitzat.
0: Aquell que està fent-se una cerveseta allà en una cala de Formentera, l'altre que no sé què, l'altre que doncs, té més calés i s'ha anat a Nova York 4 dies, i dius, ostres, veiem, ja val, ja val.
1: S'hauria de penalitzar o haurien de fer-te en plan, igual que et deixen escollir la publicitat que tu vols,
0: sí, sí.
1: És vols veure els històries de gent que hagi anat més enllà de 100 quilòmetres, de 1.000 quilòmetres, que
0: jo,
1: puguis escollir.
0: Jo crec més en la penalització.
1: Directament.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No, per cada visualització, una petita descàrrega elèctrica al mòbil, saps? A la cama. I cada visualització. I si tens 1.000 visualitzacions en el post, doncs em sap greu. Em sap molt de greu per tu. Acabaràs.
1: No, que a sobre perdran cel·lulitis i els hem fet un favor.
0: Exactament, tampoc cal abusar. Arantxa Limón, parlem d'astrologia, parlem dels astres. Què diuen els astres?
1: D'acord, doncs parlem d'astrologia, parlem que aquesta setmana, com molt bé aquest spoiler xulo que t'has marcat, com molt bé...
0: És que t'escolto jo, les seccions.
1: De tant en tant, sí. Doncs aquesta setmana passa allò inevitable que venim presentant des de fa unes quantes setmanes, que és, efectivament, que el Mercuri retrograda. Però just un dia abans, passa una cosa molt interessant, i és que Mart, que és el planeta de la intensitat, no? És el planeta que regeix Àries, és aquell planeta que allà on es posa l'acció d'aquell horòscop s'intensifica, es fa molt activa, es fa inclús violenta. Llavors, Mart, que triga un pèl més i està quasi 2 mesos a cada signe, justament un dia abans, el dia 28, entra a Géminis, ¿vale? Ha estat a Taure, llavors hi ha hagut un sentir, hi ha hagut molta acció encaminada doncs, això, a acumular recursos, a tenir l'acció i el desig molt encaminat cap a coses que ens poguessin portar, per exemple, doncs això, recursos monetaris, a fer no? Allò, a plec de tot allò que necessito de cara amb un propòsit ulterior. No? Doncs ara Mart posa la seva intensitat, posa la seva acció unilateral, egoista i absolutament agressiva, per dir-ho d'alguna manera, al signe de la paraula, de la comunicació. Llavors, què podem esperar? Clar, és un planeta que és acció, impuls vital i deixa enrere la com dèiem, la solidesa, no? Taure és un signe fixe, per entrar en un signe que és, com dèiem, molt dinàmic. Llavors, d'alguna manera, l'energia física i la voluntat se n'aniran cap al cap, se n'aniran cap a la comunicació, cap a la paraula. Llavors podem veure que d'alguna manera les accions es tornaran com molt ràpides. Voldrem assolir, voldrem anar com molt dispersos. És com que voldrem fer moltes coses a la vegada i sobretot és una temporada on podrem sentir que tenim una vehemència, una capacitat dialèctica com més àgil. Tenim el cap ràpid, tenim la loquacitat molt intensificada, però també hem d'anar amb cuidado, perquè a part d'aquesta dispersió d'energia, que podria voler, no? Géminis és per antonomàcia el que està obert a tot, tot li interessa, però fa una mica a tot i tot de res, no? Doncs que no ens dispersem massa, però a la vegada també que no siguem molt... potser una mica que no fem mal als altres amb les nostres paraules, saps? Que no tinguem paraules que puguin ser molt agressives, molt violentes, que no... Que anem amb cuidado amb aquesta intensitat en el moment que es plasmen paraules. Això passa el dia 28, vale? Llavors tenim aquesta intensificació tot el mental, el cap ens va a mil, ens sentim amb molt gollon d'idees, és com tenir un brainstorming de sobte que es dona, em surten ara, no? Tantes possibilitats potencials mentals, una també, no? Com molta activació d'aquests encontres socials, vaig al bareto del poble i m'hi troben 450 persones i acabo no podent sopar perquè he parlat amb tot de camí al bany. Això és molt de Marta Géminis. Però és que un dia després, justament el planeta que regeix Géminis, que és Mercuri, es posa retrògrada, el signe de Caranc. Què vol dir? Doncs això, el planeta que regeix la ment i la comunicació comença a retrogradar amb el signe més sensible, que és el de Cranc. Uh-huh. I això passarà fins al 23 de juliol, tot a mes de juliol, amb cuidado perquè, clar, d'alguna manera l'energia mental torna cap a l'interior, s'arreplega.
0: Entesos?
1: Fa una feina d'introspecció, de revisió. És sempre, quan Mercuri es posa retro, hem assolit un punt, una conclusió, no? Hem arribat amb unes idees que semblen que ens expliquen les coses. Quan es posa retro, és com que des d'aquest punt que hem assolit, fem una revisió cap enrere. Llavors, ressignifiquem episodis del passat. Uh-huh. Ens venen inclús persones, records, circumstàncies que d'alguna manera et fan ressignificar la paraula que crec que més li correspon o que més justament defineix els períodes de Mercuri retro és ressignificar. Vaig llegir no fa gaire una notícia que deia que realment els records es poden canviar. Estan vius. La flexibilitat cerebral fa que quan obrim l'arxiu d'aquell record, la mirada, la narrativa mental, el constructe mental que jo tingui en aquest moment, pot condicionar inclús la lectura que faig dels meus records.
0: Home, quantes vegades ha passat, no?, que t'has anat de vacances i has tingut aquelles vacances doncs idíl·liques, però hi han hagut un parell de coses, no?, desavinences amb el grup amb el que anaves, alguna tibentor, no?, i que en el moment en el que ho vius ho passes malament perquè aquest s'ha enfadat perquè no sé què, perquè volien allà i al final hem anat allà i tal, no?, o el que sigui, no?, i després recordes les vacances, 5 anys després, i dius, ai, que bé que ens ho vam passar aquell estiu a la cala, no sé què, no?
1: Totalment.
0: Passa molt, això.
1: Totalment. Sí, sí, és material flexible. Sí, sí. Està absolutament sotmès amb unes regles de la manera que tenim d'arxivar. Està absolutament condicionat per la mirada del present. Uh-huh. Des d'aquest punt de vista, justament, Mercuri retro ens convida com el reciclador de la narrativa mental per antonomàsia. Llavors, que estigui a Cranc a sobre facilita més un clima més introspectiu, un clima de més retrobament amb aquest jo, amb aquesta part meva més vulnerable, no?, que més bé pot connectar amb aquestes ferides emocionals que potser fins a aquell moment havien condicionat definitivament la manera d'interpretar tot aquest passat i a la llum d'aquesta, com insisteixo, aquesta nova narrativa que ha assolit Mercuri fins ara, fem una ressignificació, una reinterpretació. I ja veurem que ens surten circumstàncies, persones que d'alguna manera venen d'aquests episodis del passat per tal de cobrir aquells arxius de nous i els hi donem una nova lectura. A més, sempre dic que Mercuri, quan es posa retro, és com quan estem en una imagina, quan estàs fent doncs, algun tipus de brou, algun tipus no, de... Estàs amb un pal girant tota l'estona el líquid en una direcció i és de sobte fas el moviment invers, no? Això esquitxa.
0: Sí, sí.
1: Això provoca un ralentiment, no, del moviment. I el mateix passa amb les comunicacions. Quan Mercuri està retro, l'energia està anant al revés. I això aplica a tot. Enteniments, mals entesos, mails que no hauríem d'haver enviat, els enviem. A persones que no toquen, a adjunts que no toquen. Tot el que vehicula, no? Ara mateix estem en un dia a dia on el quotidià està absolutament inundat d'objectes, aparells que es regeixen per ones, Bluetooth, antolls, electricitat, no? Tot allò pot sentir-se també influït per aquesta inversió del flux natural de les ones. Llavors pot passar que se'ns espatllin doncs, aquests utensilis que fem servir en el dia a dia, que van des de l'ascensor, la torradora, el cotxe...
0: El micrones, la cafetera...
1: La ràdio.
0: De fet, l'últim Mercuri retrògrad que vam tenir, me'n recordo que entraves i deies «Què, ha passat alguna cosa? Ha passat alguna cosa?»
1: Certo.
0: I sempre hi havia...
1: Havia passat coses.
0: Sempre havien passat coses, sempre.
1: Sí, sí, sí. I també sempre recomana, com tot allò que té a veure amb comprendre bé les coses, tot allò que pugui tenir lletra petita, tot allò que té aquest punt tricky, no?, aquest de «i segur que me la fiquen», anem amb cuidado perquè amb el Mercuri retro, com està l'energia del viés, no?, que es diria, per aquella gent que sap cosir i sap que la tela quan està al viés és més difícil, no?, d'arribar a una harmonia, d'arribar a una manera de cosir-la de manera normal. Doncs com tenim l'energia del tort, anem amb cuidado. Si hem de signar algun tipus de contracte, anem, donem-nos-hi temps per llegir-ho tot detingudament, per anar, saps? Aquestes cosetes que potser ens podrien curar. No és el moment idoni. És més aviat un moment de molta introspecció, però fixa't que tenim un Mart que està entrant al signe de la comunicació, el pensament, que està disparat. Saps aquestes lluites de galls, aquesta gent que feia com lluites de rap i tal? Això seria Mart a Géminis, no? És aquesta gent que parla molt, molt... No sé a qui em recorda, potser a mi mateixa, que tinc realment Mart a Géminis, però és aquesta loquacitat, aquesta velocitat en la parla, en el pensament, no? Hòstia, que és ràpida aquesta persona, no? D'una banda, tenim a Mart, que intensifica, buah, que entra a saco amb el signe de Géminis, fotent aquesta acceleració amb tot el que té a veure amb pensament i comunicació, i d'altra banda, el regent de Mercuri, que diu, sí, però jo vull fer un peron, vull mirar cap endins, em vull encendre les espalmetes posant-me música chill, i vull recapacitar, vull resignificar, vull reviure amb una narrativa nova. Llavors, potser que sentirem molt una miqueta aquesta dissociació, aquesta polarització de l'energia, que d'una banda sembla que ens impulsa a parlar de més, i una altra que diu, quieto para ok, i l'altra vegada que vas fer això, mira per on vas acabar, no? O sigui, la part més reflexiva, tot verbalment i comunicativament i mentalment, versus la part impulsiva, que Mart també estarà d'alguna manera tironejant, no? Més coses. Aquesta setmana passa una altra cosa molt guai. Aquesta és molt i molt guai, que és el 30 de juny, 28, 29, 30, aquí tots alineados. Doncs tenim un altre salt molt important que passa un cop l'any, que és el salt de Júpiter al signe de Lleó. Júpiter, si està un any sencer, a cada signe, triga 12 anys a donar la volta a tota la roda zodiacal. I clar, Júpiter és el planeta de l'expansió, és el planeta de l'amplificació, és com el llevat. Allà on està Júpiter, aquella energia es desborda, es fa generosa, es fa expansiva, pròspera. Si hem estat fins ara amb Júpiter acre, que hem sentit molt i molt els vincles emocionals que ens fan sentir segurs, hem posat molt d'èmfasi o hem tingut molta facilitat per crear-nos entorns segurs, que pot haver-se traduït com una mudança, com haver pogut tenir una caseta on em sento segur, m'he fet una llar o he fundat una família, no tot allò que té a veure en generar-me espais de seguretat on em sento protegit i sostingut. Doncs ara bé, quan en Júpiter salta a Lleó, entra allà on el foco, no, col·lectiu passa a donar peu a allò que té a veure amb l'autorealització i el reconeixement del meu potencial creatiu individual, no? És el moment on se'm dona fàcil ser líder, se'm dona fàcil sentir més autoestima, se'm dona fàcil tenir moments de molta diversió, de molta sensualitat, perquè Lleó té tot a veure amb allò que fem quan ens ho estem passant bé. Coquetear, no? Seduir, passar-s'ho bé, ser el centre d'atenció, cridar d'atenció, tenir reconeixement per aquelles coses que fem nosaltres, si som artistes, si som creatius d'alguna manera, sentirem que d'alguna manera això doncs se'ns és reconegut. Hi haurà facilitat. Allà on està Júpiter, aquesta energia s'amplifica. I d'alguna manera doncs sentirem que uau, no, mira quina gràcia, no? Aquesta gent m'acabo de trobar pel carrer i m'han dit que han llegit aquell relat que vaig publicar, saps? No? D'alguna manera, no? Pensa que estem en un moment on fem una feina amb aquest Mercuri retro per resignificar des d'un lloc de protegint-se, de protegir aquest espai, de reforçar aquesta sensació de sentir-nos segurs, que si ho fem amb nosaltres mateixos serà molt més fàcil que no depenem de l'exterior per sentir-nos segurs. Tenim a Mart a Géminis, que estarà potenciant els contactes, que estarà potenciant la comunicació, que estarà potenciant el pensament, i Júpiter, que entra a Lleó, que ens dona un foco i ens il·lumina. Ja ens fa protes, ja ens fa pujar l'autoestima, ja ens fa, d'alguna manera, també sanar aquest concepte d'autoestima que potser podríem tenir, no? Llavors tenim una miqueta totes aquestes peces fent el moviment, no? No és gratuït la seqüència amb la qual es van donant tots aquests fenòmens, no? Però també tot això culmina el dia 30 també, que és quan Júpiter fa el salt, amb una lluna plena a Capricorn. Val. Que el que ens diu és: sigues responsable. Està passant moltes coses, sí? Si només tinguéssim Marte a Gèminis, diria, al tanto, allò...
0: Sí.
1: Controleu el que dieu, saps? Penseu abans de parlar.
0: La llengua suelta, no?
1: No tingueu la llengua tan suelta. Si només tinguéssim Mercuri retro a Cranc, diria, uah, moment d'escriure. Escriure molt, escriure des dels ulls, que ets ara, escriu una carta a aquest nen dintre teu que ha patit tant, amb el que ara has entès, no? El punt que has assolit, ara tot el que has entès de què et fa sentir bé, com et pots generar un espai de seguretat, de quina manera pots vincular, que no posi en perill aquella part teva tan vulnerable i tan sensible, doncs intenta reconnectar com pots fer, com et pots posicionar respecte de la vida i dels altres de manera que sempre et protegeixis a tu mateix sabent què és allò que necessites per estar bé. Si només tinguéssim Júpiter a Lleó, és el moment de brillar, és el moment de permetre't el pensament de mereixo, no? Ser vist, mereixo, ser reconegut, mereixo... No? Tinc dret a tenir l'autoestima a tope, és el moment. I si només tinguéssim la lluna plena a Capricorn, diria, és un moment on hem, és fàcil assolir una conclusió respecte a què em passa quan em toca fer-me responsable, ser madur, ser resilient i veure que la vida no és sempre culpar tothom i a tot el que em passa. No? I ara sumem-ho tot. Una lluna plena que m'està dient, si ets capaç de responsabilitzar-te de la teva part, de tots els processos que has viscut fins ara, que per això tenim a Mercuri a Cranc fent retro. Mercuri a retro reviu els episodis de dolor a Cranc.
0: Val.
1: La lluna Capricorn li diu, segur que tot ha estat culpa del que els altres t'han fet o potser tu hauries d'haver assolit també un punt més responsable respecte a tot això i no posar tot el pes potser en aquesta circumstància, tot el pes d'allò que m'ha fet aquest, no? I tu què? Sí? També, d'altra banda, et fa responsable perquè sàpigues d'alguna manera viure amb consciència i amb presència tota aquesta meravella de Júpiter a Lleó, perquè ja sabem que un excés de Lleó també pot portar una vanitat que tampoc volem. Però és sa saber... És molt sa saber quina és la teva vàlua veritable. És sa poder abraçar la teva autenticitat i la teva magnificència. És sa saber-ho fer amb molta maduresa, amb molta consciència i molta responsabilitat. I és molt sa ser conscient que és un moment amb molta obertura mental, on realment se'm passarà davant un mogollon de possibilitats que l'únic que fan és generar-me més possibilitats i obrir-me més portes per seguir desenvolupant-me. Llavors, des d'aquesta posició d'aquesta lluna plena que arriba el dia 30, realment podem ser conscients i dominar i posar al servei d'un desenvolupament meravellós i superprofund utilitzant tots els recursos que ara mateix el cel ens dona. Des d'un lloc molt intern i molt íntim, que és aquesta retrogradació, des d'un marc que ens posarà en contacte amb moltíssima gent i amb moltíssimes idees que, del contrari, no en tindríem, des d'aquest Júpiter que ens farà, uau, no?, sentir una revifada en quant a temes d'autoestima, i amb la possibilitat de connectar d'una manera molt genuïna, molt orgànica, molt... com molt intuïtiva, amb un sentiment de maduresa de dir, ho puc controlar tot això. Tot això pot ser un procés molt conscient on realment em quedo amb allò que em suma.
0: Doncs avui una mica les paraules clau podrien ser aquesta introspecció que fem amb aquest procés de Mercuri retrògrad i la responsabilitat que ens porta Júpiter ara aquests dies també.
1: Sí, la lluna plena de Capricorn. Sí, sí, venen tots més aviat, tots, des de diumenge fins a la propera meitat de la setmana vinent, hi haurà pues, això, bastant de moviment. Però jo crec que si mantenim molt la ment freda i som molt honestos amb la narrativa nostra i fem la feina que Mercurio demana i fem la feina no, que Júpiter demana, podem assolir un gran nivell de desenvolupament intern.
0: Arantxa Limón, una abraçada molt gran. Moltíssimes gràcies per l'espai d'avui. I la setmana vinent, doncs, més.
1: Més, si Déu vol.
0: Vinga, adéu-siau.
1: Adéu.

I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui divendres 26 de juny del 2026. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, també hem fet un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius d'aquesta casa. També hem parlat d'efemèrides, hem parlat del temps amb en Carles Rius i hem tancat el programa amb l'entrevista del dia amb Gina Clavijo, de Vox, també amb Joel Reguant, parlant d'actualitat política, amb l'Arantxa parlant d'astrologia i amb en David Fernández parlant de psicologia. Nosaltres tornem, com sempre, a dilluns de 10 a 1 aquí a Ràdio Desvern, però demà l'últim resum de la Rambla de la temporada. Ja sabeu que els dissabtes fem aquest espai amb totes les entrevistes de la setmana i us hem preparat un especial per demà amb aquestes entrevistes més destacades. Nosaltres tornem dilluns, que tingueu molt bon cap de setmana. Adéu-siau!

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El ple dona llum verda inicial a la zona de baixes emissions de Sant Just. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 26 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. L'àrea metropolitana de Barcelona impulsa una nova edició del programa Bici Empresa. La matrícula del curs intensiu de català inicial s'obrirà el 30 de juny a Sant Just. Les inscripcions es podran formalitzar els dies 30 de juny i 1 de juliol al Servei Local de Català amb cita prèvia per persones sense coneixements previs de català. Entrevista Gina Clavijo, portaveu de Vox Sant Just, per parlar d'actualitat política santjustenca.

0: El ple ordinari de juny de l'Ajuntament de Sant Just ha aprovat inicialment el projecte de zona de baixes emissions i la nova ordenança reguladora de l'accés, la circulació i l'estacionament de determinats vehicles al municipi. La proposta ha rebut els vots favorables del PSC, Sant Just en Comú i Esquerra. Endavant Sant Just, Junts i PP s'han abstingut, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant la sessió també s'han aprovat per la via d'urgència l'ordenança fiscal del recàrrec sobre l'impost de dades en establiments turístics i el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per regular la transferència d'aquest recàrrec municipal. A més, s'ha fet la lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, abans del torn de pregs i preguntes de la corporació. Abans de cloure el ple, membres del grup de suport a una jove de Sant Just i un jove d'Esplugues encausats pels fets de les festes de tardor ha demanat la paraula per reclamar que l'Ajuntament es personi com a acusació popular en defensa dels dos joves. La petició s'ha produït després que, durant el torn de pregs i preguntes de la ciutadania previ al ple, les famílies dels acusats també demanessin el suport del consistori. L'alcalde va respondre que el govern municipal necessita temps per estudiar les possibles vies d'actuació abans de prendre una decisió. L'àrea metropolitana de Barcelona ha obert la convocatòria 2026 del programa Biciempresa, una línia d'ajuts que permet a empreses, persones empresàries i professionals de l'àmbit metropolità disposar temporalment de bicicletes per fomentar el desplaçament sostenibles a la feina. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 d'octubre o abans si s'esgota el pressupost. Els ajuts consisteixen en la cessió d'entre una i cinc bicicletes durant un màxim de 6 mesos amb models elèctrics o mecànics, plegables, de passeig o long tail. L'objectiu és afavorir el canvi del vehicle privat cap a la bicicleta o la combinació amb el transport públic. Les bicicletes s'han de destinar a desplaçaments laborals, tant entre el domicili i el lloc de treball, com per serveis vinculats a l'activitat econòmica. Hi poden optar empreses, professionals i altres entitats ubicades en municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Local de Català de Sant Just obrirà la matrícula del curs intensiu de català inicial els dies 30 de juny i 1 de juliol, adreçat a persones que no tenen cap coneixement de la llengua catalana. La inscripció es farà al despatx del Servei Local de Català a les escoles i és necessari demanar cita prèvia. L'horari de matrícula serà de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. La portaveu del grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Sant Just, Gina Clavijo, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar els principals temes de l'actualitat política local després de la celebració del ple ordinari del mes de juny. Durant l'entrevista, Clavijo ha repassat el posicionament del seu partit sobre la zona de baixes emissions, la seguretat ciutadana, i ha confirmat la seva voluntat de repetir com a alcaldable de la formació de cara a les eleccions municipals del 2027. Un dels punts més destacats de la sessió plenària ha estat l'aprovació inicial del projecte i de l'ordenança de zona de baixes emissions. Vox hi ha votat en contra, argumentant que la mesura suposa un greuge econòmic per a les famílies, els autònoms i el comerç local. Segons Clavijo, la normativa, d'origen europeu, trasllada el cost de les polítiques mediambientals als veïns, en un moment en què el cost de la vida ja és elevat.
1: De las bajas emisiones no es una medida neutra. Va a tener unas consecuencias directas para muchas familias, trabajadores, para los autónomos y pequeños comerciantes en San José Esbert. Desde Vox hemos votado en contra. Siempre, desde el principio, desde que estoy yo de concejal, cada vez que tocamos este tema, siempre estoy en contra y lo he puesto en los boletines y siempre tengo alguna comunicación. Porque consideramos que esta medida derivada de la normativa europea acaba trasladando el coste de las políticas medioambientales a los vecinos. Muchas personas tendrán que plantearse cambiar de vehículo a largo plazo, obviamente modificar sus desplazamientos o asumir nuevas limitaciones, en un momento en el que el coste de la vida ya está siendo elevado. Además, existe el riesgo de que parte de la clientela deje de acudir al comercio de proximidad. Si acceder al municipio resulta más complicado, nuestro comercio local necesita apoyo, no obstáculos.
0: Durant el ple de juny, diversos familiars i membres del grup de suport a uns joves encausats pels fets de les festes de tardor van intervenir per demanar que l'Ajuntament es personi com a acusació popular. Clavijo ha valorat positivament que la intervenció es fes de manera pacífica i ordenada, destacant el paper de la policia local per garantir la seguretat de la sessió. Ha assenyalat que cal escoltar els joves i els seus pares, però també s'ha d'esclarir la veritat respectant totes les parts.
1: ¿Quién tiene la razón? Yo no te la puedo decir porque desconozco el detalle, pero hay que escucharlos, hay que entender, hay que escuchar a estos padres que la tienen que estar pasando mal también, y la misma chica y el chico que pasaron esto. También te digo, yo respaldo todo lo que es la policía y respaldo a los mozos de escuadra. No puedo intervenir por lo que desconozco todos los detalles. Me gustó la manera en que lo enfocaron, me gustó que su padre fuese a poner la cara, que los chicos fuesen y hablaran. Todo estuvo dentro de una armonía y esperemos a ver en qué termina todo. Me imagino el alcalde con su gobierno pues estará y trabajará en ello. No sé si nos llamará y nos pedirá algún consejo. Si lo hace, pues nos pone al tanto, lo diremos, pero como te digo, no he entrado en el detalle. Hay que escuchar, siempre hay que escuchar, y sobre todo a los jóvenes que hicieron algo, no lo sé, que lo provocaron tampoco, pero hay que escucharlos. Por algo están molestos. La niña, no sé qué se ven situaciones pues delicadas, pero también a la policia hay que escuchar totes les parts i se tomaran decisions.
0: Així mateix, la portaveu ha insistit en les 5 grans prioritats de la seva formació pel municipi: millorar la seguretat ciutadana i donar més recursos a la policia local, garantir un ús responsable i eficient dels diners públics, donar suport actiu al comerç de proximitat i a les famílies, millorar la neteja i el manteniment de l'espai públic i assegurar que les decisions municipals responguin a necessitats reals i no a interessos ideològics. Finalment, de cara a les pròximes eleccions municipals de l'any 2027, Gina Clavijo ha confirmat oficialment que es tornarà a presentar com a candidata de Vox a Sant Just. Clavijo ha expressat sentir-se cada vegada més còmoda en la política municipal i ha agraït la confiança dipositada dels veïns durant aquest mandat per seguir treballant en proximitat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Complex Esportiu Municipal La Bonaigua celebrarà el dissabte 4 de juliol una jornada d'inauguració del pickleball, un esport que recentment s'ha incorporat a la seva oferta esportiva. La programació combinarà activitats gratuïtes al matí amb una competició a la tarda, oberta a jugadors de diferents nivells. De 9 a 2 s'organitzarà un open play gratuït amb material disponible perquè qualsevol persona pugui provar aquest esport. L'activitat està adreçada a totes les edats i nivells i els participants entraran en el sorteig d'un kit d'iniciació. A més, podran accedir gratuïtament a la piscina de 2 a 4 de la tarda, segons l'aforament. A la tarda, de 4 a 9, tindrà lloc una americana amb partits rotatius en les categories individual lliure, més 65 anys i dobles lliure. La inscripció té un cost de 10 euros per una categoria i de 5 euros per la segona, i tots els participants rebran un welcome pack i optaran al sorteig d'una pala Solaris. Les inscripcions es poden fer per WhatsApp i les places són limitades. La Fundació Solidansa ha posat en marxa un nou centre de formació de Sant Just, un equipament destinat a ampliar la capacitació professional i impulsar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Lourdes Bombí, cap d'àrea social de l'entitat, ha presentat el projecte Ràdio d'Esvern, on ha destacat que l'espai neix com un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial.
2: Bé, per Solidansa és un repte molt, molt important. Ens fa molta il·lusió poder inaugurar aquest espai, un espai que és un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial, no? És un punt on nosaltres podem fer aquest encaix. Intentem sempre treballar en xarxa, fer una formació professionalitzadora, doncs que doni resposta real a les necessitats del mercat. I bé, més que res, el local ens ofereix, el centre, doncs un avanç doncs molt, molt important a nivell d'aules. Tenim una aula de 90 metres quadrats per poder fer una formació totalment dinàmica, per no és la típica formació sinó de taula, cadira i apunts, sinó que és molt vivencial, i això és molt, molt important, no?, per les persones que hi poden accedir.
0: El nou centre compta amb una aula de 90 metres quadrats dissenyada per oferir una formació dinàmica i vivencial, allunyada del model teòric tradicional. També disposa d'un espai equipat amb 12 ordinadors

0: a nivell comarcal. I el que fem són cursos de formació professionalitzadora, sobretot perquè creiem que és el que ens demana les empreses que estan a l'àrea metropolitana, no? Que són formacions des del que és l'operari de magatzem, atenció al client i reparació de dispositius electrònics, o inclús hem arribat a fer instal·lació de plaques solars. I tot això correspon o respon a empreses que també ens han dit, mira, necessito aquest perfil, no el trobem al mercat, i és molt important també poder adaptar-nos a les necessitats que l'empresa avui en dia doncs, requereix, i són perfils que potser no poden trobar.
1: El projecte de Solidance es basa en un itinerari que combina la formació amb pràctiques en empreses locals i un fort acompanyament emocional. Durant l'any 2025, el programa va atendre 7 persones derivades dels serveis socials de Sant Just d'Esvern, aconseguint la inserció laboral de 5 d'elles. L'entitat, que treballa en xarxa amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i diversos ajuntaments de la comarca, continua apostant per l'economia circular com a motor de noves oportunitats de futur. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Casal de Joves organitzarà una nova edició de la Nit Oberta el divendres 26 de juny, avui, a partir de les 10 de la nit i fins a les 2 de la matinada, a la Sala Utopia, en una proposta adreçada al jovent que amplia excepcionalment l'horari habitual de l'equipament per oferir una nit d'activitats i lleure. Durant la vetllada, les persones assistents podran gaudir de l'espai de trobada habitual, amb jocs de taula, consoles i tenis de taula, així com d'un programa d'activitats especials que inclourà campionats, cursos monogràfics i música al llarg de tota la nit. El Parc de les Basses de Sant Pere de Sant Just es prepara per acollir aquest divendres, avui, 26 de juny, una nova edició de la seva tradicional revetlla de Sant Pere. Aquesta celebració, que es va iniciar l'any 1933, s'ha convertit en una de les cites més consolidades de l'estiu al municipi, aplegant veïns i veïnes de tots els barris en un ambient marcadament familiar i festiu.
2: Bueno, jo crec que aquesta revetlla la tenim ja institucionalitzada, perquè només et recordaré que vam començar l'any 93 a fer la revetlla. Ha plogut molt i encara seguim en peu. O sigui que per això penso que l'ambient és molt familiar, molt maco, cada vegada ve més gent de tots els llocs de Sant Just, que és el que desitgem. O sigui, va començar siguent una revetlla només del barri, a època reivindicativa, i ara estem doncs, super a gust perquè bueno, les Basses està integrada 100% amb el poble. Nosaltres anem a comprar el mercat, anem a tot el que ens convoca l'Ajuntament, per tant som molt participatius i estem encantats de que vingui molta gent del poble. Clar.
1: L'Associació de Veïns i Veïnes del Barri, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Just, ha dissenyat un programa d'activitats que començarà a les 9 de la nit i s'allargarà fins ben entrada la matinada. A les 9 de la nit començarà la botifarrada popular amb beguda per un preu de 6 euros. Enguany, el servei de restauració anirà a càrrec del bar de Can Ginestar. A les 10, una actuació en directe de l'Orquestra Orga de Gats, que oferirà un repertori de balls clàssics de revetlla. I de 10 a 2:15, sessió de DJ Smoke, adreçada especialment al públic més jove per tancar la celebració. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, el representant veïnal Carles Galí ha destacat la importància d'aquesta celebració com a punt de trobada històric. Segons Galí, el barri va néixer a principis dels anys 90 amb un fort esperit reivindicatiu que ha derivat en una gran cohesió social.
2: Doncs sí, la veritat és que, clar, a l'any 92, bueno, com sempre, el mateix que ara està a Mas Lluí, es va crear per dir alguna cosa el 91 aquest barri, aquests pisos que es van fer, i com sempre, pues, els nous veïns sempre reivindiquen a l'Ajuntament, volem equipaments, volem no sé què, com ara estan fent els de Mas Lluí, volem que l'autobús pari, volem que no... I això ens va fer que ens uníssim molt els primers veïns, val? I això va ser que, bueno, vam tindre la idea de crear una associació per reclamar, demanar, com vulguis dir-li, a l'Ajuntament perquè nosaltres existíem, no? No érem una cosa satèl·lit, eh? Ja torno a repetir que sempre passa als pisos nous. Has d'imaginar que tots érem recient casats, nens petitets. Uh-huh. Clar, què ha passat? Doncs que ara aquests senyors ja tots tenim vora de 70 anys i, bueno, i seguim pues, això, amb aquella... Ens uneix aquell esperit de lluita que bueno, abans amb l'Ajuntament i ara estem fantàsticament bé amb l'Ajuntament.
1: L'organització compta amb el suport logístic del consistori per assegurar l'èxit d'una celebració que serveix de retrobament veïnal abans de les vacances d'estiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Després de l'èxit assolit amb la producció del musical Matilda, la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just continua apostant pel teatre musical amb un nou projecte adreçat al talent jove del municipi. L'entitat ha obert la convocatòria de càsting per la producció de High School Musical, una versió que serà completament adaptada al català tant pel que fa al text com a les cançons.
3: Després de l'èxit, perquè va ser fabulós, el musical Matilda, tant a nivell de càsting, que es van apuntar vora 50 nens i nenes d'aquí del municipi. I després de tota la selecció ens vam quedar amb 25 i el projecte va ser molt, molt, molt, molt preciós.
4: És que ha sigut tan preciós que ara hem pogut obrir un grup de teatre musical amb aquests nens. Fins ara, a final de curs, hem estat això fent teatre amb ells. O sigui, ha sigut com molt, molt preciós i creiem que podem fer això amb nens pues, adolescents, com a la franja no, que ens falta.
3: Sí, perquè vam agafar de 7 a 14, però a partir d'aquí ja hi ha la companyia Mare Meva, que deu d'estar al voltant dels 25 anys, més
4: sí,
3: o menys.
4: No?
3: Més o menys. Després també està Quart Passadís, no? Que potser va fins a... Bueno, jo vaig participar, ja tinc uns anys, però el Roger Cònsol em sembla que és el que està amb vora els 40, una cosa així, aproximadament.
5: I després està
3: Just Teatre, també, i bueno, Pastorets, que agafa moltes edats.
4: Sí, però justament fa... els adolescents és complicat, eh? O sigui, no hi ha tants adolescents. És com que és una etapa que cada cop deixen...
3: Sí, però nosaltres ho hem de provar.
1: El procés de selecció consta de dues fases diferenciades. La primera es durà a terme de manera virtual i el termini de presentació de candidatura es finalitza el pròxim 30 de juny. Les persones interessades, que han de tenir entre 13 i 24 anys, han d'omplir el formulari d'inscripció disponible al lloc web oficial de l'entitat i adjuntar a un vídeo de presentació d'un minut de durada, la gravació d'una cançó d'estil lliure de teatre musical d'un minut i una fotografia recent i un resum de l'experiència en dansa, teatre i cant. La segona fase consistirà en unes proves presencials que tindran lloc els dies 8 i 9 de juliol a partir de 5:45 de la tarda. En aquesta instància, els joves seleccionats hauran de defensar un monòleg i interpretar un tema del mateix musical.
3: Mira, ara vam fer la mostra de teatre infantil i juvenil i van venir, de com a joves, va venir la gent del Casal, que feien una obra de teatre social, que va estar molt bé, la veritat, com era una obra assaig, una barreja, però hi havia molts dels joves que jo no els coneixia absolutament de res i ja veus que hi ha joves que també ja tenen maneres, això, els vas veient. No sabem si canten molt bé o si ballen molt bé. Cantar sí que és totalment imprescindible de cara a fer el musical, no? Afinar, no? A partir d'aquí les nostres professores ja els apretaran.
4: Però bueno, que si de cop hi ha algú que potser no canta tan bé, però li fa molta il·lusió que es presenti, potser podem trobar-li un paper pues, que no canta tant o adaptar-ho. O sigui, en principi és important la part de cantar. Sí, però bueno, també estem obertes a això. Potser per algun paper que no necessiti cantar tant ho podem mirar, sabeu?
1: Els assajos de la producció es concentraran durant els mesos de setembre, octubre i novembre. Es duran a terme els dilluns de 8 a 9 i els dijous de 7 a 9:45. Les representacions finals de l'obra estan programades pels dies 27, 28 i 29 de novembre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. Amb aquesta nova iniciativa, l'Ateneu busca no només fomentar la pràctica teatral entre els adolescents, sinó també crear nous vincles i aproximar el sector més jove de la població a l'activitat associativa i cultural de l'entitat santjustenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Avui a les 5 de la tarda té lloc al Centre Social El Mil·lenari el concert de primavera de la Coral Harmonia. I també a les 5, divendres de jocs, al Casal de Joves, amb el joc Ciudadeles. I avui a 8:45 del vespre, al Vinar, a carrer Rosa de Luxemburg, número 2, hi haurà música en directe dins la programació de Terrasses Musicals. I a partir de les 9 de la nit, a les bases de Sant Pere, se celebrarà la Revetlla de Sant Pere. I a les 10 de la nit, el Casal de Joves obrirà les seves portes per celebrar la nit oberta al casal. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 27 de juny a les 12 del matí, música en directe al bar Los Pisos, al carrer Major número 2, dins la programació de les Terrasses Musicals. I a les 8 del vespre també música en directe al Samborán, al carrer Jacint Benavente número 3, dins la programació de Terrasses Musicals. I passem a l'últim dia de la setmana. El diumenge 28 de juny a les 11 del matí se celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, a l'esplanada del Casal de Joves, amb un matí de celebració del Dia de l'Orgull amb classe de zumba familiar i actuació de banda andarà. I per acabar amb les activitats de la setmana, Sant Just, diumenge 28 a les 7 de la tarda, música en directe al bar de Can Ginestà, dins la programació de Terrasses Musicals.

Encara tenim temps de fer resum del més destacat en titulars. El ple dona llum verda inicial a la zona de baixes emissions a Sant Just i també aprova el recàrrec de la taxa turística i el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya. L'àrea metropolitana de Barcelona impulsa una nova edició del programa Biciempresa. La convocatòria ofereix la sessió temporal de bicicletes a empreses i professionals per fomentar la mobilitat sostenible en desplaçaments laborals. La matrícula del curs intensiu de català inicial s'obrirà el 30 de juny a Sant Just. Les inscripcions es podran formalitzar els dies 30 de juny i 1 de juliol al Servei Local de Català amb cita prèvia per persones sense coneixements previs de català. La zona de baixes emissions no és una mesura neutra. Acaba traslladant el cost de les polítiques mediambientals als veïns. Entrevista Gina Clavijo, portaveu de Vox Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 26 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Vet aquí una vegada, un programa de contes que realitza el grup Marc, Mestres Àvies Recuperadores de Contes, de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Els podreu escoltar els dijous a les 8 del vespre i els dissabtes a les 10 del matí. Us hi esperem a tots.
1: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.

0: Declarat un incendi a Tiana, al Maresme. Un altre a Tàrrega, a l'Urgell. S'afegeixen al que crema des d'ahir a la Franja de Ponent. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Fa dies que les autoritats ens avisen que aquest pot ser un estiu especialment complicat pel que fa a efecte dels focs. I avui n'hem tingut un exemple. L'incendi que ha començat a Tiana podria haver estat provocat. Els bombers han detectat 3 focus i ja han detingut un home que podria ser el piròman. De moment hi treballen una trentena de dotacions de bombers i 6 mitjans aeris que intenten que les flames no passin cap a la Serra de Marina. Les columnes de fum es poden veure des del Maresme i des del Barcelonès, Natàlia Ramon.
2: El foc ja ha arribat a la carena i de moment afecta una 60ena d'hectàrees. Protecció Civil ha demanat confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental i també Tiana, al Maresme, a més de la urbanització Colònia Bosch i l'alberg de la Conreria.
0: Última hora des de Tiana mateix. Marta Vallès.
3: Hola, bon dia. Doncs els bombers ens acaben de confirmar que aviat podran tenir ja encerclat el foc amb la línia d'aigua. Continuem veient ara a la muntanya, a la carretera de la Conreria, flames i encara fum. També ens ha confirmat que es manté el confinament dels municipis que estan a prop del foc per la part del Vallès, però que per la zona de mar, és a dir, per Tiana, es pot aixecar ja en aquests moments el confinament.
0: Doncs sembla que arriben bones notícies des del Maresme. A Tàrrega, a l'Urgell, s'ha declarat un incendi aquest migdia que de moment afecta unes 40 hectàrees de vegetació agrícola. I el foc que ha millorat una mica més és el que des d'ahir hi ha a la Franja de Ponent.
2: I que ja ha cremat 1.000 hectàrees aquest matí, s'ha aixecat el confinament d'algunes poblacions.
0: Unitat mòbil al Campell, Estela Bussoms.
4: Hola, bon dia. En concret, s'ha aixecat a fons a la comarca del Cinca Mitjà, on els 900 habitants ja poden sortir de casa. Es manté, però, el desallotjament preventiu de 240 veïns dels pobles de Sant Uí, Alins i Calassans, a la Llitera, que aquest matí han pogut recollir, això sí, pertinences en convois organitzats per la Guàrdia Civil. Les tasques d'extinció van bé, però la prudència és màxima fins que no passin les hores més complicades del dia per la calor i el vent. La sega a l'Aragó s'ha prohibit durant 3 dies.
0: A banda de tots aquests focs, que són simultanis a Catalunya, l'altre punt d'informació és Veneçuela, que intenta a contrarrellotge rescatar milers de persones de sota la runa. De moment hi ha 235 morts i més de 4.000 ferits, però passades més de 24 hores des que els dos terratrèmols van sacsejar el país, es va veient la dimensió del desastre.
2: Milers de tones de runa amaguen probablement centenars de persones. De fet, el govern veneçolà xifra els desapareguts en 37.000. L'emergència per la devastació ha posat de manifest la fragilitat dels serveis bàsics de Veneçuela. Molts ciutadans es queixen de la falta d'efectius i també de recursos sanitaris.
0: Corresponsal Joan Biosca.
5: I per compensar les mancances dels serveis públics i governamentals és que la societat civil veneçolana s'ha posat en marxa en una onada de solidaritat amb motoristes creant un cordó umbilical humanitari entre La Guaira, una de les zones zero, i Caracas, la capital del país sud-americà, 30 quilòmetres de carretera, d'autopista, on l'ajuda més bàsica arriba, com per exemple és l'aigua potable, la creu, els saquejos i pillatge en botigues i comerços, en actes de vandalisme.
0: I sobre el terreny, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats pels terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material d'ajuda que es necessiti. Efectius dels bombers de la Generalitat, per exemple, viatjaran aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat.
2: Es tracta d'un grup d'especialistes en estructures esfondrades encarregats d'avaluar la seguretat per poder fer les feines de recerca de persones. Oriol Corbella és el cap de l'expedició de bombers cap a Veneçuela.
6: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques.
0: I atenció a això, Ucraïna necessita més homes al front de guerra. I avui Brussel·les vol que els homes en edat militar no puguin accedir a permisos de residència i de treball a la Unió Europea com han fet fins ara.
2: La comissió proposa excloure's de l'estatut de protecció temporal perquè així Ucraïna tingui prou soldats per lluitar contra Rússia.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
7: La mesura afectaria els ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els homes que ja hi visquin continuaran protegits. Aquest nou veto entrarà en vigor vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat. Nega que la mesura vulneri drets humans i s'espolsa les crítiques dient que el govern d'Ucraïna els hi ha demanat.
0: I en cultura, avui arriba una de les grans estrenes al cinema d'aquesta temporada.
2: Parlarem d'Obsession, que confirma l'èxit de les pel·lícules de terror creades per cineastes que provenen de YouTube i que previsiblement serà un dels èxits de la temporada.
0: En 20 minuts arribarà la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Queden definits els primers partits d'eliminatòries de 16ens de final del Mundial de Futbol.
8: Ja hi ha 4 aparellaments: Països Baixos, Marroc, Brasil, Japó, Sud-àfrica, Canadà i Estats Units, Bòsnia, Herzegovina. Avui es juguen 6 partits més del Mundial, entre ells l'Espanya-Uruguai a les 2 de la matinada i a les 9 Noruega-França, amb el cara a cara entre Mbappé i Haaland. I s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la Champions en vol i al Catalunya Migdia coneixerem els rivals del Barça.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs a aquesta hora l'entitud amb aturada ja en punts habituals a l'entorn de Barcelona, a P7 a Barberà en tots dos sentits, també a la 2 a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, C17 a Parets, direcció sud, i C59 a Palau, Solità i Plegamans en sentit Caldes. Recordem també que la B500 que connecta Badalona amb Sant Fost de Campsentelles ha estat tallada per aquest incendi que hi ha a Tiana.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
11: Bon dia.
0: Ara de seguida anirem amb l'última hora d'aquests incendis simultanis que tenim a Catalunya, però em fa l'efecte que meteorològicament parlant, els pròxims dies continuarem tenint totes les condicions perquè n'hi hagi més d'incendis.
11: Sí, els ingredients hi són. D'altra banda, com passa pràcticament tots els estius, difícil que a l'estiu a Catalunya no tinguem condicions favorables a incendis forestals. I aquí el tema clau és el motiu de la ignició, que recordem, un 14% acostumen a ser per causes naturals, caigudes de llamp, i les restes, doncs, o intencionats, o negligències, o accidents, com ha passat tantes vegades. Però bé, a la zona del Maresme ara mateix 30-33 graus, el vent de sud-sud-oest arriba a cops de 10-20 km per hora, no és un vent molt fort, la marinada ha fet que el fum arribés fins a la Garriga, i tot això sembla que per sort va de baixa. A les comarques interiors, cap a l'Urgell, ara mateix 36 graus, i n'hi ha 37 a Santa Coloma de Farners, 37 a Anglès, 37 de temperatura també a Girona o a la Bisbal d'Empordà. S'està disparant molt la temperatura a Girona, vent del sud rescalfat. Tenim un avís de calor només a dues comarques, Alt i Baix Empordà, tot el que és el corredor prelitorals, resseguint l'AP7, moltíssima calor. Tot això amb sol, demà tot igual, diumenge tot igual, però també la temperatura puja una mica, i la novetat, diumenge a la tarda, alguna tempesta al Pirineu.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:08 minuts. Els bombers de la Generalitat confien a estabilitzar aviat l'incendi forestal provocat que crema des d'aquest matí entre Tiana i Montgat, al Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc que s'ha iniciat a 3 focus diferents. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
12: I en el cas de l'incendi de Tiana, s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
0: Sobre el terreny, 43 dotacions terrestres i aèries treballen per encerclar el foc. Durant el matí, Protecció Civil ha demanat el confinament de Sant Fost de Capsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, tots ells al Vallès Oriental, i també de Tiana, al Maresme, a més de les urbanitzacions Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. Anem a la zona esportiva de Tiana, on hi ha el centre de comandament d'aquests incendis dels bombers. Marta Vallès, quina és l'última hora? Bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs ja deveu sentir de fons els helicòpters que contínuament fan una mateixa acció, baixar fins a la piscina municipal que tenim just aquí al davant, carregar d'aigua les cistelles que porten i abocar aquesta aigua al damunt les flames. És continu el pas dels mitjans aeris, fins a 10 podem comptar en aquest moment, per combatre aquest foc forestal que afecta la zona de la carretera de la Conreria, la Serralada de Marina, que està tallada en aquests moments per facilitar els treballs als equips d'emergències. Encara veiem molt de fum a la zona, també alguna flama, però els bombers de la Generalitat, que tenen l'ajuda també de bombers de Barcelona, confien que aviat podran tenir el foc encerclat. Ens ho deia Pep Colàs, que és el cap de guàrdia.
14: Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així.
13: També ens ha confirmat que el foc, quan han arribat, han trobat que començava per tres columnes de fum diferents. Per tant, ens vindria d'alguna manera a dir que podria haver estat un foc provocat. Tot aquest extrem, els bombers no el confirmen. I també ens ha dit que fins ara no es poden comptabilitzar les hectàrees afectades a partir de 10. I en algun moment també m'ha arribat a parlar de 30 o 40 hectàrees. De moment, això és la darrera informació que ens faciliten els bombers. També us hem de dir que mentre estàvem esperant per poder-vos informar, ens ha sonat una nova alerta, una S-alerta al mòbil de Protecció Civil. Es manté el confinament dels municipis de la part del Vallès, que són propers a la zona de l'incendi, però, en canvi, a la part del Maresme, és a dir, al municipi de Tiana, s'aixecaria ja aquest confinament, tot i que es manté a la zona de les Masies i les cases que estan a prop d'aquesta carretera de la Conreria.
0: Doncs aquesta és la situació al Maresme. També evoluciona favorablement l'incendi declarat aquest matí al terme de Tàrrega, a l'Urgell. Això ha permès que ja s'hagin retirat els mitjans aeris. L'alcaldessa, Rosa Maria Perelló, assegura que l'incendi l'ha originat una màquina segadora. Lleida per a Joan Álvarez.
15: El foc s'ha declarat a 3:15 del matí en una zona de vegetació agrícola i obligat al confinament preventiu del nucli de Santa Maria de Montmagastrell, tot i que ja se n'ha ordenat el desconfinament. En les feines d'extinció hi han treballat fins a 5 mitjans aeris que ja s'han retirat per l'evolució favorable de l'incendi. L'alcaldessa de Tàrrega, com dèieu, Rosa Maria Perelló, assegura que el foc l'hauria originat una màquina segadora. Ara podem sentir.
16: Sembla que per una màquina, quan hi havia doncs, la recollida del cereal, s'ha cremat un cultiu als voltants del terme de Sant Maria, de Montmagastrell, municipi de poble de Tàrrega, però doncs, els bes l'han controlat sortosament, ja està controlat i no hi ha hagut cap mena de cap altra alteració sortosament important.
15: Els bombers treballen en una àrea de 40 hectàrees i treballen en concret 15 dotacions terrestres en un incendi que, com diem, evoluciona favorablement.
0: Doncs estem pendents del Maresme, de l'Urgell, però també molt pendents de l'incendi a la Franja de Ponent, declarat fa 24 hores entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les tasques d'extinció evolucionen bé, però segueix actiu i ara tots els esforços se centren a evitar que les flames s'estenguin a una àmplia zona boscosa. El Campell, Ramon del Mou i Estela Bussoms, aquest matí s'ha aixecat el confinament del municipi de Fons, a la comarca del Cinca Mitjà, de prop de 900 habitants, però encara queden veïns desallotjats.
4: Hola, bon dia. Sí, els 240 dels pobles de Sanuí, Alins i Calassans, a la Llitera, això sí, aquest matí han pogut passar per cases escortats per la Guàrdia Civil per recollir pertinences imprescindibles i tornar a marxar perquè el desallotjament preventiu es manté, sobretot fins que passin les hores centrals del dia, les més complicades per la calor i el vent. Luis Ángel Zoriguel és l'alcalde de Sanuí, Alins.
17: Puede reavivarse en cualquier momento, además ahora que vamos hacia el centro del día y habrá más calor, pues es que es una incertidumbre total. Ahora pues eso, tenemos un tiempo para coger algo y salir.
4: Mitjans aeris, camions de bombers i tractors de pagesos fent tallafocs, concentrats sobretot al flanc dret de l'incendi on hi ha més massa forestal. Recordem que el foc va començar ahir al migdia per la guspira d'una màquina recol·lectora en un moment, a 12:15, en què encara estava permès segar. Ara el govern d'Aragó ho ha prohibit totalment durant 3 dies per evitar la simultaneïtat d'incendis. Ho hem comentat amb el José Ramón, és pagès d'aquí del Campell, i ha perdut 50 hectàrees de cereal a la zona cremada.
18: Pues s'haurà de parar fins que no estigui tot això controlat. Veu ho haurem de fer, no? Ja ho sabeu, a mi aquest matí volíem fer la sega d'aquests camps d'aquí a prop del poble, del perímetre més a prop, i no ens ho han deixat fer, només, més que res per qüestió de seguretat.
4: S'havia parlat d'una àrea afectada d'unes 4.000 hectàrees, però sembla que la zona realment cremada rondarà les 1.500.
0: Bé, doncs seguim pendents d'aquests 3 incendis, però ja fa dies que ens avisen que aquest estiu serà especialment complicat pel que fa a la lluita contra el foc. I és que les dades continuen donant la raó als que ens avisen de com ha canviat la situació. Per exemple, aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. L'onada de calor també ha afectat bona part d'Europa, on almenys 400 ciutats han batut els seus rècords d'estrès tèrmic, Christian Roldán.
19: A Catalunya, la revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques comarques de Ponent, amb els termòmetres que han superat de llarg els 40 graus, i en el cas de la ciutat de Lleida, durant 4 dies seguits. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir valors que fa només algunes dècades consideràvem excepcionals.
20: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell, no? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
19: Precisament avui, el col·lectiu científic World Weather Attribution ha publicat la seva anàlisi de les temperatures i la humitat dels últims dies a 854 ciutats europees. Amb l'onada de calor, gairebé la meitat han batut els seus propis rècords d'estrès tèrmic. Theodore Keeping, investigador de fenòmens meteorològics extrems a l'Imperial College de Londres, subratlla la relació del fenomen amb el canvi climàtic.
21: Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests 3 dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
19: L'estudi recorda que les onades de...

0: Responsable de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Bon dia. La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
2: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
1: La presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
3: Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a las familias, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
1: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha confirmat que, de moment, s'han localitzat 3 ciutadans espanyols morts a causa d'aquests terratrèmols.
4: La xifra d'espanyoles fallecidos se eleva ya a 3 y el número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99. También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
0: I sobre el terreny, les ONGs internacionals s'afanyen a distribuir l'ajuda en les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat, Mònica Mas.
5: Sí, Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres de Veneçuela.
6: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
5: I afegeix que tot plegat és molt complicat perquè les telecomunicacions han caigut. Des d'ACNUR, Paula Barratxina, portaveu a Catalunya, explica que el que més els preocupa ara és que arribin més equips de rescat i que els que han sobreviscut i són vulnerables, rebin ajuda.
7: Les persones refugiades que estan a Veneçuela, les sol·licitants d'asil, les persones desplaçades i també les retornades i les comunitats afectades, els nens, les nenes. Nosaltres, com el líder del grup de protecció al país, el que estem fent és treballar per identificar i avaluar les necessitats de les persones afectades, coordinar una resposta ràpida i eficaç.
0: De fet, el govern de la Generalitat també ha anunciat un enviament d'ajuda.
5: Sí, 15 bombers especialitzats per actuar en estructures col·lapsades que s'encarregaran principalment de vetllar perquè les tasques de rescat es facin d'una manera segura. Oriol Corbellà és el cap de l'expedició de bombers de la Generalitat a Veneçuela.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
5: Paral·lelament, el govern espanyol també hi ha enviat 59 efectius de la unitat militar d'emergència a la UME amb 8 unitats canines i ha aprovat una dotació d'1 milió d'euros per Veneçuela.
0: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més temes de la informació internacional.
9: Catalunya migdia.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: Sí.
10: I després a cala meva mare, Olot.
11: Mm-hmm.
10: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: A Avui parlem del testament solidari. I et preocupa que fer un testament solidari sigui car o complicat? En realitat, fer testament davant de notari és un tràmit senzill i accessible. I, a més, és una eina poderosa quan hi inclous una organització com Educo. Si ho fas, ajudes nens i nenes en situació de vulnerabilitat perquè puguin continuar estudiant i alimentant-se cada dia. No es tracta de substituir en el teu llegat els teus éssers estimats, sinó d'afegir-hi solidaritat enfocada a l'aprenentatge, al creixement i al potencial de la infància. Descobreix com fer-ho pas a pas a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
14: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
15: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Catalunya migdia.
0: A partir d'ara, la Comissió Europea vol excloure els homes ucraïnesos en edat militar del règim de protecció temporal i d'ajudes que tenien fins ara. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i, per tant, participar a la guerra. Brussel·les alega que ha estat una petició d'Ucraïna perquè li falten soldats. Brussel·les, Bruno Fortea.
19: Hola, bon dia. La mesura afectarà els homes ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els que ja visquin dins del club comunitari mantindran el seu estatus de protecció temporal. El nou veto entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat, d'aquí pocs dies o setmanes, i fonts comunitàries descarten que durant aquest compàs d'espera es disparin les arribades d'homes en edat militar fugint d'Ucraïna. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
20: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho fessin i per això ho fem.
19: S'espolsa així les crítiques d'alguns organismes internacionals, com ara el Consell d'Europa. Alerta que aquest veto és preocupant des del punt de vista dels drets humans. Ara mateix hi ha més de 4 milions d'ucraïnesos que viuen a la Unió Europea sota l'estatus de protecció temporal, però fonts comunitàries han evitat concretar quants dels beneficiaris són homes en edat militar. L'estatus de protecció garanteix als ucraïnesos el permís de residència legal, l'accés al mercat de treball i als serveis públics. Tot això d'una forma molt més ràpida que si demanessin l'asil polític per la via convencional.
0: I mentrestant, en l'ambient bèl·lic, Rússia ha interceptat de matinada més de 600 drons disparats des d'Ucraïna. És una de les xifres més altes des que va començar el conflicte fa més de 4 anys, Albert Manyà.
20: L'objectiu era una desena de regions russes, inclosa la de Moscou, així com la península de Crimea. De fet, com a resposta als reiterats atacs ucraïnesos, les autoritats russes d'aquest territori, que Moscou es va annexionar per la força el 2014, han declarat l'estat d'emergència. Això inclou, de moment, la suspensió de les activitats turístiques, dels camps d'estiu per a nens i de la venda de combustible. Les infraestructures energètiques han estat un dels principals objectius dels atacs d'Ucraïna que intenta aïllar Crimea de Rússia.
0: I d'un conflicte a un altre. La diplomàcia iraniana reafirma en un cert control sobre l'estret d'Hormuz. El viceministre d'Afers Estrangers ha explicat que el trànsit de vaixells a la zona s'ha de fer en coordinació amb l'Iran i avisa que si no se'ls té en compte, la seguretat naval no està garantida. Tot plegat l'endemà d'un incident en un portacontenidors per un projectil iranià, segons que ha revelat el New York Times, que cita fonts oficials.
20: L'empresa propietària del vaixell, taiwanesa, ha explicat que van patir danys menors i que cap membre de la tripulació va resultar ferit. El diari nord-americà explica que Teheran es va indignar pel fet que Oman proporcionés als vaixells una ruta de sortida propera a la seva costa i per això va fer l'atac. El vaixell, que no formava part del dispositiu internacional, va continuar la ruta i va sortir de l'estret. Avui el trànsit marítim s'ha reduït i la televisió iraniana diu que els guardians de la revolució han fet girar cua 3 vaixells estrangers. Hormuz és un dels punts clau del memoràndum d'entesa que negocien els Estats Units i l'Iran. Ara bé, l'agressió ha motivat que les Nacions Unides hagin suspès temporalment el pla per evacuar 11.000 mariners atrapats arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: I, en canvi, la Unió Europea constata que sí que hi ha hagut un augment del flux del petroli provinent d'aquella regió, precisament.
20: Sí, el grup de coordinació de petroli afirma que hi ha una recuperació lenta del comerç petrolier gràcies al pacte entre Washington i Teheran. Admet que caldrà temps perquè aquests subministraments arribin a Europa.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:45. Deixem la informació internacional. Catalunya ha rebut fins ara prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Són les ajudes que Brussel·les va posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació i la transformació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons, Jordi Canal.
2: Els diners que han repartit tant la Generalitat com el govern espanyol han beneficiat 260.000 empreses, corporacions locals, institucions i particulars. S'han destinat a pagar, per exemple, les ajudes per comprar cotxes elèctrics o instal·lar plaques solars i a descarbonitzar la indústria i transformar activitats econòmiques. S'han invertit també en investigació, infraestructures o programes socials. Es calcula que aquests fons europeus han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho haurien fet sense. Santi Milla.
21: Parlem de milers de llocs de treball, de milers d'oportunitats per al nostre talent, de millor qualitat de vida per a qui ho necessita. Impacte directe en les persones i mirada estratègica. A Catalunya hem sigut ambiciosos. Hem aplicat mirada transformadora i estratègica, no pas pedaços. Pensem Catalunya en gran i per això hem captat i aplicat els fons Next Generation també en gran.
2: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. El president ha aprofitat per reivindicar una Europa més federal i amb més pes de les regions. Ha demanat poder tenir més participació a l'hora de dissenyar polítiques, de prendre decisions, d'elaborar els pressupostos comunitaris o d'executar inversions.
0: I ja que parlem de diners, Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims 2 anys del govern espanyol per finançar els serveis que s'ofereixen a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol, Mar Riera.
22: La Generalitat rebrà enguany prop de 190 milions d'euros més per dependència i de cara a l'any vinent, 378 milions més. A l'espera que el govern concreti com aplicarà aquesta injecció de diners, des d'ACRA, la patronal majoritària i la taula del tercer sector ja apunten que les prioritats han de ser crear més places públiques de residència i millorar l'atenció domiciliària. Sentim la presidenta d'ACRA, Cinta Pasqual, i Montserrat Falguera, cocoordinadora d'envelliment de la taula en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Concerten places públiques, però també aquest any, per exemple, no s'ha modificat els imports de la prestació econòmica vinculada per falta de diners. I, per tant, el primer que farem és demanar a la consellera que mire de modificar aquest tema perquè més gent pugui rebre l'ajuda que realment necessita.
24: Aquesta atenció domiciliària ha de ser molt més universal, o sigui, ha d'arribar a molta més gent i, sobretot, ha de ser de molta més qualitat. I això vol dir moltes més hores de professionals.
22: Millorar les condicions laborals del sector és una altra de l'assignatura pendent. A Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb algun grau de dependència.
0: El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que situen un 9% els que són grans tenidors. En el seu últim informe anual, l'organisme també concreta que els pisos turístics a Barcelona representen el 22% del parc de lloguer que hi ha a la ciutat. Barcelona, Sara Riera.
25: Hola, bon dia. Les últimes dades del Banc d'Espanya neguen que l'habitatge es concentri en poques mans a Catalunya, com s'ha suggerit des d'altres àmbits. Avui hem detallat que la meitat de la gent que és propietària a Catalunya ho és, de fet, només de casa seva. Un 21% té 2 habitatges i aquí sí, en poden llogar un i, per tant, obtenir una renda extra. Un 19% en tenen entre 3 i 5 i la resta ja són aquests grans tenidors que sí, acumulen més de 6 pisos. El darrer anàlisi del Banc d'Espanya ha constatat que el desacoblament total entre la demanda i l'oferta d'habitatge que tenim aquí va passar fa 5 anys i avisa que si això no es resol serà un coll d'ampolla per al creixement de l'economia i el panorama no és precisament esperançador. Els problemes de planificació i gestió urbanística que han fet les administracions s'hi suma, diuen, al mal moment que està vivint el sector de la construcció, amb una caiguda enorme de la productivitat i la inversió en tecnologia i també amb una falta important de mà d'obra per aixecar cases que ho està condicionant absolutament tot. Una dada sobre Barcelona: comprar-se un pis amb els preus actuals implica destinar el sou net de 9 anys de la nostra vida.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. A finals del mes de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants de Barcelona, el de la plaça dels Països Catalans. Se n'obrirà un que ja quedarà com a un dels definitius per la banda mar, la del parc de l'Espanya Industrial. Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona. Es doblarà l'espai actual de Rodalies i es triplicarà el destinat a l'alta velocitat, Joan Garcia.
1: Quan estigui del tot acabada, més enllà del 2030, la meitat de l'estació es destinarà a l'alta velocitat, una quarta part a Rodalies i l'altra quarta part tindrà un ús comercial. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí a 2 anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Rodalies creixerà i ocuparà una part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. Ara ja s'hi poden veure 4 pilars que aguantaran una estructura metàl·lica. Tota la banda muntanya, la del costat de l'actual terminal d'autobusos, es destinarà a l'alta velocitat, que tindrà 2 accessos, des de la planta baixa i des del nivell on ara s'entra l'hotel. L'estació acabada encara tindrà 2 plantes més, una per a sales VIP i una altra d'oficines. L'accés actual al metro es manté. La nova estació de Sants guanyarà en capacitat, connectivitat amb la resta de transport públic i permeabilitat, perquè es podrà travessar a peu des de qualsevol banda.
0: I una cosa més abans de la publicitat. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncies. És la xifra més alta registrada mai en els 10 anys que fa que elaboren aquest informe i mostra una tendència creixent dels incidents discriminatoris que pateix aquest col·lectiu i que han fet públic coincidint amb el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. Unitat Mòbil a Barcelona, David Mendoza, Sara Cañete.
3: Els homes gais continuen sent el col·lectiu que registra més incidències, pràcticament la meitat, un 46%, i augmenta sostingudament en el cas del col·lectiu trans, especialment les dones trans, que representen més d'un terç d'aquestes incidències registrades, en prop del 36%. En un de cada 4 casos, les discriminacions són per mostres d'odi i exaltació, mentre que el 21% són agressions físiques. Una de cada 4 incidències es produeixen a la via pública i en segon lloc trobem les incidències que es registren en l'àmbit laboral, que és l'àmbit on augmenten més significativament. Albert Carrasco és un dels coordinadors de l'informe.
4: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. Empreses públiques, privades, això també és divers. I costa, o sigui, no ens hem trobat, crec, que encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
3: 2 de cada 10 casos que es registren acaben amb denúncia i els jutjats. En aquest sentit, tant des del govern com des de l'Observatori posen en valor els avenços legislatius per lluitar contra la LGTBI-fòbia, però des de l'entitat també diuen que ara el que toca és desplegar la darrera llei catalana que es va aprovar el desembre del 2025.
0: Passant gairebé 4 minuts a 2:45. Fem una pausa i de seguida la cultura.
9: Catalunya migdia.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
26: No, te'n falta una.
8: Ah, clar, la del tot costa.
26: Doncs som-hi, convocatòria.
27: Ahora viene lo bonito. Atacantes.
26: Marc Crosas.
8: Natàlia Arroyo.
26: Jean-Marie Dongu.
8: Bruna Vilamala.
26: Damià Abella. Ion Vaquero.
8: Ilia Sánchez.
28: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
8: al tot costa.
27: Momento, seguimos.
28: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
29: Catalunya Ràdio.
30: Som
29: 3CAT. Catalunya migdia.
0: Crida de la Comissió de la Dignitat a la Generalitat i al Ministeri de Cultura per tal que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Són més de 30.000 documents, com va avançar 3CAT Info, que el règim franquista es va endur dels arxius catalans, Pilar García.
5: La Comissió de la Dignitat denuncia que després de 21 anys de la llei de retorn i 4 de la llei de memòria democràtica no s'han restituït els documents i reclama una reunió de la comissió mixta entre la Conselleria i el Ministeri de Cultura, que és el mecanisme per activar el retorn. Lamenten que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
10: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar als arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
5: Asseguren que han mantingut reunions amb el govern i amb grups parlamentaris perquè reactivi el procés de retorn i que recorreran al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació perquè consti l'incompliment de la llei de memòria.
0: Som a divendres, per tant tenim estrenes de cinema.
11: Yeah, well, that's the same, Clark.
0: I atenció perquè torna al cinema de superherois. Avui s'estrena Supergirl, que arriba acompanyada d'una de les sensacions de la temporada, Obsession, Marc Garriga.
8: James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman i ara torna com a productor de Supergirl. És una pel·lícula d'aventures, de redempció, sense complicacions, amb bones escenes d'acció i un aire a Mad Max 2. Molt entretinguda, força divertida, sarcàstica i irònica, i amb una Millie Alcock que demostra que està preparada per ser una superestrella. Obsession és la confirmació de l'èxit dels films de terror creats per joves cineastes bregats a YouTube. En aquest cas, Corey Barker transforma el popular conte de la pota del mico en una història de dependència i submissió extremes. Va ser, amb raó, un dels films més aplaudits i premiats de l'últim Festival de Sitges. També s'estrena en Viatge al País dels Blancs, El viatge real, un infern que va viure Usman Umar per viatjar de gana a Barcelona, una pel·lícula ben intencionada però no prou incòmoda com per sacsejar del tot, i la irlandesa Letres robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once i Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de Maria Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pàlida luz en les colines.
0: I ara, una exposició. El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Sant Adrià de Besòs, Òscar Callau.
12: L'exposició Becoming, Arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià, convertida temporalment en un espai per l'experimentació i la reflexió arquitectònica. 12 equips internacionals hi presenten projectes desenvolupats durant l'últim any a través de prototips i instal·lacions conceptuals concebudes específicament per al Congrés. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. L'espai serà també l'escenari d'esdeveniments i trobades d'arquitectes per debatre sobre el sector. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
13: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
12: Mentre duri el congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
0: I encara més cultura. Perquè aquest vespre arrenca el Festival Camp de Mart de Tarragona, amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen els concerts de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs i Yeray Cortés. El certamen s'inaugura amb òpera amb segell tarragoní. Clara Chavarría Domingo.
14: El tret de sortida el dona avui l'òpera Carmen de Bizet a càrrec dels Amics de la Lírica de Tarragona, que demà es podrà tornar a veure. Però fins al 14 d'agost, per l'escenari del Teatre Auditori Camp de Mart, també es podran veure altres propostes de música, dansa i circ. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, i el tècnic
2: tècnic municipal Guillem Rius destaquen sota quins criteris s'ha dissenyat la programació.
15: Aquest és un festival d'estiu programat des de l'Ajuntament, que darrere de totes les programacions que fem, les línies de la igualtat de gènere, de l'accessibilitat, dels drets culturals, estan al centre de totes les nostres programacions.
16: S'emmarca dintre d'aquest pla estratègic, per tant, amb la voluntat de portar una cultura que estigui accessible i reivindicant els drets culturals.
2: Entre els caps de cartell, Rodrigo Cuevas, que precedeix Gerai Cortés, Lila Downs i Luz Casal.
0: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Arriben ja els esports. Abans, però, tenim nou recompte oficial de víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. Ja us dèiem que les xifres eren provisionals, que pujarien a les següents hores. Bé, doncs, el president del país ja parla de 589 morts. Xifra oficial, 589. Però tornem a dir que és provisional, perquè encara queden moltíssims desapareguts i, per tant, segur que aquesta xifra continua pujant. De moment, doncs, 589, el nou recompte oficial de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela.
28: Catalunya migdia.
0: I ara sí, fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
0: El Mundial de Futbol comencen a definir-se els 16s de final.
17: Després de dues setmanes de partits a fase de grups, tenim ja els primers aparellaments, tot i que, Òscar, encara queden 12 partits més d'aquesta fase inicial.

0: El quadre del Mundial comença a agafar forma i ja tenim els quatre primers aparellaments de setzens a final. Japó, Brasil, Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina i Sud-àfrica, Canadà. I avui es juguen sis partits més, entre ells un dels plats forts, que és l'Espanya-Uruguai, que juga aquesta matinada a les dues. Enviada especial a Guadalajara, Sonia Gelmà.
1: La selecció espanyola en té prou amb un empat per passar previsiblement com a primera de grup. Al davant, però, es troba una Uruguai molt més necessitada, liderada per un Marcelo Bielsa fortament criticat després de sumar dos empats davant seleccions a priori més febles com Cap Verd i Aràbia Saudita. L'argentí té molt clar com ha de jugar aquest partit sense abandonar el seu to pausat.
2: Como una final donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima.
1: Aquest partit arriba després d'informacions que asseguren que el vestidor posa en dubte el seu seleccionador i que fins i tot li hauria suggerit sortir en bloc baix davant d'Espanya per poder atacar el contracop. Fet que aniria contra la filosofia de Bielsa, que hi tornava a defensar que la via per aturar Espanya era la de treure-li la pilota. Preguntat per Lamine Yamal, Bielsa preveu ajudes per poder-lo aturar.
2: Es un jugador desequilibrante, no digo nada nuevo. Habrá pleitos con el futbolista que lo enfrente con habitualidad por el lugar del campo donde actúa él y quien se le oponga, y también habrá ayudas de los jugadores de Uruguay que estando por el sector puedan ayudar a opacarlo, porque por supuesto que es un jugador desequilibrante y decisivo.
1: Un Lamine Yamal que serà titular a un 11 amb continuïtat després de guanyar l'Aràbia Saudita i on es mantindrien, per tant, Olmo com a mitja punta i Pedri per darrere. Pujarem al ritme de Bielsa per sentir ara Luis de la Fuente parlant de la convicció de poder guanyar Uruguai i el dret a poder somiar en guanyar el Mundial.
3: El único partido importante del Mundial es el de Uruguay. El único. El único. Después ya hablaremos. Pero el único importante ahora y el más importante es Uruguay. Y desde esa humildad vamos a afrontarlo convencidos de que podemos ganarlo si hacemos las cosas muy bien. Y que tenemos enfrente un grandísimo rival también, como nosotros, que pensará exactamente lo mismo.
1: El partit a les dues de la matinada a l'estadi de les Chivas, un estadi conegut com el Volcà Verd, situat a Zapopan, municipi que forma part de l'àrea metropolitana de Guadalajara, l'estat de Jalisco. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
0: I a banda d'aquest Uruguai i Espanya, avui també es juguen cinc partits més, on destaca el duel entre Noruega i França, que són dos equips ja classificats per als setzens de final, i on veurem el cara a cara entre Mbappé i Haaland Montserrat.
4: Sí, bon partit i bona hora. A les 9 del vespre, Noruega-França. Els dos equips busquen el primer lloc del grup i un duel marcat per l'absència del seleccionador francès Didier Deschamps, que quan es jugui a partit serà el funeral de la seva mare que va morir fa uns dies a França. Guy Stéphane, l'assistent de Deschamps, serà qui dirigirà l'equip contra els noruecs.
5: Ho hem preparat de forma seriosa contra un equip que té molt de valor i ha sumat un ple als partits de classificació. 24 punts de 24. Que venen de guanyar dos partits, que tenen jugadors molt poderosos i hi haurà jugadors diferents ara. No ho sé. Ens hem de preparar més bé pel que han fet els dos partits. Si hi ha altres jugadors, ens adaptarem.
4: Al mateix grup, també a les 9, Senegal-Iraq, duel de supervivència entre dos equips que han de guanyar i es per altres resultats per continuar vius. Ja de matinada a les dues, Cap Verd vol fer història, aconseguint per primer cop la classificació per una fase eliminatòria d'un Mundial, jugant contra l'Aràbia Saudita. I a les 5 de la matinada, Nova Zelanda, Bèlgica. Els belgues es troben en una situació límit. A la mateixa hora, a les 5 de la matinada, juga l'Egipte, Iran, on l'equip africà juga el liderat del grup, que aconseguiran amb un triomf. Però els iranians també s'hi juguen molt, perquè una victòria suposaria la classificació per als setzens. Aquest Egipte-Iran està marcat també perquè ha estat designat com a partit de l'orgull LGBTI per part de les autoritats locals de Seattle, on es juga.
0: I el que dèiem a l'inici del repàs de l'actualitat esportiva, amb els partits d'aquesta matinada del Mundial, ja han quedat definits els primers setzens de final, Sònia.
1: Destaca especialment la victòria de l'Equador davant Alemanya per 2-1, una victòria que no li va servir per entrar directe a la fase de grups, però el deixa amb 4 punts i un balanç de gols equilibrat amb moltes opcions per passar com a tercera. La mateixa Equador que va empatar amb Curaçao va ser capaç de capgirar-li un resultat a l'Alemanya de Nagelsmann, que a més va marcar un primer gol polèmic amb possible falta per joc perillós que ni l'àrbitre ni el VAR van considerar. Costa d'Ivori, per la seva banda, passa com a segona d'aquest grup E gràcies a la victòria davant Curaçao, que torna cap a casa amb un punt. Al grup F, els Països Baixos van confirmar els pronòstics, passant com a primers de grup després de guanyar Tunísia per 3-1, amb Frenkie de Jong un dia més titular i substituït al minut 72. I a l'altre partit, l'empat entre el Japó i Suècia deixa els asiàtics segons i Suècia amb opcions de passar com a tercera. I aquí ja tenim alguns emparellaments de 700 confirmats. Els Països Baixos de Koeman jugaran contra el Marroc, el Japó contra la Brasil d'Ancelotti. I finalment el grup D, Turquia va sorprendre i marxa del Mundial amb una victòria sobre Estats Units per 3-2. De tota manera, els anfitrions ja estaven classificats, queden primers de grup i, de fet, ja tenen rival, Bòsnia-Herzegovina. Paraguai i Austràlia, a l'altre partit, van empatar a 0, un empat que convenia a les dues. Austràlia passa com a segona, Paraguai haurà d'esperar, però pot entrar com una de les millors terceres amb 4 punts també.
0: I en aquest Mundial cada dia ens agrada fixar-nos en algunes curiositats fora del terreny de joc o del joc en si dels equips. Un dels grans partits d'avui, ja ho hem dit, és el Noruega-França. Noruega, de fet, és una de les sensacions d'aquest Mundial, no només pel seu joc, sinó també perquè les seves celebracions s'han fet viral, Josep Gaya.
6: És el Viking Roo o remada vikinga. Jugadors, estaf i aficionats s'asseuen a terra, espatlla amb espatlla, com si fossin en una barca de rems vikings per remar conjuntament. La celebració l'inicia un aficionat des de la grada, fent sonar una banya vikinga seguit del ritme d'un tambor que augmenta gradualment i el crit Roo. El capità Martin Odegaard s'encarrega de marcar el ritme amb el tambor, acompanyat per tot l'estadi i creant una imatge brutal. Però d'on sorgeix aquesta celebració? Doncs ha estat impulsada per un aficionat noruec, Ole Frøystad, que s'ha inspirat en el rem dels vikings. Aquest gest s'ha convertit en un fenomen viral a tot el món i ha estat replicat per aficionats de diferents països i fins i tot ha arribat a l'Storting, el Parlament de Noruega, on els diputats celebren les victòries de la selecció amb el mateix ritual.
0: Doncs deixem el Mundial. Ja sabeu, a les 7 al Tot Costa tota la informació d'aquest Mundial i també a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. Però seguim parlant de futbol perquè Alexia Putellas és a punt de convertir-se en nova jugadora de London City. El fitxatge encara no és oficial, però es podria confirmar les pròximes hores o els pròxims dies. Au del Serra.
7: Després de molts rumors i especulacions sobre el seu futur, la dues vegades guanyadora de la pilota d'or ha decidit iniciar una nova etapa a Anglaterra després de la seva llarga trajectòria al Barça. Allà es retrobarà amb les exblaugranes Maria Pérez, Lucía Corrales i Jana Fernández, i en un principi també Mapi León, que es podria incorporar també aquest estiu al conjunt anglès. Tot i que l'equip londinenc no disputarà la Champions League la temporada vinent, va quedar sisè a la Women's Super League, compta amb el suport de Michelle Kang, propietària també de l'Olympique Lyonnais femení i del Washington Spirit, i té la intenció de construir un projecte molt ambiciós. Precisament l'ambició del projecte, sumat a la proximitat Londres-Barcelona i la competitivitat de la Lliga anglesa, han estat factors claus perquè Alexia triï Londres i no altres projectes com els Estats Units o Mèxic.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
8: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça...
0: El Barça de futbol sala ha tornat a guanyar la Lliga després de 3 anys.
9: Catalunya migdia. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
10: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals. Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
17: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
16: De veritat?
17: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
18: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França. I vostè és la meva única esperança.
19: Pierce Brosnan.
20: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
21: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
19: L'últim soldat és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Catalunya migdia.
0: Tres anys després, el Barça torna a guanyar la Lliga de Futbol Sala. És el primer títol de l'era Javi Rodríguez com a tècnic blaugrana, Montse.
4: I és la vuitena Lliga en la història de l'equip blaugrana futsal. El Barça va acabar com a campió de la Lliga regular i amb el factor pista per al play-off. I en aquest camí, l'únic partit que han perdut és el tercer de la final contra el Pozo. L'equip de Javi Rodríguez els va imposar ahir per 4-6, dos gols d'Eric i de Touré, Pitu, Joao Víctor i Antonio. A la final contra els murcians, 3 victòries a 1 per al Barça. I amb l'aixecament del títol esclata l'eufòria, com explica el tanc andalús de Barça, Antonio Pérez, al club de la mitjanit.
23: Eufòria, alivio, teníamos ganas ya de ganar después de 2 años, de haber estado muchas veces cerca, de que se nos había resistido, y bueno, ahora toca celebrarlo. No todos los días se gana una liga, muy difícil ganarla, no ha costado mucho, pero bueno, ahora a disfrutarla. Esto lo hemos hecho por todos los culés, por toda la gente que nos sigue, que siempre nos apoya.
4: Un títol que reforça el projecte del Barça de Futbol Sala, com m'explicava Jordi Torres, el coordinador esportiu del Barça de Futsal. Un Barça que tanca la temporada amb la Lliga i la classificació per a la Champions 2 anys després.
0: I amb el títol de la Champions en vol encara molt present, el Barça ja ha conegut avui els rivals que tindrà la temporada que ve a la fase de grups d'aquesta competició, una Champions que canvia de format, Carles Vila.
24: El Barça jugarà en el grup B. Els seus rivals a la primera fase seran el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arus Danés. Per aquesta pròxima temporada, com deies, hi ha canvis pel que fa al sistema de competició. Hi haurà una primera fase amb 6 grups de 4 equips. Els 2 primers de cada grup es classifiquen per la fase principal, que tindrà, de fet, 2 grups més de 6 equips. Els altres 2 jugaran l'Europa League. Hi haurà una ronda de quarts de final i després, com és habitual, també la Final Four. Escoltem el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
25: El equip francès que l'any passat fou un poc irregular, però llegó a la Final Four de la NHF con jugadores españoles. Alguna retirada importante y tiene alguna lesión también, por lo menos a principio de temporada. El Dinamo, que está fichando gente joven y lo conocemos poco, no hemos enfrentado con ellos hace mucho tiempo. También antiguos compañeros como Jani Langaro. Y otro equipo que hizo una temporada fantástica el año pasado, como es el Arus Skanderborg, que tiene mucho lanzamiento exterior, que juega bien el contraataque, mucho 7 contra 6 también.
24: La primera fase es comenzará a jugar el 9 y 10 de setembre. Per cert, el porter del Barça, Emil Nielsen, ha estat escollit com a millor jugador de la passada Champions.
0: Amb motor, caiguda sense conseqüències a Marc Márquez, el primer entrenament del Gran Premi dels Països Baixos, a la setmana que hem començat a saber alguns fitxatges i renovacions a la graella del Mundial de Miguel Aguilar.
1: Marc Márquez està oficialment renovat i Àlex Márquez ha de ser anunciat per KTM. Precisament contra KTM ha estripat Maverick Viñales. L'empordanès, baix de forma des de la lesió de fa un any, confiava que renovaria i ha respectat una clàusula que venç el pròxim dia 30. Ara declara que si el fan fora de MotoGP serà culpa de la marca austríaca.
2: A día de hoy, si me veo fuera, no sé, que no me hayan hecho hacer el test, tampoco tiene sentido que me quede. Me estuvieron mareando dos semanas, que sí, que la prueba es que no, y al final tampoco... O sea, vale, físicamente no estoy bien, pero una vuelta a tope la puedo dar. Al final, si no estoy en el Mundial, es por culpa de uno, y es KTM, no va a ser por otro. Porque al final, cuando era el momento, si ellos ya sabían que no iba a estar en el Factory, pues déjame libre y ya está, ¿no? Me busco la vida.
1: Aquest matí, el primer lliure, millor temps per al líder Marco Bezzecchi i desena posició per al campió Marc Márquez, amb una caiguda sense derivades. A les 3, el Practis, que envia 10 pilots a la Q2 i la resta a repesca.
0: Avui s'ha presentat el dispositiu policial i de mobilitat per a la gran part del Tour de França, amb les 3 etapes inaugurals que per primera vegada es disputen a Catalunya. Recordem que seran el 4, 5 i 6 de juliol, el cap de setmana que ve. Miquel Jarque, bona tarda.
3: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra activen 3.800 efectius, als quals s'hi sumaran les Guàrdies Urbanes de Barcelona i Tarragona i les policies locals de tots els municipis per on passarà la cursa. Núria Parlon és consellera d'Interior.
5: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquesta aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
3: Per les característiques del Tour, que incorpora una caravana publicitària, els trams per on passi estaran tallats durant 4 hores. Les vies més afectades en l'etapa de diumenge i dilluns seran la Nacional 340, la C32, la B24, la B23 i la C17, entre d'altres. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat l'impacte social i també econòmic de la prova.
6: Bilbao o Roma estava al voltant dels 100-110 milions d'euros. Nosaltres estem convençudíssims de que aquesta xifra pujarà molt més, sense tenir un objectiu concret, però estem convençuts de que aquest retorn aquí a Catalunya serà encara més alt.
3: Álvarez també ha revelat que el projecte de voluntariat del Tour s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds.
0: I en bàsquet a la Lliga ACB avui s'ha confirmat la sortida de Cameron Hunt del Joventut. Eudal, un dels millors jugadors de la competició de la temporada passada.
7: L'escorta nord-americà deixa el club verd i negre després de pagar la clàusula de rescisió, ja que tenia un any més de contracte i ha fitxat ja avui mateix per l'Unicaja de Màlaga. Hunt ha estat un dels jugadors més destacats de la Lliga ACB i un dels artífexs també de la tercera posició final de l'equip badaloní en aquesta última Lliga. D'altra banda, el Quitzenàs Manresa i el Força Lleida han fet oficial una renovació. Cadascun, els manresans renoven el base badaloní Ferran Bassas per 2 temporades més fins al 2028, mentre que el Força Lleida renova també l'alè Miquel Sant també fins al 2028.
0: I l'Eurolliga de bàsquet, que ha confirmat els 20 equips que hi participaran la pròxima temporada.
7: I només hi ha un canvi respecte a la temporada passada. Debuta la competició el Beşiktaş d'Istanbul en el lloc del Mònaco, que té molts problemes econòmics i que passarà a jugar l'Eurocup. La resta són els mateixos equips. De la Lliga CB n'hi haurà 4. El Barça, el Madrid, el València Bàsquet i el Bascònia.
0: Doncs amb l'Eudal acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Recordem que a les 7 ja tot costa, més informació del Mundial. També a les 11, Club de la Mitjanit, especial Mundial. I ara seguim a Catalunya Ràdio, a Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
22: Són les 3.
26: Catalunya Migdia.
22: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara hem explicat els focs que s'han declarat avui a Catalunya. Un a Tiana, al Maresme, l'altre a Tàrrega, a l'Urgell. Tots dos estan perimetrats, segons que han informat els bombers. El foc de Tiana ha amoïnat especialment perquè el vent bufava de manera que empenyia el foc cap a la Serra de Marina. Això ha obligat a confinar poblacions, sobretot del Vallès Oriental, com ara Sant Fost de Capçanelles o Martorelles. El foc de Tàrrega ja ha estat controlat i ja s'han retirat els mitjans aeris. També us hem explicat la situació de Veneçuela, que intenta rescatar milers de persones de sota la runa. De moment hi ha més de 300 morts i 4.000 ferits, però passades més de 24 hores es va veient la dimensió del desastre i la manca de recursos. S'ha evidenciat la fragilitat dels serveis bàsics de Veneçuela, falten equips de rescat i serveis sanitaris. I ens hem fixat també en Ucraïna, perquè a partir d'ara la Comissió Europea vol excloure els homes ucraïnesos en edat militar del règim de protecció temporal i ajudes que tenien fins ara en els països de la Unió Europea. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i a participar en la guerra, una petició que havia fet Ucraïna perquè necessita més homes al front de guerra. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
0: Doncs ara actualitzarem aquest incendi que crema a Tiana, perquè els bombers sembla que esperen estabilitzar-lo aviat. Anem cap a la zona esportiva de Tiana, al Maresme, on hi ha el centre de comandament dels bombers. Marta Vallès, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Els mitjans aeris continuen fent un i altre cop la mateixa maniobra. En el cas dels helicòpters, agafa l'aigua de la piscina municipal i llançar-la damunt el foc, que recordem afecta a la zona de la Conreria. A l'última atenció a mitjans, el cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat era optimista pel que fa a l'evolució del foc. Confiava que la situació anés clarament cap a una millora. Pep Colàs.
9: Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així.
8: Al voltant de les 4 de la tarda està prevista una nova compareixença que comptarà també amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Aquí mateix, des de la zona esportiva, seguint el foc, el veiem actiu. Tornem a veure flames una altra banda al flanc dret i pel que fa al confinament, es manté les urbanitzacions de Mas Llombart i Mascors, que és a Sant Fost de Capçanteles, al Vallès Oriental, i a Mascoll de l'Ella, al Maresme. La resta de confinaments s'han aixecat.
0: I actualitzem també la situació a Veneçuela perquè hi ha un nou balanç oficial d'aquest terratrèmol. S'eleva ja a 589 persones mortes i prop de 3.000 ferits. Ho ha anunciat la presidenta del país, Delcy Rodríguez. Tot i l'augment d'aquestes últimes hores de la xifra de víctimes, encara es creu que pot créixer més, ja que el nombre de desapareguts es manté per sobre de les 40.000 persones. Mentrestant, l'ajuda humanitària internacional ja ha començat a arribar al país. Pel que fa als ciutadans espanyols, el Ministeri d'Exteriors eleva a 4 el nombre de morts pel terratrèmol. A més, prop d'un centenar continuen desapareguts. I la Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura al maig de l'any que ve. Ho ha aprovat aquest migdia el plenari municipal a proposta del Partit Popular i amb els vots a favor del PSC, de Junts i també de Vox. Fa un any el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts no hi va votar a favor. Ajuntament de Barcelona, Anna Escurà.
10: La iniciativa del PP s'ha aprovat perquè ha arribat a un acord amb el PSC i ha renunciat a 2 dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, proposava que s'adquirissin 150 tàsers. A l'acord votat, però, no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, el PP volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar el 2026, però això no passarà fins a més endavant, concretament abans de les eleccions municipals del maig. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
11: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
12: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
10: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i no serà fins al plenari de l'octubre que s'aprovarà definitivament.
0: I el grup Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. Dels 100.000 acomiadaments, 50.000 seran a Alemanya, tal com ja va anunciar al març la companyia. També es tancaran 4 fàbriques en aquest país per estalviar 6.000 milions d'euros a finals de la dècada. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la rentabilitat que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. I és divendres, i per tant hem de fer un cop d'ull a les carreteres, tot i que segurament aquesta setmana no hi ha tant de trànsit perquè hi ha qui ha fet aquest llarg pont des del dimecres de Sant Joan. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Sí, es veu menys volum de trànsit, però sí que hi ha retencions a l'AP7 de Sant Cugat a Barberà del Vallès en direcció Girona a causa d'un vehicle avariat, també cua de Mollet a Barberà en direcció Tarragona, l'autovia 2 que es manté tallada a Lleida direcció Barcelona per retirada de la càrrega d'un camió que ha volcat aquesta matinada, es fan desviaments i gairebé no hi ha retencions, la B500 es manté tallada entre Badalona i Mollet del Vallès pel foc a Tiana, i a Barcelona la ronda a dalt força congestionada entre l'Hospitalet i Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral també en un tram llarg entre Zona Franca i el Poble Nou.
22: Passant 6 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida entrem en matèria.
14: Catalunya migdia.
15: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
16: Perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
17: Que puja la temperatura? Doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
18: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
20: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
27: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
28: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
29: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
28: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
31: Les dones i els dies.
28: Amb Montse Virgili.
32: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
33: Per orelles fines i cors oberts.
32: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
33: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
32: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
28: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
32: Però què pensava que era la intel·ligència?
14: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
22: I amb la Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia, bona tarda.
34: Molt bona tarda.
22: El Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, bona tarda.
35: Molt bona tarda.
22: I el Jaume Clotet, periodista i escriptor, bona tarda.
36: Bona tarda i bona hora.
22: Tot bé?
36: Tot bé.
37: Sí, tot bé.
22: Tot que la Isabel ha trencat l'estudi ja només d'arribar.
34: Jo he trencat l'estudi? Estava trencat.
22: Una peça ja a la porta, és una peça. Ara avisaré manteniment.
36: L'ha tornat a posar al seu lloc, cosa però... que es li agraeix.
34: El lloc on no hi era.
22: Ja hi som. Això no ho ha vist ningú. Jo, la primera prova que he tingut és la peça a les teves mans.
34: Amb la quantitat de càmeres que tens en aquest estudi, segur, segur
22: que veurem qui és.
34: Que hi ha prova visual. I si no, truca a la UCO o la UDEF i que t'ho passin.
22: Algú ens ho arreglarà, algú ens ho arreglarà. Qui segur que no ens ho arregla és qui ens proposa el primer tema.
34: Correcte.
22: Avui, excepcionalment, l'Empar Moliner, bona tarda.
38: Bona tarda.
22: Que habitualment és els dilluns, però aquesta setmana hem canviat el dia. Amb
38: sí, perquè pensava, vull veure si la Pagán ha tirat molts petards.
22: Ah, home, segur cosa, que sí. La Isabel és dona de petards.
38: És una tradició sí. Catalana de saber
34: feia
38: quants
34: temps,
38: petards
34: feia,
38: ha tirat la Pagán.
34: Feia temps que no teníem aquesta conversa, tu i jo.
38: És veritat, però jo cada any hi penso. Dic, mira, la Pagán deu estar amb uns mistos Garibaldi prohibits, cap allà, s'ha comprat aquests noms que tenen els coets.
34: Bé, m'he tornat persona perquè la gent s'ha fet gran. Llavors, tenia l'excusa dels nens petits per tirar petards, però ara ja no hi és.
22: Però escolta'm, no, el dia de Sant Joan especialment no necessites una excusa per tirar petards.
38: Sí, hi ha gent que lloga. Igual que hi ha gent que va...
22: Què vol dir que lloga? Lloga nens.
38: Clar, hi ha gent que diu, deixa'm un nebot que vull anar a veure Toy Story 5. O deixa'm un nebot que vull tirar petards.
34: Una mica això m'ha passat, sí.
22: Molt bé. No vols parlar de petards, no?
38: No, vull parlar de José Luis i Gertrudis.
22: José Luis y Gertrudis.
38: Em tenen emocionada. Ah. O sigui, una
22: Gertrudis
38: relació
22: és la
38: estreta.
22: Secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, que ara s'ha fet molt famosa per aquests àudios i aquests whatsapps.
38: Aquests whatsapps.
22: L'agenda.
38: Li portava l'agenda, això que les secretàries que havíem llegit abans, la cançó de Mocedades, secretària, que està enamorada del senyor i li envia flors a les amants i tot això. Clar, que les secretàries, vull dir que dius... Una cosa és que t'apuntin a l'agenda el que tu has de fer, però que t'apuntin coses personals i és diferent, no? Que José Luis Rodríguez Zapatero li preguntava si havia d'anar a córrer. Mm. Que això és una cosa que està bé. Perquè un altre té el Google Calendar. Però quants de nosaltres hem apuntat coses al Google Calendar equivocats de mes? No ens hem recordat de treure-ho i hem anat a un club de lectura quan no tocava. Això quants de nosaltres, no? Total que... José Luis, el juliol del 25, durant el Cascoldo, li va preguntar això a Gertrudis, per WhatsApp, eh? A ver, por curiosidad, tenemos en agenda... En agenda vol dir que l'agenda és important, si no diria en l'agenda. Ah. Però quan treus
22: l'article.
38: L'article vol dir que en una agenda importante.
22: Molt bé.
38: Quan tenemos en agenda, cuando comí con Ábalos, que por cierto se durmió, y no sé si estuvo Pepe Blanco, no sé si fue en el 19 o en el 20, andan con más mentiras.
34: Igual se durmió Zapatero.
38: A veure, es va dormir, i no hem de pensar, tot i que tu ets una persona maledicent, que va ser perquè era avorrit, Zapatero, no.
22: El que es va dormir és Ábalos, en teoria, no?
38: A mi em va passar una vegada, que vaig anar a una universitat, i el rector, molt amable, va dir, ah, vinga, m'ensenyar a la universitat de dalt i baix, no sé què, fem, dinem, tot el rotllo, faig la conferència i allà, que si Mercè Rodoreda, que si Víctor Català, i l'home a primera fira i veig que s'adorm. Jo patint, dic, hosti, que malament que ho estic fent. I llavors em va venir una secretària i em va dir, s'adorm sempre, després de dinar. I dic, hòstia, carambes. I llavors vaig pensar, el meu avi, a casa, a la taula, allò que... s'adormia, pesava figues, i llavors no ens podíem moure fins que l'home no s'havia despertat. I en algun restaurant, per exemple, en el mític celler de Can Roca, jo he vist una taula de japonesos amb un senyor... Per què dic japonesos? Perquè processen pitjor l'alcohol, els japonesos. Mm. Llavors, en una taula hi havia un senyor que estava dormint i la seva senyora li aguantava la mandíbula amb la mà. I els altres anàvem menjant i aquell dormia. És a dir, jo no sé si són els efluvis de l'alcohol o l'edat, o totes dues coses, però hi ha un tipus d'home que s'adorm a mig menjar. I José Luis, avui, ho ha denunciat. I trobo que és un valent. Parem de dinars de feina, parem d'esmorzars de feina, que la gent s'adorm, no serveixen per res, però parlem d'aquest fenomen. S'us ha dormit alguna persona dinant? Perquè com has d'actuar en aquest cas?
22: A veure, els que fan dinars de feina, els que fan 10 anys que tenim aquest horari que no ens permet dinar...
34: Jo el que sí que puc dir, i a veure, ho dic com a testimoni indirecte, però si pregunteu a les persones que han negociat amb José Luis Ábalos alguna investidura, han comprovat que... com amb les reunions es dormia regularment.
38: És un home que s'adorm.
34: Sempre s'adorm. Llavors, no sabia si estava dormint o no. Es veu que tampoc no li feien gaire i de cop i volta apareixia aportant alguna cosa a la negociació, diguéssim.
38: És a dir, però que es despertava, que això passa de vegades, que estan allà, no sé si estan mirant el mòbil o dormint, de cop aixequen el cap, diuen una cosa i segueixen. Això passa.
36: És una frase que, per sort, no puc dir en gaires contextos més, però jo podria ser...
38: Va.
36: D'acord?
22: Tu podries adormir d'un dinar, sí?
36: Amb un dinar mentre dinem, no. Però just acabar... Home,
22: aquella si estem en una reunió social... Pot ser...
36: Hi ha moments de dificultat. Aviam, jo tinc una excusa, que és que em llevo 3:45 del matí, llavors això sempre... Jo ara mateix em podria dormir, perquè normalment a aquesta hora estic dormint. Òscar, em sap greu, tot i l'afició que tinc pel teu programa, però a aquesta hora, habitualment, dormo. Per tant, puc arribar a tenir una certa... L'altre dia es va casar un dels meus millors amics, si va haver un moment al ball, que jo em vaig a dormir.
38: No! No,
36: però ja era el moment del ball, que hi havia un sofàs per reposar...
22: Que ni ho havia expectat, no? Deia, escolta, jo a tal hora ja es veu un rei cop de cap,
36: Es va entendre, però perquè ja arriba un moment que el cos ja no aguanta tantes hores.
38: Hi ha vegades... Però enmig d'un dinar, no. En un dinar, però un dinar no de feina, que venen amics, no sé què, llavors sempre n'hi ha un que et diu, tens un sofà? Que es posa una estoneta.
22: Perquè aquí vols dir que hi ha molta confiança, eh? Sí. Hi ha molta confiança perquè hi ha gent que no en sopar.
36: A mi en casa aliena em costa, eh? En casa aliena
38: em costa. En casa aliena et costa, ha de ser la teva.
36: Sí.
38: Que dius, me'n vaig un moment.
36: No, de fet, penso, ostres, què feu? Clar, vaig un moment, ara torno. Ara torno. La gent pensa, estàs al lavabo fent la migdiada.
1: Em vaig a dormir en una roda de premsa.
38: No!
1: Un moment, hi ha context, del govern. Va haver-se...

0: es despertés.
1: A mi, o sigui, agafant l'anècdota com a categoria, quan hi ha tots aquests casos en què apareixen totes aquestes investigacions i llavors tenim accés als escrits de, o de la UC o del jutge, no deixa de sorprendre'm el cutrerío.
2: Sí. És correcte, sí.
1: Els que no hi tenim accés i no estem en aquelles taules de negociacions, tu t'imagines que quan s'està negociant una investidura o quan hi ha una reunió d'aquestes...
2: Vas polit.
1: El nivell ha de ser...
2: No demanes uns whiskies.
1: Que hi ha un senyor que s'adorm, que l'altre li demana a la secretària tengo que ir a correr o no, i dius, ostres...
0: Però això no és cutrerío, això és... Això són humans.
1: No, ja.
2: Cancelo lo de correr, no? Diu, sí, mejor. És que és molt fort.
0: Hi ha hagut grans moments en aquest país, aquella època que teníem un dia històric de 5 minuts.
1: Per sobre de les nostres possibilitats,
0: que gent molt destacada s'alimentava d'entrepans, bàsicament. Mm-hmm. Jo recordo haver fet alguna crònica contant els entrepans que s'havien fotut.
3: Home, i no van pactar Ernest Maragall i Quico Homs
0: amb una truita?
3: Fent una truita,
1: sí, sí.
3: Amb un pis, fent una truita. És la vida.
4: Correcte.
1: Molt bé, doncs escolta, més la vida. A mi no deixa de sorprendre'm. Quan veig, penso, ostres, tot és molt bé, saps? Aquesta
4: perquè
1: èpica
4: totes
1: que sembla...
4: Totes les teves reunions són amb música barcelonesa...
1: No, però és que jo no decideixo coses importants, saps? És aquesta la diferència, però vaja. Bé, doncs escolta, es va dormir José Luis Ábalos i ja t'ha explicat
2: no
1: la Isabel que això es veu que és bastant habitual.
2: Home,
1: José Luis Ábalos.
2: Home.
1: Per Moliner, gràcies, bona tarda. Passen 3 minuts d'un quart. Fem una pausa i entrem en matèria amb Veneçuela. Anirem cap allà per saber quina és l'última hora d'aquest terratrèmol. Recordem ja 589 morts oficials i la xifra encara és provisional perquè encara queden milers de desapareguts.
5: Catalunya migdia.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: Evitem el soroll.
8: Ens allunyem de les estridències.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
9: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
8: Per donar context als grans titulars.
9: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Som 3CAT. Catalunya migdia.
1: El balanç oficial del terratrèmol de Veneçuela eleva ja a 589 les víctimes i prop de 3.000 els ferits. Ho ha anunciat el president de la presidenta del país, Delcy Rodríguez. Tot i l'augment de les últimes hores, la xifra de víctimes encara pot créixer perquè el nombre de desapareguts es manté per sobre dels 40.000. L'ajuda humanitària, mentrestant, ja ha començat a arribar al país des de tot arreu. Pel que fa als ciutadans espanyols, el Ministeri d'Exteriors eleva fins a 4 el nombre de morts pel terratrèmol. A més, hi ha prop d'un centenar que continuen desapareguts a aquesta hora i que, per tant, no se sap si estan sans i estalvis o no. Milers d'edificacions s'han ensorrat, tant a la costa del Carib, on es va localitzar l'epicentre, com a Caracas, la capital del país. Ara les tasques se centren a localitzar persones que puguin estar sota la runa, i en aquesta feina s'ha fet explícita la fragilitat de l'Estat. Hi ha manca d'efectius de rescat i també sanitaris. No sé com ho esteu seguint en la distància, amb el patiment, però sí que la demostració que, efectivament, el país s'agafava una mica amb pinces i que, per tant, quan hi ha una desgràcia com aquesta, que, òbviament, qualsevol país té dificultats per afrontar, en aquesta situació encara es multiplica més.
3: És veritat que quan passa una cosa com aquesta, avui crec que hi ha alguns diaris que diuen que el terratrèmol és devastador en un país que feia aigües, no? Però quin país, començant pel nostre, dos terratrèmols consecutius de més de 7 en l'escala Richter, jo no sé com quedaria Barcelona ciutat i si diríem que ho hem solucionat molt ràpid i molt bé, no? A més, amb aquesta magnitud de desastre, tota l'ajuda és poca. Si no m'equivoco, Espanya ha enviat menys de 100 efectius, i crec que 8 gossos, que segur que fan feina, però això és una gota d'aigua en aquell drama, i per tant, jo crec que qualsevol país reacciona difícilment amb una cosa com aquesta. I fins i tot, al revés, crec que països com Venezuela, que estan supermilitaritzats, amb una societat molt militaritzada, potser respondria millor que alguns del que ens pensem que a altres llocs europeus aniria millor la cosa. En tot cas, crec que ningú està preparat per una cosa com aquesta.
4: Ara se la juga, no? Perquè té tota la raó el Jaume. Avui llegia una comparativa, crec que era el país amb el Japó. És clar, comparar el Japó, que és el país més preparat del món i segurament molt per sobre del segon que està més preparat, amb Venezuela és una mica arriscat. El tema és que se la juguen ara, en veure com és aquesta recuperació. Llegíem en les cròniques i ens explicaven també els periodistes que hi ha allà, que hi ha moltes zones de les més devastades on no hi ha cap mena de maquinària per poder recollir runa, que no donen a l'abast. Aquesta ajuda que està arribant més minsa. Veurem també quin paper té els Estats Units, que s'hi està posant una mica millor, diguem-ne, que en altres països per aquest protectorat que té Donald Trump des de fons mesos, però ara és quan veurem fins on arriba aquesta dimensió de Venezuela que ara comentaves.
0: El que sí que estem veient, que van passant les hores i les autoritats tenen molt, molt controlat quin és el tipus d'informació que estan donant sobre les víctimes i com l'estan donant, no? O sigui, no es fan unes prediccions molt alarmants, que sí que van arribar des dels Estats Units en els inicis de la tragèdia, que parlaven de desenes de milers i fins a 100.000 morts, i es van comunicant malgrat no perdre de vista que la magnitud de morts pot ser molt més gran, no? Però això sí que permet no generar estats d'ansietat i d'angoixa de parlar d'una magnitud de víctimes mortals sobre la qual no tens control, perquè si no han pogut desenrunar molts llocs perquè no han pogut arribar encara, és millor parlar de persones que no estan localitzades en aquest moment que no que siguin víctimes mortals fins que tu tinguis tots els mitjans per poder parlar amb les famílies.
1: Agafant el fil, això que dèiem, de sobre si un país pot estar o no preparat per una desgràcia com aquesta, saludem Luca Pelà. És catedràtic d'Enginyeria Estructural de l'Escola de Camins de la UPC, expert en seguretat i en resiliència sísmica d'estructures. Luca, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Hi ha algun país, hi ha algun estat, hi ha algun govern que pugui fer front a dos terratrèmols amb un minut de diferència de 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter? O això destrossa qualsevol país, qualsevol infraestructura?
5: Es tracta d'un terratrèmol que realment ha tingut un impacte molt important en un país que és cert que té una perillositat sísmica elevada, però també té, pel que estem veient, una vulnerabilitat important de les estructures construïdes. A veure, hi ha països on la perillositat sísmica, és a dir, la intensitat, la mida, l'energia del terratrèmol és molt important. Per exemple, pensem en països que s'estaven comentant, el Japó, el Xile, però la vulnerabilitat dels edificis existents és inferior, perquè, clar, s'han fet tota una sèrie d'accions polítiques per poder mitigar el risc sísmic. Doncs nosaltres no podem fer res per mitigar la perillositat sísmica, perquè estem parlant d'un event natural, però sí que podem actuar sobre la vulnerabilitat dels edificis i les infraestructures existents.
1: I això tots els països ho tenen present i actuen així? O al final l'interès econòmic, la pressa per construir o algun altre interès fa que hi hagi països que hagin baixat la guàrdia?
5: Bueno, jo reconec que cada vegada que passa això d'un nou terratrèmol, sigui el terratrèmol de Venezuela, el de Mèxic, el de Filipines, són els últims, el de Turquia. Clar, sempre ens trobem amb els mateixos problemes, no? Col·lapse d'edificis, necessitats de rescatar vides, triatge estructural, gestió de runes, resiliència, recuperació social, econòmica. Clar, sembla que en alguns països sí que tenen polítiques més efectives, disposen d'una... És a dir, han creat una mena de cultura de risc i també d'un sistema de governança sísmica. que garanteixi que poden conviure amb el perill del terratrèmols. En altres països s'ha de millorar una mica més.
1: En un país com està ara mateix Veneçuela, que és pràcticament en ruïnes, com es gestiona fer net i reconstruir? Quines són les principals tasques que ara mateix els equips de rescat que puguin arribar fins a Veneçuela, els del mateix país o els que arribin des de l'ajuda internacional, quina és la feina que han de fer a partir d'ara?
5: Bueno, a veure, en qualsevol cas no es pot improvisar. S'ha de seguir un protocol dividit en fases crítiques. La primera fase, que és la en què ens trobem en aquest moment, és el rescat de vides. No? No has de moure una sola pedra i fer neteja. El focus és salvar vides. Ara ens trobem en aquesta fase. Tenim un nombre de víctimes confirmada al voltant de 600, que molt probablement pujaran. I, bueno, tot i que la ciutadania estem veient a les notícies que participa inicialment d'una manera natural aquesta fase de rescat de les persones atrapades, també les operacions de rescat són molt difícils, necessiten equips especialitzats perquè el risc de més col·lapses és extremadament alt. Recordem que es tracta d'un terratrèmol que va passar i després de menys d'un minut un altre terratrèmol. Estem parlant d'un fenomen de doblet sísmic i podrien haver rèpliques, podrien passar altres coses. Doncs per això és molt important i es necessiten equips altament especialitzats. Aquests equips saben com actuar, fent ús de gossos de rescat, però també d'equips tecnològics. S'ha avançat moltíssim en aquest sentit. I el paper de l'enginyeria i dels experts en enginyeria sísmica és important perquè, evidentment, els equips de rescat necessiten enginyers al costat que els diguin si mous aquest pilar per treure aquesta persona caurà al sostre o cal apuntalar aquesta paret abans d'entrar-hi. I és un rescat no només de força, és un rescat tècnic. S'ha d'actuar amb rapidesa, però amb rigor i amb total seguretat.
1: I quants dies cal esperar per poder entrar ja directament amb maquinària pesant i desenrunar sense patir, entre cometes, per si hi queda algun supervivent?
5: Això és difícil. És difícil de dir perquè depèn de moltes paràmetres, depèn dels tipus d'edificis. El rescat de vides pot trigar més o menys. Si som optimistes i pensem rescat de vides en 72 hores, bueno, estaria bé, però clar, això no ho sabem. I un cop es dona per finalitzada la cerca de supervivents, és a dir, quan ja no és viable trobar ningú en vida, que és un moment molt dur, és el més dur a nivell social i polític, és quan s'inicia la transició cap a les següents fases que estaven comentant, com per exemple el triatge estructural i la gestió de les runes.
1: Després, clar, s'han de tornar a fer canalitzacions d'aigua, de gas, d'electricitat, les infraestructures, a banda de fer tots els edificis. Vull dir que la feina és ingent i, per tant, calen molts diners.
5: Absolutament. Sovint les infraestructures invisibles són les que cauen més víctimes indirectes. Per exemple, no sé, l'aigua es contamina, hi ha incendi, pot haver incendi, fuites de gas, i per això s'ha d'evitar aquests problemes, s'ha de reconstruir les xarxes d'infraestructures, promouent el desenvolupament de xarxes resilients que s'han de reconstruir, utilitzant solucions que poden seguir funcionant sense trencar-se durant un altre sisme, i sistemes redundants, descentralitzats. Per exemple, si cau una central elèctrica, un dipòsit d'aigua, hi va d'haver alternatives immediates. Són milions d'euros, evidentment, és una inversió. Des del meu punt de vista, no és un cost. Després d'una catàstrofe s'ha d'invertir i s'ha de fer-ho bé, perquè hi ha estudis que demostren que cada euro invertit en prevenció i en construcció sismoresistent pot permetir estalviar molts euros, fins i tot més de 100... Hi ha estudis a Estats Units que diuen que per cada dòlar invertit en mitigació es poden estalviar fins i tot més de 100 euros, 100 dòlars, i això és molt important. Doncs és una inversió necessària després d'aquest tipus de catàstrofe, però clarament això requereix un temps de recuperació. Per això parlem en l'àmbit de la resiliència, no? Com la societat i l'economia pot recuperar-se després d'aquest tipus de desastres.
1: I l'última, és segur construir novament en un lloc on hi ha hagut un terratrèmol d'aquestes característiques?
5: La resposta és sí, sempre s'ha fet durant la història. S'ha pres del terratrèmol anterior i s'han posat al camp els coneixements adquirits per poder fer estructures més segures. Nosaltres, com deia abans, no podem actuar sobre la perillositat d'un terratrèmol, però sí que podem actuar sobre la vulnerabilitat, fer edificis menys vulnerables, més resistents, més segurs, més resilients. I per fer això, nosaltres necessitem actualitzar contínuament les normatives sísmiques. Jo he estat analitzant les imatges, els vídeos dels edificis i realment és una mica frustrant, perquè cada terratrèmol que passa veiem els mateix tipus de col·lapses. És molt trist. El mateix tipus de problemes, de deficiències estructurals que han portat l'edifici a col·lapsar. Doncs hem de treballar per actualitzar, millorar, continuar les normatives sísmiques. Arran de cada terratrèmol aprenem moltíssim. La nostra, a nivell científic, a nivell tècnic, l'enginyeria sísmica evoluciona contínuament. I per això és important mantenir les normatives sísmiques actualitzades, analitzar la vulnerabilitat dels edificis existents i, sobretot, promoure la cultura del risc. La gent, davant d'un sisme, no sap què fer. L'instint ens diu que hem de córrer cap al carrer perquè pensem que la casa ens caurà a sobre, no? Però a països amb alta cultura sísmica, com els que estaven comentant, el Japó i Xile, la població sap que el lloc més segur és quedar-se a l'interior de l'edifici, protegit sota una taula forta, de fusta, massissa, o prop d'un element estructural segur, perquè va ser dissenyat amb criteris sismoresistents, no? I, per tant, la reconstrucció no és només actuar i construir millor, és també educar, fer simulacres, sistemes d'alerta ràpida, aconseguir que la gent confiï que els seus edificis són refugis segurs. Mm.
1: És Luca Palà, és catedràtic d'Enginyeria Estructural de l'Escola de Camins de la UPC, expert en seguretat i en resiliència sísmica d'estructures. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
5: Gràcies a vosaltres, gràcies per l'invitació.
1: I de la visió, podríem dir, més tècnica a la més emotiva, segur. Saludem Oriol Humbert. Oriol, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
1: L'Oriol Humbert és membre del Casal Català de Caracas, president, a més, de la penya barcelonista de Caracas. Com estàs?
12: Sí, bueno, bé. Dentro de cap, tot bé, a casa tots bé. I, bueno, aquí, passant. Passant el sust.
1: El govern veneçolà ha actualitzat fa una estona el nombre de víctimes. Són 589 les víctimes i a prop de 3.000 els ferits. Encara queden 40.000 desapareguts, per tant, les xifres encara són molt, molt provisionals. Diries que el poble veneçolà és conscient de la magnitud de la tragèdia?
12: Jo diria que no, perquè, bueno, a mesura que va passant el temps, vas veure que el que va passar, però això no esperava ningú, la veritat, i menys a la zona on va passar més greu, que va ser la Guaira. Mm-hmm.
1: Quan han passat 24 hores del terratrèmol, la ciutat, Caracas, el país, com està? Com ho definiries?
12: Bueno, molta gent tratant de pujar el que sigui, tratant d'arribar a les zones en conflicte per sacar la gent que encara pugui estar sota els escombres i bueno, molt, molt consternat, perquè al final, com et deia, no esperava ningú. Crec que no estàvem preparats per un terremot, perquè no va ser un, van ser dos els episodis que van ocorrer, i bueno, molta gent desapareguda encara, amics que ja s'han confirmat que van morir, i bueno, que pot dir.
1: Les comunicacions funcionen? La gent pot buscar els seus éssers estimats que tenen perduts? Hi ha manera de poder contactar amb altres persones? I els serveis, el llum, l'aigua, etc., també funcionen amb normalitat o encara estan molt afectats?
12: Ara mateix sí, però sí, és veritat que quan va ocorrer l'incident no. Jo no me'l vaig poder comunicar fins a 5 o 6 hores després amb la meva família, que no estava aquí a prop a mi. I no, ara sí, tot està en funcionament. A veure, n'hi ha zones en les que suposo que no tindrem llum, aigua, l'internet perquè és el més afectat, no?
1: I ara es mobilitza la solidaritat internacional i també la interna, no? Suposo que ara mateix el que hi ha són moltes imatges també de solidaritat d'aquells que heu aconseguit doncs, passar més o menys bé aquest tràngol de poder ajudar els que ho han passat més malament.
12: Sí, és veritat que també al principi n'hi havia certa com falta dels efectius del govern, no? de l'exèrcit a la zona, però això sembla que també és... A veure, estem molt acostumats aquí a Venezuela per la situació política que vam atravessar a no tenir informació de primera mà interna, no? I ens apujàvem molt amb les xarxes socials i amb medis de comunicació internacionals. Això sembla que continua. I si és veritat, com que n'hi ha més informació ara, a nivell intern, la gent està molt, molt pegada a les xarxes, tratant d'ubicar, tratant de pujar, tratant d'informar. Però, com tot, no et pots... no sé com dir-te... agafar això no només, no? Mm. La informació, vull dir.
1: És l'Oriol Humbert, és membre del Casal Català de Caracas, president de la penya barcelonista de la ciutat. Molts ànims, Oriol. Intenta passar els pròxims dies.
12: Merci.
1: Gràcies i bona tarda.
12: Gràcies.
1: No sé com ho veieu, una visió més tècnica, podríem dir, de l'expert, i l'altra més emocional, de qui s'hi ha trobat amb la desgràcia a la porta de casa, com aquell que diu.
3: Tu li has preguntat a l'expert sobre... si es pot tornar a construir en llocs on han passat aquestes coses, i evidentment en molts llocs no pots anar a un altre lloc. Hi ha zones del món on hi ha molts fenòmens sísmics i n'hi haurà sempre, i la gent no pot anar a un altre lloc, no? I és veritat que ell ha parlat de construir cada cop millor, i això és la història de la humanitat, que sempre ha sigut així. Jo vaig anar fa molts anys a l'Iran, que és una zona molt sísmica, i veies mesquites que tenien segles on cada X pedres hi havia fragments de fusta. I t'explicaven que era perquè fa, no sé, 3, 4, 5 segles ja construïen pensant en els terratrèmols que continua havent, no? I precisament no havien caigut aquestes, per cert, perquè la fusta actua com un amb certa flexibilitat.
1: Com a molla, gairebé,
3: exacte,
1: no?
3: Sí. No? I l'edifici vibra, però no cau. I, per tant, no hi ha molta solució, com ja he dit, suposo. És la conscienciació de la població. Els casos del Japó és molt paradigmàtic, no? És una població absolutament conscienciada per aquest tipus de coses i treballar millor els edificis, però jo crec que la solució absoluta no existeix. I
1: evitar els terratrèmols en zones que són de terratrèmols, més ben dit, no es pot fer, clar.
4: No, i a més, respecte a la cosa més política, reconstruir tot un país no quan està destruït, sinó quan està en peu, és un cost per un benefici a mig termini que és invisible, que és molt difícil que un govern ho afronti. No? No ens haguéssim imaginat fa 3 anys el govern de Venezuela, direm. I ara de cop adaptarem tots perquè tenim un risc sismical, salvant molt les distàncies, és el que ens vam trobar aquí amb la sequera. No? Feia 20 anys que havíem tingut una sequera molt severa, les infraestructures sabíem quines havíem de fer, es van deixar de construir perquè valien molt diners i no tenien un benefici a curt termini, i no s'ha deixat de fer. Doncs amb els països amb risc de terratrèmol, amb els que no estan preparats per passar això, i ara a l'hora de reconstruir serà el moment de fer-ho. Però, esclar, això a la zona on ha passat, en una zona una mica més a l'est, una mica més a l'oest, que pugui tenir un risc sísmic similar, ni molt menys es posaran a reconstruir ara el que no estigui destruït, perquè precisament les urgències són les altres. I respecte a la part humana, doncs és que no hi ha més a dir. Ara també arriben aquells moments que són de sensibilitat en aquestes tragèdies, la gent que ajuda voluntària, la gent que salva vides al cap de tres dies, no? Aquestes històries que també dius, ostres, en el pitjor moment de la humanitat també surten moments de bellesa o moments de brillantor per sortir endavant.
0: De totes maneres, amb la conversa que tenies, Òscar, amb el professor, anava a dir sobte no, perquè ho veiem molt sovint, no? Que diguin, bueno, veient les imatges veus que hem comès una altra vegada els mateixos errors, que els errors en les edificacions...
1: Ha parlat de frustració.
0: Exacte, es repeteixen. I el problema no és que s'hagi de reconstruir a zones sísmiques per evitar aquests riscos. El problema és que abans de construir ja s'hauria de construir així, no? I probablement pel camí d'aquesta construcció el que ja són molts interessos que prefereixen fer els diners abans que garantir la seguretat de les persones, malgrat no siguin zones especialment insegures de nivell sísmic, però ja hem vist que pot passar a qualsevol lloc, perquè és que ahir mateix va haver-hi moviments sísmics a quatre llocs diferents, en això que diuen una mena de cinturó vermell del Pacífic, i que vam començar a veure que hi havia terratrèmols a diferents punts del planeta.
1: Falten 18 minuts per arribar a les 4. Farem una pausa i canviarem de tema. Heu anat a algun festival de música en els últims temps?
4: Uns quants.
3: No.
4: Aquest any poquets, però...
0: No.
1: No? Però així no sou públic objectiu. Però ara ho analitzarem, perquè quan comença l'estiu, escolta'm, per exemple, nosaltres, a l'informatiu, al Catalunya Migdia, cada dia podríem parlar, jo crec, de dos o tres festivals. Hi ha un allau o no de festivals a Catalunya? Ara ho analitzem.
10: Catalunya Migdia.
13: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
14: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
15: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
16: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. UBIC.cat/academ.
17: Catalunya Migdia.

0: Ho dèiem abans de la publicitat, hem començat l'estiu, ja fa uns dies que ha començat també la temporada de festivals de música arreu del país. Si és que hi ha temporada de musicals, de festivals musicals, perquè un té la sensació que ja no només són a l'estiu, que pràcticament són tot l'any. A Catalunya hi ha cada estiu centenars de festivals, de grans, com el Primavera Sound, el Cruïlla o el Sónar, o de més petits, com el Rizomes, de la Cellera de Ter, a la Selva, o el Festival de Rentadors de Juneda, a les Garrigues. Són, d'una banda, reclams turístics, però també són, al cap i a la fi, la principal forma de consum de música en directe. Difícilment trobem una actuació musical que no s'emmarqui en un festival, en un cicle de concerts o en una festa major. Per tant, ja són un engranatge indispensable de la producció musical. Però hi ha públic per tants festivals? Només són possible gràcies a la inversió pública? Aquesta inversió té un retorn real per la població? O només són maldecaps de soroll, brutícia i més gent que la de vegades pot assumir el poble que acull aquests concerts? Afegim a la conversa, a banda de les vostres opinions, tot i que de moment només el Maiol sembla que sigui públic de festival,
1: el periodista... Però tenim opinió, eh?
0: Home, sí. Sí, no ho dubto. També la té el periodista Nando Cruz, que és autor de dos llibres en què analitza aquest fenomen. Nando, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Has publicat Macrofestivals, un agujero negro de la música, i Microfestivales y otros escenarios posibles. Per tant, ho has tocat tot, els macros i els micros. Hi ha sobresaturació de festivals i de música en directe o no, perquè continuen omplint, entre cometes, de públic?
2: Aviam, és que és molt difícil respondre a tot això. Davant, jo d'entrada diria que és bastant difícil saber si aquests festivals, tots, absolutament tots, estan omplint els seus aforaments, perquè les dades que ens estan donant els festivals són dades no contrastades, diguem, les hem de creure i ja està així. Et diuen que hi han anat 75.000, doncs t'ho creus, si et diuen que han anat 15.000 a un festival de 14, doncs també t'ho creus i ja està. Portem gairebé 20 anys que es, en què es parla de bombolla de festivals que ha d'esclatar. El 2008 ja se'n parlava i han seguit apareixent festivals i festivals. Vull dir, ja el 2008 potser n'hi havia 500, ara n'hi ha més de 1.000, i seguim parlant d'això. I sembla que aquest any la cosa s'està trencant una mica, perquè en el que portem de temporada ja han cancel·lat com, bueno, més de 40. Per tant, sembla que alguna cosa està passant. Fins que no acabi la temporada no ho tindrem massa clar, però insisteixo que partim d'una base que és una mica abstracta, que és que les xifres d'aforament, les xifres de... Bueno, l'economia interna dels festivals és un món molt opac, al qual no tenim accés.
0: Potser també hauríem de definir què és un festival, perquè a vegades tens la sensació que s'ajunten quatre cantants, fan quatre concerts, i amb això ja en diuen festival, i acaba durant un dia o poc, no?
2: Si es fa el festival de l'hamburguesa, també, que no canta ningú, saps? Només són food trucks d'hamburgueses i també li diuen festival, i el festival de l'ahorro, tot és festival ara mateix. Sí, clar, hi ha festivals, o sigui, la SGAE, diguem que és qui ha de quantificar i recaptar diners en funció dels grups que toquen els festivals. Ells tenen una definició que és un festival ha de passar en un lloc tancat durant uns dies concrets, però aquest model tipus Cap Roig, per exemple, o Peralada, que són un mes de concerts, però tu pots anar el dimecres i pagar l'entrada dimecres, llavors tu vas dissabte i pagues la de dissabte, però no has hagut de pagar la de dimecres, doncs això se'n diu cicle de concerts. I llavors el que s'havia dit tota la vida, que era un concert amb dos taloners, doncs ara també es veu que és un festival, encara que només toquin tres grups, no?
0: Sí, clar, tot és festival.
2: Sí, perquè la paraula mateixa ha estat com... s'ha convertit en un fetitx que sembla que si li poses festival al davant ja ho vendràs.
0: Sense l'aportació pública de les administracions, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, etc., no serien viables?
2: N'hi ha que no, i n'hi ha que, tot i rebre molts diners, tipus Primavera Sound, aquesta aportació pública és insignificant comparada amb el pressupost global que té. Vull dir que hi ha festivals que viuen directament del diner públic, perquè no tant a Catalunya, però fora de Catalunya, hi ha festivals que estan rebent milions d'euros, i ho dic en plural, per una sola edició, i allà sí que és evident que són festivals que estan recolzats activament per l'administració, que vol que existeixi un festival gros a la seva comunitat, perquè entén que allò portarà turisme. És una mentalitat no de foment de la cultura, sinó de foment del turisme i de foment de la circulació d'economia i de diners. El que ens hem de preguntar és on haurien de posar els diners a l'administració pública, perquè ningú està en contra de que l'administració pública recolzi la cultura econòmicament, però un altre tema és quin sentit té recolzar festivals que tenen artistes pels quals la gent ja està disposada a pagar. Per tant,
3: jo temo que aquí la clau és que l'administració pública on hauria de posar diners és allà on no arriba l'administració, l'empresa privada, o allà on no té interès d'incidir l'empresa privada. Aquí sí que l'administració pública hauria de recolzar perquè hi hagi una redistribució de la cultura a tot el territori, perquè passin coses que l'empresa privada diu és que a mi no m'interessa fomentar un festivalet per 500 persones assegudes perquè això no em dona diners. Bueno, doncs potser aquí sí que ha d'incidir el diner públic.
0: Si ens ho mirem des de l'òptica dels artistes, dels grups musicals, dels cantants, clar, ara de discos pràcticament no se'n venen, perquè gairebé tothom consumeix la música a través de plataformes tipus Spotify. Per tant, per ells els hi va bé que hi hagi tants festivals perquè els hi acaben garantint una sèrie de concerts i, per tant, poder guanyar diners?
3: Sí i no. És a dir, que l'únic lloc on es puguin guanyar els diners, on puguin exercir el seu ofici, siguin els festivals, estacionalitzar la seva feina. Això és com si a tu et diguessin, mira, fas programa ràdio, però només pots fer-ne 2 mesos a l'any, o 1 mes a l'any. I què fas la resta de l'any?
0: Parlem-ne, no treballes, si cobro el mateix, parlem-ne.
3: Sí, el que passa és que, clar, com que tothom vol cobrar prou, et trobaràs amb 300 locutors que volen fer el mateix programa. De manera que l'emissora de ràdio dirà, doncs mira, et pagaré menys perquè en tinc 299 aquí fent cua. Saps? I això és el que està passant, que a l'estacionalitzar l'ofici i concentrar-lo en esdeveniments puntuals, tothom, tots els músics, i n'hi ha moltíssims en aquest país, pensen que l'únic lloc on es podran guanyar les garrofes és allà. Per tant, estan disposats o estan obligats a rebaixar les seves expectatives econòmiques, perquè qui té la paella pel mànec són aquests esdeveniments.
0: Tinc aquí a la taula la Isabel García Pagán, que ja m'ha dit que té opinió sobre el tema.
1: I pregunta. I
0: el Jaume Clotet, que suposo que també té opinió, i el Maiol Roger, que té opinió, i a més és usuari de festivals. Per tant, no sé, que tenies pregunta, deies, Isabel?
1: Sí, perquè el que estem veient últimament són grans gires d'artistes que repeteixen concerts a ciutat, diguéssim, o sigui, que poden fer 2, 3 convocatòries, 4, 5, 6, 7, fins a 10 hem vist en algun cas, i ja donem per fet que tots aquests artistes no els veurem als festivals. Els festivals estan sent al final el refugi d'una classe mitjana d'artistes, i que els altres ja fan la feina, sí, i els diners amb les seves gires.
3: Sí, així van néixer els festivals. O sigui, els festivals neixen al nostre país i a molts països d'Europa en els anys 80 i 90, en els quals hi ha una sèrie d'artistes que estan omplint el Camp Nou i llocs d'aquests, i artistes petits que no troben el seu encaix perquè els circuits de sales no els acaben d'obrir les portes. Llavors diuen, ens ajuntem uns quants i fem aquests festivals. Clar, en aquell moment eren festivals petitets. Conforme els festivals aquests van creixent tant i tant i tant, acaben absorbint i agafant com a caps de cartell els grans artistes de tot el planeta. I ara estem en aquest moment en el qual aquests artistes tan grossos diuen, a mi ja no em surt a compte fer un festival i que em paguin molt bé, perquè segons els meus càlculs jo puc aconseguir tots els diners d'aquest festival portant a tot el públic al meu concert. I llavors està passant això. I està passant un altre tema, això de les residències que comentaves, que la indústria musical el que està fent és abaratir costos pels seus artistes, és a dir, en comptes de muntar 10 escenaris per Europa, en monto un a Madrid o a Barcelona i que vingui tothom aquí, de manera que s'està enfortint molt la idea aquesta del concert com a esdeveniment turístic, que la gent agafi avions i em vingui a veure a mi, reduint costos i convertint aquests esdeveniments en una mena d'olimpiades del reggaeton, si és Bad Bunny o com una visita del Papa, diguem, un superesdeveniment que, bueno, on l'economia està girant d'una altra manera, més enllà del cultural.
4: Deixa'm fer una petita reflexió primer, que és reivindicar els festivals autogestionats, que també són part important del país. Jo soc soci d'una entitat que es diu Campistraus, que munta un festival des de fa 19 anys que es diu El Tinglado, i això vol dir que en els últims 19 anys la majoria dels meus amics han estat tots els diumenges a la tarda de tot l'any muntant un festival en el qual no hi han guanyat res, i ni tan sols han arribat a gaudir d'un festival com quan van a un altre, sinó que s'han passat el festival corrent perquè hi hagi un esdeveniment cultural a la ciutat, que a més té una certa presència social, com és en el cas de molts festivals autogestionats. autogestionats i també és important dir-ho. I llavors, un parell de preguntes molt ràpides. La primera és si creus que estem tendint cap a una homogeneïtació dels festivals de mitjà format. Tinc la sensació que n'estan sortint molts, que mitjans que aspiren a ser grans, amb un cartell similar...
0: És que a vegades veus cartells i dius són els mateixos a tot arreu.
4: Sí, que són com dos o tres caps de cartell del Canet Rock, per entendre'ns, a nivell català, i que tots més o menys es reparteixen per la geografia i tu dius, vale, jo vull anar a veure els Figaflaues, on tocaran? Doncs sé que hi ha cinc festivals que tocaran i que hi haurà els cinc companys de cartell similar. Aquesta és la primera pregunta que et volia fer, després si l'Òscar em deixa i si tenim temps i si el Jaume em permet, en faré una altra.
3: Anem tots corrents, ja, parlant el més ràpid possible, perquè estem veient a les 4. Sí, la resposta ràpida és sí. S'està tendint a l'homogenització, però això és producte de la mentalitat, bueno, de la mentalitat, diguem, de l'estructura econòmica en la que vivim, que és el capitalisme, Miguel. La mateixa fórmula amb la qual s'està homogenitzant tot el menjar a totes les superfícies on estan oferint menjar i s'està perdent l'essència de cadascuna de les botigues, doncs això, aquest paral·lelisme es pot establir perfectament en el món de la música, on qualsevol que obri un festival diu, ostres, jo això vull que em surtin els números i si pot ser, poder pagar-me unes bones vacances. Qui va triomfar al festival del poble del costat aquest? Doncs aquest any el vull jo. I si són Figaflaues o són Oques Grasses o són Love of Lesbian, doncs aquests són els que, pels que pagaré més i després, en tot cas, ompliré la resta d'hores del dia amb grups als quals els hi pagaré 500-600 euros, si no els hi demano que vinguin a tocar gratis perquè estaran obrint per Oques Grasses i podran posar a la seva memòria, al seu currículum, que han tocat amb el cos gràcies, i ja està. I amb això ja es donen per pagats.
0: Jaume?
5: Sí, jo tinc una pregunta. Avui són dos temes que jo domino zero, són els terratrèmols i els festivals, però tinc una sensació, i a veure si m'ho pots aclarir, que així com és veritat que hi ha molta gent que agafa avions per anar a altres continents per anar a concerts de Rosalía o de Bad Bunny, tinc la sensació que la gent va als festivals catalans, no? Independentment de qui toqui. És a dir, jo tinc amics que han anat cada any a la primavera des de fa... no sé, molts anys, i els propers 10 anys o 15 aniran a la primavera. I arriba un punt que és bé una mica igual qui toqui, perquè aniran al festival igualment, no? I fins a quin punt el festival ja és gairebé, a banda de la música, és un acte social. I has d'anar, i has de ser, t'has de fer fotos a Cap Roig.
0: Penjar-ho a Instagram, perquè la gent vegi que hi has estat.
5: A Cap Roig, gent que diu, a Cap Roig, ens veurem a Cap Roig? Saben ni qui tocarà l'any que ve a Cap Roig, no? Llavors, fins a quin punt ja és un esdeveniment social més que un acte musical?
3: És un esdeveniment social. Portem 15-20 anys que aquesta indústria del festival ha treballat moltíssim per convèncer-nos de que si no anem a un festival som uns matats. Això és així. Ara, també et dic, no es pot extrapolar el cas del Primavera, que és un festival on la gent compra les entrades inclús sense saber qui actuarà, perquè realment ha aconseguit generar una confiança i aquest, bueno, aquest prestigi de ser el lloc on has d'estar. Això no passa amb tots els festivals. I si passés, de fet, si tots els festivals tinguessin el gruix de públic que sempre confia en aquest esdeveniment i sempre compra entrades, no estaríem parlant de tantes cancel·lacions com estem vivint en aquest moment. Però sí, hi ha festivals, i el Primavera és un exemple claríssim del lloc on has d'estar, de la mateixa manera que si un segle enrere et volies fer veure, doncs havies d'anar a l'Hipòdromo de la Zarzuela o havies d'anar a aquests llocs així com que donen molt prestigi social als festivals grossos, i quan més cars millor, doncs donen prestigi social, encara que molta gent de la que hi va ni coneix els grups i inclús ni se'ls mira. Diguem, està per allà fent-se fotos i passejant, però no gaudint del que s'està proposant musicalment, que durant molts anys ha sigut propostes molt interessants.
0: I per acabar l'explotació del Nando, em sembla que el Maio li vol fer una, però
4: no.
0: Creus
4: que si es confirma en molts anys el descens del consum d'alcohol entre els joves, podem acabar amb aquest binomi festival empresa alcohòlica que el patrocina, o és un binomi que no es trencarà mai?
3: Pregunta del millón, eh? No només això, si per llei es digués les begudes alcohòliques, cervesa inclosa i vi inclòs, no poden patrocinar esdeveniments on hi hagi jovent, aquí s'enfonsa tot el món dels festivals. I això ens obliga a fer-nos una pregunta, no? Abans parlàvem de... Aquests festivals es poden sostenir si no hi ha diner públic? Bueno, aquests festivals es poden sostenir si no hi ha un consum brutal de cervesa? Si no és així, tenim un model cultural absolutament malalt. Perquè si perquè sigui rendible un festival necessitem que tota la gent que estigui allà begui moltíssima cervesa a preus astronòmics, tot sigui dit, això vol dir que no estem parlant de cultura un cop més.
6: Mm. Haurem d'anar amb la 00, per poder-ho compartir amb la gent a tot. Nando Cruz és autor, si us interessa el tema, de dos llibres, Macrofestivales, un agujero negro de la música, i Microfestivales y otros escenarios posibles. Per tant, dos llibres amb dues temàtiques molt relacionades, però que són això, de macrofestivals o de microfestivals. Gràcies per acompanyar-nos, Nando. Bona tarda.
3: A vosaltres, com cap de setmana.
6: I a vosaltres també, ja ho sabeu. N'hi ha pràcticament a tot arreu, Jaume, m'estaves preguntant si al Pallars n'hi ha. Ara...
5: A la Garrotxa també n'hi ha algun.
6: Sí, sí, i tant, sí, pràcticament a tot arreu.
4: Però podeu venir a Tinglado, que a més hi ha una beguda pròpia, que és el Globo, que és molt interessant, i us la recomano, molt fresqueta, molt estiuenca. Sí? Sí, sí, sí.
6: I nosaltres no som menors d'edat, per tant, podem...
4: Podeu ingerir-la, i tant. També hi ha el Globo sense alcohol, es pot ingerir perfecte.
6: Sí, no ens faltaria. Isabel García Pagán, Jaume Clotet i Maiol Roger, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Queden pràcticament un minut per arribar a les 4. De seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Estarem molt pendents de l'evolució d'aquest foc de Tiana, que ens diuen els bombers que està amb bones perspectives, però que de moment encara no estava controlat, i de seguida hi haurà una compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parrón, castellà, i la sentireu a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, i també els blocs informatius del 3Catinfo durant tota la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Dilluns tornem a partir de les 2. Fins llavors, ja ho sabeu, bon cap de setmana a tothom.

0: ara està amb tu.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
2: Vet aquí una vegada, un programa de contes que realitza el grup Marc, Mestres Àvies Recuperadores de Contes, de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Els podreu escoltar els dijous a les 8 del vespre i els dissabtes a les 10 del matí. Us hi esperem a tots!

0: Smooth Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. I obrim amb l'última hora que ens arriba des de Tiana perquè està estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest matí entre Tiana i Montgat al Maresme. Segons els bombers, afecta una superfície d'unes 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen d'aquest foc que s'ha iniciat en diversos focus. El govern ja ha aixecat totes les localitats confinades que afectaven Sant Fost de Campcentelles, el Vallès Occidental i Tiana, al Maresme. Anem cap al centre de comandament dels bombers a la zona esportiva de Tiana, Unitat Mòbil, amb Pep Casanovas i Marta Vallès. Marta, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Es confirma la millora en l'evolució d'aquest incendi forestal. Els bombers preveuen que hi treballaran, però durant tota la nit. El foc ja està perimetrat, segons confirmava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Ara mateix el podem donar per estabilitzat. Tots els objectius tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
3: No hi ha hagut danys personals, només un bomber l'han hagut d'evacuar per un estrès tèrmic, però està bé, i tampoc hi ha habitatges afectats. Ja també s'han aixecat la majoria de confinaments, i pel que fa al detingut, com a presumpte autor del foc, hi ha testimonis que han vist com provocava l'incendi. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Tiana.
2: Estem pendents d'altres incendis. Txell Garriga.
5: A la Franja continuen les feines per estabilitzar l'incendi que crema des d'ahir al migdia als camps de Conreus, entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ara s'està treballant en una quinzena de dotacions aèries i més d'un centenar d'efectius per intentar controlar l'avanç de les flames coincidint amb les hores centrals del dia, quan la temperatura doncs, és més alta. Anem fins al centre de comandament de foc al Campell. Júlia Albacar.
6: Bona tarda. Aquí tothom espera que passin les hores de més calor mentre es continua treballant intensament per estabilitzar el foc que crema des d'ahir migdia. Més d'una quinzena de mitjans aeris i un centenar d'efectius continuen desplegats per intentar contenir el foc. Sentim el subtinent de la UME de Saragossa, Miguel Ángel San Juan Amuedo.
7: Ahora mismo las tareas que estamos desarrollando son de observación y vigilancia para localizar esos posibles focos que están o que nacen nuevos, ¿vale? Para tanto con los medios terrestres como los medios aéreos pues intentar apagarlos lo antes posible.
6: També continuen desallotjats 240 veïns de diferents nuclis propers al foc que este matí han pogut tornar a casa per agafar medicaments i objectes imprescindibles. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, El Campell.
2: La situació a Veneçuela continua sent molt complicada mentre els equips d'emergència busquen possibles supervivents del doble terratrèmol. Oriol Humbert, del Casal Català de Caracas i president de la penya barcelonista, assegura que estan consternats. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
8: Molta gent tratant d'arribar a les zones en conflicte per sacar la gent que encara pugui estar sota els escombres i molt consternat perquè no esperava ningú. Crec que no estaven preparats. Molta gent desapareguda encara, amics que ja s'han confirmat que van morir.
2: El balanç del terratrèmol de Veneçuela s'eleva ja a 589 morts i més de 40.000 persones continuen desaparegudes.
5: La Guàrdia Urbana de Barcelona tindrà pistoles Taser abans del maig de l'any que ve. El ple municipal ho ha aprovat a instàncies del PP amb els vots del PSC, Junts i Vox. Fa un any el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per l'ús d'aquest tipus d'armes, però en aquell moment Junts ho va tombar.
2: És divendres i, per tant, la mobilitat es multiplica a les carreteres. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Ja en retencions a alguns punts de l'autopista AP7 entre Sant Cugat i Barberà del Vallès en direcció Girona per un vehicle avariat, també congestionada de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès i a Llinars en direcció Girona i també de Vallgorguina a Santa Maria de Palautordera al Vallès Oriental en sentit sud per un accident, congestionada també en sentit sud de Castellbisbal a Castellví de Rosanes i també de Sant Sadurní d'Anoia a Subirans. I recordem que es manté tallada la B500 entre Mollet del Vallès i Badalona pel foc de Tiana. Mariluz García, equip Viari de Catalunya Ràdio.
2: Els esports, Joan Fitó, bona tarda.
10: Bona tarda. Pendents de l'estat d'Àlex Márquez, que ha tingut una caiguda forta durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Damià Aguilar, bona tarda.
11: Bona tarda. Àlex Márquez no té fractura, segons fons de l'equip Gresini. Sí que té un fort cop a l'espatlla dreta, la que es van trencar per quatre trossos.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha obert la convocatòria del programa Biciempresa, una línia d'ajuts que permet a empreses, persones empresàries i professionals de l'àmbit metropolità disposar temporalment de bicicletes per fomentar els desplaçaments sostenibles a la feina. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 d'octubre o abans si s'esgota el pressupost. Els ajuts consisteixen en la cessió d'entre una i cinc bicicletes durant un màxim de 6 mesos amb models elèctrics o mecànics, plegables, de passeig o long tail. L'objectiu és afavorir el canvi del vehicle privat cap a la bicicleta o la combinació amb el transport públic. Les bicicletes s'han de destinar a desplaçaments laborals tant entre el domicili i el lloc de treball com per a serveis vinculats a l'activitat econòmica. Hi poden optar empreses, professionals i altres entitats ubicades en municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Pel que fa a educació, el Servei Local de Català de Sant Just obrirà la matrícula del curs intensiu de català inicial els dies 30 de juny i 1 de juliol, adreçat a persones que no tenen cap coneixement de la llengua catalana. La inscripció es farà al despatx del Servei Local de Català a les escoles i és necessari demanar cita prèvia. L'horari de matrícula serà de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. I pel que fa a política, la portaveu del grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Sant Just, Gina Clavijo, ha passat pels micròfons a Ràdio d'Esvern per analitzar els principals temes de l'actualitat política local després de la celebració del ple ordinari del mes de juny. Durant l'entrevista, Clavijo ha repassat el posicionament del seu partit sobre la zona de baixes emissions, la seguretat ciutadana i ha confirmat la seva voluntat de repetir com a alcaldable de la formació de cara a les eleccions municipals del 2027. Un dels punts més destacats de la sessió plenària ha estat l'aprovació inicial del projecte i de l'ordenança de la zona de baixes emissions. Vox hi ha votat en contra, argumentant que la mesura suposa un greuge econòmic per a les famílies, els autònoms i el comerç local. Segons Clavijo, la normativa d'origen europeu trasllada el cost de les polítiques mediambientals als veïns, en un moment en què el cost de vida ja és elevat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 10 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs avui ja hem arribat al divendres, ja estem al final de la setmana i això ha passat ràpid, amb aquest Sant Joan per mig, doncs ens ha passat ràpid a la setmana, clar que sí. Així que va, anem amb l'últim programa de la setmana. Ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 5:45 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb Foodcat del Víctor Cortina, seguidament l'Espai de Nutrició amb l'Elvira Sánchez i posarem fi amb la tertúlia esportiva amb el Jordi Bernet.

L'economia espanyola continua en creixement en aquest inici de 2026. L'Institut Nacional d'Estadística ha confirmat que el Producte Interior Brut va créixer un 0,6% durant el primer trimestre de l'any, impulsat principalment pel consum de les famílies i pel bon comportament del mercat laboral. Tot i que la xifra representa una lleugera desacceleració respecte al 0,8% registrat a finals del 2025, els experts consideren que l'economia continua mostrant fortalesa malgrat el context internacional marcat per la guerra i les tensions energètiques. El consum privat va augmentar un 0,6%, mentre que la despesa de les administracions públiques també va créixer. En canvi, la inversió es va moderar i va registrar un increment més discret del 0,4%. Per sectors destaquen els bons resultats dels serveis professionals, científics i tècnics, així com els del comerç, el transport i l'hostaleria. En termes interanuals, l'economia espanyola creix un 2,7%. Ara mateix, però, la principal preocupació continua sent la inflació, situada actualment per sobre del 3%. El preu del petroli continua baixant i ja ha tornat als nivells previs a l'inici del conflicte entre l'Iran, Israel i els Estats Units. El barrel de Brent cau prop d'un 2% i es situa al voltant dels 72 dòlars, per sota fins i tot dels valors registrats abans de l'esclat de la guerra. Els mercats reaccionen positivament a la treva entre Washington i Teheran, a l'acord marcat per la signatura entre les dues parts i la normalització progressiva del trànsit marítim per l'estret d'Hormuz, on, recordem, circula prop del 20% del petroli mundial. Durant els moments més tensos del conflicte, a finals d'abril, el barril va arribar a superar els 126 dòlars. Ara, però, l'augment de l'oferta procedent de països com Qatar i altres productors de l'Orient Mitjà i d'Àfrica han contribuït a estabilitzar els preus. La baixada del cru és una bona notícia per l'economia, ja que podria ajudar a contenir la inflació i reduir la pressió sobre els carburants i l'energia. Tot i això, els mercats continuen pendents de les negociacions definitives entre els Estats Units i l'Iran, especialment pel que fa al programa nuclear iranià i a la lliure circulació de petroli per l'estret d'Hormuz.

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar ahir una presumpta trama de falsos dentistes que operava en dues clíniques d'Esplugues de Llobregat i Olesa de Montserrat. En l'operació s'han detingut 5 persones, entre elles 4 falsos professionals i el propietari dels centres, acusats d'intrusisme professional, estafa, lesions i usurpació d'estat civil. La investigació es va iniciar a finals d'abril, després de la denúncia d'un testimoni que alertava de possibles pràctiques irregulars. Les víctimes van explicar que havien rebut tractament sense les garanties sanitàries necessàries, alguns dels quals van provocar seqüeles físiques, a més d'haver pagat procediments que mai es van arribar a completar. Durant els escorcolls, els agents van localitzar material mèdic en mal estat, amb eines rovellades i productes sanitaris caducats. També es van intervenir ordinadors, documentació i agendes de visites. Les dues clíniques han estat precintades i clausurades provisionalment per ordre judicial. Els 5 detinguts d'entre 32 i 60 anys i sense antecedents policials ja han passat a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Martorell.

Brussel·les vol endurir el control sobre els serveis al núvol d'Amazon i Microsoft. La Comissió Europea considera preliminarment que Amazon Web Services i Microsoft Azure tenen una posició completament dominant en el mercat europeu i planteja designar-los com a guardians d'accés dins de la llei de mercats digitals. Segons l'executiu comunitari, les dues companyies concentren prop del 60% del mercat europeu de serveis al núvol i s'ha convertit en una porta d'entrada essencial per a empreses i usuaris. A més, el creixement de la intel·ligència artificial ha reforçat encara més la seva posició. Ara, Amazon i Microsoft podran presentar al·legacions abans que Brussel·les prengui una decisió definitiva. Si es confirma la designació, hauran de complir normes molt més estrictes en matèria de competència, interoperabilitat i protecció dels consumidors. La vicepresidenta de la Comissió Europea

un innovador míssil dron capaç d'arribar a objectius situats a més de 1.000 quilòmetres de distància, incloses zones tan protegides com Moscou o Sant Petersburg. Segons analistes militars, aquesta nova ofensiva coincideix amb una certa debilitat de les defenses antiaèries russes i amb la creixent capacitat tecnològica de la indústria militar ucraïnesa. Els atacs han afectat infraestructures energètiques, centres logístics i instal·lacions militars considerades claus per al Kremlin. Paral·lelament, Kiev també centra esforços a Crimea, territori ocupat per Rússia des del 2014. L'objectiu és aïllar la península mitjançant atacs continus contra carreteres, ponts, línies ferroviàries i infraestructures energètiques. Experts ucraïnesos asseguren que aquesta estratègia està aconseguint resultats que semblaven impensables a l'inici de la guerra, fa més de 4 anys. Tot i que encara no representa un punt d'inflexió definitiu, Ucraïna confia que la combinació de tecnologia, producció pròpia i pressió constant pugui debilitar progressivament la capacitat militar russa i acostar-se a objectius estratègics com la possible recuperació de Crimea. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals.

L'AMB impulsa una nova edició del programa Biciempresa. La convocatòria del 2026 ofereix la cessió temporal de bicicletes a empreses i professionals per a fomentar la mobilitat sostenible en els desplaçaments laborals. La matrícula del curs intensiu de català inicial s'obrirà el 30 de juny a Sant Just. Les inscripcions es podran formalitzar els dies 30 de juny i 1 de juliol al Servei Local de Català, amb cita prèvia per a persones sense coneixements previs de català. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

Aquesta matinada, a les 2 en punt, la selecció espanyola afrontarà l'última jornada de la fase de grups del Mundial davant d'una Uruguai obligada a puntuar. Els de Luis de la Fuente arriben en una situació molt favorable després dels bons resultats aconseguits en les primeres jornades i tenen a tocar el bitllet per als setzens de final. La Roja va mostrar una imatge molt sòlida en el darrer partit i buscarà mantenir les bones sensacions abans de l'inici de les eliminatòries. Davant, però, hi haurà una Uruguai que no té marge d'error i que està obligada a buscar la victòria. En l'altre partit del grup H, l'Aràbia Saudita i Cap Verd també es juguen bona part de les seves opcions. Les dues seleccions necessiten un resultat positiu i estaran molt pendents del que passi en el partit de la selecció espanyola. I a banda d'aquest partit, tindrem un cap de setmana de grans partits al Mundial. Avui mateix, a les 9 de la nit, destaca un dels grans partits del torneig fins ara, un espectacular Noruega-França, amb tots els focus posats en el duel entre Erling Haaland i Kylian Mbappé. A la mateixa hora també es disputarà el Senegal-Iraq, un enfrontament clau per tancar el grup I. Dissabte, a les 11 de la nit, Croàcia i Ghana buscaran una plaça a les eliminatòries en un duel que promet emocions fortes i ja diumenge, a 2:15 de la matinada, arribarà un altre partidàs amb Colòmbia i Portugal disputant-se el lideratge del seu grup. I aquest cap de setmana torna la Fórmula 1 amb el Gran Premi d'Àustria, el Red Bull Ring, una cita que pot ser molt important en la lluita pel Mundial. Kimi Antonelli buscarà refer-se després del seu decebedor pas pel circuit de Barcelona, mentre que Lewis Hamilton arriba en un gran moment amb Ferrari i intentarà continuar retallant punts al líder de la classificació. La classificació es disputarà dissabte a les 4 de la tarda, mentre que la cursa tindrà lloc diumenge a les 3. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui, per tancar la setmana, anem amb un autèntic tamacle en portuguès, una llengua que no hem explorat gaire, però que té cançons molt i molt boniques. La d'avui, evidentment, ho és, i a més, és una oda a la llibertat, a l'amor i a la felicitat. El missatge de la cançó ens diu que allò que realment importa és ser feliços, no viure condicionats per les expectatives dels altres, ni tampoc quedar atrapats en la solitud o en les normes imposades. És una reivindicació de la llibertat personal, però també de la connexió amb els altres, perquè la felicitat neix quan deixem de veure el món com una competició. Aquesta peça ens recorda que la vida és molt més rica quan la vivim amb el cor obert, quan ens atrevim a estimar sense reserves i quan deixem enrere les pors que ens allunyen dels altres. Una cançó que celebra l'alegria de viure, de sentir i de compartir el camí amb aquelles persones que ens fan créixer. Darrere d'aquesta cançó hi trobem un projecte musical brasiler format per tres artistes, de gran artistes, de gran prestigi, que van unir talent, sensibilitat i experiència per crear una de les propostes més estimades de la música lusòfona contemporània. La seva música barreja influències de la música popular brasilera amb sons moderns, creant cançons càlides, sinceres i profundament humanes. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2002. La signa un trio espectaculars, amb veus com la de Carlinhos Brown. I aquesta cançó va ser adoptada com un himne a la llibertat i a la integració cultural. Què? Com ho tenim, això? Doncs vinga, ara sí que soni Ya sé enamorar de Tribalistas.

Doncs espectacular aquesta cançó, que són d'aquelles que només escoltar-les ja et canvien una miqueta l'estat d'ànim. Transmet això, llibertat, optimisme i unes ganes immenses de viure la vida sense pors. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 26 de juny, es celebra el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues. Parlar de drogues no hauria de ser parlar només de prohibicions o de por. Sobretot, hauria de ser parlar de consciència, de responsabilitat i de respecte. Respecte cap als riscos que comporten i respecte cap a les persones que han patit o pateixen les conseqüències d'una addicció. Vivim en una societat on, especialment entre els joves, de vegades es tendeix a banalitzar el consum d'algunes substàncies. Es presenten com una forma de diversió, d'evasió o de desconnexió. Però la realitat és que les drogues no són cap joc. I encara que moltes persones puguin consumir-ne sense desenvolupar una dependència, ningú no està completament exempt d'aquest risc. Una addicció no apareix un dia per l'altre. Sovint comença de manera silenciosa, gairebé imperceptible. Allò que inicialment semblava una experiència puntual pot acabar convertint-se en una necessitat. I quan això passa, les conseqüències acostumen a anar molt més enllà de la salut física. Les addiccions poden destruir projectes de vides senceres, poden trencar famílies, deteriorar amistats, afectar a la feina, als estudis i a la salut mental. Generen patiment, no només per la persona que les pateix, sinó també a totes aquelles persones que estimen a la persona addicta i que veuen com algú proper va perdent a poc el control de la seva pròpia vida. Per això, la millor prevenció no és la por, és la informació, és entendre que consumim, quins riscos existeixen i quines conseqüències poden haver-hi. És ser capaços de prendre decisions lliures, però també responsables. És important recordar una altra cosa. Darrere de cada addicció hi ha una persona que mereix ajuda, comprensió i oportunitats per refer la seva vida. L'estigma i el rebuig mai solucionen cap problema. Avui, 26 de juny, no es tracta només de parlar de drogues. Es tracta de parlar de salut, de benestar i de futur. De recordar que la llibertat més gran és poder decidir sobre la pròpia vida sense dependre de cap substància. I de prendre consciència que, de vegades, la decisió més intel·ligent és saber dir que no.

0: Bona tarda, Víctor, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé, la veritat, eh? Molt... O sigui, també estic excitat, també, no?, com la setmana passada, però menys...
0: Això d'excitat, Víctor, no acabarà bé, eh? Això que em diguis que vas excitar, no acabarà bé, Víctor.
1: Però és que estem més tranquils perquè...
0: Home, ahir va ser festiu.
1: Clar.
0: Ahir va ser Sant Joan. Va estar bé.
1: Sí.
0: Escolta, Víctor, hem de parlar, no?
1: Hem de parlar.
0: Hem de parlar, perquè, escolta, fa dos dies va ser la revetlla.
1: Sí, correcte.
0: Ahir suposo que de ressaca, no?
1: Clar, o sigui, encara tens alguna... O sigui, ara ja no, o sigui, avui ja no, però sí que és cert que durant el dia de...
0: D'ahir vas estar afectat, no?
1: Estava una miqueta fotut, també, al final, sí.
0: Què vas fer per Sant Joan?
1: Mira, pensa que... el dia 23...
0: Per la revetlla, clar.
1: Exacte, sí, per la revetlla vam anar... Doncs mira, aquí al costat, aquí Sant Just, també a casa del gran Daniel Martínez.
0: Què dius? Això és real?
1: Això és real, sí.
0: Brutal.
1: I bé, no, allò que ens va humillar a casa seva, no?, una miqueta, i que mira, que entre copa i copa, no?, anés té algun petardet, també, no?, allà a la placeta, no?
0: Ets molt de tirar petardos, tu?
1: Sí. O sigui, pocs, però alguns, sí.
0: Jo, de petit, era molt de petardos. M'encantaven els petardos. Però,
1: sí,
0: de veritat, que estava boig, eh? I cada any volia trobar el més fort. Però, bueno... Estàs gran i al final... Doncs... Encara m'agrada, eh? No puc passar un Sant Joan sense tirar cap petardo, però bueno, ara ja amb un altre nivell, eh?
1: Sí, això és veritat. Pensa, al final, és el que tu dius, quan et fas més gran, mira, ja ho celebres més amb els companys, amb els amics, també, no?
0: Ara potser el que més t'agrada inclús són els focs artificials, o les fonts...
1: Exacte, això sí. Mm-hmm. Home, tot el que fan, per exemple, a la font màgica, a vegades, algunes petardes que han fet la Mercè, ostres... Està força xulo, també, al final.
0: Molt xulo.
1: Però sí que jo també soc de petardos, també, i... O sigui, de petards, i d'alguna bengala, al final.
0: Mira, ets de bengala, eh?
1: Sí. Tot i que sí que és cert, mira, et comentaré una anècdota de petit, tu. Tenia una bengala, tu, i ostres, o sigui, no sé com, em vaig, o sigui, cremar la part de l'avantbraç, o sigui, la part interior, i ostres, sort que no va passar res, també, però sí que és cert que... Ara diria que ja no ho tinc, ja, aquella marca, però...
0: Igual... Sí, va ser una cremada forta, eh?
1: Sí. És cert que és una cremada que se m'ha anat ja borrant al pas del temps, també, però hi ha com una espècie d'essència, igual, també, saps, encara?
0: Una ombreta.
1: Però, no, sí, exacte.
0: Escolta, Víctor, ets de fer foguera, tu, o no?
1: No, jo en aquest sentit no. Si estic amb amics, sí, eh? O sigui, sí que m'animo a fer-la, això. Però no t'interessa tampoc de fer foguera. Imagino que tu sigui una mica, no?
0: Sí, la veritat és que sí. Tinc bastanta tradició de fer fogueres. I escolta, les fèiem a Barcelona, eh? Oh. Amb els meus amics les fèiem a Barcelona. En un parc que tenim fitxat, que és un parc de sorra. Per tant, no hi ha cap perill.
1: No, clar.
0: Però sí, acostumem a fer almenys alguna petita foguereta. Ens agrada molt. A més, això, no?, que diuen, escolta, fas la foguera, cremes tot això, tota la malícia que puguis tenir, tota la mala sort que puguis tenir.
1: Sí, això és veritat.
0: I comences, doncs, aquesta temporada, no?, aquesta temporada d'estiu purificat, podríem dir.
1: Totalment, home. De fet, és el final que tu dius tu, al final. O sigui, comences de nou. És això.
0: Totalment, de nou.
1: Et treus totes les males vibres. I ets un jaume nou, al final, de bé.
0: Exacte. Tots els pecats fora.
1: Exacte. Ara que estava...
0: Que fa poquet va estar el papa, no?
1: Exacte.
0: Que fa res, com va ser, dues setmanes, tres, no?
1: Sí, per ahí.
0: Per aquí, per
1: Catalunya. No sé si et vas anar a confessar tot amb el papa.
0: No, la veritat és que no. Aquí sí que no em trobaràs, Víctor. Aquí sí que no em trobaràs. Tu vas anar a veure la Sagrada Família, o no?
1: No.
0: Hi has anat, des que va anar?
1: No. O sigui, des d'aquí va anar, no. Pensa que jo, per exemple, fa anys, molts anys, quan jo era petit amb el meu avi, vaig anar... Diria que he anat un parell de vegades, jo, a Sagrada Família.
0: Mira.
1: Però...
0: Jo ho tinc pendent, també. Tinc pendent.
1: Sí, és un... Home, és molt mag, al final, també.
0: Va, és espectacular. Víctor, vinga, ens deixem d'enrotllar,
1: sí,
0: que sempre ens posem aquí a parlar de les nostres coses.
1: Exacte.
0: I ens allarguem.
1: Anem a... parlem de l'important, no?
0: Exacte, anem a descobrir quina joia ens has portat avui. Mm.

0: Lloret de Mar. Bonim-la aquest, eh?
1: Has vist, eh?
0: Entra al top, eh?
1: És molt top, eh, al final, eh?
0: Entra al top al club de futbol Lloret de Mar.
1: Et dona molta alegria al final, també, o sigui...
0: Cony, mira! Lloret! No, espectacular.
1: De Lloret des de xiquitito, no?
0: No, des de xiquitito de Lloret de Mar, clar que sí. Escolta, a part que a Lloret... Sí, està molt bé.
1: Sí,
0: no, les platges de Lloret, que Víctor.
1: Top, molt top al final també.
0: A mi m'agrada molt, eh?
1: És Costa Brava, llavors, clar, o sigui, és
0: quan comença la Costa Brava, comença la bona vida, Víctor.
1: Totalment. I a més, és cert que abans de començar també, et comentaré com la setmana passada tot tocava prop l'Amposta. A mi també toca una miqueta a Lloret perquè m'àvia té un apartament per allà a Lloret.
0: Què dius?
1: I llavors doncs, molts estius doncs, he anat a estudiar per allà.
0: Mira, que bé.
1: Sí.
0: Mira que bé.
1: Avui doncs, també escolta, toca la prota.
0: Et toca la fibra, eh?
1: Exacte.
0: Molt bé. Exacte. Víctor, va, doncs ara sí, anem a començar pels orígens de Lloret.
1: Doncs sí, perquè el futbol va començar a fer les seves primeres passetes a Lloret de Mar durant l'any 1915. En aquella època, un grup de turistes, entre els quals hi havia el fill del mític Joan Camper, figura destacada de la història del futbol de Barcelona, va formar part d'un equip juvenil de futbol.
0: Mira, què m'estàs dient? O sigui que la història de Lloret també està vinculada a la història del Barça.
1: Ah, sí, al final també. O sigui,
0: que fort, que fort.
1: És que el Barça dona moltes coses.
0: Hi ha una cosa, Víctor, però que no canvia a Lloret, eh? Format per un grup de turistes.
1: És veritat, eh? És tan bona.
0: És igual, han passat més de 100 anys. Segueixen havent turistes al Lloret de Mar.
1: Sí.
0: És espectacular.
1: Això és l'essència, al final.
0: Totalment.
1: L'essència, perquè a partir d'aquí, amb els turistes inclosos, no?, en van sorgir agrupacions esportives. La primera, molt senzilla, va ser l'Esport Club Lloretenc.
0: Mira.
1: Fundada per un grup d'alumnes de les escoles parroquials Manjón, a les ordres dels mestres Francesc Moré i Martí Rauret, comptava amb tres equips i feien els entrenaments en grups d'alumnes de les escoles nacionals. El primer partit del qual hi ha constància es va celebrar en els antics solars de Venècia entre les avingudes Camprodon i Arrieta. El rival va ser un equip blanenc.
0: Mira, aquest derbi ja estava aquí, eh? Blanes i Lloret sempre hi ha una mica de pique.
1: Ja força pique. Ja,
0: i des del principi.
1: I això va ser l'any 1921.
0: Molt bé, per això va ser els inicis, no, d'aquest club de Lloret. Escolta, derbi Blanes-Lloret deu ser interessant, eh?
1: Deu ser interessant, al final, perquè en el fons si són dues localitats que estan molt a prop entre les dues i ostres...
0: I dues localitats molt xules, eh?
1: Molt xules, al final.
0: Els dos pobles tenen platges precioses.
1: Totalment. És el que tu deies. Amb l'inici de la Costa Brava comença la bona vida.
0: Sí, totalment.
1: El futbol havia nascut a Lloret de Mar i gràcies a aquestes primeres activitats es va fundar el Lloret Futbol Club. El primer president de l'entitat va ser el senyor Romà Reiner.
0: Mira.
1: En els primers anys es va jugar al camp de Venècia, però aquest va quedar una mica insuficient i va quedar antiquat i el 1923 l'equip va passar a disputar els seus primers partits en el camp de la Riera.
0: Doncs escolta, Víctor, segur que deu ser bastant xulo aquest camp, no?
1: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: Tu el tens ben vist?
1: Sí, que he tingut la sort de poder entrar almenys una vegada també. O sigui, és cert que en el fons veus que a vegades com algunes reixetes també o alguna porteta que estava oberta i veus que és el típic camp municipal i està, la veritat, molt xulo.
0: Et colaves o què? Una miqueta?
1: Bueno, em colava l'entrada una mica.
0: Està bé.
1: De fet, en el fons, ja com a anècdota ja random, a Àrea 11 vaig fer una crònica molt curteta d'un partit de Lloret.
0: Mira, a mi, jo també ho havia fet algun cop. Sí, totalment cert. Escolta, Víctor, anem una miqueta més endavant, perquè hi ha coses interessants, no? La fundació d'una nova agrupació i també l'arribada de la Guerra Civil, que
1: correcte,
0: també és una etapa complexa.
1: Doncs sí, perquè aquella entitat coneguda com a Lloret Futbol Club va morir i la vila va estar 5 anys sense futbol, fins al 1929, a causa d'un temporal que va destrossar el camp de la Riera.
0: Ostres.
1: Fixa't tu, l'activitat es va reprendre gràcies al partit que van disputar un grup de joves amateurs lloretencs, aquests sí que eren gent local, això sí.
0: Mira.
1: Contra un conjunt format per esportistes blanencs.
0: Torna al derbi, eh?
1: Has vist, eh? Sí. Al final, jo crec que és com l'essència, al final, també una mica de la regió.
0: Blanencs i lloretencs s'odien una mica, però també s'estimen molt.
1: Totalment. I d'aquí va sorgir la tercera agrupació a la ciutat, bueno, a l'SC Lloret, que anys després, en el 1954, va passar a anomenar-se Club de Futbol Lloret, tal com el coneixem actualment.
0: Vale. Per tant, etapa una mica convulsa, no? 5 sí. anys sense futbol a la vila de Lloret, però va tornar, eh? Va tornar.
1: Exacte, sobretot amb aquests 5 anys és quan perds el ritme de futbol, també. O sigui, directament el ritme. Mm-hmm. Perquè, clar, és un impàs molt gran, o sigui, molt llarg, també.
0: Sí, sí,
1: t'has
0: sí.
1: de tornar a readaptar una miqueta i, totalment. Ostres, és feixuc, també, al final, mm-hmm. els primers anys. Però sí que és cert que el primer president d'aquesta entitat va ser Miquel Gallart i gràcies als seus esforços el club va poder llogar un terreny de joc situat al Quintanar del Pla, que en aquells moments era un dels millors de la demarcació de Girona.
0: Mira.
1: Entre els diferents èxits del club, durant aquella època cal recordar que el triomf en un torneig de renom com el Costa de Llevant, davant d'equips com la Unió Esportiva Orenys, el Club Esportiu Calella i la formació de Blanes.
0: Mira, molt bé. Sí, doncs, escolta, sí, equips sí. de la zona, no? Que, escolta, Costa de Llevant se'n van poder emportar aquest torneig, que
1: totalment.
0: Segur que ho van celebrar molt i moltíssim. Ara sí, comentem el que comentàvem una mica abans, que és l'any 1936, que arriba la Guerra Civil.
1: Totalment, i malauradament, perquè el conflicte bèl·lic va tenir greus conseqüències i l'esport no va estar exempt. El futbol es va dormir durant diversos anys i va despertar en plena postguerra al Lloret en el 1940 amb grans dificultats de subsistir. La col·laboració de diferents protagonistes destacats de l'entitat, de la pròpia entitat, i d'altres persones anònimes van permetre seguir endavant amb l'activitat futbolística i fer créixer l'equip, almenys.
0: Mira, bueno, a poc a poc, perquè eren... Sempre ho hem dit, no?, aquí a Futcat, perquè sí. ens ho trobem bastant, que home, després de la Guerra Civil va ser una època doncs, dura per tota la població, totalment. Incluïda també, inclosa també, els equips de futbol que també ho van patir.
1: Sí, els altres jugadors també al final. Mm-hmm, o sigui...
0: Total, evidentment. I Víctor, això sí, després d'aquest període una mica més d'adaptació, aquest període de postguerra, les coses comencen anar una miqueta millor a Lloret i es fa una compra important.
1: Totalment, la compra del propi camp municipal d'esports, i és que l'actual terreny de joc del Club de Futbol Lloret és el camp municipal d'esports, que es va inaugurar l'any 1953. Per aconseguir gaudir d'aquest camp, però, es va necessitar l'esforç de moltes persones que van voler posar el seu gra de sorra per dotar del Club Lloretenc d'unes instal·lacions en les quals fer més còmode i confortable la pràctica de l'esport allà, clar.
0: Molt bé. Doncs, escolta, any important, aquest del 1953, perquè, escolta, aquesta compra també és important perquè ja estableix la casa del Lloret, eh?
1: Totalment. I hem de posar en context perquè ens hem de remuntar un any abans, ens situem en l'any 1952, i és que l'equip lloretent jugava els seus partits en el camp del, doncs, del Quintanar del Pla, on més tard vam trobar l'antiga plaça de Braus i on actualment trobem una zona comercial.
0: Mm-hmm.
1: Això és cert, això sí que t'ho puc donar, o sigui, posar-te en raó també, perquè el propietari d'aquells terrenys era el senyor Cusell, que va decidir no llogar durant més temps aquelles terres. S'ha de dir que aquell lloguer que permetia a Lloret disposar d'un camp de joc el pagava el mossèn Pere Torrent.
0: Mira. Sí, per tant, sí. L'església del poble pagava el camp de futbol.
1: Totalment. Però és que segueix una miqueta aquesta problemàtica, no? Perquè va ser Àngel Martínez de la Guàrdia, un dels màxims artífecs del futbol lloretenc, qui, juntament amb Agustí Bonet i Bartomeu, de Can Mai Tanquis, ojo que el local, mític,
0: i tanquis, eh?
1: això és un xoc de paraules, eh? Va buscar subvencions i col·laboracions, però Àngel Martínez de la Guàrdia, pagant 50.000 pessetes de la seva butxaca a la senyora Loreto Jané, va aconseguir una opció de compra per uns terrenys del costat, que és l'actual camp municipal d'esports.
0: Mira. Per tant, tot arriba per aquí, eh? Aquest és el periple que va haver de seguir la directiva del Lloret per aconseguir un terreny de joc.
1: Totalment, i és que és molt complicat perquè estem comentant que per tal de reconèixer la implicació en totes les gestions, el Lloret va donar a Martínez de la Guàrdia el número 1 de soci de l'entitat, que menys pels esforços que havia fet pel seu camp. Fins i tot li va oferir ser president, però el mateix Martínez de la Guàrdia s'hi va negar. Al final va ser Arseni Frigola el primer màxim mandatari del club en aquesta nova època del club de la Costa Brava, I és que el Camp Municipal d'Esports es va inaugurar a la Festa Major de l'any 1953, el 24 de juliol concretament, per Santa Cristina.
0: Mira, molt bé, festivitat important a la Costa Brava, clar que sí. Totalment. Per tant, hem d'agrair molt a Martínez de la Guàrdia, no?, per fer aquests esforços, perquè si no, sí, potser el Lloret no hi seria aquí.
1: Exacte, no hi seria aquí i molt menys tindria un camp com el que té ara avui dia.
0: Mm-hmm. Clar, per tant, l'antic camp de la Riera va quedar perdut, no?
1: Totalment, aquell va quedar perdut. Sí que és cert que estava a prop de la Riera on avui dia la trobem i la ubiquem, però ara, igualment, juntament, el mateix camp està també a prop de la Riera. També. Va, justament va, està al davant de l'estació de busos, va, de la Sarfa.
0: Mm-hmm. Sí, sí, molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, arribem a la gloriosa època dels anys 60. Què vol dir això?
1: Totalment, perquè la temporada 64-65 el Lloret va tenir serioses dificultats per sumar victòries i va arribar al tram final de la competició en perill de descens. Per evitar-ho, Joaquim Ribot, president d'aquells temps, va contractar l'entrenador Luis Menéndez, que va aconseguir salvar l'equip amb una destacada ratxa de 9 victòries consecutives.
0: Brutal, eh?
1: Sí, espectacular. I estem parlant que un any següent, el 1965, va ser un any molt especial per l'entitat, perquè a més de l'àmbit purament esportiu, davant durant aquell curs, a la Festa Major de juliol, es va inaugurar la llum artificial del Camp Municipal d'Esports.
0: Molt bé, important, eh?
1: Molt important. Això va permetre entrenar amb normalitat i disputar partits en horari nocturn, també, no? D'aquesta manera, el club va poder comptar amb ingressos importants per a subsistir i fer front a les diferents despeses que poc després, al mes d'agost, el Lloret va guanyar en brillantor, mai millor dit, eh? El prestigiós torneig Costa Brava.
0: Mira. Per tant, bona dècada, aquesta dels 60.
1: Sí.
0: Aquest entrenador que va aconseguir salvar el Lloret de Mar, van posar-hi, doncs això, il·luminació artificial, que ara ens sembla una cosa molt normal, però, escolta, no, abans era tot un luxe.
1: Totalment, i no tots els clubs ho podien permetre, mm-hmm, aquesta il·luminació.
0: I a més, gràcies a aquesta il·luminació, gràcies al que sigui, se'n van acabar emportant aquest prestigiós torneig Costa Brava, que, recordem, enfronta els equips més potents de tota la Costa Brava.
1: Sí, de la província de Girona, totalment. I és que l'estiu, després d'aquella gloriosa temporada, es va inaugurar la gespa del Camp Municipal d'Esports sobre una nova gespa artificial. L'entitat va aconseguir acabar en el quart lloc de la classificació a la seva primera temporada a la tercera divisió.
0: Uau, aquí estem parlant de paraules majors, eh?
1: Totalment, Jaume, i és que això li va permetre disputar una promoció d'ascens a la segona divisió, també, comentàvem la setmana passada amb l'Amposta, amb una eliminatòria que es va jugar davant el Caudal de Mieres, a l'anada, a domicili, es va perdre per 2-0, i a la tornada a casa, el Lloret va vèncer per un insuficient 1-0, que no el va permetre pujar de categoria.
0: Ho vam tenir, pena, eh? Imagina't el Lloret a segona divisió.
1: Seria espectacular, la veritat.
0: No sóc capaç ni d'imaginar-m'ho ara mateix.
1: No. Clar, és el que comentem també, tots aquests equips humils, també, o sigui, no ens imaginem, perquè el tenir menys recursos és una pena que no puguin estar, però per mèrits, jo crec que a vegades s'haurien de permetre estar allà.
0: Sí, totalment. Escolta, van estar a punt d'estar a segona divisió, eh? El Lloret.
1: Totalment.
0: No, és espectacular. Totalment, espectacular. Totalment. Però bueno, no va poder ser.
1: Però sí que és cert que ara entrem en el bloc del retorn a la tercera divisió i la promoció segona B. Va ser durant la temporada 84-85. El Lloret, gràcies a una gran temporada de la tercera divisió, a les ordres del tècnic Isidre Sala, va jugar una promoció de ascens a segona B. Malauradament...
0: Aquí hem fet un bon salt endavant, de 20 anys. Perquè la gent no es perdi.
1: Exacte. Això s'hauria de matitzar, sí, correcte. Malauradament, però, l'equip no va poder assolir l'ascens de categoria, quedant-se a les portes un altre cop després d'una mala tarda a les terres gallegues.
0: Clar, és que el fred no va bé. El fred de les terres de Galícia no li va bé als lloretencs.
1: I és que vam explicar el perquè, no? Perquè la primera eliminatòria, els lloretencs, en aquest segon intent de pujar, van superar el Martos de Jaén, guanyant 4-0 a l'anada i perdent 4-1 a la tornada.
0: Mare meva.
1: Sí. Molt apurat, li va anar. La segona ronda va ser davant del Lalín. El Lloret va vèncer a casa per 2-0, però va caure derrotat a domicili per un resultat de 3-0 que el va deixar sense opcions d'assolir l'ascens. Aquest ha estat fins ara el moment esportiu de més importància a la història de l'entitat.
0: Llàstima, eh?
1: Llàstima.
0: Clar, és que guanyes 2-0, sembla que ho tens tot fet, potser et confies una miqueta massa.
1: Clar.
0: Viatges a Galícia amb el fred.
1: Clar, és que el fred no...
0: I el Lalín et clava un 3-0 i t'esborra el somni de pujar a segona divisió B.
1: És que era així al final també, o sigui, quan tu has confiat en una eliminatòria, això passa molt també a la Champions també, quan tu has confiat, no bueno, pots anar confiat.
0: Això que ens ho expliqui el Barça, no? Que també es confiava i després passava el que passava.
1: També, també. Sobretot si vas al camp del, o sigui, del rival també, que tens més a perdre allà.
0: Totalment, totalment, totalment.
1: Però bé, d'aquella època, però no em podem oblidar els dos anys consecutius en què el Lloret va ser campió de la Copa de la Generalitat. Compte.
0: Mira.
1: Perquè l'any 1987, superant el Sant Cristóbal per 3-0, i el 1988, empatant a 1 al camp del Sant Andreu i guanyant la tanda de penals, van fer que dos anys consecutius guanyessin la Copa de la Generalitat.
0: Home, això està molt bé, eh? Una copa que ara mateix no existeix.
1: No, no.
0: Però escolta,
1: no, no.
0: Que sempre quedarà a les vitrines del Lloret, eh?
1: Totalment, totalment. I això demostra, no, aquella essència, no, que té el programa de FUTCAT del futbol aquí a Catalunya.
0: I tant que sí, i tant que sí. Escolta, Víctor, entrem al segle XXI... I què passa amb el Lloret?
1: Doncs sí, perquè un Lloret de primera catalana. Durant la temporada 2006-2007, a les ordres de Fede Domínguez, el Lloret va promocionar de primera territorial a territorial preferent. Categories que són molt més baixes de les que...
0: abans estàvem parlant,
1: exacte.
0: Sí.
1: Exacte.
0: Sí.
1: L'ascens es va consumar en un emocionant partit de tornada al camp municipal d'esports de Lloret de Mar, que va registrar una de les millors entrades que es recorden de la història de l'entitat.
0: Uh-huh.
1: Va ser davant de la Barceloneta en un duel que va acabar amb un empat sense gols, i els lloretens van ser vencedors i van pujar a preferent gràcies al triomf a l'anada per 0-1. Amb un gol d'Eric Galceran, jo crec que aquest home l'han ensalçat amb una estona,
0: sí, sí,
1: segurament.
0: Sí, sí, sí, home, nom daurat, no?, en la història lloretenca.
1: Totalment. Dues temporades més tard, l'equip va haver de dir adéu a la categoria i a baixar a la primera territorial.
0: Llàstima, llàstima. Duran poc les alegries, aquí a Lloret.
1: Sí, sí, perquè sí que és veritat que cal dir que gràcies a l'esforç del club i la confecció d'una plantilla de qualitat, amb un tant per cent molt elevat de jugadors formats del nostre futbol base, es va poder retornar a l'equip a la primera catalana, per sort. I és que la reestructuració del futbol català va provocar que el Lloret aconseguís pujar dues categories.
0: Ep, ep.
1: Ojo, de cop, en una temporada històrica, la 2002-2011, que també quedarà pels anals de la història del club.
0: I tant.
1: L'entrenador va ser l'exjugador Edu Urdiales, que vivia la seva primera experiència com a tècnic. Arribar i moldre va ser, perquè el Lloret va assolir l'ascens matemàtic quan faltaven 8 setmanes per acabar el campionat.
0: 8 setmanes?
1: Sí, sí.
0: Dos,
1: sí,
0: mesos.
1: Sí. Totalment, eh? A la jornada 26, en una victòria...
0: Espectacular.
1: Totalment. Per 1-2 al camp de la Mer, i l'equip va acabar el campionat a la primera posició amb un total de 91 punts a 22 del segon classificat, el Ripoll.
0: Uau. Això sí que és espectacular, eh?
1: Sí, sí. I fa poc, o sigui, que
0: fa
1: molt
0: poc,
1: uns 16 anys.
0: 16 anys, o sigui, això fa molt poquet que, escolta, que el Lloret va fer història. 91 punts a 22 del segon.
1: Perquè veus, eh?
0: Amb dos mesos, sembla... amb dos mesos d'antelació vas guanyar la Lliga.
1: Això sembla una rèplica del CA de la Lliga francesa o de la Bundesliga.
0: Sí, sí, sí, no, no. Impressionant, impressionant. Víctor, i què? El Lloret com està actualment?
1: Doncs actualment milita a la primera catalana.
0: Mira, encara segueixen aquí?
1: Encara segueixen, curiosament, al grup 1, on ja ha finalitzat la temporada, a la tercera plaça amb 56 punts, i es va quedar a un punt, a només un punt, de poder disfrutar el play-off d'ascens de categoria.
0: Quina llàstima, quina llàstima, quina llàstima.
1: Aquest puntet important que...
0: Sí, el típic dia que perds per una carambola, doncs aquest punt que t'ha faltat.
1: Exacte. Mm-hmm. exacte.
0: Llàstima, llàstima, però bueno, a veure, el Lloret té bon projecte, s'ha quedat a un punt del play-off, segur que la temporada vinent també farà coses grans.
1: I farà història, la veritat, més sí. sent un equip i amb les gestes que ho ha fet també. Jo, sobretot, abans d'acabar el programa, invito molt a que la gent visiti, sobretot la població de Lloret de Mar, també, sobretot ara que ve l'estiu també, no, el bon temps.
0: Víctor, no li cal aquesta promoció, perquè molta gent irà al Lloret aquest estiu.
1: Totalment. Però sobretot la promoció de que vagin això a visitar,
0: sí,
1: almenys...
0: L'estadi.
1: L'estadi
0: sí. Municipal de Lloret, clar que sí.
1: És cert que no està en temporada, però perquè encara no comença fins al setembre, o finals d'agost, però sí que és cert que és important sobretot veure, perquè veure aquest camp tan humil, veus d'allà d'on neixen les arrels del mateix club.
0: I tant
1: club,
0: que sí, també. I tant que sí, i escolta, i donar suport al futbol modest, que sempre
1: totalment
0: és important, eh?
1: Importantíssim.
0: Molt bé, Víctor, doncs si et sembla ho deixem per aquí, gràcies per venir una setmana més, i com sempre ens retrobem la setmana vinent.
1: Moltes gràcies, Jaume, fins la setmana vinent.
0: Adéu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. Controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat almenys 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc, que ha començat en diversos focus. El govern ja ha aixecat tots els confinaments, última hora des del centre de comandament dels bombers a la zona esportiva de Tiana. Unitat mòbil, Pep Casanovas i Marta Vallès. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. És la bona notícia. Foc controlat. La preocupació que les flames es poguessin estendre per la serralada litoral s'ha esvaït per la ràpida actuació dels bombers, que han enviat des del primer moment una gran quantitat d'efectius. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
4: A aquesta hora s'han aixecat ja tots els confinaments que hi ha hagut. Els bombers preveuen que s'aniran retirant les dotacions, però que treballaran durant tota la nit per controlar que no hi hagi cap revifada. Recordem que hi ha un detingut a qui diversos testimonis haurien vist provocar el foc. Marta Vallès, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio a Tiana.
3: I també estem pendents de l'incendi a la franja de Ponent, Maria Costa.
6: Sí, es treballa encara per intentar estabilitzar el foc que crema des d'ahir al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les previsions a hores d'ara són bones, tot i que les altes temperatures i el vent encara en dificulten l'extinció. Anem fins al centre de comandament del Campell, on hi ha la nostra companya Júlia Albacar. Bona tarda.
7: Bona tarda, amb prudència, però també optimisme. S'estan afrontant ara 3 hores de més calor. La prioritat ha estat el flanc dret, on s'han detectat alguns punts de revifada. La calor, la baixa humitat i el vent estan complicant, com ahir, l'extinció, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, es mostrava optimista.
8: Sembla que la cosa va molt bé, però sempre pot passar que hi hagi un punt que la cosa es gire per un cop de vent o algun imprevist i la cosa pugui canviar. De moment, progressa adequadament.
7: De moment, però, encara no està clar quan podran tornar a casa els 240 veïns evacuats des d'ahir. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, el Campell.
3: Augmenta el balanç d'espanyols afectats pel doble terratrèmol de Veneçuela. Segons el Ministeri d'Exteriors, hi ha 4 morts i 106 desapareguts. A més, hi ha 14 ciutadans espanyols que estan sota la runa d'edificis que es van esfondrar. El Ministeri assegura que la recerca d'aquestes persones serà la prioritat dels equips de rescat que s'estan desplaçant al país.
6: L'adjudicació de la nova gestió del cinema Trufó de Girona queda aturada mentre el Tribunal de Contracte resol el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
9: Bona tarda. El col·lectiu de crítics va presentar el recurs que ha acceptat ara el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic perquè consideraven que hi havia irregularitats flagrants en el concurs per adjudicar la nova gestió. Ho van argumentar, entre altres coses, amb el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, la principal singularitat del Trufó. Mentrestant, el cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
3: Aquesta hora també cop d'ull a les carreteres. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Alguns trams de congestió a l'autopista AP7, de Santa Perpètua de Mogoda, Vilanova del Vallès, en direcció Girona, i també a l'altura de Castellbisbal, a Castellví de Rosanes i a Gelida, direcció Tarragona, la B20, la Potanar i la C31 a Montgat i al Masnou, en direcció Mataró, la mateixa autopista del Maresme, a Premià de Mar, a Cabrera, a Argentona i a Palafolls, direcció Girona, i destaquem també la cua a la C65 a Llagostera, cap a la costa. Mariluz García, Equip Viari de Catalunya Ràdio.
3: Esport, Joan Fitó, bona tarda.
11: Bona tarda. Àlex Márquez ha tingut una caiguda forta durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Márquez no té fractura, només un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç. A més, ha acabat desè, de manera que ha superat el tall. El seu germà Marc ha acabat sisè. Marco Bezzecchi ha estat el més ràpid del dia. El Mundial de Futbol entre aquesta nit i la propera matinada quedaran definits els grups I, H i G. Destaquen a les 9 el Noruega-França i a les 2 de la matinada, l'Uruguai a Espanya. En bàsquet, el Joventut perd Cameron Hunt, màxim anotador de la penya la temporada passada.
3: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha obert la convocatòria del programa Biciempresa, una línia d'ajuts que permet a empreses, persones empresàries i professionals de l'àmbit metropolità disposar temporalment de bicicletes per fomentar els desplaçaments sostenibles a la feina. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 d'octubre o abans si s'esgota el pressupost. Els ajuts consisteixen en la cessió d'entre una i cinc bicicletes durant un màxim de 6 mesos amb models elèctrics o mecànics, plegables, de passeig o long tail. L'objectiu és afavorir el canvi del vehicle privat cap a la bicicleta o la combinació amb el transport públic. Les bicicletes s'han de destinar a desplaçaments laborals tant entre el domicili i el lloc de treball com per a serveis vinculats a l'activitat econòmica. Hi poden optar empreses, professionals i altres entitats ubicades en municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Pel que fa a educació, el Servei Local de Català de Sant Just obrirà la matrícula del curs intensiu de català inicial els dies 30 de juny i 1 de juliol, adreçat a persones que no tenen cap coneixement de la llengua catalana. La inscripció es farà al despatx del Servei Local de Català a les escoles i és necessari demanar cita prèvia. L'horari de matrícula serà de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. I pel que fa a política, la portaveu del grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Sant Just, Gina Clavijo, ha passat pels micròfons a Ràdio d'Esvern per analitzar els principals temes de l'actualitat política local després de la celebració del ple ordinari del mes de juny. Durant l'entrevista, Clavijo ha repassat el posicionament del seu partit sobre la zona de baixes emissions, la seguretat ciutadana i ha confirmat la seva voluntat de repetir com a alcaldable de la formació de cara a les eleccions municipals del 2027. Un dels punts més destacats de la sessió plenària ha estat l'aprovació inicial del projecte i de l'ordenança de la zona de baixes emissions. Vox hi ha votat en contra, argumentant que la mesura suposa un greuge econòmic per a les famílies, els autònoms i el comerç local. Segons Clavijo, la normativa d'origen europeu trasllada el cost de les polítiques mediambientals als veïns, en un moment en què el cost de vida ja és elevat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

I ara arrenquem la segona hora del refugi. Arrenquem amb Radio Fórmula repassant alguns dels temes del moment i alguns dels temes que de ben segur ens acompanyaran en aquest estiu. Comencem, va!

Doncs hem començat molt bé aquest Ràdio Fórmula, però escolta, tranquils que això segueix. I seguim amb Quevedo i Bele, amb una dupla que ens va deixar una de les cançons de l'estiu passat, Jo i tu.

I seguim amb més temacles, seguim amb més música. Anem amb una cançó una mica més antiga, una cançó que havia passat una mica a una altra època, no? Però sembla que l'estem tornant a recuperar i està sonant moltíssim aquestes últimes setmanes. Anem amb Beauty and a Beat, de Justin Bieber i Nicki Minaj, que això és espectacular.

Espectacular aquest retorn del Justin Bieber més jove, eh? Si veieu el videoclip, flipareu amb lo petit que era Justin Bieber i, escolta, tot i ser molt petit, ens feia ballar i encara ens continua a fer ballar. És impressionant lo d'aquest artista. Anem en una cançó, ara sí, en espanyol una altra vegada. Anem amb una altra que també ho va rebentar i estem parlant de Culo, The Young Thister.

Doncs espectacular aquest tema, clar, clar que sí. Ara anem amb l'última cançó d'Anna Mena i Lola Índigo, dues dones que són gairebé les reines de la festa en el nostre país. Anem amb la seva nova cançó, anem amb Petit Toa.

0: explico.
1: Doncs compta amb aquesta cançó, que és una de les candidates a cançó de l'estiu. I escolta, ja que parlem de candidates, anem amb una cançó en català que per mi ja s'està convertint en la cançó de l'estiu. Anem amb Imaginar, de Flashy Ice Cream.

0: No tret el camí fàcil...
1: Doncs un temacle espectacular. I mira, ja que estem parlant de candidates a cançó de l'estiu, anem amb l'última, l'últimíssima, de Dani Six i Eat Kid, que han tret un temacle que també volen que sigui la cançó de l'estiu. I això es diu Quan s'aturi el temps.

Doncs un altre gran candidat a aquesta cançó és brutal. M'encanta aquesta cançó de Danny Six i Eat Kid, que estan fent molt, molt, molt bé les coses i són un gran projecte, clar que sí. Ara sí, canviem d'estil, ens anem a Bad Bunny per anar amb la seva cançó Where She Goes.

Anem ara amb una mica d'electro, anem amb el rei de la música electrònica, anem amb David Guetta i el seu famosíssim Sexy Beach.

Doncs impressionant aquest tema de David Guetta amb la veu de Con. Ara sí, anem amb una cançó en francès, canviem de llengua, anem amb Maladie, que ho està petant en les últimes setmanes. Because everybody here is so sick. Say my

Doncs espectacular aquesta cançó, i mira que jo no sóc massa de cançons en francès, però aquesta m'ha atrapat, la veritat que no me la puc treure del cap, espectacular. I ho deixem per aquí, aquest Radio Fórmula dona la seva fi aquí i ara.

0: Bona tarda, Jordi, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, què tal, Jaume? Molt bé. Pues mira, aquí de prèvia de Mundial.
0: De prèvia de Mundial, el Mundial no para. La veritat és que tenim un Mundial molt interessant aquest any, que es juga, recordem, Estats Units, Mèxic i Canadà, que aquí en el refugi estem seguint molt de prop. I avui acabem la setmana justament fent això, repassant una mica les últimes novetats d'aquest Mundial i sobretot també posant l'èmfasi en aquest Espanya-Uruguai que acabarà de decidir el grup de la selecció espanyola. Jordi, què en penses d'aquest partit Uruguai-Espanya? Partit important, pels de Luis de la Fuente.
1: Sí, bueno, és un partit important per consolidar aquesta primera plaça de grup que, bueno, que donaria doncs, una següent eliminatòria una miqueta més senzilla, evitaríem enfrontar-nos a Argentina, que és una de les la vigent campiona i també una de les preferides per guanyar aquesta competició. I sí, és un partit on s'ha de sortir per totes. Ho tenim tot a favor, perquè un empat, si és que no passés res estrany, també ens serviria per passar com a primeres. Però bé, s'ha de sortir a guanyar i tancar quan abans millor doncs aquest passi a la següent fase.
0: Totalment, al final Espanya va començar, bueno, amb una mica de mal peu, podríem dir, no, contra Cap Verd en aquest 0-0 que va deixar a tota l'afició una mica freda, inclús els periodistes van començar a dubtar, però el partit contra l'Aràbia Saudí va semblar una reivindicació i la realitat és que Espanya va ser molt superior a l'Aràbia Saudí i per tant, tot i que Uruguai és una selecció més complicada, en principi Jordi hauria de ser dominadora i clara preferida, no?, per aquest partit contra la selecció, per exemple, de Ronald Araujo.
1: Sí, jo crec que han sigut dos partits trampa. Et diré perquè el primer partit, jo no sé què li va picar al Luis de la Fuente, que va treure aquell home una miqueta...
0: Estrambòtic.
1: Sí, estrambòtic, i al final, tu veient la primera part, dius, hòstia, doncs que aquí has de treure un davanter centre com és Borja que remati pilotes, perquè Cap Verd estava tancat, vull dir, si pretens que el senyor Oyarzábal et resolgui un partit així, ho tens complicat, encara que bé, l'altre dia va demostrar fer un gran partit contra l'Aràbia Saudí, no? Però és el que et dic, si fem referència al partit de l'Aràbia Saudí, també és una selecció encara inferior, no? I nosaltres, doncs sí, doncs vam fer un partit molt, molt complet i crec que davant Uruguai doncs, es veurà realment si aquest equip està preparat o no està preparat. Per
0: clar,
1: competir el Mundial.
0: Per tant, podem dir que aquest partit contra l'Uruguai és el primer gran test, no?, d'aquesta selecció en el Mundial.
1: És la prova pilot. Ara hem fet la pretemporada i ara ja és la prova pilot. És a dir, en funció del que fem contra l'Uruguai, ja determinarà si a partir de les següents eliminatòries... Em consta que tocarà, si passes com a primera, toca un...
0: Rival assequible.
1: Toquen rivals assequibles, les semifinals. Però bé... És un Mundial, pot passar de tot, sempre hi ha sorpreses i crec que contra l'Uruguai és el partit on realment, com ja et deia i com comentàvem, on es sabrà si aquesta selecció realment està capacitada i té el nivell doncs, per poder fer somiar l'afició.
0: Doncs sí, totalment, crec que estic molt d'acord amb el que acabes de dir, Jordi, crec que és aquesta prova, no? Aquesta prova, última prova de foc per acabar de calibrar fins on pot arribar Espanya. És cert que l'Uruguai no està passant pel seu millor moment, porten dos empats contra dues seleccions que en teoria havia d'haver guanyat, no arriben al seu millor moment, però Uruguai és Uruguai i si destaquen per alguna cosa és per aquesta garra, no?, per aquesta competitivitat que et pot generar problemes i més sabent que l'Uruguai s'ho juga a vida o mort. Guanyen o, si no, és pràcticament impossible que classifiquin.
1: Sí, clar, no dependria d'ella mateixa i sí, serà un partit on Uruguai doncs, sortirà a guanyar. De només segona de grup, empatada a punts amb Cap Verd, per tant, doncs, clar, no depèn d'ella mateixa, no?
0: Sí, sí, dit això, t'ha decepcionat una mica l'Uruguai?
1: Bueno, a part d'Uruguai m'han decepcionat altres seleccions. Vull dir, Uruguai, bé, no és una selecció que diguem, no... que ningú s'ofengui, no, però no és de les top, no, de les més top. Considero que n'hi ha molt millors que Uruguai, però, per exemple, Bèlgica m'ha decepcionat, doncs, una mica.
0: Sí, sí, i tant. Turquia, per exemple, que no va sumar ni un punt.
1: Sí,
0: sí, sí. Però
1: Turquia ja és aquesta que...
0: Sí, la típica.
1: Equador, potser, que...
0: Sí, també, Equador.
1: tant dia contra Curaçao, aquell pur, aquell empat, deixant una mica així amb...
0: Una mica fred.
1: Mal... Sí, una mica així. I en general jo crec que està sent un mundial on més o menys tothom està al seu lloc. Croàcia potser està una mica per sobre, perdó, per sota del que li correspondria. Ja està, jo crec, segona de grup, és tercera. Bé, crec que més o menys tot està anant com...
0: Com s'esperava, eh?
1: Sí, més o menys jo crec que sí.
0: Sí, sí. Si mirem el grup d'Espanya, hi ha una de les grans revelacions del Mundial, que és Cap Verd. Va empatar contra Espanya, va empatar contra l'Uruguai. I escolta, en principi ho tindria fins i tot prou bé per classificar sí. Com a segona de grup. Hauria de guanyar a sí, sí, sí. Aràbia Saudí, però veient les coses, veient els partits com han anat, ostres, Cap Verd em sembla superior a l'Aràbia Saudita, i això seria una de les grans sorpreses del Mundial, eh? Veure Cap Verd debutant en un Mundial i classificant per 700. A mi, et dic, em faria il·lusió, eh?
1: Sí, bueno, cada Mundial, ja et dic, a mi també, eh? Vull dir, a mi aquestes seleccions que venen de baix i que aconsegueixen, doncs, jo què sé, ja passar de grups i escalar una miqueta, sempre fa bé. Imagina la Croàcia, el Mundial del 2018 contra
0: Total.
1: França.
0: Sí, sí, sí. No, no, totalment.
1: I ningú donava ni un duro per Croàcia a la final i va ser la gran revelació. Vam tenir la revelació de Japó al Mundial de Qatar, també. Vull dir, cada any hi ha sorpreses, cada edició hi ha alguna selecció que sorprèn i sempre hi ha de les seleccions més top que doncs acaba defraudant.
0: Sí, sí.
1: Sempre passa.
0: Totalment. I escolta, si parlem de sorpreses, hem de parlar de Sud-àfrica, que el primer partit del Mundial va ser un Mèxic-Sud-àfrica. Sud-àfrica no va convèncer gens a pràcticament ningú. Però escolta, fa un parell de dies van guanyar a Corea del Sud i són equip de 700 de final.
1: Sí, bueno, al final és un grup també una mica que, a part de Mèxic, les altres tres seleccions, Sud-àfrica, Corea i Txèquia, no són dues seleccions que diguis...
0: Sí, però sobre el paper Sud-àfrica era la més tubeta.
1: Sí, això deien, no? Però bé, ha donat la sorpresa el que dèiem abans, que cada Mundial hi ha sorpreses. Enguany ho hem vist amb Cap Verd, ho veiem ara amb Croàcia, amb Sud-àfrica,
0: sí,
1: perdó.
0: Sí, total.
1: I per exemple, també veiem, jo per exemple vull mencionar Bòsnia i Herzegovina.
0: Totalment, totalment.
1: Jo per exemple, a Bòsnia i Herzegovina la feia última de grup, feia Qatar per davant de Bòsnia i mira, Bòsnia situa tercera i també un peu i mig sí, a la següent fase.
0: Sí, tercera, perquè clar, va guanyar Qatar 3-1, que era importantíssim per les aspiracions bosnianes. I escolta, Bòsnia i Herzegovina amb 4 punts és tercera, el que en principi, si res estrany passa, li hauria de servir per ser una de les millors terceres de grup.
1: Sí, perquè aquest any...
0: Passen 8.
1: Passen 8 terceres, sí, sí. És... Bueno, ja està bé, no? Mira, més competitivitat i...
0: I més equips, més partits, no? Que també això ens agrada.
1: Sí, això també bé, dones oportunitats a, no només a dos, sinó a tres seleccions a poder aspirar a alguna més.
0: I tant.
1: Que...
0: Un altre dels grans noms dels Mundials sempre acaba sent Ochoa, no? El porter de Mèxic, que, escolta, va jugar, crec que el seu sisè Mundial.
1: Sisè Mundial, va obtenir aquest insigne aquí a la samarreta, com a jugador de 6 Mundials. Va entrar a jugar ja el partit amb 2-0 a favor de Mèxic. Va entrar a substituir a Raúl Rangel. I bé, no? Un porter bastant mític, hem tingut aquí a la Lliga Espanyola, va jugar al Granada, va jugar al Màlaga també, si no em recordo malament. I bé, jo crec que és una llegenda del futbol, Memo Ochoa. Va tenir una gran actuació al Mundial del 14, va ser un dels porters revelacions. Va ser que Mèxic, aquell Mundial també, jo què dèiem de les revelacions, no? Va ser doncs, aquest equip revelació d'aquell Mundial i Ochoa va ser un dels noms destacats d'aquell Mèxic.
0: Sí, sí,
1: bé, jo traslladar-li enhorabona a aquest porter, la veritat que si és Mundials no pot dir ningú. Tenim a Messi, tenim a Cristiano també, que també són aquests que poden dir hem disputat 6, però que s'afegeixi a ells dos, Guillermo Ochoa, doncs fa goig i que sigui un porter, no? Que sigui un porter. I si és Mundials, doncs
0: sí, també. Sí, sí, si és Mundials significa que has estat 24 anys sent dels millors porters del teu país i, escolta, Memo Ochoa, que al final no només ha estat en els Mundials, sinó que ha tingut papers claus, com tu deies, no? En aquest Mundial del 2014 que va sorprendre a tot el món i, sí, sí, ja podem dir que és història viva d'aquest esport.
1: Efectivament, efectivament. Jo crec que és un... Ja et dic, si l'he de catalogar com un porter i llegenda, jo el catalogaria... El catalogu, perdó. El situaria allí perquè bé, potser per números no és un gran porter destacable, hi ha molts més per davant que ell, però per trajectòria crec que és un porter que es mereix estar... De ser una llegenda, bé,
0: Totalment. Una altra de les grans favorites sempre és Brasil, no? Amb el seu jogo bonito. No van començar amb molt bon peu, també com Espanya amb un 0-0, però escolta, han anat despertant i res, fa un parell de dies vam veure una gran actuació de la Canarinha, liderades per un gran Vinícius Júnior. Escolta, l'equip sembla que carbura i especialment Vinícius.
1: Vinícius, ja et dic, jo ho dic sempre, Vinícius ja es porta el Madrid a l'esquena, és veritat, és una realitat, és un jugador molt diferencial i en Brasil fa el mateix. Vull dir, crec que és un gran jugador de futbol i crec que doncs, està donant rendiment en aquesta selecció. Un Brasil que sí que ara doncs, bueno, està demostrant una mica del que és capaç, però és una selecció que en els últims mundials a mi m'ha decebut bastant. La selecció amb, a priori, amb grans jugadors, amb un gran equip, i ara que tenen el Ancelotti a la banqueta, un gran entrenador. No sé què faran enguany, però ja et dic, les últimes edicions dels Mundials, Brasil ha sigut selecció de decepció, vamos.
0: Sí, no.
1: Tota regla.
0: Totalment, a veure ara, sembla que estan tornant a ser la Brasil que coneixíem. Encara no l'hem vist contra una gran selecció, per tant també ho haurem d'esperar per veure això, però a veure, per noms és una selecció candidata a tot.
1: Evidentment, una selecció que té 6 mundials, pot ser?
0: 5.
1: 5 mundials. És que és de les que té més. Vull dir, una selecció d'aquestes, doncs, ostres, i agafa por.
0: No, clar, totalment. Només per tenir 5 estrelles i per ser la selecció que més mundials ha guanyat, ja ets un nom a tenir en compte, i més, si mirem la plantilla, Vinícius Júnior, Paqueta, Casemiro, sobretot la defensa, no? Magalhães, Marquinhos, espectacular.
1: Sí, té equip.
0: Té molt equip, té candidat per ser candidat al títol, i escolta, sempre fa gràcia, no?, que a Brasil li vagi una miqueta bé, perquè són història dels mundials, i escolta, també fan un joc molt atractiu, i també és una selecció molt divertida de veure.
1: Sí, completament, els jugadors de... que els agrada fer virgueries amb la pilota, tens a Vinícius, ho dèiem, tens a Neymar, que, bueno, que està sent suplent, no?
0: Sí, venia de lesió, Neymar va fer el seu debut en el Mundial, va entrar 15 minutets, escolta, Orrey està de tornada.
1: Evidentment, i tens a Bruno Guimaraes, tenim a Endrick,
0: sí.
1: Que enguany ha fet una gran temporada amb l'Olímpic. Tens jugadors que
0: decideixen partits.
1: Sí, i que t'ensenyen bon futbol. I per l'espectador neutral, jo crec que Brasil és una de les que més atrau.
0: Sí, totalment. Totalment, perquè et juga bonito, no?, que comentàvem. I també, abans parlàvem d'il·lusió, el que fa il·lusió és tornar a veure Neymar en un gran escenari. Perquè és el que diuen, no? El príncipe que no quiso ser rei. És una mica la història de Neymar i sembla que...
1: Sí, no, és que és així. La trajectòria de Neymar és aquesta.
0: Sí.
1: No ens hem d'amagar de poder triomfar i acabat, no direm malament, però, bueno, un futbolista que jo crec que tenia anys de futbol i quan va marxar del Barça, més o menys, ho va perdre tot.
0: Sí,
1: ja no vam veure Neymar que estàvem acostumats a veure.
0: Total. És un jugador que perfectament podria haver-li disputat alguna pilota d'or a Messi i a Cristiano. Sembla que aquesta decisió del PSG no li va fer bé. Ell mateix ho ha reconegut. Però, escolta, amb aquest Mundial sembla que té l'última gran oportunitat per passar la història amb el seu país i marcar el seu nom escolta, en el llibre de la història de Brasil si aconsegueix un Mundial. Estem parlant de paraules molt grans, encara queda molt Mundial i Brasil encara ha de demostrar, però aquest és el gran objectiu de Neymar, eh?
1: Sí, completament, completament. Vull dir, ara només queda això, triomfar en Brasil, ser un jugador reconegut pel seu país, per la seva afició, i no res. Veurem aviam què ens ensenya Brasil i qui ens ensenya doncs, aquest Mundial que ja et dic que tindrem jogo bonito per estona.
0: I clar que sí. Hem parlat de Neymar, de Messi, hem comentat diverses vegades també el programa, Messi espectacular, 5 gols, un jugador que gairebé amb 40 anys segueixent el millor de la història i el millor del món, el que està fent amb el seu país és espectacular, però un que va passar primer desapercebut en la primera jornada va ser Cristiano Ronaldo, però en la segona jornada va demostrar que, escolta, amb 41 anys encara segueix sent un gran jugador i també un dels grans jugadors de la història d'aquest esport, i va marcar un doblet, eh?
1: Sí, sí, no, Cristiano sempre ho ha demostrat. Cristiano, et dic, Cristiano ha tingut mala sort des que va marxar del Madrid, vull dir, va entrar una Juventus que, bueno, no sé si va aconseguir alguna...
0: Scudetto,
1: algun
0: sí.
1: Scudetto. I després ja va marxar al Manchester i ahir al Manchester United, bueno, va ser una mica on Cristiano va acabar de desaparèixer, no? No per voluntat d'ell, sinó una mica més per voluntat de club i entrenador, i va acabar marxant a Aràbia, però bé, Cristiano Ronaldo, també Messi, dos grans jugadors del futbol, dos jugadors que marcaran un abans i un després en el futbol, això està clar, marcaran una època, una infància també, i una rivalitat sana, això que quedi clar.
0: Sí, sí.
1: I no res, dos jugadors que seguiran fent números. Messi, de moment, el tenim com a màxim golejador de la història dels Mundials. Però un altre gran nom que jo crec que també triomfarà al futur és Kylian Mbappé, perquè ja li està trepitjant els talons.
0: Sí, sí, sí, no, també
1: ja li trepitja els talons.
0: És un altre gran nom i França també fa molta por aquesta davantera, no?
1: Sí, sí.
0: Mbappé, Olise, Doué, Dembélé, simplement espectacular. Veurem també com va França en aquest Mundial, el seguirem també de molt a prop. Però Jordi, si et sembla, saltem de tema, anem a parlar una mica del Mercato, que també és una de les grans coses, no?, que protagonitzen els estius. I aquest any és any de Mundial, per tant, sabem que és any on molts jugadors tenen un aparador molt gran, no?, per deixar-se veure, i segur que també veurem molts moviments en aquest mercat. Per ara, però, encara una mica en pausa, una mica congelat el tema, no hi ha grans novetats, però la més destacada ens la porta Julián Álvarez des de l'Atlètic de Madrid, que l'altre dia, a l'acabar el partit contra Àustria, va deixar, bueno, una petita frase que significa moltes coses, no? Va dir que volia complir un somni i que, i que ell apostava per un traspàs. Com ho veus?
1: Bueno, jo aquí aniré a criticar bastant a Julián. Jo crec que tu això no... Vull dir, tu no pots dir, no tens contracte amb l'Atlètic de Madrid. Vull dir, no estem parlant d'un jugador que li queda un any de contracte. No estem parlant d'un jugador que a l'Atlètic de Madrid li hagi anat malament. Estem parlant d'un jugador, l'Atlètic de Madrid, doncs ha sigut molt important. Crec que aquestes declaracions no les ha de... Vull dir, no s'han de dir. Bàsicament per respecte al teu club. I si Julián vol marxar, que aboni la clàusula de 500 milions d'euros i marxi. Vull dir, perquè l'Atlètic de Madrid, òbviament, no anirà a negociar per aquest jugador i menys a un preu baix. Vull dir, remetrà la clàusula de rescisió o amb una oferta que després li pugui servir al club doncs, per poder reforçar aquesta posició.
0: Ah, però Jordi, ara s'obre un nou paradigma, perquè Julián Álvarez ha dit que no vol seguir a l'Atlètic de Madrid, per tant, s'obre també una batalla interna dins del club en la que Julián vol marxar. L'Atlètic, ja sabem com reacciona, ja ha dit que remiteix a la clàusula de rescisió. Et convé tenir un jugador enfadat o un jugador que no vol estar a l'equip? És un debat interessant.
1: Bueno, al final tu has de mirar aquí el cost d'oportunitat que tindràs aquest jugador. Si tu tens aquest jugador que no vol estar i creus que pot complir el contracte i amortitzar el seu fitxatge abans que deixar-lo anar, perquè tu igual deixes anar el jugador, el malvens i has perdut diners. Igual, no sé, igual si no ve una bona oferta, igual et surt més rentable tenir-lo allí i pagar-li el sou que a rebre pocs diners. Vull dir, no ho sé. Vull dir, això ja és una gestió de club.
0: Clar, però ja dic... tampoc estem parlant d'ofertes dolentes, perquè el Barça va oferir 100 milions, el Madrid va oferir 150, sembla que el Madrid va ser una mica més un teatret, però la realitat és que Julián sembla que té moltes ganes de venir al Barça i jo tinc molts dubtes de que el jugador accepti, per exemple, acabar el seu contracte amb l'Atlètic de Madrid amb la cara dolenta i amb ganes de marxar a un altre equip. I crec que Julián també forçarà una mica a que l'Atlètic de Madrid se senti a negociar.
1: Sí, bueno, ja veurem com acaba aquest culebrón. Serà el culebrón de l'estiu.
0: Sí, sí.
1: I no res, ja et dic, jo com a club, a mi un jugador em fa això, tens contracte, no? I vols marxar, hi ha una clàusula de rescisió, que la pots abonar quan vulguis i marxa. Però mentre tinguis contracte, jo soc partidari de dir, bueno, si ve una oferta bona, sentem a negociar i ja està, perquè rescindir el contracte tampoc beneficia l'Atlètic de Madrid, això està clar.
0: No,
1: a menys que el propi jugador, perdoni pues, el sou, que no ho crec, jugador jove, voldrà pasta. I bé, no ho sé, serà un culebrot que s'haurà de resoldre, veurem els pròxims dies què passa i a veure com s'acaba resolent.
0: Veurem, sí, veurem. La veritat és que pinta per llarg, pinta per molt llarg, serà una guerra de desgast, entre Atlètic de Madrid, Barça i Julián, aquest trident de principals actors, que, escolta, tindrà un estiu complicat per davant. Acabem, ja que Jordi, tu ets de l'Espanyol, tu ets perico, informa'ns una mica com està el mercato de l'Espanyol.
1: Bueno, de moment no s'ha mogut fitxa, està una mica tot en stand-by, però em consta que Monchi ja està treballant juntament amb Manolo. Ja han sortit algunes informacions amb dos noms que estan calents i que fa pinta que l'1 del juliol se faran oficial. Un és Àlex Calatrava, jugador del Castellón, ja fa dues o tres temporades que el club li va darrere i fa tota la pinta que el jugador ja vindrà, jugador amb números importants a segona divisió i bueno, fa la pinta que l'1 de juliol es farà oficial. Amb 5 milions d'euros, que era l'operació, que era la seva clàusula de rescisió. I s'està esperant a l'1 de juliol perquè ara crec que té una clàusula de 10-12 milions i l'1 de juliol doncs, ja baixa aquesta quantitat. Per tant, s'estan esperant a fer oficial doncs, en aquesta data. Un altre nom calent és Quincy Hartman, lateral esquerre procedent del Burnley, que vindria, no sé si en forma de cessió o com a agent lliure. Ja veurem com acaba això. El Burnley que ha baixat a segona divisió i l'Espanyol busca doncs, un reforç per Carlos Romero, lateral esquerre. I aquest nom doncs, està sonant molt per sobre la taula. Una operació que a priori serà senzilla. Burnley i Espanyol, recordem, són del mateix grup inversor. Per tant, seria una operació entre clubs bastant senzilla.
0: Germans, sí.
1: Sí, evidentment, no hi hauria cap tipus d'inconvenient. I això és una mica el que hi ha. Després tenim altres que es volen reforçar, com és la porteria, com és el centre de la defensa, s'està treballant també per portar dos extrems. Bé, aviam, jugadors que tornen de sessió, jugadors que han de renovar, jugadors que si arriben bona oferta sortiran. Bé, es veu un mercat complicat, de moment no hi ha res tancat, únicament aquests dos noms que estan calents, però ja et dic,
0: molt bé.
1: El 100% no hi ha res. I no res, esperarem els pròxims dies, esperarem el 1 de juliol si es fa alguna cosa oficial i res, ho anirem seguint.
0: Sí, sí, la veritat és que Monchi té feina a l'Espanyol i l'Espanyol haurà de fer molts moviments i estarem pendents també del que faci aquest club català. I escolta, Jordi, amb això ho deixem per aquí, gràcies per venir avui al refugi i ens retrobem molt aviat.
1: Molt bé, Jaume, que vagi molt bé.
0: Adéu, gràcies.

I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí aquesta setmana. Posem punt i final a la setmana i que vagi tot molt i molt bé. Gaudiu del cap de setmana i gràcies per la vostra confiança. Ens sentim dilluns, com sempre, de 5 a 7, aquí, al 98.1 FM. Gràcies per tot i fins aviat. Adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El ple dona llum verda inicial a la zona de baixes emissions de Sant Just. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 26 de juny. Us informa Mariona Salas Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. L'àrea metropolitana de Barcelona impulsa una nova edició del programa Bici Empresa. La matrícula del curs intensiu de català inicial s'obrirà el 30 de juny a Sant Just. Les inscripcions es podran formalitzar els dies 30 de juny i 1 de juliol al Servei Local de Català amb cita prèvia per persones sense coneixements previs de català. Entrevista Gina Clavijo, portaveu de Vox Sant Just, per parlar d'actualitat política santjustenca.

0: El ple ordinari de juny de l'Ajuntament de Sant Just ha aprovat inicialment el projecte de zona de baixes emissions i la nova ordenança reguladora de l'accés, la circulació i l'estacionament de determinats vehicles al municipi. La proposta ha rebut els vots favorables del PSC, Sant Just en Comú i Esquerra. Endavant Sant Just, Junts i PP s'han abstingut, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant la sessió també s'han aprovat per la via d'urgència l'ordenança fiscal del recàrrec sobre l'impost de dades d'establiments turístics i el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per regular la transferència d'aquest recàrrec municipal. A més, s'ha fet la lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, abans del torn de pregs i preguntes de la corporació. Abans de cloure el ple, membres del grup de suport a una jove de Sant Just i un jove d'Esplugues encausats pels fets de les festes de tardor ha demanat la paraula per reclamar que l'Ajuntament es personi com a acusació popular en defensa dels dos joves. La petició s'ha produït després que, durant el torn de pregs i preguntes de la ciutadania previ al ple, les famílies dels acusats també demanessin el suport del consistori. L'alcalde va respondre que el govern municipal necessita temps per estudiar les possibles vies d'actuació abans de prendre una decisió. L'àrea metropolitana de Barcelona ha obert la convocatòria 2026 del programa Biciempresa, una línia d'ajuts que permet a empreses, persones empresàries i professionals de l'àmbit metropolità disposar temporalment de bicicletes per fomentar el desplaçament sostenibles a la feina. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 d'octubre o abans si s'esgota el pressupost. Els ajuts consisteixen en la cessió d'entre una i cinc bicicletes durant un màxim de 6 mesos amb models elèctrics o mecànics, plegables, de passeig o long tail. L'objectiu és afavorir el canvi del vehicle privat cap a la bicicleta o la combinació amb el transport públic. Les bicicletes s'han de destinar a desplaçaments laborals, tant entre el domicili i el lloc de treball, com per serveis vinculats a l'activitat econòmica. Hi poden optar empreses, professionals i altres entitats ubicades en municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Local de Català de Sant Just obrirà la matrícula del curs intensiu de català inicial els dies 30 de juny i 1 de juliol, adreçat a persones que no tenen cap coneixement de la llengua catalana. La inscripció es farà al despatx del Servei Local de Català a les escoles i és necessari demanar cita prèvia. L'horari de matrícula serà de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. La portaveu del grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Sant Just, Gina Clavijo, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar els principals temes de l'actualitat política local després de la celebració del ple ordinari del mes de juny. Durant l'entrevista, Clavijo ha repassat el posicionament del seu partit sobre la zona de baixes emissions, la seguretat ciutadana, i ha confirmat la seva voluntat de repetir com a alcaldable de la formació de cara a les eleccions municipals del 2027. Un dels punts més destacats de la sessió plenària ha estat l'aprovació inicial del projecte i de l'ordenança de zona de baixes emissions. Vox hi ha votat en contra, argumentant que la mesura suposa un greuge econòmic per les famílies, els autònoms i el comerç local. Segons Clavijo, la normativa, d'origen europeu, trasllada el cost de les polítiques mediambientals als veïns, en un moment en què el cost de la vida ja és elevat.
1: De las bajas emisiones no es una medida neutra. Va a tener unas consecuencias directas para muchas familias, trabajadores, para los autónomos y pequeños comerciantes en Sant Just d'Esvern. Desde Vox hemos votado en contra siempre, desde el principio, desde que estoy yo de concejal, cada vez que tocamos este tema, siempre estoy en contra y lo he puesto en los boletines y siempre tengo alguna comunicación, porque consideramos que esta medida derivada de la normativa europea acaba trasladando el coste de las políticas medioambientales a los vecinos. Muchas personas tendrán que plantearse cambiar de vehículo a largo plazo, obviamente modificar sus desplazamientos o asumir nuevas limitaciones, en un momento en el que el coste de la vida ya está siendo elevado. Además, existe el riesgo de que parte de la clientela deje de acudir al comercio de proximidad. Si acceder al municipio resulta más complicado, nuestro comercio local necesita apoyo, no obstáculos.
0: Durant el ple de juny, diversos familiars i membres del grup de suport a uns joves encausats pels fets de les festes de tardor van intervenir per demanar que l'Ajuntament es personi com a acusació popular. Clavijo ha valorat positivament que la intervenció es fes de manera pacífica i ordenada, destacant el paper de la policia local per garantir la seguretat de la sessió. Ha assenyalat que cal escoltar els joves i els seus pares, però també s'ha d'esclarir la veritat respectant totes les parts.
1: ¿Quién tiene la razón? Yo no te la puedo decir porque desconozco el detalle, pero hay que escucharlos, hay que entender, hay que escuchar a estos padres que la tienen que estar pasando mal también, y la misma chica y el chico que pasaron esto. También te digo, yo respaldo todo lo que es la policía y respaldo a los mozos de escuadra. No puedo intervenir por lo que desconozco todos los detalles. Me gustó la manera en que lo enfocaron. Me gustó que su padre fuese a poner la cara, que los chicos fuesen y hablaran. Todo estuvo dentro de una armonía y esperemos a ver en qué termina todo. Me imagino el alcalde con su gobierno pues estará y trabajará en ello. No sé si nos llamará y nos pedirá algún consejo. Si lo hace, pues nos pone al tanto, lo diremos. Pero como te digo, no he entrado en el detalle. Hay que escuchar, siempre hay que escuchar, y sobre todo a los jóvenes. ¿Que hicieron algo? No lo sé. ¿Que lo provocaron? Tampoco. Pero hay que escucharlos. Por algo están molestos. La niña, no sé qué se ven situaciones pues delicadas, pero también a la policía hay que escuchar todas las partes y se tomarán decisiones.
0: Així mateix, la portaveu ha insistit en les 5 grans prioritats de la seva formació pel municipi: millorar la seguretat ciutadana i donar més recursos a la policia local, garantir un ús responsable i eficient dels diners públics, donar suport actiu al comerç de proximitat i a les famílies, millorar la neteja i el manteniment de l'espai públic i assegurar que les decisions municipals responguin a necessitats reals i no a interessos ideològics. Finalment, de cara a les pròximes eleccions municipals de l'any 2027, Gina Clavijo ha confirmat oficialment que es tornarà a presentar com a candidata de Vox a Sant Just. Clavijo ha expressat sentir-se cada vegada més còmode en la política municipal i ha agraït la confiança dipositada dels veïns durant aquest mandat per seguir treballant en proximitat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Complex Esportiu Municipal La Bonaigua celebrarà el dissabte 4 de juliol una jornada d'inauguració del pickleball, un esport que recentment s'ha incorporat a la seva oferta esportiva. La programació combinarà activitats gratuïtes al matí amb una competició a la tarda, oberta a jugadors de diferents nivells. De 9 a 2 s'organitzarà un open play gratuït amb material disponible perquè qualsevol persona pugui provar aquest esport. L'activitat està adreçada a totes les edats i nivells i els participants entraran en el sorteig d'un kit d'iniciació. A més, podran accedir gratuïtament a la piscina de 2 a 4 de la tarda, segons l'aforament. A la tarda, de 4 a 9, tindrà lloc una americana amb partits rotatius en les categories individual lliure, més 65 anys i dobles lliure. La inscripció té un cost de 10 euros per una categoria i de 5 euros per la segona, i tots els participants rebran un welcome pack i optaran al sorteig d'una pala Solaris. Les inscripcions es poden fer per WhatsApp i les places són limitades. La Fundació Solidansa ha posat en marxa un nou centre de formació de Sant Just, un equipament destinat a ampliar la capacitació professional i impulsar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Lourdes Bombí, cap d'àrea social de l'entitat, ha presentat el projecte Ràdio d'Esvern, on ha destacat que l'espai neix com un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial.
2: Bé, per Solidansa és un repte molt, molt important. Ens fa molta il·lusió poder inaugurar aquest espai, un espai que és un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial, no? És un punt on nosaltres podem fer aquest encaix. Intentem sempre treballar en xarxa, fer una formació professionalitzadora, doncs que doni resposta real a les necessitats del mercat. I bé, més que res, el local ens ofereix, el centre, doncs un avanç doncs molt, molt important a nivell d'aules. Tenim una aula de 90 metres quadrats per poder fer una formació totalment dinàmica, per no és la típica formació sinó de taula, cadira i apunts, sinó que és molt vivencial, i això és molt, molt important, no?, per les persones que hi poden accedir.
0: El nou centre compta amb una aula de 90 metres quadrats dissenyada per oferir una formació dinàmica i vivencial, allunyada del model teòric tradicional. També disposa d'un espai equipat amb 12 ordinadors per treballar les competències digitals i d'aules destinades a l'acompanyament tutorial i personalitzat de l'alumnat. L'oferta formativa s'adapta directament a les demandes de les empreses del Baix Llobregat. Actualment, el centre imparteix cursos en els següents àmbits: operari d'emmagatzem, atenció al client i reparació de dispositius mòbils i competències digitals.
2: Aquest nou centre, doncs, atenem. Nosaltres som un punt formatiu Incorpora, en què qualsevol persona que estigui a l'atur es pot afegir i podem donar resposta per atendre a tothom. Nosaltres estem treballant amb diferents ajuntaments, ja sigui Sant Just, Sant Joan, tot el que és la xarxa del Baix Llobregat i també oberta a nivell comarcal. I el que fem són cursos de formació professionalitzadora, sobretot perquè creiem que és el que ens demana les empreses que estan a l'àrea metropolitana, no? Que són formacions des del que és l'operari de magatzem, atenció al client i reparació de dispositius electrònics o inclús hem arribat a fer instal·lació de plaques solars. I tot això correspon o respon a empreses que també ens han dit, mira, necessito aquest perfil, no el trobem al mercat i és molt important també poder adaptar-nos a les necessitats que l'empresa avui en dia doncs, requereix i són perfils que potser no poden trobar.
0: El projecte de Solidança es basa en un itinerari que combina la formació amb pràctiques en empreses locals i un fort acompanyament emocional. Durant l'any 2025, el programa va atendre 7 persones derivades dels serveis socials de Sant Just d'Esvern, aconseguint la inserció laboral de 5 d'elles. L'entitat, que treballa en xarxa amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i diversos ajuntaments de la comarca, continua apostant per l'economia circular com a motor de noves oportunitats de futur. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Casal de Joves organitzarà una nova edició de la Nit Oberta el divendres 26 de juny, avui, a partir de les 10 de la nit i fins a les 2 de la matinada, a la Sala Utopia, en una proposta adreçada al jovent que amplia excepcionalment l'horari habitual de l'equipament per oferir una nit d'activitats i lleure. Durant la vetllada, les persones assistents podran gaudir de l'espai de trobada habitual, amb jocs de taula, consoles i tenis de taula, així com d'un programa d'activitats especials que inclourà campionats, cursos monogràfics i música al llarg de tota la nit. El Parc de les Basses de Sant Pere de Sant Just es prepara per acollir aquest divendres, avui, 26 de juny, una nova edició de la seva tradicional revetlla de Sant Pere. Aquesta celebració, que es va iniciar l'any 1933, s'ha convertit en una de les cites més consolidades de l'estiu al municipi, aplegant veïns i veïnes de tots els barris en un ambient marcadament familiar i festiu.
3: Bueno, jo crec que aquesta revetlla la tenim ja institucionalitzada, perquè només et recordaré que vam començar l'any 93 a fer la revetlla. Ha plogut molt i encara seguim en peu. O sigui que per això penso que l'ambient és molt familiar, molt maco, cada vegada ve més gent de tots els llocs de Sant Just, que és el que desitgem. O sigui, va començar siguent una revetlla només del barri, a època reivindicativa, i ara estem doncs, super a gust perquè bueno, les basses està integrada 100% amb el poble. Nosaltres anem a comprar el mercat, anem a tot el que ens convoca l'Ajuntament, per tant som molt participatius i estem encantats de que vingui molta gent del poble. Clar.
0: L'Associació de Veïns i Veïnes del Barri, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Just, ha dissenyat un programa d'activitats que començarà a les 9 de la nit i s'allargarà fins ben entrada la matinada. A les 9 de la nit començarà la botifarrada popular amb beguda per un preu de 6 euros. Enguany, el servei de restauració anirà a càrrec del bar de Can Ginestà. A les 10, una actuació en directe de l'Orquestra Orga de Gats, que oferirà un repertori de balls clàssics de revetlla. I de 10 a 2:15, sessió de DJ Smoke, adreçada especialment al públic més jove per tancar la celebració. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, el representant veïnal Carles Galí ha destacat la importància d'aquesta celebració com a punt de trobada històric. Segons Galí, el barri va néixer a principis dels anys 90 amb un fort esperit reivindicatiu que ha derivat en una gran cohesió social.
3: Doncs sí, la veritat és que, clar, a l'any 92, bueno, com sempre, el mateix que ara està a Mas Lluí, es va crear per dir alguna cosa 91 aquest barri, aquests pisos que es van fer, i com sempre, pues, els nous veïns sempre reivindiquen a l'Ajuntament, volem equipaments, volem no sé què, com ara estan fent els de Mas Lluí, volem que l'autobús pari, volem que no... I això ens va fer que ens uníssim molt els primers veïns, val? I això va ser que, bueno, vam tindre la idea de crear una associació per reclamar, demanar, com vulguis dir-li, a l'Ajuntament perquè nosaltres existíem, no? No érem una cosa satèl·lit, eh? Ja torno a repetir que sempre passa als pisos nous. Has d'imaginar que tots érem recient casats, nens petitets. Uh-huh. Clar, què ha passat? Doncs que ara aquests senyors ja tots tenim vora de 70 anys i, bueno, i seguim, doncs això, amb aquella... Ens uneix aquell esperit de lluita que bueno, abans amb l'Ajuntament, i ara estem fantàsticament bé amb l'Ajuntament.
0: L'organització compta amb el suport logístic del consistori per assegurar l'èxit d'una celebració que serveix de retrobament veïnal abans de les vacances d'estiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Després de l'èxit assolit amb la producció del musical Matilda, la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just continua apostant pel teatre musical amb un nou projecte adreçat al talent jove del municipi. L'entitat ha obert la convocatòria de càsting per la producció de High School Musical, una versió que serà completament adaptada al català, tant pel que fa al text com a les cançons.
4: Després de l'èxit, perquè va ser fabulós, el musical Matilda, tant a nivell de càsting, que es van apuntar vora 50 nens i nenes d'aquí del municipi. I després de tota la selecció, ens vam quedar amb 25 i el projecte va ser molt, molt, molt, molt preciós.
5: És que ha sigut tan preciós que ara hem pogut obrir un grup de teatre musical amb aquests nens. Fins ara, a final de curs, hem estat això fent teatre amb ells. O sigui, ha sigut com molt, molt preciós i creiem que podem fer això amb nens doncs, adolescents, com a la franja no, que ens falta.
4: Sí, perquè vam agafar de 7 a 14, però a partir d'aquí ja hi ha la companyia Mare Meva, que deu d'estar al voltant dels 25 anys, més
5: sí,
4: o menys.
5: No?
4: Més o menys. Després també està Quart Passadís, no? Que potser va fins a... Bueno, jo vaig participar, ja tinc uns anys, però el Roger Cònsol em sembla que és el que està amb vora els 40, una cosa així, aproximadament.
6: I després
4: està Just Teatre, també, i bueno, Pastorets, que agafa moltes edats.
5: Sí, però justament fa... els adolescents és complicat, eh? O sigui, no hi ha tants adolescents. És com que és una etapa que cada cop deixen...
4: Sí, però nosaltres ho hem de provar.
0: El procés de selecció consta de dues fases diferenciades. La primera es durà a terme de manera virtual i el termini...

0: tema del mateix musical.
1: Mira, ara vam fer la mostra de teatre infantil i juvenil i vam venir de com a joves, va venir la gent del Casal, que feien una obra de teatre social, que va estar molt bé, la veritat, com era una obra assaig, una barreja, però hi havia molts dels joves que jo no els coneixia absolutament de res i ja veus que hi ha joves que també ja tenen maneres, això, els vas veient. No sabem si canten molt bé o si ballen molt bé. Cantar sí que és totalment imprescindible de cara a fer el musical, no? Afinar, no? A partir d'aquí les nostres professores ja els apretaran.
2: Però bueno, que si de cop hi ha algú que potser no canta tan bé, però li fa molta il·lusió que es presenti, potser podem trobar-li un paper pues, que no canta tant o adaptar-ho. O sigui, en principi és important la part de cantar. Sí, però bueno, també estem obertes a això. Potser per algun paper que no necessiti cantar tant, ho podem mirar, sabeu?
0: Els assajos de la producció es concentraran durant els mesos de setembre, octubre i novembre. Es duran a terme els dilluns de 8 a 9 i els dijous de 7 a 9:45. Les representacions finals de l'obra estan programades pels dies 27, 28 i 29 de novembre a la sala del Cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. Amb aquesta nova iniciativa, l'Ateneu busca no només fomentar la pràctica teatral entre els adolescents, sinó també crear nous vincles i aproximar el sector més jove de la població a l'activitat associativa i cultural de l'entitat santjustenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Avui a les 5 de la tarda té lloc al Centre Social El Mil·lenari el concert de primavera de la Coral Harmonia. I també a les 5, divendres de jocs, al Casal de Joves, amb el joc Ciudadeles. I avui a 8:45 del vespre, al Vinar, a carrer Rosa de Luxemburg, número 2, hi haurà música en directe dins la programació de Terrasses Musicals. I a partir de les 9 de la nit, a les bases de Sant Pere, se celebrarà la Revetlla de Sant Pere. I a les 10 de la nit, el Casal de Joves obrirà les seves portes per celebrar la nit oberta al casal. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 27 de juny a les 12 del matí, música en directe al bar Los Pisos, al carrer Major número 2, dins la programació de les Terrasses Musicals. I a les 8 del vespre també música en directe al Samborán, al carrer Jacint Benavente número 3, dins la programació de Terrasses Musicals. I passem a l'últim dia de la setmana. El diumenge 28 de juny a les 11 del matí se celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, a l'esplanada del Casal de Joves, amb un matí de celebració del Dia de l'Orgull amb classe de zumba familiar i actuació de banda andara. I per acabar amb les activitats de la setmana, Sant Just, diumenge 28 a les 7 de la tarda, música en directe al bar de Can Ginestà, dins la programació de Terrasses Musicals.

Encara tenim temps de fer resum del més destacat en titulars. El ple dona llum verda inicial a la zona de baixes emissions a Sant Just i també aprova el recàrrec de la taxa turística i el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya. L'àrea metropolitana de Barcelona impulsa una nova edició del programa Biciempresa. La convocatòria ofereix la sessió temporal de bicicletes a empreses i professionals per fomentar la mobilitat sostenible en desplaçaments laborals. La matrícula del curs intensiu de català inicial s'obrirà el 30 de juny a Sant Just. Les inscripcions es podran formalitzar els dies 30 de juny i 1 de juliol al Servei Local de Català amb cita prèvia per persones sense coneixements previs de català.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 26 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

Hola, som el grup Marc, mestres, àvies recuperadores de contes. Formem part de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i avui hem vingut a explicar-vos contes. Esperem que us agradin.

0: Vet aquí que en aquell temps que les bèsties parlaven i les pedres cantaven,
1: la cua del ratolí. Vet aquí que una vegada hi havia un pagès que era molt, molt pobre. N'era tan de pobre que per esmorzar només tenia un got de llet. Un dia, quan estava a punt d'esmorzar el seu got de llet, el van cridar des del carrer. Ai, potser és algú que em vol donar feina, va pensar. Així que es va aixecar de taula. Va deixar el got de llet damunt la taula sense tocar i va sortir de casa a parlar amb qui sigui que li venia a parlar. Quan va tornar a entrar al cap de poca estona, es va trobar un ratolí que s'estava bevent el got de llet. I déu-n'hi-do el que s'havia begut ja! I sabeu què va fer el pagès? No, no va fer un crit, no. S'hi va anar acostant, acostant, sense fer soroll, i nyac! El va agafar per la cua. Però el pagès va estirar amb tanta força per la seva banda i el ratolí va voler arrencar a córrer per l'altra banda que el pagès li va arrencar la cua. La cua li va quedar entremig dels dits. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, quin mal m'has fet! Plorava el ratolí. Torna'm la meva cua, que demà em caso i la meva ratolina no vol un marit escuat. El pagès li va saber greu, ell no volia arrencar-li la cua. I va sentir una mica de paneta, però encara estava enfadat per la llet que se li havia begut. I li va dir, mira, fem un tracte. Et tornaré a enganxar la cua si tu em portes un got de llet com el que t'has begut. I afanya't a portar-me'l, que tinc gana. El ratolí no va fer gaire bona cara, ell ja estava servit. Però va pensar que el millor que podia fer era anar-se'n corrents a veure la vaca. I quan la va trobar li va dir, estimada vaca, dóna'm llet, sisplau, que la portaré al pagès i m'enganxarà la cua, perquè demà en cas ho saps i la meva ratolina no vol un marit escuat. I la vaca li va respondre amb molta calma, ja prou que te'n donaria de llet, però abans necessito menjar una mica d'herba fresca. El pobre ratolí se m'anà corrent a un prat, però el color de la terra d'aquell prat era marró i només es veien uns petits brins secs d'herba que despuntaven entre els terrossos. El ratolí va cridar ben fort, amic prat, sisplau, dóna'm un manat d'herba fresca per la vaca, que així em donarà llet pel pagès, que estarà content i m'enganxarà la cua, perquè demà em caso, saps? I la meva ratolina no vol un marit escuat. Ja prou que te'n donaria d'herba, jo, però mira'm bé, abans necessito aigua de la font perquè creixi, deia el prat molt trist. I el ratolí, tot i que ja estava cansat, va córrer sense parar fins a la font del poble. Fonteta, fonteta, dóna'm aigua, sisplau, que la portaré al prat, que té set, i em donarà herba per la vaca, i així la vaca em donarà llet pel pagès, i el pagès es deixarà d'estar enfadat i em tornarà a enganxar la cua. És que demà en cas ho saps, i no puc presentar-me escuat davant la meva ratolina. Però la font estava molt enrabiada i li va contestar, però que no tens ulls a la cara, tu. No te'n puc donar d'aigua, perquè l'aixeta no raja. Si vols aigua, hauries d'anar a cal llauner i demanar-li que vingui a arreglar-me l'aixeta. El ratolí, molt impacient per recuperar la seva cua, va córrer com un llamp a casa del llauner i quan va ser davant seu, li va dir d'una tirada, llauner, sisplau, sisplau, ajuda'm. Ves a arreglar l'aixeta de la font, que així em podrà donar aigua per regar el prat, i el prat em donarà herba per la vaca, i la vaca em donarà llet pel pagès, i el pagès m'enganxarà la cua. És que demà en cas ho saps, si la meva ratolina no voldrà un marit escuat. El llauner sense perdre la calma, li va contestar. Mira, maco, jo encara no he esmorzat, eh? Si em portes un parell d'ous frescos per fer-me una truita, aniré a la font i arreglaré l'aixeta. Cames, ajudeu-me, el ratolí es va presentar al galliner d'una casa de pagès. Gallineta, gallineta, sisplau, sisplau, dona'm un parell d'ous frescos per al llauner, que així arreglarà l'aixeta de la font, i la font em donarà aigua fresca per regar el prat, i el prat em donarà herba per la vaca, i la vaca em donarà llet pel pagès. La gallina se'l va ben escoltar. I sense deixar de picar el gra escampat per l'era, es veu que era una mica gandula, perquè li va respondre:
2: coc, coc, coc, sense cua també pots viure, ratolí eixerit, coc, coc, coc.
1: És veritat, estimada gallina, és veritat, però saps què? És que demà em caso, i a la meva ratolina no li agraden els marits escuats.
2: Coc, coc, coc, coc.
1: Està bé, porta'm un grapat de grans de blat i et donaré els ous, coc, va afegir la gallina. El ratolí, mig mort de cansament, se'n va anar de dret a cal forner, que tot just acabava d'obrir la botiga. Forner, sisplau, sisplau, dona'm un grapat de grans de blat per la gallina, que així em donarà un parell d'ous per al llauner, que arreglarà la font del poble. Ai, amb l'aigua regaré el prat, que em donarà un manat d'herba per la vaca, i la vaca em donarà una mica de llet pel pagès. Ai, anava respirant el ratolí perquè no ho podia dir tot seguit. I així el pagès m'enganxarà la cua. I és que demà en caso, i la meva ratolina no li agraden els ratolins escuats. Si em portes llenya pel forn, li va dir el forner, et donaré blat. El ratolí ja no podia més. Però com que volia recuperar la seva llarga i bonica cua, va córrer veloç cap al bosc. I quan hi va arribar, va trobar un munt de llenya acabada de tallar que feia goig de veure. Ah, que no sabeu què va fer aquesta vegada el ratolí? Va mirar a la dreta, va mirar a l'esquerra, va replegar un feix de llenya i se'n va anar de pet a cal forner. Llavors el forner li va donar el blat. El ratolí va córrer a portar el grat a la gallina i la gallina li va donar. El ratolí va córrer a portar els ous al llauner i el llauner es va fer una truita boníssima, però se la va menjar amb calma. I quan va acabar, va anar xino-xano a reparar la font. La font de seguida va començar a rajar, molt contenta, i li va donar tota l'aigua que va voler. El ratolí va portar l'aigua al prat. El prat li va donar l'herba. Ell va portar l'herba a la vaca. I la vaca, li va donar la llet. I finalment el ratolí va portar la llet al pagès. I el pagès se la va prendre molt a gust. I finalment el pagès li va tornar a enganxar la cua. Llavors el ratolí se va anar molt content amb la seva estimada ratolina que ja l'estava esperant. I sabeu què? El pagès i el ratolí van ser molt amics. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Aquest conte, La cua del ratolí, és una adaptació d'una llegenda sarda feta per Maria Carme Bernal i Carme Rullo. I jo l'he trobada a un llibre que es diu Faules de sempre i altres contes d'animals, que és de l'editorial Elmo i està a la col·lecció Màscara de Proa. Oh!

0: El cabrit que menjava fins que tenia la panxa plena. Hi havia una vegada una cabra que tenia un cabridet menut, menut, però molt llest. Un dia estaven pasturant en un prat. La mare cabra, que tenia la boca molt grossa, menjava de pressa, de pressa, de pressa, d'aquí cap allà. Però el cabridet tenia la boca petita i havia de mastegar molt i menjava molt a poc. Quan la mare va estar tipa, va dir: «Anem cap al corral, que ja en tenim prou». Però el cabridet es va fer el desentès. Ell no volia marxar fins que no tingués la panxa plena. «Mira quan aniré a dir l'amo, eh?», va amenaçar la mare. «Doncs fes-ho», va dir el petit. La cabra grossa, com que veu que de cap de les maneres el pot convèncer de tornar al corral, el deixa allà menjant i se'n va donar avís al seu amo i li va dir: «Amo, vinc a dir-vos que el cabrit no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». I l'amo, que tenia mandra d'anar-hi, va contestar: «Ja hi enviaré el gos. Aquest el farà venir de pressa. Gos, vés al prat i fes sortir el cabrit, que no vol venir fins que no tingui la panxa plena». Però el gos també tenia mandra i no es va moure. Ai, l'amo es va enfadar. Llavors se'n va anar a trobar el bastó i li va dir: «Bastó, vés a picar el gos, que no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Però el bastó tampoc no es va moure. I l'amo, molt enfadat, se'n va anar al foc. I li va dir: «Foc, vés a cremar el bastó, que el bastó no vol picar el gos i el gos no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». I què me'n direu? El foc tampoc no es va moure, tot i que l'amo el va amenaçar en fer venir l'aigua. I se n'hi va anar. I li va dir: «Aigua, vés a apagar el foc, que el foc no vol anar a cremar el bastó no vol anar a picar el gos i el gos no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Però l'aigua tampoc no es va moure. Llavors l'amo, molt enfadat, se'n va anar a buscar el bou i li va dir: «Bou, vés a veure l'aigua, que no vol anar a apagar el foc, que no vol anar a cremar el bastó, que no vol anar a picar el gos i el gos no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Però el bou també va tenir mandra, tanta que no es podia ni posar dret, i no hi va anar. I l'amo, ja apurat del tot, va dir: «Ja veureu ara». I se'n va anar al carnisser. I li va dir: «Carnisser, vés a escorxar el bou, que no vol anar a veure l'aigua, que no vol anar a apagar el foc, que no vol cremar el bastó, que no vol picar el gos, que no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Ai, el carnisser, tot d'una va estar a punt i va corrents en direcció al bou, i el bou, quan el veu, se'n va corrents a veure l'aigua, i l'aigua corre cap a apagar el foc, i el foc fuig ràpid per cremar el bastó, i el bastó marxa de pressa a picar el gos, i el gos, com un coet, se'n va al prat. Però allà ja no hi havia el cabrit, perquè en tota aquesta estona ja s'havia ben atipat d'herba i ja era el corral. I conte contat, conte acabat.
1: Vet aquí una vegada.

0: La dona que sempre trobava bé tot el que feia el seu home. Aquest és un conte popular català. Vet aquí que una vegada hi havia un home que era casat amb una dona que sempre trobava bé tot el que ell feia. Aquell home li deia Jan, perquè vivien a dalt d'un turonet que hi havia a les afores del poble, i tothom el coneixia, i en deien el Jan del turonet. Aquest marit i muller, a més de tenir la pau a casa, mai ningú havia sentit a dir que s'haguessin barallat, que s'haguessin discutit, que s'haguessin criticat. Tot ho tenien molt amable, molt amistosament i molt amorosament. No tenien gaires coses. Tenien una caseta on vivien, un trosset de terra, un parell de vaques i 100 duros en un racó de la calaixera. Vet aquí que un dia l'home, tornant del tros, va pensar: tenim dues vaques a més de la casa. Amb una podríem fer. Me la podria vendre i amb aquests diners podríem arreglar algunes coses de la casa o fer alguna cosa que necessitem. Quan va arribar a casa seva, li va dir a la seva dona: ben mirat, podríem passar amb una vaca i l'altra la podíem vendre. La dona li diu: tens molta raó. Ara veges com ho havien de pensar això abans, perquè això que tu dius, què en fem de mantenir dues vaques? Ho trobo molt bé. Doncs mira, demà aniré al mercat i vendré la vaca. De bon matí va agafar la vaca i se'n va anar cap al mercat. Quan sortia del poble, va trobar un home, un veí molt amic seu, i li va dir: on vas tant d'hora amb aquesta vaca? Diu: mira, perquè amb la meva dona hem decidit que ens la vendríem, que ja en tenim prou amb una, i els dinerons que ens donguin no ens vindran pas malament. Ah, doncs molt bé, que tinguis molta sort. Sí, això espero. I se'n van amunt amunt. Cap al camí endavant va veure un home que passava amb un cavall. Un cavall maco, que també el portava a vendre, tot lluent, molt ben cuidat. Diu: escolteu, bon home, em barataríeu el cavall per la vaca? Me'l voldríeu canviar? L'home es va quedar una mica sobtat perquè aquella vaca era una vaca. Diu: ah, bé, d'acord, doncs molt bé. I van baratar, van canviar la vaca i l'home es va quedar, el Jan es va quedar al cavall. Van continuar caminant cap al poble i el Jan estava mirant tots els animals que passaven cap al mercat i va veure un noi que portava un porc preciós. Ei, hereu, no em barataríeu pas aquest porc pel cavall? És un porc molt maco, m'agrada molt. I l'hereu, home, va dir: doncs sí, sí, baratem, baratem. I el Jan es va quedar al porc i el noi es va quedar al cavall. Van continuar cap al poble, cap al poble, cap al mercat i troba un pagès que portava una cabra molt maca. I el Jan li diu: ep, mestre, que em barataríeu aquesta cabra pel meu porc? Home, mirat, potser sí, baratem, baratem. I van baratar, i en Jan es va quedar la cabra i el pagès es va quedar el porc. Van continuar cap a mercat, i venia un pastor amb un moltó preciós, amb una pell maca, tova, molt bé. I el Jan se'n va enamorar i li diu: escolteu, pagès, em canviaríeu el moltó per la cabra? Oh, sí, baratem, baratem. I en Jan es va quedar el moltó i el pastor es va quedar la cabra. Van continuar cap a mercat i va trobar un altre home que portava un pagès, portava un gall preciós amb una cresta, unes plumes, una cua. El sol li tocava, era preciós. El Jan li van agafar ganes de quedar-se el gall. I li va dir: que em barataríeu el moltó pel gall? Oh, i tant. I l'home va baratar el moltó pel gall. El pagès es va emportar el moltó i el Jan es va quedar el gall. Amb tot això, havia anat tan a poc per arribar al mercat que quan va arribar al mercat quasi bé estava acabat i tenia una gana i una calor i unes ganes de dinar que en Jan va dir: saps què? Me'n vaig a l'hostal. Se'n va anar a l'hostal i li va dir l'hostaler: bon dia, hostaler, Oh, quin gall més maco que porteu. Diu, no me'l podríeu pas rostir, que tinc molta gana i no he dinat. Ah, si vos voleu, sí. I l'hostaler li va rostir el gall i tenia tanta gana el Jan que se'l va menjar tot sencer. Va descansar una mica, se'n van tornar cap a casa seva. Quan ja arribava a l'entrada del poble, va trobar aquell veí que havia trobat al marxar i li va dir, què? Com ha anat la venda de la vaca? Te n'han donat molts diners? I el Jan li va explicar el que li havia passat. Ui, va dir el veí, la teva dona quan ho sàpiga. Com es posarà? Com s'enfadarà? L'has fet molt grossa, Jan, eh? No, la meva dona sempre troba molt bé tot el que jo faig. Jan, però aquesta vegada t'has passat. Torna sense la vaca i sense res. La teva dona és molt bona, us estimeu molt, però hi han coses i coses. Que no? Fem una juguesca, li va dir el Jan. Va, fem, va dir el veí. Doncs mira, ens juguem 100 monedes a que la meva dona no em dirà res. I el Jan va dir, val, jugades, jugades. I el Jan diu, vine cap a casa, t'amagues darrere la cortina i tu veuràs què em diu la meva dona. Van entrar a poc, el pagès, el seu amic, es va amagar darrere la cortina i el Jan entra. Bon dia, ja sóc aquí. Ai, marit meu, ja patia, sí que has trigat, que deus estar cansat. Com t'ha anat, com t'ha anat? Què? Què te n'han donat de la vaca? Diu, home, mira, mira. Ben bé, no, diu, perquè saps què ha passat? I què ha passat? Digues, digues. Que mira, jo anava pel camí i ha passat un home amb un cavall preciós i li ha baratat la vaca pel cavall. Ah, va dir la dona, has tingut bona idea, perquè mira, d'una vaca, què? Total, en canvi, un cavall el podrem tenir a la quadra, podem posar-lo al carro, podrem anar a missa el diumenge al poble i lluir tots dalt del carro amb aquell cavall tan preciós que m'has dit que era. Ensenya-me'l. Anem a fora, anem a veure el cavall. Bé, espera, espera, és que mira, més aviat el cavall, saps què passa? Que bé, doncs que no el porto el cavall. Ah, no? No portes el cavall? Doncs què ha sigut això? Mira, és que ha passat un pagès amb un porc tan gros, tan maco, que es podia aprofitar tot tant que li ha baratat el cavall pel porc. Ah, vaja. Que passa que de totes maneres penso una cosa. Mira, un cavall porta molta feina. L'hem de raspallar, l'hem de rentar, anar a missa el diumenge, que no hi anem mai, mudar-nos, anar al poble, la gent ens criticarà. Mira aquests on van amb el seu cavall. No, no, no, no, no. Mira, un porc és molt millor. Un porc en treus molt profit. Botifarres, cansalada, de tot, pernil, llom, de tot. I llavors saps què farem? Farem una gran festa i convidarem a tots els parents que vinguin a matar el porc. Vindran tots aquí, veuran quin porc tenim i veuran que som, que estem molt bé. Ai, sí, sí, sí, bona idea, bona idea. Mira, m'estimo més el porc. Va, anem? Anem a veure, que està gaire net, l'hem de netejar, li hem de donar més menjar. Home, ben bé el porc, doncs és que no el porto. Ah, no el portes? No, perquè, mira, passava un pagès amb una cabra i li ha baratat el porc per la cabra. Ah, va dir la dona. És que, mira, no ho entenc. Sempre tens unes idees tan bones que no entenc què faria jo si no visqués amb tu. Sempre penses el millor per nosaltres. Mira, lo del porc que t'havia dit, saps què penso? Una feinada. Matar el porc, fer les botifarres, fer el pernil. Ai, convidar a tots els parents, que no ens conviden mai. I ara vindran tots aquí a casa a aprofitar-se de nosaltres, a embrutar-ho tot. Quina feinada, deixa estar, deixa estar. Els parents que es quedin a casa, en canvi la cabra, ui, la cabra és estupenda, perquè mira, viu sola, dona llet, se'n va per aquí les muntanyetes, per aquí fora, no hem de fer res, ni netejar-la, ni cuidar-la, ni tenim llet fresqueta cada dia, i mira, tu, que ara només teníem la de la vaca i ja no era gaire bona, i la de la cabra serà boníssima. Va, va, va, on és la cabra? L'has guardat, l'has lligat bé, que no s'escapi? Bé, és que, mira, la cabra no la porto. No portes la cabra? Ah, què ha sigut, doncs? Què li ha passat a la pobra cabra? No, no, res, que seguia caminant i he trobat un pastor que portava un moltó amb una pell tan gruixuda, tants cargols, tan maco, tan gros, que he pensat que en trauríem més profit del moltó que de la cabra. Home, això sí que és una bona pensada. És que no pot ser això, no pot ser, la gent no ho sap, lo feliç que sóc amb tu. Mira, el moltó, ja ho veig, traurem la pell, me'n faré una samarra, farem mitjons, que tu ara necessites uns mitjons. Podrem guardar la pell i anar-nos fent, amb la llana del moltó, anar-nos fent mitjons, samarretes... Molt bé, molt bé, molt bé. Ai, quina bona idea que has tingut. Mira, ja veig, ja començo a preparar el fil per filar la llana i poder començar a treballar. Bé, va dir l'home, és que el moltó, ben bé el moltó, no el porto. Ah, no? No el portes? Ah, bé, doncs i què has pensat? Segur que has pensat alguna cosa millor. Què has pensat amb el moltó? Doncs mira, que passava un home, un altre pagès, també anava cap a mercat, i escolta, portava un gall, preciós, gros, maco, lluent, amb una cresta, una cua, una preciositat de gall. Ai, fa temps que no tenim un gall a aquesta casa. I mira, el gall va molt bé perquè al matí et desperta i si tens mandra... I després, algun dia, quan sigui gran, potser per Nadal, ens el podríem menjar. Ai, quines bones idees que tingués, que ja ho dic jo, molt bé, molt bé. Va, vinga, anem, vaig a veure el gall, que ja friso per veure'l. I l'home diu, bé, és que ben bé el gall no el porto. Ah, no? Ah, doncs explica'm, explica'm. Com és que no el portes? Què ha passat? Mira, et diré tota la veritat. Tot el matí, pobre de mi, caminant cap al mercat. Tot el matí baratant un animal per un altre, amb un sol de justícia, una calor, una gana horrorosa que no podia aguantar de tant menjar, que no tenia. I he anat a l'hostal i l'hostaler me l'ha rostit. I tenia tanta gana que me l'he menjat tot. Ben fet, ben fet! Com havia de fer jo que el meu pobre marit patís d'aquesta manera i passés aquesta gana i sempre pensant en el que podria anar millor a mi i a la casa? Has fet molt ben fet, t'has menjat el gall, l'has ben rostit i jo que ho celebro. I nosaltres amb una vaca anem fent i viurem feliços i tranquils com sempre. En aquell moment, en Jan va aixecar la cortina i va sortir el pagès que estava al costat, que no es creia que la seva dona estaria d'acord. I li va dir, què? Ja ho veus? I el pagès diu, les 100 monedes són per tu. Tens tota la raó del món. La teva dona sempre troba bé el que tu fas. Sí, el que sigui, eh? Però sempre ho troba bé. I com t'ha comptat, ja està acabat. I per la xumaneia se'n va al terrat.
1: Vet aquí una vegada.

tot això que us he explicat ha passat o no ha passat. Si no ha passat, és mentida. I si ha passat, és veritat. I val més creure-ho que anar a veure-ho.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Amics i amigues de Ràdio d'Esvern, benvinguts a Just Sardanes, el programa en el que la sardana és més que una dansa. Avui fem l'últim programa de la temporada, la primera amb el format Just Sardanes, que va rellevar el programa L'Audició, que conduïa l'Antoni Fuentes. Com aquell que no vol la cosa, des de l'octubre passat haurem emès ja, amb el d'avui, 35 episodis, amb entrevistes a personatges molt diversos de l'àmbit sardanista i la música de cobla, cobrint diverses seccions temàtiques, com per exemple compositors de l'A a la Z, sardanes dedicades a poblacions i ciutats de Catalunya, sardanes amb el mateix títol, hem explorat alguns discos del Bagul de les Golfes, molt interessants, tots ells de vinil. Ho continuarem fent a la següent temporada. Però, sobretot, radiant moltes sardanes i molta música que espero que us hagi alegrat l'ànim. Per fer-ho coherent, hem volgut avui tancar la temporada fent un programa lligant amb el que vam fer el primer dia de la temporada, no? Amb interès, sobretot, local, a Sant Just d'Esvern i comarca. Vet aquí que si el primer programa vàrem entrevistar, si us recordeu, a la Marina Figueres i a la Maria Teresa Cots, que juntament amb l'Antoni Fuentes varen iniciar l'agrupació sardanista de Sant Just i la varen portar a terme durant més de 30 anys, el programa d'avui entrevistarem el representant de la Cobla Ciutat de Cornellà. Futbolísticament parlant, la Cobla de casa és la que més a prop ens toca. Estem molt contents de tenir aquí amb nosaltres el Marc Estretxa, teplaire de la Cobla Ciutat de Cornellà, responsable del repertori i que ens ajudarà a conduir el programa d'avui. Marc, benvingut i gràcies per acceptar la nostra invitació per participar al programa.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Molt bé. Amb el Marc repassarem la trajectòria de la Cobla Ciutat de Cornellà, els músics que integren la formació actualment i també repassarem la trajectòria o la participació d'alguns músics d'aquests més destacats que han passat per la Cobla. Tot això entrellaçant-ho amb l'audició d'unes sardanes, com sempre fem, d'unes quantes sardanes. En aquest cas, avui sentirem sardanes, naturalment totes elles interpretades per la Cobla Ciutat de Cornellà, en sentirem tres o quatre, ja ho veurem depèn de com vagi el temps, que es van enregistrar en directe per Ràdio d'Esvern, les van enregistrar en directe a la ballada Sardanes de Sant Jordi, que es va celebrar el passat 19 d'abril als Jardins de Can Ginestar de Sant Just d'Esvern. I també en sentirem després unes quantes d'un dels CDs que la Cobla ha registrat durant la seva activitat. El CD és Sardanes a Cornellà, vull dir, no enganya, Sardanes a Cornellà, vol dir que estan totes elles dedicades a Cornellà, es van registrar el 1988. Marc, per començar, m'agradaria que m'expliquessis o em diguessis quin any es va formar la Cobla Ciutat de Cornellà.
1: Doncs bé, la Cobla Ciutat de Cornellà es funda, s'inicia la seva activitat l'any 1983.
0: És a dir, que ja portem 43 anys de força i endavant, no?
1: Sí, efectivament, ja són forces audicions i forces sardanes a l'esquena.
0: Molt bé. I l'iniciador d'aquesta cobla va ser...
1: Doncs tot plegat, la iniciativa neix arrel dels Amics de la Sardana de Cornellà, que van elaborar un projecte per iniciar en la mateixa ciutat de Cornellà un projecte d'escola de música de cobla. És a dir, donat que hi havia una mancança d'instruments de cobla joves, no hi havia aquesta mancança de relleu, doncs els Amics de la Sardana de Cornellà en confien o encomanen aquesta tasca al també ja conegut per tots i que durant molts anys ha estat vinculat a la cobla, a en Carles Santiago.
0: Ah, precisament el vaig trobar fa un parell de setmanes i ja vam concretar que faríem un programa, la segona temporada faríem un programa amb ell, com a destacat compositor que és i músic. Molt bé. Així que... deixa'm dir-te una cosa. Precisament el divendres passat vam acabar el programa amb una sardana dedicada als Amics de la Sardana de Cornellà. Una sardana que es titula Sardanes a Cornellà i del Francesc Marros. El divendres passat vam dedicar el programa al Francesc Marros. Molt bé, doncs bueno, tot ens quadra, de moment. Anem avançant a veure què més tinc per tu. Sí, Ara jo penso que ja tocaria començar amb una sardana i sentirem la primera que veu interpretar a la ballada de sardanes de Sant Jordi, aquesta que he dit, del passat 19 d'abril als Jardins de Can Ginestar. Es tracta de Entre Sabadell i Calella. L'autora és la Maria Mercè Navarro i Galindo i és una sardana que es va estrenar a Sabadell el 17 d'abril de 2011, dedicada a l'Àngel Muñoz, ànima de la colla de competició de Sabadell. També és interessant saber que aquesta sardana va ser finalista al concurs de la sardana de l'any 2011, celebrat al Teatre de la Llotja de Lleida, el 12 d'abril de 2012. Veus quina informació hi ha? Amb això ja podem anar tirant.
2: I tant.
0: Ara sentirem aquesta sardana, que, recordo, està enregistrada, interpretada en directe per vosaltres a Can Ginestar el 19 d'abril passat.

0: Molt bé. Hem vist que hi ha una mica de soroll de fons, però malgrat tot penso que l'enregistrament és acceptable, per tenir-lo aquí al programa. De fet, des del punt de vista positiu, podem veure o podem dir que aquest soroll de fons prova que, efectivament, l'enregistrament s'ha fet en directe i sobre el mateix moment que es fa. Molt bé. Escolta, Marc, mira, aprofitant que ets el responsable de repertori de la Copla, que no n'he tingut massa ocasió de parlar, em sembla que no he pogut parlar amb cap responsable de repertori, tinc un parell de curiositats, no? Com es prepara algun repertori? Quines variables hi intervenen a l'hora de preparar un repertori per una ballada? Perquè deixa'm dir, per exemple, que jo hi he estat últimament amb dues, la del 19 d'abril, aquesta que n'estem sentint alguna sardana, i la que veu fer l'aplec del Montsià, que es va celebrar el 12 d'abril a la Ràpita. I completament, és pràcticament molt diferent el programa, No es repeteixen gaire sardanes, molt poques. I això vol dir que d'alguna manera ho prepareu també en funció d'on es fa i amb qui es fa. És veritat?
1: Sí, nosaltres procurem en la mesura del possible no repetir gaires sardanes, si més no, amb audicions properes. Llavors sempre intentem elaborar programes diferents, perquè sabem, i sobretot nosaltres, que acostumem a tocar per aquesta zona del Barcelonès, del Baix Llobregat, que ens hi sentim com a casa, doncs també sabem que hi ha fidels, seguidors que venen a ballar amb nosaltres. Llavors també procurem oferir una varietat tant musical com estilística. Procurem sempre programar sardanes, sobretot balladores, que fins i tot també ens agrada fer sardanes que siguin molt populars, que la gent també se les coneix, se les sap, les gaudeix ballant, però també ens agrada molt apostar per aquest tipus de sardanes, podríem dir, de talent jove, no? Mm-hmm. De sardanes compostes de manera contemporània, i sobretot això, sardanes de gent jove, perquè ens agrada poder oferir aquesta versatilitat en el repertori i també en l'estil, perquè n'hi ha de molt variades.
0: Molt bé, molt bé.
1: I bé, aquestes serien una mica les premisses o les variables.
0: Quina possibilitat d'intervenció hi tenen els organitzadors? Per exemple, en aquest cas, em sembla que va ser l'Ajuntament de Sant Just o l'agrupació sardanista Rapitenca, en el cas de la Plec del Montsià. Quin marge de maniobra els hi doneu als organitzadors? Esclar, us poden demanar moltes coses, però algunes potser no són tan fàcils perquè no sempre no teniu la possibilitat.
1: No, sempre depèn. Intentem fer un treball una mica que les dues parts sempre hi estiguem còmodes. És a dir, sempre tenim en compte les peticions que algunes agrupacions o associacions ens fan. Nostres, doncs, podríeu fer aquesta sardana o la sardana composta expressament per l'agrupació o pel municipi o alguna que, pel que sigui, doncs, els hi fa gràcia que la puguem interpretar, no? Tot això es valora, perquè potser a vegades, ostres, doncs, no podem satisfer tot un repertori de nou sardanes, diguem, a la carta, perquè al final també les sardanes que tenim, diguem, en cartera, doncs tenim ara mateix, tenim un arxiu molt gran, però cada any sempre intentem preparar-ne, programar-ne, doncs, un llistat aproximadament d'entre 150 i 200 sardanes, doncs, per poder anar fent. Però sempre treballar més o menys amb unes línies una mica tancades, perquè si no, amb més de 20.000 sardanes que tenim en aquest país,
0: sí,
1: doncs
0: sí.
1: No donaríem a l'abast, no?
0: Perquè les heu de tenir mínimament preparades. Què podeu tardar a la Copla en preparar o assajar una sardana nova, diguem? Oi, no la tinc en cartera i ens la demanen, però la volem satisfer. Què necessiteu? Quin marge necessiteu?
1: Doncs això depèn una mica de la dificultat de la sardana, de l'autor, si és una estrena o no. Depèn una mica d'aquestes coses. Si és una sardana nova, de nova composició, que a més ens han demanat que estrenem, doncs sí que prèviament haurem fet un assaig, l'haurem preparat, fins i tot haurem convidat el mateix autor a venir a l'assaig, a poder escoltar, a poder-nos dir, no?, quatre coses sobre la mateixa sardana, o senzillament, si no és una sardana amb excessiva complexitat i que sigui allò dificultosa de lectura o de més, acostumem a fer-les el mateix dia a vista. Sempre tenim els papers amb suficient antelació com per cadascú poder-se la preparar o poder-se la mirar pel seu compte, i la copla és prou funcional, no? I els músics estem prou formats i preparats com per llegir-ho, diguem, que em diguem amb música, doncs llegir-ho a vista.
0: És a dir, d'un dia per l'altre, si convingués, ho podríeu fer. Depèn de la dificultat de la sardana, però allò que dius, sí, et donen les partitures, la gent les dorm i demà la copla ja les pot interpretar.
1: Sí, sent així sintètic, sí, es podria arribar a fer.
0: Es podria arribar a fer, sí. Molt bé, Marc. Aviam, continuem amb una altra sardana d'aquestes que veu interpretar a la ballada del 19 d'abril, ballada de Sant Jordi, aquí, Sant Just d'Esvern, i és Petits Laietans, d'en Joan Jordi Baumala i Sant Pons, una sardana que es va estrenar al març del 2007 i que continua sent també un autor contemporani, igual que la Maria Mercè Navarro, que era l'autora de la sardana anterior. Molt bé, doncs ara sentirem aquesta Petits Laietans, també en directe.

0: La meva llista de compositors preferits és molt llarga, però cada vegada que tinc l'oportunitat de sentir una sardana del Joan Jordi Baumala no puc estar-me de dir que és que són fantàstiques per aixecar l'ànim. A mi em deixen com dient, va, tornem-hi, que no ha estat res. Perdó, és una expressió personal, però jo penso que de tant en tant també s'ha de poder dir que com t'impacta una determinada sardana. Marc, algun comentari sobre aquesta sardana?
1: Doncs mira, aquesta ens la demanen força. El Sal és molt ballador, sí. Són molt festives les sardanes d'en Joan Jordi Baumala.
0: Sí, sí, sí.
1: També ens demanen molt sovint una sardana que es diu Or per Sabadell, que també és magnífica.
0: Sí, ja l'he sentit.
1: I res, això, ens agrada també programar-la. Són sardanes molt balladores, molt festives, mm-hmm. I és un gust, també.
0: Ara em ve el cap Sant Cugatenca, que també és per allò que no toques a terra, eh?
1: Exacte.
0: Escolta'm, tornem a l'entrevista una mica més sobre la cobla. Diguem que la ciutat de Cornellà, com el nom indica, doncs és una cobla molt centrada en Cornellà i en els amics de la sardana de Cornellà. Però també em sembla que està molt directament relacionada i ha passat períodes amb força activitat en Sant Just d'Esvern. És veritat? Fes-nos en una mica de relació d'aquest punt.
1: Doncs sí, efectivament. Jo personalment ho desconeixia. Jo entro a la cobla aquesta és la segona temporada que hi soc, però indagant una miqueta, i precisament el cap de setmana passat vam tocar la plaça de Cornellà, vam coincidir amb en Carles Santiago, part d'aquesta ànima materna de la cobla, uh-huh. I tot xerrant em va comentar, no, que un dels primers llocs on la cobla va assajar va ser precisament aquí, a Can Ginestar, Sant Just, uh-huh. Durant un periple que ara no recordo quan, però es veu que sí. Precisament el que em comentava, m'explicava, així anecdòticament, era que el que buscaven era un lloc on tampoc es molestés els veïns, aquesta cosa de les sensibilitats dels veïns, i precisament es veu que Can Ginestar, pel tipus de paret que té, diguem, de gruixudes, doncs era un lloc idoni dins de la comarca, i això, doncs era una mica tan anecdòtic, era això.
0: Sí, sí, és una masia noucentista que jo penso que té, com tu dius, les parets ben fermes i molt ben restaurada, perquè és un àmbit de l'Ajuntament. I ara entrem una mica en els músics de que la formen actualment. En concret, comença, si vols començar per tu, una mica breument la trajectòria que heu tingut. Em consta que sou joves, perquè ja et dic que he estat amb un parell de ballades amb vosaltres fa poc. Malauradament no vaig poder venir a l'aplec de Cornellà, però divendres passat ja vaig comentar que havia estat i que els amics de la sardana de Cornellà fan uns aplecs fantàstics i són molt actius. Bé, continuem. Fes-nos una mica de revisió. Primer, començant per tu i la resta de músics de la formació actual, quina trajectòria teniu, etc.
1: Doncs mira, a nivell personal, jo fa, com comentava abans, jo és la segona temporada que estic a la ciutat de Cornellà, vaig entrar fent una suplència i de la suplència doncs he acabat sent, diguem, el titular, no? I la meva relació amb el Tible és força curiosa, ve real de la que feia, era la meva exparella. Tota la seva família han set sardanistes, el seu germà també és instrumentista de cobla, toca la tenora i el Tible, i una mica em van inocular aquest virus, no?, el gust i aquest amor per la sardana. I de seguida jo em vaig interessar per poder, en aquest cas, per tocar el Tible. Jo vinc del món de la gralla, per tant també del món de la doble canya, els instruments de vent. Llavors va haver una certa facilitat per poder-me introduir amb l'instrument. Tot això acompanyat pel mestratge d'en Marcel Artiaga, de Granollers, ara mateix músic a la Meravella, però també durant molts anys als Montgrins. Mm-hmm. Doncs, acompanyat d'aquest mestratge i també una mica de l'interès, no?, i el gust per la sardana, doncs em porten a que un dia rebo una trucada de l'Emilio, a la trompeta de la Cornellà, també, durant molt de temps ja ha set membre de la cobla, oferint-me doncs la possibilitat de fer aquesta substitució. I bé, així molt, sent molt sintètic, aquest és el meu repàs i el meu vincle amb la cobla i amb la sardana, que ja et dic, és relativament breu, fa molt poc, però del qual, de moment, estic totalment enamorat.
0: Bueno, però tu ets molt jove, vull dir que tens molt camp per córrer.
1: Sí, no, ja, ja donarà cua, ja.
0: Sí, fes-nos un repàs, això, de la resta de membres de la... que també són molt joves, la majoria.
1: Doncs mira, precisament això, com que jo fa relativament poquet que hi soc, m'he dedicat una mica a parlar amb els més veteranos de la cobla, i bé, m'han comentat que per les files doncs, hi ha passat, començant per en Carles Santiago, que en va ser el fundador i també, i durant molts anys també el director, també va passar per les files durant molt de temps en Jordi León, com a Flavio el Fix de la cobla. Pel món de la sardana i sobretot suposo que també de la zona destacaria també la presència d'en Custodio, del Custo, al contrabaix, també fins no fa tants, fins fa poquet també, encara era membre actiu de la cobla. També han passat noms com en Jordi Paulí o en Josep Vilaró per la cobla, i també potser en destacaria doncs, la direcció, no?, de la cobla fins ara, fins la temporada passada, i des d'en feia 4, el director de la cobla era en Jordi Figaró, i des d'enguany la batuta recau en el Marcel Artiaga, del Tiblaire.
0: Molt bé. Quina mitjana d'edat sou? Perquè t'ho insisteixo, com que he estat un parell de ballades amb vosaltres, veig que sou, no us dieu jove ciutat de Cornellà, però us ho podríeu dir, no, actualment? Quina mitjana d'edat creus que teniu?
1: Doncs amb el temps ha passat una cosa
0: molt... No, actualment, actualment.
1: Sí. Dic que amb el temps ha passat una cosa molt curiosa a la cobla que crec que també és molt interessant i és un reflex també de la salut de la cobla com a formació musical a la Catalunya, no? La cobla a poc a poc s'ha anat rejuvenint i ha anat incorporant membres joves, no? I ara mateix la cobla la consideraríem una cobla jove. Tenim els dos tibles, som relativament joves, els trompetes també, el fisco, el trombó, és a dir, i una de les tenores, la Maria, també, que ha entrat aquesta temporada. Llavors, el que crec que és més interessant és aquest relleu generacional, no? Ara mateix la cobla, i confluïm persones joves, de fet, també, però també amb l'experiència de gent més veterana, tant a nivell musical com també a nivell de cobla, eh? I és una simbiosi, una no? Diguem, una relació que ens porta aquesta bé, a la cobla que tenim ara.
0: Molt bé. Doncs mira, ja que has parlat també d'un dels músics que ha passat per la cobla, que és en Jordi Paulí, la següent sardana que sentirem, que és la tercera que veu interpretar a la ballada de Sant Jordi, és Joves Lleons, d'en Jordi Paulí i Safont, que es va estrenar a Calella el 7 de juny de 1992 i està dedicada a la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Molt bé, molt bé. Doncs hem sentit tres sardanes en directe, d'aquestes que no tenen trampa. És a dir, que podríem dir que el programa d'avui hem dit així sona la Cobla Ciutat de Cornellà. I no mentiríem perquè és tal com sona, sense trampa ni repetició, diguem. Molt bé, ara l'última part de l'entrevista que em queda, Marc, la faig sempre semblant amb totes les cobles que he entrevistat, és aquell format de parlar una mica de la trajectòria. D'on veniu, on sou i cap on aneu? L'on veniu, doncs, seria que després de 43 anys d'existència, ja sé que t'hi has incorporat poc, però també sé que t'has documentat una mica, tal com m'has dit, doncs una mica quines fites creus importants a ressaltar de que ha assolit la cobla, èxits aconseguits, projectes que s'han realitzat, així estic posant titulars, però tu després ho enfoques com et sembli millor. També quants discos heu enregistrat, perquè jo en tinc un, però em consta que n'heu enregistrat algun més, i després anirem a on sou, és a dir, activitats, projectes en marxa, i cap on aneu.
1: Doncs ara mateix jo crec que en destacaria principalment d'on venim. Jo crec que és important destacar el naixement de la cobla, és a dir, fer néixer una nova formació musical. Crec que ja és, d'entrada ja és tot un, no, direm tot un logro,
0: sí.
1: Ja és tot un encert. Al llarg de tots aquests anys em consta que s'han fet, o sigui, la cobla Ciutat de Cornellà va arribar a un punt a ser cobla de referència, cobla que se li confiava molta feina per fer concerts, per fer aplecs. Bé, ja, la cobla hi ha hagut un moment que ha gaudit d'un moment molt, molt, molt dolç. Evidentment, tot això és cíclic i apareixen noves cobles, noves modes, noves tendències, totalment, evidentment, respectables i lícites, eh? Que això tampoc vol dir que haguem deixat de tocar, ni molt menys. Senzillament els rums o les activitats segurament han variat una mica. Això, diguem, una mica en quant a coses que s'han aconseguit o una mica a nivell de projectes. Em consta a mi que s'han enregistrat fins a 3 CDs, fins a 3 discos. Un d'ells específic, que crec que en aquest cas no està publicat a plataformes, però sí que em consta que existeix, és un disc amb sardanes precisament d'en Carles Santiago. Em sembla, diria que és un recull de 14-15 sardanes compostes per ell, que a la cobla també van registrar. També em consta que es van registrar un disc amb les sardanes dedicades a la colla Laietans, també al voltant dels anys 90, diria. I llavors aquest disc que és el que hi ha publicat, que hi ha penjat a les plataformes digitals, que és el de Sardanes a Cornellà, que és un monogràfic dedicat a sardanes, precisament a la ciutat.
0: D'aquests tres CDs, només un, em dius, oi, que està publicat a les xarxes, que és el de Sardanes de Cornellà. Els altres dos no, però existeixen. Encara n'hi hauria...
1: Sí, exacte, efectivament.
0: Encara hi hauria possibilitat d'aconseguir-los, contactant amb vosaltres, per exemple.
1: Sí. Podríem trobar la manera de poder fer arribar els formats físics, una cosa que ara ja potser està gairebé obsoleta, no? Però sí, hi hauria la possibilitat de poder-ho fer arribar i llavors extraure aquests enregistraments.
0: No, no, però és que s'ha d'aprofitar tot. Aquí ja et dic que de vegades fem programes explorant vinils del...
1: Ostres, bueno,
0: sí. Bé, I com que no s'han tocat gaire, perquè els vaig obtenir el bagul de les golfes, doncs sonen prou bé, eh? Molt bé. El següent és on sou? Que més o menys ja m'ho has explicat una mica, però acabo de reblar el clau.
1: No, i m'agradaria destacar també algunes coses que aquesta temporada hem renovat. D'entrada hem renovat tota la imatge gràfica de la cobla, que feia anys que no... Bé, s'havia anat perpetuant, s'havia anat modificant, però en cap cas s'havia replantejat de zero tota la imatge gràfica, que n'inclou doncs, tot el que és el logotip i la resta d'imatge per a xarxes, no? Amb tot això ho hem acompanyat també d'un canvi de vestuari i és una mica amb la idea o amb la voluntat de... també de manera física o visual, no? de transmetre o de fer veure que una mica aquest canvi com, diguem, generacional o una mica aquest canvi com d'etapa per la cobla, no només pels seus membres, sinó també una mica cap on ho enfoquem el projecte en si. En aquest cas, la nova imatge està inspirada amb els terres modernistes de Can Mercader, el parc de Can Mercader de Cornellà, i juga amb, diguem, una mica amb el que és els colors de la ciutat,
0: Sí,
1: amb aquest
0: deixa'm
1: nom
0: recordar que és
1: comarcal,
0: allà
1: aquest
0: on
1: nom
0: es fa,
1: d'aplicat.
0: perdona, Marc, deixa'm recordar que el parc de Can Mercader és on es fa l'aplec anualment, cada any.
1: Sí, efectivament, aquest passat diumenge hi vam ser presents. Llavors, això és una mica aquesta manera de lligar la ciutat amb la cobla, amb la seva activitat i amb la seva imatge, i una mica reforçar aquest sentiment de pertinença, no, a la pròpia ciutat. Projectes en marxa també, i crec que això va lligat una mica amb algunes cosetes que estem preparant, no? I això potser ja ho relacionaria directament amb la següent pregunta, no? Cap on aneu?
0: Sí.
1: Doncs mira, a nivell de futur, tenim ganes de sortir una mica, no? De la zona de confort, no només fer audicions, concursos i aplecs, que ens agrada molt, eh? I en tenim ganes. I estem començant a treballar en alguna proposta més en clau de concert, amb alguna proposta que estem cuinant a foc lent, eh? Però que volem potser de cara a la temporada que ve poder haver-ho presentar i poder-ho promocionar. I també una proposta discogràfica. Ens agradaria que aquest concert tingués una mica de lligam també amb el que pugui ser un enregistrament. I també estem treballant alguna cosa que estem en contactes, que si tot surt com ha de sortir, doncs també treballarem un petit enregistrament de sardanes cantades amb una coral, que bé, que si tot ha de venir com ha de venir, doncs en els propers mesos o la temporada que ve podrem començar ja a presentar.
0: Doncs molt bé, eh? Sempre tindreu una porta oberta aquí, si em vas informant. Sobretot m'interessa aquesta part última que has dit de les sardanes cantades, perquè en diversos programes he volgut, deixa'm dir, lluir el morro, com diré, i aquí promocionaré aquest tema a veure si ens en sortim. Però si vosaltres ja ho teniu al cap, doncs jo tinc un parell o tres de sardanes en llista que m'agradaria passar-vos a veure si les podeu incloure en el repertori.
1: I tant, sí.
0: Doncs sí, si em mantens informat de tot això, ja saps, aquí teniu una porta oberta per vosaltres i per fer-ne difusió.
1: Nosaltres agraïts.
0: Molt bé, doncs ha quedat prou bé això de cap on aneu. Sí. A veure si ho aconseguiu, tots aquests projectes que teniu al cap. A partir d'ara, doncs, fins al final, anirem sentint i comentant algunes sardanes d'aquest disc que et dic que veu fer, un dels tres que m'has esmentat, que és Sardanes a Cornellà, que es va enregistrar el 1988, i aquest és el que es pot trobar a Spotify. Començarem, Spotify, suposo que YouTube també, començarem amb l'audició de la pista, de la primera sardana del CD, no? La pista número 1, que es diu Sardanes a Cornellà. L'autor és en Francesc Marrós, es va estrenar el 13 de desembre de 1981. L'autor la va dedicar precisament a l'entitat Amics de la Sardana de Cornellà, ja ho hem comentat abans, com a agraïment a un homenatge que aquesta entitat li va fer a l'autor, no? I deixa'm dir que divendres passat, que vam fer aquell programa que he comentat també dedicat al Francesc Marrós, doncs l'última sardana que va sonar va ser aquesta. Doncs lliguem una cosa amb l'altra. L'únic que passa que el divendres passat estava interpretada per la Cobla Marina i avui la sentirem interpretada per la Cobla Ciutat de Cornellà.

0: Molt bé. Algun comentari, Marc?
1: Doncs aquesta sardana la tenim en cartera enguany a les propostes de sardanes per al repertori, i a més també destacaria que enguany la sardana universal, la sardana escollida pel Dia Universal de la Sardana,
0: Sí.
1: és precisament d'en Marrós,
0: Sí, Petit
1: per
0: Ofrena.
1: commemorar el seu 125è aniversari del seu
0: Sí,
1: naixement.
0: va ser diumenge passat. Petita Ofrena, sí, vam fer gala divendres passat d'aquest tema. També la teniu en cartera?
1: Sí, efectivament, sí.
0: Molt bé, continuem amb una altra, que en aquest cas m'has ajudat també tu a fer la selecció, la pista número 6 del disc, que és Celebrant el mil·lenari de Cornellà, del Joaquim Soms i Gené, que es va estrenar el 1986.

Aquesta era, doncs, celebrant el mil·lenari de Cornellà, d'en Joaquim Soms i Gené. I ara, que, com sempre, un moment o altre, el programa ha d'arribar al seu final, farem l'última sardana de la selecció que entre el Marc i jo hem preparat, i aquesta última també és del disc Sardanes a Cornellà, i no podia faltar una sardana del Carles Santiago i Roig com a impulsor de la Copla Ciutat de Cornellà. I aquesta que hi ha en aquest disc és El Parc de les Aigües, estrenada el 1977 i dedicada, naturalment, al Parc de les Aigües de Cornellà, on aprofito la vinentesa per dir-vos que si no l'heu anat a visitar, ho feu, perquè hi ha el Museu Agbar de les Aigües, un espai dedicat a la història de la gestió de l'aigua, el Museu de les Aigües, que apareix cartografiat com a part del recinte del Parc de Cornellà, els jardins del museu, és a dir, és tot un gaudi anar a passar una estona al Parc de les Aigües. Sentim la sardana.

0: El Parc de les Aigües, del Carles Santiago, un altre d'aquells compositors que en les seves sardanes té la capacitat d'aixecar l'ànim i l'ànima. Molt bé, Marc, se'ns ha acabat el temps. Gràcies per la teva presència, amabilitat, comentaris i explicacions. I com a coble us desitjo que continueu amb tots els èxits que heu anat recollint aquests anys i que el futur us obri moltes portes. Espero veure-us actuant sobretot a Sant Just d'Esvern i a Comarca, no només, però també.
1: Gràcies a vosaltres per molt la bé. Confiança, per pensar-hi. I...
0: No, al contrari. Sou la cobla de casa. Us seguiré i anirem relatant i difonent activitats que feu.
1: Moltes gràcies.
0: Amics i amigues de Ràdio d'Esvern, ha estat un plaer compartir aquesta primera temporada de Just Sardanes amb tots vosaltres. Ens retrobarem a l'inici de la segona temporada, concretament el divendres 2 d'octubre a les 8 del vespre, amb nous continguts, noves entrevistes i alguna sorpresa que em reservo que ja sabreu. Fins aleshores, a reveure.

0: Beats, molt més que nits d'electrònica.
1: Beats, ara divendres, dissabtes i diumenges a 10 a 11 de la nit.
2: T'he dit que no em venia de gust.
3: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
4: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
5: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
2: Deixa'm estar pesat.
5: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
6: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
7: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana dediquem el programa a un dels noms més destacats de l'escena house actual, Angelo Ferreri, un productor italià amb un estil inconfusible, capaç de combinar l'essència més pura del soulful house amb grups moderns i una sensibilitat musical exquisida. Durant la propera hora, un servidor, en DJ Carlitos, us presenta una sessió especial amb temes del mateix Angelo Ferreri i també produccions d'artistes vinculats al seu univers sonor, ritmes càlids, veu soul i aquell toc elegant que defineix el millor house. Una proposta perfecta per deixar-se portar, sentir i ballar amb classe. Puja el volum. Això és Music Club Mix Sessions.

0: Bona nit, benvinguts a Bits 40.0, aquí a Redes Ben, Scanner FM i Radio Gràcia.
1: Bona nit, el l'últim programa de la temporada.
0: Sí, temporada...
2: Sí, comptem com a temporada de curs escolar, sí.
1: Evidentment, això.
0: És 25-26.
1: Benvinguts a Bits 40.0.
3: Bona nit a tothom.
0: Perfecte, doncs avui, així com el darrer podcast programa vam tenir els Palidatez, avui serà diferent en un altre sentit, perquè a part de novetats a full, que en tenim a rebentar, tenim a priori un o dos especials en funció de com anem de temps, que sempre anem tard, en realitat. Tenim un especial de que liderarà el senyor Luigi de Boards of Canada.
1: No és habitual, realment aquí els especials corren a càrrec dels especialistes, en Rubén i l'ESAU, però m'he atrevit perquè Boards és un terreny conegut i crec que tocava fer una especial Boards of Canada amb tot aquest hype o
3: sí,
1: aquesta... O no?
2: Sí, està al carrer ple de gent,
1: Això anava a dir.
2: Samarretes d'Espanya i de Boards of Canada.
1: Clar, exacte, jo parlava l'altre dia amb un resident de coses de música i tal i hòstia, clar, Boards of Canada, jo dic, però això ho coneixeu, no, d'electrònica, diu Boards of què? No, però tio, clar, home, tio, a veure, joder, tio, els tios que escolten, que van a Primavera Sound. Bueno, ok, és un hype entre friquis, però hem de parlar d'això.
3: Sí, tant.
0: Exacte, i tu també tens un especial, amic, Rubén.
3: Que com sempre no donarà temps i com sempre em deixeu de banda.
0: No ho descartem del tot, que passi, però...
3: Però pot passar.
0: Però pot passar, sí, sí. Però abans que això arribi, anem a començar quan abans. Una primera ronda informativa, us sembla bé? Així...
3: Endavant.
2: Hi ha moltes novetats al tinter.
0: Moltes novetats al tinter. Sí. Ja sé que esteu...
1: Anaves a fer un José María García, no?
2: No. Ronda informativa
1: ja està passada.
0: No, però no pot evitar, Luigi, dir-ho.
1: Ja no, no ho faré.
2: Però
1: no.
2: Ho tens a dins, eh?
0: Sí.
1: Ho tinc a dins. Sí.
0: Vale, però el que sí que voleu dir, que seré jo qui comenci la ronda, evidentment.
1: Tranquil.
2: La dictadura del...
1: Ho tractarem amb normalitat.
0: Exacte, accepteu i ja està, no resistiu, ja està.
2: Trump.
0: Exacte, no Trump, molt bé. Nois, comencem el programa d'avui amb un treball que ja farà un parell de mesos que s'ha publicat. Es tracta d'un grup espanyol que es diu Triángulo d'Amor Bizarro.
3: Bleh.
0: Un grup... Tio, jo el sé anat redescobrint en diferents moments, discos que he publicat per ells. És un grup veterà, tio, que d'alguna manera... em dóna la sensació que sempre, o continua estant una mica a l'ombra dels grans grups espanyols, diré, Planetes, per exemple, no? Però que, tio, en realitat a nivell de discografia i de directes especialment, són la leche, tio. Aquesta penya, aquest trio gallec, que a més super compromesos, se van fer gravar l'altre dia un live amb KXP, em sembla que era, però que gravat a una església, no recordo, ara ho buscaré per dir-ho.
2: No han patat perquè no s'han venut, perquè són...
0: Exacte, són la leche.
3: I per començar tenen un nom que el sap tothom.
0: Correcte. Epa, molt bé!
3: Que és un tema de New Order, eh?
2: Ja, però sí, és sí. Que és brutal, o sigui, a mi em sembla el gran grup espanyol.
0: Exacte. Molt bé.
2: Sense perdre mai les seves bases, el seu estil, amb unes cançons increïbles,
0: sí.
2: Amb unes lletres criptiquíssimes,
0: sí,
2: super arti,
0: sí. Absolutament. És meravellós, aquest grup. Que haurem tingut exacte, en directe a Terrassa. El Terrassa fa un festival que es diu Espai Vapor, que són dos dies de festival, és gratis, i hi ha grups espectaculars com Triángulo d'Amor Bizarro, Salvana, hi ha, ara diré, The Pain of Pure Ma... Com es diu aquell?
3: The Pain of Being Pure at Heart.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Té la Marinera, nois, aquest festival, i sense dir, m'esperam que estic enrotllant a pinyon.
1: No, però està bé, i amb aquesta connexió, jo voldria dir, amb aquesta connexió de Triángulo de Amor Bizarro, Planetes, hi ha en aquesta compilació, que jo penso que és bastant bona, Super H, l'heu sentit, l'hem comentat aquí. Jo penso que un dels millors temes d'aquesta compilació, més enllà de la Carolina Durante, que està molt bé, i el d'aquests de Mano de les Sesilles, com es diuen aquests...
0: Tome Peña.
1: No, home, no, collons, que t'agrada molt a tu, Font. Home.
0: Antonia Font. No.
2: Antonia Font.
1: No, home, no, tios, hòstia.
2: A veure, de Sesilles, d'on?
3: No, ja sé qui vols dir.
1: Sí, home, sí, que són molt bons. Ara us ho diré. Bueno, a Triángulo d'Amor Bizarro fan una versió de La Caja del Diablo que és realment espectacular, potser de lo millor del disc. Calavento, em referia, nois. Calavento.
0: Perdó.
1: No, perquè ja... Bueno, ja està, perquè Ses Illes està en un altre grup.
0: O sigui, algun molt bé. Altre grup. Aquí, un moment, hi ha dos components del grup aquí que estan menjant mentre fan el programa. Això és tarjeta vermella. Tu sí. I l'Esaú.
3: No, una cosa. L'altre dia parlàvem del top de Primavera Sound. M'agradaria afegir dos grups que ens hem oblidat, que eren molt bons. Un Tirsa i l'altre Monkimbi.
1: Això és un punyal, però bueno, superat.
0: Molt bé, doncs, nois...
2: Un moment, repasso a l'Espai Vapor, 3 a 5 de juliol, a Terrassa, que ja ha passat. Van actuar a Triángulo de Amor Bizarro, The Pains of Being Pure Heart, Dame Aria...
0: Poco Te Quiero.
2: Molón. Tripping You, La Plata, Las Dianas, Paco Te Quiero... molt molon tot el, sí, tot el cartell.
0: Perfecte, doncs ara passem a aquest Mique Tadral, que és l'últim treball de Triángulo de Moro Bizarro. Farem dos pinzellades, ho farem del mateix treball. Per començar, aquest tema de que és el cobre l'àlbum, que em sona un... Sento això i és sentir Sonic Youth del principi, em trobo una puta
2: Youth,
0: Cure, locura.
2: Perquè aquests teclats són tan
0: sí. Aquest cas em sembla que és el primer, que és SMT en el Palacio Real, que té aquest riffs, tio, que se'm posen la pell de punta, nois.
1: Palote.
3: Tira ja, home.
0: Sí, venga, va, calleu ja, cabrons. Venga, som-hi. Així sona a mi, Catedral. Triángulo d'amor bizarro. Sí.

0: Ei, què ha passat aquí?
1: No, no perquè...
0: això, home.
1: No, no, ja...
0: Ara faràs una segona part. Sí, però això és un sonic youth del Sister Evil, tio.
1: Increïble.
0: Això és...
1: Amb el baix, tio, les baixades aquestes al baix.
0: Brutal,
1: màgic.
0: Brutal, brutal.
2: Torno a repetir, quan fiquen el teclat i sí. tal, estan molt de coreanos també.
1: Exacte. Aquest tema em recorda, ara que sentirem el Main Cathedral, que és l'EP, un tema ral, una cosa loquíssima, amb aquests teclats que diu l'SU per començar, i és aquest... segona faceta musical de Triángulo Amor Bizarro, que és la leche. Nois, sentim mig minut de Mi Catedral i ja seguim, ¿vale? Davant.

0: Es que son brutales, tío.
1: Eso te toca en directa, tío. Saltas como flipo, tío, como flipo, un flipo. Puto máquina.
2: ¿Qué? No. ¿Se pueden combinar para Nari o qué? ¿A qué festival de Terrassa?
3: Pues si ya vas a Nari. No, tú no vas a venir, pero en Nari, tío.
4: ¿No te recuerdas que te vas a dormir al coche? Vas quedar allá totalmente a Terrassa.
3: ¿Te has puesto las pastillas hoy o no?
2: Fet una desaguada.
4: No, perdona, lluïsada.
3: Però vam anar bastant de puta mare, tio. Va ser brutal. Pago Te Quiero van estar de puta mare, també.
4: Us en recordeu com van tocar el Joan Patí quan balla?
3: Exacte, sí. Petits camaleons. Mira, Triangle de Morgue Bizarro, ideal pels petits camaleons. Els nens fugint, tio, espantats.
4: El meu fill de 5
3: anys. Crisi de pànic, tio. Crisi de pànic amb infants.
4: Traumatismes per tota la vida.
3: Exacte, lesions, fracturats.
2: Vinga, aquí li toca. Anem a
3: politraumàtics. Seguim em deixeu? No? Sí? Sí, mira, jo tenia
1: esteu
3: un disco...
1: Esteu parant molt fort, fills de puta. Esteu aquí rebentant.
3: No, home, no.
1: És que sí,
4: tu
1: que sí.
4: Jo sono
1: molt baix? Sí?
3: No, la teva veu ja és són 10 decibelios més.
1: El to nasal sempre dona un plus.
3: Bueno, jo volia posar... Va, prou.
1: Va, va.
3: Per favor.
1: Sí, vinga. Perra.
3: Canviaré perquè bueno, veig que això ja està generant. Volia posar Flea. Flea, el baixista de Red Hot Chili Peppers, no cal presentar. Té un disc...
4: Un peñazo de disco.
3: No, té un disc segur, treball... No. Té un treball espectacular, però un moment, no posaré Flea. No posaré Flea perquè ara crec que enganxa molt més anar a Kim Gordon. Kim Gordon no cal que presentar res. Va estar, penso que el mira de, no sé si de l'any passat o de fa 2 anys, i ha tret un nou treball, té 70... Jo crec que té més... Bueno, és com, bueno, de la quinta de Thurston Moore, òbviament. El seu nou treball, Play Me. Tens algun tema
1: sí,
3: que t'he posat?
1: Et diré que em sorprèn que no hagis triat el tema que...
3: De... Canvia, si vols. No.
1: Perquè trobo que dintre d'aquest disc que jo l'he escoltat i és molt jazzy, és veritat.
3: Però de què parlem, ara? De Flea o de què?
1: De Flea.
3: No, ara estem amb Kim Gordon.
1: Ah, perdó, per res, no en ni cas. Digue'm.
3: No, el de Tom York.
1: No, el del Tom York no.
2: A veure, un moment,
3: A veure. Lluís,
2: què vens a presentar? No,
3: mira, farem una cosa, faré dues rondes, vale? Faré dues rondes. Comença... El Miqui ja està on. Vale. Jo deia que volia presentar Flea, però com que ara estan venint de Triangle de Amor Bizarro, pues quedava millor Kim Gordon perquè estaven fent una connexió amb Sonic Youth.
2: Vale.
3: Ara bé.
2: Abans ho has explicat fatal.
3: Sí? Ah, sí. Perfecte. Bueno,
2: per favor. Ara s'ha entès que, degut al tema anterior, vols canviar a Kim Gordon. Endavant.
4: La gent està pagant a l'Spotify.
3: Dit això...
4: S'està traient l'aplicació directament.
3: Està desinstal·lant.
2: Donar-se de baixa, no?
3: No, però crec que ho he dit bastant. Això queda registrat.
1: Vale, Kim Gordon, tio, va.
2: Monkey.
1: Play me.
3: Kim Gordon, penso que és el tercer treball de Kim Gordon en solitari, un cop ja es va divorciar del senyor Thurston i que va començar la seva carrera en solitari i crec que li va bastant bé. El seu nou treball...
2: Això ha sortit fa poc.
1: Millor que ell.
4: Molt més interessant el que està fent Kim Gordon a anys lluny.
3: Mireu, Thurston Moore té discos en solitari molt bons.
4: Thurston Moore es fa palles amb aquella guitarra de 10 cordes i treu coses rarunes que
3: no
4: estic
3: d'acord. Ja podem posar temes de Thurston Moore, que us foteu aquí una gallola en tota regla, però bueno, és igual. Bueno, Play Me, sentim Kim Gordon i a veure què us sembla.
1: Vinga, guai, endavant.

0: Aquests harmònics de Sonic Youth, però...
1: amb bassets de hip-hop.
0: Tio, molt bé, tio. M'ha flipat. Kim Gordon, no la vaig veure, no sé si vosaltres la veure
2: no.
0: El Mira.
2: Vam anar un divendres i tocava el dissabte, em sembla.
0: Molt
1: hosti,
0: bé.
1: Però quan l'hem vista? Perquè ha vingut, també. Jo recordo haver vist en Kim Gordon, tio.
0: Bueno, no sé. En qualsevol cas, el que volia posar inicialment, que no sé cap on ha anat la tangent, Flea, ha fet un treball realment espectacular.
2: Per la gent que no... potser coneix amb el home, sobrenom.
0: No, tio, ningú coneix. O sigui,
2: tothom coneix. Callo.
0: Bueno, no, digues, per favor.
2: És el baixista de Red Hot Chili Peppers.
1: És una persona molt inquieta a nivell cultural i, sí. A més, ell, alguna entrevista que ha donat per parlar d'aquest disc, parlava que ell, a casa seva, no, hi havia molta influència, el seu pare adoptiu, diria, o algo així, era músic de jazz, no?
0: Bueno,
1: havia...
0: ell toca la trompeta fa molts anys, filla.
1: Sí.
0: De fet, toca el disco.
1: De fet, amb algun directe d'altres grups ha tocat la trompeta i tal, amb les col·laboracions que ha fet amb Tom York, per exemple, no, a Matons for Peace i tal, el tio era multiinstrumentalista. Un tio molt interessant a nivell... que la seva pinta no és, no? La seva pinta diries, vaya yonqui, no? És un tio interessantíssim a nivell cultural.
0: Jo penso exactament el mateix. I aquest disco m'ha sorprès brutalment amb alguns temes de... El primer disco em recorda absolutament el primer tema, de Sly and the Family Stone, un funky pur, oh. Tio, brutal, brutal. És un tema Plea, que es diu, no Flea, sinó Plea. Però té unes col·laboracions i il·lustres amb aquest treball.
2: Sí,
0: una és Tom York, un tema, per cert, bastant normalet, no és
2: ara
0: un tema que està bé, però no destaca.
1: Amiguete.
0: Però Miki ara m'ha fet aquí la cunya, o sigui, fotem a Nick Cave. Sí, Nick Cave, un de referència, no? Un cantant de referència.
1: Ídol,
0: que també ha col·laborat amb Flea amb un rotllo molt diferent. Sí. És un tema molt més tranquil.
3: Però és una classe absoluta, aquest tema. Absoluta. És un tema ral, tio, però grandiós.
1: Sentim-lo.
0: Sentim-lo.

0: Però aquesta música d'ascensor què és, tio? Ah, això fa Nick
1: fuera, Cave. Fuera,
0: fuera.
1: Fuera,
0: fuera. Mare meva, tio.
2: Realment, clar, inicialment sense Flea associes a Red Hot Chili Peppers, però realment és un disc totalment diferent.
3: Sí, sí, sí.
2: Dius, hòstia, col·labora amb Thom Yorke, doncs potser és dels temes més fluixos, el sí, de sí. Thom Yorke, i, hòstia, aquesta col·laboració amb Nick Cave és brutal. Té, com ara en dèiem, en uns discos de jazz o de free jazz, un tema inclús de fusió amb funk brutal. Té algun tema inclús d'algú electrònic. M'ha sorprès gratament. No té una puntuació excel·lent a algunes revistes, a Pitchfork, això tampoc no ens importa una puta merda, la veritat. I
0: també és un disc arriscat, eh? És un, sí, disc, és un sí, disc arriscat, sí, sí, sí. Que surt molt de la línia estilística del grup que el fa conegut, però el tio s'arrisca, se la juga.
4: No sembla, ara vaig a tirar un long shot absolut, que és un disc que igual de primeres, el que dius tu, no, igual no té una acceptació de la crítica unànima, però igual passen els anys i diuen, hòstia, vaja, disc que es va trobar aquest tio, molt atrevit.
0: Clarament molt... És un disc que necessita mastegar-lo.
4: Ah, això volia dir. I amb aquests dies d'immediatesa absoluta, costa.
0: Costa.
2: Sí. Excel·lent. Bé, doncs jo he fet ronda doble.
3: Ronda doble del Luigi.
4: Calla un rato.
0: A mi em tocava parlar de Triángulo de Amor Bizarro.
3: Sí, tio, sento. T'he trepitjat, ho has dit.
0: Però... tiraré pel hype, t'he passat una llista
3: amb
0: la qual per mi ha sortit un dels discos de l'any de rock, que és el nou disco de la banda
4: de la Pena del Río
0: d'una banda danesa que es diu

0: bon rotllito, Summer, és...
1: M'esperava més dur, això, quan no heu parlat així, hardcoretes.
0: No, els discos anteriors...
2: Mister Jones, eh?
0: Els discos anteriors...
1: Sí, sí, m'ho trobo molt acústic, vull dir...
0: No, sí, no, tenen que tenen més distorsió i tal, i discos anteriors eren una miqueta més tusos.
1: Sí, eren molt millors els anteriors.
0: Aquest disc em sembla... molt divertit. Tinc doble de ton com el Lluís o no?
2: Sí, clar, i tant.
0: Va, perquè és que no van posar cap tema d'una de les artistes que a mi em va interessar més a les escoltes prèvies del primer Sound, que és Jelly Haha.
3: Wow. Vale?
0: Que és un projecte...
2: Bueno, són els que en el programa anterior, Pali Atef, van dir que va ser un dels concerts del festival.
0: A mi em va encantar, o sigui, ja m'encantava el que feia en disco, veure-la en directe va ser divertidíssim, la gent estava entradíssima.
3: Jo la tenia ballant, llista, d'anar, i no vaig anar bé, perquè estan fent cua per
1: The
3: Cure,
1: sí, claro,
3: no?
1: Sí, claro, claro.
3: No, claro. Veritat, claro.
0: Bueno, us he portat un tema que es diu Tiramisú, que jo crec que és una cosa divertida. Estem a l'estiu, vinga, anem a passant-ho
3: bé. Però molt bé.
0: Ja.
1: Estem al juliol.
0: Let's dance, motherfucker.
1: Vale. Vinga.

0: Pues aquesta és Angel Abaya, que és una músic de Los Angeles, que té aquest pseudònim de Jelly Haha, que fa aquesta música tan
1: bravo,
0: divertida.
1: Bravo, molt bé, apuntadíssim, tio. Excel·lent, no vam poder estar en la meva persona al concert de primavera, però potser hauríem hagut d'estar-hi.
2: Potser hauríem.
1: Molt bé.
3: No, home, està amb The Cure, tio. Doncs
1: pues res, no, pues ara ja està.
2: Escolta una cosa, faig doble o si faig sol depèn...
1: No, fes doble. Fes doble. A veure, fes doble. Jo crec que et fundirem el segon especial, però com serà el teu, no passa res.
0: No, home, no ens fundirem el segon especial, no, el farem segur.
2: Va, faig una només, d'acord? Tenia molt de material, però anirem a una cosa que es diu Swallow... és un grup que va passar sense pena ni glòria durant els anys finals dels... no, ja era principis dels 90, els van publicar 4AD, bueno, quan feien molt noise, shoegaze, tot això que hem parlat abans,
1: sí,
2: i ningú els va fer ni puto cas, d'acord? Han tret ara, enguany, un remaster de... un àlbum, tenen un àlbum i un EP i han fet les dos remasters. Crec que us encaixarà bastant en el vostre gust. El grup es diu Swallow, l'àlbum es diu Blow i el tema es diu Love Sleep.
1: Ganíssimes.
3: Però és un grup bastant actiu? O...
2: No.
1: Segurament estan morts dos o tres ja.
2: És un... Això, com ens ho vam perdre, anem a escoltar-lo.
3: Ok.

0: Bueno, què?
1: Excel·lent, tio.
2: Pal i de Tez estarien orgullosos d'aquest tema.
0: Sí, sí. És un petit descobriment que us volia portar.
1: Però per veure'ls hem d'anar als arxius.
0: Sí, no?
1: Perquè...
2: Però jo ja, o sigui, ja no són superfamosos, però eren coneguts dintre del catàleg de 4ID, no?
0: Van quedar molt a l'ombra de tothom.
2: Sí, però
0: de fet, ara 4ID està fent una campanya de dir com us heu perdut això, no li vau fer ni puto cas.
2: Però estan dintre d'aquesta seminalitat, no?, d'aquella època, no?, d'aquests grups que bueno, sortien com a maduixes a l'estiu per tot arreu. Correcte, era, és que increïble.
3: Anem a fer l'especial o què?
4: Sí.
2: Vinga.
4: Quin d'ells?
0: El seu.
4: El... Molt bé.
1: Wars of Canada. No, tu no vols?
0: No, tira.
1: No? Wars of Canada, havíem de parlar, no?
4: I tant.
1: De Wars of Canada, nou treball. És un grup un dels grups més influents i importants de l'electrònica moderna, almenys per nosaltres.
0: I per molta gent,
1: però
2: crec que per la majoria del públic
1: Bueno, però ens ha influït, jo penso, d'una forma a mi personalment especial. Em van canviar la, no sé, tio, em van juntar el que era la música indie amb l'electrònica. Per mi va ser molt especial el primer treball, però bueno, a això arribarem ara més tard. Tenen només 5 discs de treball, d'estudi. I clar, amb 30 anys, doncs això ha passat molt de temps d'una a l'altra, i aleshores doncs bueno, sempre hi ha hagut una mica de misteri, una mica
2: vols dir que es dediquen a una altra cosa a part de fer música?
1: Bueno, pues és possible, igual treballen al Mercadona de, no, no són aquests de
2: escocesos,
1: no? Pues jo què sé, al Mercadona, no sé què fan, però bueno, el cas és que
3: Bomben.
1: Pot ser.
2: Però que no són alemanes.
1: Vull dir que han passat molts anys entre disc i disc, i ara mateix hi ha hagut el llançament del seu darrer disc, Inferno.
0: 13 anys, noi?
1: 13 anys, des del Tomorrow's Harvest, que per mi va ser un disc excel·lent, i havien passat...
2: Tomorrow's Harvest és infinit.
1: És infinit, i havien passat ja no sé quants anys. I això ha obert un debat. El debat és si realment Wars of Canada, per mi, és a dir, si són realment, si el disc és tan bo, si ells són tan bons, o si allà estan vivint una miqueta del que
0: del
1: fet,
0: passat.
1: No? Bueno, i això ara ho parlarem.
2: És un debat que està dintre del teu cap, no? Perquè el cap del carrer...
1: Jo crec que està al cap del carrer també, perquè sí. Ara si tu mires la crítica, tu mires la crítica, hi ha una crítica habitualment, si més positiva que negativa, però hi ha bastants haters. Jo segueixo bastant, sí, i tant a Instagram, hi ha haters de dir, bueno, escolta'm, aquests tios estan fent el mateix des de fa 30 anys. Aleshores, primer, voldria començar amb el nou treball. Què us ha semblat? Les primeres impressions. Jo us volia comentar respecte a altres...
2: Però és que no som objectius, és a dir, jo, des del punt de vista en què som tan fans, és a dir, tot el que fa Wars of Canada, crec que ens entra fàcil.
4: Sí.
1: Però a mi, per exemple, no vaig tenir aquesta... La primera impressió amb el... va ser, és a dir, la primera escolta del disco Inferno, aprofitem per dir que és el disco Inferno, es diu així, em va ser un disco brutal, però en canvi la segona, tercera, no em va captivar tant. Vaig pensar, hòstia, una mica més de lo mismo. No, em va decepcionar una mica, i m'han calgut més escoltes per realment valorar. Què hi ha diferent dels Wars of Canada per aquells que no els coneguin i que els vulguin introduir-se una mica en aquest món, no?, d'aquest duet d'electrònica que realment, bueno, podríem fer una mica de... Tampoc no hem fet cap...
2: Si no hi ha ningú que... una
1: presentació,
2: si no?
1: Si
2: hi ha ningú que conegui... O sigui, si hi ha algú que no coneix Wars of Canada, que s'escolti el seu disc de l'any 98 és... Music Has the Right to Children, que és una puta obra mestra, i si no l'heu sentit, no esteu vius.
1: Exacte, és una obra mestra, i que van portar aquella electrònica tan cerebral, tan inaccessible, tan elitista, per així dir-ho, ho van portar a una part més emocional, més
2: orgànica.
1: Podem dir amable? Podem dir amable?
4: Sí!
2: Jo no diria amable, perquè és el teu objectiu, però sí que és veritat que és molt orgànica.
1: Molt orgànica, no? Que entra d'una forma més fàcil, no? Aleshores, aquest últim treball, seguint la línia, jo penso, de l'anterior, del Tomorrow's Harvest, és un treball més fosc. Això està... No hi ha cap...
0: Sí, potser no tant com s'esperava la gent quan van sentir el títol Inferno, no?
1: Sí, potser no tant. Potser no tant.
2: S'esperava en misses satàniques.
0: Bueno, saps que té una mística, no? Wars of Canada. Entre
2: explica,
0: documentals
2: explica.
0: I un tema de... És difícil d'expressar, però recordeu la primera temporada de True Detective? Sí. Sí. On hi ha aquest element esotèric
2: satanisme, de sacrificis de màgia, rituals de, sí.
0: Han jugat sempre, o sigui, una mica
2: un moment, ara m'està patant el cap, eh? Estem entrant a Voice of Canada més rituals satànics en Louisiana.
0: Bueno, potser, sí, ara potser, això. Potser no tant, però sempre han jugat un tema esotèric amb
2: numerologia,
0: sons,
1: sí, efectivament. Si fem una anàlisi concret de cada disc, el primer treball va ser el treball més amable, més accessible, en el qual tots ens van enamorar. Potser veníem de l'època, en aquella època de Warp, Autecre, Aphex Twin...
0: I hi ha molta similitud amb Autecre.
1: Hi ha moltes similituds.
2: Però és la part amable d'Autecre, no?
1: Exacte, sí, no? Sí, sí. És quan Autecre, a mi... Hòstia,
0: coneguda Amber.
1: Flipo, que té mazo d'Autecre quan té un cinte que entra bé, no? Vull dir, quan foten només soroll, a mi em costa més Autecre, i soc fan i ja ho saps. Però, hòstia, a Boas Rofana va ser com un Autecre més, no sé, plus, no? A mi em va flipar, no?
2: Oients que no heu costat, que no heu escoltat Autecre o Autecre o com li voleu dir, Amber, si us plau.
1: Sí, però això estem parlant molt del començament.
2: Sí, però
1: molt
2: que hi ha gent que aquí que no haurà sentit.
0: Bueno, i han de sentir, han de fer els deures, si han de fer els deures, han d'escoltar en Cunabula.
1: Autecre, Amber, Cunabula i Amber, ho tria repetar, i fins aquí estem bé. Bé, doncs el primer treball de Boards of Canada, fent una pica de repàs, ja que m'he preparat l'especial, si em permetreu.
0: Endavant.
1: Estem parlant de l'any 98.
4: Et permetrem.
1: Estaven a l'any 98. El segell... Bé, em permetreu. El segell Scam i Warp, que tontos no són, van fitxar ràpidament aquests dos productors.
0: Són germans, de fet,
1: aquests dos germans, perquè aquest, penso que el treball el van produir a Scam, no a Warp, però Warp ja ràpidament va fitxar. Hi ha una, això ho he llegit també, hi ha una llegenda que diu que van pactar que farien 5 treballs, 5 discos. I això no està escrit enlloc, no està escrit, o sigui, com de forma oficial, però aquest és el cinquè, Inferno és el cinquè. Pot ser que estem vivint la fi de Boards
0: of Canada. Molta gent pensava que ja no escoltaríem res de més de Boards of Canada.
1: Esperàvem això. Doncs estem davant del cinquè. El primer, doncs, era un disc que, com diem, que entrava més fàcil, que es basava molt, es diu Music Has the Right to Children, i es basava molt en la infància, amb la nostàlgia, la memòria, i ràpidament, en 4 anys, això estem parlant de l'any 98, passem al 2002, ens van sorprendre amb Geodaddy, agafant aquest fil que tu deies.
0: Increïble.
1: Aquí es van fotre amb el rotllo de les sectes, l'ocultisme...
2: Perdona, no és Geodaddy, és Geogaddy.
1: Geogaddy.
4: Daddy.
0: Apuntem aquest punt de
1: Geodaddy.
0: Apuntem amb el que deies del tema ocultisme, que aquí és com començar a fer-se una mica la mística. No?
1: Aquí van canviar, aquí es van fer més foscos ja, sí o no?
0: Vale, clarament. Quin treball, però, eh?
2: Sí, increïble.
1: Excel·lent, brutal, i amb aquest tema de paranoies, numerologia, és un treball més incòmode, més inquietant, ja no és el que vam sentir. Potser alguns dels que els va agradar els primers Boards of Canada, aquest disco ja els hi va semblar més estrany. No,
2: a mi em va semblar més estrany.
1: Perquè som més friquis. Tercer disco de Boards of Canada, ens anem al 2005, de Campfire Headface. Potser
2: Flush.
1: És el treball més...
2: Flush.
1: No, Flux per què?
2: Flux.
1: Accessible. No és un treball... Bueno, ok. Per les segures el més flux.
0: Jo no estic d'acord que sigui flux.
1: No. Més fàcil, més accessible.
2: Comparat amb la xaranga del Tenorio, no. Però bueno, dintre de la discografia...
1: ells parlen...
2: Dintre de la discografia de Boards of Canada, que és excel·lent... Aquest,
1: va, estic d'acord. És el pitjor. Vale, okay, sí. No és flux, perquè aquest és una mica el debat on us vull portar ara mateix. Ells en aquest punt el que volien era una miqueta buscar un disc més contemplatiu amb un món que estava cada vegada més accelerat, i finalment el que van deixar és de fer música, i 8 anys després ens van sorprendre amb el Tomorrow's Harvest. És un disc que a mi personalment em va encantar.
2: Flipant.
1: Sobretot perquè no els esperava. És un disc, això sí, ja més fosc, que va en la línia del últim treball, Inferno, que ja ens porta a la foscor diria similar, tampoc diria que només, que no més, però
2: t'obro un parèntesis, quan endavant. Van treure el Tomorrow Harvest, van fer unes listening parties al voltant d'Europa i tal, va venir a Barcelona i jo vaig estar.
1: Ah, molt bé.
2: L'experiència de les projeccions d'imatges completament, bueno, us imagineu, no? Dintre l'univers de Boards of Canada amb el disco i tal, era una cosa, pràcticament semblava una òpera, no? Vull dir, era immens, o sigui, va ser una experiència increïble. No? I tota la imagineria que tenien, tots aquells colors, aquella... molt xulo, molt xulo.
1: En aquell punt, el Tomorrow's Harvest parlaven sobre la crisi que hi havia a la societat, la crisi econòmica, ecològica, tecnològica inclús, i ara ja l'inferno vindria a ser la conseqüència d'aquesta crisi. Ja seria, doncs, l'inferno. No?
2: Ja està, ja l'hem cagat.
1: Com el seu nom indica, i una mica ja aboga per la fe de la gent, i no és un disc religiós, ells s'han declarat que no són religiosos, però sí que és un disc que aboga per la fe, la fe de que la té la gent, que ha de tenir la gent en alguna cosa, amb el que vulgueu. Aleshores, això és una mica la filosofia que té cert sentit dels treballs de Boards of Canada, que potser si això de la teoria dels cinc discos és certa, doncs potser estem davant del darrer treball de Boards of Canada, i ara anem a veure què ha dit la crítica, no? Què ha dit? Si mirem en general, no? Jo habitualment miro una web que és Metacritic, que et fa una revisió de tot, i és una puntuació molt alta. Hi ha algun, bueno, que volen donar una mica la nota, no? De puntuació molt baixa.
2: Una outlier, no?
1: Si mirem com a referència, que l'agafem quan ens interessa, potser Pitchfork, li posen un 8.6, vull dir que li posen una best new music. Però, bueno, en fi, vull dir que hi ha una mica de tot, però la crítica és bona, però el debat aquí, clar, jo crec que ningú diu realment que Inferno sigui un mal disc. Això ningú diu. Ningú diu això. El que diu la gent és, hòstia, portem 13 anys, bueno, perquè ningú ho esperava, però esperant un disco de Boards of Canada, és això el que esperàvem? No. I aquí és una mica on obro el debat, perquè aquí hi ha dues posicions molt clares, és a dir, jo crec que ningú pot dir que Inferno és un disc dolent, jo crec que això seria donar la nota, però us poso aquí, no, amb el face to face, perquè no sé qui és a cada equip, és a dir, viuen del passat, estan tirant de lo que van fer en el passat i de lo que ja han produït, o realment estan ara en un punt top de la seva carrera i estan en un punt molt interessant, i el que aporten, ens estan aportant alguna cosa.
2: Però el que passa és que aquesta gent ha tret música increïble, no? I després de 13 anys treuen un disco i tu penses que ha de ser com a mínim igual d'increïble. Si el compares amb la seva discografia, potser no és el millor que han fet. Si el compares amb la mitjana de la música que està sortint avui en dia, és extraordinari.
1: Sí. Bueno, és una mica, és on us vull portar, és a dir, cal que cada, és a dir, que Boards of Canada comenci a fer trap o comenci a fer
3: no,
1: una cosa,
3: impossible.
1: És a dir, s'han de reinventar, o simplement no. Si, és a dir, si tu tens un grup que porta 30 anys i que al minut, o sigui, no al minut, no, al segon 8 de cada cançó saps que són ells, això val la pena? Vull dir, potser no cal que ens anem reinventant tant, però realment hi ha hagut una, potser és una facció petita en la qual hi ha hagut una crítica perquè potser esperaven més d'aquest treball, i jo entenc que
3: això ho hem parlat moltes vegades, Luigi, quan parlàvem per exemple de Radiohead, no? Que,
1: per exemple, és un molt bon exemple,
3: és un, no sé, l'equivalent, no? Cal un disc nou de Radiohead a dia d'avui? Diria, per les ànsies diria que sí, però segurament el nou disco de Radiohead, si és que ha de ser algun dia, possiblement no estarà al nivell, perquè esperem tant.
1: Però per què no estarà al nivell? És a dir, si treuen un disco que és del nivell de l'últim...
3: Sí, t'entén raó. No ho sé, segurament sí, estarà bé.
1: Ha de ser pitjor?
2: Voleu obrir el debat sobre a Moonshape Pool? Sí?
1: Sí, per exemple, és a dir, no, o Mogwai, per exemple. Mogwai no s'estan reinventant cada 3 anys.
2: No, però...
1: Mogwai té un estil molt reconeixible.
2: Però torno a fer el mateix paral·lelisme, és a dir, a Moonshape Pool, discarrar si compares amb la música que està sortint. Dintre la discografia de Radiohead, un disc menor.
5: Dit això, jo ara em tiro una mica a la piscina. Inferno és un gran disc i crec que està a l'alçada dels millors que han fet.
1: Jo també ho penso.
5: Apunto dues coses. Una de les coses que no arribo a dir m'irriten, però m'incomoden una mica del disc, és que fan una utilització d'alguns vocals, alguns speech gravats, que no m'acaben de casar. Ara, hi ha uns temes en aquest disc de molta, molta, molta qualitat, eh? Però una cosa, de fet, m'agradaria que hem parlat molt i la gent no ha sentit possiblement. Sí, tinc un tema que he seleccionat, a veure si el poguéssim posar. Sí. I escoltem ni que siguin 30 sí. segons, 40 segons d'un tema que per mi és el meu preferit.
2: El single.
5: No és el de Frequency, whatever. Es diu Amo Bishop Roden 2. És aquest?
3: Amo Bishop Roden, sí. Això és el que he trobat. Si no, passa'm el tema concret i intentaré posar-lo, amic.
5: No, doncs posem el segon, no l'intro hit, sinó el segon, que es diu Frequency...
1: Bueno, aquest és el clàssic, no? I aquest, de fet, l'havia presentat aquí al programa.
5: Aquesta és la Frequency 1820. Mira, posa hertz, una, no?
1: Posa al minut 1 i mig, si tens...
3: De quin tema?
1: Blood in the Labyrinth, per exemple.
5: Oh!
1: És vale. Un tema excel·lent, que és un tema...
3: Minut, perdona, perdó? Minut
1: 1.30. Sí, 1.30. És que és un treball inferno que no té els hits, per així dir-ho, que tenien altres temes previs, però com a experiència global de so, jo penso que és un dels millors treballs de Boards of Canada.
5: Perdoneu, un apunt només abans de sentir això. No perdem de vista que aquest àlbum s'ha de sentir com a peça sencera.
1: Exacte, estic 100% d'acord amb això, 100%.
2: Sí, és com una obra de música clàssica, no? Vull dir, és un context complet.
5: Anem a escoltar una mica, va.

0: si vols, per aquells que vulguin aprofundir una mica més, posarem un parell de temes.
1: Sí.
0: Pots posar el tema Father and Son, és un tema que trobo excepcional, va més amb la línia d'Autecre, és una, un tema que s'allunya bastant de lo que jo havia sentit de Boards of Canada. Pots posar també a partir del minut 1 i mig.
2: Perquè no els tenim en directe, no? Boards of Canada? Pots moure l'Instagram de Boards of Canada?
1: Epa, cuidado, ¿sí o no?
2: Imagina't.
1: Espera.
3: No, I'm not calling him a liar. All I can do off there is through the Lord, he can't do it. You saw the way we lived and what we did, you believe?
4: I really don't think so.
5: Let's see, I've lost track.
4: Or that I love any physical being.
0: I si vols acabar, per aquells més nostàlgics...
2: Però aquest, com és? Aquest rapejat, què era, això?
0: Tio, és una missa, tio. Realment és una missa... De veritat.
2: Vols que anava fent rap, no?
0: Fent rap i fent missa, tio. Hi ha un missatge aquí...
2: Totalment
0: religiós. No, de veritat, rapera, hi ha un... Si vols posar pels més nostàlgics, com és segur, que veig que no és molt d'aquest últim treball...
2: No.
0: You Retreat in Time and Space és aquest tema a partir del minut 1 i mig. Aquest
1: vale.
0: Ens portarà més cap al Music Has a Right to Children, cap a aquells que no us voleu moure de l'any 98. Doncs aquí
2: estic, 98 forever.
1: Sí, jo diré que, com abans de posar el tema ara de fons, una opinió més, jo,
0: òbviament aquí estem,
1: un debat. Jo l'he sentit, òbviament. Em va semblar increïble al principi quan el vaig sentir, sobretot al principi del treball. Dic, hòstia, tio, això és la leche. I em vaig desinflar una mica a mesura que escoltava el disco. I això, una mica, a dia d'avui, amb les escoltes que li he donat, em segueix passant una mica. No sé, tio, no he acabat de dir, hòsties, quina cosa més increïble.
2: Jo crec que hi ha un efecte una mica banyera, és a dir, comences molt a dalt perquè tens,
1: sí,
2: el hype molt amunt,
1: sí,
2: hi ha una mica de baixada perquè és un disco que costa d'entrar,
1: sí,
2: perquè hi ha molts matisos i tal. Jo crec que després recuperarem una
1: segurament.
0: A mi això és el que m'ha passat, però també per això, i crec que ho vam parlar pel xat, vaig dir, hòstia, ojo, Boards of Canada, perquè jo està molt a dalt i dic, hòstia, no m'acaba de, no, la segona, tercera escolta, però després, a base de sentir-lo més, jo ara mateix penso que estan, bueno, una miqueta el que dèiem, vull dir que no crec que tinguin la necessitat de reinventar-se ni justificar.
1: Bé.
0: I per això penso que és un gran disc. Això, bueno, crec que això no està en discussió.
1: Sí, sí, sí, d'acord.
0: Ara, si fem la pregunta incòmoda. Perquè us he dit que hi havia un contracte de Warp, no?, de 5 discos de Boards of Canada. Voleu el 6è?
6: Jo sí.
1: Sí,
6: sempre.
1: Sí, jo segur.
6: Jo sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
2: Jo no.
0: Molt bé.
2: Ja no en tinc prou.
0: Jo et diria que tampoc.
1: Mira, però tu has dit que sí abans, fill de puta, fa un segon.
0: M'ha agradat, però crec que ara és un moment... No.
2: Sí.
6: Tios,
2: no.
6: Gent amb aquest talent, mai els parem en res, tio.
0: No,
6: de què estem parlant aquí, tio?
0: Però això també ho va dir amb Radiohead. O sigui, bons discos faran, però cal...
6: Clar, sempre cal bona música,
1: clar,
6: tio.
1: Clar, tio, sempre.
2: Però segur que faran bona música?
6: Segur.
0: És a dir... El risc de que facin algú que no sigui bona música i que embruti, jo...
2: Mira, li vaig fer la pregunta...
6: Tio,
2: li vaig fer
6: la vida,
2: li vaig fer
6: macho.
2: La pregunta al Rubén i ja veuràs tu com canvia d'idea. Vols tornar a
6: veure... No!
2: Vols tornar a veure Nine Inch Nails en directe?
6: Segur que sí.
2: Ja. Per què creus que Trent Reznor diu que ja no vol tocar més en directe? Perquè està al seu clímax musical. Ell no vol ser recordat
6: perquè està gran,
2: no vol ser recordat com el que feia els concerts cada cop més merdosos. Vol
1: això,
2: ser recordat amb el seu top.
1: Això ho deia el Tarantino, ara vaig llegir en una entrevista, que deia que ell ja no faria més pel·lis perquè al final deia que el director se'l recordaria sempre només per les últimes o tres pel·lícules, i clar, que era ara fer alguna
6: fail,
1: que és una mica anar en contra d'una mica de tota la meravella de cine que ha fet, no?
0: Però
1: són
0: que
1: clàssics.
0: Té tota la lògica.
1: Doncs
6: aplicar-ho. Si
0: tu ja estàs realitzat, o sigui, aquests tios estan realitzats musicalment, i si pensen que realment... L'altra cosa és que pensen que poden superar, eh? Això és una altra història. Però si pensen que no, que és fer
6: música. Sí, és cert que s'ha de reconèixer un moment on ja no aportes res, d'acord?
0: Però... No. Aportes, clar que aportes. Sí, aportes bona música, aportes, estem disfrutant. Però, és a dir, el Miqui ara estava dient, no? Doncs que li ha agradat, però, bueno, ara... Vale, ja està, el siguiente, no? Ara anem al... Jo crec que Boys of Canada, el primer disco, el vam sentir milers de vegades.
2: Milers de vegades.
0: Aquest el sentirem milers de vegades? És la pregunta.
6: Vull també jo... ha canviat molt tot,
2: el panorama musical ha canviat. Vull dir, abans te compraves un vinil i et matxacaves fins a l'infinit. Fins a...
6: Però aquest encara és un molt bon disc, ho dic en sèrio.
2: Però tu ets una rara, avis. Vull dir, el consum musical ha canviat molt amb aquest aspecte. No, vull dir, és...
6: Una cosa, aquest especial ha durat moltíssim i molt. Ho hem agraït molt. Llavors, jo vull fer una pregunta a Miqui així a l'antena que no caldria tampoc, vale. Que ja. És... cal que tanquem en una hora o podem allargar una mica més en format podcast i fem més novetats?
1: Sí, fem més novetats.
2: Allarguem això fins a l'infinit.
1: Sí, perquè portem 50 minuts de programa, ara fem una mica
6: més. Ho dic perquè en 10 minuts, malament, rai, poder fer una mica més llarg i, a més, és tancament de temporada d'estiu.
1: Cap problema, amic. Cap problema.
2: Però no cal ni fer ronda, perquè no passes directament a la secció.
0: Sí, només un petit comentari. Us he d'agrair la vostra col·laboració perquè ha sigut un especial molt fàcil de fer amb vosaltres.
2: Ha sigut un acte molt amable.
0: Molt amable, molt amable.
1: Uns sàndwiches.
0: I unes cerveses, uns sàndwiches.
1: I molt bé, doncs...
6: Jo no puc parar de recomanar que la gent escolti Boys of Canada, es farà un favor.
0: Sí. Està clar, està clar. Pots dir el mateix d'Autecre?
6: És més difícil.
0: Vale.
6: És més difícil perquè Autecre va agafar... A partir del Keystick Slide ja van fer-se molt difícils d'escoltar.
2: Autecre és un projecte molt més artístic, molt més arriscat i va molt més enllà de la música, ho sento. Jo, per mi, no és el mateix animal.
6: I és molt difícil d'escoltar. O sigui...
1: Sí, tio, això... Ara, punt de vista de dit musical, això, és puto infernal.
6: Ningú li pot treure haver fet un Incunabula, no. Un Amber, un Tirrepeté,
0: que estan fent.
6: És algo... és un pilar de la música
2: també
6: electrònica.
2: També hi poses pes a punta, no te creus.
0: No, 100%, però... I si ja, per acabar, si repassem els altres dos ja, no? Les quatre que hi ha de Warp, top, Aphex Twin, jo penso que continua estant a dalt amb el darrer treball, no sé quin va, no, ara ha fet coses rares, però l'últim gran treball va ser el Syro, que per mi és brutal, és una obra mestra, i en canvi Square Pusher està de baixada.
6: No he comentat Square Pusher aquí, sempre... amb la seva, l'última feina que és el Cameras Music aquest, que ha fet una espècie de música clàssica. No,
2: sempre, sempre que surt Square Pusher acaba sent vilipendiat.
0: Square Pusher, l'únic bo que ha tret ara molt recentment és un brutal disco que es diu Stereotype. Stereotype, que és un treball del...
6: No, però...
0: És del 94, clar, però l'ha tret ara.
6: No, però després d'aquest, saps que ha tret el Commerce... Sí, Cameras Music, que és música de cambra, no?
0: Tinc el vinil 50 pavos, tio.
2: No sé en quin idioma.
0: Puc tornar.
6: Què fem? Rondita o què fem?
1: Doncs com vulgueu, nois. Una horeta... Què?
2: Jo, si us fa fer una rondita, jo és que es vull posar fa molts de dies.
6: Vinga, fem una ronda.
0: Però què tenim? Ronda o especial o...?
6: No, fem ronda.
1: Fem ronda, va, sí, perfecte.
6: Com sempre, jo no podré fer-ho.
1: Bueno, però quedaràs per un especial.
2: Sí, sí que el farem, sí que el farem. Estirem una mica, va.
1: Va, vinga, endavant.
2: Puc començar jo?
1: Pots començar tu?
2: És que vull canviar radicalment de tot, perquè fa setmanes que porto un disco de techno berlinès com una tapa d'un piano.
1: Venga.
2: Que fa molt de temps que tinc ganes de posar-lo.
6: Com és una tapa d'un piano?
2: És molt gran.
6: Vale.
2: I pesa molt. Luis Fauci.
1: Vale.
2: És un disco de tecnazo. He suportat un tema que es diu The Hollow Slayer.
6: Luis Vega.
2: No és Luis Vega, és Luis Fauci. I tampoc és Luis Capaldi. És Luis Fauci i ha tret un disco que, bueno, jo crec que els elements del bon techno berlinès fosc amb bombos i tal, això t'ho deixo tu.
0: Home, important això.
2: Posa The Hollow Cycle i escolteu aquesta cançó.

0: Ho sento, sí, és repetitiu, és...
1: No,
0: sí,
1: tio.
0: No innova res, però això em posa...
2: Bueno, a veure, estem parlant d'això amb el Wars of Canada, no? Doncs pues ja està, el tecno berlinès no innova res, que ens ho passem bé, sí, doncs pues ja està. Sí.
0: M'agrada com a frase de samarreta, eh? El tecno berlinès no innova res.
2: No innova res.
1: Molt bé.
3: A més, amb rodolí, eh?
2: El segell és Fout Section.
1: Excel·lent.
3: Molt bé. Escolta...
2: Hòstia, és portuguès, el segell. No sé si ell és portuguès o és berlinès o què.
0: Això s'està en la IA que va vendre la televisió.
2: No, això
0: primera.
2: Està al seu Instagram.
3: Vinga. Escolteu una cosa. En aquesta línia, jo, una de les novetats que portava és el nostre marciano Clark.
1: Sí.
2: Hòstia, tio, et paga diners, Clark? O...
3: No, no em paga diners, però és que és una bèstia. O sigui, a més, no, és molt prolífic. O,
2: mira, hem parlat d'Autecre, hem parlat de Square Pusher, Aphex Twin, Wars, i Clark l'hem deixat fora. O sigui, està...
3: Bueno, Clark, com sabeu, va treure el Steep Steams fa un any aproximadament i ha tret ja dos EPs amb variacions.
0: Jo crec que li paga, perquè...
3: Sí, pot ser, ja veurem. Ha tret dos EPs amb variacions sobre temes de, o cares B, diguem, de les Steep Steams, i una es deia Model Steams, i ara, fa res, un mes només, ha tret una altra que es diu Opponent Steams, i és que és, o sigui, se li va ja d'una manera al·lucinògena. Llavors, jo, Miqui, et faré aquesta putada que faig moltes vegades, que és deixa els primers 30 segons,
1: venga,
3: fem un salt d'un minutejo,
1: venga,
3: i després un altre salt d'un minut, perquè és un tema d'uns 6-7 minuts que es diu Relentless Opponent,
1: venga,
3: i és una barbaritat. Escoltem-lo.
1: Endavant.

0: Esta sí.
1: Hòstia, xaval, vaya zapatiglia.
2: Bueno, però això, això és la gràcia de Clark, no? Que és capaç de fer obres d'IDM majúscules, no? Amb la línia dels grans noms de Warp, i quan vol et destrossa la vida amb coses
3: fa
2: així,
3: tot,
2: no?
3: Fa però, però fora d'antena, el Lluís ha criticat a Clark perquè no ha sortit ni a l'alineació.
4: No, no, ho he dit en antena. Ho he dit en antena i t'he dit que estic empenedit perquè no, jo soc bastant des de
2: no, però sabeu què? Se'l considera de segona divisió,
4: o sigui, sí, injustament.
1: Ja n'hem parlat, n'hem parlat d'això.
2: Hem parlat moltes vegades, ho hem dit, que Clark i Luke Vibert estan a la banqueta del primer equip, injust, per dir-ho d'alguna manera, injust, no?
3: Pues mira, jo Luke Vibert, tio, el pujaria al primer equip, eh?
2: Sí, jo també el pujaria al primer equip.
1: Vamos.
2: Clark, que Clark i tot, eh?
3: Sí. Perquè és més irregular, Clark, vull dir, té grans sí. partits i té partits que s'amaga.
2: Estem molt d'acord.
1: Vinga. Molt bé, seguim, nois, seguim la ronda, ho farem amb el meu tema d'un projecte paral·lel de Gazela, sabeu la gran banda que hem vist, amic. Et trepitxo, Luigi.
4: No, no, al revés, tio, estic contentíssim.
1: Exacte.
4: Salutacions de... aquí a Gazela.
1: Exacte. Revenless és el projecte.
4: L'Adrián.
1: L'Adrián, no? Que ha fet una cosa loquíssima de... amb sons que veuen d'electrònica fina de sempre. De...
3: Adri, si n'heu vist a Gazela en directe, és un guitarrista espectacular.
1: Sí.
4: No, però aquí la guitarra, poc, el primer tema del disco, sí. Després poca guitarra, i ja va dir Adri, l'Adri i el Lluïsen dels dos, que sí. Ells escoltaven més electrònica que
3: sí,
4: no
3: pas. Sí, sí,
2: de fet, són productors de música electrònica.
1: Exacte.
2: No?
1: Doncs sentirem un tema d'aquest darrer treball que es diu Nostàlgia, el tema es diu Caronte, doncs hem sentit un, dos o tres pinzellades del tema, sona així...

0: pèl saturadet, això, no?
1: Hòstia, veiem com rebent l'estiu, veiem com superem això, eh?
0: No, no, no, interessantíssim, eh? Però sí que és veritat que comparat amb el que feia amb Gacela, això és saturació absoluta de capes.
1: Podries posar sí, sí. Un moment, 30 segons, al tema superposición, que te l'he passat a la llista.
2: Voleu... Esta me de...
1: Sí, de rebent l'estiu.
2: Exacte, aquí el tinc, sí, sí.
1: Sí. Epa, aquí una mica d'ambient. És un altre rotllo, però excel·lent també. Més tranquil.
0: No, és que és impossible ser més intens que l'altre.
3: Una mica de repetir, eh?
0: Sí. Més accelerat. La sensació de... I el ritme.
1: És el Machine Drum de València.
2: Tio, això és molt... És
3: molt guard.
2: Qualitat, eh?
1: Podem tornar a entrevistar, no?, per aquest projecte.
0: Mira, claro. Tio, pues estaria molt guai, perquè és una tessitura tan diferent, tio.
2: Sí, sí. Doncs escrivim-li, sí, tant. Bueno, té... Sí, segurament el seu Instagram és propi, allà el podem localitzar.
3: I si no, li preguntem al Lluís. En...
2: Correcte. No? Molt bé, nois, què fem?
1: Són
2: una horeta i 5 minuts ja, xavals.
3: Bueno, fem una rondeta més.
0: No, però no volies fer la teva secció, cony.
2: És que aniré una mica calçador, jo, que la secció ara. Trobo. Jo faria una ronda més.
3: Sí, fem una ronda més, no passa res. Sí? Ronda jo sé acostumat que no em feu ni puto cas.
2: Va, hòstia, va, no. Va.
0: Ja estamos llorando.
1: Jo per una vegada que faig un especial, tio, m'havia
3: de deixar. No, per això te l'he donat.
2: Vinga, Luigi.
3: Gràcia
2: va,
3: i alegria.
2: Ronda,
1: anem
2: un, tio.
1: Anem a un treball que teva. Crec que vam presentar, no sé si fora de, vam comentar-lo fora de micro o vam presentar-lo, el nou treball de Shed.
2: Oh!
1: No, vale. Aquest tema em flipa, tio. És un tema que es diu Taking You Home, bueno, el nou treball... perdó, que se m'ha disparat aquí.
3: És la segona vegada, l'abuelo. És com
0: se'n va el finger.
3: Saps els avis que van amb la linterna posada del mòbil? Pues igual.
0: Sí, els avis i nosaltres.
1: No, no, perquè volia dir el títol del nou treball.
2: Rave Echoes.
1: Això mereix. Això mereix. I el tema que us vull posar em recorda molt, és un tema detroitiano, absolutament, es diu Taking You Home.
3: Shed és una cosa fora de sèrie.
1: Bueno, fa tot, tio, fa tot. És el productor
3: per això, precisament...
1: per excel·lència, tio, fa tot. Però aquest tema em flipa, tio, aquest rotllo.
2: Davant.

0: És un treball que està publicat al segell, coneixereu pel seu festival i per seva transcendència, Deckmantel, i que us recomano molt, Shed, tio, tot el que fa...
1: És
0: un productor top. René Pavlovich, tio, a veure vosaltres a primavera, fa dos anys o fa...
1: Ja,
0: no hi havia ni el Tato, tio. És que,
2: Vaig anar jo, estava a l'escenari que hi ha al Plenitude, aquella escenari electrònica que queda entre Mordor i la zona estàndard, i la veritat és que eren quatre gats.
0: Quatre gats, sí, sí, una llàstima perquè per mi és top. Molt bé, doncs la meva contribució.
3: Endavant, Rubén, jo... vols anar a tu?
1: Sí, podem claro. Fer una cosa que crec que ens pot agradar.
3: Sí.
1: Però tinc una mica de por.
3: A veure, què passa?
1: Parlo del nou treball de Nia Archives. Està a punt de treure el seu segon...
4: Miau!
1: LP, o sigui, llarga durada. I dic que tinc por perquè han avançat tres temes i no abandona la seva natura així més junglista i més tal, però el títol ja que es diu Emotional Junglist em fa patir una mica que em sembla bé que es tregui, perdó, la xorra i ara faig pop amb jungle.
3: Això
1: perquè...
3: ha passat molt amb Pink Panthers també.
1: Correcte.
2: Sí, ben dia ser Pink Panthers això.
1: Hi ha una mica d'això, però jo crec que val la pena parar-se una mica i esperar que surti l'LP i escoltar-lo. Vale.
2: Posarà però... Dark and Long i cantarà a sobre?
1: No, va per aquí. És més un tema... potser un puntet més poppy, mesclat amb el jungle històric. I em fa patir una mica, però jo, de moment, avui, li dono el vot de confiança.
3: Vinga.
1: Veurem què és el que hi ha. Aquest tema es diu Danger.
3: Sí.

0: entenc perfectament el que dius, la teva por.
1: La comparteixo.
0: M'agrada això, però evidentment no és el record que tinc del concert que vaig viure en directe tant al Mira com al Primavera.
2: Jo crec que cal esperar, però...
0: Això és una cançó pop.
2: És una cançó
0: un ritme
2: pop,
0: de drum and bass.
2: Amb el seu ADN sí, junglista,
0: però és una cançó
2: no?
0: pop. L'altre no, l'altre és drum and bass, hi ha una diferència. Verem cap on va.
2: Dit això, i sense anar molt lluny, a mi no em sembla malament que les noves generacions, ell és molt jove, o sigui, això s'ha de tenir en compte, porti el drum and bass i el jungle...
3: com a base estilística
2: el jovent de dir tios, hi ha altres coses a part del del trap i del drum and bass, no?
3: com a base
2: perdó,
3: estilística
2: i del reggaeton. Hòstia, ara tiro un long shot de nou, però hòstia, igual fa una mica un Rosalía del jungle en petit comitè, vull dir, igual porta les noves generacions.
3: Va, jo crec que simplement
2: el jungle i el drum and bass a gent que ja no està fora completament d'òrbita, no?
3: Però és que per ells jo crec que és molt més orgànic la incorporació de tots aquests estils, no? a la seva música, al seu ADN, i després ho treuen de forma molt més natural. Vull dir que això és molt guai, vull dir, incorporen diferents fonts que nosaltres, jo crec que nosaltres som molt més iconoclastes de dir, hòstia, aquest és estil, aquest estil no mesclem, i aquestes noves generacions ho foten tota la cortelera.
1: No,
2: aquí anava, Vull dir que jo crec que hem de fer un pas enrere i dir, bueno, deixem... Una altra cosa és que el disc ens agradi a nosaltres.
3: Ara.
2: Però pot ser que el que porti és el jungle però... a les noves generacions i la gent ho flipi.
1: Un
2: no
1: exemple, insisteixo, és Pink Punk 3, que l'últim treball va semblar una mica massa poppy, ensucrat, però el Primavera Sound no cabia un ànima. Ho va petar, el Pink Punk 3.
3: Això és una nota d'èxit, és a dir, Wet Leg no es podia entrar, Pink Punk 3 no es podia entrar. Això vol dir que estan fent música de qualitat?
0: Joey Valens i Brea hi havia espai.
3: No sé, a mi m'agrada el que fa Pink Punk 3, Jo estava allà escoltant-ho a distància, de 3 quilòmetres, i pensava que divertit. Però és això? La mesura de l'èxit? No ho sé.
1: Ja. Veurem, no sé, esperem el treball sencer i podrem opinar de moment si sonava aquest futur nou treball de Nia Archives.
3: Molt bé.
1: Seguim, Esaú.
3: Bueno, jo us porto una cosa totalment diferent i us vaig a trencar una mica el orto amb això que
0: això
3: vaig...
0: Això ens agrada molt.
3: Això ho vaig sentir al Sonar, el dijous del Sonar, que vosaltres ja encara no havia arribat. I era molt aviat i vaig pensar, mira, no era què fa aquesta noia. És una noia que es fa dir Mètrica. I simplement, bueno, ja sabeu que de tant en tant porto alguna cosa que fa una miqueta de gràcia. Aquest tema que us he enviat es diu Toto de Loca. I, bueno,
0: Toto de Loca.
3: Sentim-lo una miqueta, Miqui, a veure què us sembla, companys.
1: Així sona.
4: Que tengo la piel super suave, me acompaño mi mano.

0: Que música de qualitat, o sigui, estan parlant de Boards of Canada.
1: Hòstia, xaval.
0: Mètrica.
2: Que diu això? A més, me como dos rabos, aquell, me salen siameses.
3: Aquell dijous...
0: Sí, me mete dos rabos, me salen siameses. Algo així, sí.
2: Home,
0: bé, bé, bé.
3: Aquell dijous, bon aquell dijous comparteix cartell amb...
2: El va compartir
3: amb Cabaret Voltaire, Boys Noise, Daniel Avery, Scalar...
0: Sí, va ser una mica fora del que anàvem a escoltar, però bueno, era aviat i jo estava allà i vaig pensar, mira aquesta noia, quines coses tan divertides que diu, i que em sembla molt interessant.
1: Sí, sí. Collons.
0: Això ho escolta la muchachada.
1: Correcte, exactament.
0: I d'aquests dos dies hi haurà un grup de tipus Palidatez que agafarà aquesta cançó i la tocarà amb guitarres i estarem
2: sí,
0: aquí corrent.
2: Exacte, sí, sí, sí, i serà excel·lent.
1: Molt bé, nois, no sé, després d'aquest gir d'aconteixements, no sé com lligar-ho, això, tio. No sé com dir, mira...
3: Et toca tu, Miqui, una novetat. Va.
1: No, una novetat i amb això tancarem. Farem un altre gir dramàtic, i ha posat-se en aquest trapeo.
0: 180 graus.
1: I acabarem amb un clàssic, en realitat, perquè parlem d'un tema amb col·labora Beck. Un gran grande. Arrel d'un treball que ha tret un artista brasiler que és, jo no el coneixia per res, però que això que és un mític i és important des dels 70 fent discos.
0: Ronaldinho Gaucho.
1: Ronaldinho, correcte?
3: Un moment. Ronaldinho va treure disc ara fa poc, amb molta gent famosa.
0: amb mètrica.
2: Quina cançó feia? Feia una cançó, tio.
3: No, poca broma. Va treure un disc.
1: Ronaldinho no és aquell de...
2: No. Era... Feia una cançó, Ronaldinho, sí, sí.
1: Bueno, va, cabrons, Ronaldinho.
3: Basta, tararete, no és aquesta.
0: Va. Miqui, que m'has
1: dit. Vinga, va, no, és un tio que no coneixia, però té una veu també com molt... Així, molt croner, un tio molt potent. El seu Jorge, es diu, aquest...
3: Jorge!
0: És el que va fer el disco de versions de Bowie.
3: De Bowie, que van utilitzar Life Aquatic, no?
0: Life Aquatic, sí.
1: Molt bé, doncs... aquí les viejas el coneixien, molt bé.
0: Llàstima que no sigui Carlinhos Brau.
1: Exacte.
3: Molt famós, seu Jorge.
1: Molt famós, sí, molt famós.
0: Ha vingut la primavera, seu Jorge, a presentar-lo.
1: Seu Jorge. Doncs tenim aquest treball amb Beck, que es diu Riverman, i amb això trencarem el programa d'avui i aprendre pel sac, xavales.
4: Riverman!
1: I ens acomiadarem tot seguit.
3: Gràcies a
1: vale,
3: tothom.
1: Perres?
0: Gràcies per la paciència.
2: No, ens acomiadarem per la fia temporada.
1: Vale, molt bé.
0: És veritat.
1: Doncs vinga.
0: Ens veiem que ve.
1: Vinga.
5: Betty came by on her way. Say she had a word to say about things today.

0: if he tells me all he knows about the way his river flows.
1: Llàstima que aquest temazo no arribarà a ningú perquè ja ens han abandonat fa molta estona. El programa.
2: Molta estona.
3: No és cert, hi ha fandom
2: però,
3: molt...
2: No. Però amb el tostoneco que has fotut en puto Words of Canada, tio.
1: Claro. Que cabrón.
2: Has estat parlant puta mitja hora, tio.
1: Hombre,
2: això
1: sí.
2: No suporta ni la teva germana, tio.
1: Ben, madre. Pues ara parlaré mitja hora més.
4: No hi ha hagut, ni un dia de reflexió abans de fotre-li la punyalada, tio.
2: Hòstia,
1: tio. Quina especial que foto, tio.
3: Mala
1: llet.
3: Jo crec que tu i jo, que no som de guitarres i som d'electrònica.
2: Ara. Ho he dit vosaltres aquesta vegada, Ho he dit vosaltres.
3: Perquè ja estem plorant, però... Vols que l'anada mereixia...
2: Era un puto broma, tio.
4: A mi m'ha agradat molt l'especial, m'ha agradat molt.
3: Mentider.
1: No cal arreglar-ho. No, jo volia dir una cosa. No faré un tostonaco, però és la segona temporada, fi de segona temporada.
2: Exacte.
1: I crec que és un moment d'una petita reflexió, no?
3: Endavant.
1: No.
4: Mitja horeta més de Lluís.
1: No, meva. És una reflexió de tot. Jo penso que tenim ganes de la tercera temporada de Beats.
2: Hem renovat, no? Va tota la tercera.
1: Crec que el Carles ens ha renovat.
4: Ens han fet una oferta bona i ens hem quedat.
2: Bé.
1: El caire del programa ha anat variant i anem ara, d'entrevista especial a Taladrada Infinita. Però, bueno, tenim ganes.
3: Fas broma i jo crec que cal posar un punt una mica seriós amb això.
2: Parla tu i després parlaré jo, per favor.
1: Que tanqui el...
2: No,
4: tanqui el locutor.
1: El producer.
3: D'acord. El que volia dir és... hem fet aquest gir d'entrevistes a bandes. No? Abans ho comentàvem fora de micro, que, hòstia, quin plaer poder entrevistar les bandes que hem fet, Gazela, Ferran Palau... Paliatef, etc. Tios, està molt bé i crec que hem d'estar molt contents i hem de seguir empenyent en aquesta direcció. I l'altra cosa que volia dir, sense que plori ningú, és que vull felicitar el Miki per tota aquesta gestió que
1: fa
3: de producció i de trobar les entrevistes i de conduir el programa, perquè fa falta que ens condueixi i que ens empenyi a venir aquí quan toca gravar.
1: És
3: un aplaudiment.
4: És el nostre líder, el nostre feeder.
2: No som pas merescuts aquests aplaudiments, perquè en realitat sou amics, sou germans, i per tant fer això plegats és un luxe, tio. Ho hem anat parlant fa molts anys, i reunir-nos els quatre aquí d'una estona i parlar de música, tio, és una passada. I ho podem fer en antena, ho podem compartir... I, Luigi, això que has fet avui de l'especial de Bors Canada, tio, això no es fa, tio, a la ràdio, nen. Vull dir, això que hem fet és la diferència. Que ho sàpiga apreciar la gent, no ho crec.
1: Exacte.
2: Però... com a mínim...
3: Però imagina't aquell tio o aquella noia...
4: Aquell pavo que descobreix Bors Canada...
3: Que diu,
4: no, no, no, poc,

0: O sigui, la temporada...
1: Sí.
2: És sempre un plaer, eh?
0: Quants episodis portem, ja?
3: Arribem vius a l'estiu.
1: Doncs 22, em sembla, 22, serà.
0: O sigui, 11 per temporada.
2: Escolta, I també un agraïment, perdoneu, sí. Molt xapa, jo, però...
1: No. Els Carles.
2: Escàner
0: FM.
2: Els dos Carles.
3: A Ràdio Sant Just.
2: Els dos Carles. I no oblidem també la gent que ens dona feedback i que ens escolta.
1: Molt bé.
2: Ens diu sempre... Gràcies.
3: Sí. Als nostres oients, a aquells oients fans que ens escolten cada programa i que no es cansen de sentir les nostres tonteries.
1: Correcte.
3: Moltes gràcies.
0: Molt bé, nois. Doncs bé, després d'aquesta plorada col·lectiva...
1: Estàs plorant, Luigi? Plorant? Són plorant, llàgrimes?
3: Jo, quan s'acaba la temporada, sempre ploro una mica.
1: És com a primavera, quan s'acaba la primavera, com dèiem, no?
3: Ja, però
1: ara
3: no
1: merda.
3: Mateix, no
2: depressions.
1: Exacte. Nois, això és tot. El que sí que ha passat aquesta temporada, que ho diré per tancar, és que se'ns ha anat la mà amb el timing.
0: És un problema, això?
3: No hi ha qui ho emeti per ràdio, això.
1: Exacte. No, de fet, ens tallen a Desvern, ens tallen en una hora. Si fa estona que no s'escolta ningú a Sant Just. Però sí, es
2: però,
1: pot dir.
2: Però tenim,
1: sí, pot
2: dir. Tenim el suport digital de les plataformes.
1: I Escàner també, molt bé. Nois, seguim per aquí, farem push i potser...
2: I tornem al passat al l'estiu, no?
1: Exacte, tornem al setembre.
0: Amb novetats fortes.
1: Amb novetats fortíssimes, com sempre, especials, grups, tenim feina fortíssima.
2: A veure si al final puc fer alguna especial.
1: Per favor.
3: Primer capítol, fas el teu puto especial.
1: Ja, tio, i tanquem-ho ja.
3: Que
1: és la boca, ja. Nois, bona nit.
0: Bona nit. Bon estiu.
1: Bon estiu.
3: El públic de l'estudi, bona nit.

0: Són, com els veieu, emparellaments... El Noruega-Costa d'Ivori, a mi em fa l'efecte que és molt igualat, aquest emparellament, més que el França-Suècia, no?
1: Sí, home, és que en França es pot, poc igualat pot ser. És veritat que Suècia ha mostrat una cara també alegre, és una de les seleccions que per mi ha canviat molt amb Graham Potter la idea, que abans era una selecció molt reactiva, molt de futbol directe, i això ha canviat, barreja Gyökeres, Isaac, ha introduït Elanga, que està fent un gran mundial en aquests dos últims partits, és una tripleta atacant que funciona molt bé i que els hi dona molta vida de mig camp cap endavant. El que passa és que França ara mateix sembla insuperable. Com a mínim, potser veiem un partit relativament obert d'anada i tornada, un escenari ideal per França, però que serà divertit per l'espectador. I com dius, el Noruega de Costa d'Ivori és un d'aquests enfrontaments explosius, perquè són dues de les seleccions revelació, dues seleccions que han estat a gran nivell, que han mirat molt la porteria rival, que han fet molts gols, que s'han deixat fer gols, vull dir que han estat poc fiables defensivament. Per tant, una altra eliminatòria que fa la sensació que pot ser molt atractiva.
0: Breument, Àlex, ho veus igual?
2: Sí, clar, favorit França en aquest encreuament, i després jo crec que la de Costa d'Ivori i Noruega ha de ser una de les eliminatòries que ens torni a donar resultats alts. Les dues... serà un partit obert segur, i les dues en les transicions tenen molt perill.
0: A veure, Arbo, són dos, només dos dels que ja tenim de setzens, oi? El França, sí. França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori, però n'hi ha algun altre.
3: N'hi ha quatre més. Sud-Àfrica-Canadà, que per cert, ja aquest diumenge, el primer partit
0: això,
3: de setzens.
0: Això no para, eh?
3: Diumenge a les 9.
0: Sí, vaig mirar l'altre dia que només hi ha una jornada de descans entre tant de partit atapeït. O sigui, això acabarà... Pot ser que el mateix dia es juguin alguns últims partits de la fase de grups i després ja enllacis amb els primers 700. Bé.
3: Diumenge ja el Sud-Àfrica-Canadà i després ja definits també el Brasil-Japó, Països Baixos-Marroc i Estats Units-Bòsnia.
0: D'aquests, breument, hi ha algun que el veieu molt desequilibrat? D'aquests 700?
1: No, jo crec que bastant macos,
0: sí,
1: no?
0: Sí, estan bé, no?
1: Sí. Home, el Brasil-Japó, probablement Brasil candidat, però el Marroc-Holanda, Marroc-Països Baixos...
0: Partidàs.
1: Vaja, ja podem apuntar i preparar el despertador, perquè aquí ens haurem de llevar de matinada. Em sembla que és a les 3.
0: Tu, Àlex?
2: Sí, aquest, jo diria el de Canadà, potser, perquè Sud-Àfrica, és veritat que l'últim partit ens sorprèn a tots, però els dos primers a mi no em va deixar gaires bones sensacions, i en canvi Canadà és una de les seleccions que més m'ha agradat.
0: Vinga, va, parlem d'Espanya.

0: Som els del Club de la Mitjanit, el Club del Mundial. 3 minuts i arribarem a 11:45 d'aquest divendres, 26 de juny, la nit o la matinada en què la selecció espanyola, carregada de catalans i carregada de jugadors del Barça, torna a tenir partit. És el tercer partit de la fase de grups, juga contra l'Uruguai, Sònia, i ho fa a Guadalajara, amb una ciutat que jo no sé com la tens ara mateix.
1: Doncs mira, ara mateix mires el cel i veus un sol radiant. És cert que veus també núvols, però sobretot un sol radiant. Tot i així, us haig de dir que hi ha una advertència de perill per xàfecs importants durant la tarda d'avui. Aquí quan plou cau un xàfec d'aquells de tempesta tropical que pot arribar a posar en perill el partit. Insisteixo, ara mateix res no ho fa pensar.
2: Sònia, aquí a Mèxic hi ha el mateix protocol que als Estats Units?
1: Crec que no. I és interessant això perquè l'avís és de possibles tempestes elèctriques, però crec que allò que passa als Estats Units, que si hi ha un llamp a menys de 11 milles, crec que és, ha estat durat el partit un mínim d'un quart d'hora fins que no torna a veure's un altre llamp. En principi, aquí no estan. Ara, si està caient un xàfec infernal en el moment que comenci el partit, doncs també tindrem problemes. Però ja et dic, ara mateix res no ho fa pensar. També és cert que el dia que vam arribar aquí, que jugava Mèxic, però ho feia a Ciutat de Mèxic, a l'estadi Azteca, a mig partit va caure un xàfec que en aquell moment semblava que s'acabava el món. És veritat que va durar 10 minuts. Mm-hmm. I tant de bo, si ha de passar això, que passi això, que sigui una qüestió de 10 minuts.
0: Sònia,
1: de moment, el partit es juga a les 2 de la matinada.
0: Sí, no, d'aquí 2 hores i mitja, eh? Ja tens la sensació que hi ha ambient de festa de partit pels carrers?
1: O... Sí. Hi ha molt ambient mundialista en aquesta ciutat en general. L'han tingut en els 4 partits en els que han tingut, en els que han estat seu. Em comentaven que de colombians el dia del Colòmbia, Congo, també n'hi havia moltíssims. Per aquí també va passar Corea del Sud i també amb molta animació per part dels coreans. I avui es veuen sobretot samarretes espanyoles, us haig de dir, per la zona de l'estadi, per la zona del FIFA Fan Festival. També moltes samarretes de Mèxic, encara que avui no jugui Mèxic. Jo crec que se l'han posada i no se la trauran durant tot el Mundial, com a mínim fins que quedin eliminats. I sí que se'n veuen també de samarretes d'Uruguai, però la previsió és que el 80% del camp estigui avui animant a la selecció espanyola.
0: Luis de la Fuente, Sònia, no farà un sol wagon, no? I farà una rotació de nou jugadors, eh? Que no?
1: No, clar, en aquest cas és que hi ha cert perill fins i tot de que va quedar en terceres. De quedar eliminada, jo crec que... Vull dir, no? Segur?
3: Segur.
1: Però de que va quedar en terceres, si Espanya perd i Cap Verd golegés l'Aràbia Saudita, hi hauria aquesta opció. I, per tant, avui Luis de la Fuente, a més, el que li interessa, sobretot, és mantenir aquesta sensació de confiança que s'ha recuperat després de guanyar l'Aràbia Saudita. I, per tant, potser hi ha algun canvi respecte a l'11 de l'Aràbia Saudita. No serà la Minyamal, aquest ja podem avançar que serà l'11 inicial, però sí que podria haver-hi algun canvi puntual respecte a l'11 que va jugar. Tot i així, la previsió és que en principi seria el mateix, amb un Unai a la porteria, defensa per Porro, Laporte, Cubarsí i Cucurella. Al mig del camp va funcionar i hauria de tenir continuïtat Rodri, Pedri, amb Olmo a la mitja punta, que això permet que Pedri baixi més a la base com juga el Barça i com li agrada jugar a ell, més de cara al joc. I al davant, Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena. Potser jo, la posició de Baena és la que posaria en dubte que pugui haver-hi algun canvi, perquè ha estat la posició on més ha dubtat, jo crec, que Luis de la Fuente durant tot el Mundial, però ho veurem de seguida que sapiguem l'11.
0: No sembla que aquest Uruguai, amb tot l'enrenou que ha explicat des de Mèxic, amb els jugadors mig revoltats amb Bielsa, sigui una selecció que avui pot passar de tot, evidentment, perquè això és un esport, però... Entre que ja l'Uruguai ja no és l'Uruguai d'altres anys, Sònia, com ho veus?
1: No, clar, bàsicament, mira, això ho explicava Bielsa que ell, evidentment, no estava especialment satisfet del joc del seu equip en els dos primers partits, però deia, el fet de jugar contra Espanya, és a dir, una selecció aparentment superior, pot fer que de la necessitat donem la nostra millor actuació en aquest Mundial. I aquesta és l'esperança que té Uruguai, que avui ha de canviar força la cara si el que vol és classificar-se. És que, clar, ara estàvem parlant de les seleccions que amb 3 punts passaran. Si l'Uruguai avui empata, tindrà 3 punts, però el gol average de 0. I aleshores està força en risc, que amb un empat pugui passar. Per tant, han d'anar per la victòria. Espanya té 4 punts, Uruguai en té 2, Cap Verd en té 2 i Aràbia Saudita en té 1. Home, podria passar que Cap Verd i Aràbia Saudita empatessin i aleshores haurien d'anar a buscar els criteris de desempat. Però, en principi, ara mateix Uruguai segona, si empatés i Cap Verd i Aràbia Saudita empatessin, probablement Uruguai passaria com a segona, però el normal és que Cap Verd pugui guanyar també l'Aràbia Saudita. En aquest grup han passat coses molt estranyes, eh? I aleshores l'Uruguai necessita guanyar, perquè amb un empat ho tindria difícil per passar com a tercera.
3: I què els hi passen als jugadors uruguaians amb Bielsa?
1: Sí, les informacions de les últimes hores expliquen que els jugadors van demanar una reunió amb Bielsa per explicar-li que no estaven d'acord amb el ritme dels entrenaments, que eren massa intensos i estaven provocant lesions. Aquesta tarda parlàvem, per exemple, de Araujo, que en principi avui tampoc no jugarà i que es va lesionar al principi de la concentració, i és una de les lesions que els jugadors culpen del sistema d'entrenaments a Bielsa, i que volien canviar això, i també fins i tot li demanaven canvis tàctics, perquè ja sabeu que Bielsa té una manera d'entendre el joc, que és emparellar-se amb el rival, és un home contra home a tot el camp, i considera que, per exemple, avui, i ho explicava ja a la sala de premsa, si volen plantejar problemes a Espanya, el que han de fer és que Espanya tingui la menys pilota possible. Doncs els seus jugadors no acaben d'estar d'acord. Per informacions publicades a Uruguai, li haurien demanat també a Bielsa jugar una mica més a la contra Espanya. Mm-hmm. Jo crec que veurem l'Uruguai que vol Bielsa, tot i que els jugadors se li han mig revelat. Aquesta reunió va ser de gairebé una hora amb un monòleg d'aquests de Bielsa. Mm-hmm. Vaja, si el sentiu en sala de premsa, us podeu imaginar com devia ser la reunió. I entre aquests jugadors que es revelaven, explicàvem avui al Tot Costa, que un és Fede Valverde, que ja ha tingut problemes aquesta temporada.
3: És raro, perquè Xavi Alonso no és gaire de revelar-se, Fede Valverde.
1: No, exacte. Doncs veurem, aquest és l'ambient previ al partit. A vegades d'aquí acaben sortint coses estranyes, però realment no és el millor ambient per afrontar-se davant una selecció espanyola bastant més fiable en els últims temps.
3: Ricard, quin partit t'imagines?
2: Bé, doncs mira, amb tot això que explica la Sònia, amb dubtes, perquè no sé si els jugadors faran cas a Bielsa o no. I clar, és tan exigent el que els hi demana, no? L'efecte mirall i aquesta marca individual per tot el camp tradicional, com diu la Sònia, que no sé si els jugadors de l'Uruguai diran, escolta, mira, sí, molt bé, els hem de perseguir, però saps què farem? Ens recollirem i ja sortirem a la transició. O si plantejaran aquests duels individuals amb una mica menys d'alçada, cosa que ja ha fet l'Uruguai en aquest Mundial, tot i que va jugar contra equips que no eren gaire proactius i per tant tampoc no vam veure l'Uruguai recollida gaire. No sé, tinc dubtes, molts dubtes. La intuïció em diu que serà un partit molt còmode per a Espanya. I que l'Uruguai avui dirà adéu i Bielsa també a la seva etapa com a seleccionador. Quan les coses estan així, amb mig campionat i no tens una selecció amb incapacitat individual per resoldre compromisos, home, diríem que és l'escenari perfecte per estavellar-te. No m'espero gaire de l'Uruguai avui, la veritat.
3: A tu, Àlex, també et sorprendria l'X2 en aquest partit?
4: Sí, em sorprendria molt. Jo també veig un partit plàcid per a Espanya, perquè crec que Espanya, després del segon partit, s'ha posat bé, la vaig veure molt millor. I després perquè l'Uruguai futbolísticament no ens ha despertat res, no? Jo sí espero un Uruguai, diguéssim, el pla Bielsa. Jo crec que no tindria sentit, preveient que és el seu últim partit, probablement, o molta probabilitat, que traicionés a la seva idea, i el que faran segurament és baixar una miqueta, no?, aquests metres que dèiem, no anar a pressionar dalt, però sí veurem emparellaments. I en aquest escenari, Espanya, jo jo crec que és molt forta i, per tant, li veig un partit favorable, però ho hem de veure.
3: Àlex, amb l'Àlex sempre li demanem que posi la lupa en alguna faceta, en algun aspecte, vaja, més que faceta, en algun aspecte futbolístic determinat. I avui et vol centrar, Àlex, en l'associació de Lamine i algú altre, és a dir, el company de banda de Lamine. Això per tu és important, no ens val qualsevol altre jugador.
4: Per mi és molt important. Hem parlat molt després del segon partit de la influència de Lamine, la de Dani Olmo fins i tot, però per mi el lateral dret de la selecció té molta influència, perquè és el company de banda de Lamine, del jugador que més et marca el joc de l'equip. El primer partit vam veure Marcos Llorente i en aquest segon a Pedro Porro. Crec que és important perquè què ha de fer el lateral? És a dir, el company de banda de Lamine el que ha de fer és allunyar-se i deixar-li espai quan Lamine tingui aquestes situacions d'1 contra 1 favorables. L'ha de doblar quan vegi que té ajudes defensives i, per tant, té inferioritat per intentar arrossegar alguna marca i donar-li ajudes. Li ha de fer arribar la pilota molt ràpid i després ha d'estar molt atent a la primera pressió, no? La pressió després de pèrdua, perquè doncs, Lamine probablement és el jugador que perdrà més pilotes per intentar-ho i ha d'estar molt bé. I tot això s'ha d'entendre. Per fer-ho bé, s'ha d'entendre el posicionament. Per això Koundé i Eric funcionen també en el Barça. I aquí ho entén bastant millor Pedro Porro que Marcos Llorente. El primer partit, Marcos Llorente, tot i ser probablement millor jugador que Pedro Porro, diguéssim que aquella frase que deia Valverde, no?, que es muntava a sobre del jugador, no?, massa a prop, molt a sobre de Lamine Yamal, i no li deixava situacions bones en els minuts que va estar al camp, no? Hem de pensar que Marcos Llorente va tenir 82 passades en aquest primer partit, només 18 van ser camp propi. En canvi, Pedro Porro ho va repartir molt bé, va ser molt respectuós i crec que ho va millorar. Jo crec que tornarem a veure Pedro Porro, crec que Marcos Llorente el veurem més aviat poc en aquesta posició quan jugui Lamine, i fins i tot et diria que no hem de descartar a Eric en algun moment del campionat com aquest lateral dret.
3: I, Ricard, què et sembla això que diu l'Àlex? I estàs d'acord?
2: Home, és interessant. No sé, jo no vaig tenir tampoc la sensació que Marcos Llorente interferís tant en aquells minuts de Lamine Yamal, eh? Però no ho tinc tan estudiat com l'Àlex. A mi, per sensacions, no crec que hi hagi un canvi tan notable. Però és veritat que potser Marcos Llorente és més expansiu, li costa més controlar posicionalment, perquè ell no és un lateral dret d'origen, és un migcentre. Pedro Porro és més un jugador de carril i acostumat més a jugar a l'exterior i, per tant, dominant millor les situacions d'espai-temps. Podria ser, crec que tots dos són laterals diferents. El que no arribo encara a concloure és la influència que té això en la convivència amb Lamine Yamal, però sí que crec, com l'Àlex, que avui repetirà Pedro Porro perquè va fer un bon partit i si no hi ha contraordre podria continuar per aquest camí.
3: Molt bé. Mira, deixeu-me acomiadar l'Àlex, que té feina a la tele, ja el reclamen. Àlex, gràcies, ens sentim diumenge, eh?
4: Aquí estarem.
3: Vinga.
4: Plaer, gràcies.
3: Fins ara. Sònia, un parell d'aspectes. Guadalajara és una ciutat, no tant potser com Ciutat de Mèxic, però on l'altitud és protagonista.
1: Sí, és un efecte que haurem de tenir també en compte en el partit d'aquest vespre. Primer, que és el primer partit de la selecció espanyola en aquest Mundial a l'aire lliure. Ara mateix som a uns 29 graus, per tant la calor es pot notar. Tot i així, us haig de dir que no és una sensació asfixiant. No hi ha l'aixafogor que, per exemple, hi havia a Chattanooga. I després, com deies, l'altitud. No és Ciutat de Mèxic, ni tampoc és Bolívia, que són 4.000 metres, si no m'equivoco, d'altitud, però hi ha 1.600 metres d'altitud i això pot acabar afectant el rendiment dels futbolistes, sobretot pot ser que acabin una mica més cansats. Veurem. Diríem que en la prèvia hi ha diverses excuses si no veiem un bon partit de futbol entre els jugadors, però que en principi no hauríem de notar en excés. Per cert, et confirmava que aquí a Mèxic potser no hi ha tantes tempestes elèctriques com als Estats Units, sí, tot i que també n'hi ha, i aquesta amenaça que us comentava del partit d'aquesta tarda, i que el protocol és protocol FIFA i, per tant, s'aplica en aquest cas als tres països, a Canadà, a Estats Units i a Mèxic. Per tant, s'aplicaria el mateix protocol que ja hem vist, per exemple, en un partit de França a Filadèlfia, ho vam veure ara la setmana passada. Si cau un llamp a menys de 13 quilòmetres, el partit s'ha d'aturar com a mínim mitja hora fins que ja no es detecti cap activitat elèctrica. Haurem d'estar ben pendents, insistim.
2: Doncs el primer llamp anirem a dormir.
1: És increïble.
2: Exacte.
1: El primer llamp a dormir. És veritat que ara, que queden 2 hores i 17 minuts per l'inici del partit, mires al cel i ningú no diria que aquí pot caure una tempesta elèctrica, però ja sabeu que, afortunadament, diríem, les previsions són força més avançades que mirar al cel i hi ha alguna possibilitat de tempesta durant el partit.
3: Molt bé. Mira, avui us acomiado ja, perquè m'està esperant a l'altra banda de l'Atlàntic un mite del futbol uruguaià, Rubén Sosa. Te'n recordes, Ricard, de Rubén Sosa?
2: Al Principito, no?
3: Amb el Saragossa, eh? Sí, va jugar amb el Saragossa.
2: Davanter esquerrà.
3: Sí. No era molt alt, però recordo que... Vaja, jo era petitet i me'n recordo molt.
2: El Barça li va fer mal, algun dia.
3: Sí. A veure si ens ho recorda, Ricard, ens sentim diumenge. Que vagi bé aquesta setmana.
2: Gràcies, Sergi.
3: Sònia, va, gaudir del partit. Adéu-siau.
1: Gràcies, bona nit.
3: Adéu.

0: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
1: Una edició, la d'aquest divendres, que ja s'acaba. 5 minuts, arribarem a les 12. Encara tindrem temps de repassar els partits. Evidentment, l'Espanya-Uruguai no, però ja l'hem comentat. L'Espanya-Uruguai és a les 2 de la matinada. Aquesta mateixa hora, a les 2, també tenim el Cap Verd-Aràbia del mateix grup d'Espanya.
2: Del grup H. Totes dues tenen opcions de classificar-se, tant Cap Verd com Aràbia. Amb una victòria, Cap Verd s'asseguraria el pas als setzens. Amb un empat també ho tindria força a prop, sumaria 3 punts i quedaria 0 en la diferència de gols. Cap Verd, per cert, que busca la seva primera victòria en un Mundial. Encara no ha perdut, han estat 2 empats en aquesta primera participació en aquest Mundial. I l'Aràbia hauria d'esperar el resultat d'Espanya, però sumant els 3 punts ho tindria força fet com a tercera i fins i tot com a segona.
1: Veurem el que passa. A les 5 de la matinada hi ha un parell de partits més. Egipte-Iran.
2: Egipte, que pot fer història si passa setzens, no ho ha fet mai, ho té tot de cara per acabar primera de grup, i l'Iran també passaria si guanyés. Amb un empat dependria del resultat de l'altre partit del grup.
1: I acabem amb el Bèlgica-Nova Zelanda.
2: Amb una victòria, Bèlgica passaria, un empat també la podria classificar, però depenent de l'Egipte-Iran, i Nova Zelanda, que pot superar la fase de grups per primera vegada a la història. Seria segona si guanya i l'Iran perd contra Egipte.
1: Gràcies, Arbu. Demà te'n vas cap a,
2: demà,
1: a Mèxic.
2: Demà al matí.
1: Mèxic o Estats Units?
2: Estats Units.
1: Cap a Estats Units.
2: Primer Chattanooga, encara amb la selecció espanyola, seguint el Barça i els catalans, i després veurem si Espanya és primera a Los Angeles i si és segona a Miami.
1: I quantes setmanes hi seràs?
2: 3 setmanes.
1: 3 setmanes fins a l'últim dia?
2: Fins a l'últim dia.
1: Et sentirem, aquí al club.
2: Som-hi.
1: Vinga, va, bon viatge i bona
2: feina. Gràcies, que vagi bé. Bona nit.
1: Volem acabar avui, fora del Mundial, amb un record molt especial. Un record dedicat al Martí Trilla, company de la redacció d'Esports des del 1986 fins al 2010, l'any en què es va jubilar. Avui ens ha deixat el Martí, i per això volem enviar una abraçada molt forta a tota la seva família i amics. Al departament encara en tenim un gran record del Martí Trilla, fins i tot els que no vam arribar a coincidir amb ell. Això sí, com a oients, no oblidem els seus fantàstics Dakars i les seves cròniques relacionades amb el món dels ral·lis i del motor en general. Aquí, en aquest document que hem recuperat avui per recordar-lo, explicava els seus inicis al Dakar en una entrevista amb la Banga Busquets ja fa uns quants anys a Catalunya Ràdio.
3: L'any 86 m'entregué, a finals 86, i de cop i volta recordo que a finals de l'any... mitjans de l'any 87 em va venir el Lluís Canú, que llavors era el cap d'esports, i em va fer una pregunta que em sembla que és la resposta més ràpida que he donat a la meva vida. Diu: Martí, t'agradaria anar al Dakar? No vaig pensar ni mig segon, em sembla que és la resposta més ràpida. Vaig dir sí, i no sabia on anava. I vaig trucar un bon amic que es diu Joan Porcar, que era el primer pilot català que va anar al Dakar, i em va dir, diu, el Joan va dir: escolta, la teva vida canviarà a partir del moment que vagis al Dakar. I és clar que el Joan Porcar, un home amb molta experiència, et digui això, i llavors vam anar de tancar un despatx amb el Lluís Canut i el Josep Cuné, doncs per mi era una cosa, era tres figures d'uns de la ràdio, de tot el motor, de veritat era una experiència, i t'ho juro que vaig patir molt, vaig sortir molt tranquil perquè vaig veure que tenien confiança, tant el Josep com el Lluís tenien confiança, i a partir d'aquell moment ens vam posar a treballar, i mira, n'he fet 8, però estic molt satisfet d'aquell dia, en aquell moment, dir el sí amb el Lluís Canut.
1: El nostre record per Martí Trilla, descansi en pau, i el nostre condol a la seva família. Acabem el club, arribem a les 12, ens queda poc més d'un minut, moment de tancar aquest club de la mitjanit, aquest Mundial d'avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui, una cançó que ens transporta cap al Mundial de Mèxic, justament, de fa ja 40 anys, del 1986. Hot, hot, hot, Arrow, la cantava... Bona nit, descanseu molt, si no us quedeu a veure els partits d'aquesta matinada, les 2, Espanya-Uruguai. Nosaltres hi tornem diumenge. Adéu-siau, gràcies per ser-hi un dia més.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, una setmana després de la signatura del memoràndum d'entesa entre aquest país i la República Islàmica. El bombardeig és una resposta a l'atac iranià de dijous sobre un vaixell comercial. Segons el president Donald Trump, Teheran ha fet una violació estúpida de l'alto el foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Després del bombardeig nord-americà d'aquesta nit, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha promès una resposta ràpida i decisiva. L'atac iranià de dijous ha obligat a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Des de dimarts, l'Organització Marítima Internacional ha facilitat la sortida del Golf Pèrsic de més d'un centenar de vaixells en coordinació amb les autoritats de l'Iran i Oman, els dos països que controlen l'estret d'Hormuz. Més notícies, Oriol Pujador.
2: Mentre això passa a l'Iran, a Washington s'ha signat aquest divendres un acord marc entre el Líban i Israel que ha de permetre la retirada gradual de l'exèrcit israelià del sud del país àrab. L'acord s'ha signat amb la mediació dels Estats Units. El secretari d'Estat Marco Rubio diu que això només és l'inici de l'establiment d'una cooperació per establir les bases per una pau i seguretat duradores.
3: Avui, com he dit a totes les parts, és el principi del principi. Hi ha molta feina per fer. No subestimem de cap manera la dificultat de la tasca que tenim al davant, però entenem que és important i és clau, i ens sentim honrats d'haver contribuït a fer-ho possible.
1: A Catalunya, els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Bavorta, al Pallars Sobirà. L'han localitzat aquest divendres després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta per aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia després d'haver coronat el cim. Efectius del GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Inps.
2: Un equip d'emergències dels bombers de la Generalitat, membres del SEM i també de Protecció Civil, viatjaran aquest dissabte cap a Veneçuela per ajudar a rescatar persones atrapades pels edificis caiguts dijous en el doble terratrèmol que hi va haver al país sud-americà. El balanç provisional de víctimes s'ha enfilat aquest divendres per sobre del miler de morts i uns 3.000 ferits. La presidenta interina Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
4: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
1: A la franja de Ponent, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i de moment encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Pel que fa al foc declarat aquest divendres a Tiana, al Maresme, els bombers han aconseguit ja controlar l'incendi que ha cremat prop d'unes 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver-lo provocat. El foc no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges, però ha obligat a confinar temporalment la població de la zona afectada dels voltants. Una avioneta ha impactat contra l'edifici més alt de Pequín, a la Xina. De moment, les autoritats xineses no han informat de víctimes ni tampoc han donat una versió oficial de l'accident que ha tingut lloc en una de les zones amb més activitat empresarial de la ciutat. Pequín, Francesc Canals.
5: Des d'un gratacels veí s'han gravat les poques imatges de mòbil de l'incident que mostren les restes de l'avioneta que ha impactat contra l'edifici més alt de Pequín, la Torre Citic, el fons d'inversió Sobirà de la Xina. Eren pocs minuts després de les 6 de la tarda, les 12 del migdia a Catalunya. Ha corregut alguna foto d'un parell de vidrieres trencades per l'avioneta als pisos alts d'aquest gratacels de 528 metres. Pequín no ha ofert d'entrada una versió oficial, malgrat ser un cas absolutament insòlit. L'activitat al cel de Pequín està totalment controlada.
1: I els esports, nova jornada del Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final: França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
2: També el Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent.
1: El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc.
2: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments. El Gran Premi dels Països Baixos a MotoGP té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta que fractura. Tot i la caiguda, Márquez i el seu germà Marc han passat directament a la Q2.
0: Fins aquí les notícies.
6: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
7: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
6: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
7: Revolució 4.0, els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
6: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A partir del segle XV i durant bona part de l'edat moderna, arreu d'Europa va sorgir una suposada pràctica, la bruixeria, que aparentment atemptava contra l'ordre establert i la religió cristiana. La persecució de la bruixeria va resultar especialment cruenta i macabra a Catalunya. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
9: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.

0: Comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que arriba a les sales de cinema Obsession, una pel·lícula que explora la cara més fosca de l'enamorament a partir de la història d'un noi que no gosa declarar-se a la noia que li agrada. Ella el té tancat a la zona de l'amistat i la situació està encallada des de fa temps. Fins que, a través d'elements sobrenaturals, aconseguirà el contrari, que ella s'enamori perdudament d'ell, que es torni boja per ell, que s'hi obsessioni, fins al punt que la situació acabarà sent molt pertorbadora. La pel·lícula porta aquest punt de partida fins a l'extrem, aprofitant de passada per parlar de la línia fina que hi ha entre l'enamorament i la psicopatia. En parlarem tot seguit perquè ha estat una de les grans sensacions del terror d'enguany, amb un gran èxit de taquilla als Estats Units, i s'espera que també sigui un èxit a casa nostra. I estigueu atents també a la segona part del programa. Perquè Akira torna a les sales de cinema, i ho fa en 4K, una ocasió perfecta per endinsar-se en una pel·lícula que, per molts, ens va canviar la percepció del que podia ser una pel·lícula d'animació. N'analitzarem totes les capes, la històrica, la social, la política, la filosòfica i, evidentment, la cinematogràfica. I descobrirem que continua sent molt moderna i vigent. Una pel·lícula fonamental no només de l'animació, sinó del cinema en general. Això serà després, perquè ja sabeu que ens agrada començar sempre el programa amb la nostra estona de prescripció. Tarik Porté, Ofèlia Carbonell, com esteu?
2: Molt bé.
3: Bé, molt bé.
1: Ara repassarem les estrenes i ajudarem els oients a triar perquè així es quedin només amb el millor, tant pel que fa a les pel·lícules com pel que fa a les sèries. Comencem amb les novetats a la cartellera i això vol dir començar per l'amor malaltís d'Obsession.
4: I think about you all the time, Nikki. When I try not to. You're in every song I listen to. You were the only person that was nice to me when I moved here. And at first I thought maybe you'd...
1: Té molta mala llet aquesta pel·lícula perquè no és gens difícil identificar-se amb el protagonista quan descriu la sensació d'enamorament. Aquest moment en què diu que pensa en ella tota l'estona o que ella és a totes les cançons que escolta. Vull dir, qualsevol que s'hagi enamorat pot reconèixer la sensació i alhora crec que també és força fàcil admetre que aquesta sensació té un punt d'obsessiu que no és gaire sa i que la grandiloquència a l'hora d'expressar les emocions, sempre en absoluts, té alguna cosa nociva. I la pel·lícula explora exactament això, com l'obsessió derivada de l'enamorament pot ser més que romàntica, terrorífica.
2: Sí, sí, de fet, ara ja que nosaltres ens hem fet aquesta mena de Barbenheimer, no?, amb Backrooms i Obsession, a mi Obsession m'ha agradat molt, he gaudit, tot i que he de dir que té més capes de les que sembla, no? És una pel·li bastant fosca, tot i que parteix d'una història que ens sona molt, no?, que podria ser una història tipus Contes de la Cripta o La Dimensió Desconeguda, no?, aquesta...
1: Absolutament, de fet... Us diré més, jo diria que hi ha un episodi de La Dimensió Desconeguda on passa, no sé si exactament això, però sí que hi ha un episodi que se centra en aconseguir l'amor d'una altra persona, no sé si a través d'una poció, no me'n recordo quin és el sistema, però hi ha un episodi de La Dimensió Desconeguda que és exactament això. L'únic que aquí, en comptes d'una poció o el que sigui, és com una mena de bastonet, no?, que li has de demanar un desig...
2: I el trenques.
1: I trenques el bastonet.
2: Que, de fet, a Weapons també...
1: I el desig es fa realitat, no?
2: Sí, a Weapons també trenquen un bastonet i també passen coses. Haurem d'anar amb compte amb què trepitgem.
1: Bueno, és aquesta idea de vigila amb el que, amb el que desitges, que aquí es va... Però aquí es torça molt més del que pot arribar a torçar-se en un episodi d'una sèrie antològica.
2: Clar, i he de dir que, malgrat ser una història que ens soni, no?, i que hi haguem vist mil vegades, o sigui, ho fa de manera que sembla fresca, no?, i que et sorprèn i que no és tan previsible com pot semblar al principi. A més, m'agrada molt la mirada del director, que li veig com una cosa generacional, i amb això vull dir com d'aconseguir un terror molt contemporani d'ara. Només al principi de la pel·lícula ja hi ha una escena, no?, on t'ensenya que el protagonista no està en un bon lloc psicològicament o emocionalment, no?, com la casa, tota la casa està fosca i està batut, i hi ha un pla que és ell estirat al llit mirant la pantalla del mòbil, no?, i veus tota la foscor, tot el negre que hi ha a la pantalla que sembla que se'l vulgui engolir, no?, i que és al final una cosa que crec que és la realitat, malauradament, de molt joves, no?, aquesta cosa de podrir-se al llit i poder acabar en racons que et poden radicalitzar o que et poden aïllar encara més de l'internet, no? Llavors jo crec que la pel·lícula, tot i que és divertida de veure, sorprenent i tot el que vulguis, té aquestes capes, no?, que semblen més profundes i et porten a reflexionar.
1: Clar, o sigui, en principi la pel·lícula té una... És a dir, té un punt de partida molt clar, que és aquest desig que aquest noi fa, que evidentment la noia que passa absolutament d'ell, que el té tancat a la zona d'amics, doncs ell agafa el bastonet, trenca i diu, sisplau, que la noia es torni boja per mi, i efectivament la noia es torna boja per ell, i a partir d'aquí és com això sortirà molt malament. A mi el que em sembla més interessant de la pel·lícula és com aconsegueix barrejar de maneres molt diferents i des de llocs molt diferents aquest enamorament, tant el que té ell primer cap a ella com el que després té ella cap a ell, amb el terror. És a dir, ell mateix, només començar la pel·lícula, a la primera escena està assajant com declarar-se a la noia, no? I ho assaja amb uns amics, fa l'assaig. I hi ha un amic que li diu, no li diguis això, que és molt creepy, és molt pertorbador. I ja és un primer indici de dir, bé, és que en realitat enamorar-se, especialment enamorar-se d'algú quan aquest algú no t'està corresponent, és molt pertorbador.
2: Sí.
1: És que ho és. I moltes cançons d'amor són molt pertorbadores. Aleshores, m'agrada molt que la pel·lícula des del principi t'estigui dient, no, és que quan tu estàs enamorat no estàs tan lluny de ser algú que fa molt mal rotllo.
2: Sí, a més, com explora molts d'aquests límits, que al final són límits difusos, no?, en aquesta cosa de l'obsessió, no?, i que sa, que no, que passa a ser violència, que no, és delicat. I jo crec que aquí juga molt bé perquè l'arquetip de la nòvia o xicota obsessiva o boja fins i tot s'ha tractat en ficcions i sobretot a internet de manera còmica, que fins i tot és un mem, no? I també hi havia una sèrie que es deia Crazy Ex-Girlfriend, no?, que jugava una mica amb aquesta cosa. Llavors, jo crec que aquí el que és interessant és que el director, tot i que l'actriu, que per cert ho fa molt bé, té coses que semblen, no, com histròniques, boges, no sé què, hi ha com aquesta atmosfera tota l'estona al voltant, aquesta música que anem sentint, no, la manera com te l'ensenya, que et porta tota l'estona en aquesta estranyesa, no humanitat, aquesta cosa del... que en anglès diríem uncanny, no? Aquesta cosa que et fa dubtar de la pròpia realitat, no? I que et fa pensar en els personatges ells mateixos dubtant de la realitat, tant de l'enamorament com de la seva, el que els envolta.
1: Clar, és que per mi el gran encert de la pel·lícula és que podria centrar-ho en el fet que ella és terrorífica, no? Perquè ella s'obsessiona amb ell, diguéssim, de forma sobrenatural, i per tant el seu comportament és com molt exagerat i molt histriònic, però el que fa és les dues coses, és a dir, ella fa por, però ell fa por. I de fet, la part d'ell és la més interessant per mi, perquè és un personatge que és el típic pobret que està enamorat de la noia, que no li fa cas, i el típic pobret aquest pot arribar a fer molta por, i de fet, el concepte mateix de dur a terme aquesta mena d'encanteri i desig per aconseguir-la en ella, el que hi ha darrere d'això, és a dir, la idea de faré el que faci falta, fins i tot manipular-la a través d'aquesta branqueta per aconseguir-la, és molt pertorbador, i penso que parla molt sobre com algunes persones són capaces de fer el que faci falta, i quan dic el que faci falta, evidentment, no vull dir trencar bastonets i demanar desitjos, sinó, per exemple, fer sentir culpable a una persona per aconseguir que la persona accedeixi a una cita o que accedeixi a altres coses, a tenir relacions sexuals, o que intentin argúcies argumentatives del tipus, però per què no estàs amb mi si jo sóc molt bona persona? Perquè és que el paio realment és el prototipus de noi bo que no t'estimula gens, no? I desenvolupa, és la mena de personatge que pot arribar a desenvolupar tota aquesta sèrie d'argumentaris per fer que la noia que ell vol li faci cas. I aquí té un sistema, diguéssim, que és aquest, que és sobrenatural, però al final la pel·li no deixa de parlar del fet de voler imposar el que tu vols sobre una altra persona.
2: Sí, és que a mi em feia pensar molt, per exemple, en notícies que hem estat veient aquests anys, no, amb la intel·ligència artificial generativa, no, com es creen imatges de dones sense el seu consentiment, i com hi ha aquesta cosa de... una soledat extrema o sentir-te marginat d'un entorn que a vegades et porta el desig de posseir de manera totalment violenta, no?, el cos de les dones. I jo crec que el director aquí fa una cosa molt encertada, que és que, tot i que hi ha el sang i fetge, no?, que a vegades ens agrada veure en aquest tipus de pel·lícules i que se sent molt festival, no deixa de recordar-nos que doncs que l'únic mostre no és la noia, no? I t'ho fa, per exemple, fixant la càmera gairebé com assenyalant el protagonista perquè tu també l'assenyalis i vegis com no, ell mateix no vol aixecar la vista perquè fins i tot s'avergonyeix del que ha fet, no? I en altres moments on s'explicita que la noia, tot i haver-se transformat, no sembla molt contenta d'estar allà, sembla que hi ha alguna cosa no, que no està bé en ella,
1: hi ha
2: no?
1: Una escena que no explicarem, que és molt crua, és molt a l'inici, eh?
2: Sí.
1: Però que és molt crua, on tu veus que aquella noia no vol estar allà clarament i ell és o no vol veure, que aquesta és una altra cosa, o veu i tira endavant igualment. I em sembla que és una pel·lícula interessant perquè parla sobre això, sobre el fet de com una persona pot arribar a ser capaç de fer veure que hi ha uns símptomes allà que la persona no et vol i tu te'ls saltes, i a mi això em sembla que és molt interessant i ho he vist molt poques vegades al cinema, en una pel·lícula, una sèrie, el que sigui.
2: Sí, i l'altre butxulo, no? La manera d'ensenyar aquest resultat, aquest monstre, no? La noia que si diem que és histriònica, que fa coses estranyes, no, molts cops no se li veu la càmera, no? Queda com... parla amb el cap mitja fora del pla, o veus, hi ha un joc de llums, no? Que fa que els ulls li brillin d'una manera... gairebé, no sé si robòtica,
1: sí,
2: no?
1: Sí, bueno, és que hi ha moments que es mou com un fantasma,
2: sí.
1: O que fa moviments que són paranormals o que són estranys, i també dius, escolta, si tu et poses a la pell del noi,
2: sí.
1: I si no tinguessis cap interès en la noia, sortiries corrent, sí. Perquè el que tens davant és clarament, no sé, un fantasma, un esperit o un el que sigui, però com que vol el que vol ell, doncs ell tira endavant... passi el que passi.
3: I una cosa molt interessant en tots aquests... estava parlant al principi de Backrooms, no? Obsession, d'aquests cineastes que han nascut i crescut d'alguna manera en un entorn ja molt eminentment audiovisual, que és aquest minimalisme, és a dir, aquesta poca necessitat de pocs recursos per il·lustrar molt bé segons quines situacions. Això que comentaves de com jugar amb el pla perquè entenguis quin és el punt de vista i quina és la situació sense necessitat de subratllar, que és una cosa que contrasta molt moltes vegades amb el que estem veient, per altra banda, a la televisió o a certs productes que t'estan fent tot el contrari, que és sobreexplicar o sobrepronunciar coses, no? Em sembla que, com sempre, el terror no deixa de ser un llenguatge que ens porta a com serà en el futur el mainstream o el llenguatge més interessant del cinema.
5: No, no, no.
6: What?
5: No.
1: És clar, el personatge, que per cert que bé que ho fa l'actriu, que es diu Inde Navarrete, i que tindrà ofertes per donar i per vendre després d'aquesta pel·lícula, el personatge es comporta com una autèntica llunàtica durant molta estona, té reaccions que no tenen cap mena de sentit, ara vol estar amb ell, ara es posa a plorar, és a dir, hi ha tot de... Primer, l'actriu ho fa extraordinàriament bé, i després hi ha tot de senyals que el tio hauria de fer-ne cas i no en fa cas.
2: Sí, ja, per això hi ha moments que són una mica... que tenen aquest punt de comèdia, no?, perquè agafa moltes convencions, no?, d'aquesta idea de nòvia psicòtica o boja, no?, que hem vist tant, no?, quantes vegades hem sentit, no?, és que la meva ex estava boja, no sé què, no?, doncs juga amb això i li dona... ho transforma, no?, i aquesta gairebé acaba sent com una final girl o noia final, mentre és alhora el monstre, no?, però també ella mateixa lluitant per la seva supervivència.
1: No, jo entenc perfectament l'èxit que ha tingut als Estats Units, perquè realment allà ha arrasat la taquilla, veurem què passa aquí, però ho entenc perfectament, perquè és una pel·lícula que hi vas com una pel·lícula de terror, que en principi es mou dins d'una premissa tirana senzilla, es mou dins d'una premissa

0: Ella, al meu voltant, tothom gaudia molt, tothom reia. Jo li trobava un punt molt melancòlic i molt més fosc, potser, que els meus companys.
1: És que el té.
0: Sí, i que, o sigui, que em portava com potser una mica en un altre punt, però sí, sí, tinc ganes de veure què pensa la gent al meu voltant.
2: Jo crec que, de fet, marcarà un hit bastant important en els nous models industrials, perquè venia, és com, de nou, Backrooms, no? que és un d'un cineasta molt jove que penjava els seus vídeos a YouTube gratuïtament. Cary Barker, el director, va fer una pel·lícula anterior, hi ha un llargmetratge d'hora i poc, que va penjar i està gratuïtament a YouTube, i ara ha fet un èxit absolut que ho està petant a taquilla.
1: Doncs Obsession, que és la primera estrena de la setmana a les sales de cinema, novament, com dic, una estrena molt interessant, que parla sobre coses que potser de vegades no volem mirar gaire, i estic amb tu, Ofèlia, que és una pel·lícula que a mi em va fer més entristir i reflexionar que no pas riure, o com vas a veure, de vegades vas a veure una pel·li de terror una mica per riure de la salvatjada que sí. Et plantaran al davant. Jo penso que no era el cas.
0: Sí, hi ha salvatjada, aquí també.
1: També n'hi ha,
0: sí,
1: també sí. N'hi ha, però penso que acaba dominant la resta del missatge que tenen també a la pel·lícula. Aquesta és una estrena, però en tenim més. I feel perquè avui també ha arribat als cinemes Nino, una pel·lícula francesa que desembarca a casa nostra després de rebre molts elogis pel seu protagonista, el Théodore Péguelan, que va rebre el premi al millor actor revelació de la Setmana de la Crítica de Cannes de l'any passat, i també en l'última edició del César. De fet, segur que recordeu que quan van fer una tria d'actors joves per seguir de prop amb el Joan Pàmies i la Marta Ferrer, aquest actor ja ocupava un lloc destacat a la llista. Ha treballat molts directors de prestigi, com per exemple Xavier Dolan o Ari Aster, però és aquesta pel·lícula, dirigida per el cineasta Pauline Loquet, la que l'ha col·locat definitivament al mapa. I interpreta un noi que va al metge perquè té una molèstia a la gola i li diagnostiquen un càncer. I aquí la directora fa el que jo diria que és clarament un homenatge a Agnès Varda i a la seva pel·lícula Cleo de 5 a 7, tot un clàssic de la Nouvelle Vague, que segur que recordeu que té com a protagonista una cantant que espera durant dues hores el diagnòstic d'un possible càncer. Aquí la pel·lícula té un marge temporal també, en aquest cas un marge postdiagnòstic, ja que el protagonista dedicarà els 3 dies abans de començar el tractament a recórrer els carrers de París per assimilar la situació i retrobar-se amb diferents personatges.
2: Aquesta pel·lícula, de fet, tu ho deies molt bé, Toni, invoca a Varda, també diria que invoca inclús a Bresson, però no ho fa gens des de la grandiloquència, tampoc explica aquesta història des de la grandiloquència, sinó des d'aquests 3 dies, no? Des d'aquests 2 dies i mig, entre el moment en què diagnostiquen per sorpresa aquest càncer i ha de començar el tractament. És molt interessant com la proposta que fa en aquest sentit la directora, en el qual doncs, aquest personatge es troba absolutament perdut en un entorn que de sobte tot està fora de lloc d'alguna manera. No? I comença, per exemple, en una escena de l'hospital en la qual doncs, està a la consulta, en la qual li donen aquesta pèssima notícia, i l'hospital tota l'estona està en reforma, sentim cops de martell, sentim... alguna cosa no va bé. I tota la proposta, tot aquest recorregut durant aquest cap de setmana que fa aquest personatge encarnat magistralment per Théodore Pellerin, és una mica el mateix, no? Tota l'estona, d'alguna manera, el destí li està donant l'esquena. Vol tornar a casa, no pot, està tota l'estona trobant-se amb personatges d'una manera, diguéssim, que enfatitzen aquesta sensació de desconcert, d'inseguretat, de sobte estar fora de lloc. Hi ha una escena, per això deia, parlava de Bresson, en la qual doncs, entra a una cafeteria, necessita anar un moment al bany, i la noia li diu, però vols un cafè? I ell diu que no, i l'escena següent veiem que està sostenint un cafè. Tota l'estona el destí està contradient els designis doncs, o el que voldria aquest personatge, i crec que és molt intel·ligent aquesta manera de proposar doncs, i de jugar amb els elements del seu entorn sense entrar en grans efectismes o en terrenys que podrien fàcilment entrar en una certa grandiloquència o una certa, diguéssim, excés emocional, no?
1: I realment... anava a dir que realment la feina de l'actor del Théodore Péguelan és que sense la seva feina no se sosté la pel·lícula. És que és ell tot sol, bàsicament, caminant pel carrer. es troba amb diversos personatges, però realment és el perfecte exemple de sostenir una pel·lícula tu sol.
2: Sí, sí, absolutament. Crec que és un, és un actor que representa molt bé una certa tendresa, un cert desconcert, també un diguéssim, un moment molt vulnerable, transmet molta fragilitat, tot i ser un home gran, diguéssim, un senyor...
1: Sí,
2: que,
1: és alt.
2: Sí, un noi que té molta planta. Mm-hmm. I tot aquest extraviament, no?, en aquest moment en el qual es va trobant amb amics, amb desconeguts, amb persones amb les quals es retroba, em recorda

0: recorda, fet, molt una pel·lícula molt reivindicable del cinema català, que és El camí més llarg per tornar a casa, de Sergi Pérez. Juga una mica també amb aquesta sensació de que has sortit d'un lloc que és la teva zona de confort i aquest personatge que interpreta Théodore Pellerin està tota l'estona que no sap com reaccionar ni com explicar això, perquè clar, una situació com aquesta és molt difícil, diguéssim, saber com l'afrontes, ja no només tu, sinó com l'exposes i com de sobte passes de ser una persona, entre cometes, sana a una persona, entre cometes, malalta, no? I com aquesta vulnerabilitat l'expresses en l'exterior.
1: Abans deia, Estàric, que la pel·lícula intenta no tenir excessos sentimentals o emocionals, que estic completament d'acord. En gran part jo crec que això és perquè, clar, la directora, aquí hem d'explicar que va perdre el seu company a causa d'un càncer i, per tant, està explicant la pel·lícula des d'un lloc molt concret i crec que ella, aquesta voluntat de no fer-ne una cosa excessivament sentimental ni fosca, ja estem escoltant això, la cançó que estem escoltant de fons sona a la pel·lícula, sí, perquè us ho imagineu, doncs crec que forma part de la seva idea de parlar-ne, però parlar-ne des d'un lloc que no sigui particularment tràgic, tot i que, evidentment, doncs és molt dur el que explica la pel·lícula, clar.
0: Totalment. Pauline Loquet jo crec que és molt lúcida. Es nota molt que hi ha, diguéssim, una certa visceralitat a l'hora de voler explicar aquesta història, i una visceralitat que no té a veure, precisament, com dius, no?, amb aquesta necessitat de portar la part més tràgica o terrible de la situació, sinó d'aquests petits moments o d'aquest moment d'impàs, d'aquesta transició en la qual, doncs, trobes aquesta incertesa o aquesta, sí, lloc, fora de lloc, no? Crec que en aquest sentit també vaig pensar en una altra cineasta catalana, que és Carla Simón, amb Estiu 93, en aquest sentit que és una òpera prima que transmet una necessitat i una lucidesa a l'hora d'explicar una cosa que és difícil fer-ho amb aquesta, diguéssim, d'aquesta manera tan enlluernadora, si no és des d'una certa primera persona.
1: Doncs Nino, segona proposta a les sales de cinema d'aquesta setmana, anem amb una tercera.
2: You know, I'm just worried that you're not going to find your stride here if you keep going off-world all the time, Cara. I'm worried you're not going to find your people.
3: Yeah, well, that's the thing, Clark.
1: És el torn ara del cinema més d'entreteniment i comercial, ja que s'estrena Supergirl, nova iteració del personatge, ara interpretat per Millie Alcock, actriu australiana coneguda per papers en sèries com House of the Dragon o Upright, que aquí interpreta una versió de Supergirl que es diferencia de Superman en el fet que ella sí que recorda la seva vida al seu planeta d'origen i no acaba d'integrar-se a la Terra. El to de la pel·lícula és molt semblant a la pel·lícula de Superman de l'any passat, però jo diria que han baixat clarament el llistó d'exigència, perquè simplifica molt tot el que expliquen, perquè ningú, però absolutament ningú, se li escapi res.
4: Sí, a mi altre cop em sap greu, perquè sembla que cada cop que s'ha de fer una pel·lícula d'una superheroïna, no, ja es fa des de la por, perquè es preveu la reacció que hi haurà per part de fans i no fans a internet, cosa que ja hem vist justament contra aquesta actriu, que jo, abans de dir el que vull dir, també diré que ho fa perfectament, que quan arriba el punt de la pel·li que ja es transforma i surt vestida de Supergirl i té una seqüència de cops de puny, és potser la part més xula de la pel·li, i que el problema no és ella, ni molt menys que s'adigui a uns cànons estètics que vés a saber qui ha imposat, no? Però sí, això que deies, estic d'acord. A mi sí que em va agradar Superman, perquè pensava que explorava com una part divertida, no, de l'heroi, i amb Supergirl m'ha semblat això, que tota l'estona m'estaven dient en paraules, literalment, en frases, no, això és perquè és això, ara jo sento això i tu sents allò altre, quan podrien com ensenyar-m'ho.
1: Sí, fer-ho visual. No, és que exposa molt. Ja sé que és una cosa que mencionem sovint al programa, i a més, moltes vegades en parlem relacionat amb sèries, no és tan habitual al cinema, però és que en aquest cas crec que el problema és que no saben a qui va la pel·lícula. És a dir, aquesta manera d'exposar tan narrativament el que has de pensar i el que està passant en pantalla, sembla indicar que es dirigeix a un públic familiar o infantil, però que tampoc tindria per què sí, que perquè és així, però és per entendre una mica el per què. Sí. Però alhora, temàticament, tampoc no el va cap a aquest públic.
4: No. Jo també pensava que potser és que buscaven un públic més infantil, no? Però llavors a la pel·lícula passen coses, no? I els dolents tenen unes motivacions que no són per nens. Que es dediquen a caçar noies joves per poder tenir fills i no sé què, no? Que això no és una cosa de cinema familiar.
1: No pertocaria, no?
4: Exacte. Però bueno, o sigui, la història, en realitat, suposo que és... Jo vaig sentir més com per donar-li una història d'origen a la superheroïna, perquè a mi em dona a entendre que això és una prèvia, de cara la veurem potser a l'univers d'aquest nou Superman que han fet, no?
1: Ja, és mentre la 1 i la 2 aquest estiu us colem això.
4: Sí, sí, exacte. Que bueno, també està bé, i si ets fan de la saga i dels herois, jo crec que té tot el sentit que la vegis i que pensis si t'agrada, no?, aquesta nova Supergirl.
1: Igualment és una llàstima que, ara que parlàvem del públic, a mi sembla que clarament, a mi... Jo he pensat, potser és que va dirigida a la canalla, però és que clarament no. Aleshores, jo arribo a la conclusió que és que simplement consideren els seus espectadors com espectadors que necessiten aquest suport gairebé textual.
4: Jo crec que també hi ha una cosa...
1: Els menys tenen.
4: Sí, crec que hi ha una cosa de por en el fet de fer una pel·li protagonitzada per una dona, una superheroïna, i recórrer a fórmules, no?, que ja saben que funcionen. Per exemple, l'argument és una cosa que hem vist moltes vegades, no?, d'un antiheroi o persona que no està en el seu millor moment, doncs s'acaba com recuperant aquesta heroïcitat a través d'un personatge vulnerable que l'acompanya, no? En aquest cas veiem a la protagonista, doncs, que tindrà d'acompanyar una nena més petita, que de fet em va fer gràcia veure que hi ha un western dels 2000 que es diu Valor de Llei, no?, que comença igual, i que no només comença igual, sinó que les nenes, totes dues, són nenes amb una trena llarguíssima de color negre, que parlen així com si haguessin de ser molt més adultes del que es veuen, no? Llavors, doncs, és el mateix arc, no? I veient-ho em fa gràcia, i vaig tenir la sensació com de mosaic, no?, de diferents pel·lis o arcs d'herois que ja coneixem que han funcionat, i em sap greu, no?, perquè ja costa que vagin bé aquestes pel·lis protagonitzades per dones, perquè ja d'entrada hi ha una comunitat, sobretot online, que ja està en contra, doncs si a sobre no t'atreveixes a fer-ho bé, doncs...
1: Ja, si a sobre no és una bona pel·lícula, això no ajuda gens ni mica, no. Va, repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat d'Obsession, de Nino i de Supergirl, i com sempre us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. Amb quina us quedeu?
0: Mira, jo recomano molt, molt, molt Nino, però la meva filia pel terror em porta Obsession.
1: Ah, estàs una mica dividit, t'arric,
0: sí,
1: aquí.
0: Sí, bastant.
1: Ofèlia.
4: Jo em quedo amb Obsession, però tinc ganes de veure què més faran amb Supergirl si surt a les altres de Superman.
1: Estaria bé que fos una mica millor,
4: sí,
1: no? Vols dir? D'acord. És difícil, realment, aquesta setmana, eh? Jo
0: molt.
1: Estic clarament entre Obsession i Nino. Ah, acabaré amb Nino, però és
0: bé.
1: Molt just, és molt just.
5: Ens agraden les pel·lícules que tenen coses a dir. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Això pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. Per exemple, Filmin i Movistar Plus han estrenat Pillion, la pel·lícula que gira al voltant de la relació de dominació i submissió entre dos homes que interpreten Alexander Skarsgård i Harry Melling, un argument que serveix a la pel·lícula per parlar sobre l'exploració del desig i dels límits que cadascú posa al seu desig. I és una pel·lícula, a més, que ha estat molt comentada, sobretot jo diria, pel caràcter explícit d'algunes escenes.
0: Sí, és l'òpera prima de Harry Lytton. Jo crec que és una d'aquestes pel·lícules que a poc a poc anirà coent-se a foc lent i que acabarà convertint-se en una pel·lícula de culte. I és, efectivament, un relat eròtic en el qual, doncs, hi ha aquesta situació de poder, de submissió, i crec que hi ha una cosa molt interessant en tota aquesta trama, que és com juga el director amb aquesta cosa que no deixa de ser una relació molt tòxica, però alhora aconsegueix trobar escletxes lluminoses, una tendresa insospitada, i a més clarament et fa sentir com el personatge de Harry Melling, veient a sobre teu un Alexander Skarsgård imponent, i amb el que tot això pot comportar per la gent que ho miri, t'agradi o no t'agradi Alexander Skarsgård, que el més probable és que sí. Per tant, doncs, diguéssim que té tot un component eròtic que em sembla molt, molt potent i que crec que la convertirà en una pel·lícula de culte.
6: This funny world.
1: A Movistar Plus incorporen Blue Moon, l'última pel·lícula de Richard Linklater, amb Ethan Hawke com a protagonista, i que hauria, apunto aquí, hauria d'haver guanyat l'Oscar per aquest paper, la meva humil opinió, interpretant el moment de decadència de Lawrence Hart, lletrista i compositor, que veu com el Broadway dels anys 40 ja no té un lloc per ell.
0: A veure, Richard Linklater i Ethan Hawke és una combinació guanyadora. Una combinació. Només per això em sembla que si no l'has vist la pots recuperar i és meravellós, i si l'has vist doncs sempre la pots...
1: És fantàstica, jo ja l'he vist i crec que la repetiré i més d'una vegada, mira el que us dic. Més estrenes. Perquè l'última d'Avatar s'incorpora avui a Disney+, és la tercera entrega de la nissaga de James Cameron, a la qual no li podeu demanar gran cosa pel que fa al guió, però és visualment espectacular, això ho té. Si teniu a casa una tele ben grossa o un projector, doncs la podeu gaudir. I en aquest cas, a més, incorporen també l'àudio en català, cosa que no passa gaire sovint. També tenim Les ovelles detectius, comèdia simpàtica on un ramat d'ovelles aficionades a les novel·les de detectius investiguen el cas de la mort del seu pastor, que interpreta Hugh Jackman. S'estrena a Amazon, també amb àudio i subtítols en català, en aquest cas. A 3 que teniu el fill, també amb Hugh Jackman, repeteix, partida doble aquesta setmana, que interpreta un home a qui se li apareix un ex amb un fill adolescent. L'ex, per cert, l'interpreta Laura Dern, i per descomptat en aquest cas, com que és el 3CAT, també el teníem en català. A Netflix afegeixen l'Elvis de Baz Luhrmann, amb Austin Butler interpretant el rei del rock, a HBO sumen Vides passades de Celine Song, gran pel·lícula, i a Filmin incorporen un clàssic com La costa de los mosquitos de Peter Weir.
0: Una pel·lícula meravellosa que jo, de fet, no havia vist i l'he recuperat fa molt poc i que jo crec que torna a confirmar Peter Weir com un d'aquests grans tapats, jo trobo, de la història recent del cinema, un d'aquests noms, a més, que parla, en aquest cas, de la relació entre humà i naturalesa, com va fer en Picnic a Hanging Rock, com ha fet a Master and Commander i a totes les pel·lícules enmig, que em sembla que és brillant i que, a més, crec que és molt lúcida a l'hora de parlar de l'indomable que és la natura i també l'indomable que és la naturalesa humana i, a més, protagonitzada per un Harrison Ford estel·lar i el seu fill River Phoenix, seu fill a la ficció, s'entén, River Phoenix, també en un paper que el va descobrir al gran públic.
5: Ens agraden les sèries que ens posen un mirall al davant. La finestra indiscreta. Amb Toni de la Torre.
1: Vinga, anem amb les sèries.
7: People go to restaurants to be taken care of, to celebrate, to relax, to not have to think about anything else for a minute. People go to restaurants to feel less lonely.
1: La novetat destacada és The Bear, que avui ha estrenat la 5a temporada, que és també l'última d'una sèrie que ha posat a prova la paciència de l'audiència, perquè d'una primera temporada excel·lent va venir després una segona extraordinària i una tercera que ja no va convèncer a tothom, i després d'això van passar una quarta que podia haver estat perfectament al final de la sèrie a una 5a que crec que només mirarem els que realment vam convertir la cuina d'aquesta sèrie en casa nostra. He de dir que a mi em continua encantant The Bear, però ara sóc perfectament conscient que estic en molta minoria, o sigui, que som molt pocs.
4: Sí, jo crec que sóc d'aquest col·lectiu, no?, que vam entrar molt, molt fort a les primeres, després vam desconnectar, no sé si volent o sense voler, però hi ha una cosa que no ho acabes de voler deixar, no?, potser pensant en aquestes primeres temporades o pel vincle que has establert amb els personatges.
1: No, aviam, jo dic que sóc d'aquesta minoria, al mateix temps sóc perfecte, o sigui, veig el motiu pel qual d'aquella primera temporada que era absolutament rodona a una segona que van saber jugar molt bé, sobretot en episodis concrets, entenc perfectament que a la tercera especialment hi hagués una part de l'audiència que digués jo crec que jo d'aquí ja desconnecto. Ho entenc perfectament. O sigui, veig les mancances que té en relació a la primera i la segona temporada, però alhora és aquella cosa que de vegades tenen les sèries que quan tu pertanys a un lloc i vols saber què passa amb les vides d'uns personatges, doncs continues allà malgrat que ets conscient que potser la sèrie ja no està en el seu millor moment. Jo sóc partidari de que la sèrie hauria d'haver acabat a la quarta temporada, però bé, si hi ha una cinquena, bueno, cinquena i l'episodi aquell que van fer al mig.
4: Sí, que vam comentar, no?
1: Sí, que vam comentar fa molt poc, fa un mes. De fet, és un episodi una mica amb intencions promocionals de cara a aquesta última temporada. Bé, doncs la mirarem i, a més, a mi m'interessa el fet que presenta una proposta temporal que és interessant perquè tota la temporada, pràcticament, passa íntegrament l'endemà del dia posterior, i això ho hem d'explicar perquè si no, no podem comentar la sèrie, a l'adeu d'en Carmi, perquè el protagonista ho va deixar tot al final de la quarta temporada, però això deia que podia ser perfectament final de sèrie. És un fet que havíem d'explicar per comentar, per explicar què ens trobarem en aquesta cinquena, i per tant, aquesta idea temporal fa que la cinquena sigui d'alguna manera un epíleg per tancar la sèrie.
4: Sí, jo crec que on ha brillat The Bear és justament en posar el microscopi, no?, en aquestes coses, ja sigui en ensenyar-te, no?, tots els colors i textures d'un plat, o fins i tot tots els colors, no?, i capes d'un personatge, que per mi els meus episodis preferits són aquests on la sèrie s'endinsa en l'univers d'un personatge fora d'aquesta cuina, no? I potser pel mateix motiu per mi on em va començar a fallar va ser que quan l'arc, la història, no?, del restaurant en si, no?, de primer que no podia seguir perquè no s'aguantava econòmicament i després si serien capaços de convertir-lo en un restaurant de prestigi, quan aquí es va tancar llavors només m'aguantaven els personatges, no? Llavors sí que trobo interessant aquesta perspectiva tant de posar-se en lo micro, que crec que li surt molt bé.
1: Sí, no, realment és una sèrie de personatges, crec que potser al principi no ho era, potser al principi era una sèrie més de doncs d'entrar en una situació molt concreta. De fet, recordo que hi havia molta gent que deia The Bear, a mi m'estressa moltíssim, no? I ara ja no estem allà. També penso que la sèrie ha pecat, sobretot a la quarta temporada, d'un excés de sentimentalisme, això que comentàvem abans, Tarik, que crec que no l'ha beneficiat gens, sobretot perquè ha estat molt evident en alguns episodis, però bueno, que ens quedarem a la cinquena a veure com acaba la sèrie, que s'ha estrenat la cinquena avui, cinquena i última, recordo, s'ha estrenat avui a Disney+. L'altra novetat de sèries d'aquesta setmana s'estrena demà i es tracta de la nova sèrie de Larry David. La sèrie té el títol de Life, Larry David and the Pursuit of Unhappiness i, bàsicament, presenta Larry David en diversos moments clau de la història dels Estats Units. Per qui no conegui el personatge, doncs el podem resumir dient que Larry David fa anys que interpreta una versió de si mateix com un individu carregat de manies, irritant i neuròtic, especialment en situacions socials, que sovint té raó, malgrat tornar boig a tothom. La idea de posar-lo a interactuar amb diferents personatges històrics és, d'entrada, força divertida. Per exemple, el primer episodi seu amb Rosa Parks a l'autobús, a la part del davant, i ella troba la conversa amb ell tan insuportable que decideix tornar a la part del darrere.
8: If you got robbed, would you prefer that it was a black man or a white man who robbed you? Good question, right? Very interesting. Think about the sociological aspects of that.
9: Why would I want to think about being robbed?
8: Yeah, I know, but if you had to, interesting.
9: Why do you think about these things?
1: I en plena Segona Guerra Mundial es troba amb el típic soldat que li demana portar una carta a la seva estimada si les coses van mal dades, i evidentment en Larry, doncs, intenta escaquejar-se.
10: If I don't make it back, I need you to do me a big favor. Can you deliver this letter to my girl Greta?
8: Me?
10: I have a few more lines I need to get down.
8: Listen, I'm very flattered. That's very nice of you to think of me in that light, but you got the wrong guy. I'm very irresponsible. I lose stuff all the time. One day I was looking around for my glasses and they were on my head the whole day.
1: Mira, ara aquest tall, aquests dos talls m'han fet molta gràcia. Sí. Malgrat he rigut, malgrat ja ho havia vist, cosa que té molt de mèrit. Em semblen idees divertides. Ja sabeu que sóc molt fan de Larry David. Però és que penso que, o tinc la sensació que són només això, són idees que s'aguanten només uns minuts i que s'acaben allargant massa. De fet, en cada episodi hi ha, doncs, potser 4 o 5 moments històrics, 4 o 5 en 30-35 minuts que dura cada episodi, i tot i així les idees es veuen allargassades.
0: Sí, és veritat, és veritat. Segurament els gags, una mica més sintètics, una mica més, diguéssim, anant a la base de la idea, serien molt més, funcionarien molt més. De fet, comença ja, que és bastant divertit. Comencem veient a Barack Obama parlant del 250 aniversari dels Estats Units, de la Declaració d'Independència, i tot comença com un discurs d'un expresident dels Estats Units, no? I veiem de sobte a Larry Clark de fons començant a ficar cullerada i el discurs de Barack Obama comença a derivar cap a una cosa molt més sorneguera, molt més divertida, i tot plegat promet. Però és veritat que hi ha tot un... diguéssim, totes aquestes espurnes, totes aquestes idees, hi ha un punt en el qual es dilueixen una mica massa aviat, o com a mínim tota la prèvia i tot el posterior de cada gag acaba, diguéssim, dilatant una mica la idea.
1: Clar, és que Obama, que per cert és productor de la sèrie, és bastant amic de la... Van a jugar junts a golf. Vull dir que pots imaginar-te perfectament d'on surt la sèrie, no? Fan una partideta de golf. Què et sembla si ara que acabes Curb, fem una sèrie sobre... No? La típica conversa, i ara de cop i volta tenim aquí una sèrie d'esquetxos, que és el que és, eh? És una sèrie d'esquetxos.
0: Sí, són esquetxos i de fet, jo crec que... Clar, jo de moment només he vist el primer episodi, i de fet m'ha vingut ganes de veure els següents, perquè m'ha recordat una miqueta un cert humor així sorneguer i un punt inclús surrealista dels Monty Python en els seus gags així com més històrics, i també tota aquesta part que em recorda bastant, de fet, a Woody Allen, i no és casual que Larry David protagonitzés una pel·lícula de Woody Allen, que tenen tota aquesta, doncs, pel·lícules com L'última nit de Boris Grushenko o tot el que sempre va voler preguntar sobre sexe. És a dir, tota aquesta part una miqueta de revisió de coses que entenem que tenien tota la seva solemnitat i que acaben sent, doncs, situacions molt més banals i molt més divertides del que nosaltres projectem, no?
1: Va, anem a la tria de la setmana. Avui és una tria binària, perquè hem parlat de la nova temporada de The Bear i de l'estrena de Life, Larry and the Pursuit of Happiness. Tria molt difícil per mi, perquè molt fan de The Bear, molt fan de Larry David, però cap dels dos està en el seu millor moment de forma. Quina trieu vosaltres?
4: Pues jo, potser Larry David.
1: Te vas a Larry David?
4: Sí.
0: Jo també, clarament.
1: Larry David també?
0: Sí.
1: Ah, m'encanta Larry David, però jo me'n vaig a The Bear aquesta setmana. Em pesa més The Bear aquesta setmana. Bé, doncs després de repassar les estrenes de la setmana, doncs és el moment d'endinsar-nos en el món d'Akira.
5: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Akira va descobrir-nos a molts que l'animació podia ser molt més que el que vèiem a la tele. Poc ens imaginàvem, quan aquell pòster que anunciava que Neo Tokyo estava a punt d'esclatar, que el que esclatarien serien les nostres concepcions del que podia ser l'animació. Akira ens va descobrir que podia ser la tècnica perfecta per construir mons on realitat i ficció costen de distingir. Experiències al·lucinatòries, transcendents, on l'espectador es veu abocat a perdre-s'hi, i que funcionen, en el cas d'Akira, com el mirall distòpic d'una societat al límit. Va ser una pel·lícula visionària en molts sentits, i avui analitzarem totes les capes de l'obra magna de Katsuhiro Otomo, la lectura social, política i filosòfica d'una pel·lícula que, en aparença, es pot reduir a l'enfrontament de dos personatges, Kaneda i Tetsuo, i a la imatge icònica de la moto vermella, però que té molt a desxifrar. Ho farem coincidint amb el retorn d'Akira a les sales de cinema. La setmana vinent tindreu l'oportunitat de tornar a mirar, o mirar per primer cop, una pel·lícula que és ben sabut que és un punt d'inflexió per l'anime, però que avui, a La Finestra Indiscreta, argumentarem que també és fonamental per la història del cinema recent. Tarik Porter, Ofelia Carbonell, a punt per entrar en el món d'Akira, si és que s'està mai a punt?
0: Sí, molt a punt, molt a punt, i a més moltes ganes d'anar desxifrant i d'anar-nos endinsant en les capes, no només del manga, ai, de l'anime, sinó també del manga original d'Otomo.
4: Sí, ja estic sentint la música i ja m'estic posant en l'estat. Preparem-me per la fi del món.
1: Va, doncs som-hi.
11: Per què diuen que ets Akira?
12: És igual, això. Podria haver sigut qualsevol. L'elecció del subjecte era secundària.
1: Clar, per començar, hem de parlar de l'explosió, perquè Akira comença amb una explosió. Veiem una panoràmica de Tòquio a vista d'ocell i tot seguit una explosió blanca que ho arrasa tot, a més una explosió en absolut silenci. I això ens porta a parlar, per començar, del context històric d'Akira, perquè el seu autor, Katsuhiro Otomo, va néixer el 1954, només 9 anys després d'Hiroshima i Nagasaki, i per tant va viure en una societat marcada pel trauma atòmic. L'explosió aquesta inicial aboca aquest imaginari que ens parla d'una por que era molt viva en la seva època, que és que arribi una altra gran destrucció. Després d'aquesta explosió que veiem en pantalla, veiem, a més, com sobre les restes de Tòquio es construeix una nova ciutat, Neo-Tòquio. Però la ferida existeix encara a sota. I aquesta idea, la de la ferida nacional no cicatritzada del tot, és molt important a Akira.
4: Sí, a més és un tema que anem veient com va sortint, no? Passen els anys i segueix sortint en les ficcions japoneses. Aquí és Akira, després tenim Neon Genesis Evangelion, que també hi ha el primer, segon, tercer impacte. Hi ha aquella broma que es fa, sobretot a internet, que diu que a Hollywood els accidents nuclears creen superherois i al Japó, en canvi, creen monstres, com Godzilla, per exemple.
1: Per exemple, sí, clar, sí, sí, podem vincular perfectament Godzilla a Akira. De fet, clar, aquest record de la destrucció total, la por que torni a succeir i la reconstrucció accelerada de la nació formen part de l'imaginari de Katsuhiro Otomo i de molts altres creadors que són més o menys coetanis. I és interessant veure com concretament l'anime s'ha enfrontat a tots aquests temes, de vegades d'una manera molt directa i d'altres vegades més al·legòrica. Crec que és molt important aquí una referència, per començar, que és la de la pel·lícula Hiroshima, de Mori Masaki, que és del 1983 i que ho aborda molt directament.
0: Sí, aquest anime està basat en un manga de Keiji Nakasawa, que és, de fet, el guionista també de l'anime, però que és autobiogràfic i així com Akira o altres ficcions i animes parlen d'aquest desastre nuclear, d'aquesta guerra, com d'una manera, com deies, més al·legòrica o més, diguéssim, evocadora. Aquí, doncs, veiem unes imatges que, encara que siguin animacions, són absolutament colpidores i d'un, no diré, evidentment, realisme, però sí, és a dir, diguéssim, volen retratar què va passar d'una manera molt física i realment és molt commovedora i molt impactant i molt desoladora.
1: Sí, és una pel·lícula molt colpidora. De fet, el mateix any que es va estrenar Akira, al Japó, també es va estrenar amb uns quants mesos de diferència a La tomba de les lluernes, que també parla d'aquesta qüestió molt directament.
0: Sí, i bueno, hem de parlar del 1988 com un any increïble. Es va estrenar, com deies, La tomba de les lluernes d'Isao Takahata, es va estrenar El meu veí Totoro de Miyazaki, es va estrenar Akira, però sí, hi ha tot aquesta latència que jo crec que té a veure, evidentment, amb l'impacte de les bombes nuclears i diguéssim, les conseqüències de la guerra de la Segona Guerra Mundial i de més, però jo crec que, en general, tots aquests animes i totes aquestes ficcions parlen d'aquest temor i, com deies al principi, d'aquesta ferida que no s'acaba de tancar i que a través dels animes, d'aquestes ficcions, a poc es va fent una espècie de teràpia col·lectiva.
4: Sí, de fet, ja, per exemple, ara parlant d'Estudio Ghibli, veus al llarg de totes les pel·lis hi ha un antibel·licisme molt marcat, no?, en diverses pel·lícules, fins i tot quan no mostren explícitament aquesta guerra concreta o el tema de la bomba, no?, sempre hi ha aquest sentiment.
1: Sí, de fet, i mencionant també a Miyazaki, molt abans d'això, diria que al final dels 70, va dirigir la sèrie de Conan, el nen del futur, que de fet ara tenim el 37, que és una sèrie infantil, però que al final està parlant d'un món que prové d'una guerra, d'una destrucció, que a més és una imatge que és molt evident perquè el protagonista viu en una illa on hi ha hi ha restes de la guerra, hi ha un gran coet allà instal·lat, i que també és, dirigint-se a un públic molt diferent, però també és una sèrie que està parlant de tots aquests temes que després anem retrobant, no?, a Nausicaa, o sigui, anem retrobant constantment.
0: Sí, jo crec que Nausicaa específicament és diguéssim, una pel·lícula i un còmic també, que jo crec que encaixa molt en els mateixos paràmetres, evidentment una mica diferent en tots nivells, però té els mateixos paràmetres que Akira, i també parla d'aquesta una espècie de distopia en la qual, doncs, la societat o la postsocietat japonesa intenta refer-se d'un desastre majúscul.
1: Als anys 60, quan Otomo estava a mig camí entre la infantesa i l'adolescència, més o menys, també es van viure grans mobilitzacions estudiantils al Japó, perquè després de la Segona Guerra Mundial el país havia quedat sota la protecció militar dels Estats Units i una de les grans mobilitzacions d'aquella dècada era en contra d'un tractat amb els Estats Units que passava per mantenir les bases militars estatunidenques al Japó. Molts japonesos, però sobretot estudiants, sindicalistes i gent d'esquerres, s'hi oposaven perquè això suposava una pèrdua de sobirania en favor dels Estats Units i perquè el tractat podia fer que Japó participés en guerres que no eren seves. Hi havia un fort component pacifista al darrere d'això. I malgrat les mobilitzacions, que van ser extraordinàries i durant les quals va morir un estudiant, el tractat es va aprovar igualment. Clar, això va augmentar la desconfiança cap al govern, sobretot per part dels més joves. Recordem que Otomo està situat, doncs això, entre la infantesa, primers anys de l'adolescència. I això és una cosa que veiem, aquesta desconfiança que veiem a Akira.
4: Sí, sí, de fet, és gairebé el primer que ens queda clar, no?, amb aquests protagonistes, no?, que podem interpretar primer, que potser són buscant brega només, no?, però ja vas avançant amb la pel·li i vas veient que ja hi ha una cosa de més profunda que tot això, no?, d'anar contra el sistema.
1: Sí, de fet, els descriuen en el principi, parlen dels protagonistes perquè es descriuen com, bàsicament com a escòria. És a dir, és un concepte que anem veient molt al principi de la pel·lícula. Evidentment, sí, tenen aquesta part de buscar raons, però també són personatges que viuen al marge, però perquè també la societat considera que pertanyen a aquest marge, no? De fet, només començar la pel·lícula, si ho recordeu, entren en un bar força degradat, i el barman d'aquell bar degradat els deixa clar que no els vol allà.
13: Hem acorralat els clowns prop de l'autopista.
14: Què fas? Això no és una discoteca, entesos?
13: Estàs molt nerviós, calma, tot explotaran les venes. Tio, si et veus això, no creixeràs.
14: Fora d'aquí, maleïts pòtols! Com a mínim aquest client paga les consumicions.
13: Millor que no sàpiga què consumeix.
1: Ah, pòtols, eh? És el primer adjectiu que reben, eh? I després, en diferents ocasions, són titllats d'adjectius similars. Hi ha una gent d'un restaurant, molt al principi, que en veure'ls passant moto, diuen, que desagradables que són. I després hi ha un altre que diu, ja se sap, els joves d'avui dia, no? L'altre element que destaca només començar és que s'organitzen en bandes. I aquí podem fer una connexió, potser una mica més forçada, amb The Warriors, també coneguda com Els Amos de la Nit, que s'havia estrenat el 1979 i que també presentava bandes juvenils. La pel·lícula de Walter Hill, de fet, presenta temes molt similars. Hi ha un jovent sense futur que es disputa en el territori de Nova York. Fins i tot estèticament hi ha similituds. Per exemple, hi ha joves que porten pintada la cara de pallassos.
0: Jo crec que hi ha una cosa que té molt a veure, o sigui, que és molt present a Akira, però que també en molts mangas o animes d'una manera molt específica, que és la dimensió iconogràfica que des de principi busquen i saben trobar. I aquí, clarament, doncs, hi ha aquestes influències, jo diria que també inclús de Mad Max, que no feia tant que s'havia estrenat, i d'altres, distopies que parlen d'aquests clans urbans i de més, però a més també hi ha una consciència de la potencial iconografia que pot generar una història com aquesta, i de fet no només amb aquestes bandes de pallassos, també amb la mateixa moto, no només la moto, sinó també el vestit que porta Kaneda, és com un icono, potencialment iconogràfic, i de fet així es va convertir en una icona, no?
1: Sí, ara que parlaves de les motos, aquesta segurament és la part més atractiva de la pel·lícula pel públic juvenil, no? Les curses de motos per la ciutat. Aquesta inspiració sí que és real, perquè als anys 70 i als 80 les bandes juvenils de moteros eren molt visibles i segurament són la principal inspiració d'Otomo en aquest sentit. També són una generació, ara parlant dels reals, que no confien en cap institució, ni en el govern, ni en l'exèrcit, ni tampoc en la promesa de progrés de la ciència. I els grups juvenils, al final, són una forma de construir una identitat en un món que ha perdut el rumb i no ofereix cap futur. I això ho tenen en comú Akira i The Warriors i altres pel·lícules que parlen sobre la mateixa qüestió. Aleshores, clar, també és veritat, és important també mencionar aquí que aquests personatges que estan al marge de la societat ja havien protagonitzat manga molt abans d'Akira. I un dels referents d'Otomo és Ashita no Joe, un manga de Tetsuya Chiba del 1968, o sigui, 20 anys abans, sobre un jove dels barris marginals de Tòquio que es fa boxejador.
4: Sí, en la història de l'anime veiem molt, no, aquesta contracultura juvenil que va agafant diferents formes. En concret, els 70s i 80s són els yankees, que no vol dir estadounidencs, sinó que és, com se'ls deia, no, aquests joves que rebutgen les expectatives socials de l'època i ho fan, sobretot, primer, reflectint-ho en la manera de vestir-se, no? Agafen aquests referents de les pel·lis de greasers, de motors, no?, que veuen als cinemes també estadounidencs. I és una cosa que segurament els nostres oients hauran vist en moltes altres sèries i obres, no? Potser els més grans poden pensar en Yu Yu Hakusho o Slam Dunk, la gran esmaixada, i els més joves ara hi ha un manga que es diu Tokyo Revengers, que és literalment això.
15: Rotó doble de ceràmica. Dues rodes motrius. Ostres! Si fins i tot té un mecanisme especial de bloqueig computat pels frens. 12.000 revolucions per minut.
16: Ja tornes a ser aquí, Tetsuo?
13: Aquesta és la moto especial per genis?
16: L'han dissenyada per mi. Ets molt poca cosa per conduir-la, tu.
13: Aquesta moto et destrossaria, tio.
15: La portaria bé.
16: Ja en parlarem quan t'hagis carregat el primer clown.

0: Clar, en aquesta escena, que és només començar, és a dir, sortir del bar i ja ens trobem a Tetsuo manipulant la moto de Kaneda, que no li pertany, és en una sola escena es presenten els tres protagonistes, que són Tetsuo, Kaneda i la moto, no podem oblidar, que és com la tercera protagonista. Són tres personatges molt diferents. D'entrada, Kaneda és el líder rebel, Tetsuo és el pringat i la moto és l'espectacle, no?
1: Jo crec que aquests... Bueno, clar, els dos personatges, entre cometes, humans, no? Tetsuo i Kaneda, representen molt bé el que comentàvem de com se senten aquests joves en aquest món, diguéssim, futurista, però absolutament degradat, i que és que, en certa manera, només es tenen a si mateixos, encara que també hi hagi aquesta espècie de competència viril en el qual, clarament, doncs, es marca des del principi qui és el líder. I, de fet, això marca una mica tot el que serà després el transcurs de la relació entre aquests dos personatges, no? Entre Tetsuo, quan es converteix en algú, diguéssim, amb poders, i Kaneda, que no deixa de voler seguir sent el líder i protegir el Tetsuo, però alhora sent discutida el seu lideratge, no? I la moto com el gran referent de l'estètica també cyberpunk, que després parlarem.
2: Sí, per mi hi ha una cosa molt interessant, no, en aquesta relació, que després ha marcat tantes altres relacions icòniques del món de l'anime, pensem Naruto i Sasuke, aquestes coses, i que és aquesta cosa d'amics de la infantesa, que en el moment que s'han de convertir en homes, no, en adolescents, en líders de banda, i aquesta cosa de la masculinitat, o el que ha de ser un home, un líder, no, que aquí fins i tot podríem dir que agafa la forma de la moto i quina moto ets capaç de portar i no, s'acaba interposant entre ells dos.
1: I, de fet, recordem una cosa, que és que, segons la pel·lícula i tot això, tenen 15 anys, és a dir, no és que en tinguin 18, no, són... Tenen 15 anys, o sigui, són realment preadolescents gairebé.
0: Sí, sí, són molt joves. No, la moto juga un paper crucial perquè comença la pel·lícula ja amb Tetsuo agafant la moto que no li correspon, cosa que ja és molt, molt simbòlic. Però al llarg de la pel·lícula, la moto va de l'una a l'altra. Després li torna a agafar, després torna... Vull dir que la moto no és un objecte menor en aquest sentit. I després, clar, aquesta relació, deies, Ofèlia, sobre la masculinitat també està inserida dins d'un món que no té lloc per ells, no? Aleshores, han de crear el seu propi lloc en el món, i creen aquesta banda i repliquen, doncs, els models que repliquen. I, a més, és més un lloc on s'ha de sobreviure. És un món governat per la llei del més fort. Ara, tenia que mencionaves Mad Max. Aleshores, clar, el més fort és el líder, i el més dèbil, o el no tan fort, és el que se sent arrossegat per la resta i amb sort, defensat per algú. Perquè, clar...
1: Clar, clar, i bueno, i de fet, insisteixo una miqueta, o reincideixo en el que tu dius de la moto, que era, clarament, la moto de Kaneda és com una mica el sceptre de qui governa, no? El moment que Tetsuo se sent prou poderós com per tenir dret a agafar aquella moto, és quan tot comença a trontollar, i quan, diguéssim, tota aquesta jerarquia incipient de petits mascles intentant, doncs, començar el seu periple en aquest món degradat, doncs comença a desfer-se en el moment en què Tetsuo discuteix el lideratge agafant-li la moto a Kaneda.
2: Sí, sí. No, anava a dir que, a més, és una cosa que anem veient, no? Aquí ho veiem en petit, no?, amb aquesta banda, no? A veure qui és el líder, llavors anem veient que va fent gran la cosa, no? Passem per el braç militar, no? Anem veient com diferents formes d'aquests lideratges hipermasculinitzats, que a més tampoc es posen d'acord entre ells, i que acaba en la cosa gran que acaba passant al final.
0: Sí, és veritat. A més, en aquesta primera escena, mira, portem molta poca estona de pel·lícula, eh? Però aquí ja hem pogut veure l'exhibició tècnica de la pel·lícula, que és, evidentment, hem de parlar d'això, perquè tècnicament és una pel·lícula extraordinària, que té al darrere també un pressupost que és excepcional. I per fer-se'n una idea, pels oients que no la tinguin present, hi ha una dada que ho diu tot, que és que normalment s'acostumava a fer un dibuix per cada tres fotogrames, perquè no fos massa car. En canvi, Akira van fer un dibuix cada dos fotogrames, o fins i tot a cada fotograma. És a dir, en total estem parlant d'entre 160.000 i 180.000 dibuixos, que és una xifra... No, vull dir excepcional, però no és un anime, és una animalada absoluta,
1: bestial.
0: Que a més és molt difícil de que això torni a passar en molts sentits. I a més, moltes escenes es van pintar abans de gravar les veus. Clar, això va permetre sincronitzar millor els moviments dels llavis i controlar amb més precisió doncs, aspectes com la il·luminació o els colors.
2: Sí, això no és casualitat. De fet, als anys 80 es considera una època daurada, no?, per l'animació. Si pensem en un estil d'animació clàssic, segurament estem pensant en personatges o sèries o pel·lis fetes als anys 80. Als anys 80 hi ha un boom en tots els sentits. Coincideix l'expansió econòmica del Japó, que porta més inversió i possibilitats en la producció d'anime, llavors hi ha més risc i llibertat, i alhora s'exploren camins que temàtiques molt més adultes, molt més, potser, violentes, entrant en camps polítics, etc. També és una era en què l'anime comença a arribar i tenir impacte globalment, no? També és l'època que s'estrena Bola de Drac, tantes altres sèries icòniques, no? I Akira, justament, és una mostra de tot això, una gran producció i promoció, a més de producció, més de 1.000 milions de iens aconseguits gràcies a la formació d'una cosa que es va dir el Comitè Akira, on fins a 7 companyies, entre elles Bandai i Laserdisc, per exemple, hi aporten recursos.
0: Clar, a la primera cursa de motos, que la veiem després d'aquesta primera presentació, és quan ja es veu per primer cop tot aquest desplegament. A mi, sobretot, el que m'impacta encara ara és la física del moviment. És a dir, quan la moto derrapa, el pes es desplaça, el cos reacciona, les rodes tenen inèrcia i, a més, el moviment de càmera és molt cinematogràfic. Clar, això ve molt del manga original d'Otomo, que té aquest sentit de narrar de forma molt cinètica l'acció. Però, sí, clar, és que és ben bé com si fos una pel·lícula d'acció rodada amb actors. Hi ha travelings llargs, hi ha panoràmiques complexes, canvis de perspectiva, profunditat espacial...
1: Sí, en aquest sentit, és una pel·lícula que la veus avui i segueixes al·lucinant de la dimensió... clar, per una banda artística, però també artesanal. Estem tota l'estona escoltant una música que després parlarem d'ella, sí. perquè juga molt aquest contrast, però estem parlant d'una pel·lícula futurista que té una dimensió manual, artesanal, que la combinació d'aquests dos elements em sembla que encara la fa molt més complexa, molt més interessant, molt més bonica, inclús romàntica, en certa manera. Però sí, i jo crec que segueix sent un gran referent cinemàtic, com deies, Toni, però no només per l'animació, sinó per en general per com es planteja l'acció, com es plantegen els moviments, com es plantegen doncs això, les persecucions de motos, etc, etc. I jo crec que sí, aquesta primera escena, aquesta primera persecució ja demostra l'estela que deixen les llums. Per mi em sembla absolutament també icònica com es mou tot, com es mouen tots els elements, és a dir, com es mou el fum que deixa anar la moto, com es mouen les explosions, és a dir, tot el que es mou i tot el pla es mou permanentment, em sembla que genera una sensació de moviment que no només té a veure amb com ho gravaries, diguéssim, amb una càmera normal, sinó també amb com s'enfatitza tot plegat. Trobo que és, en fi, crec que és un referent que segueixes pensant en Akira quan veus pel·lícules d'acció l'any 2026.
0: En aquesta primera persecució també hi ha una mica de violència. Apareix al cap encara una mica subtilment la violència, però després hi ha una escena que és molt interessant, aquesta escena, perquè s'aparta dels protagonistes ja molt al principi, s'allunyen els protagonistes, se'n va una escena completament que no té a veure amb ells, que no hi són ells, i aleshores veus que aquí el grau de violència és molt més alt.
3: Dispareu! No heu vist que hi ha un nen?
4: Has d'anar de pressa. Procura que no t'agafin, sobretot. Parla amb en Roy. Què fas aquí? Ves-te amb vols.
0: No sé si recordeu aquesta escena, però és una escena d'un personatge que protegeix un nen amb aspecte de senyor gran, i el protegeix fins al punt de posar-se-li al damunt quan estan disparant, i després li diu que marxi. El nen està espantadíssim, transmet molta vulnerabilitat, i no és capaç d'allunyar-se'n, i aleshores... Bueno, és que ametrallen, buiden els carregadors de les armes que portin sobre el senyor, i és una escena molt impactant.
2: Sí, per mi hi ha un punt aquí que sap greu dir-ho, però la manera com la sang brilla a la pantalla i com ho esquitxa tot, que sembla que tinc una cosa de dansa, no?, com davant nostra, i és aquí hi ha on brilla més aquesta animació que esmentaves abans, no?, aquesta proesa tècnica d'Akira. I per mi fa una cosa que és molt xula, que és que la violència en aquesta pel·li, que no n'hi ha poca, ja ho hem dit, no?, i a més sembla que cada cop n'hi hagi més, per mi no es queda només en impacte o espectacles, no?, sinó que aquest moviment que hi ha en tots els racons de la pantalla fa que tu, com a espectador, puguis veure com aquesta violència d'aquest món en runes i que cada cop va pitjor afecta cada un dels ciutadans que veus en pantalla. És a dir, no és la violència, les bales o com els policies reprimeixen, no és una idea, sinó que ho veus físicament, pots veure a cada racó de la pantalla i algú que està patint. Llavors crec que aquí li dona un pes molt important polític i de context social.
1: I a més, tal com deies, Ofèlia, ho vas veient, diguéssim, d'una manera molt física i jo diria també molt crua. És a dir, no, encara que sigui enlluernadora la manera com es, com diguéssim, el moviment i quan veus els impactes de bala, tu creus com si estiguessin bàsicament diguéssim, il·lustrant una cosa que ha passat de veritat, però no és, diguéssim, això, no l'estilitza, sinó que la fa d'una manera molt crua en la qual tu realment et fa sensació que estàs en un entorn absolutament hostil i absolutament en el qual la violència està molt acceptada, molt integrada dins de les dinàmiques socials.
0: I a més s'encarreguen, a través de la reacció del nen, que està absolut horror, s'encarreguen justament que ho vegis com una cosa horrible. Deia que aquesta escena és molt interessant també perquè és un moment, com deia, que s'aparta dels personatges, és la primera trama paral·lela que veiem, de moltes. Hi ha molts moments en els quals les trames van en paral·lel i hi ha molts muntatges en paral·lel també.
1: Sí, jo crec que aquí, evidentment, Otomo ja havia demostrat amb el còmic que és capaç de fer moltes trames paral·leles simultàniament i que funcionin molt bé. En aquest sentit, crec que el còmic és una gran, diguéssim, allò que es diria una novel·la riu, en el sentit que tens moltíssims personatges amb les seves trames i que d'alguna manera ja li ajudava a Otomo a plantejar això, però ho porta, i crec que és una cosa que està present en tota la pel·lícula, que és reformular aquest còmic perquè la pel·lícula també tingui sentit per si sol i no sigui simplement la representació fílmica d'aquest còmic, no? I els muntatges paral·lels són absolutament cinematogràfics, també. És a dir, comença amb aquests personatges en el bar, posen música al jukebox, comença sonant una música que després comença a ressonar en tota la resta d'escenes, veiem aquesta persecució de motos, però alhora veiem aquest nen fugint amb aquest fugitiu a qui disparen. És a dir, hi ha molts moments en la pel·lícula que és capaç de fer una sèrie de muntatges paral·lels que el que fan és sostenir tota la trama i fer un crescendo que acompanyi sempre en la seva justa mesura tots els personatges.
0: Amb aquestes dues escenes, és a dir, la de la persecució i després la d'aquest home que protegeix el nen, ja hem tingut un tastet bastant important del que és Neo-Tòquio, com sí. Una ciutat al límit. És molt important la ciutat perquè, a part que és on passa la història, però Neo-Tòquio va esdevenir molt icònica, també. Parlem de la moto abans, hem parlat de la moto, però la ciutat en si mateixa també tenia una estètica que era molt particular.
2: Sí, a més aquí agafa molt més sentit, no?, aquest orientalisme que a vegades té amb la ciència-ficció produïda. D'altres bandes, no?, doncs aquí crec que sí que és molt escaient, no?, i és al final que se'ns ha quedat al cap de com és una ciutat del futur.
1: Sí, de fet, jo... és que crec que... clarament Akira va veure molt de molts referents, no?, que ara després també comentarem, però Akira es va convertir ràpidament en un referent de l'imaginari col·lectiu d'una gran ciutat i jo crec que després amb altres mangas que han begut d'ell, no?, com Ghost in the Shell o així, hem vist doncs tota aquesta, el que deia al principi, no?, aquesta iconografia en la qual doncs les llums de neó, les grans ciutats verticals que contrasten amb una societat que, així com els edificis creixen molt amunt i semblen doncs representar doncs l'avenç de la humanitat, la societat és completament involucionada i torna a una part molt, diguéssim, molt animal i molt de supervivència, diguéssim. I tota aquesta estètica cyberpunk que comentàvem també, aquesta espècie de contrast entre la ultratecnologia, entre aquestes màquines que es van fusionant inclús amb tota la part de... inclús teixits humans, no? Això ho veiem molt al final amb Tetsuo. Però hi ha tota aquesta part, diguéssim, de la part més robòtica i ultratecnològica amb una part molt animal.
2: Sí, a més, també trobo com molt interessant, no?, amb aquesta cosa cyberpunk, com inclou la cosa contracultural que s'associa a la joventut justament japonesa, que sembla anecdòtic, no?, pel llarg de la sèrie veiem com els personatges joves es vesteixen de manera molt característica i que no coincideix, no?, amb el que s'espera d'un jove al Japó, no?, que fins i tot avui en dia encara hi ha normes molt estrictes, per exemple, de com poden anar a l'institut i com no han d'anar a l'institut, etc.
0: Ah, també fa pensar, ara abans Tàric mencionaves els referents, fa pensar molt inevitablement en Metrópolis, de Fritz Lang, també en Blade Runner. Clar, suposo que tot això són referents que ja Otomo, quan va crear el manga, manga de 2.000 pàgines, quan va crear la seva gran obra mestra, ja l'hauria tenir al cap.
1: Sí, evidentment, doncs sí, hem de parlar, evidentment, de Metrópolis, hem de parlar de Blade Runner, crec que Blade Runner, en aquest sentit, és molt interessant, anar fent aquesta constel·lació de connexions, perquè Blade Runner, igual que Alien, bevien de projectes no nats, com el de Jodorowsky, Dune, de Frank Herbert, amb els dibuixos, per cert, de Moebius. Crec que és molt important també diguéssim, els referents del còmic. Penso en Moebius, clarament, amb Jodorowsky, amb Elinkal, a totes aquestes ciutats verticals, amb aquestes balconades. No només això, sinó abans també un altre còmic de Moebius, que era The Long Tomorrow, un còmic molt petit, amb guió de Dan O'Bannon, guionista d'Alien. És a dir, hi ha tot una sèrie de jo crec que l'imaginari col·lectiu d'aquesta ciència-ficció s'ha anat construint de peça, una peça sobre l'altra, i és molt interessant veure com, doncs, això, ja des de Metrópolis, també penso en Star Wars, amb aquesta història d'aquests personatges que tenen una força dins, que té una dimensió gairebé mística, amb els viatges siderals de 2001, Odissea en l'espai. O sigui, hi ha moltíssimes referències cinematogràfiques, però també en el còmic, que crec que, de fet, al final és el material base d'Akira, no?
0: Clar, que es van tocant. En una d'aquestes curses de motos, topen amb el nen d'aspecte estrany i aleshores, del no-res, apareixen uns helicòpters.
5: Són de l'exèrcit? Helicòpters de l'exèrcit?
6: Vinga, baixem.
7: Va, de pressa. Acabem aquesta comèdia d'una vegada.
6: Estic per donar-vos un peu de bona lliçó. Vinga.
7: Colla de desgraciats!
6: De pressa, falleu-vos! Cominais, separeu-vos i de panxa a terra!
8: Escolti, nosaltres només estàvem...
6: He dit que us separeu i de panxa a terra!
0: S'enduen el nen i també en Tetsuo, i aquí veiem per primer cop com els policies no dubten a reduir-los a cops. De fet, en aquesta escena comença el retrat d'un estat sistemàticament repressor, perquè després els porten una mena de centre de detenció on tenen molts més detinguts, i encara és més explícit perquè els policies redueixen a cops una persona i tot seguit se l'emporten cap a dins per acabar la feina en privat.
9: Va... Ja n'hi ha prou, nois. La resta la farem en privat. Vinga.
10: No fareu res més? Què us heu proposat? Venjar-lo?
11: Per què no te'n vas? Ara encara hi ets a temps.
0: Clar, tant és si són policies o si són militars, el que caracteritza, diguéssim, les forces de seguretat d'aquesta ciutat és reprimir a cops manifestants, dissidents, gent innocent que passa per allà, de formes molt bèsties.
1: És el que parlàvem d'aquesta violència representada des d'una manera tan crua, no? I tan com integrada en aquesta societat. Jo crec que és interessant pensar a Akira no només com un reflex d'un segle XX en el qual doncs, va haver-hi moltes guerres, dues guerres mundials, desastres nuclears, etc., sinó també d'un segle on van tornar dictadures, on es va imposar, diguéssim, la força davant de democràcies que volien pensar en alguna cosa millor, no? I crec que Akira també reflecteix molt bé això i com aquest futur que d'alguna manera podria plantejar-se o podria convertir-se en un renaixement acaba de nou convertint-se en un lloc hostil, en un lloc violent, en un lloc decadent. I crec que això es mostra, doncs, amb el que comentaves, i per exemple, en aquesta mateixa escena veiem, doncs, un milicià, un guerriller, diguéssim, que doncs, un idealista que s'intenta immolar dins de la comissaria i que acaba, doncs, que li falla la granada i acaba absolutament, doncs, bueno, en fi, pagat per l'autoritat. I veiem moltíssims moments en els quals, doncs, hi ha com visos de rebel·lió o moviments socials que estan permanentment, doncs, això, pagats, reprimits.
0: Sí, és que és un sufocar constant, no? O sigui, la policia i l'exèrcit només apareixen per una sola cosa, que és per reprimir, i això és una idea que està molt present a Akira. A més, uns personatges joves que en principi són el futur del país, malgrat que ells considerin que estan completament als marges, i després són alliberats del centre de detenció, i després tenim el que podríem anomenar un tast del seu dia a dia, no? Com és el dia a dia d'aquests nois quan no estan involucrats en la trama principal, o de com hauria de ser el seu dia a dia segons el sistema, perquè els envien, ells van a l'institut, i allà que reben, doncs, més hòsties.
10: Aquesta escola proporciona una última oportunitat a tots aquells que no han arribat a la mitjana en relació als altres estudiants i que no s'han integrat a la societat. Si no sabeu aprofitar l'oportunitat que us ofereix aquest institut, no trobareu gaire sortida. La policia us té fitxats com a delinqüents juvenils i si no canvieu el vostre comportament sereu
12: jutjats per un tribunal
10: de majors. Ho heu sentit, desgraciats?
13: T'has descuidat de mi?
10: Vols callar? Calla!
0: Aquí també està parlant d'un sistema que classifica, no? Classifica, i aleshores aquests nois joves que viuen als marges, doncs ja els aparten a un lloc on, que és com, bueno, aparentment és com l'última oportunitat, però en realitat no, d'això, d'oportunitat no en té res.
1: Crec que el que parlàvem, no?, d'aquest renaixement que no arriba a ser i que en comptes d'un renaixement es converteix en un lloc molt més terrible, aquí Otomo, crec que el còmic, de fet, de nou, no?, com que és molt més extens al final, doncs és molt més ric en aquests matisos, però

0: de què farem amb el futur i la responsabilitat que tenim amb com l'estem forjant en els joves i els nens.
1: Mentrestant, perquè aquí hem començat a dividir trames, veiem com en Tetsuo l'estan sometent a tota mena d'experiments, només pel fet d'haver estat en contacte amb el nen, però aconsegueix escapar, i aleshores es troba amb Kaori.
2: Quan em vaig despertar, estava ajagut en una mena de taula en una habitació que semblava un quiròfan. No sé què m'han fet, però sembla com si m'haguessin forçat el crani. No vull tornar a aquell lloc. Anem-nos en Kaori.
3: Però on vols que anem?
2: A qualsevol lloc. Com més lluny, millor.
1: En aquesta escena veiem que el que li han fet a en Tetsuo és una cosa molt seriosa, perquè realment està... No està canviat, però, és a dir, té, i després es va desenvolupant, té com al·lucinacions, es veu a si mateix recollint-se els intestins, intenta tornar-se'ls a posar al lloc, però en realitat aparentment no li està passant res, li fa molt de mal al cap, i l'únic que vol és desaparèixer, perquè també és una mica el que t'aboca al sistema que dèiem abans, Aquesta idea de vida que els hi proposa el sistema, que és el que explica que s'uneixin en un grup de moteros i vulguin, d'alguna manera, crear una comunitat diferent o una vida diferent de la qual els estan oferint. I, clar, en el cas del Tetsuo, després de passar per tot això, l'únic que vol és desaparèixer. I té el personatge de la Kaori, que és un personatge molt interessant perquè intenta ajudar en Tetsuo en tot moment, i que és bàsicament molt víctima de les circumstàncies.
0: Sí, pobreta.
1: Va patir molt la Kaori.
0: Sap molt greu perquè, a més, justament no hi ha molts personatges femenins,
1: no?
0: I crec que el que t'ensenyen són dues cares d'aquesta cosa de... el paper que poden tenir les dones en aquests conflictes bèl·lics, que a vegades són de víctima total, I és un personatge, la Kaori, que li veiem violència molt explícita. També li veiem una forma de violència sexual, que és una cara que encara no hem vist en els altres personatges. I sí.
1: L'altre personatge femení important, ara que ho deies, Ofèlia, és la Kay, que pertany a un grup clandestí que, com que també segueixen el nen, també acaben topant amb el grup de Kaneda i companyia, i el seu objectiu, en principi, és saber la veritat sobre el projecte Kira i els experiments que està duent a terme el govern. Aquí trobem un personatge femení molt diferent de la Kaori.
0: Sí, és aquest personatge que acaba fent també d'acompanyant una mica, però que també segueix uns ideals, és molt més polititzat, i almenys no té aquest final ni rep aquesta violència tan forta.
1: Sí, és aquesta escena que vols dir, és de les més dures de la pel·lícula.
4: Sí, realment. Perquè, com dèiem, és una violència que és molt crua, però a més té aquest afegit que té un component que no deixa... Que Ori jo crec que representa molt la fragilitat i una certa candidesa en un món absolutament terrible, i en canvi la Kay... A més, com deies, Ofèlia, té aquest component polític que és molt interessant, perquè, de fet, Kaneda no té cap component polític fins que no, d'alguna manera, l'introdueix la Kay, no? I jo crec que és interessant perquè, a més, també és un nexe molt fort entre aquesta part més militant, més de buscar una certa utopia que després, diguéssim, Akira, d'alguna manera, representa, però que la Kay és una de les grans buscadores d'un món millor. I crec que, en aquest sentit, és un personatge molt interessant i que fa que, d'alguna manera, Kaneda, encara que sigui el protagonista, però giri cap a una mirada més lluminosa i més humanista, d'alguna manera.
0: Sí, no sé si una mica Trinity i Neo aquí, en aquesta...
1: Sí, és veritat, és el mateix.
4: Bueno, és que, de fet...
1: Hi ha una introducció cap a la política, sí, és veritat.
4: De fet, jo crec que Matrix també és una d'aquestes pel·lícules influenciades absolutament per l'imaginari de Kira.
1: I també seguim en paral·lel a tot això el coronel, que és qui s'ha endut en Tetsuo i qui té controlats els nens, i qui supervisa els experiments científics, també.
4: Sí, aquest és un personatge bastant també curiós, perquè tota l'estona està en un terreny una mica ambigu, és a dir, és un militar que deixa clar que el seu objectiu és protegir la ciutat de Neo Tòquio, tot i que pensi que està... Sí, això diu. Tot i que pensi que està dirigida per inútils i que està plena de mala gent i de més, però alhora té aquest component protector, i de fet això és una cosa, és un personatge que també s'allarga, està present durant tot el còmic, les 2000 pàgines de còmic també està ple. Jo crec que representa molt aquesta contradicció Però alhora també és un colpista, és algú que no té realment fe en un sistema democràtic o un sistema mínimament, diguéssim, que consideri la gent iguals.
1: Bueno, és que és la gràcia d'aquest personatge que es presenta com a protector, que és que per considerar-te protector d'algú també has de considerar que aquest algú no es pot protegir sol i que depèn de tu, bàsicament. Per tant, de personatge protector

0: actor a personatge que, com veurem més endavant, arriba a fer un cop d'estat, i hi ha un passet perquè realment no és gaire llarg. Totes aquestes trames les seguim en paral·lel, ja ho dèiem que n'hi ha moltes, i de tant en tant es creuen entre ells. Ara, en aquest punt concret, en Tetsuo s'ha enfrontat sol a un grup de clowns i no li surt bé. La pallissen a ell i a la Kaori, que té aquella escena tan desafortunada, i per sort intervé el grup d'en Kaneda.
1: Ja n'hi ha prou, Tetsuo. Què vols fer, matar-lo?
2: Exacte, llest, i després l'arrossegaré per terra.
1: Mira de controlar-te! Tu ho has començat tot, t'has endut la meva moto i no la saps portar, o sigui que calma't una mica.
2: Calla! Com m'han pogut fer això?
1: Estàvem molt preocupats per tu.
2: Doncs vull que us n'aneu, tinc ganes d'estar sol.
1: Què?
2: Creus que sóc un perdedor? No hi puc fer res si no sóc gaire fort. Però un dia et demostraré que puc arribar a ser el millor. No ho oblidis!
3: Tetsuo!
2: Deixa'm! Vés-te'n!
0: En aquesta escena ja hem vist el primer... Un primer canvi en el Tetsuo. Primer perquè, com dèiem abans, s'ha atrevit a agafar la moto de Kaneda, s'ha enfrontat sol als clowns, no se n'han sortit, però està emergint ja aquesta necessitat de no ser sempre el que està a la cua de tot, no? El que l'han d'ajudar, el que és considerat el més fràgil, el més vulnerable, la peça que podria sobrar, i ja li està apareixent en forma de ràbia.
4: Sí, aquí és interessant també perquè, tot i que tots dos han patit, no?, els han atacat i els han fet mal, sembla que el que l'hagi ferit més a ell no és que li hagin fet mal a la seva xicota o la seva nòvia, sinó que ella hagi vist que no ha pogut fer d'aquest líder, no? Fins i tot ara l'hem sentit que en un moment que a la pantalla es veu com que sembla que li hagi de sortir una llagrimeta quan la Kaori li diu estàs bé o no sé què, ell s'enfada més perquè no vol que se'l vegi com a dèbil perquè no el tornin a situar en aquest número 2 que cal protegir.
5: I aquí, de nou, jo crec que elogien molt, crec que és molt elogiable la capacitat de síntesi que té Otomo per, amb una sola escena, d'alguna manera representar aquest diguéssim, aquest conflicte incipient en el qual, doncs, el que comentàvem, no? Aquesta moto que simbolitza el poder, Tetsuo l'agafa, se'n va, intenta, diguéssim, convertir-se en un líder enfrontant-se ell sol als pallassos, però no és capaç, i tot aquest orgull ferit, aquesta masculinitat mal gestionada, que porta tot el terror que vindrà després.
0: Aquí és un intervé, que és una altra cosa que crec que hem de comentar, perquè és fonamental per Akira, és les escenes d'onirisme i surrealisme que, sobretot, arrenquen quan, després d'aquesta escena, tornen a tancar-lo, tornen a experimentar amb ell, i ell comença a veure coses que són absolutament grotesques i desagradables, a més molt relacionades amb el món infantil, no? Hi ha joguines que es mouen, peluixos que es fan grans, que es desmunten, que es trenquen. Les al·lucinacions de Tetsuo són un dels trets visuals més notables de la pel·lícula.
5: I a més són realment terrorífiques. Juga molt amb els codis del cinema de terror surrealista, aquest component oníric que em sembla que a més conjuga de nou molt d'una manera molt interessant amb una banda sonora que, diguéssim, genera un cert desconcert. Hem parlat de referents, d'alguns referents i tal. Jo pensava moltíssim, aquesta última vegada que he vist, he pensat moltíssim en Paprika del Satoshi Kon, en tot el cinema de Satoshi Kon, que clarament veu d'aquesta influència. I sí, és una de les coses que a mi m'interessa molt, el joc no només visual, sinó sonor, d'aquesta dimensió onírica, que em sembla que aprofundeix molt en la psique del Tetsuo.
4: Sí, per mi hi ha molt aquesta cosa dels nens, la infància com una cosa bona, però potencialment terrible, no? Que també fa por, que és grotesca, no? Que es poden convertir com en monstres d'alguna manera, no? I jo crec que parla molt d'aquesta por del futur i d'aquest passat, no? Que el segueix bufant el clatell. Ara, jo, mentre la tornava a veure per fer el programa, de sobte hi ha l'escena aquesta dels peluixos, no? Vaig pensar que hi ha una escena al viatge Chihiro, que és, saps, quan entra a l'habitació on hi ha el fill de la bruixa Yubaba, no? Que és un bebè gegant que està tot ple de joguines gegants també, i que el bebè aquest no la deixa estar, la protagonista, fins que li veu sang i crida sang de la mateixa manera que un d'aquests nens que està espantant el Tetsuo.
0: Ah, mira, una picada d'ullet, sí. Detectada. També són escenes on l'animació llueix més, en el sentit que justament l'animació permet crear permet crear aquest imaginari tan terrorífic d'una forma més orgànica del que oferia una pel·lícula amb actors.
5: Estic totalment d'acord, és a dir, a vegades hi ha pel·lícules d'animació que penses, bueno, el cineasta en qüestió, que volia fer animació perquè li venia més de gust, però no hi havia com un pretext formal al darrere, i aquest cas, Akira, només podria ser una pel·lícula d'animació per escenes també com aquesta.
0: Clar, en Tetsuo, a partir d'aquí, desenvolupa poders psíquics amb els que pot escapar i crear caos i destrucció allà on va. Aleshores, jo, a partir d'aquí, jo us plantejo dues maneres de llegir en Tetsuo. La primera és la ciència o la tecnologia que es descontrola o que la deixen descontrolar.
6: Miri, és una mica arriscat, però estem considerant la possibilitat d'usar la centrifugadora del nivell 7.
7: Quin risc hi ha?
6: N'hi ha molt, coronel.
7: Idiota! Això a mi tant me fa. Vull saber si podran sintetitzar el model Akira. Em pot assegurar que aquesta vegada el podrem controlar?
5: Jo crec que part d'això ja segur, perquè, de fet, el doctor Onishi, no? Aquest mad doctor, aquesta espècie de científic, representa molt aquesta... jo crec que també, de nou, parlem de moltes coses que jo crec que ressonen molt en el segle XX, que és aquesta espècie d'invents que, diguéssim, a la falera per nous coneixements, per avenços, a vegades ens fa oblidar què estem buscant i per què, no? I aquí, clarament, doncs, són un grup de persones que busquen evolucionar o avançar en les seves investigacions i a més, però no s'adonen de les conseqüències en potència que pot tenir això. I això, evidentment, fa pensar molt en una bomba nuclear que va acabar caient també doncs, al Japó, no? Jo crec que hi ha un paral·lelisme que és bastant notable, i també no només en aquest cas del Tetsuo concretament, sinó de tots aquests nens amb els quals experimenten i que d'alguna manera són nens, persones que han convertides en monstres.
0: Sí, és que ja hi ha la idea d'experimentar amb nens, ja és creuar una línia, no?
4: Sí, a més, també anem veient com va traient el cap a la pel·lícula, no? Que aquesta cosa de ciència que s'acaba fent tan gran, tan poderosa, no? Que part de la població ho identifica com una cosa divina, no? I ja com veiem aquests personatges que demanen el retorn de Kira com un déu, no? Que ha de fer net i ha de purificar a través de la destrucció, no? Com això, la ciència que se'n va de les mans, no?
0: Doncs tenim la metàfora de la ciència que se'ns en va de les mans, i després també hi ha la metàfora del poder, no? Del poder que corromp. I a Tetsuo el corromp.
8: Però què nassos em passa? Potser només és un somni. Vaja, tinc ben bé la sensació que sóc l'amo del món.
0: Clar, ell experimenta, en aquesta escena està absolutament sadollat de poder, en part facilitat per les drogues, pels poders psíquics, però de cop i volta ell té un poder sobtat i es creu el rei i necessita utilitzar-lo. De vegades l'utilitza de forma absolutament gratuïta, no? Es venja inclús d'altres companys del grup sense gaire motiu. Mata un home, l'home del bar, del principi, el mata una mica perquè el pot matar, no? Aleshores, més endavant a la pel·lícula arriba a seure en un tron directament, es converteix ell en monarca. Jo crec que parla sobre això, parla sobre el poder corruptor que té el fet de tenir poder, i també de la necessitat de tenir poder per un cop a la vida.
9: Hem estat junts tota la vida. Ens coneixem des que érem petits. Però la vida no ha sigut fàcil per ell. Tetsuo, pobre, tots ens en reiem.
5: Jo crec que hi ha una cosa molt interessant, que és que el Tetsuo, clar, és algú que ja ha perdut la innocència. Aleshores, quan... Ja estàs desencantat en un món que és corrupte, que és terrible. Al final, és molt fàcil que el poder, de sobte, et converteixi en un monstre, no? En aquest sentit, és molt interessant el contrast amb Akira, que d'alguna manera és el màxim exponent del poder, però que no l'utilitza aparentment, o no el va utilitzar, o no l'utilitzarà amb malícia, sinó que és un poder que té i que d'alguna manera és inherent a ell. En canvi, algú que s'ha vist sent algú reprimit en un món repressor, de sobte té el poder per reprimir els altres, clar, doncs és...
0: No, és que Tetsuo és el gran desposseït. És a dir, no té res, no té oportunitat, no té vida, no ha tingut infantesa pràcticament, perquè va créixer en un orfenat. Per no tenir, no té ni una posició mínimament valuosa en aquest grup d'amics que representa, que és el seu nou àmbit, no? Està, diguéssim que està en el marge dels marges. I aleshores algú desposseït, de cop i volta, li dones el poder més absolut per poder-ho posseir tot, doncs és molt difícil que no vulgui menjar-s'ho tot.
4: Sí, a més també, com moltes d'aquestes ficcions, no, com jo no puc evitar, com també potser fer la lectura com en clau nacional, no, aquesta idea de, no sé si de venjança o de recuperar un poder perdut durant el segle XX, no, això, no, que són discussions que de fet veiem textualment en escenes amb polítics, no, que tampoc saben per on tirar ni per on no tirar.
0: En aquest moment hi ha un moment que és molt icònic de la pel·lícula, que n'hi ha molts, estem dient l'adjectiu icònic que està apareixent cada 10 minuts, però clar, és que el moment en el que es posa la capa...

0: canó a punt per disparar, senyor.
1: Dispareu ara!
2: Evidentment disparen, però no li fan res, perquè aquest Tetsuo amb capa és invencible i absolutament invulnerable.
3: És un gran moment. També estàvem parlant fa una estona del muntatge paral·lel. Aquí veiem moltes trames paral·leles. El Nezu fuig, el Ryu també està perseguint-lo. I aquí veiem una cosa que em sembla que és un dels grans leitmotivs d'aquesta pel·lícula, d'aquesta obra, que és l'empoderament definitiu del Tetsuo, perquè no només es posa la capa, para la bala d'un canó, sinó que a més ho fa davant de tot un munt de gent.
2: Això ens porta a un tema molt interessant aquí, que és la vessant espiritual i de fe d'Akira, perquè deies, Tarik, que es posa la capa davant d'un munt de gent i aquesta gent automàticament passa a creure que ell és el salvador, no? Perquè hi ha aquesta necessitat de creure en un salvador, que també està molt relacionat amb com és Neo Tokyo i en fi, tot el context que hem anat explicant. Aleshores, anem veient com hi ha tot de gent que de cop i volta creu en ell, i gurus, a més, religiosos, que creuen en aquest noi que al final era un pobre desgraciat que s'ha posat una capa. Però hi ha una dimensió religiosa aquí, a la pel·lícula, que és interessant.
3: Clar, és que en una societat desnortada d'aquesta manera, la necessitat d'agafar-se alguna cosa és urgent, no? Aquesta escena és molt interessant. Bé, de fet, hem parlat, en aquest sentit, no? De la dimensió militar, de la dimensió de la ciència, de l'educació. Aquí, clarament, la dimensió religiosa és molt interessant. I hi ha un moment en aquesta escena en el qual doncs, la gent comença a cridar Kira, Kira, i algú puja un cotxe i diu no és la Kira, i li fan una patada. Ells necessiten creure.
4: Sí, a més, és, ja es torna icònic, no es posa aquesta capa que és de color vermell, els cabells sembla una corona com se'ls ha aixecat, o jo que sé, un super saiyan, no sé si estem amb aquest d'allò. I sí, no, però ell, fins i tot ell necessita creure, ho sento, no?
2: Hem de parlar també, que no ho hem fet encara, de la banda sonora, que està composada per un col·lectiu que es diu Geino Yamashirogumi, que està format per... És molt peculiar, perquè està format per músics, però també per científics, enginyers, antropòlegs i, en general, gent molt diversa interessats en estudiar músiques tradicionals d'arreu del món i combinar-les amb música moderna. Per la banda sonora d'Akira utilitzen instruments tradicionals japonesos, però també indonesis i d'altres llocs del món, i canten, ara que estem escoltant... Vine, puja la... No molta estona, perquè entrarem en trànsit si escoltem molta estona, això. Canten en una llengua que no pertany a cap idioma real. El director musical del col·lectiu, el Shoji Yamashiro, va crear un llenguatge fonètic inspirat en el sànscrit.
4: Sí, per mi hi ha una cosa molt interessant en això de visualment no veure aquestes imatges tan elèctriques, no? Que fins i tot els monstres són... fets de... Són màquines, no?, però que es mouen gairebé com una cosa, com una bèstia, no?, llavors amb aquesta música que té un punt tan humà, no?, perquè al final són veus i percussió, no?, llavors a mi em porta molt aquesta tensió, no?, entre tecnologia i humanitat i si poden conviure, no?, entre violència i purificació i lo diví, no?, i em fa gràcia que és una cosa que he anat veient, no?, en altres ficcions japoneses, parlàvem de Miyazaki, per exemple, la princesa Mononoke, no?, ja és la industria en guerra contra els déus d'un bosc, o penso també en Evangelion, no?, que al final també hi ha aquests grans meques, aquests grans robots, que en un punt de la sèrie o de les pel·lis es veu que tenen una cosa més humana del que sembla, no?, i aquesta barreja entre cables i carn, que després al final de la pel·lícula d'Akira veiem encara més explícit.
3: I és potentíssima aquestes músiques que semblen gairebé això, mantres d'una oració, com resant a un déu, i em sembla que, de fet, Otomo, en el còmic, hi ha tota una dimensió religiosa, com parlàvem abans, no? Per exemple, el personatge de Lady Miyako és un personatge que la pel·lícula és una pinzellada, però aquí aquesta dimensió religiosa, més enllà de la història de l'Akira i del Tetsuo, està molt traslladada a través de la música, i em sembla superpotent.
2: Hem parlat també de la corrupció a través de la figura del Tetsuo, però els polítics, que també apareixen, també són mostrats com personatges corruptes, més interessats en tenir la cadira que en resoldre el caos.
4: Sí, hi ha un moment, no?, que és una reunió més una taula circular.
2: Sí, és la clàssica taula circular, sí. Amb senyors.
4: Sí, però que és és divertida, no? Perquè veus cada un representa com una mala cosa. N'hi ha un que s'adorm, l'altre badalla, l'altre està per altres coses, l'altre no es creu res, l'altre vol no sé què. I sí que és aquesta cosa de desengany, no? Que al final l'únic que sembla que vol fer alguna cosa és justament el coronel, no? Encara que potser no estigui també una mica equivocat, no? Però és com la desesperança absoluta en el sistema.
2: També anem descobrint que tots els personatges que no són en Kaneda o en Tetsuo depenen directament dels polítics, perquè abans hem parlat del grup de la CAI, que en principi vol investigar la veritat, però en realitat descobrim cap al final de la pel·lícula que depenen d'un polític de l'oposició que no necessàriament comparteix els seus ideals. I el coronel, ho dèiem abans, per suposat, depèn dels polítics, i hi ha un punt en què decideix donar un cop d'estat militar.
5: Sergent!
6: Sí, senyor!
7: Què? No ho pot fer!
5: No dispareu! Recordeu qui són els nostres enemics. Han sigut els polítics que ens han embolicat en tot això. No us n'adoneu? El que volen és fer-nos perdre temps.
3: Doncs tots els ingredients que hem anat comentant, inclòs aquest desgavell polític, porta evidentment a un cop d'estat, a la imposició de la força militar. Crec que hi ha una escena molt específica que revela el que significa també això, que és l'anul·lació de la llibertat de premsa. Veiem un moment un helicòpter d'uns periodistes que volen intentar cobrir tot el que està passant, però de sobte s'apaga la senyal, i crec que és una il·lustració molt específica, molt sintètica, però molt intel·ligent, de què vol dir la instauració d'un estat policial.
2: I tornem també al tema de la ferida nacional, perquè abans que parlàvem dels polítics, molt al principi de la pel·lícula, els polítics estan parlant sobre organitzar uns Jocs Olímpics en aquest Neo-Tòquio, i això és un tema molt important, perquè té molt a veure doncs amb el que dèiem abans de la ferida nacional, perquè els Jocs Olímpics són una oportunitat per cicatritzar aquesta ferida i oferir una imatge internacional positiva, que és només una façana, que aquestes alçades de la pel·lícula ja ens ha quedat claríssim, i es contraposa aquest intent d'exhibir prosperitat amb el retrat d'una ciutat marcada per la desigualtat, amb protestes al carrer que són constant, governades per personatges corruptes. I l'estadi olímpic, de fet, està construït sobre les runes de l'antic Tòquio, per tant, té una càrrega simbòlica molt gran. La idea aquesta que s'intenta crear un futur sense acabar de resoldre aquesta ferida del passat. I no és cap casualitat que sigui justament a l'estadi olímpic on hi haurà el duel final i, per tant, el clímax de la història.
4: Sí, justament a la reunió aquesta que dèiem de polítics, no, la discussió és que el coronel els està dient, però com podeu estar parlant de Jocs Olímpics si ara us vindrà sobre una altra destrucció, no? I llavors els altres que no s'ho creuen i volen no entestar-se en fer que passin aquests Jocs Olímpics.
3: Em sembla d'una ironia bestial, i de fet és això, són uns espais que sempre es fan per exhibir, i aquí el clímax és tot el contrari.
8: Què ha passat aquí? Quin desastre.
9: Però ja s'ha acabat. No és propi de tu perdre't una festa.
10: Escolta, tots hem estat molt preocupats per tu. Els nois pensaven que estaries en algun lloc demanant ajuda.
9: Kaneda, els temps de l'escola ja s'han acabat. Sempre m'has dit què havia de fer des que érem petits. Sempre m'has tractat com un nen petit. I sempre he quedat davant de tothom com un covard.
10: I ara, el rei de la selva, ets tu, oi? Tot això és una merda.
9: Calla, vols!
2: La gran lluita entre Kaneda i Tetsuo és un moment de clímax de la pel·lícula. És èpica per l'acció. Però hem vist molts enfrontaments d'aquests de... No, especialment a l'anime, enfrontament final entre dos. Això ho hem vist mil vegades. Però per què aquest té aquesta ressonància i el recordem tant? Jo crec que perquè és molt difícil anar amb un dels dos. És a dir, et divideix. Pateixes pels dos al mateix temps.
4: Sí, bueno, a mi...
2: Tu amb qui vas, va? Amb qui vas, Ofèlia?
4: No, és que clar, arriba un punt al final que el Tetsuo, o sigui, tant de bo no se'l pugui salvar, però com jo, és que també jo empatitzo molt amb la Kaori i em sap molt greu tot. Ja, ja. Jo crec que ens enganxa molt perquè és el reflex, no, d'aquest món que col·lapsa, no? I aquest conflicte a escala de país, de ciutat, del que vulguis dir, vista a través d'una relació d'amistat entre dos. dos nois, no? En aquest moment el Tetsuo ja és el resultat directe de l'estat, no? Perquè ja ha passat per l'hospital, no? Ha estat involucrat amb els científics, amb els nens aquests prodigi, i en Kaneda encara representa aquesta contracultura, no? Aquesta vida paral·lela que veiem, no, per exemple, a través de les bandes juvenils, no, que sí, que són brètols, que no sé què, però que alhora ens ensenyen com que és aquest racó de la societat on encara hi ha fidelitat entre ells, on encara s'ajuden, on hi ha aquesta cosa viva encara, no? Llavors, doncs, aquest enfrontament per mi és la fi del món, resultat d'una mala gestió política, com li vulguis dir, versus en Kaneda, si ho pot salvar.
2: Clar, és que és molt difícil no veure en Tetsuo com una víctima de tot plegat al final, per molta destrucció que estigui provocant.
3: Absolutament, però té una cosa molt interessant aquesta representació que comentava l'Ofèlia del Kaneda com algú que representa la contracultura, perquè penses, veus aquell enfrontament i penses que el Kaneda no té absolutament res a fer, està lluitant contra un mutant que està absolutament descontrolat, i ell va amb aquest làser i una moto, però vull dir que no.
4: I amb la moto, eh?
2: Sí, la moto la té ell al final, i el Tetsuo el que troba a faltar, jo crec que és el punt en el qual es veu més que en el fons és una víctima, el que troba a faltar són les pastilles.
6: Per què diuen que ets Akira?
9: És igual, això. Podria haver sigut qualsevol. L'elecció del subjecte era secundària. Necessitaven una rata de laboratori.
6: Oh. Què tens al braç?
9: No és res, no pateixis. Només és per impressionar.
6: Tetsuo, que et trobes bé.
9: No és res.
6: Tetsuo.
9: Vés-te'n, no vull veure ningú. Les pastilles.
5: Què et passa, Tetsuo? Et trobes malament?
9: Necessito les pastilles del laboratori.
5: Has de tornar al laboratori per continuar el tractament. La teva vida corre perill.
9: Insinua que he de tornar aquell parvulari de merda perquè em converteixin en humanoide amb les seves potingues i acabar com aquells nens repugnants.
2: Clar, és que en Tetsuo, al final, en aquest punt especialment, està en una situació molt difícil, i a més és el resultat de les experimentacions que han fet amb ell. És a dir, ell està ara mateix patint dolor. Dolor, i alhora li surt ràbia, li surt violència, però està sobretot patint dolor, i evidentment no vol el que el coronel li està proposant, que és no, vine, que tancarem el laboratori i continuarem experimentant amb tu. I a partir d'aquí es produeix, que aquí també és un altre element, que ja n'hem mencionat molts, però un altre element extraordinari d'aquesta pel·lícula, la mutació del Tetsuo, que és extraordinària perquè és una demostració magistral d'animació orgànica, perquè és que cada múscul líquid i deformació està dibuixat. És una escena que ha influït moltíssim. I després hi ha un altre tema aquí que és molt interessant, que és el cos com a camp de batalla i la introducció del terror corporal, que és com l'altre subgènere que li faltava ja aquí a Akira.
3: Sí, absolutament. De fet, jo crec que en aquesta escena tot plegat arriba unes cotes gairebé abstractes que ho fan tot molt més complex, perquè a més és la màxima expressió de la combinació entre teixits corporals, tecnològics, terrenals. És a dir, hi ha tot un moviment que és molt grotesc i que, de fet, recorda després això, moltíssims referents. Jo penso molt, pensava molt en una pel·lícula que es diu, de fet, Tetsuo, l'home de ferro, de Shinya Tsukamoto, un clàssic dels anys 90 que juga molt això i que també es va convertir com en un referent, o en els còmics, en els mangas de Shintaro Kago, que també és un gran referent d'aquesta... Jo crec que té molt a veure amb... O sigui, es fa molt en el manga i l'anime aquesta espècie d'hibridació grotesca que aquí arriba a la màxima expressió.
4: Sí, per mi hi ha molt aquesta cosa, la tecnologia, que arriba a un punt, no sé si d'incomprensible o de poderosa, que es torna una cosa incontrolable, una bèstia, no? Com un monstre que no podem ni comprendre, no? I això, ja quan després hi ha la batalla, veus, no?, que fins i tot els estralls de metralla que van volant per aquí per allà, com es mouen d'una manera que semblen petites éssers, no? Com hi ha una bola gegant amb uns ferros que li surten que sembla un pop amb tentacles, no sé com dir-ho, no? I llavors, doncs, no puc evitar pensar, no?, en aquesta... També en l'horror, amb el tema de l'horror corporal, doncs se me'n va el cap cap a les conseqüències de les bombes atòmiques, no?, i com es reflexa generació en generacions, no? Per mi hi ha aquesta cosa monstruosa, no?, de la guerra reflectida en els cossos humans.
2: Sí, sí, és la manca de control total ens porta de nou a... Ara aquí, en aquest moment, Tetsuo està sent la bomba.
9: Caneda, ajuda'm, sisplau!
2: I hi ha un moment on ell mateix és la víctima de si mateix, és a dir, hi ha un moment, el moment en el que ja cap al final demana ajuda, fa molta pena.
4: Sí... I a més, no, la Kaori acaba fatal, que està sonant ara el que li passa, que jo és un moment que no, que està molt greu. A més, ell diu que sent el mal de la... Està sentint el que està patint la Kaori dins seu, no? I és aquesta gran massa de carn, cables i poder.
2: I després de la destrucció, ja al final de la pel·lícula, ve el flashback del final, en què es posa èmfasi sobretot en la vulnerabilitat de Tetsuo i en realitat també de Kaneda, perquè cap dels dos havia tingut mai cap possibilitat.
3: Sí, jo crec que la pel·lícula, al final, Akira parla també de l'amistat o dels vincles essencials com l'única salvació davant d'un món en el qual, doncs... cada vegada que es degrada són els pilars que et poden salvar. I em sembla que en aquest cas és com una espècie de redempció o de possible renaixement en el qual doncs, el supervivent, evidentment, és Kaneda, però el sosté aquesta amistat. Em sembla que d'alguna manera tota la pel·lícula, tota aquesta història, el que està parlant és dels vincles com a única via de supervivència.
4: Sí, al llarg de la pel·lícula hem vist, no, com aquests diferents elements de la ciutat o de la societat, no, com dius, diferents, no, la resistència guerrilla, no, els polítics, el braç militar, la part religiosa, no, i com cap d'ells al final en realitat aconsegueix salvar aquesta joventut que representen en Kaneda, no? Després, doncs, hi ha aquesta cosa, idea de que s'ha de tornar a començar, no? I això agafa mitges en aquests joves, no? Per mi hi ha molt tota l'estona aquesta idea de nens, futurs, joves, no? Que vindrà després com una cosa potencialment perillosa, però que també potencialment pot ser la salvació, que és el que veiem, no? Hi ha aquesta moneda de dues cares, no? De Tetsuo potser corromput pel poder o afectat, no?, per aquestes estructures, i en Kaneda, doncs, que l'intenta salvar.
2: Akira continua sent, ja ho hem dit diverses vegades durant el programa d'avui, increïblement vigent, i crec que hem donat molts motius per anar al cinema a mirar-la. Recordeu que torna a les sales divendres vinent i l'experiència de mirar-la al cinema val molt la pena. T'agradi l'anime o t'agradi el cinema en general. Tarik, Ofèlia, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve acomiadarem la temporada parlant de l'Odissea, la nova pel·lícula de Christopher Nolan, que és una de les més esperades de l'any. Ja sabeu que podeu recuperar el programa quan vulgueu al web de La Finestra Indiscreta, canradio.cat/finestra, i al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, a prop de l'estret d'Hormuz. L'operació arriba només una setmana després de la signatura d'un memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran. Segons la Casa Blanca, l'atac respon a l'acció iraniana de dijous contra un vaixell mercant que navegava per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà Donald Trump acusa l'Iran d'haver vulnerat de manera textualment estúpida l'alto el foc amb el llançament de drons contra l'embarcació que era propietat d'una empresa tailandesa. La televisió estatal iraniana informa d'una explosió al port de Sirik, al sud del país, i de trets d'advertència contra embarcacions que, segons Teheran, navegaven fora de les rutes autoritzades a l'estret. El mateix mitjà assegura que la Guàrdia Revolucionària ha atacat interessos nord-americans a la regió en represàlia pels bombardejos dels Estats Units. Per la seva banda, el vicepresident nord-americà J.D. Vance ha advertit que la violència serà resposta amb més violència. Malgrat l'escalada de tensió, el trànsit marítim es manté a l'estret d'Hormuz. D'altra banda, Israel i el Líban han signat aquest divendres un acord marc sota mediació nord-americana amb l'objectiu declarat d'avançar cap a una pau duradora. Més notícies. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la Franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de la Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Al sud d'Ucraïna, un atac amb un dron rus ha mort almenys 2 persones d'un minibús i n'ha ferit una dotzena més, entre ells 2 nens. L'atac es produeix després que Ucraïna hagi intensificat